0: Explicar. Entendre.
1: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
3: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
4: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
5: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
4: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
6: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
7: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
4: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
8: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
9: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
4: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
1: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix, l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
10: Els populars no fluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets, i ho fa amb la seva mítica frase.
11: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
10: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
12: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo

0: en esta situació de responsabilitat completa hasta 2027.
1: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
2: Sempre s'ha dit que les legislatures duren lo que diga el PNV.
3: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
1: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNB i Junts.
4: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
5: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
4: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
5: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
4: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
7: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
8: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
7: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
9: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
7: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
4: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
10: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
4: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a

0: restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3CAT Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com a la

0: altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
1: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
2: El temps.
1: La previsió és del Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
4: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
4: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
1: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà tres missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que aprovarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
5: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
6: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
1: El premi

0: Pulitzer a visitar Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
2: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
3: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
4: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
4: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre, homenatge damunt de la gespa al final del partit. Us seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
7: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
4: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
4: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
9: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
4: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
4: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
10: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
4: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
11: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
4: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que es jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceo de la Corunya Calafell i el Barça Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I al Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la 16a etapa, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
1: Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
4: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recte final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i, fins i tot, de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
12: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
13: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
16: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
18: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
2: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
14: A la Moncloa confien que Zapatero podrá esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè puga estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
19: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
20: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
19: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
21: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
19: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
22: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
19: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
23: Sempre s'ha dit que les legislatures duren lo que diga el PNV.
24: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
19: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
1: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar la judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
3: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
3: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
5: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
6: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
7: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
8: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
6: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
25: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
26: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
6: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
27: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat als assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
28: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
1: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
10: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment s'asseguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
11: Hi ha alguns llibres, també algú de música. La faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fan moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
12: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
13: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
12: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
15: Justícia! Justícia!
2: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empordarades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
14: Ja exigim responsabilitats de l'assassí, responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
2: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
1: 3CAT Info.
0: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
15: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
16: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
15: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
0: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica, al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creua les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
17: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
18: The barrier is damaged.
20: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
17: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són 2 nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
21: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
17: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
22: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
17: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
1: 3CAT Info.
0: Tornem aquí a Catalunya perquè el papa Lleó XIV reunirà amb una 80ena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de 2 recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
29: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
0: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
1: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
3: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaurana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
7: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
3: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaurana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
3: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
19: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
1: 3CAT Info.
3: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe Joan Laporta i Xavi Pasqual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pasqual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0, i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
1: 3CAT Info.
3: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte pel Catalunya i Xus Martín pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
23: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
3: I ara torn per a Martín.
24: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
3: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró, que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han sobrat el duet Giron-Fuxovics en dos sets.
1: Trescat Info.

El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.

és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquestes i la creació d'una oficina

0: Tindrem un dia d'estiu, la matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central es rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Info.

0: reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: Trescat Info. Trescat Info.

0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
1: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
2: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
3: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
1: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
5: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
6: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
1: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix, l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
7: Els populars no fluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
8: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
7: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
9: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
7: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
10: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
7: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
11: Siempre se ha dicho que las

0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
1: Ha mediado causas muy complejas. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
1: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
3: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
4: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
3: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
5: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
3: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
6: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou camp militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
7: 3CAT Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia.

0: Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
1: Today it's here.
2: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
3: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
3: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
5: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
3: Perquè la ciència fa avançar el món.
5: La poma de Newton.
3: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Zachman.
6: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
7: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En Palabras Sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
3: 3CAT Info.
0: I aquí, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
1: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Requesens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Requesens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
8: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostí, Bescanó, Salrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
9: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
10: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
11: Per això no vull que sigui un moment trist.
10: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
9: Alexia ha guanyat 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
12: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
9: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaurana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
9: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
14: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
9: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Corunya espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
3: 3CAT Info.
9: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
15: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
9: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
3: L'actualitat esportiva a fons.
9: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors a la represa.
16: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
9: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceu de la Corunya, Calafell i el Barça, Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I el Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la setzena etapa, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
3: Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
3: Esports.
9: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recta final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
17: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
18: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
19: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
20: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
19: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
21: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
22: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia, la verdad se acaba abriendo camino.
19: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
23: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
24: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar.
1: porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
19: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entenga els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets, i ho fa amb la seva mítica frase.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
2: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
5: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
2: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026. Arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
6: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
2: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta de moment donar suport a una hipotètica moció de censura.
24: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
25: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
2: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
3: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
26: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
3: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
26: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
7: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
8: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
10: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
11: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
8: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
12: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
13: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
8: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
14: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat als assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
27: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
3: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
9: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
16: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
17: Hi ha alguns llibres, també algú de música. La faig servir bastant, la biblioteca. Com que soc soci, doncs... Però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fan moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
18: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
20: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
18: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per a les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
21: Justícia! Justícia!
2: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empordarades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
1: Ja exigim responsabilitats de l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
2: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
3: 3CAT Info.
0: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
4: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
5: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
4: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
0: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica, al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creuava les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
6: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
19: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
6: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són 2 nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
21: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
6: Alguns veïns del poble, com en Ronnie, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
22: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
6: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
3: 3CAT Info.
0: Tornem aquí a Catalunya perquè el Papa Lleó XIV reunirà amb una vuitantena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de 2 recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
23: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
0: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
7: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaurana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
10: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
11: Per això no vull que sigui un moment trist.
10: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
7: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
12: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
7: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaurana Lluís Cortès en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
7: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
3: 3CAT Info.
7: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
24: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: 3CAT Info.
7: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
3: 3CAT Info.
7: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
25: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
7: I ara torn per a Martín.
26: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de lo que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
7: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró, que va acabar segon. El Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han sobrat el duet Girón-Fuxovics en dos sets.
3: Trescat Info.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto al foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto al foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports. Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix, l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no fluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Luis

0: vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
1: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
0: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
1: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de la... Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
3: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat

0: independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que Peter Murrell confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
1: El moment del debat d'avui és còmic. John Sweeney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa pel seu partit...
2: ...amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ha documentat les últimes setmanes.
3: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
2: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto al foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
4: 3CAT Info.
2: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
5: Today it's here. Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
2: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
4: El temps.
2: La previsió és del Néstor Gómez.

0: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres, pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
2: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
2: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
3: L'ANALS ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà tres missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que aprovarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
4: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
5: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
3: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
3: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua, i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
6: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
3: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Requesens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Requesens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC. 3CAT
1: Info.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
7: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, el gironès també han sigut a Llagostí, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
3: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
8: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
9: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
8: Alexia ha guanyat 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
11: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
8: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
8: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
13: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
8: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
8: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
14: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
8: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
8: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart, amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
15: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit. Crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
8: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'aler Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceu de la Corunya, Calafell i el Barça, Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I al Giro d'Itàlia, triomf en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la setzena etapa, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
1: Són 4:45.
3: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
8: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
3: I el temps, recte final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
16: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
3: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de la USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
17: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
3: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
18: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
19: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
18: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
20: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
21: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
18: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
22: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
23: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
18: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè puga estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que atenga els mitjans.
3: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
0: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets, i ho fa amb la seva mítica frase.
2: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
0: Feijó, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
4: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: Feijó pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
5: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
0: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
24: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
25: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
0: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
1: 3CAT Info.
3: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
26: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
3: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
1: 3CAT Info.
3: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
26: Connecten 3 idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
3: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
6: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
3: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
7: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
9: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
10: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
7: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
11: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
12: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
7: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
3: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
13: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
3: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat als assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
27: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
1: El temps.
3: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
28: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres, pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna trenyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
3: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
14: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment s'asseguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
3: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
15: Hi ha alguns llibres, també algú de música. La faig servir bastant, la biblioteca. Com que soc soci, pues... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fan moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
3: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
16: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
17: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
16: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per a les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
0: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empordarades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
19: I exigim responsabilitats a l'assassí, responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
0: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
1: 3CAT Info.
3: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
2: Només el cap de setmana passat, els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això, recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
4: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
2: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
3: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica, al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creuava les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
5: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
18: The barrier is damaged.
20: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
5: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són 2 nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
21: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
5: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
22: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
5: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
1: 3CAT Info.
3: Tornem aquí a Catalunya perquè el Papa Lleó XIV reunirà amb una 80ena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de 2 recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
23: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
3: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
1: Esports.
3: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
24: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
29: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
30: Per això no vull que sigui un moment trist.
29: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
24: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador, Pere Romeu, s'ha referit a la capitana del Barça.
6: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
24: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
24: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
24: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
9: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
1: 3CAT Info.
24: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pasqual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pasqual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
1: 3CAT Info.
24: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte pel Catalunya i Xus Martín pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
10: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
24: I ara torn per a Martín.
11: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
24: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní i Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han sobrat el duet Girón-Fuxovics en dos sets.
1: Trescat Info.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports. Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política, pel que Zapatero reapareix, l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no fluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta de moment donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Sempre s'ha dit que les legislatures duren el que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado en causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos. Siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso,

0: Rescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
2: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
3: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
2: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
4: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
2: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
1: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
5: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
1: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou camp militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
0: 3CAT Info.
1: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
6: Today it's here.
7: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
1: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
0: El temps.
1: La previsió és del Néstor.

0: Víctor Gómez.
1: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
3: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
3: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà tres missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
4: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
5: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En Palabras Sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
2: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua, i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
6: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En Palau poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Requesens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Requesens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC. 3CAT
2: Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
7: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
8: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
9: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
8: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
11: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
8: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
8: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
13: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els quatre gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
8: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
2: 3CAT Info.
8: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
14: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
8: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart, amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
15: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
8: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'aler Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals ja el millor de 5 partits seran el Liceo de la Corunya, Calafell i el Barça, Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I el Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la setzena etapa, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
2: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
2: Esports.
8: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recte final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
16: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
17: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
18: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
19: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
18: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
20: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
21: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
18: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
22: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
23: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
18: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Els populars no afluixen. Insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets, i ho fa amb la seva mítica frase.
3: En esta situació insostenible d'Espanya, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
1: Feijó, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
4: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: Feijó pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026. Arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
5: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
1: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta de moment donar suport a una hipotètica moció de censura.
24: Sempre s'ha dit que les legislatures duren lo que diga el PNV.
25: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
1: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
2: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
26: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I, a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
2: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
26: Connecten 3 idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
6: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
7: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
9: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
10: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
7: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
11: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
12: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
7: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
13: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat als assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
27: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
2: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
28: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i als 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres, pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna trenyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el consistori de... el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
14: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment s'asseguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
15: Hi ha algú llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
16: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
17: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
16: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per a les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
19: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empordarades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
20: Ja exigim responsabilitats de l'assassí, responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
19: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
2: 3CAT Info.
0: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
3: Només el cap de setmana passat, els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això, recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
4: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
3: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
0: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica, al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creua les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
5: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
18: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què ha continuat conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
5: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són 2 nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
21: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
5: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
22: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
5: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
2: 3CAT Info.
0: Tornem aquí a Catalunya perquè el papa Lleó XIV reunirà amb una 80ena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de 2 recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
23: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
0: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
2: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
24: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
25: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
29: Per això no vull que sigui un moment trist.
25: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
24: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador, Pere Romeu, s'ha referit a la capitana del Barça.
1: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
24: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
24: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça-Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
2: 3CAT Info.
24: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
7: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: 3CAT Info.
24: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pasqual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pasqual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0, i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
2: 3CAT Info.
24: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
9: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
24: I ara torn per a Martín.
10: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
24: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el Barcelona i Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han superat el duet Girón-Fuxovics en dos sets.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Sant Salvador de Guardiola, 15 a l'Aldea i 14 a Roses. Dimecres, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament públic d'aquest mes de maig. És el tercer en vaga a tot el país. I la novetat d'avui és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
1: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: Sembla doncs, que és una qüestió més de sou que d'altres temes. En tot cas, li preguntarem també directament avui a Yolanda Segura d'Ustec, que ens acompanyarà a partir de les 9 en temps d'àgora. I del cas Zapatero, l'agonia per al govern espanyol i del PSOE també s'allargarà, com a mínim, dues setmanes més. L'expresident espanyol havia declarat dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé aquest sumari. Des de l'entorn de Zapatero no descarten cap escenari ni tampoc la presó provisional.
2: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia just ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan se li preguntava per la presó provisional. I avui en parlarem també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquesta investigació amb Zapatero. I també se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa i després farà una roda de premsa a partir de les 11, que seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:15, com cada dimecres, farem secció de televisió i sèries amb Maria Lacovells i Darío Porres.
3: Marcant mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
0: Avui també amb el creador de la sèrie Revelejar, Pol Rodríguez, una nova sèrie que està sent un fenomen ara mateix a HBO. I a partir de les 11, Àgora Esportiva amb un nom propi, Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba.
0: A les 11 serem al Camp Nou, avui on s'ha convocat un acte institucional de comiat d'Alexia Putellas del Barça. A partir de les 7, l'últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat, i farem el tot cost també des d'allà per seguir l'adeu d'aquesta l'autèntica icona de l'auge del futbol i també del Barça femení a les últimes temporades. I atenció perquè demà, al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya el 9 i 10 de juny. Durant tot el matí podreu sentir un especial on farem un recorregut invers que farà Lleó 14. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1 i acabarem també a Montserrat. Avui, a partir de 9:15, també ja parlarem amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del Papa a Espanya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 5 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pau Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb novetats sobre el cas Endic. El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Endic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada trobada al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca creuen, fan creure que és d'Isaac Endic, que va ser resultat d'aquest forcejament amb el seu fill. Les sospites sobre Jonathan van començar quan la policia va detectar que s'havia confós amb el lloc on havia aparcat.
1: I a Brussel·les.
2: Mirant el termòmetre per l'onada de calor que afecta bona part d'Europa. Ahir, per exemple, a Bèlgica van arribar a primera hora de la tarda als 29,8 graus, la temperatura més alta per un 26 de maig des que hi ha registres. I compte perquè això anirà a més. Com a mínim fins dissabte està previst que Brussel·les divendres superin els 30 graus.
1: I amb què ha de dormir Estats Units?
2: Amb la victòria del candidat preferit per Donald Trump a les primàries republicanes a Texas, Ken Paxton, que s'ha imposat el que fins ara era el senador per aquest estat, John Cornyn. És el segon cop en poques setmanes que Trump aconsegueix que un dels seus afins guanyi en primàries un republicà de l'ala tradicional del partit.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els bons resultats de les empreses industrials, que han crescut un 18,2% en el primer quadrimestre de l'any. L'índex que avalua el resultat de les grans empreses, que són aquelles que facturen almenys 2,5 milions d'euros, destaca el creixement especial en l'alta tecnologia. La indústria electrònica, per exemple, ha vist com els seus beneficis es duplicaven en només un any.
3: Avui és dimecres 27 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altes a la costa, sobretot 22 graus a Castelldefels. En canvi, a Medinyà, al Gironès, n'hi ha 17, i a Martinet, a la Cerdanya, 10 graus. Dia de sol avui a tot arreu, 4 nuvolets a la tarda, que avui encara no deixaran pluja, i la temperatura serà un palet més alta que ahir. Encara podria arribar a valors de fins a 27-30 graus a la costa i fins als 35 avui a les comarques de Ponent. Demà puja un grau més la temperatura, es podria arribar als 36. De cara a divendres, segurament a Ponent arribarem als 37 o 38 graus i a partir de divendres ja tindrem ruixats de tarda al Pirineu.
1: Avui a la hora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller a partir de 8:45 del matí. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
4: Bon dia!
1: Ens actualitzem. I avui estan cridats a la vaga tots els docents a Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
5: Tot plegat després que ahir el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament els va intentar convèncer amb un nou complement salarial lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Els sindicats, però, creuen que és insuficient.
6: El nou complement per a tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
6: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
8: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indefinida, falta un mes per acabar el curs. Nou focus del conflicte al sector educatiu, ara les escoles concertades també, perquè el col·lectiu de recent creació coordinadora d'escoles concertades de Catalunya se suma també a les demandes de la pública i demana mesures al govern.
9: De moment s'hi han adherit 70 centres al conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i reclama una equiparació de les condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent.
1: Carles Navarrete és docent i portaveu de la coordinadora en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
1: I avui també els treballadors de les refineries de tot l'estat fan una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats.
5: Aquí a Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
4: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
11: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
4: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Pedro Sánchez compareix avui des de Roma i parlarà per primera vegada obertament del cas Zapatero.
9: El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
12: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
13: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Respeto, confianza en la labor de la justícia.
15: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
12: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.

0: catalans i bascos que de moment no contemplen aquesta possibilitat.
1: De momento lo que sabemos es que lo que están diciendo que quieren un gobierno limpio no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase "qui pugui fer que faci" té més sentit que mai.
2: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el Partit Nacionalista Basc.
3: I a l'espera de poder sentir Zapatero, el seu portaveu i antic col·laborador de la Moncloa, Luis Arroyo, ha declarat al matí de Catalunya Ràdio que la justícia persegueix l'expresident socialista pel seu llegat i la seva actuació política.
4: Segons Arroyo, Zapatero és per un sector de la dreta espanyola una peça de caça major.
5: Ha mediado causes molt complexes. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
4: Arroyo no descarta que el jutge enviï a la presó Zapatero quan acabi de declarar i sobre les joies trobades durant l'escorcoll a la seva oficina explica que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros i que són d'herències familiars.
3: Hi ha noms que, en tot això, doncs, tornen a aparèixer a la plana política. Per exemple, el nom de Sergi Sabrià. Segur que el recordeu, l'exdirigent d'Esquerra Republicana, la consultora Thinking Heads, investigada en el cas Zapatero com a possible empresa pantalla, és la que va fitxar el mes de gener del 2025, aleshores ja exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
0: Sabrià havia deixat mesos abans els càrrecs a Esquerra arran de l'escàndol dels cartells d'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada estructura B del partit pensada per perjudicar els rivals polítics. Sabrià, que va ser viceconseller de comunicació de la Generalitat durant el govern aragonès, es va integrar a Thinking Heads com a director de consultoria i responsable de l'expansió de l'empresa a Catalunya. Aquesta corporació va ser fundada per l'empresari Daniel Romero Abreu i, segons la interlocutòria del jutge del cas, José Luis Calama, va fer pagaments justificats a Zapatero per un valor de 350.000 euros.
3: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el dia 9 de juny, abans de portar-la al judici amb jurat popular.
4: El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat. L'informe, recordem-ho, demostra que no hi ha cap ingrés opac ni cap moviment sospitós per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic que es va crear per als estudis.
3: I atenció, perquè Sílvia Orriols ha aprovat definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
0: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 de l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat en contra d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus dos regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos de l'extrema dreta, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Doncs bé, en el ple d'ahir, precisament, van prendre possessió de l'acte els dos nous regidors socialistes, Paco Morillo y Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT de les comarques gironines.
6: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gracias.
0: L'alcaldessa Orriols va retreure que Iglesias es dirigís al ple en castellà.
3: Home, just ahir que feia un any del Pacte Nacional per la Llengua, que el govern celebrava aquest any del Pacte Nacional, doncs, en fi, que els seus dos regidors parlin en castellà també s'hauria de cuidar. I el Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
4: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat l'oposició a una nova consulta.
3: Londres, Quim Olivares.
7: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinney és el primer ministre escocès.
8: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
7: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que

0: La independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta, poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la iniciativa solidària Caravana Global Sumut Land, que vol fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ha perdut el contacte amb part del comboi que es desplaçava via Líbia. En aquest grup hi havia una activista espanyola.
2: El comboi és d'unes 200 persones i un petit grup de 10 persones es va avançar per negociar el pas amb les autoritats del país als voltants de la ciutat de Sirte. Des d'aleshores denuncien que s'ha perdut la comunicació amb ells. L'activista ja havia participat també amb la Global Sumut Flotilla fa 2 dies que no en tenen cap notícia i el seu entorn denuncia que el govern espanyol no els està facilitant informació oficial.
1: I ara, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Jan Alfonso. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa.
4: La xarxa de fibra òptica de titularitat pública de Catalunya arriba a 791 municipis, un 83% del total. És una infraestructura que principalment connecta els serveis públics dels municipis. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
5: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
4: Ara, el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions del Govern, en declaracions a aquest programa.
6: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics, precisament, en aquestes zones en les que queda clar avui per avui, que efectivament la inversió privada, només privada, no arribarà.
4: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
7: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Silvia Paneque.
8: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
7: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa.
9: La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
8: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
9: La portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
1: I el govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
10: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb una feina assalariada a temps parcial. I ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms, ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
11: Que les persones que ja estan jubilades
3: puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
10: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han detingut i intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Girona, Laia Claret.
11: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens, nou conseller delegat de la companyia.
12: El fins ara president de Renault Espanya farà tàndem amb el també català Àngel Simón, recentment nomenat president de la companyia. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'ANFAC, la patronal espanyola de fabricants de vehicles.
1: I Jonathan Antic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa i es pronuncia públicament per primer cop després que l'acusessin de la mort del seu pare.
9: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. La setmana passada, els Mossos d'Esquadra el van detenir acusat de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A la carta, Andic hi denuncia que l'acusació contra ell és injusta i infundada i que la investigació ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, Andic conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i empresarials.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
13: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Rosalía arrasa els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i aconsegueix els 8 guardons a què optava, entre els quals el de millor artista de l'any, millor disc, millor videoclip o millor cançó per La Perla. A la gala, Joan Manuel Serrat ha recollit el Premi d'Honor i Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz s'han endut 2 premis cadascun.
1: La segona.

0: I Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquest format per presentar la seva nova música de forma exclusiva. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I la tercera? You got a friend in me.

0: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny sí, donarà veu a un personatge nou que
1: si
0: es
1: no
0: diu...
1: Si no se l'entén quan parla.
0: Doncs se l'acabarà entenent.
2: Oh, de pizza, de.
0: Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció pizza de pizza amb ulleres de sol. Vale. I has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
2: No,
1: serà això, no?
0: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
1: Serà més barat, ja t'ho dic. I aquest matí a les 11 es fa el Camp Nou, l'acte d'homenatge d'Alexia Putellas. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça li fa el reconeixement institucional aquest migdia. A les 11 transmetrem a Catalunya Ràdio aquest adéu d'Alexia Putellas des del Camp Nou. Ho comentarem a l'Agora Esportiva. Alexia porta 14 anys al Barça, és la màxima golejadora de la història del club. 232 gols acumula, 38 títols.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: El Barça Real Societat a les 7 amb el Tot Costa des del Johan Cruyff, que s'allargarà més enllà de les 9 per explicar aquest homenatge previst amb l'afició.
1: I reaccions també a l'adeu de la referència del Barça.
3: Una prèvia molt acurada, la del tècnic Pere Romeu.
6: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
3: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol, i a les 9, final de la Conference League, Rayo Vallecano, Crystal Palace.
1: Avui, a partir de les 11, farem precisament una agora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio per al comiat d'Alexia Putellas, amb Laia Tudel, amb Sònia Gelmà i també amb la Ruth Vilà i Marcos García des del Camp Nou. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és saber alguna cosa més dels asteques. Sí, sí, dels asteques, perquè siguem sincers, aquí, a l'escola i a l'institut, pràcticament no ens n'ensenyen res dels asteques i mira que són importants. I, per tant, avui he decidit compartir amb vosaltres una petitíssima part de la seva història. Ens remuntem al segle XV per conèixer la llegenda d'un ferotge guerrer mexica i d'un dels líders militars més admirats, temuts i respectats del món prehispànic. Fill del llegendari Moctezuma, va ser el penúltim emperador del seu llinatge i és famós per haver liderat la victòria mexica contra les tropes d'Hernán Cortés abans de morir de verola, una malaltia que, per cert, havien portat els espanyols uns mesos després. El dia del seu enterrament, per homenatjar-lo, els seus afligits súbdits van sacrificar absolutament tots els espanyols presoners de guerra i el seu nom roman des d'aleshores com un dels més importants de la cultura asteca. El seu nom, per cert, que era Cuauhtlahuac, que traduït literalment de l'idioma nahuatl vol dir senyor de la merda.

0: I mentre l'oficina de l'expresident Zapatero hi van trobar més d'un centenar de joies, avui cançons que brillen com els diamants. Canalies.
1: Doncs sí, la cantant de Barbados Rihanna no ho pot deixar més clar. El seu èxit Diamonds utilitza aquesta pedra preciosa com una metàfora, una manera de sentir-se. No ho pot deixar més clar. Shine bright like a diamond, és a dir, brilla com un diamant. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. I dels èxits del pop a clàssics de la música, Marilyn Monroe i tota una afirmació, Diamonds are a girl's best friend, una cançó que és també una autèntica declaració d'intencions. Els diamants són els millors amics de la dona. I els de Liverpool també ho tenien clar amb Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy al cel amb diamants.

0: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius públics de tot Catalunya.
1: Hi haurà protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona mentre acosten posicions amb el Departament d'Educació. Sobre la taula, un complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria, al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Avui sentirem Pedro Sánchez respondre per primer cop sobre el cas Zapatero.
3: El president del govern espanyol s'entrevistarà al Vaticà amb el papa Lleó XIV i a la roda de premsa posterior se li podrà preguntar sobre la imputació de l'expresident socialista, José María Aznar Segura.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
3: El jutge ha acceptat ajornar la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny.
0: A partir d'un quart d'10 entrevistarem avui a Montse Mínguez, portaveu del PSOE. I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
1: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció i ha posat com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica.
3: A més, en molts dels nuclis on hi arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilà de Segarra, al Bages.
6: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses. La condició és que vagin els diumenges a missa.
1: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del papa a l'estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: Anirem donant detalls al llarg d'aquests dies al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta visita del papa. A l'Àgora també parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del papa a Espanya. I, per cert, demà, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 8 del matí, podreu seguir un especial on farem un recorregut, també molt especial, dels punts de més interès que farà d'aturades del papa a Catalunya. Per exemple, anirem a Brians 1, també passarem per la Sagrada Família, anirem al convent de Sant Agustí del Raval i també passarem per Montserrat, demà en aquest especial que farem a partir de les 8 del matí. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna.
3: Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera arribarà al Pol Sud Lunar i l'executarà Blue Origin, de Jeff Bezos.
0: Mentre Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya com la gran guanyadora de la nit. Detrás de ti, boy, yo
1: que siempre espero que... La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge a Alexia Putellas.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a
3: aquest jugadora. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana.
0: Us seguirem al matí de Catalunya Ràdio amb una edició especial de l'Àgora Esportiva per fer balanç dels seus 14 anys al Barça. I un dia també hauríem de reflexionar sobre aquelles persones que tenen el privilegi de poder-se buidar i deixar la feina, perquè moltes estan buidades i no ho poden fer. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia.
8: Sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Dick. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "he estat i sempre seré una culer". A El Periódico, foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina. A la La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andic, El Periódico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia, Jonathan Andic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. Hi ha altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País que el descontentament social impulsa la ultradreta de Colòmbia.
0: Avui a Sallent, al Bages, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 34, a Palamós en tenen 16, amb una màxima prevista de 28 graus. Pujaran 20 graus al llarg del dia aquestes temperatures. Avui tornarà a ser un dia de sol i, com dèiem, amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Si avui la temperatura pujarà 1 o 2 graus a moltes comarques, per tant, a la costa hi haurà més llocs que arribaran als 28 o 30 graus, i a les zones típicament més càlides de l'interior podran arribar als 34 o 35, amb un dia de sol, i sembla que aquesta tendència a l'alça es mantindrà encara els pròxims dies fins divendres. Ara bé, la baixada que pugui haver-hi el cap de setmana serà gairebé inapreciable.
0: I arran del comiat d'Alexia Putellas, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. 4 Champions, 10 Lligues, 12 Copes de la Reina, 6 Supercopes i un Mundial en 14 anys al Barça femení. Amb aquests resultats n'hi hauria prou perquè Alexia Putellas passés directament a la categoria de llegenda viva del Barça. Però la reina del futbol femení ho és més enllà de les copes, perquè el mèrit d'Alexia és el d'encarnar una generació de dones que ha aconseguit dignificar un esport i dur-lo a tot el món. Fa només 10 anys, si a la majoria de nosaltres ens haguessin dit que estaríem amorrats a la tele veient un partit de futbol femení, ens petaríem de riure. Però gràcies a Alexia no només ens hem enamorat d'un equip, sinó que milions de dones de tot el món creuen que els seus somnis són possibles. Avui el Barça es diu Alexia Putellas. Li desitjo molta sort allà on vagi. I una cosa més. Potser el Barça, en un futur no gaire llunyà, podria tenir una presidenta.
0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
11: Bon dia. Avui amb la música de Queenie, Friends Will Be Friends, i és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 2021, HBO Max va estrenar Friends The Reunion, un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar...
0: Tots per acabarem parlant tots com Bad Bunny, d'un gol.
11: Tinc ganes de veure el fent de pizza. Doncs això, aquesta... va ser una...
0: pizza con piña!
11: Un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar els decorats de la sèrie original, com els apartaments o la cafeteria Central Perk, que a més també es van reunir amb famosos que van aparèixer a la sèrie i es van fer lectures de guió i recreacions d'episodis antics de Friends, my friend, mi amigo.
0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
11: Doncs mira, amb en Josep Maria, un peixater de Tarragona. Josep Maria, en Pep Maria, és un peixater de Tarragona, sí, que ens ha explicat què fa d'espera aquestes hores del matí.
12: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
11: Què diuen aquests tarragonins?
12: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat, un dia més.
13: Molt bé.
11: A què et dedica, Josep Maria?
12: Jo sóc peixater.
11: I a quina hora entrem?
12: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
11: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
12: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Igual que Catalunya Ràdio. Vull dir que res, sí, sí. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
13: Doncs tornem a parlar d'Alexia Putellas i el seu comiat del Barça.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
13: El vídeo dura uns 5 minuts d'aquesta capitana del Barça. Diu adeu a la seva etapa culer i res és casual. De fet, ho ha fet amb la cançó Magnolias de fons, una cançó de Rosalía que, de fet, tanca el disc Lux i amb què va descrivint el seu propi enterrament.
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
15: Avui hem rebut el missatge de la Cristina, de Girona. És veterinària i treballa pel Departament de Salut en un escorxador. Explica que amb la nova llei hi ha dubtes sobre les conseqüències que hi haurà pels treballadors interins. Es pregunta què passarà amb aquells que faci 3 anys que estan al seu lloc de treball i que, per tant, es pugui considerar que estan en abús de temporalitat.
16: Perdem gent amb experiència. A part d'això, suposo que és una càrrega de treball extra pels companys que es queden, perquè hauran de formar gent que arriba, que el treball específic que fem nosaltres doncs, no estan formades.
15: Salut defensa la necessitat d'adequar la dotació de recursos humans i respon que hi haurà moviments de places dels veterinaris, entre altres coses per l'obligació d'ajustar-se a la llei. La Cristina insisteix en la rellevància de la seva feina per garantir la seguretat alimentària i el departament assegura que vetllarà per garantir el bon funcionament.
14: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Torna la cautela a les borses. Els atacs dels Estats Units a l'Iran han sorprès els inversors. El preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda una altra vegada els $100 del barril. A Europa, els mercats van tancar en vermell ahir. L'IBEX 35 ha perdut gairebé un 1%, tot i que manté els 18.000 punts. A Itàlia, França i Alemanya, les borses també van experimentar caigudes similars. A Wall Street, també el Dow Jones i el Nasdaq han tingut retallades per la demora de l'acord de pau. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi trobem una mica de cada. El Nikkei a Tòquio creix un 1%, el Hang Seng a Hong Kong cau pràcticament el mateix. A Seul, el Kospi es dispara un 4%, mentre que a Xangai, el principal índex, cau més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
19: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
18: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
19: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
20: Fes t'entendre amb mi, Di.
21: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
21: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, segon dia de vaga del sector educatiu a tot Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
3: Tot plegat després que hi el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament va posar sobre la taula un nou complement salarial per a tots els docents, que seria de 40 euros. El govern obre la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
3: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats, però, creuen que encara és insuficient. Yolanda Segura.
23: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Pedro Sánchez parlarà avui per primera vegada obertament del cas Zapatero. Ho farà des de Roma, on compareixerà després de trobar-se amb el papa Lleó XIV.
3: El president espanyol respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. El ministre de la presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
24: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
3: Només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
1: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo redobla la pressió a Junts per Catalunya i el PNB perquè deixin caure el govern de Sánchez.
3: El president dels Populars, conscient que no li surten els números, passa la pilota a nacionalistes catalans i bascos que de moment no contemplen aquesta possibilitat.
25: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
3: I en aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase, qui pugui fer que faci, té més sentit que mai.
1: I a Ripoll, Sílvia Orriols aprova definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
3: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 a l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat a favor d'aquestes al·legacions. El mes passat, el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. I això no és tot. Un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà, cosa que no va agradar gens Silvio Riols.
4: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
5: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll.
3: Iglesias diu que farà el possible per aprendre català i això sí, li demana a Riols que faci el possible per fer accions socials.
1: A Escòcia, el seu Parlament demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
3: La proposta del primer ministre escocès, John Sweeney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia.
6: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
3: L'oposició unionista escocesa diu que un referèndum només divideix el govern britànic i ja ho ha rebutjat.
1: Més notícies. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin, del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero, ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
8: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per futures missions tripulades cap a Mart.
1: Aquí a la Terra, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració.
3: De fet, les altes temperatures arreu d'Europa han disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita.
1: Lleida, Estela Usoms.
9: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
10: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
9: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana.
3: El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió.
1: València, Alba Barbosa.
26: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. Argumenten també que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. Les associacions de víctimes que no han comparegut a la comissió fins a principis d'aquest any entenen que el tancament de la comissió és una operació de blindatge polític cap al PP i Vox. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya.
1: I el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Kalesh, dues plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però que no tenen llicència de joc.
3: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la iniciativa que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica Catalunya Ràdio Sílvia Pardo, del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
27: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí,
0: i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
3: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a Espanya.
1: I el Congrés tramita una proposició de llei per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica.
3: També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digital. L'admissió a tràmit no implica la seva aprovació tal com s'ha presentat i ara s'obre el termini perquè els grups hi presentin esmenes. La proposta del Grup Popular s'ha admès a tràmit amb els vots del PSOE, Vox, el PNB Esquerra, UPN, Coalició Canària i el BNG. Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts hi ha votat en contra.
1: I Cultura, Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a que optava.
7: Catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Berghain o Millor Cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria.
11: En este mundo todo sucede muy deprisa. Y quién sabe, y sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también me olvido. Me olvido de dónde están, de los nombres, de las caras. Pero espero, si la naturaleza me lo permite, no olvidarme nunca de ustedes. Al menos antes de que ustedes se olviden de mí. Muchas gracias.
7: Guitarrica de la Fuente s'han dut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
1: I encara sobre premis, l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els 3 noms destacats dels premis GAC de l'Art Contemporani que s'han lliurat aquest dimarts.
7: Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els 2 premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat ha estat distingida pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar Par, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit en què ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. La gala de lliurament dels premis s'ha celebrat al MACBA.
1: I el govern de la Generalitat vol continuar blindant el català i crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús de la llengua els últims anys, Montse Pujol.
12: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronal i sindicats.
13: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral.
12: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
15: A les 11, el Barça fa el reconeixement institucional d'Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 va jugar el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi ha estat presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
1: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
16: La marxa d'Alexia Putellas del Barça és l'adeu d'una futbolista extraordinària, la sortida d'una icona, d'una migcampista total, esquerrana amb arribada, amb gols que ja formen part de la memòria col·lectiva com aquell de la final de la Champions a Bilbao i una empremta que va molt més enllà del camp. Alexia ha liderat un equip que ha demostrat que hi ha una altra manera d'entendre el futbol, allunyada de la simple còpia dels models masculins dominants. En un esport històricament marcat pels valors patriarcals, ella també ha alçat la veu contra el menyspreu i els abusos, especialment amb la selecció espanyola. Com va dir ella mateixa, a través del futbol estem ajudant a construir una societat més justa, igualitària i amb més oportunitats. Aquest també és el seu llegat. Gràcies, Alexia.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
27: El balcó gastronòmic és un lloc...
28: Que bo.
27: Amb molt de sabor. Amb molt de mediterrani.
28: Parella, què us podem venir?
27: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim el cel serè tot arreu, tenim 11 graus a Cardona, 14 a Arbúcies i 18 graus a Reus, amb un dia que es preveu assolellat, tranquil, de ple estiu pel que fa a la temperatura, fins i tot amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir. Això vol dir que arribarem a 27 a 30 graus a la costa i entre els 30 i 35 graus a l'interior. Dia de sol avui, també demà. Divendres sembla que ja hi haurà alguns ruixats i tempestes de tarda al nord de Catalunya, bàsicament al Pirineu i Prepirineu. I de cara a diumenge, aquestes tempestes podrien arribar a més comarques de la meitat nord. Les temperatures tocaran sostre entre dijous i divendres.
14: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall dindi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
17: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
18: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb la Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
17: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
18: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
19: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
20: No m'agrada aquesta sintonia.
21: És que està molt bé. Pam, pam,
19: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
21: M'ho faries tu, Elisenda?
20: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam.
21: Mar Marva, bona tarda.
22: Bona tarda.
21: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
22: Pam, pam, pam, pam.
20: Molt bé.
21: Com ho faries, Òscar?
23: No, jo no ho faria.
21: Pam, no puc millorar-ho.
23: Veus?
29: De dilluns a divendres de 4 a 7.
19: La millor hora del dia.
29: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: Pam, pam, pam, pam.
29: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
30: A 8:45, obrirem l'àgora parlant de la nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya i entrevistarem la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura.
31: A partir de les 9, analitzarem les últimes novetats del cas Zapatero. En parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i amb Lluís Maria Pardo, advocat i president de Justícia Europa.
30: I a 11:15, secció de televisió i sèries, amb Darío Porras, Mariola Cubells, i avui també amb el creador de Rabalejar, Pol Rodríguez.
31: A les 11, l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de tota una vida com a blaugrana. En parlarem amb Marcos García, Ruth Vilà, Sònia Gelmà i Laia Tudel.
30: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
32: Ahir a temes pendents vam parlar amb la Maria Calles, una portaveu de les bibliotecàries de Barcelona, que ens va explicar els motius que els ha portat a organitzar una vaga.
33: La vaga de bibliotecàries de Barcelona, per exemple.
1: Vostè, perdona, qui és?
33: Si poguessis fer el favor de no cridar, sisplau, que estàs molestant els teus companys.
1: Perdona. Ah.
33: I apaga la música, que això no és una discoteca.
1: Fora,
32: bueno,
1: fora.
32: Sí, sí, sí.
33: Però què necessites?
32: Treu el piano, que la senyora s'enfada.
33: Què necessites?
34: De moment, diria que Ricard Ostrell, el que li ha preguntat a vostè, bàsicament, sí, és qui és.
33: Maria Canyes, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
34: Portaveu baixa, eh?
33: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
34: Bé,
33: no, no,
34: això és molt bé, Maria Canyes. Entenc que avui, segons hem sabut, vostès... Les persones bibliotecàries...
33: Estàs
34: parlant
33: molt
34: fort. Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
33: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
34: Ella parla fort. És que ella parla fort.
33: Bueno, perquè soc la bibliotecària.
34: Vale, d'acord.
32: Maria Calles, perdoni.
33: Un altre vist, jo us expulso, eh? Som normals.
34: Perdona, perdona.
32: A partir de 11:45, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
35: Avui és un bon dia per a dir que oficialment l'estiu el tenim a tocar. Jo ja he encetat la temporada de sandàlies, pantaló curt i tirants. Fa uns dies em vas banyar per primera vegada a la mar i ja duc uns 4 o 5 gelats a les esquenes. Una de les coses que també m'agrada d'aquesta època és que les jaquetes es queden a casa per fi i ja no vas carregada i tapada com una ceba. Vinga, capes. Ara bé, tot això és meravellós, però arriba el meu pitjor malson, l'aire condicionat. D'ell en parlem un altre dia. Vinga, va, bon dia.
1: I el segon, el Joan Foguet.
36: Ja em tornareu a perdonar perquè avui torno a tirar de calendari. I és que tal dia com avui, de 1912, naixia John Cheever, escriptor americà, un dels reis de la història curta, o del conte, com en John Fante o el meu estimat i admirat Raymond Carver. També va escriure llarg, i tot el que això significa i pot significar. Però sobretot Cheever partia de l'esdeveniment interromput, que ell considerava la matèria primera del conte, al nucli. És en aquest moment del moment, en aquell clic on tot pot succeir, on tot torna a començar, com ens diu el poeta. Perquè avui també és un bon dia, perquè pugui passar el que hagi de passar.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i continuarem amb temperatures de ple mes de juliol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui en alguns llocs pujarà 1 o 2 graus la temperatura més que ahir. Les màximes més altes arribaran a 35 graus a Ponent, a 30 graus a la costa, i aquesta línia ascendent de la temperatura es mantindrà fins divendres. A partir de divendres i també pel cap de setmana espereu en tempestes de tarda al nord que ajudaran a refrescar l'ambient, però només allà on es formin.
0: I dimecres amb nou dia de vaga en totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament d'aquest mes de maig. El tercer en vaga a tot el país. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. La novetat d'avui, però, és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: En temps d'agora parlarem amb Iolanda Segura d'Ustec. I pel cas Zapatero, també l'agonia per al govern espanyol i el PSOE s'allargarà com a mínim 2 setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé el sumari. Des de l'entorn de Zapatero ens han explicat en aquest programa que no descarten ara mateix cap escenari, ni tampoc la presó provisional.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, a la pregunta de si descartaven la presó provisional. Avui en parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquest cas. També se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa, però a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem també que respondrà al que està passant en Zapatero. I la seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem a l'Àgora Esportiva Especial un nom propi, que avui també serà protagonista del dia. És Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: S'ha buidat.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
0: A les 11 del matí serem al Camp Nou, on s'ha convocat un acte institucional de comiat, Alexia Putellas. A les 7, últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat. I avui farem el tot costa des d'allà per seguir l'adeu de qui ha estat l'autèntica icona de l'auge del futbol i el Barça femení a les últimes temporades. A 11:15 repassarem també la figura d'Alexia amb Albert Tom. I demà al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya, que serà, recordem, el dia 9 i 10 de juny. Durant tot el matí farem un recorregut invers, el recorregut invers que farà el Papa Lleó XIV. Començarem, per tant, a la Sagrada Família. A partir de les 8 del matí passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brianzo, i acabarem a Montserrat. Avui a 11:45 parlarem amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Pontífex a Espanya. Tot això avui, que a les Borges del Camp, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6:28, i a 15:15 el Gironès es pondrà a les 9:13 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí tindrem a Jordi Amat, a Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Nova vaga.
8: Avui estan cridats a la vaga tots els mestres i professors d'escoles i instituts de Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Arrenca així l'última onada de protestes d'aquest final de curs i hi haurà aturades cada dia fins divendres de la setmana que ve.
1: Això si abans no hi ha acord, perquè govern i sindicats han acostat posicions en les últimes hores. Ja es parla d'augmentar el sou a tots els docents, però el govern parla de 40 euros al mes i els sindicats reclamen més diners.
0: Maria Costa.
9: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament.
10: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents únicament i exclusivament.
9: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
9: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També les concertades.
7: Nou focus de conflicte al sector educatiu. La coordinadora d'Escoles Concertades de Catalunya, que fa poc que s'ha creat, se suma a les demandes de la pública i demana millores en les condicions laborals i més recursos, també, per a l'escola inclusiva. Carles Navarrete és portaveu d'aquesta entitat que plega per ara 70 centres al conjunt del país.
11: Anem conjuntament a la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
0: I les refineries.
8: Fan vaga avui, en aquest cas a tot Espanya. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
0: Tarragona, Manel Sastre.
12: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
13: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
12: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de Roma, des del Vaticà.
1: Pedro Sánchez es reuneix a partir de les 9 amb el papa Lleó XIV, quan queden només dues setmanes per la visita del pontífex a Espanya. Després de l'audiència, el president espanyol es veurà també amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin.
7: I cap a les 11, Sánchez farà una roda de premsa i serà la primera vegada que se li podrà preguntar i que, per tant, haurà de respondre preguntes sobre el cas Zapatero. El missatge de les files socialistes segueix sent entre prudència i tancament de files amb l'expresident.
0: I ahir va ser sorprenent també que Salvador Illa sortís en defensa de Zapatero. Madrid, Dani Sánchez Aja.
14: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
15: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
16: Respeto confianza en la labor de la justicia.
17: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sánchez Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Treu pit.
8: José María Aznar, d'aquella frase que quan va dir que estava negociant l'amnistia, qui pugui fer que faci, va dir per intentar parar els peus a la Moncloa. Doncs, segons l'expresident popular, después de la imputación de Zapatero, aquel mensaje tiene más sentido que mai.
18: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: Alguna cosa es mou?
1: El Partit Popular continua sense parlar obertament d'una moció de censura i posa la pilota a la taulada de Junts i del Partit Nacionalista Basc. Avui, però, l'ABC explica que per primer cop el debat sobre si Feijóo s'ha de moure per fer fora Sánchez està instal·lat a les files populars.
7: Segons aquesta informació, citant dirigents de pes del partit, hi ha persones al PP que fins ara no volien que es fes aquest pas i que ara sí aposten per una moció de censura.
0: Sergi Sabrià.
8: L'exviceconseller de Comunicació de la Generalitat i exdirigent d'Esquerra treballa des de fa més d'un any per una de les empreses investigades en el cas Plus Ultra. És la consultora Thinking Heads, que apareix a la causa com a possible empresa a pantalla. El seu fundador hauria fet pagaments a Zapatero per un valor de 350.000 euros. Sabrià va fitxar per expandir l'empresa a Catalunya.
0: Sabrià, que és qui va deixar els carres d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall, per anomenada estructura B del partit, pensada per perjudicar els rivals polítics. El 9 de juny.
1: El jutge Juan Carlos Peinada ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, el que podria ser l'última audiència abans de portar-la a judici. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia.
7: Peinado mou fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i afirma que Gómez no va rebre cap ingrés opac ni sospitós. La carpeta judicial que envolta Pedro Sánchez la completa el judici contra el seu germà, que comença demà.
0: Gràcies a Junts.
8: Sílvia Oriols ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos de Ripoll.
19: Si en contra i tres abstencions, que seria aprovada la proposta.
1: I ho ha aconseguit gràcies a l'abstenció dels tres regidors del partit de Puigdemont. Fa dos mesos el PSC va cessar els seus dos regidors precisament per haver permès l'aprovació dels comptes. I ahir va ser Junts qui es va abstenir en les al·legacions que s'havien presentat als pressupostos.
7: De fet, el ple d'ahir va ser l'estrena dels dos nous regidors socialistes. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT a les comarques gironines.
19: Sí, moltíssimes gràcies. Se l'ha acogit aquí en este ajuntament.
7: L'alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, va retreure a Iglesias que es dirigís al ple en castellà.
0: S'ha de respirar molt, molt per fer aquestes notícies. Clar, això va passar el dia del primer aniversari
8: del Pacte Nacional per la Llengua.
0: Ja, ja.
8: El president...
0: Sí, el dia de l'aniversari de l'any del Pacte Nacional per la Llengua, que celebra el govern, els dirigents nous del PSC a Ripoll es dirigeixen al ple en castellà. Molt bé.
8: Doncs això, el president Salvador Illa va aprofitar l'acte commemoratiu per anunciar la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i també un pacte amb patronals i sindicats per cuidar la llengua en l'àmbit laboral.
0: Forcejament.
1: El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Andic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada que van trobar al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Andic i que va ser resultat d'aquesta disputa amb el seu fill.
7: Ahir, recordem, en una carta oberta, Jonathan Andic va anunciar que deixava temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa.
0: Sense fibra òptica.
8: A Catalunya, un 17% dels municipis encara no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica. Són dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
1: A més, a molts micropobles no troben cap companyia disposada d'utilitzar la xarxa pública per oferir el servei. Com que són pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
20: És antirrendible. Vull dir, ningú empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres

0: sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
1: Nou conseller delegat.
2: A Indra, ets el gironí Josep Maria Recasens, fins ara president de Renault Espanya. Indra es vol consolidar com un gegant de la indústria de la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
1: S'avança.
3: La campanya del préssec, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir els primers préssecs i nectarines una setmana abans del que és habitual, perquè la calor ha accelerat la maduració.
1: Lleida, Estela Bussoms.
4: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
5: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
4: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
1: Segon intent.
6: El Parlament d'Escòcia tornarà a demanar a Londres autorització per fer un nou referèndum d'independència.
7: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Sweeney és el primer ministre escocès.
8: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
7: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Escala.
2: La guerra a l'Orient Mitjà, la zona fronterera entre Israel i el Líban. Oficialment encara hi ha declarat un alto al foc, però les ofensives s'han reproduït en les últimes hores. Aquesta nit s'han sentit sirenes al nord d'Israel. Hores abans, l'ofensiva israeliana contra Hezbollah va deixar 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils.
1: Colònia
3: a
1: la Lluna.
3: La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat el primer assentament. Aquest any llançarà 3 missions robòtiques, el satèl·lit, i la primera portarà el segell d'Amazon. Arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Jared Isaacman, de la NASA.
9: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: I presentació inèdita.
6: Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere. És un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada, de fet, que un artista internacional utilitzi aquest format. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per a preguntes i respostes en directe.
1: Nou fitxatge.
2: Bad Bunny serà un personatge més a la pel·lícula Toy Story 5, que s'estrenarà al juny. El cantant porto-riqueny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, la millor.
10: A les 11, reconeixement institucional del Barça, Alexia Putellas, que deixa el club després de 14 anys. Pere Romeu, tècnic blaugrana.
11: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
10: A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana, que seguirem des del Johan Cruyff en un tot cost especial.
1: Avui és dimecres 27 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, libana amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jade a les 6:38 a casa seva, setmanat. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador. Tenim 13 graus a Manresa, 16 a Barberà i 19 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
14: Sense incidències destacades, sí que hi ha les retencions habituals a l'entorn de Barcelona i aturades a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral sentit Llobregat.
13: Gràcies, Clàudia. I més mobilitat, la línia ràpida de bus X1 de TMB s'allargarà al setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal de Barcelona.
15: Ara va de Glòries a Francesc Macià. Pel Besòs també s'estudia ampliar-la fins al metro de Llacuna.
13: Joan Garcia.
16: Les tres línies express de bus urbà transporten cada mes 260.000 viatgers. La

0: La presidenta de TMB, Laia Bonet, n'explica les virtuts.
1: Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu.
0: Al cap d'un any d'entrar en servei, l'X3 entra paral·lel i avinguda Carrilet. A l'Hospitalet té prop de 70.000 validacions mensuals i duplica les de la línia 79 que va substituir. Es volen crear tres línies més per a la Meridiana i la Marina del Prat Vermell. Des de Barcelona, Joan Garcia, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
2: I avui que estem pendents de la nova jornada de vaga de l'educació a tot Catalunya, us expliquem que a Granollers ha quedat anul·lada la inauguració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores per una protesta de docents i famílies contra el tancament de l'escola Joan Solans.
3: Es feia a la tarda al Palau d'Esports, segons llegim el 9-9.
4: La mobilització es va fer just abans de la inauguració del Congrés per part de les autoritats. Un grup de manifestants va pujar a l'escenari i l'acte es va anul·lar.
2: I encara al Vallès Oriental, 4 detinguts a Mollet
3: per robar 200 metres de coure a l'estació de Santa Rosa aquest dilluns a les 2 de la matinada.
4: Els arrestats són 4 homes d'entre 19 i 41 anys.
2: I novetat sobre el cas de l'Ena Jubany, el principal acusat Santi Laiglesia demana més temps per presentar el seu escrit de defensa.
3: Vol presentar una prova contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei de l'Ena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar en detall la causa.
4: La fiscalia i l'acusació particular li demanen 26 anys de presó.
2: I cultura, la saturació d'imatges i la falta d'idees en la societat actual protagonitzen l'exposició de Lua Coder, que avui obre el públic al Museu Can Framis de Barcelona, Montse Mas.
5: Una cortina amb una pestanya gegant que es pot veure des de l'exterior convida els visitants a tancar els ulls per imaginar un món nou. És la invitació de Lua Coder a tanta sobreexposició visual.
6: Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no? És com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses.
5: La mostra de Lua Coder, que combina vídeo, fotografia i escultura, arriba després d'haver guanyat el Premi Arco Antoni Vilacases l'any passat. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tenim diversos protagonistes, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules «He estat i sempre seré una culer». El periòdico foto arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I El País, sobre la investigació del cas de Patero, i llegim que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andic, que el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia. Jonathan Andic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País, que el descontentament social impulsa la ultradreta a Colòmbia.
10: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
11: 5, 11, 23, 33 i 42, i els sols, el 10 i el 12.
10: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
12: I avui volem parlar d'una competició que prometia revolucionar el món de l'esport, però que no ho ha aconseguit del tot. Maiol Roger, bon dia.
13: Bon dia als Enhanced Games. La competició que volia demostrar que el dopatge feia superiors als atletes es va celebrar el cap de setmana a Las Vegas. L'organització prometia desenes de rècords mundials i al final només n'hi ha hagut un.
14: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex. It is the 2026 Enhanced Games. Tonight,
13: I han competit 42 atletes en diverses modalitats de natació, atletisme i halterofília. Atletes d'elit, entre els quals hi havia exesportistes olímpics i fins i tot algun medallista. Molts, però, o bé al final de la carrera, o bé sancionats per dopatge. Els Enhanced Games no tenien límits i una crida molt temptadora. Un premi de més d'un milió de dòlars si batien algun rècord. Durant 3 mesos van estar entrenant en un complex esportiu de luxe a Abu Dhabi, on van seguir un tractament de substàncies dopants prohibides en competicions oficials. Un 91% van utilitzar testosterona, un 79% hormona del creixement, un 50% moduladors metabòlics i un 29% esteroides. Tot això, en teoria, sota una estricta supervisió mèdica, però sota moltes crítiques de la comunitat mèdica internacional.
12: I qui hi ha darrere de tot això?
13: Doncs hi ha una empresa que es diu Enhanced Games, del mateix nom que la competició, i que es dedica, oh sorpresa, a la venda d'aquestes substàncies dopants. Si seguim el recorregut del finançament, arribem també a una família coneguda, els Trump. El seu fill, Donald Jr., és un dels inversors a través de la seva companyia 1789 Capital, que busca estimular una economia patriòtica a fi al moviment vaga. Però de moment el més estimulant d'aquesta competició són les substàncies que prenen els atletes. El resultat final no ha sigut el que s'esperava. De totes les promeses de rècords mundials, només el nedador grec Christian Glomeev va batre el de 50 metres lliures en l'última prova de totes, un rècord que, òbviament, no estarà homologat. Això sí, s'ha endut el milió d'euros i ha evitat que el ridícul dels jocs del dopatge fos complet. Les xifres no han sigut bones. Menys d'un milió d'espectadors a la televisió i un estadi en un aparcament d'un casino de Las Vegas amb les graderies mig buides.
15: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones i la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se i si repartir bombones, bé podrien ser bombones de butà. Avui dimecres un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De 9 lletres. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. 9 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
12: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la poca presència de dones a certa edat com a protagonista de pel·lícules.
17: La BBC ha fet públic un estudi on revela, després d'analitzar les pel·lícules més taquilleres dels últims anys, que també s'han vist a la televisió, que era més probable que les pel·lícules les poguera protagonitzar un personatge que es diguera Chris o un gos que parlara que una actriu de més de 60 anys. És més, diu l'estudi que hi ha 4 vegades més possibilitats de ser inclòs en una pel·lícula si eres un gos parlant que si ets una dona major de 60 anys.
12: I a la recomanació del dia, ara que parlem tant de l'afer Zapatero, Marc Garriga ens recomana la sèrie Dia Zero.
18: La imputació de l'expresident espanyol ha convertit la política encara més en un thriller de final incert. A Dia Zero, el protagonista també és un expresident que interpreta Robert De Niro. Després d'un ciberatac terrorífic, li encarreguen que trobi els autors i descobreixi la veritat abans que es torni a repetir. Però els mètodes que fa servir i la possibilitat que l'amenaça no sigui exterior, sinó que provingui de dins, fa que es plantegin alguns dubtes ètics i morals i s'acabi sospitant de la seva capacitat per resoldre el misteri. Una sèrie emocionant, entretinguda, a la que li perdones alguns forats de guió perquè té un repartiment fantàstic i un final que no decep. Dia Zero està a Netflix.
19: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
22: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
0: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
1: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Hi ha 2:02 de la tarda. Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
23: Bon dia, Alexia Putellas.
24: I jo reconec que m'he buidat.
25: M'he buidat i necessito omplir-me.
26: Vinga, va, home, sisplau.
23: La fins ara jugadora del Barça, Alexia Putellas, és protagonista del dia perquè avui s'acomiadarà oficialment del club, primer amb un acte al Camp Nou i més tard al terreny de joc amb el partit del seu equip contra la Reial Societat.
12: Ho anunciaria a través d'un vídeo que va penjar a les xarxes.
27: Sí, és que m'he buidat. Sí, m'he buidat.
12: Com estàs?
27: Sí. Bueno, no sé. Espera un moment que fico la música que em dóna com a més...
23: Sí. A veure, no, tu tranquil·la. A veure, ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
27: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'olvidi cap, doncs m'apunto les coses.
12: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
27: Voy. Voy. Aviam per on començo. Culers.
23: No, però no, una cosa, Alexia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit, aquest.
27: És que, clar, però és que sento tantes emocions que...
23: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí. Sempre fas aquesta cara...
27: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada. Sí,
12: doncs ara no estàs emocionada. I ara?
27: Han estat
12: ara
27: 14...
12: No,
27: no. Ara sí.
12: Ara sí,
23: ara sí.
27: Sí, ara sí.
12: I ara?
27: Ara no.
23: No acabo de veure...
27: Han estat 14 temporades i més de 500 partits amb moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
23: Sí, Alexia.
27: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
23: Sí, això ja ho hem sentit en el vídeo.
27: I afegir que sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. Sí. I reconec que m'he buidat.
12: A partir de les 11 en parlarem.
27: Vaig
12: sentirem néixer Alexia
27: i moriré culer. Sí. Visca el Barça sempre per sempre.
23: Què vol dir això?
12: Són 8:02. Nou dia de vagues a totes les escoles i instituts de Catalunya. L'aturada de la tercera general d'en 15 dies s'ha mantingut, tot i els avenços en les negociacions amb el govern de la Generalitat. Avui sindicats i el departament es tornen a reunir després que ahir la consellera posés per primer cop sobre la taula un augment salarial per tots els docents, en concret de 40 euros al mes.
28: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
12: En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec. Del cas Zapatero avui se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i al Vaticà també, on Pedro Sánchez té a les 9 l'audiència amb el Papa i a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem que serà el primer cop que haurà de respondre preguntes sobre la causa que afecta l'expresident Zapatero. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem també els problemes que hi ha als pobles petits perquè hi arribi la fibra òptica. Un de cada 6 municipis, un de cada 6, encara no en tenen. Els pobles petits no els surt a compte tenir-ne. Joan Altadilla, regidor d'Aguilar de Segarra, al Bages.
29: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
12: I també és notícia la calor al centre d'Europa perquè està arribant a registres històrics per un final de maig i a casa nostra també perquè ha fet avançar una setmana la campanya del préssec, per exemple, i nectarines. Ja s'han començat a collir una setmana abans del que és habitual perquè les altes temperatures n'han accelerat la maduració. I pel que fa als esports, Robert Prat...
13: El Barça fa a les 11 el reconeixement institucional a Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Reial Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 es juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi va ser presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
12: I pel que fa al temps, avui seguirem tenint ambient de ple estiu amb altes temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí. Una temperatura semblant a la d'ahir o a l'interior entre 1-2 graus més. Això vol dir que més comarques arribarà als 34-35 graus tradicionalment als llocs més càlids de Catalunya. Amb sol a tot arreu, avui sense excepció. A partir demà sí que hi haurà més nuvolades, potser demà amb petits ruixadets al Pirineu, poca cosa per ara. Divendres serà quan les temperatures tocaran sostre. Això vol dir que tindrem màximes, per exemple, a l'oest de Catalunya o l'interior de les Terres de l'Ebre, de 37 a 38 graus. I a partir de divendres sí que les tempestes seran més freqüents. Primer el Pirineu, potser diumenge s'escampen a la tarda en altres llocs de la meitat nord.
12: Doncs seguirem aquestes temperatures altes que vindran aquesta setmana, que ja estem notant, de fet, a bona part de Catalunya. I la mobilitat també a aquesta hora, amb problemes a les línies del tramvia del Besòs. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. Hi ha retards, freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tramvia de Barcelona, que enllacen Barcelona amb Badalona i Sant Adrià del Besòs. Des del tram informen que és a causa de problemes en l'operativa. Pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, per exemple, hi ha endarreriments d'un quart d'hora tant en sentit Barcelona com en sentit Portbou. A l'R1, la línia del Maresme, on ahir al vespre hi va haver una incidència, els trens avui al matí ja circulen amb normalitat.
12: I a les carreteres, sense incidències destacades, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí que hi ha, però, les retencions habituals, A aquesta hora. A l'entorn de Barcelona tenim aturades a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, i cap a Barcelona també densitat a la C16, a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i la P7 a Santa Perpètua, en aquest cas sentit Tarragona.
12: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
12: Avui varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més de la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
7: Per exemple, El Mundo, que urgeix Pedro Sánchez assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
8: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
7: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, hagi cessat la jutja espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
8: El diari de Vocento remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals en la qual hi apareixia Plus Ultra.
7: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
8: I diu que no serà senzill, però és imprescindible fer-ho.
7: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
8: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió és una solució més.
7: Mentre que el periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
8: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
7: I acabem amb El País, que diu cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
8: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
12: I què ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa?
9: Llegeixo al The Guardian que la mare del nen de 14 anys que podria haver mort en un repte de TikTok demana al govern britànic que prohibeixi les xarxes socials als menors de 16 anys. La història d'aquest adolescent és esfereïdora, sobretot per la negativa de TikTok a facilitar qualsevol informació sobre el cas. Com sempre, TikTok s'oposa a tot. Per què? Perquè sap que és culpable. Sap que està convertint generacions i generacions d'adolescents en addictes a les pantalles. Per tant, encara que prohibir no estigui de moda o no quedi bé, sí, les xarxes socials s'haurien de prohibir.
10: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
11: Sou molt bona gent!
14: Amb El Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
30: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
31: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
32: A Bezoya sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxa aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. te la saps? Segur que sí. Glòria, Glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
0: Evitem el soroll.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
1: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. El matí de Catalunya Ràdio.
12: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui diuen que està bé de salut?
6: Donald Trump, que hi va passar l'examen mèdic després de 3 hores, l'informe conclou que tot ha sortit perfecte. Llegim a Los Angeles Times que el president nord-americà de 79 anys va passar el test al centre mèdic militar National Walter Reed. És la quarta revisió que passa des que va tornar a la Casa Blanca.
12: I què s'han proposat defensar a la Gran Canària?
15: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el Vosotros se l'acabi menjant.
16: Mira que tenim palabras que nos identifican, nuestra manera de decir las cosas.
17: Pero ninguna tanto como ustedes.
16: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
18: No suena natural.
16: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra. Que és la d'ustedes.
15: Aquest tret lingüístic va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX, provenint d'Andalusia Occidental. Ho llegim al País.
12: La notícia que interessarà als nostàlgics dels cotxes.
6: Citroën ressuscita el llegendari Dos Cavalls en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins l'any 1990.
12: I què veuran els que vagin a cada què és?
15: Doncs les tapetes de la llum pintades, però no amb grafitis o de qualsevol manera, sinó amb pintures que arriben a ser obres d'art. Recull el web de 3CAT, que es tracta d'una iniciativa que va començar de manera espontània ara fa més de 10 anys i que ara fins i tot n'han fet un tour.
12: I un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
6: I ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar entre el setembre i l'octubre. El local té capacitat per una 80ena de persones. Ho veiem al Nació.
12: I ja tenim el resultat del concurs de la millor coca de Sant Joan.
15: Sí, la pastisseria Hoffmann ha guanyat el primer premi en la categoria de coca de Sant Joan creativa, inspirada en unes postres de festuc, i la pastisseria Feixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i més de 300 coques. Qui també ha tingut premis el Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Recull BTV.
12: I ara els destacats de l'internació i l'economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
13: Fa molta calor a Europa i ho llegim a la premsa. A França, Le Monde destaca com en algunes aules ahir a la tarda es van arribar als 30 graus. Hi ha 13 departaments en alerta per la calor i el diari subratlla les declaracions de la ministra de Transició Ecològica. L'onada de calor és la primera d'una sèrie d'esdeveniments similars que tindrem aquest any. Molta calor també al Regne Unit. A la vinyeta gràfica del Guardian hi veiem un pare rostit pel sol que li diu al seu fill adolescent: hauries de sortir de casa, i el fill li respon: i tu t'hi hauries de quedar més. Més enllà de la calor, s'escalfa també la polèmica al Partit Laborista, on encara resisteix Keir Starmer. Tots els diaris destaquen les paraules de Tony Blair dient que el partit està jugant amb foc. The Independent subratlla les seves dures crítiques i l'advertència que el Regne Unit no pot plantejar-se tornar a la Unió Europea fins que no recuperi la força que ha perdut.
19: A la premsa econòmica, avui Expansión destaca un article del vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en què assegura que el primer pilar de l'economia espanyola és la sobirania energètica. Assegura que Espanya ha passat d'una economia basada en el turisme de sol i platja a una edat diversificada, tecnològica i, sobretot, verda, que se sustenta, sobretot, en les renovables. Justament sobre energia també en parla avui l'ON Economia. Publica que el cost del rebut elèctric puja un 31% en només 2 mesos i diu que tot plegat es tradueix en un senyal de preus distorsionats que encareix el subministrament elèctric. I Cinco Días fa un perfil de Josep Maria Recasens, el nou conseller delegat d'Indra. El descriu com un estratega de Renault i el cervell del megaplàstic espanyol de l'automòbil. Destaca com una de les seves grans fites l'elaboració del Pla Espanya Auto 2030 de la mà del Ministeri d'Indústria, i diu que Renault hi deixa una cita pendent amb els sindicats per intentar desbloquejar la negociació pel nou conveni col·lectiu.
12: I què destacem a la premsa esportiva d'avui? Robert Prats.
13: Un titular clar: marxa la icona del Barça, Alexia Putellas.

una història perfecta, destaca el diari Ara. Per sempre remarca l'esportiu, una icona de la revolució esportiva i social, doble pilota d'or mundial. Alexia decideix posar fi al seu regnat, subratlla el periòdico amb declaracions d'Alexia. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, m'he buidat. Francisco Cabezas parla de Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia, una futbolista que ha transformat el club davant d'una societat que fa no tant aixafava i humiliava la dona futbolista. Que bonic.

L'Esport titula un fins aviat. Per Javier Giraldo és un símbol, el del futbol femení dels últims anys. És l'adeu de la reina per La Vanguardia. Edu Polo destaca el vídeo de comiat de la jugadora a les xarxes amb la cançó Magnolias, de Rosalía, que arriba a l'ànima i en què demana que el seu funeral sigui dolç, fins i tot amb sucre, morè, al seu taüt.

0: Són les 7:43. I a la premsa del cor, una possible reclamació de la Pantoja, Elisenda Pineda.
1: Francisco i Cayetano Rivera podrien reclamar judicialment a Isabel Pantoja part de l'herència de Paquirri. Això passa després de la polèmica mudança de Cantora, d'on van sortir en corrua festiva cotxes antics de trotinats, caixes metàl·liques i caps de toro. No s'ha vist rua de carnaval tan fastuosa com la desfilada de camions plens de quincalla de la Pantoja. Els germans Rivera Ordóñez sospiten que entre aquests objectes també hi ha l'herència que els pertany. Uns vestits de torero, unes espases i un cap de toro amb els seus noms. Esperem que ho puguin recuperar, sobretot el cap de toro, que ara no tenen on penjar els abrics i això sempre són enredos a casa.
0: I avui felicitem aquí, Canalies.
2: Mira, li diem per molts anys a la cantant i actriu Ana Belén.
0: Ana Belén, 78.
2: 75, i també, home, per favor, el nostre company de Catalunya Ràdio, en Ricard Torquemada, que també...
0: Home! Torquemada en deu fer 52.
2: 55.
0: I la teva germana, la felicites?
2: Mira, que ràpid! Teva, felicitats!
0: Quants en fa?
2: 53.
0: Ai...
2: 50... No, espera. 54. Ah. 54.
0: Sant Toral.
2: Avui és Sant Juli, va ser portat a judici davant de l'emperador després de ser arrestat pels soldats de l'Estat Major per negar-se a fer un sacrifici públic als déus romans. Juli, però, va declinar l'oferta i va ser condemnat a mort. Va ser assassinat a cop d'espasa. Això va passar l'any 304. A Catalunya hi ha 543 persones que es diuen Juli.
0: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 27 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
3: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
4: 27 de maig de 1996, a la presó, el general de la Guàrdia Civil, Rodríguez Galindo, com a responsable del segrest, tortura i assassinat dels presumptes membres d'ETA, Lasa i Zabala. Galindo era un dels homes forts dels GAL, el terrorisme d'estat amb què el govern socialista de Felipe González feia front als anys més durs d'ETA. Atenció al titular del periòdico d'ara fa 30 anys, el madridista Luis Enrique fitxa pel Barça. Havia jugat 5 temporades al Bernabéu i signava contracte també per 5 anys amb l'equip català. Núñez havia fet fora Cruyff i ja tenia el seu substitut a la banqueta, l'anglès Bobby Robson. L'Atlètic de Madrid ara fa 30 anys guanyava Lliga i Copa i la rua que va fer per Madrid va ser una mica especial, com era el seu president, Jesús Gil. Gil es va passejar amb una carrossa per tot Madrid estirada pel seu cavall Imperioso. Acabo amb el rei Joan Carles I, que guanyava a Barcelona el trofeu de vela Conde de Godó, amb un veler de nom premonitori, Bribón.
0: Avui és 27 de maig del 2026, és el 147è dia del calendari. Falten 25 dies per l'estiu, 28 per Sant Joan i 3 per la final de la Champions masculina de futbol. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Portem arrossegant des de l'any 2009. S'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes.
8: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
9: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Indefinida.
11: No definida, que no es pot limitar. Usteg amenaça amb una vaga indefinida si no hi ha acord amb educació, però tenint en compte que l'última convocatòria serà el 5 de juny, la vaga quedaria bastant definida en les dues setmanes que quedarien de curs escolar.
0: Forcejament.
11: Acció de forcejar, fer força per vèncer alguna resistència, per manejar alguna cosa, per escapar-se, per desagafar-se. Els Mossos d'Esquadra sospiren que Isaac i Jonathan Andic van forcejar abans que el pare caigués pel precipici a Collbató. Ho conclouen basant-se en la petjada trobada al lloc dels fets, impossible de fer amb una relliscada.
0: I la tercera paraula del dia és reina.
11: Persona que per la seva excel·lència sobresurt sobre totes les altres pel seu rang de la seva classe. Fa anys que Alexia Putellas se la coneix com la reina. El Barça la perd, però queden els seus 38 títols, els 232 gols, la segona màxima golejadora de la història després de Messi i, sobretot, haver liderat una revolució al futbol.
0: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 70.
12: Són les escoles concertades de Catalunya que s'han adherit a la coordinadora d'escoles concertades a Catalunya, que se suma a les demandes de la pública i demana mesures del govern. El col·lectiu reclama l'equiparació de les condicions laborals amb la pública.
0: 156.
12: Són els municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya. A més, en molts dels nuclis on sí que hi arriben, no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei. Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori, segons dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: 200 milions d'euros.
12: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis.
0: I el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un minibús de color blanc amb unes lletres blaves al lateral. No es pot llegir gaire bé que hi posa, perquè el vehicle està totalment abollegat. Es nota que ha tingut un fort impacte, sobretot a la part, veig del davant, que està totalment desfigurada.
13: És el minibús escolar accidentat a Wiegenhout, a Bèlgica, després de xocar contra un tren. Hi van morir 4 persones, entre les quals 2 menors. S'investiga per què el conductor, que està entre les víctimes, es va saltar el pas a nivell. El minibús va seguir endavant, tot i que la barrera estava baixada i el semàfor en vermell. El tren, que circulava a uns 90 km per hora, no va poder evitar el xoc, tot i activar el fre d'emergència.
0: A la segona imatge veig una fotografia panoràmica del mar. Al fons s'hi veu una costa força rocosa i surant a l'aigua ben bé una cinquantena de vaixells. N'hi ha de mides molt diferents i la majoria semblen aturats.
13: Una imatge de l'estret d'Hormuz, feta des d'un dron, des d'Oman, enfocant cap a l'Iran. Només 4 de les llanxes que es veuen a la fotografia, les més petites, deixen darrere l'estela que es mostra quan una embarcació s'està movent. La resta, vaixells de càrrega o pesquers, estan ancorats a Washington i Teheran. Fa setmanes que diuen que estan a prop d'arribar a un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret, però aquest pacte no acaba d'arribar.
0: I la tercera imatge mostra una de les sales de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha començat el judici del cas Innova de Reus, al Baix Camp. Al mig de la sala hi ha una taula on seu el primer testimoni. Tarragona, Ricard Buigas, qui és?
14: Doncs l'home que està d'esquena és l'interventor municipal de l'Ajuntament de Reus, Baldomer Rovira, vestit amb americana fosca i corbata. Hem esperat 15 anys per veure aquesta imatge de l'inici del judici. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia al conglomerat d'empreses municipals durant la construcció de l'Hospital Sant Joan. En una de les cadires reservades pels acusats hi seu Josep Pràtics, director d'Innova i de l'ICS, que juntament amb l'arquitecte Jorge Batesteza han pactat amb la Fiscalia acceptar els delictes de falsedat, prevaricació i malversació.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. L'hamburguesa Big Mac del McDonald's s'ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit a 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els anys passen, el cost de la vida canvia. Això recorda aquesta notícia que informa del canvi que ha patit la mítica Big Mac. L'hamburguesa icònica de McDonald's ha passat en 46 anys de valdre 50 cèntims a costar més de 8 dòlars. Un encariment notable d'un 1.500%, destaca la notícia, que també avisa que si això segueix així, el 2030 la Big Mac costarà més de 10 dòlars. També parla la notícia de la mida de l'hamburguesa. Afirma que s'ha fet un 40% més petita de com era el 1980. En xifres exactes, ha passat de pesar 212 grams a pesar-ne només 127.
0: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa. Les xarxes socials tenen cada vegada més influència en les decisions de compra. Segons un estudi recent d'IAB Spain, el 44% dels usuaris reconeix que les xarxes socials condicionen les seves compres i cada vegada més persones compren directament des d'aquestes plataformes. Davant d'aquests nous hàbits de consum, el màrqueting s'ha d'adaptar a un entorn digital en constant transformació. T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
15: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'hamburguesa Big Mac de McDonald's ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980 és una notícia falsa. A veure, és cert que tots els productes de McDonald's s'han encarit amb els anys, però ni el 1980 una Big Mac costava 50 cèntims, ni ara tampoc val 8 dòlars. El preu ara fa 46 anys era d'un dòlar amb 20 cèntims. El preu mitjà actual als Estats Units és de 5 dòlars amb 69 cèntims. Sobre la mida de l'hamburguesa, tant McDonald's com totes les anàlisis nutricionals fetes a les hamburgueses demostren que la Big Mac segueix sent igual de gran com ho era el 1980.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
16: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
0: Ara són les 7:54. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya.
17: Segueixen les mobilitzacions, tot i que s'han acostat posicions amb el Departament d'Educació, que posa sobre la taula un nou complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
18: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros. Percebrien els docents única i exclusivament.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: I avui sentirem també Pedro Sánchez respondre a preguntes dels periodistes per primer cop des de que es coneixem, el cas Zapatero.
19: El president del govern espanyol compareixerà després d'entrevistar-se al Vaticà amb el Papa Lleó XIV i José María Aznar, mentrestant, assegura.
20: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: I Escòcia demanarà fer un segon referèndum d'independència.
17: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció, però Downing Street diu que ni parlar-ne.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica.
19: I a molts dels monoclis on arriben no troben cap companyia disposada a instal·lar la xarxa. Joan Altadilla, regidor del servei d'Aguilar de Segarra, al Bages.
21: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el Papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brianzú i escoltarà el testimoni de dues recluses.
17: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: A l'Àgora parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Papa. Per cert, demà a partir de les 8 del matí farem un especial al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns dels punts més destacats d'aquesta visita del 9 i 10 de juny del Papa a Catalunya. Per exemple, serem a la Sagrada Família, anirem fins a Montserrat, passarem per Brianzú i també pel convent de Sant Agustí. I Rosalía Arrasa, els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
19: Ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el de l'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podria arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil, per un aquí millor.
0: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix el trànsit dens cap a Barcelona. Clàudia Serra?
24: Sí, destaquem aturades de la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, la C58 a Montcada, també cap a aquest nus de la Trinitat, cua a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, B23 des de Molins de Rei i també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
25: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
26: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
25: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
0: Falten 13 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
3: La visita del Papa.
1: Bon dia. El primer que trepitjarà Lleó 14 a Catalunya és l'aeroport del Prat. Allà hi ha una capella que sovint passa desapercebuda. Després de la pandèmia va tancar i actualment funciona a demanda. Si algun grup hi vol celebrar una eucaristia, ho pot demanar al bisbat. En un any hi tenen lloc entre 10 i 15 misses. També s'hi pot entrar a títol individual, sempre que es tingui targeta d'embarcament i després que el personal de seguretat faciliti un codi d'accés. El Papa no hi anirà, però últimament s'ha pintat i actualitzat i s'hi ha fet un sagrari nou que Lleó 14 beneirà just abans de marxar cap a les Canàries.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: En Manu Guix, que està recuperant-se i que des d'aquí enviem una forta abraçada.
4: Molts ànims.
0: I anem a marcar el telèfon de l'Àngels. Àngels!
6: Sí. Hola, bon dia!
0: Que ets aquí? Com estàs?
6: Sí!
4: Felicitat per la teva recent prejubilació.
0: Ah.
4: Et vol dedicar aquesta cançó de Shepard que es diu Jerónimo.
0: Dale, Manu!
6: Ole, ole, ole!

0: temps lliure, aquest temps per tu. Que vagi molt bé.
1: Apa, li petonets a tots.
0: Un petó, adeu, que vagi bé.
1: Adeu, adeu, adeu.
2: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha retencions a les principals carreteres que connecten amb Barcelona. Destaquem aturades a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, C58 a Montcada, C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, també a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i les dues rondes, la de Dalt i la Litoral. Transport públic, tenim diverses incidències al tram. Les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades i al metro la línia 5 funciona entre Cornellà Centre i Can Boixeres i entre Sants Estació i Vall d'Hebron. No hi ha servei entre Can Boixeres i Sants Estació.
0: La vaga dels mestres i professors torna a incloure avui els centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. En paral·lel continuarà una negociació que fa tímids avenços. El punt de partida serà l'última proposta del govern que preveu un complement per a tots els docents. I els treballadors de les refineries de tot l'Estat fan també avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible. En un moment de tensió als mercats, a Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre el cas Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleu XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'Estat espanyol. Aquestes últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres del govern espanyol a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto al foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna. Abans de finals d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029. Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux o el de Millor Cançó per La Perla.
2: Esports.
3: Alexia Putellas s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: I el temps, les temperatures avui podran pujar una mica més. Es podria arribar fàcilment als 35 graus en moltes poblacions de Ponent i el Pla de Lleida. Es mantindrà l'ambient de ple estiu amb domini del sol i només alguns núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimecres 27 de maig, avui segona jornada de vaga general en escoles i instituts de tot Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament aquest mes de maig i arriba a l'equador de les mobilitzacions previstes mentre la negociació entre educació i els sindicats ahir a la nit van quedar encaminades. Aquesta tarda es tornaran a reunir mentre els sindicats fan una crida avui a la mobilització massiva. Hi ha previstes mobilitzacions a Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Tarragona. Sapiguem com arrenca aquesta nova jornada de protesta. A aquesta hora marxem cap a un l'Institut de Barcelona i tenim el David Mendoza i la Sara Canyete. Sara.
4: Nosaltres comencem el dia aquí a l'Institut Príncep de Viana, situat al districte de Sant Andreu, a Barcelona. Aquí la previsió de seguiment d'aquesta jornada de vaga és molt alt. De fet, la directora del centre ens explica que s'han hagut de sortejar els serveis mínims. Aquest és un institut de tres línies i aquí els serveis mínims decretats per al departament són de 6 professors més una persona de direcció. Només hi havia 2 voluntaris i, per tant, els altres 4 han hagut de sortir d'aquest sorteig. També ens diu des de la direcció que la mobilització al centre ha estat altíssima al llarg de tot el curs i que més del 70% del professorat ha participat a totes les aturades que s'han convocat també a les territorials. Veurem com avança el dia, quina és la resposta a aquesta vaga convocada per als sindicats i amb la mirada posada a la negociació que s'ha de reprendre aquest migdia. És per això que els sindicats fan una crida a la mobilització massiva. Avui hi ha vaga a tots els centres educatius i accions repartides per tot el territori. A Barcelona la mobilització principal és a les 10 del matí al Pla de Palau.
0: Doncs fem una segona connexió, anem ara cap a Girona. Fèlix Martín.
5: Soc a la Cruïlla amb el barri de Sant Narcís de Girona, davant del Col·legi Groc. Aquest és el punt on ha de començar aquesta mobilització de protesta aquí a la ciutat de Girona. Des d'aquí es farà una marxa a peu en direcció a la població veïna de Salt. És un dels principals accessos a la ciutat de Girona i, per tant, aquesta mobilització pot provocar aquest matí problemes de trànsit. Una protesta que continuarà al migdia amb una celebració festiva, amb dinar inclòs, ha concretat per aquesta emissora la portaveu d'Usteca Estesa Girona, Glòria Polls.
6: Tenim convocada una manifestació que començarà al Pont del Dimoni de Girona i acabarà al Pavelló Municipal d'Esports de Salt i allà és on es faran els parlaments. Després de tot això, la coordinadora d'assemblees de centres ha programat una sortida d'entorn amb dinar inclòs. És a dir, avui serà una jornada de reivindicació que esperem que sigui clau, que sigui massiva, perquè el departament vegi que els docents no defallim, no ens rendim i que volem que se'ns escolti.
5: Després de la reunió i amb la conselleria, els mestres gironins insisteixen en la idea que les seves demandes van més enllà de la petició d'un increment de salari. L'última manifestació a la ciutat de Girona, coincidint amb la celebració del Temps de Flors, va plegar 4.500 manifestants, segons la policia municipal, el doble segons els sindicats.
0: Com dèiem ahir, a la tarda el govern i els sindicats van aconseguir acostar posicions. El departament va convèncer els sindicats amb un nou complement salarial lineal, però falta afinar la xifra. Educació posa sobre la taula 40 euros al mes i els sindicats demanen un mínim de 60. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas, els 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: A més, el departament accepta parlar del deute dels estadis, un complement salarial que es va veure modificat per les retallades del 2010. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
8: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: Les negociacions entre les parts es reprendran a les 3 de la tarda. Doncs bé, el de l'educació no és l'únic sector que avui surt al carrer. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats. Anem cap allà, està seguint aquesta protesta el Manel Sastre. Manel, molt bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, nosaltres som a l'entrada de la refineria de Repsol a Tarragona i Pobla de Mafumet. Aquí a la carretera d'accés hi ha més d'un centenar de treballadors que ja s'estan començant a plegar aquí per bloquejar aquest accés. De tant en tant fan alguna performance amb uns escuts d'inspiració romana, podríem dir, amb la qual es mouen per la carretera per demostrar doncs, la força de STR, que és el sindicat majoritari del sector, que és el convocant d'aquesta paralització de 24 hores, que ha començat aquesta mitjanit i que aquí està afectant aquesta refineria de Repsol, però també a la de Cessa, que hi ha també a la zona del port de Tarragona. S'estan fent mobilitzacions no només aquí, sinó a Constantí i també a l'entrada del Pantalà del port de Tarragona. No es deixa entrar ni sortir. I aquí amb nosaltres tenim el Toni Carmona, que és del sindicat STR, que és l'organitzador d'aquesta mobilització. Antoni Carmona, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Explica'ns una mica què fareu aquí, què és el que reivindiqueu, sobretot aquesta reivindicació pel que fa a l'avançament de l'edat de jubilació. Què voleu amb aquesta acció d'avui?
10: Bueno, avui és un dia històric per a nosaltres. És el dia que per primera vegada a la història del refinament de petroli. Fem una vaga conjunta a totes les refineries que estan a l'estat espanyol i nosaltres el que reivindiquem principalment és que volem un coeficient reductor de jubilació. Creiem que està justificat pel nostre sector. Estem parlant de gent que treballa 40-45 anys a torn, gent que ha de fer 3 mesos de parades de 12 hores de manteniment, i creiem que per dignitat nostra, pel nostre treball, hem d'evitar que persones amb 66 anys i mig pugin torres de 30 metres en condicions penoses i perilloses, perquè estem parlant de que tenim una producció 24-7 i estem parlant de que un 1 de gener hem de fer aquesta tasca a les 4 de la madrugada, a menys 2 graus, una situació molt complicada per a persones amb aquesta edat.
9: Com afectarà la paralització a la producció? Ens comenten des de la patronal que els serveis mínims garanteixen la seguretat, l'operació en seguretat de les plantes, però també que hi haurà una reducció de producció.
10: Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines, segurament la reducció serà un 40% de producció.
9: I la intenció és quedar-se aquí tot el dia?
10: Sí, sí, aquí estem tot el dia, estem 24 hores, van començar ja ahir a les 12, diversos companys van quedar dintre a dormir a la refineria i estarem aquí fins la nit.
9: Aquesta és la situació, doncs, aquí als accessos de la refineria de Repsol a Pobla de Mafumet. Com dèiem, un centenar de persones que es van afegint també treballadors conforme van sortint dels torns per fer les accions de protesta. Aquí, com dèiem, també a l'accés del Pantalà del Port i també a la zona de Cessa, també en aquella zona portuària.
0: Perfecte, doncs ho anirem seguint també al llarg d'aquest matí. Manel, gràcies, fins ara.
9: Bon dia.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Pedro Sánchez respondrà avui per primera vegada sobre el cas Zapatero. El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el Papa Lleó XIV respondrà a les preguntes de la premsa. A les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
11: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Óscar López posava la mà al foc.
12: Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
13: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
14: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa.
0: El líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijó, ha evitat aquests dies parlar de moció de censura contra el govern Sánchez, però sí que continua la pressió a Junts per Catalunya i al PNB perquè deixin caure l'executiu espanyol. Els populars insisteixen que el govern de PSOE i Sumar no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions anticipades. Feijó, però, conscient que no li surten els números al Congrés, trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos, que de moment, però, no contemplen aquesta possibilitat.
15: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: En aquest context ha reaparegut l'expresident

0: Començar cap roda de contactes amb Junts i el PNB. Més qüestions. Israel assegura haver matat el nou cap del braç armat de Hamas durant un bombardeig a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Defensa israelià a la xarxa X. Per ara no hi ha resposta oficial per part del moviment islamista. El govern del primer ministre, Benjamin Netanyahu, també ha intensificat l'ofensiva contra Hezbollah al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc en Beirut, uns atacs que han provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils, segons fonts libaneses. Segons l'exèrcit hebreu, la milícia pro-iraniana ha respost amb el llançament de coets sobre el nord d'Israel que no haurien causat ferits. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha deixat clar que l'objectiu en aquesta escalada del conflicte és ocupar més territori controlat per Hezbollah.
1: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: I el Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front especialment a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. Això poc després que països com Alemanya, Noruega o els Països Baixos hagin protestat davant dels ambaixadors russos a les seves capitals per l'advertència de Moscou perquè els diplomàtics europeus se'n vagin de Kiev davant un atac imminent de gran abast. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos sobre les repúbliques bàltiques.
2: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: I encara una darrera qüestió abans d'obrir àrea de serveis. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna. Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
3: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans que s'acabi l'any, s'han fixat 2 missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart. Passa un minut i mig d'un quart de nou, ara sí, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha retencions a les principals carreteres que connecten amb Barcelona. Destaquem aturades a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, C58 a Montcada, C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, també la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei, la Ronda de Dalt i la Litoral. També en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud, i a la mateixa AP7, en aquest cas a Mollet, sentit nord cap a l'enllaç amb la C17. Pel que fa al transport públic, atenció perquè hi ha diverses incidències obertes. Al tram, les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades, segons informa el tram, per causes operacionals, i al metro, la línia 5 no funciona entre Can Buixeres i Sants Estació. És tot de moment.
0: El temps. Jofre Genuer.
5: Continuem avui dimecres amb aquestes temperatures més d'estiu, sobretot l'ambient diurn és de ple estiu, amb valors que avui pugen un palet més. Per tant, si ahir es va arribar als 34, les xifres més elevades, sobretot del terç oest del país, avui s'arribarà fàcilment als 35, potser 36 de manera local, i en general a l'interior superant àmpliament els 30. Només a la costa, el termòmetre un dia més una mica frenat, sobretot arran de costa de mar, per la influència de la temperatura superficial del mar, amb sol, tot plegat, amb aquest ambient que a primeres hores és agradable en general, tot i que avui hi ha hagut més valors tropicals de matinada que no han baixat dels 20. En general, les temperatures doncs, no són de ple estiu a primeres hores. De fet, s'ha arribat als 5 graus a Das o també a Prat.

0: però en canvi cada cop hi ha més valors tropicats, com dèiem, a la façana litoral, amb aquests 21 a Sitges, a Barcelona, també 20 a Alella, 20 a Portbou, o 21 a l'Estartit de Rocamaura. Bé, la calor pels propers dies arriba al seu màxim. Entre demà i demà passat tindrem un pic de calor amb valors més de ple estiu o de canícula, gairebé, sobretot l'ambient diurn, perquè tindrem temperatures que superaran àmpliament els 35 a l'interior, fins i tot al prelitoral, arribant als 37, o fins i tot, no descartem, alguns 38. Per tant, un ambient de plena canícula, com dèiem, no gens de maig, i tot plegat sempre amb sol o algunes nuvolades de tarda. De fet, en el Pirineu, a partir de demà, sobretot, podrien haver-hi algunes primeres gotellades que han d'anar trencant amb aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot a partir del cap de setmana.
1: Fresca Info.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
3: Només pel fet de comprar el cupó diari?
2: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Mira que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Avui, Quanta Guerra, la família d'Olaya Moreno.
6: Sargento Tomás Morado Muñí.
7: El teu avi va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
6: Què dius?
7: I el besavi Tomàs el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
6: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
5: Quanta Guerra, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
9: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
8: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3CAT Info.
10: 10 minuts i arribarem a 9:15. Ja hi ha sentència per a un home que el novembre del 2022 va arruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartia en Artesa de Segre, la Noguera. L'Audiència de Lleida el condemna a 16 anys de presó, tot i reconèixer que el mateix acusat la va ajudar a fugir de les flames. Lleida, Estela Bosoms.
11: La sentència el condemna per haver provocat un incendi que va posar en perill la vida de la dona i li va causar lesions, tot plegat agreujat pel fet que ella era la seva parella. Els magistrats descarten, però, l'intent d'assassinat just perquè l'home va ser qui va ajudar la víctima a sortir de l'habitatge en flames i la va baixar al carrer. En tot cas, consideren provat el relat que va explicar la dona al judici, que l'home va arribar de matinada mentre ella dormia, la va arruixar primer amb alcohol i després amb acetona i li va calar foc. L'incendi, a més, es va estendre per l'habitatge, la primera planta, i va obligar els veïns a sortir ràpidament de l'edifici. L'audiència rebutja aplicar a l'home l'atenuant de consum d'alcohol i drogues i fixa una indemnització de 120.000 euros per a la víctima, que va tenir cremades greus al 18% del cos. També li prohibeix acostar-se menys de 200 metres de la dona o comunicar-s'hi durant 17 anys.
12: Justícia! Justícia! Justícia!
10: I un centenar de persones es van concentrar de nou ahir a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer al municipi. Les entitats convocants van reclamar responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per a les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
13: La concentració es va fer a la plaça Josep Tarradellas, on un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. I la van convocar les Empordarades, un grup de víctimes de violència masclista, que van llegir un manifest en què es reclamava menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
14: I exigim responsabilitats a l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
13: Amics i familiars de la víctima van participar també en un acte emotiu amb espelmes i flors al banc de la plaça on van passar els fets.
10: El govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística davant l'augment de les vulneracions vinculades a la llengua. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho va anunciar ahir en un acte a Palau per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. També va avançar que es treballa per arribar a un acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua.
15: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar veure el català com a llengua que t'obre portes. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
10: Illa es va mostrar optimista davant l'estat de salut del català, reconeix que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent.

0: mundial.
1: I hem de parlar de Rosalía. Ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava. La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple. Havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla, que sentim de fons. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria. El cantautor valencià Guitarrica de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també ha fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.

0: esports. Audal Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
3: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
1: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també dues pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'hi va referir així en la prèvia del partit davant la Reial Societat.
4: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ja tingui la voluntat per voler fer.
1: I d'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
1: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9.
0: 3CAT Info.
1: Mentrestant, ahir ja es van jugar alguns partits de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Un resultat massa contundent, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
6: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
1: Avui, a banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7 i es podrà seguir per TV3, també jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol a partir de les 9 del vespre i que es podrà veure per Esport 3. A l'Espanyol, precisament el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, va confirmar que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
7: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
1: Monchi, en el dia de la presentació oficial, també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 jugarà Leipzig a Alemanya a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres.
0: 3CAT Info.
1: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava per 53-33 quan es va suspendre el partit. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava a l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
8: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
1: També ha jugat ahir a la Lliga ACB un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa de la Final Four. D'altra banda, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. I participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. El Barça, mentrestant, ahir es va reunir el president electe Joan Laporta i el tècnic Xavi Pascual. Pascual va comunicar-li que manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La marxa de Pascual coincidirà amb la sortida de l'actual director esportiu Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins han quedat definides les semifinals del play-off que disputaran el Liceu i el Calafell i el Barça i l'Igualada, després que ahir es juguessin els tercers i definitius partits dels quarts de final amb aquests marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voldregà 0 i Calafell 4 Reus 3. Les semifinals començaran divendres que ve i seran a un màxim de 5 partits. I en waterpolo, aquest vespre a 8:45 es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. D'altra banda, també aquest vespre, a 9:00, arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits, entre el Sant Andreu i el Mataró.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Segueix el trànsit dens a la majoria de vies que connecten amb Barcelona. Destaquem hores d'ara aturades a la B23 d'entrada per la Diagonal, C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, i en aquesta Ronda de Dalt i a la Litoral també hi ha trams amb retencions. Pel que fa al transport públic, bones notícies. La línia 5 del metro ja funciona amb normalitat. El tram, les línies T5 i T6, recordem que circulen amb freqüències de pas alterades.
1: Doncs a aquesta hora repassem el més destacat. Nova jornada de vaga en tots els centres educatius de Catalunya, amb protestes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, entre d'altres. En paral·lel continuarà la negociació per mirar de desencallar el conflicte. El punt de partida serà l'última proposta del govern, que preveu un complement per a tots els docents. I atents al que Pedro Sánchez pugui explicar avui des de Roma, on fa una visita oficial al Vaticà, el president espanyol donarà explicacions per primera vegada sobre el cas Zapatero. També és notícia que Israel ha anunciat que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. A partir d'ara també us explicarem que el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic, però, ja ha anunciat l'oposició a la consulta. I avui a les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació de la Dana. PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabar de la feina. A Ripoll, ahir al vespre, van prendre possessió del càrrec els dos nous regidors del PSC, amb retrets de Sílvia Oriols, que els va titllar d'esquirols, en un ple on també van quedar aprovats els comptes del consistori gràcies a l'abstenció de Junts. I també us explicarem que comença la collita al sud del Segrià de les primeres varietats de préssec i nectarina. La calor que ha avançat una setmana aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. També parlarem d'esports. Eudald Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: I d'Alexia Putellas, que s'acomiada avui de l'afició del Barça.
3: La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit davant la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Abans, aquest matí a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
1: I recta final de maig amb temperatures d'estiu. Avui el temps serà assolellat amb alguns núvols inofensius al Pirineu, l'ambient molt càlid arreu del país, amb màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior i de 35 a ponent. Fins i tot a la Conca de Tremp es poden arribar a tocar els 36 graus, una calor que serà encara més intensa de cara a demà dijous. Passen 3 minuts de 8:45, segona jornada de vaga general en escoles i instituts de tot Catalunya, malgrat l'acostament salarial ahir a la nit entre govern i sindicats. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament aquest mes de maig i arriba l'equador de les mobilitzacions previstes. Aquesta tarda es tornaran a reunir les parts mentre els sindicats fan una crida avui a la mobilització massiva. S'han convocat accions de protesta a Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Tarragona. Sapiguem com arrenca aquesta nova jornada de protesta. Anem cap a un institut de Barcelona, David Mendoza i Sara Cañete.
4: Nosaltres comencem el dia aquí a l'Institut Príncep de Viana, situat al districte de Sant Andreu, a Barcelona. Aquí la previsió de seguiment d'aquesta jornada de vaga és molt alt. De fet, la directora del centre ens explica que s'han hagut de sortejar els serveis mínims. Aquest és un institut de 3 línies i aquí els serveis mínims decretats per al departament són de 6 professors més una persona de direcció. Només hi havia 2 voluntaris i, per tant, els altres 4 han hagut de sortir d'aquest sorteig. També ens diu des de la direcció que la mobilització al centre ha estat altíssima al llarg de tot el curs i que més del 70% del professorat ha participat a totes les aturades que s'han convocat també a les territorials. Veurem com avança el dia, quina és la resposta a aquesta vaga convocada per als sindicats i amb la mirada posada a la negociació que s'ha de reprendre aquest migdia. És per això que els sindicats fan una crida a la mobilització massiva. Avui hi ha vaga a tots els centres educatius i accions repartides per tot el territori. A Barcelona, la mobilització principal és a les 10 del matí al Pla de Palau.
1: I a aquesta hora marxem també cap a Granollers. Allà hi tenim la Marta Vallès. Marta.
0: Ja hi comença a haver força moviment al voltant d'aquest Palau d'Esports de Granollers. La convocatòria és aquí a partir de les 9 i hi ha un motiu molt clar. Aquí al pavelló és on s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Per això la manifestació sortirà d'aquí al davant. De 9 a 10, temps per fer escoltar les seves consignes, les reivindicacions, i després, a partir de les 10, començarà una manifestació, una cercavila, una caminada cap a un punt de moment no concretat. Una marxa aproximadament d'una hora per arribar a l'indret on els docents faran el que ells han anomenat el seu contracongrés. L'Arnal Morató, professor d'un centre de ciutat, avui rebrà companys docents de totes les comarques de Barcelona.
5: La idea és fer sentir la nostra veu justament aquí en el Congrés de Ciutats Educadores i després, durant tot el matí i migdia i al llarg del dia, fer un gran contracongrés on hi haurà taules rodones, participacions d'artistes, per exemple, podrem comptar amb gent com el Manuel Delgado, el Roger Prims, i després també artistes com Cor de Carxofa o Joan Garriga o Remei de la Calafresca, que faran d'aquest contracongrés reivindicatiu alhora que divertit i lúdic.
0: Professors que arriben a Granollers en tren, altres expedicions en vehicles privats, cada cop la seva presència aquí és més evident. També força moviment policial. La coordinadora educativa del Vallès Oriental ha preparat una jornada reivindicativa que, si fem cas, el cartell que la convoca serà colossal.
1: I pel que fa a les negociacions, ahir a la tarda govern i sindicats van aconseguir acostar posicions. El departament va convèncer els sindicats amb un nou complement salarial lineal, però falta afinar la xifra. Educació posa sobre la taula 40 euros al mes i els sindicats demanen un mínim de 60. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa del departament.
6: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: A més, el departament accepta parlar del deute dels estadis, un complement salarial que es va veure modificat per les retallades del 2010. Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC.
7: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
1: Les negociacions entre les parts es reprendran a les 3 d'aquesta tarda. Canviem de qüestió. Pedro Sánchez respondrà avui per primera vegada sobre el cas Zapatero. President espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el Papa Lleó XIV compareixerà davant la premsa. A les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, Dani Sendeja.
8: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Oscar López posaba la mal foc.
9: Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
10: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
11: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa.
1: Israel assegura haver matat el nou cap del braç armat de Hamas durant un bombardeig a Gaza, ho ha anunciat el ministre de Defensa israelià a la xarxa X. Per ara no hi ha resposta oficial per part del moviment islamista. El govern del primer ministre Benjamin Netanyahu també ha intensificat l'ofensiva contra Hezbollah al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. Uns atacs que han provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils, segons fonts libaneses. Segons l'exèrcit hebreu, la milícia pro-iraniana ha respost amb el llançament de coets sobre el nord d'Israel, que no haurien causat ferits. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha deixat clar que l'objectiu en aquesta escalada del conflicte és ocupar més territori, controlat per Hezbollah.
12: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
13: 3CAT Info.
1: 5 minuts i arribarem a 3:15. Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la DAN. El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial. València, Alba Barbosa.
13: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. En aquest sentit, apunten a deficiències i manca d'informació durant la riuada i a retards en la presa de decisions. Qüestionen també l'eficàcia dels sistemes d'alerta a la població i argumenten que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. La Comissió d'Investigació a les Corts s'ha reunit 11 vegades i no ha citat a declarar a l'exconsellera Salomé Prades, responsable de l'emergència i investigada en la causa, ni tampoc el seu número 2, Emilio Argüello, també imputat. Els dos noms, però, consten al llistat de compareixences previstes. Sí que hi va acudir l'expresident valencià Carlos Mazón, que va afirmar que ell no tenia responsabilitat operativa sobre l'emergència. També hi han comparegut representants de les associacions de víctimes que van criticar que se les cités un any després i que titllen la comissió de pantomima parlamentària.
1: I ara ens situem a Ripoll, on ahir l'alcaldessa Sílvia Orriols va aprovar definitivament els pressupostos de l'Ajuntament, aquest cop gràcies a l'abstenció de Junts, que per més ha rebutjat totes les al·legacions de l'oposició. En el ple d'ahir al vespre també van prendre possessió els dos nous regidors del PSC. Ho va seguir la Laia Claret.
14: Paco Murillo és veí de Ripoll i ha treballat a l'empresa Fibren de Sant Joan de les Abadesses i Jorge Iglesias ha treballat a Artigas Alimentària Cornellà del Ter i ha estat secretari d'organització de la Unió Territorial de la UGT les comarques gironines.
15: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde.
14: Orriols titllava d'inaudit que un regidor es dirigís al plenari en castellà. Recordem que Murillo i Iglesias substitueixen els dos regidors socialistes que van abstenir-se en l'aprovació dels pressupostos i van presentar la renúncia forçats pel partit. La resta de membres de la llista no van acceptar l'acte de regidor.
1: El Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del primer ministre escocès, John Swinin, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ha avançat l'oposició a aquesta nova consulta. Londres, Quim Olivares.
16: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinin és el primer ministre escocès.
17: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
16: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta, poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació.
1: I Bèlgica investiga les causes del xoc entre un tren i un minibús escolar que ahir va provocar la mort de 4 persones, 2 dels quals menors, al poble de Viguenot. Totes les víctimes anaven a l'autocar que va travessar les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Bruno Fortea.
18: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes estava en vermell. Per això, el gestor públic de la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a causa del xoc un error humà. Thomas Becken n'és el portaveu. The barrier
19: is damaged. La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
18: Ajudarà a aclarir l'autòpsia que li faran al conductor del minibús escolar, que va morir en la topada i que no tenia antecedents penals. La fiscalia belga diu que totes les hipòtesis estan obertes. Alguns veïns del poble i també alguns maquinistes han denunciat la falta de seguretat que, segons ells, hi ha en el punt de l'accident.
1: I un apunt cultural abans de tancar aquest bloc i obrir àrea de serveis. L'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels Premis GAC de l'Art Contemporani que s'han entregat aquest dimarts. Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carme i Lluís Bassat han estat distingits pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar Mar, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit que ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. El MACBA ha estat l'escenari de lliurament d'aquests premis en una cita que pretén reconèixer la vitalitat de l'art actual a Catalunya. Doncs arribarem en punt a 3:15 en connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Aquesta hora, circulació complicada a la 2 del Papiol a Molins de Rei sentit Barcelona. En aquest punt hi ha un carril tallat per una avaria. Segueix el trànsit dens a les entrades de Barcelona. Destaquem aturades de la B23 d'entrada cap a la Diagonal, C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt i aquesta mateixa via, la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral. Hi ha punts amb retencions en tots dos sentits de la marxa. Retencions també a la P7 de Santa Perpètua a Barberà i a Subirats, tot sentit Tarragona, en aquest últim cas degut a unes obres, i densitat també en aquesta mateixa via a la P7 a Barberà i a Mollet, en aquest cas sentit Girona. Pel que fa al transport públic, recordem que al tram les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades. És tot de moment.
1: El temps. Jofre Genuí.
20: Les temperatures aquesta matinada han pujat un pelet més, sobretot a la façana litoral. A la resta, pràcticament no s'ha notat, tot i que els 5 graus a Prades o a Das, que són amb valors freds, són valors una mica més elevats que ahir. Les matinades encara són agradables, valors, però, a la façana litoral, que no baixen dels 20 graus, cada cop n'hi ha més. Avui, Sitges, Barcelona, Alella, Portbou, repeteix també l'Estartit a Rocamaura. I esperem que al llarg del dia d'avui la temperatura doncs pugi un grauet o dos més, per tant serà fàcil arribar als 35 a les zones més càlides de Ponent i Pla de Lleida. Esperem que la jornada estigui dominada pel sol, amb només algunes nuvolades al Pirineu, avui de moment inofensives. I la tendència pels propers dies, doncs arriba al màxim d'aquesta bombolla d'aire càlid, amb un pic de calor que entre demà i demà passat ha de fer que els termòmetres s'acostin als 38 graus a les zones més càlides del país. No només a Ponent i Pla de Lleida, sinó que es poden superar els 35 també fàcilment a la Catalunya central, interior de Girona especialment, i també prelitoral. Per tant, pels propers dies, un ambient de plena canícula, sobretot l'ambient diurn, i amb més nuvolades de tarda, que podrien començar a donar algunes gotellades, tot i que esperem més tronades al Pirineu, sobretot de cara al cap de setmana.
1: Tresca Info. Passant gairebé 3 minuts de 3:15.
21: Catalunya al dia.
1: Doncs comencem aquest bloc de notícies de proximitat explicant-vos que a Catalunya encara hi ha 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. Aquesta xarxa, que és de titularitat de la Generalitat, cobreix actualment 791 poblacions, un 83% del total, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta d'una infraestructura que principalment connecta els edificis públics dels municipis, però els operadors privats poden utilitzar-la per oferir també el servei de fibra als ciutadans. El que passa és que en molts llocs no i tenen interès. Els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. Com que hi ha pocs veïns, diuen que no els surt a compte. Joan Altadilla, regidor de Serveis d'Aguilar de la Segarra, al Bages.
22: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
1: Ara el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions del Govern.
23: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics, precisament, en aquestes zones en les que queda clar, avui per avui, que efectivament la inversió privada, només privada, no arribarà.
1: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura. Per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros. Situem-nos ara a Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones a l'operació contra el tràfic de marihuana que es va fer ahir en una dotzena de poblacions d'aquestes comarques. Més de 600 policies van fer una trentena d'escorcolls i van trobar armes, diners en efectiu i plantacions. Laia Claret.
14: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu.
1: I ara marxem cap a Ponent, a la zona sud del Segrià. Ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina, una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració. Una campanya que arrenca amb molt bones perspectives perquè les altes temperatures que hi ha arreu d'Europa han disparat també la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita. Lleida, Estela Busoms.
0: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
3: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
0: Una mica més al nord, al Carràs, demà començarà la collita als camps de presseguers de Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de l'Organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, que confirma la bona arrencada.
4: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
0: La previsió és que els preus es vagin normalitzant a mesura que avanci la campanya, però ara per ara la perspectiva és que els pagesos es puguin guanyar la vida tot i haver d'afrontar l'encariment del gasoil, els adobs i els herbicides. Després d'anys marcats per gelades, sequera i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines, un 14% més que l'any passat.
1: Cunit i Cubelles volen tenir cap propi i deixar de compartir la mateixa àrea bàsica de salut. Consideren que així hi hauria més metges i infermeres per atendre una població que no para de créixer. Corresponsal al Garraf i al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
5: Els ajuntaments estan molt amoïnats per la saturació sanitària i les cues als CAP i creuen que separar-se a nivell sanitari els donaria una capacitat d'atenció més gran als ciutadans. Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
24: Compartim centre d'atenció primària, Cubelles i Cunit, i la nostra intenció, i em penso que és el que cal és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi.
5: Físicament hi ha un edifici, un CAP a cada poble, però la direcció, l'organització i els metges són compartits. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha anticipat com seria la situació amb dos CAPs separats en lloc d'un.
25: Cada àrea bàsica tindria el seu director, tindríem més metges per àrea bàsica, podríem donar més serveis per àrea bàsica, perquè ara heu de pensar que a vegades els serveis, com que és una àrea bàsica compartida, no els dupliquen a Cunit i a Cubelles, sinó que es posen en un dels dos municipis. Això fa que la gent es trobi amb mancança de serveis, no?
5: Així ho demanaran aviat al Departament de Salut.
1: I amb l'arribada del bon temps també es dispara l'activitat al medi natural i els rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
26: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
27: Saber renunciar a un dia, doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica, no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
26: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
1: I acabarem a Girona, on els sindicats Comissions Obreres i UGT denuncien que la patronal del comerç bloqueja les negociacions del conveni del sector en aquesta demarcació, que va caducar al desembre. Critiquen que s'ha aixecat de la taula només començar. Núria Paraire.
2: Els sindicats diuen que la patronal vol eliminar el complement per incapacitat temporal, que és del 100% al quart dia de la baixa, i que no accepten un increment salarial anual del 3% amb una clàusula de revisió limitada. Des de la UGT carreguen contra la patronal perquè consideren que és un xantatge. La secretària general del Sindicat Intercomarcal de Comissions Obreres, Joana Miquel, critica la falta de voluntat d'arribar a un acord.
6: Però no se n'adonen que mentre va haver la pandèmia no va faltar ningú. Quan era el moment més crític, tots vam estar allà. I els beneficis que tenen són beneficis molt alts. I si es mira el conveni, les taules salarials del conveni de comerç són molt baixes. I ja no entrem ni en això, simplement és que és una falta de respecte aixecar-se d'una mesa de negociació.
2: Una vintena de treballadors del comerç s'han manifestat aquest dimarts al matí pels carrers de Girona.
1: Esports. Fins les 9 amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
7: Bon dia, bona hora. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afici del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
9: Per això no vull que sigui un moment trist.
8: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
7: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també 2 pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador, Pere Romeu, s'hi va referir així en la prèvia del partit davant la Reial Societat.
10: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
7: D'Alexia també n'ha parlat les últimes hores l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
11: Sempre li deia que era una futbolista total perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
7: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9. Mentrestant, ahir ja es van jugar alguns partits d'aquesta penúltima jornada de la Lliga Femenina de Futbol. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Un resultat massa contundent, segons creu la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
12: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
7: Avui, a banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7 i es podrà veure per TV3, també es jugarà al Deportivo de la Coruña espanyol a partir de les 9 i que es podrà seguir per Esport 3.
13: 3CAT Info.
7: A l'Espanyol, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, va confirmar en la seva presentació oficial que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
28: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
7: Monchi també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 jugarà Leipzig a Alemanya a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
13: 3CAT Info.
7: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava per 53 a 33 quan es va suspendre el partit. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
15: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
7: També ha jugat ahir a la Lliga ACB un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa del Madrid de la Final Four a Atenes. El Barça, mentrestant, ahir es va reunir el president electe Joan Laporta i el tècnic Xavi Pascual. Pascual va comunicar-li que manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi important a la marxa de Pascual, coincidirà amb la sortida de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I a l'NBA Oklahoma, els actuals campions han guanyat aquesta matinada a San Antonio, 127-114, i dominen ara la final de la Conferència Oest per 3-2. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins ja han quedat definides les semifinals del play-off que disputaran el Liceu i el Calafell i el Barça i l'Igualada, després que ahir juguessin els tercers partits dels quarts de final. Amb aquests marcadors, Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. I en waterpolo, aquest vespre, a 8:45, es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina entre el Catalunya i l'Atlètic Barcelonet a la piscina de Sant Jordi de Barcelona.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimecres 27 de maig del 2026. Ple municipal ordinari avui a partir de les 4, que entre d'altres dictàmens portarà a aprovació 7 modificacions de crèdit que han de possibilitar des de l'inici del projecte de reforma de l'Hort de Can Fals o l'atorgament d'ajuts per Carnaval a Prado i Retiro fins a reformes al Palau del Rei Moro o al pati del Patronat, tot passant per la compra de mobiliari pel Centre de Formació d'Adults o l'Escola Municipal de Música i millores vinculades al contracte de les llars d'infants municipals. El ple que també debatrà la declaració del carrer 1 de maig com a bé cultural d'interès local, probablement amb més valor simbòlic que pràctic. Ahir que en conversa amb l'alcaldessa van aparèixer alguns titulars. El més important de manera immediata, atenció veïns del carrer Sant Honorat i voltants, perquè a partir del 16 de juny, del dimarts 16 de juny, començaran les obres de rehabilitació del Pont de la Via, del popularment conegut com a Pont dels Ocells. I no serà una obra menor, perquè obligarà fins i tot a treballar en horari nocturn i a inhabilitar l'actual pàrquing, que es convertirà en espai per a tota la maquinària necessària per l'obra. O sigui, que si sou dels que aparqueu al pàrquing del carrer Sant Honorat, comenceu a pensar en un indret alternatiu, perquè a partir del 16 de juny, repetim, obres al Pont dels Ocells. El gran gruix de l'obra haurà d'estar enllestit abans de l'inici del curs escolar, però és evident que caldrà armar-se de paciència perquè l'obra és necessària, perquè aquest pont necessita quelcom més que maquillatge. Segon titular, és possible, probable, i es té bastant coll avall, pel que sembla, que el d'enguany pot ser el darrer any del festival Jardins de Terramar a Terramar. Bàsicament perquè la peça de terreny on hi ha l'escenari és terreny privat de clau hotelera i la propietat vol desenvolupar un projecte d'hotel. Aquesta història ja estava escrita el dia en el qual es van escollir els Jardins de Terramar per celebrar el festival Jardins de Terramar. Ara, aprofitant que també finalitza el contracte amb l'empresa que l'organitza, ja es comença a buscar un nou emplaçament. No serà tasca fàcil perquè el festival, a més de música, ha venut un entorn, com el dels Jardins de Peralada, i aquest entorn, almenys a Sitges, no té substitut equiparable.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: El 27 de maig, avui que hi ha vaga de mestres, tot i que sindicats i Generalitat estan acostant posicions, diu La Vanguardia, Educació ofereix una pujada per tots els docents que els sindicats veuen insuficient, i diu l'Ara que Educació i sindicats acosten posicions. Per fi parlem el mateix idioma, deia en aquest cas la representant de la USTEC. I afegim aquí, bé, és una derivada que ens porta a l'escola, en aquest cas la concertada també fa vaga avui, eh? Però aquest és un, diguem-ne, aquest és un moment bonic. Ahir l'Escola Pia publicava un missatge titulat Gràcies, Josep, dedicat a Josep Riambau. El missatge diu el següent: avui dimarts 26 de maig és un dia d'aquells que quedaran marcats al calendari de la nostra escola, barrejant la tristesa del comiat amb la gratitud més sincera. Després de molts anys de dedicació, en Josep Riambau deixa al capdavant l'administració del centre. Darrere de cada factura de la gestió diària de mil i una gestions que sovint no es veuen, sempre hi ha hagut en Josep. La seva taula ha estat durant anys un punt de referència per mestres, famílies, proveïdors i companys. Tota la comunitat educativa ens unim avui per dir-li gràcies, Josep, gràcies pels anys de feina invisible però imprescindible, pel teu compromís i per haver format part d'aquesta gran família. Ara toca tancar l'ordinador, descuidar-se dels papers i començar una nova etapa plena de temps lliure, descans i nous projectes personals. L'escola sempre serà casa teva. Que et vagi molt bé, Josep, dedicat a Josep Riambau, que s'ha jubilat de l'Escola Pia. Per tant, dins de tot aquest munt de notícies vinculades a l'escola, doncs moments bonics com aquest, després de molts anys de feina, rebre l'agraïment de tota l'Escola Pia, Josep Riambau, que jubilava ahir dimarts 26 de maig. Avui que s'ha fet clar a les 6 hores i 52 minuts, el sol sortirà a les 6 i 24, el sol es pondrà a un quart de 10 i es farà fosc a les 9 i 48 minuts. El dia s'allargarà 1 minut i 28 segons, tindrem 14 hores i 50 minuts de sol i 9 hores i 9 minuts de foscor. Després els farem referència a tota la informació vinculada al ple municipal del mes de maig, avui a partir de les 4 de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sitges en directe a través de Ràdio Maricel, de Canal Blau i també del canal de YouTube de l'Ajuntament de Sitges. Però més enllà d'aquesta informació de l'agenda, dues més. Una, avui comencen les representacions d'un nou espectacle dels alumnes de l'Institute of the Arts a Barcelona, en aquest cas Head Over Heels. Vindria a ser la traducció de Potes en l'aire. Una vibrant celebració, ens diuen, de l'amor i la identitat, amb l'actuació dels estudiants de graduat de teatre musical, dirigits per Tània Acevedo. Atenció, perquè hi ha, en total, 6 representacions d'aquest espectacle. Una avui dia 27, una altra demà dia 28 i el divendres dia 29 i el dissabte 30, dues representacions de l'espectacle, o sigui que en total 6 representacions. Avui a les 7 de la tarda, demà a les 7 de la tarda, divendres a les 2 de la tarda i a les 7, i el dissabte a les 2 de la tarda i a les 7. L'espectacle, com els dèiem, es titula Head Over Heels, a l'auditori de l'IAP, de l'escola IAP, estem parlant l'antic centre de disseny, per tots aquells que encara no tinguin més o menys 10 euros l'entrada per adult, 5 euros l'entrada infantil, espectacle que es comença a representar avui. I al Cinema Prado, les pel·lícules de les quals en varen parlar el passat cap de setmana, per un costat, Calle Màlaga, a partir de 6:15 de la tarda, i a les 8, La mujer más rica del mundo, Calle Màlaga, la història d'aquesta mare que viu a Tànger, que ha de respondre un desig de la seva filla, un desig, una reclamació, li falten diners i vol vendre la casa, i la mare no vol deixar casa seva. Una història segurament molt equiparable a tantes que es viuen arreu del país. I a l'altre costat, La mujer más rica del mundo, inspirada a l'hereva de la casa de perfumeria i cosmètica L'Oréal, la pel·lícula, una de les pel·lícules que més èxit ha tingut a la cartellera francesa, La mujer más rica del mundo, avui al Prado, a partir de les 8 del vespre. En l'agenda dels dies que ens han de venir, ahir vàrem parlar amb ell. Demà a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a partir de 6:45 de la tarda, en Joan García Targa parlarà de les darreres novetats en les excavacions del projecte Svatún a la península de Yucatán, un model de ciutat maia. Demà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol. El divendres a les 6, una peça del mes del tot singular. Això només podia venir d'una mentalitat tan singular com la de Rusiñol. La peça del mes de maig és un vestit de torero pertanyent a la col·lecció de Rusiñol. Un vestit de torero que presentarà el tècnic de cultura i graduat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Alejandro Fernández. Jaqueta, armilla, pantalons i funda, un vestit de torero com Déu mana, amb una història personal i d'amistat al seu darrere. La peça del mes d'aquest mes de maig, a partir de les 6 de la tarda, el divendres dia 29. I el divendres dia 29 s'inaugurarà, s'està muntant ja al Mercat Vell, l'exposició Catifa 75 anys fent veïnatge, aquesta exposició que organitza la Comissió de Corpus amb la col·laboració del grup d'estudis sitgetans i a l'Escola de Grallers. Descobrirem, ens diu la nota de premsa, com van anar evolucionant primer amb dissenys individualitzats per cada façana, fins a unir-se entre veïns per fer un disseny col·lectiu i únic, l'evolució del disseny de les catifes de Corpus en commemoració dels 75 anys fent veïnatge. Recordaran, fa 2 anys parlàvem del segon tram, ara tercer, del carrer Jesús. L'any passat parlàvem del primer tram del carrer Jesús i aquest any el 75è aniversari del primer tram del carrer Major. Per tant, d'alguna manera, aquesta exposició vol resumir tants anys de tradició fent catifes. Això serà el divendres. El dissabte es presentarà el cartell de les barraques 2026, dissabte 30 de maig a les 11 del matí a l'edifici Miramar. Per tant, un dia també assenyalat per saber el roster de les barraques d'aquest any, com sempre pels vols de Festa Major. El dissabte, qui vulgui Anar a veure el patronat, es programen dues visites guiades, una a les 5 i l'altra a 6:15, i recordar que el diumenge és diumenge de l'Aplec de la Trinitat. El diumenge dia 31, Aplec de la Trinitat, i el diumenge dia 31 també es tancarà, per un costat, el Sitges Fotomatch, i també serà el darrer dia de l'exposició de Marga Miret al Miramar. Per tant, també tots aquells que encara els quedin per veure espais expositius del Fotomatch o que encara no hagin anat a veure l'exposició de la Marga Miret, fins aquest diumenge dia 31, tenen temps de fer-ho. Ple municipal avui. El ple del mes de maig. Alguns dels destacats de l'ordre del dia del ple, com els comentàvem, hi ha 7 modificacions de crèdit. Tornem a recordar, com que aquest any no hi ha pressupost aprovat, diguem-ne que aquelles coses, per explicar-ho fàcilment, aquelles coses que s'han de fer a cop de modificació de crèdit, perquè, òbviament, es va amb un pressupost prorrogat i aquest pressupost, precisament pel fet de ser prorrogat, no contempla algunes actuacions que es volen fer i, per tant, s'han de fer a partir de la modificació de crèdit. Moltes coses. Es començarà el projecte de reforma de Can Fals. El projecte de reforma de Can Fals té un cost d'1.760.000 euros, i el ple municipal d'avui posa sobre la taula una modificació de crèdit de la vora d'uns 800.000 euros, 800 i una miqueta més, per començar ja les obres a Can Fals. Hi ha uns 200.000 euros per al mobiliari de l'ampliació del centre d'adults, de l'escola d'adults, al carrer Sant Honorat, al segon pis del carrer Sant Honorat. Hi haurà, òbviament, nous espais per a l'escola d'adults, mobiliari per a aquests espais i també millores en les condicions de les treballadores de les llars d'infants. Hi ha també una modificació de crèdit destinada a l'aportació per Carnaval, per Prado i Retiro. Hi ha modificació de crèdit també per petites reformes al Palau del Rei Moro, quantificades en uns 48.000 euros. Palau del Rei Moro necessitaria més, però com a mínim d'entrada es contemplen aquests 48.000 euros. I també hi haurà una nova modificació de crèdit que segur que generarà, doncs, mal que sigui, un petit debat, perquè el patronat necessitarà encara una miqueta més de diners, perquè el pati del patronat, que no està acabat, hi ha un talús que s'ha d'arreglar, i l'arranjament d'aquest talús val a la vora d'uns 150.000 euros. Per això, precisament, el dia de Sant Jordi no es podia accedir al pati del patronat, perquè encara no està acabat, queden pendents obres. Per tant, aquests 150.000 que aniran pel pati

Blanc, l'organigrama municipal, els llocs de feina de l'Ajuntament. La plantilla, d'alguna manera, ho posa en la vida real. Aquests llocs de feina, aquests treballadors i la partida pressupostària que sustenta aquest lloc de feina. S'havia aprovat la RLP, la RLT, no s'havia aprovat el pressupost, però, és clar, si no s'aprova el pressupost, bé, s'ha de fer alguna cosa per encaixar les modificacions, bé sigui les que marca la llei d'augment de retribucions econòmiques, el que sigui. Per tant, avui s'aprovarà la plantilla després d'haver estat acordat amb els sindicats de l'Ajuntament. No, almenys aquesta és la intenció. Un altre dels temes que avui es posaran sobre la taula és, com li preguntàvem ahir l'alcaldessa, i és quelcom que té un punt de, gairebé diríem, més de simbòlic, que no tant de pràctic, per bé que en la pràctica això també comportarà que determinades accions no es puguin fer al carrer Primer de Maig, determinades actuacions, perquè el ple posarà sobre la taula avui la declaració de bé cultural d'interès local del carrer Primer de Maig. Per tant, es vol que tot el carrer estigui protegit i des del punt de no només ja del significat que va tenir en el seu dia, sinó des del punt d'evitar determinades actuacions en el futur. Com saben vostès, ahir també s'explicava, l'Ajuntament en el seu moment va blindar el carrer de poder-se convertir en un carrer de petits establiments de restauració, sinó que l'únic que es dona ara són llicències de bar musical, però les que es van donar ja estan donades, i a partir d'aquí es vol protegir, com els dèiem, diferents actuacions de futur que puguin malmetre l'esperit del carrer. Pel que fa referència a les propostes d'acord a les mocions, bé, doncs, dir-los, hi ha dues mocions de Verds en Comú amb el suport de Guanyem, una de denúncia de l'actuació d'Israel i de suport a la Global Summit Flotilla, i una altra per l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i en rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. Aquestes dues mocions que arribaran al ple municipal d'avui, vostès diran, però escolta'm, què té que veure? La vida és així. Aleshores, n'hi ha una altra del grup municipal de Vox sobre la prioritat nacional en l'accés als serveis públics. Aquest assumpte de la prioritat nacional, que Vox ho ha anat portant a diferents eleccions autonòmiques, la darrera informació sobre aquest aspecte ve de l'acord entre el Partit Popular i Vox a València per aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana pel 2026. En aquest sentit, el senyor José María Llanos, que és el síndic de Vox a València, ho ha dit ben clar. Per tant, no trobem millor manera de definir-ho que el del propi representant de Vox a la Comunitat Valenciana. Prioridad nacional es exactamente eso. Los españoles primero en las ayudas sociales y de acceso a la vivienda. Aquesta és la prioritat nacional que s'ha posat sobre la taula en diferents eleccions a parlaments autonòmics. La proposta de Vox avui en el ple municipal és sobre la prioritat nacional a l'accés als serveis públics. I ens en queda encara una de moció, també des de Vox, per exigir a la Generalitat de Catalunya el compliment immediat de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 29 de març del 2026 sobre l'execució provisional de la sentència relativa al règim lingüístic a les aules. I aquesta eterna dialèctica sobre el castellà i el català i la seva presència a les aules. Alguns dels punts del ple municipal, com els dèiem, que començarà avui a partir de les 4 de la tarda. Algunes informacions abans. No saludem a Ricard Vila de Biodiversitat Sitges per parlar d'aquest, diríem, statement, d'aquesta declaració que va fer Biodiversitat Sitges el passat 21 de maig. Doncs en uns moments parlarem amb Ricard Vila. Apareix avui en més d'un mitjà la informació de la desarticulació d'una banda criminal que es dedicava a crear programes informàtics dissenyats per cometre estafes a través d'internet. Part d'aquesta banda criminal tenia branques a Sitges i a Barcelona. Estem parlant d'una banda internacional. Aquesta investigació diu
El digital El Caso va començar l'any 2022 i varen participar els agents de la Policia Nacional, coordinats per l'Europol,

0: conjuntament amb la unitat de cibercrim de Hannover. Bé, els agents varen descobrir que els sospitosos es dedicaven a lucrar-se amb el que es coneix com crime as a service, és a dir, el crim com a servei. Un model de negoci on els delinqüents comercialitzen eines, infraestructura, inclús coneixements a altres delinqüents que encara no tenen tanta experiència. Es pot dir així, eh? Tu contractes algú perquè t'ofereixi un programari informàtic per poder delinquir. Per tant, un delinqüent contracta a un altre delinqüent o un programa informàtic per delinquir. Aquesta xarxa, com els dèiem, internacional es dedicava a crear programes informàtics dissenyats per cometre estafes a través d'internet i, com diu aquesta mateixa informació, els investigadors varen realitzar diverses entrades i registres simultanis a Catalunya, concretament a Barcelona i Sitges, i a França, a les ciutats de Nice i París. Els agents varen detenir tres homes acusats de ser els suposats autors dels delictes d'estafa agreujada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Federació Empresarial del Gran Penedès ha presentat la 22a edició del seu índex de competitivitat comarcal. Pel que fa referència al Garraf, l'informe diu que el Garraf consolida la seva millor posició històrica, però la manca de sòl productiu, l'encariment de l'habitatge, bloquegen el salt cap a l'economia del coneixement. Per tant, l'informe ho diu textualment així, eh? El Garraf ha protagonitzat un dels salts emprenedors més notables del sistema comarcal català, passant de la 39a posició el 2009 a la 4a posició actual. Els residents mostren una disposició creixent a crear activitat pròpia en serveis avançats i economia digital. Però aquesta vitalitat, repetim, 4a posició a totes les comarques de Catalunya pel que fa a l'emprenedoria. Aquesta vitalitat conviu amb una posició 29a en innovació tecnològica formal. No hi ha manca d'iniciativa, hi ha innovació difusa i no institucionalitzada. El problema és l'absència d'un ecosistema articulat, o sigui, incubadores, transferència tecnològica, xarxes de cooperació, o sigui, molts emprenedors amb capacitat, però poca infraestructura per, diguem-ne, gestionar i organitzar tant de talent. Això per un costat, i després tindríem l'assumpte del sòl, perquè la pressió residencial ha exhaurit l'espai que hauria d'acollir indústria lleugera i espais de treball avançat. Sense sòl, no hi ha sòl, eh? L'emprenedoria migra o opera sota mínims. L'encariment de l'habitatge amenaça d'expulsar el talent jove i les classes mitjanes que nodreixen qualsevol ecosistema productiu divers. Per tant, les amenaces per la productivitat del Garraf venen donades perquè hi ha manca de sòl per empreses, i el sòl dedicat a vivenda és un sòl que té un preu tan alt que no permet viure aquí. I, per tant, se'n va la gent amb talent del Garraf perquè aquí no hi pot viure. Ho diu l'informe de competitivitat comarcal de la Federació Empresarial del Gran Penedès. La Fundació Ave Maria ha adquirit 6 habitatges a la Plana per reforçar la seva xarxa de llars amb suport. La Fundació Ave Maria ha adquirit 6 habitatges al barri de la Plana amb l'objectiu de consolidar la seva xarxa de llars amb suport, un projecte orientat a fomentar la vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual en entorns comunitaris i normalitzats. L'operació s'ha pogut formalitzar gràcies a un acord de compra en condicions favorables i a un finançament social a llarg termini concedit per l'Institut Català de Finances. La compra dels pisos ha suposat una inversió aproximada de 850.000 euros assumida a través d'un préstec a 15 anys amb condicions avantatjoses. Amb aquesta adquisició, la Fundació redueix la dependència del mercat de lloguer i reforça l'estabilitat i la sostenibilitat futura del servei residencial, garantint la continuïtat del model d'atenció que desenvolupa des de fa anys a Sitges. El director de la Fundació Ave Maria, Jordi Cerzuela, ha destacat que aquest pas ens permet garantir estabilitat i continuïtat a un projecte que posa les persones i a la seva autonomia al centre. Els habitatges d'una habitació i adaptats a les necessitats de cada resident formen part d'un model d'atenció centrat en la persona amb suport professional, flexible i personalitzat. El projecte busca potenciar l'autonomia personal, la presa de decisions i la participació activa en la vida comunitària, facilitant que cada usuari pugui desenvolupar el seu propi projecte vital amb el màxim nivell d'independència possible. I ahir els comentàvem que es presentava al Prado el projecte de cultura emprenedora a l'escola, les cooperatives, les 5 cooperatives que presenten les escoles de Sitges. L'escola Miquel Utrillo crea la cooperativa Unilímpics i ha elaborat productes esportius. Una part dels diners de la venda d'aquests productes aniran destinats a la Fundació Mona, de rescat de primats. L'escola Maria Usó ha posat en marxa Espel Màgic Up, una cooperativa mitjançant la qual han dissenyat i creat capses de fusta amb espelmes i jocs solidaris. El benefici de la venda anirà a Dona Males, una associació que lluita contra el càncer infantil i d'adolescents. Sabem el que salvem és el nom de la cooperativa de l'escola Agnès de Sitges. El seu alumnat ha fet espelmes i coixins solidaris per col·laborar amb l'Associació d'Amics per a la Defensa d'Animals del Penedès. L'escola Esteve Barratxina ha fet polseres, punts de llibre, totebacs, imants, pots amb espelmes i postals de Sitges dins de la cooperativa Barratxina Handmade, o sigui, fet a mà. Ja ho saben que els acrònims anglesos ara són norma. I destinarà part dels beneficis també a l'associació Dona Males i, finalment, l'escola Pia, que donarà part dels diners recollits amb la venda de most de la cooperativa Mòstix a aquesta mateixa associació. El projecte culminarà dijous 11 de juny en el marc del Mercat dels Dijous, la Fira d'Emprenedoria al Parc de Can Robert, a partir de les 9 del matí i fins 1:15 del migdia. El passat 21 de maig se celebrava el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. Coincidint amb aquest dia, l'Associació Biodiversitat va publicar a les xarxes socials el seu perfil d'Instagram aquest, dèiem, aquesta mena de manifest, aquesta mena de declaració titulada Desnatura Sitges 2000. Diu textualment: avui celebrem el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. Sitges, amb aproximadament un 65% del seu territori inclòs a la xarxa Natura, veu com cada any que passa manca una gestió dels seus espais naturals protegits. L'únic espai natural amb una gestió activa és el Parc del Garraf, integrat a la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, però amb amenaces i problemàtiques presents, com són les activitats extractives, les canteres, o futurs plantejaments de macroprojectes a la parcel·la de Vallcarca amb impactes evidents a l'entorn protegit. Per altra banda, diu aquest mateix comunicat de biodiversitat, no hi ha cap pla de gestió a l'espai marí Costes del Garraf, on s'observa un retrocés i transformació dels hàbitats litorals i marins com accions perjudicials, com són els dragatges, la massificació o la contaminació. A dia d'avui veiem una draga a Port Ginesta provocant contaminació acústica, lumínica i ambiental a les veïnes del barri i als diferents ecosistemes de tota la zona. I per últim, els dos espais protegits de la xarxa Natura més amenaçats i abandonats per part de tothom: l'espai natural dels Colls i Miraupeix, sense gestió i amb manca de recursos per a ficcions de restauració ambiental, i l'espai natural de la desembocadura de la Riera de Ribes, en majúscules, estat crític i sense un pla de gestió ni mesures de recuperació de l'hàbitat. De fet, cada setmana que passa apareixen més impactes que amenacen el seu delicat equilibri ecològic. Portem anys avisant d'una regressió molt important d'aquests ecosistemes i d'una baixada de la seva biodiversitat, però ningú se'n fa càrrec. Perdem paisatge, biodiversitat i resiliència pels propers embats de l'emergència climàtica. Sense rumb i a la deriva. Així de clar, explícit i contundent es mostra Biodiversitat Sitges pel que fa referència a la gestió i a la cura que tenim dels espais inclosos a la xarxa Natura 2000. Ricard Vila, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal, Ricard? No sé si us ho veu pensar molt abans d'escriure o això us va sortir així de cop.
1: No gaire, no ens ho vam pensar gaire a l'hora d'escriure això, perquè ja fa molts anys que veiem aquesta situació i n'estem cansats. fa molts anys que lluitem perquè es protegeixin aquests espais i se'ls doni el valor que requereixen, i veiem que no hi ha canvis, que no hi ha gestió, que no s'inverteixen recursos, amb la importància, no?, que tenen tots aquests espais, la biodiversitat, etc.
0: Anem una miqueta per parts, però per fer un genèric. Hi ha hagut algun moment en aquests darrers anys en què, no sé si dir, teníeu més esperances o us semblava que estava encarrilada la situació, pel que fa referència a la convicció a l'hora de posar en marxa polítiques per a la gestió d'aquests espais?
1: A veure, sí que anys enrere estàvem més esperançats en que poguessin haver-hi canvis i en el context que vivíem de crisi climàtica, de sequeres, tot apuntava que s'invertirien recursos en canviar aquestes zones, en restaurar-les, en gestionar-les, etc. Però cada cop passen els anys i veiem que hi ha una gestió nul·la d'aquests espais naturals, una molt poca regulació i que seguim igual, tot i això.
0: En algun moment hi va haver un cert compromís pel que fa referència a dotació econòmica, pel que fa referència a algun pla, alguna planificació per posar en marxa en algun d'aquests indrets?
1: Fa uns anys, que també ho vam estar lluitant molt, es va fer una petita restauració a la Riera de Ribes, que es va extreure la canya americana, i es va replantar amb algunes espècies autòctones típiques d'espais de ribera mediterrània. Però tot això amb inversions sempre en els espais naturals i etcètera, sempre els recursos econòmics sempre han de ser el mínim, no? I això també ens fa una certa llàstima, no? Que s'inverteixi el mínim que s'hagi d'invertir i després no hi hagi un seguiment en aquests manteniments d'aquests espais o un seguiment també en aportacions de recursos, etc.
0: Entenc, Ricard, que ara que hem comentat que hem començat per la Riera de Ribes, des d'aquella actuació no s'ha fet res més. Recordo que es va col·locar també aquell cordó perquè, diguem-ne, hi hagués una mica de capteniment per part de les persones que s'acostessin a la Riera de Ribes, però estem parlant de fa uns quants anys, aquella escala que primer es va col·locar, que després es va treure, però després d'aquella actuació per treure la canya americana, no s'ha fet res més allà?
1: No, està molt abandonat aquest espai que des de fa molts anys... Biodiversitat Sitges, diguem que té un alt valor ecològic aquest espai, que evidentment s'està perdent a passes agegantades perquè hi ha molts impactes en aquell, hi ha molta presència, molta massificació, etc. I per exemple, coses senzilles que es poden fer és, com per exemple el manteniment d'un pal i corda que està totalment ara amb les cordes per terra, el cartell informatiu de la flora i fauna que pot viure en aquests espais està també molt, molt degradat i no es fan ni aquests petits canvis de manteniment d'un espai que és xarxa Natura 2000 i que té molt valor i que ho podríem explicar, tots els valors ecològics que té aquest espai en biodiversitat, els podríem explicar aquí i podríem estar una bona estona.
0: Ho pregunto perquè esclar, definiu i diria que en tot el vostre comunicat, l'únic moment en què hi ha majúscules literals és quan parleu de la Riera de Ribes i una situació d'estat crític.
1: Sí, està en un estat molt, molt, molt crític. Hem vist nosaltres que som especialistes en el medi natural, etc. Mm-hmm. Som d'aquí Sitges, i observem aquest espai des de fa molts, molts anys, la fauna i flora que ho ocupa, l'estat de l'aigua, de la vegetació, d'aquests ambients de llacunes litorals, i veiem com està en regressió totalment la població i la diversitat d'espècies d'aus. Està baixant en picat. Mai s'ha sabut, per exemple, quina població ictiològica de peixos, etcètera, que hi ha dins l'aigua, no ho hem sabut mai. Que, per cert, fa poc un company nostre, l'Eric Motes, va fer una fotografia d'una tortuga de rierol a la Riera, que és una espècie amenaçada, i que estava allà a la Riera, però és que veiem això, que s'està baixant la biodiversitat i els serveis ecosistèmics que fa aquesta Riera s'estan veient molt perjudicats per aquesta manca de gestió i de tot.
0: Per tant, perquè tothom ens entengui, més enllà d'aquest mínim manteniment que ja reclameu, allà què s'hi hauria de fer? per intentar d'alguna forma protegir, protegir més i evitar aquesta degradació que comenteu?
1: Doncs, mira, es poden fer moltes coses, no? Des de una, bueno, a part que ja s'han fet estudis del seu estat ecològic i de les amenaces, s'han fet ja molts estudis. El que passa que necessitem que aquests estudis passin després a accions, no? Que és el que ens passa aquí a Sitges, que això mai passa, no? Queden projectes de restauració en paper, no? O coses que s'han de fer i queden sempre sobre paper mullat. Allà, per exemple, bueno, tenim el Golf Terramar, tenim l'hotel allà a tocar, tot això amb restauració, per exemple, de la vegetació, extracció d'espècies invasores, es va fer una plantació allà a la riera d'una espècie, per exemple, ornamental, tipus un arbust ornamental, es va plantar allà al mur que toca el passeig de la riera, es va plantar això i sí, ara està també totalment, bueno, que no es pot, evidentment, no és legal, però a sobre està deixat, han caigut tot allà sobre plantes, per exemple, com la salicòrnia, que és espècie protegida, també està, bueno, això està ocupant espai. S'ha de fer un pla estratègic per disfrutar, que també es pot disfrutar aquests espais, però s'han de fer accions per disfrutar aquest espai, per exemple, de manera menys massificada. Per exemple, la massificació d'aquest espai, només demanem, el que passa aquí també molt a Sitges, és que hem pensat que les platges són com la piscina, no? de casa nostra, les piscines particulars, dels turistes, dels sitgetans, i no, són espais naturals. I la massificació, per exemple, afecta moltíssim a les espècies d'aus, etc. I això podríem parlar també del sistema hidrològic, de l'aigua que arriba aquí, consums d'aigua, bueno, ocupació de l'espai d'aquest, que és és una riera, o no és una rambla, que està ocupada per molts, bueno, privats, i que, bueno, això impacta també bastant.
0: No anem massa lluny d'aquí. Colls mira el peix. I no sé si en els darrers anys, perquè és clar, havíem parlat, però la memòria, o els anys passen molt ràpid, havíem parlat de determinades actuacions als colls mira el peix, però fa molts anys enrere, no sé si de desbrossament, d'intentar, però no sé si de fa molt de temps als colls mira el peix si ha fet alguna cosa o no.
1: No. S'ha fet res. Sí que algun cop s'ha parlat de que s'ha de fer això també, un pla de restauració i de gestió dels usos, però no, és un lloc que, com, bueno, que...
0: A l'esquena de tothom,
1: és com que no, a l'esquena de tothom, que no s'hi va, i si no veig les coses que passen, no passa res, no? Vull dir, si no ho veig, mira, i aquí és un espai que també és que té un valor molt, molt, molt important, perquè tenim una vegetació característica de zones rocoses litorals, tenim cales, tenim... Això és una continuació entre el mar i l'espai aquest terrestre, i també està molt massificat, sense senyalització dels camins que haurien de ser durs perquè la gent ho pugui disfrutar, però no pot ser que la gent pugui anar per tot arreu, es pugui fer moltes activitats com, que sé, pesca recreativa, ancoratge dels vaixells recreatius a qualsevol platja i a qualsevol lloc, a prop de les roques, on nidifiquen, per exemple, espècies, bueno, no nidifiquen, però on hi descansen i s'alimenten espècies com el corb marí plomallat, que també és una espècie molt amenaçada, i totes aquestes activitats recreatives de vaixells, de pesca, ho afecten, i s'ha de regular l'ús d'aquest espai, perquè és que si no la degradació és cada cop més gran, més gran, més gran, i cada cop costa més que les accions que es puguin dur a terme en algun moment, si passa, és que recuperin aquests espais de forma favorable.
0: Aquesta ha de ser una responsabilitat compartida per més d'un municipi, entenc?
1: Sí. Aquí els Colls i Mira el Peix, la, bueno, gran part pertany a Sitges, al municipi de Sitges, però també gran part a altres, del municipi Païn, Ribes, Vilanova, etcètera.
0: No ens movem d'aquest àmbit, perquè l'Espai Marí Costes del Garraf també forma part de la xarxa Natura 2000 i també sou molt crítics davant... Bé, no sé si d'alguna manera el litoral està, és allò que torna cada any, però no sé si torna amb el debat que a vosaltres us agradaria que tornés. sinó en el debat en el qual està ancorat des de fa molt de temps, que és el de la situació de les platges del litoral, els projectes existents o no existents, el paper de les administracions en tot això. No sé si aquest és un debat que suposo que considereu necessari, però que està arraconant algun altre debat que també considereu igual d'important.
1: A veure, l'espai marí és el que et deia, no? que es poden comentar moltes coses, hi han molts impactes en l'espai marí i bueno, no sé quin debat et refereixes que es pugui obrir més, però... Digues.
0: Sí, em refereixo que vosaltres no sé si podeu pensar que tot aquest debat sobre les platges està evitant el debat sobre l'ecosistema entès com un global, no?
1: Exacte, mira, és que aquí a l'ecosistema marí, tant les platges que es fan moltes activitats d'ús, jo el que volem recordar des de Biodiversitat Sitges que per molt que siguin platges urbanes, props de casa, són espais naturals. Sí? Tenim els Colls i Mira el Peix, per exemple, que és un espai que no s'hi ha construït, tot i que també hi ha molts impactes i, per exemple, guinguetes, vaixells, etc. Però les platges urbanes també són espais naturals i veiem moltes coses que no lliguen en poder que una platja actuï com un espai natural. En cap platja de Sitges actua com a espai natural. O sigui, que passin les coses que han d'haver-hi, perquè una platja o el mar, etc., hi ha espècies, hi ha serveis ecosistèmics de fixació de sorra, de moviment de sediments, d'oxigenació de l'aigua, de tot, que estem fent que aquestes coses deixin de funcionar. I amb aquest tema, per exemple, l'Ajuntament fa uns anys va encarregar un estudi dels ecosistemes marins, són marins, o sigui, si hi ha posidònies, si hi ha timodocees, si hi ha coralls, etc. No? I va fer un estudi important de la Universitat de Barcelona, del CSIC, etc., on van mapejar tots aquests ecosistemes i quines espècies hi havia i què passava. Per això també va quedar, nosaltres, la idea d'aquest estudi, pensàvem que era després gestionar aquests espais. Però no, es queden en estudis, que després això es queden en un paper, i no s'actua i es regulen els usos de l'espai marí que té aquesta importància.
0: Però, esclar, preguntaria a partir d'aquí, la taula del litoral ha servit per posar això de manifest, aquest debat, per exemple?
1: Bueno, el que veiem és que les taules que s'han format, que és la taula d'Albert Urbà, del litoral...
0: El Consell de Medi Ambient...
1: No estem gaire contents amb els resultats perquè és una taula que reuneix, en teoria, entitats locals, científics, experts en el tema i que es posen sobre la taula tots aquests temes i amenaces, usos, regulacions, etc., però que també queden en res, no?
0: No sé, és a dir, la proposta que l'Ajuntament ha fet, per exemple, al Ministeri sobre poder mantenir Kansas Picnic Club de Mar, això ha anat a parar a la taula del litoral? Se n'ha parlat d'això?
1: Sí, tant. Sí.
0: És a dir, que...
1: Digues.
0: Deia, en aquest sentit, hi ha hagut temes que s'han posat... a debat en la taula del litoral, però enteneu que moltes d'aquelles qüestions que en el seu moment van ser motiu d'estudi no s'han pogut acabar materialitzant amb una proposta en concret, en pressupost, etc.
1: Exacte. Bueno, això ja s'ha comentat moltíssimes vegades que el litoral, Sitgetà, ja el vam ocupar amb infraestructures, passejos, espigons, etc., que això el que van a ocupar són les platges de Sitges. El que era platja la vam ocupar, no? I amb edificis com aquests que comentes. I clar, això el que ha fet és que les platges, la dinàmica litoral, deixi de funcionar, no? I tot i així, Sitges no ha tingut mai platges llargues, enormes, de sorra. Però tot i així, també, és això, hem ocupat aquest espai i hem fet que aquest espai natural deixi de funcionar. I aleshores surten tots aquests problemes. Ara, en aquest context, es poden... s'ha de repensar bé. Ja també, és el que et dic, estudis n'hi ha moltíssims, exemples n'hi ha moltíssims, de com s'ha d'actuar en aquests espais i com millorar-los, no?
0: Deixa'm preguntar-t'ho així. No tens a vegades la sensació, com poden tenir alguns dels oients, que ens passem la vida repensant?
1: Sí. Aquí ens passem la vida repensant, i el que m'agradaria també dir és que el que ens crida l'atenció és que projectes, que aquí a Sitges no s'han fet projectes, quan això et dic, en els últims anys de restauració de cap espai natural, ni de gestió, ni de res, i veus exemples d'altres municipis veïns, no me'n vaig més lluny, a Vilanova, no? En una platja, han balissat una zona molt, molt important, a Ribarroges, per la protecció d'una fauna, d'una flora, que viuen a les platges, i que és l'Espai Birding de Vilanova, de la platja de Ribarroges, i, per exemple, la Platja Llarga, també, que s'ha fet un projecte de restauració al·lucinant, el Vendrell, que han fet que fa mil anys que hi ha l'Espai Natural de les Madrigueres, que és espectacular, que aquí felicito la feina del Geven, que són uns cracs, Cubelles, a la desembocadura del Foix, allà gestiona molt bé, hi ha entitats que fan el seguiment dels impactes de la fauna i flora que hi ha informadors perquè la gent utilitzi aquest espai i el disfruti de manera correcta, amb uns usos normals, com és un espai natural, i així amb exemples de municipis veïns o de Catalunya n'hi han moltíssims, no? I aquí veiem que Sitges
0: deixin que facin un contrapès. Ho poden tenir, no diré que més fàcil, però tenen un punt més a favor Cubelles, Vilanova, en què la pressió turística no és la d'aquí?
1: És que la pressió turística, mira, el que sabem també és que la conservació de la biodiversitat fa turisme. Uh-huh. Genera turisme més de qualitat, etc. No? La gent, si t'hi fixes, quan escolles un lloc per viatjar, viatja en llocs on hi ha biodiversitat, on hi ha protecció. Tothom vol anar a les Illes Balears, a la Costa Brava, que a Costa Brava i Girona també podríem dir nombrosos projectes que fan de protecció del mar, del litoral, etc. I no és que no vulguin turisme. No és aquí Sitges que, aquí Sitges volem turisme pel desenvolupament econòmic i els altres pobles de Catalunya, del litoral, no. No volen turisme, no volen.
0: No és en absolut incompatible una cosa amb l'altra,
1: Exacte, totalment, no és gens incompatible, sinó que jo crec que ens afavoriria moltíssim fer projectes de restauració ambiental, protecció dels espais naturals que tenim aquí en aquest valor, potenciaria moltíssim el turisme i etcètera, moltes coses més.
0: Per tant, enteneu que aquí hi ha hagut manca de què? De convicció per tirar endavant determinats projectes, encara que des del punt de vista polític el missatge de la sostenibilitat i del medi i de la cura del territori hagi estat molt present. Creieu que no hi ha hagut prou convicció per tirar endavant determinats projectes que sobre el paper i arran de tots els estudis que s'han fet s'haguessin pogut tirar endavant?
1: Sí, és que no sabem si és convicció... Ganes, és que no sabria com dir-ho, però faltar... Sí, ganes de treballar i canviar les coses, no? Perquè...
0: En aquest mapa el que està millor és el Parc del Garraf?
1: Sí, perquè hi ha la Diputació de Barcelona, que es dedica a la gestió d'aquest espai, que hi ha moltes mancances, també, de massificació, etcètera, no? Activitats, com dèiem, l'activitat extractiva de les canteres, que ja fa molts anys que dura i que és un greu problema, perquè és un impacte molt, molt, molt gran. Sabem que el 2029 s'acaba la concessió d'aquestes canteres, però també sabem que volen donar una pròrroga de molts anys. I el que volem reivindicar des de Vídeos de Sitges és que aquests espais s'han de restaurar ambientalment, completament, i ajudar a fer aquesta integració al futur parc natural maritimo-terrestre que s'està dibuixant, que s'està planificant, perquè tot i això, pensa que tot això que estem dient avui, hi ha un context de crisi climàtica on estem patint molts, molts, bueno, com tu diria, desastres climatològics, sequeres, sequeres, inundacions, temporals, i que la ciència fa molts anys que parla, fa molts, molts anys que parla, i que es parla d'això, de sequeres, d'augment de les temperatures, que això ens afecta directament a tota la població. I tu, no, el que ens sembla molt estrany és que tu vagis totalment en contradirecció del que diu la ciència. Això és el que veiem generalment, no? Que es va contra la ciència o no s'actua en res i ja està.
0: Clar, ha passat una setmana des d'aquest manifest. Heu tingut algun feedback per part d'algun responsable?
1: Sí, ens va parlar l'alcaldessa del poble de Garraf, per exemple, que estan farts de l'extracció, bueno, de les activitats de les canteres.
0: Sí.
1: I que ja és un sense viure allà perquè no poden més dels sorolls, de la contaminació, etc. I que ens van demanar que els ajudéssim, però que nosaltres també fa anys que també, bueno, reivindiquem aquest espai i que seria molt, molt, molt greu, bueno, donar aquesta pròrroga. I estem allà al Vallcarca, per exemple, que s'està parlant de fer macroprojectes d'aquests urbanístics, etc, que no entenem de cap manera.
0: Des del punt de vista de representants polítics, heu rebut algun input arran d'aquest article?
1: No, que va,
0: no.
1: Que va. No.
0: No. Decebuts?
1: Sí, molt decebuts.
0: Sí, molt decebuts.
1: Molt decebuts. Sí.
0: Ho dic perquè d'aquí un any hi haurà eleccions municipals i no sé si de nou, no diré allò de què us vindran a buscar, però és probable que en algun moment algú de biodiversitat, un, dos, tres, quatre, hagin de parlar de la situació actual dels espais naturals que ens envolten, que són els mateixos que han estat tota la vida, però que viuran una situació probablement també més complexa. I no sé, aleshores, si com a organització tindreu aquell pensament de dir, bé, què fem ara, si esteu tan decebuts a aquestes alçades?
1: Nosaltres seguirem lluitant, sigui amb ajuda, sigui sense ajuda, sigui com sigui. Nosaltres, per molt decebuts que estiguem, seguirem lluitant per la protecció d'aquests espais, perquè ens els sentim nostres, són de tothom. Uh-huh. I nosaltres no ens frenarà per molt que estiguem decebuts, i políticament necessitem gent valenta i que entengui el context ambiental al que estem i com ens afecta a totes les persones, no? Perquè la protecció de la biodiversitat i dels espais naturals està ja demostradíssim, no? Que repercuteix directament en la salut de les persones, en la qualitat de vida i sobretot també en l'economia, el que estàvem comentant. I necessitem gent que aquest model que s'ha fet durant tants anys aquí a Sitges ja canvi, perquè potser ja està desfasat. Mm-hmm.
0: Desnatura Sitges 2000. Aquest és l'article, aquest és la declaració, en el fons, que va publicar Biodiversitat Sitges el passat 21 de maig, Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, sobre com està l'estat de la qüestió en alguns dels espais que formen part de la xarxa Natura 2000 al nostre municipi. Ricard, vols afegir alguna cosa més?
1: No, per ara em sembla que no ens deixem res.
0: Doncs ens sembla que queda...
1: Ah, bueno, mira, una
0: digues,
1: cosa.
0: Digues.
1: Sí que afegeixo una cosa.
0: Vinga.
1: Sé que feu de vegades l'apartat de zones verdes i jardineria, etc.
0: Sí.
1: Amb l'Edu.
0: Sí.
1: Si un dia voleu parlar amb mi, que ja li vaig demanar permís amb l'Edu Arnal,
0: sí.
1: Podem parlar de la jardineria pública.
0: Oh, i tant.
1: Que m'interessa.
0: No costa gens. També, com ho diria això, amb un esperit, diguem-ne, alineat amb l'esperit crític de l'Edu, probablement...
1: Sí, molt probablement.
0: Molt probablement, ja m'ho ha semblat.
1: Sí.
0: Doncs, en un moment en què tornem a tenir l'Edu Arnal, doncs en Ricard Vila l'incorporarem a la conversa. Ricard, gràcies, una vegada més.
1: Perfecte, gràcies.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu-siau.
0: Bé, doncs deixem exposat aquest molt decebuts de Biodiversitat Sitges amb la gestió dels espais naturals de la xarxa Natura 2000 i dues qüestions afegides. El que deia en Ricard Vila, que hi ha una quantitat d'estudis molt gran, però d'aquesta quantitat d'estudis difícilment després es passa a l'acció, es materialitzen. I segona, perquè ens veiem a venir que ens ho diríem, perquè molts de vostès també ho deuen pensar a casa. Ens passem la vida pensant i repensant i recontrapensant. Doncs bé, en Ricard Vila de Biodiversitat Sitges també ho creu, que arriba un moment que donem voltes i voltes i voltes i voltes i hi ha determinades accions que es poden fer. Doncs hem volgut intentar estirar una miqueta més del fil d'aquest statement, com els dèiem, d'aquesta declaració que Biodiversitat Sitges va publicar el passat 21 de maig. Què tenim avui després del repàs dels principals titulars dels diaris? L'Hora d'Europa amb en Joan Totoseus i en Joaquim Millán, i després la història explicada en llibre, Guinea Espanyola. Per tant, anirem una miqueta enrere en el temps. Àngel Guàrdia, sitgetà, que per Sant Jordi va publicar Entre la Segarra i la Guinea Espanyola, més de 4.000 quilòmetres i una vida. En conversa amb Joan Totoseus a partir d'aquest llibre, en què hi ha molt, evidentment, d'Àngel Guàrdia i també tot un bocí d'evolució històrica d'aquesta part de la Terra que en el seu moment va tenir, per mort de les circumstàncies polítiques, etc., un vincle amb l'estat espanyol. I amb Àngel Guàrdia i en Joan Totoseus arribarem a les 12 del migdia.

27 de maig del 1931, Francesc Macià visitava Sitges, tal dia com avui de l'any 1931. O sigui, fa 95 anys. Tal dia com avui del 1861 es fundava el Casino Primero de Sitges, el lloc de reunió de la gent de la palla i antecessor de la Societat Recreativa El Retiro. 27 de maig del 1928 moria el fabricant de calçat Pau Benesset i Moles. 27 de maig del 1948, coincidint amb la Diada de Corpus, s'estrenava la nova custòdia parroquial, que va substituir a la desapareguda durant la Guerra Civil. I un 27 de maig del 1989, tal dia com avui, es presentava la història anecdòtica del Cau Ferrat de Miquel Utrillo. I les nostres efemèrides musicals comencen amb una veu, però avui gairebé més que la veu, que sí, perquè Anna Belén compleix avui 75 anys, ens importa molt aquesta versió que l'any 1993 i a l'LP Veneno para el Corazón va interpretar. És un dels boleros més macos mai escrits, és maca la música i la lletra té una... té una potència extraordinària. I el cas és que el seu autor era enginyer agrònom. Per tant, com bé diem, això de les vocacions molt sovint no té sempre un lligam directe amb les professions. L'home que va composar també Sabor a mi, Álvaro Carrillo, va composar pels vols dels anys 60 La mentira. Nascut a San Juan de Cacahuatepec, a Oaxaca, a Mèxic, aquesta peça fonamental del bolero llatinoamericà que comença dient «Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar». Un bolero històric amb una veu que avui celebra el seu 75è aniversari. I com els dèiem, la versió és tan maca, tan maca, tan maca, que passen els anys i es manté tan fresca com el primer dia.

passat a la història amb el Se te olvida, però originalment el bolero es titula La mentira. I com els dèiem, un dels grans boleros de la història de la música, degut al mestratge d'Álvaro Carrillo, en aquesta veu tan maca d'Anna Belén, que en van fer una versió meravellosa. Tal dia com avui, de l'any 2016, Barack Obama visitava el monument a la Pau d'Hiroshima. No va demanar perdó al president dels Estats Units, però sí que va pronunciar en veu alta unes paraules prou eloqüents. La mort va baixar del cel, tal dia com avui del 2016. Tal dia com avui de l'any 1930 es va completar, probablement, el gratacels que passa per ser el gratacels més bonic de tot Nova York, el Chrysler Building, 27 de maig del 1930, una joia de l'Art Deco que ara viu uns dies molt difícils perquè no hi ha manera de vendre'l. I ningú el vol comprar, entre altres coses, perquè està construït sobre un terreny que té propietari i, per tant, es paga lloguer. I el preu del lloguer del terreny és un disbarat. Bé, avui fa anys que es va completar el Chrysler Building. Tal dia com avui es va inaugurar el Golden Gate de San Francisco. L'any que ve, per tant, farà 90 anys. Avui en fa 89. El pont, segurament el pont penjat més popular i més icònic del món, mesura 2.737 metres, o sigui, com si anessin del Cap de la Vila fins al Cap de Grills, fins a la platja del Cap de Grills, 2.737 metres, en fa 27 i mig d'amplada i les seves torres s'eleven a 227 metres d'alçada. De l'enginyer Joseph Strauss i Charles Ellis, el Golden Gate s'inaugurava tal dia com avui del 1937. Tal dia com avui del 1931, Auguste Piccard arribava a l'estratosfera en globus. Una càpsula pressuritzada va enviar al científic a 15.971 metres d'alçada i el 18 d'agost del 1932 arribaria als 16.200 metres d'alçada. Una bogeria, Auguste Piccard, que va morir l'any 1962. Tal dia com avui de l'any 1941, l'armada anglesa enfonsava el Bismarck, el cuirassat, la joia de la corona dels cuirassats alemanys. El va trobar el 8 de juny del 1989 Robert Ballard, l'home que va descobrir el Titanic també. L'explorador Robert Ballard el va trobar gairebé íntegre a 4.791 metres de profunditat a l'oest de Brest. I avui fa anys, 2009, triplet del Barça, la final de la Champions a Roma, el Barça contra el Manchester United. Eto'o, Messi, Guardiola d'entrenador, en fi, 2009, fa 4 dies. Resulta que no soy de la estatura de tu vida. Una veu maquíssima per començar i una veu maquíssima per acabar. De Moon River de Henry Mancini se n'han fet 1.000 versions. Una que va arribar a número 1 de les llistes de vendes tal dia com avui, aquesta d'Andy Williams.

0: La cançó de la pel·lícula Desayuno con Diamantes, com els deien, mil versions d'aquest clàssic de Henry Mancini, però aquesta, d'Andy Williams, va arribar a número 1 a les llistes de vendes. Amb Andy Williams tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Agustí, Sant Agustí de Canterbury, que també és Sant Juli, Sant Bru, Sant Hildebert i Sant Eutropi. Pels que tinguin ja una certa edat, aquesta defunció ens porta una mica lluny de Sitges, però d'una sitgetana que va néixer el 9 d'agost del 1936. La comunitat del monestir de Sant Benet de Montserrat ha comunicat la mort de la germana Eulàlia Sanahuja i Milà. La mort es va esdevenir el dissabte 23 de maig, després, es diu, en la necrològica, d'un episodi d'accident vascular i d'un progressiu empitjorament funcional i cognitiu. En els darrers dies, l'Eulàlia Sanahuja va créixer en el context difícil de la Guerra Civil i la postguerra, experiències, ens diuen des de Montserrat, que deixaren una petjada profunda a la seva sensibilitat humana i espiritual. Fou filla del Salvador i la Dorotea, com els dèiem, nascuda a Sitges el 9 d'agost del 36, en una família molt arrelada a la vida de la vila marinera. Des de jove participà activament en la vida parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla, especialment a la catequesi i a les tradicionals celebracions populars i religioses de Sitges. El 18 d'octubre del 1962 trucà a les portes del monestir de Sant Benet de Montserrat. Vestí l'hàbit benedictí el 13 d'octubre del 1963 i feu la professió solemne el dilluns de Pentecosta del 1968. La necrològica que la comunitat del monestir de Sant Benet de Montserrat ha dedicat a la germana Eulàlia Sanahuja i Milà, sitgetana, nascuda el 1936. Bé, tota Europa viu una cúpula de calor que no és una onada de calor, però que pot acabar convertida en una onada de calor. Nosaltres, encara gràcies, tal com estan les coses, no podem parlar d'onada de calor, però per descomptat que París i Londres, o Londres, que està vivent unes temperatures extraordinàries. La primera pàgina d'alguns diaris, per exemple, en el cas de La Vanguardia, fa referència a Londres. Europa resigna la calor extrema amb una imatge del pont de Westminster. Per cert, que aquest pont de Westminster ja... No esperaríem d'explicar coses, però si aquí estem parlant dels ponts i els viaductes de la R de Sud, el Garraf, a Londres tenen els ponts que travessen el Tàmesis en un estat que els informes tècnics diuen que o aquí es gasten milions de lliures o els ponts tenen un problema estructural molt greu, no tant pels vianants, però sí pel trànsit. A Londres, a la capital, en plena capital. Bé, doncs, Europa viu aquesta cúpula de calor, nosaltres, però, 24 graus de temperatura amb un 65% d'humitat. Previsió per les properes hores, doncs una miqueta més de calor, si convé. I bon temps i bon sol durant tot el que ens queda de setmana.
1: Hola, molt bon dia. Aquest dimecres es lleva amb un ambient de nou força assolellat en el conjunt del territori, només, això sí, a diferència dels darrers dies, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts que són merament decoratives, i això sí, que es mantindran al llarg de tota aquesta jornada. Per tant, una jornada marcada per l'anticicló, amb aquesta, doncs, bonança meteorològica, i que, això sí, de cara a la tarda pot generar alguna nuvolada a punts del Pirineu, però que creiem que difícilment acabarà en forma de ruixat, en forma de precipitació. Per tant, en principi, només esperem algunes nuvolades que, com a molt, deixin el cel mig o puntualment molt ennuvolat en aquest sector del país. El més destacat serà, de nou, un altre cop, la temperatura, que de nou s'enfilarà fins als 30 graus a molts punts de l'interior i fins als 35 en àrees concretes de Ponent, del Prepirineu de Lleida, com la Conca de Tremp, o ja fins i tot a l'interior de la Vall de l'Ebre. Tot plegat a l'espera de que de cara a aquest dijous i divendres les temperatures encara es puguin enfilar més i s'assoleixin valors de fins a 37 o 38 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.

0: S'hi acosta, però vaja.
1: És potent, eh?
0: No.
1: És potent.
0: Carai, tu poses Camilo Sesto al costat de Bisbal.
1: Sí, però...
0: I com diríem en català, empalideix. S'hi acosta, però vaja.
1: Cadascú amb el seu estil.
0: Home, és... Agafes aquella cançó i em fas gairebé la còpia idèntica. Bé, David Bisbal, que acaba de treure aquesta versió d'aquest clàssic de Camilo Sesto, Vivir así es morir de amor. De amor no sé si morirem, però ara es veu que avui han entrat a la seu del PSOE per la investigació del cas...
2: De la Leire, de Leire Díez.
0: L'anava a dir perquè ja m'he perdut.
2: Està relacionat amb la història del Santos Cerdán. També es veu que estan registrant de nou el domicili de Santos Cerdán.
0: Ui, nois.
2: Sí.
0: Com diu en Pito, mare de Déu.
2: No té res a veure amb el Zapatero.
0: No, ja és una altra cosa.
2: Tot i que es veu que, clar, hi ha una certa connexió amb el cas del Zapatero, perquè al Zapatero hi van arribar a través de Koldo, també, que també hi estava per allà al mig. I el cas de Leire Díez també hi ha Koldo pel mig. Per tant, en el fons...
0: Ja ho saben, que en aquesta vida sempre hi ha gent que està pel mig.
2: Sí.
0: Sempre.
2: Per bé i per mal.
0: Per bé i per mal. Sempre hi ha gent que està pel mig. En fi... que els, ahir ho apuntàvem i cada vegada hi ha més articulistes que recomanen, ei, si cregui més o menys, que recomanen l'encíclica del Papa. Altrament, perquè diguem-ne que diu coses o es fica en terrenys o es fica en pensaments que els anteriors papes no s'hi ficaven d'una manera tan explícita. Avui Josep Ramoner, de la contraportada de l'Ara, per exemple, enceta el seu article... un article titulat El Papa a qui li agrada pensar, amb aquest text de la primera encíclica del Papa Lleó XIV, que l'ha escrit un papa, però el podria escriure qualsevol pensador i li donaríem, eh? Diu, el menysteniment de la veritat condueix lentament però inexorable cap al totalitarisme, per al qual, com va escriure la filòsofa Anna Arendt, els súbdits ideals són les persones per a qui ja no existeix la distinció entre el fet i la ficció, és a dir, la realitat de l'experiència i la distinció entre el que és vertader i el que és fals, és a dir, les normes del pensament. El menysteniment de la veritat condueix lentament però inexorable cap al totalitarisme. Això ho diu el Papa en un paràgraf dels molts que val la pena... llegir. Ahir que La Vanguardia convidava Iñaki Gabilondo, que Gabilondo té 83 anys. 83. I deixa reflexions magnífiques, eh? Parlava del que està passant a l'entorn de Pedro Sánchez, també de com alguns mitjans ja gairebé han travessat tots els estadis d'un procediment judicial i han arribat a la sentència final, però Gabilondo, que va dir que això fa molt mal olor, que huele mal, però diu de Sánchez, i és interessant aquesta forma de definir, hombre de mucha determinación y afortunado por contar con unos

0: del 23F i explicava, diu, a mi no em van preguntar allò de que si sortia bé per càmera o no sortia bé, perquè altra feina tenia a explicar. I diu que l'estudi, que era un estudi allò rònec, al capdavall hi havia una porta. I és clar, diu, ell veia aquella porta i pensava, diu, potser en algun moment s'obre la porta i entra un militar aquí i a veure què fem. I reconeix també que la nit del 23F, al plató de Televisió Espanyola, qui primer el va acompanyar van ser les dones d'informatius. Victoria Prego, Rosa Maria Mateo, varen ser les primeres que el van acompanyar en aquesta taula en una nit tan tensa com la nit del 23F. En fi, històries passades en un moment en què el periodisme també està en debat a tot arreu. Vinga, anem a fer un repàs dels diaris, que els titulars d'avui no fan referència, òbviament, en la premsa, a aquest titular de primera hora del matí, del qual en parlarem demà, perquè això, i com poden adonar-se, és una roda d'aquelles que no para. Enmig de tot plegat, de la calor de Gabilondo, de tot plegat, Alexia Putellas, que ahir, diguem-ne, va oficialitzar allò que ja era un secret a veus, amb un vídeo de prop de 5 minuts.
1: Més de 5 minuts.
0: Més de 5 minuts. Sí, sí, sí, sí. És complex això dels comiats ara, perquè també dona aquella sensació de que t'has d'acomiadar a veure qui fa el comiat més intens.
1: Sí.
0: I és clar, és difícil això. Per què? Perquè arriba un moment que ja hem de suposar que tothom sent els colors com el sent, eh? Però és clar, hi ha tanta dosi emocional aquí ficada, però al cap i a la fi, com deia en Joan, bé, te'n vas i professionalment te'n vas a un altre club.
2: Ja, era, jo, eh? És un comiat perfecte per algú que deixa el futbol. Per tant, no és un comiat perfecte.
1: Hi ha aquest doble raser, no? Dit així, vull dir, hi ha qui entén perfectament que Alexia pugui posar punt i final a la seva etapa al Barça.
2: Correcte.
1: I hi ha qui...
2: Però aleshores no
1: ho critica o ho censura en el sentit que... tant amor pel Barça i marxes.
0: Mm-hmm. No. Bé, és un vídeo carregat d'amor. Està tan carregat d'amor, però, tan carregat d'amor que, com diuen...
2: Però no marxes de casa si t'estimes tant la casa. Saps? És a dir, em perdó.
0: No sé.
1: Ho entens, Vicenç?
2: Home.
0: O sí que ho entenc. Però...
2: Que em sembla perfecte que marxi, però no apel·lis a allò que no practiques.
0: Diguem-ne que hi ha tant d'amor que queda en un segon pla la marxa a un altre club de futbol.
2: Diu la Carola que discrepa perquè no. Pots estimar molt i necessitar marxar.
0: Això és veritat. Jo estic d'acord amb la Carola ara.
1: Sí, de fet jo ho anava a apuntar ara, és allò, t'estimo però, molt però marxo.
0: Però sí que és veritat que el vídeo carrega tant d'allò des de que era petita, de Manolo Gran Barça, el seu avi, tota la família, tal. Bueno,
1: potser s'entén des del punt de vista... Tampoc m'atreveixo a dir professional, o sí, perquè cerques nous reptes i noves experiències, però és que és evident també que hi ha aquí un rerefons econòmic. Crec que Alexia...
2: És que se'n va a on li pagaran molt més
0: sí,
2: que aquí.
0: Sí, però no només deu marxar per diners.
1: No, jo crec que no, però que el rerefons econòmic hi és i que això...
0: Avui a les 11 s'aturen totes les programacions perquè hi ha una roda de premsa.
1: Sí, sortirà...
0: D'Alexia Putellas.
1: Hi haurà un primer comiat amb Rafa Juste, amb el president, i després a les 7, en el partit que juga el Barça contra la Reial Societat, doncs hi haurà el comiat més social, diguem-ho així.
0: Alexia se'n va, el Barça perd la seva reina.
1: No
0: diu
1: serà l'única,
0: la seva primera.
1: No serà l'única, que marxarà.
0: Hi ha morts que ofeguen, diu la Carola.
1: Sí, amores que maten, sí, sí.
0: Sí.
2: Però veus, ahir va haver dos comiats a Can Barça i se n'ha parlat ben poc. El de Sergi Fernández i el de Pablo...
1: Sí, però...
2: Bueno, els dos jugadors del Barça d'hoquei.
0: Sí, home, però no tenen la rellevància.
2: No, però aquests dos pleguen de l'esport.
0: Ja,
2: aleshores
0: ja.
2: Se'ls va fer un acte, un petit acte emotiu al Palau.
0: Però mirin què ha passat en Guardiola. I tots aquells que diuen que es va passar 4 anys aquí, va dir que s'havia buidat, i en canvi a Manchester no s'ha buidat, no ha pagat per estar 10 anys i tot allò.
1: No, perquè, evidentment...
0: Tot és mal que mata.
2: Sí que s'ha buidat a Manchester, per això torna a plegar.
0: Doncs ell va dir que... Ell diu que està cansat,
1: sí.
0: Però que estava ple...
2: Ah.
0: Estava ple de... Com ho va dir? De felicitat, va dir de... Alguna cosa així,
2: avui hi ha un article de Martí Pere Arnau parlant d'això.
0: Del què? De la plenitud i de la...
2: I de la buidor, sí.
1: I va dir una frase molt Guardiola. Diu,
0: ara.
1: Diu, si algun dia

0: Diu, si algun dia vaig pel món i algun afeccionat del Manchester City em veu, que vingui i m'abraci, diu.
1: Això va dir? Veus? Sí, sí. Clar, per això... Per
2: vine,
1: això,
2: Pep,
1: per
2: vine,
1: això a l'altre costat de la balància, aquells que diuen, no, això no ho diu del
0: Barcelona.
1: Barcelona, no ho diu això de Barcelona. Vinga, anem pels titulars i prou. A la crònica judicial... Això és com una comèdia d'Alfonso Paso. Portes que s'obren...
0: Ben rapideta, Joan?
1: Sí.
2: Sí, és perquè... que no sé què explicar-vos.
1: Doncs no expliquis.
2: És la UCO, aquesta vegada. Saben que aquí hi ha com una competició entre la UCO i la UDEF. La UCO és la de la Guàrdia Civil, la UDEF és la de la Policia
1: Mira,
2: Nacional.
1: Mira, gràcies. Això ens ho ara ens ho has facilitat molt.
2: Perquè, clar, a veure qui entra més llocs.
1: I ara... I qui descobreix més coses.
2: I això mateix. Pues ara aquí és la torna a ser la UCO...
1: Després d'haver-nos passat el dia especulant sobre l'origen de les joies
2: de... Hi ha un meme boníssim.
1: L'origen de les joies, si són de veritat, si no són de veritat, si són de veritat, què valdrien?
2: Diu que passaran per un taxador, eh?
1: Home, esclar.
2: Bé,
1: és que és però, veritat clar. Que mirant les fotografies, home, un especialista, molt especialista, segur que ens pot dir alguna
2: sí,
1: cosa.
2: Sí, sens dubte.
1: Però a través d'unes fotografies d'aquestes que apareixen en els mitjans, és difícil poder...
2: Hi ha un meme que agafa un discurs de Zapatero doncs en un congrés del PSOE.
1: Ja l'he carregat, enjullat de dalt a baix, que sembla la Cartrona.
2: Sí. Perdó, però és que...
1: No, és que això de la intel·ligència artificial, un dia algú prendrà mal. Perquè, a part, està ben fet.
2: Està molt ben fet.
1: Està tan ben fet. Zapatero enjullat de dalt a baix. Fa un efecte davant de... Bueno, és igual. Total, que la cosa està d'aquesta manera. Anem directament a l'esport?
0: Sí, si vols,
1: doncs
0: sí.
1: Doncs vinga, anem directament a l'esport.
0: Bé, doncs el comiat d'Alexia Putellas...
1: Què
0: no,
1: dius?
0: No es parla d'una altra cosa, eh? Adeu al Barça després de 14 anys. Avui, com dèiem, a les 11, comiat en companyia del president Rafa Juste, i a les 7, l'últim partit de la Lliga, que enfronta el Barça i la Reial Societat, per fer doncs, el comiat davant de tota l'afecció.
1: Ara anem a ser justos, com hem de ser-ho. Mm-hmm. Els professionals diuen que Alexia Putellas ha elevat...
0: Sí,
1: el sostre
0: sí.
1: De com estaven les coses...
0: És que ningú li nega la
1: no,
0: seva...
1: No, però ho dic perquè quedi clar, eh?
0: Tot i que també les males llengües parlen de la seva mala relació amb Aitana. Ah. Que hi ha aquí una miqueta de coseta. Hi ha una mica de coseta.
1: No, en totes les cases.
0: Sí.
2: Va, clar, ha estat la seva successora a les pilotes d'or.
1: Vull dir, vostès a casa seva escolten, mira en Pitu i en Vicenç, mira que bé.
0: I el que no veuen.
1: I el que no veuen.
0: Clar, que no veuen.
1: Doncs això.
2: Bé. Jo ho veig.
0: Alexia no serà, de fet, l'única jugadora que marxi a acabar la temporada. Compte perquè podrien marxar Mapi León, Ona Batlle i Salma.
2: Salma també?
0: Salma també.
2: Però si surt en el vídeo, com a futur... Surt el vídeo de... una de quan,
0: Salma
2: quan...
0: la poso allò una miqueta entre parèntesi, eh? Hi ha molts interrogants, però Mapi i Ona és gairebé segur que també avui s'acomiaden.
1: T'ha agradat una mica més el que ha passat al bàsquet?
0: Sí, perquè tot i que ahir es van trobar Joan Laporta i Xavi Pasqual, el tècnic de Gavà doncs, no ha variat, allò com diuen, ni un àpice, la seva decisió, i té ja la seva marxa decidida a Dubai, però... parlen i apunten les informacions a un canvi en l'estructura de la secció del Barça de bàsquet, i això comportaria l'adeu de Navarro i Mario Bruno. Comencem per aquí, i a partir d'aquí busquem nou secretari tècnic, busquem entrenador, ahir que parlaven fins i tot algunes informacions de Zeljko Obradović, que dubto per com és Zeljko Obradović que duri ni dos minuts, tal com està la secció ara mateix, eh? Però vaja, és una de les opcions que apunten les informacions.
1: O voldré dir que la secció canvia com un mitjó?
0: És que ha de canviar com un mitjó. És que ha de canviar com un mitjó. Començant pel responsable directiu, director esportiu i entrenador, evidentment, i la confecció de l'equip. El Barça està competint amb gegants econòmics com Dubai, com els grecs, com els turcs.
1: En canvi, veus, sembla mentida, Grimau, que va haver de marxar com va marxar,
0: Sí.
1: I no li han anat gens malament les coses.
0: Estava un equip turc, diria.
1: Sí.
0: Han patit, crec que van salvar la categoria. Però bé, està content. Evidentment que la vida no s'acaba al Barça. Vull dir, Peñarroya també li estan anant bé les coses a,
1: sí, però allò que ens
0: deies,
1: que Turquia és un...
0: Sí, bueno,
1: és una,
0: sí, sí.
1: És una plaça difícil.
0: És plaça complicada, una mica, perquè ja es viu al bàsquet també amb un excés de passió.
2: I Belgrat.
0: Sí, Belgrat també. Partizan, déu-n'hi-do, però ha reconduït la situació. Molt bé, perfecte. Per entrenadors, Manolo González seguirà com a entrenador de l'Espanyol. Així ho va confirmar ahir el nou secretari esportiu, Monchi. I què més? Avui hi ha la final de la Conference, League, la tercera competició europea de UEFA. Es juga a Leipzig i enfrontarà amb el Rayo Vallecano i el Crystal Palace avui a partir de les 9. Per tant, el Rayo que podria entrar a la història si guanya el que seria el seu primer títol europeu. Ahir es va acabar de jugar el partit entre el Joventut i l'Unicaja. Òbviament va guanyar Joventut 95-74 i avui parlem de tennis. En partit de segona ronda, Roland Garros, Rafa Hodar, que és una miqueta l'atractiu que té el tennis ara mateix, el tennis espanyol, amb l'absència d'Alcaraz, s'enfronta a l'australià James Duckworth a partir de les 3 de la tarda.
1: Avui, que com els dèiem, a les 11, roda de premsa de l'Alexia Putellas, avui partit de comiat de l'Alexia Putellas, el Johan Cruyff, és el darrer partit en
0: centre
1: femení,
0: sí.
1: Del Barça. Dues per acabar. Una que ens semblava que d'un assumpte que ja estava acabat, però no ho està. L'Eix Diari publicava ahir que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas d'eutanàsia de Noelia Castillo. Recorden? Aquella noia a l'Hospital Sant Camil a la qual se li va practicar l'eutanàsia fa uns quants dies.
2: Em deixes que et digui que, encara que és un drama tot plegat, pot ser una bona notícia.
1: Sí?
2: Perquè si els hi tomben...
1: S'entrarà una...
2: Home, clar, i prou.
1: Diu l'Eix Diari que el Tribunal Europeu de Drets Humans analitzarà si l'estat espanyol va vulnerar el dret a la vida de la jove i les garanties judicials del seu pare. La Fundació considera que la decisió és una fita que li hagin acceptat, ja que el Tribunal inadmet la gran majoria de recursos que rep. El cas arriba a Estrasburg després que el Tribunal Suprem i el Constitucional rebutgessin els recursos presentats per la família. I dedicat als aimants dels cotxes, d'aquells cotxes que no es podran arribar a comprar mai, hi ha una polseguera a Itàlia, i a Mòdena especialment, perquè ahir Ferrari va presentar el seu primer cotxe elèctric. Elèctric. És un cotxe que va amb 4 motors elèctrics, un a cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, que va de 0 a 100 en 2 segons i mig, que arriba als 310 km per hora, però bé, que val 640.000 euros, però que no ha agradat. No poc, no. Gens. L'ha dissenyat l'exdirector en cap de disseny d'Apple, que va deixar l'empresa l'any 2019, dissenyador anglès, Johnny Ive, i no ha agradat gens. I estan les xarxes plenes de memes dedicats a aquest cotxe. I Ferrari ha baixat a la borsa perquè el cotxe no ha agradat, perquè s'entén que no respon a l'esperit de Ferrari, s'entén que Enzo Ferrari es deu estar sacsejant a la tomba després d'aquest cotxe que sembla més un cotxe oriental elèctric que no altra cosa.
2: Saps què deia Enzo Ferrari? Que els compradors d'un Ferrari pagaven el motor i el xassis venia de regal.
1: Bé, doncs aquí en tenen 4 de motors, però com que, bé, com diuen els detractors dels cotxes elèctrics, són 4 motors de rentadora. Bé, doncs, un drama que ens queda, un drama de gent rica. 640.000 euros, 640.000 euros. Pito, gràcies, Joan, gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Gràcies, Vicenç.

0: però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
1: Problemes?
0: Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
1: I ja ho sap que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
0: De debò?
1: Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
0: Quina bona notícia!
1: Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
2: Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

0: cases a Puigcerdà Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Vinga, dos minuts passen de dos quarts d'onze d'aquest matí de dimecres 27 de maig. La sintonia que ens porta al nostre espai mensual de l'Hora d'Europa amb Joaquim Millán. Joaquim, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que des d'Eurolocal doncs ens acosta tots aquests temes europeus en el que és probablement un dels espais amb més solera del matí amb nosaltres, ja, eh?
1: Bueno, o sea, pedigrí, digo així, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A part que, entre altres coses, vull dir, entre pitos i flautes, allò que mig en broma, mig en risa, però que ja portem 20 anyets, vull dir que déu-n'hi-do, i jo penso que, a més, fa poc que estàvem parlant tu i jo i constatàvem que és el mitjà de comunicació que dedica un espai a temes europeus, poder jo també últimament internacionals i globals, que està en antena des de fa més temps de qualsevol mitjà de comunicació en aquest radiofònic a nivell català i a nivell estatal. Vull dir, no hem trobat un altre que porti 20 anys en antena, no? Per tant, doncs, bueno, no està malament, no està malament.
0: Doncs ja anem parlant, anava a dir, anem fent una mica de barrila, tot i que el món està canviant més que nosaltres, em sembla, però bé.
1: I més ràpid. Nosaltres, com que ens veiem una vegada cada mes, dius, bueno, quin tema toquem, perquè hem passat tantes coses en 30 dies abans, ens era més fàcil el programa, ara hem de triar, ara estàvem parlant, bueno, de què parlem avui, perquè hi ha tantes coses que no saps.
0: Sí, però ara hi pensava, és veritat que els últims mesos sí que ja han passat moltes coses, aquest mes no han passat tantes dintre de tot,
1: perquè les hem normalitzat, no? Que ara el tràmit, dius, bueno, vale, quin ha dit, ja no li fem ni cas, no? Vull dir que realment, doncs, perquè ara mateix estaríem parlant de l'alto el foc, però ara pensem, bueno, quan ho veiem en tornarem a parlar.
0: Ja d'això, sí.
1: Perquè, clar, l'alto el foc i després paguem quatre bombassos a la nit, a no sé on i tal, clar, dius, bueno, ja ho veurem, no? Per tant, jo crec que ho hem normalitzat i fins a cert punt pensem, bueno, quan passin les coses en tornarem a parlar, no?
0: Doncs entrem en aquest punt en el nostre primer convidat, que és Pau Solanilla. Pau, bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: En Pau, que parlàvem, ara ho hem consultat el juliol de l'any passat.
2: Correcte.
0: Vam parlar amb Pau Solanilla. Clar, el món ha donat unes quantes voltes, oi? Des del juliol de l'any passat. I cada cop estem una miqueta més desorientats, no, Pau?
2: Bueno, jo ho sentia,
0: sí.
2: I bueno, des del juliol han passat moltes coses i deia, semblava que el darrer mes no havien passat tantes, no?
1: Sí, correcte.
0: Per contrast, oi? Per contrast.
2: Clar, correcte, és una percepció, perquè al món no deixen de passar coses. Ja des de fa uns anys estem en un món hiperaccelerat. Una cosa és l'opinió publicada o les coses que es publiquen, que és on es posa el focus mediàtic, però en el món continuen passant coses molt importants i algunes no ens donem ni compte. Evidentment, doncs la hiperactivitat de Trump i les guerres i els conflictes evidentment domina l'agenda mediàtica, no? Però per posar-vos un exemple que ens afecta i no som conscients és el col·lapse de molts governs i estats en el Sahel, per sota d'Argelia i el Marroc, ja ho tenim aquí a tocar a casa nostra, no? Van sortir les tropes franceses, van arribar els mercenaris russos, i hi ha una ofensiva dels islamistes radicals que està col·lapsant la regió, i això pot tenir un efecte molt important de desestabilització a tota la regió. I això no està en els diaris, pràcticament, no? Vull dir, ho tenia a tocar. També, per posar-vos un exemple, en el món de les empreses hi ha tota una reconfiguració de les cadenes de subministre, que això afecta a la indústria, no només al petroli, que també, però totes les cadenes de subministre degut als conflictes s'estan reconfigurant, i mantenir la competitivitat i la productivitat de les empreses és un repte en el món, d'avui, no? I després, doncs, tenim a casa nostra, doncs, diguem-ne, aquesta, diguem-ne, l'interreacció d'Europa als reptes en un món que ha canviat, i Europa està formatejada per un món que ja no existeix, no? I que ens interpel·la a fer coses d'una forma diferent, i a 27 és difícil.
0: Europa tenia un sentit en un determinat món, aquest món que va emergir de la postguerra mundial, i aleshores aquell món, el que comentaves, ja ha deixat de ser, i Europa de buscar la manera de ser alguna cosa en aquest món.
2: Efectivament. I, de fet, podria sonar com una contradicció el que diré, però per mantenir els valors europeus, que són el nostre, els nostres foundation, no? Els nostres, la cimentació de la nostra societat, per mantenir la nostra forma de vida i els valors, hem d'aprendre a ser molt més transaccionals i menys declaratius. Què vull dir amb això? Que crec que ja ho he dit alguna vegada, en Josep Borrell deia, Europa és un herbívor en un món de carnívors, no? Bueno, pues no hem de deixar de ser herbívors, però de tant en tant sí que hem de mossegar i defendre els nostres interessos estratègics per mantenir els nostres valors i el nostre estil de vida. Perquè acabar, diguem-ne, sent irrellevants, tenint la raó, ens porta la melancolia i el desastre, i el declivi. Llavors, hem de maridar els nostres valors i els nostres drets fonamentals amb una estratègia una mica menys declarativa i més transaccional, i això significa anar més ràpid en algunes de les coses que estan passant en el món, no?
1: Joaquim, de fet ja ho havíem parlat en algun programa, Joan, que dèiem a la Unió Europea és massa lenta per un món que va massa ràpid, vull dir, això de fet ens quedem a vegades a contrapeu, encara no hem decidit no sé què, però ja ha passat una altra cosa que ens supera, i a vegades anem una mica, com deia el Pau, a remolc, justament perquè 27 no és tan fàcil gestionar quan els 27 volen ser tots molt importants, etcètera, etcètera, però que en aquest món actual global, poder no sé si algun dels 27 seria, com deia ara el Pau, rellevant de veritat en aquest top 5 de lo que és en aquests moments el món global. I segona cosa, que m'agradaria veure el Pau què en pensa, és que tot això que ell diu està bé, però també ens ha passat una altra cosa, que és les regles del joc han canviat. És a dir, nosaltres encara no tenim una ànima, però a més juguem amb unes regles de joc que també han canviat, és a dir, l'ànima ja la nostra queda una mica desubicada de l'ànima que ara en aquests moments doncs, tenim en aquest món global, però a més les regles de joc a les quals estàvem acostumats doncs, també han canviat. I com ho fem això, no? Per no trair-nos una mica en aquesta ànima també, no? Pau, aquest és una mica un problema, no?
2: Mira, la primera cosa, jo crec que tens raó aquí, hi havia un concepte fa unes dècades que es parlava de la cooperació reforçada en el si de la Unió Europea, no? És a dir, avançar 27 és molt difícil i segurament hi hauria d'haver una avantguarda de països, per exemple, l'euro és un exemple, no? L'euro no el van adoptar tots els països de la Unió Europea, hi va haver un grup que va fer una cooperació reforçada en matèria monetària, que és l'euro, i ha funcionat molt bé. Doncs això segurament ho hem d'aplicar a altres polítiques, com la política de defensa i d'altres, no? Les polítiques socials, etcètera, cooperacions reforçades. No? Un grup de països que vol avançar més ràpid i junts, perquè com hi ha una frase d'aquestes setmanes que corre per les xarxes, que hi ha dos tipus de països a Europa, els que són petits i els que són, encara no s'han enterat que són petits. No? Llavors, doncs, tots són petits per aquest món. Llavors, s'ha de fer una cooperació reforçada. És l'única forma d'operar d'una forma coherent i tenir una mida mínima en el món. No? I la segona és que el món després de la Segona Guerra Mundial, Europa va construir el seu desenvolupament sobre una aliança transatlàntica, des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista del comerç, des del punt de vista de les relacions polítiques, l'aliança Estats Units-Europa. I això està trencat completament. Llavors, Europa ha de reconstruir la seva estratègia d'aliances. I ho està fent, Ha fet l'acord de Mercosur que portava 27 anys bloquejat, l'acord de lliure comerç amb la Índia, s'ha fet un fa uns anys amb Canadà... Bueno, però s'ha anat molt, molt ràpid, perquè el nostre aliat tradicional, no només amb temes de seguretat, també en temes de comerç, ha desaparegut. Llavors, jo crec que els dos vectors immediats són cooperacions reforçades i noves aliances en el món.
0: Pau, Alemanya i França se n'han adonat ja que són petits i que, per tant, necessiten aquesta cooperació reforçada. Aquesta una. I segona, el Regne Unit tornarà?
2: Mira, començo per la darrera. El Regne Unit jo crec que tornarà. Ara, serà una font de problemes sempre. perquè s'han adonat exactament el primer. No? S'han adonat que són massa petits però tenen una tradició i un orgull, que els altres ja sabeu aquesta expressió anglesa que es diu overseas, no? Nosaltres som overseas, estem més allà del mar, no? És una illa continent, ells consideren que és una illa continent. Saben que no tenen més remei que tornar. Més que la Unió Europea, jo crec que ells estan pensant en l'espai econòmic europeu, perquè la integració política serà més complicada, però tornaran perquè bueno, ja ho estan veient els problemes que genera, no? I serà d'una forma o una altra inevitable. La primera em deies...
0: França i Alemanya.
2: França i Alemanya. Sí i no. Són conscients que són en aquests moments continuen sent el motor d'Europa, però són motors que estan gripats. França és el gran malalt d'Europa. No és capaç d'encetar unes reformes estructurals que la societat francesa no les sap digerir i és el gran malalt d'Europa. I Alemanya ha entrat en un declivi industrial important que intenta compensar-ho. Ha vist la indústria de defensa com la gran esperança per reindustrialitzar Alemanya. I han fet una aposta per l'any vinent, per exemple, d'augmentar 28% el pressupost de defensa, que és més que el faran Regne Unit i França alhora. Això pot despertar, és incondicional, pot despertar un cert recel del rearmament alemany a Europa, que hem vist al llarg de la història, que ha generat algunes contradiccions i monstres, no? Llavors estem en un terreny una mica de clarobscurs. La indústria de defensa és una oportunitat per reindustrialitzar, però alhora genera altres contraindicacions i fantasmes del passat. Llavors aquesta cooperació franco-alemanya, bueno, serà complicada. Serà complicada sota el meu punt de vista.
0: D'acord.
1: Sí, bueno, de fet és una mica l'eix aquest en l'època que es deia de París-Bonn, que ara seria París-Berlín, té la seva consistència, però és veritat el que diu el Pau, que en aquests moments França és una mica, ell deia el gran malalt, però és veritat, és un país que tira cap a fora perquè els problemes interns no els acaba de resoldre, no? I llavors, doncs, bueno, totes aquestes a vegades, bueno, que el Macron fa molt bé, no? Vull dir, tot aquest tema una mica de gran France cap a fora, per vendre una mica aquest poderío, aquesta encara poder França una mica...
0: La grandea.
1: Sí, exacte, la grandea francesa i tal, i que, bueno, de moment aquí a Europa la comprem perquè tenim aquesta històrica encara, però que a fora, pues, vale, muy bien, però la realitat la coneixen, no? Jo crec que també el tema de la Gran Bretanya, que dèiem abans, el Regne Unit, de fet, ara hi ha hagut un pacte, que és un pacte significatiu, que és que un acord que s'ha arribat amb la Comissió Europea i per tant amb la Unió Europea, que per exemple ells recuperaran la possibilitat que els seus joves puguin participar en els programes de mobilitat europea, bàsicament els Erasmus Plus, a partir de l'any vinent, 1 de gener del 2027. Per què? Perquè s'han donat compte que 6 anys fora els seus joves també han perdut oportunitats i competitivitat. Per tant, d'alguna manera és un reconeixement implícit de que la Unió Europea té certes coses que són un benefici, per exemple la mobilitat, que potser la veiem també molt naturalitzada a la gent jove, i per nosaltres és un gran què, perquè ara podem fer coses que abans eren impossibles o abans es generaven molta, molta problemàtica logística, administrativa i a vegades impossibilitat, no, econòmica, no? Per tant, això és una. Com diu el Pau molt bé, jo crec que tornaran, però tornaran, jo crec, des d'un altre punt de vista. També hem de veure Europa, a veure, si ho torneu, quines línies vermelles també posarem la Unió Europea, no? Perquè si no també acabar fent Europes a la carta, que pot ser una possibilitat, és un problema de futur immediat, no? De totes maneres, no sé si Pau estàs d'acord amb mi, el Regne Unit darrerament, en tots els problemes que hem tingut aquest any que estàvem dient, no? Quasi bé, d'una manera més conscient o inconscient, s'ha posicionat amb els paràmetres i una mica amb les estratègies europees. Vull dir, no ha estat molt fora de la... en poder en alguna cosa sí, però la majoria de vegades no.
2: Correcte, correcte. Sí, sí. La política, diguem-ne, pragmàtica del dia a dia, que és la política del sentit comú, doncs ha fet que coincidim, Regne Unit i la Unió Europea, coincidim en alguns plantejaments, sobretot vinculats a les guerres, no? A Mig Orient i particularment la darrera a Iran. No? Uh-huh. Ara bé, com tu bé dius, doncs el Regne Unit s'apropa a la Unió Europea més per interès que per un convenciment, no? Que per un alè de pertany a la família europea. I això, bueno, com deia abans, és molt transaccional, no? Bueno, doncs parlem-ne. és com deia abans, no? Bueno, mantenim els valors europeus, hem de ser més transaccionals, vale, som-hi, ara no fem el canelo, vull dir, no ens creiem ara que torna a Regne Unit i obrim els braços i el fill torna a la família europea, perquè no serà així, és per un interès legítim, però molt pragmàtic, no? Uh-huh. El repte està en que la Unió Europea sàpiga maridar, i torno al punt, idealisme i realisme, no? Ni podem ser purament realistes i bascular cap a la política del més fort, que va contra els valors europeus, la solidaritat, una comunitat de destí. Ara tampoc ens podem quedar només amb els valors dels pares fundacionals i no moure'ns d'aquí, que de fet la Unió Europea no és que no s'hagi mogut, els ha traït, per exemple, amb els genocidis de Gaza, no? Uh-huh. És a dir, la Unió Europea s'ha de respectar a si mateixa i fer-se respectar en el món. I no es pot fer respectar en el món si no es respecta a si mateixa.
1: D'acord. Coherència interna. Jo crec que coherència interna amb aquests valors que deies tu abans, aquesta ànima, aquests valors, digui-lo com vulguis, però, fundacionals del seu moment.
0: Amb un punt pragmàtic.
1: Sí, clar.
2: Amb un punt pragmàtic, efectivament. Uh-huh. Que no, és que el punt mig és, tornem, diguem-ne, uh-huh, els millors anys... I cal recordar als oients, i sobretot a les generacions més joves, els millors anys de la Unió Europea, que llavors es deia Comunitat Europea, va ser els grans pactes del centre-dreta, que llavors es deien cristianodemòcrates, amb el centre-esquerra, que eren els socialdemòcrates. Uh-huh. I això va garantir prosperitat econòmica i desenvolupar l'estat del benestar. Ningú podia imposar l'agenda. Només un acord transversal des de la coherència, des de la centralitat, no centralitat política, sinó de la centralitat, diguem-ne, de les polítiques, no? Del sentit comú, va fer que Europa donés el salt més gran de prosperitat compartida. S'hauria de reivindicar això, i això requereix un punt de pragmatisme i uns valors forts, no? És a dir, que la història ens ensenya una mica el camí, però clar, el món està molt més polaritzat i radicalitzat i no ho podem fer amb les mateixes eines i formes que ho vam fer en aquelles dècades. Mm-hmm. Hem d'introduir una mica d'innovació, no? Institucional i política.
0: Una darrera, Pau. Rússia, anava a dir, quin és el paper de Rússia? Rússia és encara el gran manipulador?
2: Bueno, Rússia és una fàbrica de manipulació, ja diguem, té una escola de la Unió Soviètica que és molt sofisticada, no? Uh-huh. Vull dir que sí que ho és. Ara, a mi m'agradaria, jo durant uns anys vaig viatjar molt a l'època de la joventut, vam crear el Consell de la Joventut de Rússia quan va col·lapsar la Unió Soviètica. Rússia és una gran desconeguda per a Europa i pels dirigents europeus, no? Més enllà dels titulars i això. A Rússia se l'ha de conèixer, se l'ha d'estudiar, s'ha de gestionar amb una certa intel·ligència, no? I Rússia manifesta d'alguna forma, sobretot la guerra d'Ucraïna, la dramàtica guerra d'Ucraïna, és una demostració del rebuig a un model i a uns valors d'Occident, ja no d'Europa, d'Occident. Mhm. I si us fixeu, la Xina mai s'ha posicionat en contra de la guerra d'Ucraïna o s'ha posat en contra de la guerra en general, però no ha bloquejat a Rússia, ni tampoc ha recolzat a la Unió Europea, a Europa, no? És a dir, ja li està bé que hi hagi una gran potència com Rússia que confronti amb Occident. Llavors, jo crec que hauríem de ser intel·ligents per pensar el dia després del Putin, que Putin no serà etern. Ens complica la vida, ens complicarà els propers anys.
0: Per tant, no és Putin,
2: però quina és l'estratègia d'Europa cap a Rússia a mig termini? Això està per fer.
0: No és tant, per tant, Putin com un conflicte de valors.
2: Correcte. Efectivament, l'esclava. Jo crec que és això. Uh-huh. Hi ha un conflicte de valors que va més enllà de l'autocràcia o la dictadura de Vladimir Putin. Mhm. Uh-huh. I això està molt impregnat, i el nacionalisme rus dels darrers anys que ha alimentat en Putin i companyia ho accelera. Això, hem de tenir una mirada mig pla, és a dir, com podem tendir ponts, no amb el règim de Putin, que és impossible, que no es pot, uh-huh, sinó amb la societat russa. Què podem fer per comprendre els uns als altres i arribar a un projecte, no diria compartit, no? Però un equilibri que podem viure de forma pacífica a Europa.
0: Però
2: això, no és fàcil.
0: Això amb Putin serà impossible. És a dir, això ja s'ha de pensar en després de Putin.
2: El dia després, sí, correcte, sí. El dia després.
0: Doncs,
2: de fet, les mesures econòmiques que s'han pres, hem vist que són ineficients, uh-huh, i també incoherents, perquè hem continuat comprant gas rus als europeus. Vull dir que, no?
0: Correcte.
2: Hem tingut aquest punt de pragmatisme.
0: I perquè en el seu dia, per exemple, Röder estava on estava, oi? O sigui, i ara els hi ha fallat l'Orban i veure. Per això és un joc d'equilibris complicat, però bé, que tampoc li està sortint tot a Putin com ell volia.
2: Efectivament, però jo crec que el missatge pels oients és no pensem que el futur ha de ser necessàriament pitjor. És a dir, podem fer-ho diferent, i aquest és el missatge que deia. Estem en un moment complicat, però el futur no està escrit i el podem construir entre tots.
0: El que passa, Pau, és que si agafem un marge temporal, jo què sé, dels últims 5 anys, jo diria que estem pitjor, i això fa que gairebé psicològicament tots acabem en un punt de depressió, de dir, ai,
2: bueno, però la nostra obligació és dir-li a la gent: reconstruïm la idea de progrés, mirem el futur amb optimisme, només amb l'optimisme, no l'optimisme només també amb la voluntat, amb la intel·ligència. El futur no està escrit que ha de ser pitjor.
0: Pitjor.
2: El que passa que és evident que estem en un moment difícil.
0: Difícil, sí,
2: però per podem fer-ho. Tenim les eines i tenim la capacitat, l'energia i la intel·ligència. Ara necessitem algunes coses més, doncs, que estem fent.
0: Ho comprem i ens quedem amb aquest missatge optimista. Sabem que ho has de deixar. Pau Solaniña, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per aquest coneixements i per aquests consells.
1: Gràcies, Pau. Ens veiem
2: gràcies
1: aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.

0: Doncs sempre acabem, quan després de donar-li moltes voltes a les coses, sempre acabem amb aquest missatge d'optimisme. Aquest...
1: Jo crec que ens fa mal acabar amb aquest pessimisme tant.
0: Perquè quan analitzes la realitat...
1: Bueno, però jo, mira, és el mateix que a vegades jo els dic als joves avui en dia, quan vaig a fer xerrades de mobilitat i oportunitats de la gent jove, que els dic, mira, esteu en la en el moment més complicat d'un jove dels últims darrers temps, l'habitatge, els sous que hi ha, com integreu, com us integreu en el món laboral, també, a vegades, moltes vegades, també, què estudio, perquè hi ha tantes coses que la gent jove doncs, no sap què estudiar, per a què dedicar-se, totes les coses van tan ràpides, canvien la intel·ligència artificial i tal, però jo els dic, esteu en el moment més complicat, però també sou la generació que teniu més recursos, l'Erasmus, el voluntariat, l'Odissea, sí. no sé quantos, és a dir, sou la generació que teniu més recursos en un moment
0: no
1: més complicat.
0: Tens expectatives...
1: Ja, però per això jo els haig d'animar a dir, escolta, aneu als recursos,
0: en
1: agafeu els
0: recursos. I en el rebentem-ho tot.
1: És evidentment. Per això s'ha d'evitar això, perquè rebentem-ho tot tampoc és la solució. De fet, no, no és la millor alternativa. No?
0: Però el rebentem-ho tot fa que, com a mínim, tothom pateixi. I no només jo.
1: Sí, ja, però bueno, aquest tampoc ha de ser, teòricament no hauria de ser
0: no.
1: El missatge. El missatge és dir,
0: com a societat no, però com a persona individual, bueno, moltes vegades, oi?
1: Que aquest és una mica també el problema que tenim els últims temps en general, que hem anat a lo col·lectiu, a poder ja ens rellisca una mica i anem, què hay de lo mío, no? I aquesta famosa tan frase, què hay de lo mío, pues, suposo que s'està instal·lant i fa aquests pensaments més col·lectius que suposa, doncs, bueno, tindre aquestes idees i treballar-les conjuntament, com deia el Pau amb altres temes transaccionats, tal.
0: Gemma García és responsable del Europe Direct de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, que precisament doncs, orienta i aconsella amb tot de programes i de possibilitats que, entre altres coses, estan també orientades a aquests joves desorientats amb els que fèiem referència ara amb el Joaquim. No, Gemma?
2: Sí, efectivament. A veure, dins de les orientacions estratègiques de mandat de la Diputació de Barcelona i de la Direcció de Relacions Internacionals, doncs tenim aquest eix primordial i estratègic que és la divulgació i la sensibilització europea. I llavors, en aquest sentit, doncs, aquest centre posa a la disposició amb els seus PIADI i destacar que aquest centre de Europe Direct Barcelona forma part d'una xarxa de centres que la Comissió Europea té repartits arreu dels 27 estats membres. Formen part de més de 400 centres d'informació ciutadana, no? Ho dic perquè és interessant veure que la Comissió Europea i la Unió Europea posa aquest èmfasi, aquesta importància a arribar a la ciutadania, no? A que estigui informada. Perquè no sé si heu parlat del tema de la desinformació, no? Que és un perill bastant acuciant. I la gent jove està molt exposada a aquesta desinformació. No només a les fake news, a la desinformació en general, que és molt perillosa.
1: De fet, llavors, acabàvem amb això. De fet, acabàvem la conversa amb el Pau, amb el Joan, parlàvem justament d'aquest tema.
2: Sí, no, és que és un tema que ens preocupen les institucions catalanes, però és una preocupació a nivell global i a nivell europeu. Llavors, per aquest motiu té aquest sentit de ser, aquesta xarxa de centres d'informació de la Comissió Europea. O sigui que aquí a Barcelona teniu una petita Comissió Europea per ajudar-vos a resoldre aquestes consultes sobre viatjar, treballar, estudiar, resoldre preguntes en general sobre la Unió Europea. I em preguntaves quin tipus de consulta. Mira,
0: correcte.
2: L'altre dia ens va arribar una consulta d'un noi que volia marxar a treballar a Alemanya i volia acabar els seus estudis allà i com havia de fer per poder anar a treballar a Alemanya, no? Llavors, bueno, nosaltres... Sí que és veritat que nosaltres, sobretot, orientem i els diem on poden rebre la informació acurada de totes les seves consultes. Tot el que podem nosaltres resoldre directament ho fem, evidentment, però després nosaltres també el que fem és vehicular i articular on pot la gent treure informació oficial i acurada de la seva consulta. Nosaltres, aquest noi en particular, el vam adreçar al SOC, perquè, a veure, hi ha un servei a la Generalitat de Catalunya, que gestiona EURES, que EURES és una iniciativa de la Comissió Europea per poder anar a treballar a qualsevol estat membre i de l'Espai Econòmic Europeu també, i t'ajuden doncs, a resoldre els teus problemes, que és el que has de tenir en compte, fins i tot et gestionen contractes laborals, assegurances, etc. Hi ha
1: un tema, només que perquè la gent que ens segueix, quan tu has dit SOC, perquè la gent ho sàpiga, és el Servei d'Ocupació de Catalunya, que depèn del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Ho dic perquè... Sí.

0: A vegades Brussel·les, pensem que... Ai, Europa, pensem que està en, a Brussel·les i no només és Brussel·les.
1: No. Hi ha moltes coses que es gestionen des d'aquí. De fet, tots els fons estructurals es gestionen a nivell estatal i l'Estat el que fa és repartir-ho a través de les comunitats autònomes. Nosaltres estem gestionant el Fons Social Europeu, estem gestionant els fons estructurals, bueno, Catalunya, vull dir, en aquest sentit, en la nostra comunitat autònoma. I està descentralitzat. Els programes europeus, LIFE, l'Horizon, els programes europeus sí que estan centralitzats i es gestionen des de Brussel·les. Però tot el que són fons estructurals i fons socials europeus o fons de cohesió es gestionen des dels països i, en aquest cas, en Espanya, a través de les seves comunitats autònomes. Llavors, aquest servei d'eures està gestionat pel SOC, que molt bé ha dit el Quim Millan, és el Servei d'Ocupació de Catalunya, que està al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. Vale?
2: Per tant digues.
1: Ah, bueno.
2: No, endavant, digues, Gemma.
1: No, després també el que fem també és ajudar a facilitar dades i a saber com introduir-te i entendre bé les pàgines de les diferents iniciatives que té la Unió Europea desplegades, no? I ens va venir un altre jove que, bueno, tenia problemes d'accedir a la pàgina Discover EU, que és, no sé si us en recordeu, de l'antiguo Interrail, saps?
2: Sí. Ah, i tant. En què funciona?
1: Pues, bueno, ara es diu Discover EU, Descobre la Unió Europea.
2: Li han canviat el nom.
1: Sí, l'han canviat el nom, però bàsicament és el mateix. És que els joves els hi posen una plataforma perquè puguin viatjar amb moltes facilitats per arreu dels 27 estats membres i conèixer la Unió Europea.
2: Correcte.
1: Escolta, és una iniciativa fantàstica, eh? Uh-huh. O sigui, aquestes coses jo sempre, bueno, com gran europeista que soc, uh-huh, i em considero... crec que hi ha un ventall, sobretot pels joves, eh? La Unió Europea posa molt l'accent a les persones joves i desplega tot un ventall de recursos tant per afavorir el treball o viatjar o estudiar arreu de la Unió Europea que són molt interessants. Bueno, molt interessants.
0: Ara, per exemple, tothom associa l'Erasmus, l'antic Erasmus, que ara és l'Erasmus Plus, només que tu pots fer intercanvi universitari, però això ja no és així des de fa molts anys. Ja.
1: No.
0: I això a vegades encara em torbo gent que tu saps, Gemma, que com que jo no aniré a la universitat no podré fer un Erasmus. No, hi ha diverses categories d'Erasmus. Hi ha la universitària i acadèmica com tota la vida, que sempre existeix i assistirà, però, per exemple, ara tenim moltes escoles, inclús a Sitges aquí, que hi ha intercanvis a secundària, encara que siguin d'uns pocs dies, però això són, ja és una prèvia a el que poden ser després amb altres moments de la teva vida formativa o acadèmica altres categories del mateix Erasmus, no? Com ara també inclús a primària fer algun Erasmus online amb els nens de 5è i 6è de primària.
1: Vull dir,
0: això és fantàstic perquè això abans no passava, no?
1: Efectivament, o sigui, aquest programa europeu, l'Erasmus Plus, ho ha ampliat no només a, que deies tu, al cicle universitari, que és el que coneixem tots, no? I el que ha quedat bé a la memòria, sinó que ho pots traslladar a primària i a secundària, perquè els intercanvis entre diferents països, entre les persones de diferents països o els alumnes de diferents països, enriqueix molt. També hi ha un Erasmus pels professors, pels docents.
0: Correcte.
1: També existeix un Erasmus per joves emprenedors. Això tampoc existia. I, a veure, és una manera... O sigui, et faciliten que el jove emprenedor que té idees fresques pugui anar a conèixer una empresa que ja té un llarg recorregut i amb una bona experiència i intercanviar coneixements.
0: O l'Erasmus esportiu, que també és una altra categoria.
1: També.
0: O l'Erasmus Mundus, que és justament després el postgrau o l'àmbit del màster que el puguis fer fora de la Unió Europea, també és una altra
1: opció. Fora de la Unió Europea. Sí, és que...
2: El que passa, Gemma, és que tots aquests programes que ens esteu comentant tu i el Joaquim existeixen, però no sé fins a quin punt a les persones potencialment interessades, els receptors d'aquests programes, tenen coneixement d'aquests programes. Vosaltres feu difusió a partir de les preguntes i s'entén perfectament, i per tant, doncs, qui s'adreça a vosaltres doncs rebrà l'orientació correcta per poder-hi accedir. Però no sé fins a quin punt podria ser que faltés una tasca prèvia de difusió de determinats programes a nivell, doncs això, de potenciar els receptors, sigui escoles, instituts, universitats, el que sigui. És a dir, o fins i tot a l'aspecte aquest que has comentat ara de l'Interrail. Clar, jo em vaig quedar a l'Interrail de quan jo era jove, però clar, doncs hi ha encara determinats buits d'informació, de traslladar aquesta informació als interessats perquè hi puguin accedir, que no siguin ells els que proactivament s'hagin d'adreçar a una institució perquè els orienti.
1: Mira, sí que és veritat que aquest pas previ s'hauria de fer, i nosaltres, en la mesura del que podem, ho fem. Perquè la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, té un catàleg de servei que es diu Divulgació Europea i Foment de la Participació Ciutadana en el Projecte Europeu. Això és un catàleg de servei adreçat als municipis, però nosaltres el que, a través d'aquí, els donem recursos econòmics i materials per fer arribar tota aquesta informació a la seva ciutadania. És a dir, nosaltres, per exemple, subvencionem simulacions del Parlament Europeu a centres, a centres educatius. Finançar tallers sobre la Unió Europea a col·legis i a instituts. Participem en fires universitàries per també donar a conèixer tots aquests programes. I com et deia, és la vocació europeista de la Diputació de Barcelona fa molts anys enrere.
0: De fet, de la Diputació de Barcelona, Gemma, deixem-ho aquí dir, porteu ja quants, 20 anys amb una oficina a Brussel·les. És a dir, ha sigut més de 20, doncs imagina't, un grapat d'anys, quasi com el nostre programa.
1: Mira, des de 1998 tenim oberta una oficina de la Diputació de Barcelona que representa els 311 governs locals de la província. De fet, fins fa poc era l'única administració local que tenia representació a la capital europea, a Brussel·les. Des de fa poquet, doncs també té representació a l'Ajuntament de Barcelona, que per cert compartim despatx, però vull dir que érem pioners en aquest sentit, no? I ja et dic, o sigui, nosaltres també fem projectes pilots sobre tallers d'alfabetització mediàtica i de desinformació als instituts, també fem tallers dels valors europeus. O sigui, que nosaltres ja anem fent el xup-xup. I el colofó de tot això és que tenim aquest centre de la Comissió Europea instal·lat aquí a la Diputació de Barcelona per a sobre donar informació a la ciutadania.
2: D'acord.
0: De fet, aquests recursos que tu deies, vull dir, justament, parlaves de recursos pels municipis, perquè has parlat de serveis per a la ciutadania, després has parlat de recursos pels municipis. D'aquests recursos pels municipis, concretament, ja des de fa 2-3 anys, l'Ajuntament de Sitges presenta un programa i ja d'alguna manera obté aquests recursos per fer algunes de les accions que tu has esmentat a les escoles, als instituts, amb la gent jove. Vull dir, per tant, vull dir, això arriba al territori, que també és important. He parlat de Sitges perquè estem a Sitges, però és Sitges, Masquefa, Gavà, Sant Boi, Olivella, Cubelles, i clar, tota la província de Barcelona és com una taca d'oli que, gràcies a aquests recursos, molts municipis que no s'ho podrien plantejar doncs per pressupost o per recursos tècnics o de recursos humans, perquè no són, per exemple, Olivella és un municipi petit, no ho podria fer, però el poder tindre aquest recurs ho pot fer, no? I per tant la ciutadania, inclús poblacions petites, tenen accés a aquesta informació i tenen accés a aquests serveis d'una manera molt més propera, no?
1: Exacte, perquè no hem d'oblidar que els governs locals lideren aquesta innovació democràtica, no? I per la seva proximitat a la ciutadania. Llavors, els ajuntaments que són grans o mitjans, perdó, i que tenen experiència en afers europeus, doncs poden plantejar-se doncs participar en xarxes europees, projectes europeus, però els petits municipis que fan una tasca encomiable i molt important, doncs tenen aquesta finestra d'entrada, aquesta porta d'entrada als afers europeus a través de la sensibilització i la divulgació europea a la seva ciutadania. Uh-huh. I això és una manera de democratitzar i legitimar el seu paper.
2: Es demanen molt aquests recursos o encara hi ha marge de millora per entendre'ns?
1: Nosaltres sempre estem millorant els recursos perquè uh-huh. fa una tasca d'anàlisi una vegada s'han valorat i s'han fet tots els recursos. Demanem també als ajuntaments i als municipis que ens diguin la seva opinió i sempre hi ha una tasca de millora, sempre, de l'exercici. I sempre hi ha marge, evidentment, sempre hi ha marge per millorar i per anar sumant i fer créixer aquest tema. No?
2: Sí, però la pregunta anava més orientada en el sentit de si els municipis ja en són conscients. Joaquim ara ja ens parlava Olivella, Sitges, Gavà, d'acord, però anava a dir la província de Barcelona són 311 municipis, oi, que has dit, Gemma?
1: Sí.
2: D'aquests 311 és una majoria que no. utilitzen aquests recursos? No.
0: La veritat és que no, és una llàstima i és una pena, uh-huh. però, no. però la taca d'oli, jo crec que... A veure, una altra cosa... La taca d'oli, tu creus que s'incrementa? Tu creus que heu detectat en els últims temps
1: sí.
0: que hi ha més petits municipis o mitjans municipis que s'apunten al carro de dir ah, doncs vaig a demanar el recurs aquest, no?
1: En el tema, sobretot, de l'àmbit de sensibilització i divulgació europea, sí. Perquè ha sigut un creixement progressiu, vale? En aquests últims anys, perquè és que és cert que la ciutadania ens legitima i llavors hem de tenir una ciutadania informada, ben informada i amb una informació contrastada i veraç. I apropar Europa a la ciutadania és molt important. Llavors, els municipis han vist aquesta necessitat molt clarament i han anat progressivament i exponencialment creixent en la demanda. I com dius, Quim, aquesta taca d'oli, aquesta capilaritat ha anat creixent, efectivament, sí, sí.
0: Bueno, jo el que des de fora he constatat, i per això volia també que ho confirmessis, però a mi em dona aquesta sensació de que bueno, és un recurs que a vegades, com dèiem abans, no? I potser el Joan deia, clar, com arribem? Perquè a vegades la gent, o els municipis, o la ciutadania, no es coneixen els recursos que tenen a vegades a l'abast. És cert, però això també hi ha aquesta responsabilitat de divulgació que tu dius, de sensibilització que tu dius, que es fa a tots nivells, a la Diputació en aquest cas i altres institucions, però jo també apel·lo una mica de que també la ciutadania també ha de fer el seu pas, no? Quan realment vol una cosa, els municipis, ho veig molt clar, quan volen una cosa, la troben, tu, la troben fàcil, perquè, clar, vull dir,
2: sí, però si no la coneixes...
0: generació digital, ho troben, però si vull viatjar, vull anar a tal lloc, a veure, busco recursos, busco tal, si volen, ho troben, no? L'altra cosa és que si els hi facilitem, molt millor. I si això entra a les escoles, que és una mica el que per mi és fonamental, és a dir, aquesta informació, els joves han d'entrar a les escoles. Si ells ja quan tenen primària en saben que han fet no sé què d'un Erasmus que han connectat online, que a secundària pues, quatre alumnes d'aquella classe han anat a Estònia i quatre d'Estònia han vingut amb professors i no sé què, i a secundària tornen a fer-ho a tercera, a quarta, no sé què, i a l'universitat, i agafen una dinàmica que és el que hem de sembrar, aquesta
2: però,
0: dinàmica.
2: Però Joaquim, si no coneixen
0: no, està clar,
2: cosa, no la demanaran.
0: No la demanaran, això és evident, però que jo també apel·lo una mica que, entre altres coses, que si no hi ha aquell ciutadà que a mi no m'han informat, bueno, tu també tens una mica, pots informar-te també si vols, no? Ara, jo crec que entre una cosa i l'altra, jo crec que s'ha fet una feina bastant important els últims temps, perquè cada vegada més tots en el nostre entorn més immediat ja coneixem algú que o s'ha anat a treballar, o que ha fet un voluntariat, o que s'està plantejant fent un Erasmus, o que ja ha tornat aquest Erasmus, o que no sé què, o que ha fet el Discovery European Union, que és l'actual Interrail. És a dir, ja no és aquella excepcionalitat de, ai, conec algú que ha fet, oh, uau, no, conec algú, ah, sí, jo també conec algú, un cosí, una germana, un veí, algú de la classe. És a dir, i això, per mi, que porto anys amb aquest tema, per mi és aquella satisfacció de dir, bueno, estem arribant a molta més gent del que s'estava arribant fa un temps, no? Vull dir, aquesta és una mica la sensació, en aquest cas, a vegades parlàvem de percepcions negatives, aquesta és una percepció, almenys jo des d'aquest punt de vista, positiva que tinc, no?
2: Gemma.
1: Sí,

0: per informar a la gent sobre la Unió Europea i per tots aquests recursos que
1: sí.
0: Els centres educatius per fer-ho també. I participar en aquestes fires també de universitàries. O sigui, que anem fent el xup-xup aquest. No? O sigui, no, pedra i ser gota malaia. I nosaltres ho tenim molt present, és una de les nostres prioritats fer arribar a la Unió Europea i tota la informació contrastada a la ciutadania. Per això que treballem a través dels nostres municipis, però treballem també directament amb la ciutadania, que és molt important.
1: Doncs si un membre d'aquesta ciutadania ens està escoltant ara mateix i diu, ostres, doncs jo voldria tenir més informació d'alguna de les coses que heu parlat ara, sigui en els trens o siguin els Erasmus. Com es pot adreçar informació de servei a l'Europe Direct Barcelona?
0: Pues mira, nosaltres tenim una pàgina web ja instal·lada a la pàgina de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, però és molt senzill. Que si posa Europe Direct Barcelona... directament amb aquesta pàgina i tindrà a la seva disposició un telèfon de contacte, una adreça de correu electrònic per consultar o pot venir presencialment aquí al carrer Zamora 73, a l'edifici Bogatell de la Diputació de Barcelona, que és on tenim aquest centre d'informació ciutadana de la Unió Europea. Es pot adreçar també físicament. Pot escollir aquests tres tipus de via per consultar-nos el que sigui.
2: Inclús hi ha un quart, que és aquells que estiguin habituats a l'àmbit de les xarxes socials. Teniu un Instagram superactiu, que vull dir, jo a vegades m'entero de coses per vosaltres, que ho sàpigues, això que quedi entre nosaltres, ara que no ens escolta ningú. Bueno, ens escolta gent, evident, però vull dir que no ens escolten els que ens han d'escoltar. I, per tant, jo us ho puc dir, que realment, jo a vegades, mira, m'entero d'això perquè el teniu superactiu i està molt bé, perquè, a més, és informació actualitzada. I parlant de la gent jove, que, bàsicament, xarxes socials, la majoria estan, poder massa, allò que seria un altre debat, quant de temps haurien d'estar en xarxes socials, tenen aquesta informació just in time, en el moment, en temps suficient, a més, moltes vegades amb la informació, per com deia molt bé Joan, on m'adreço, vale? Aquesta informació és molt guai, però on m'adreço ràpidament en les notícies que feu sempre, poseu aquell enllaç perquè la gent pugui clicar i pugui arribar a la informació o a la persona destinatària per fer la pregunta o interessar-se més d'aquell programa o d'aquella acció que s'està fent en aquells moments, que jo trobo també molt interessant. I mira, aprofito per donar-vos felicitar-vos i donar-vos les gràcies, perquè realment a vegades intentes fer les coses i no les fas, no, dius, bueno, penses que les fas bé, però que quan arriba el destinatari final no ho troba fàcil. Jo haig de dir que molt fàcil, per tant, en aquest sentit també s'agraeix.
1: Doncs...
0: ens alegrem molt que i agraïm aquestes sessions, perquè hi ha molta feina.
1: Bàsicament el resum de tot plegat seria els recursos existeixen, el problema és posar a vegades en contacte aquests recursos amb els seus potencials receptors, però bé, per fer-ho, entre d'altres coses, doncs hi ha aquesta oficina Europe Direct Barcelona de la Diputació de Barcelona, amb tot aquest gran catàleg de serveis adreçats, per una banda, als municipis, als 311 municipis de la Diputació de Barcelona, però també directament a la ciutadania a través de diversos contactes, des del telèfon, a la pàgina web, al correu electrònic i fins i tot doncs, aquest servei de xarxes socials que es fa a través de l'Instagram. Gemma García, responsable de l'Europe Direct Barcelona de la Diputació, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies, Gemma. Ens veiem aviat.
0: A tu. Fins a reveure.
1: A reveure.
2: Adéu, adéu, adéu.
1: Joaquim, doncs hem fet... Bé,
2: hem fet de tot avui,
1: sí, avui sí, avui hem parlat una miqueta de...
2: Però inclús hem fet un servei, com deies tu, bueno, doncs mira, a través d'avui d'aquest programa hem fet també un servei de difusió...
1: Perquè, bàsicament, el missatge és aquest, és a dir, moltes vegades les coses existeixen...
2: Totalment d'acord.
1: Però si no les coneixes...
2: Inclús a vegades aquella frase de, ostres, si ho hagués sabut abans, o si m'ho haguessin dit, ara ja estic fora de plats, o a vegades estic ja no... Per l'edat no em toca, etcètera... o ara mateix doncs, ja s'ha acabat una mica el recurs.
1: I no tothom està pendent de les coses com podem estar.
2: Evident. Per això dic que bueno, es fan esforços, però és veritat que a vegades doncs, no sé si són suficients o no, però és veritat que sense allò de quina llàstima si ho hagués sabut, hagués pogut accedir.
1: Doncs un mes més. Joaquim Millán des d'Eurolocal, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I fins al mes que ve.
2: Fins al mes que ve, clar que sí.

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit.
1: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
0: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Doncs continuem estirant el fil dels, de la presentació de llibres locals o d'autors locals pel Sant Jordi d'enguany. Ja ha passat temps des de Sant Jordi, però encara hi ha alguns que s'han presentat i que s'estan presentant, i alguns dels quals encara no havíem tingut l'ocasió de parlar-ne. I un d'ells és Entre la Segarra i Guinea Espanyola, Más de 4.000 quilòmetres i una vida, de Àngel Guàrdia Ferran. Àngel, bon dia.
1: Bon dia.
0: És un llibre, és una novel·la, una història basada en fets reals.
1: Sí, sí, sí.
0: Pel que comenteu, entre la Segarra, que és la comarca lleidatana, oi? I la colònia espanyola de la Guinea. Expliqueu-nos una miqueta d'on neix aquest llibre.
1: Bueno, aquest llibre tot té una història.
0: Tot té una història.
1: Jo n'havia escrit un altre. Tractava sobre l'esclavitud negra a Cuba.
0: Sí.
1: Aquell llibre em va servir per de suport per poder explicar l'esclavitud. O sigui, la meva afició era d'història, de conèixer coses que a vegades se'n parla poc. I de l'esclavitud, que em van dir que hi havia molts esclavistes i negres d'aquesta zona i del Maresme, vaig estar mirant i no en trobava cap. Em van dir, home, és que els amaguen. A partir d'allí em vaig posar a mirar per internet i vaig anar trobant informació, i al final vaig generar la novel·la, que era el suport. Els d'allí, quan ve la independència, ja la veuen vindre, ells i diners cap aquí. Venien, i el diner venia un camí tot curiós. Anava de l'Havana a Chicago, de Chicago a Londres, de Londres a París, de París a Barcelona i de Barcelona a la butxaca de l'amo, per dir-ho d'alguna manera. Podríem dir que era diner negre, no ho sé. Vale. Fet això, va ser a finals del segle XIX, i feia una mica uns quants anys que hi havia hagut el Pla Cerdà, i estava dissenyat, fet, etc. Alguns dels que venien van comprar una parcel·la, van ser el seu bloc. No hi havia ascensor, vivien a la primera planta, de la que en diem el principal, amb el que ve si viu l'amo del seu principal, i bé, ho feien així. D'altres van dir, home, jo tinc una plantació allí a Cuba, de sucre, ara hi ha el cacau per la zona de Guinea, podria fer una plantació allà a Guinea, perquè hi havia bastanta facilitat per aconseguir terres. Les donava el govern a qui volgués fer, sempre i quan les fes rendir. Llavors alguns van anar allà. La història aquesta jo vaig estar comentant, tot això vaig estar comentant amb un company, em va dir, home, s'has quinat a Guinea? Jo, no, tal, Fulano, no el coneixia de res, vaig anar mirant informació i em vaig trobar amb una família on el patriarca de la família tenia aquelles virtuts, entre cometes lo de virtuts, per allà aquella zona. Vivia més del que era desitjable, jugava cartes sobretot quan hi havia begut, amb la qual normalment perdia, i li agradaven potser les faldilles que no eren pas de massa prop de casa. Bé, amb tot això la família va anar tirant avall, i un dels fills va dir, pare, jo me'n vaig, treballaré fort, faré diner, tornaré, pagarem les deutes i tornarem a ser els que érem abans. I aquest se'n va anar a Guinea. Abans va tindre que fer uns quants contactes a Barcelona i va anar a Guinea, i l'home, escolta, si jo no he estat mai a l'Àfrica, jo no sé del cacau, no et preocupis, això ja t'ho faran tots els capatassos que ja en saben, i tu simplement mano dura com els braceros. Els braceros eren els empleats que tenien allà, normalment venien de Guinea, de Nigèria i d'aquella zona. I, el llibre aquest tracta d'això.
0: Sí, això que ens heu explicat, encara que sigui l'argument, entenc, del llibre, és una història que vau conèixer. Una història real que havíeu conegut.
1: Més aviat buscant informació.
0: Buscant informació, sí.
1: Coneixia algun personatge, més que no els de la història, sinó els descendents. Algun el vaig arribar a conèixer.
0: D'acord.
1: Bé, si tornem altra vegada a Guinea, allí era l'època de la colonització. Val a dir que és realment curiós la història de Guinea relacionada amb Espanya. Va arribar de casualitat. O sigui, el 1777 es va fer un acord entre Espanya i Portugal. A Portugal li feien falta o li feien gràcia uns territoris que hi havia per la zona d'Uruguai. En aquell temps Uruguai era molt més gran cara. E incorporar-los a Brasil. Aquell lloc era un lloc que estava al costat del mar i anava bé perquè era l'època, 1700 i alguna cosa, d'emple auge de tota l'esclavitud. I llavors el volien per tindre els vaixells, poder-los guardar allà, etc. Amb els vaixells passa una cosa, cada viatge, perquè sigui rentable, doncs hi anaven uns 450, 500, excepte un que sembla ser que en va portar 800 i pico d'esclaus dintre. Imagineu-vos com anaven. Bé, feien això, però la captura de l'esclau, els primers doncs, els enganxaven allí a la costa mateix, perquè no sabien de què anava, però a mesura que es van anar enterant, anaven tirant cap dintre, i llavors ja feia més difícil, la captura era més minsa, i total, doncs, s'havien d'esperar un temps fins que feien la càrrega per poder posar el vaixell. Aquesta càrrega normalment es guardava, igual que ara els containers al port, es guardava en algun lloc a prop del mar, amb un, es deia la factoria, de fet era un magatzem, i ells els anaven posant i quan ja teníem tot lo del vaixell, doncs, es carregava. Llavors li feia falta aquell territori. I va proposar en aquell temps, doncs, a Espanya, de passeu-nos aquest territori, nosaltres passaríem la illa de Fernando Po, la de Annobón, i poder comerciar a la costa d'Àfrica. Això ja ve de temps enrere. Portugal rondava molt per allà, per Àfrica, en temps d'Enrique el Navegante, i Espanya, pues, bueno, també en aquell temps encara anava baixant la seva força, però encara era molt potent. I temps enrere doncs, encara ho era més. Havien anat pactant d'altres coses, com l'acord d'Alcassoves, curiós perquè van fer, abans de que Colón trobés Amèrica, van fer una ratlla que passava per les Canàries i d'aquí cap amunt per tu i d'aquí cap avall per mi el que trobem. Quan es va trobar Amèrica, doncs, la part d'Espanya era de Texas amunt, la part de Portugal era de Texas avall, no hi estaven d'acord, bueno, van tractar amb el papa, que també tenia el seu poder, Alexandre VI, nascut a Jàtiva, i d'altres coses de la seva biografia que s'aparten, però realment curioses. I aquesta ratlla, que era horitzontal, es va anar fent amb una ratlla vertical. Conclusió, Brasil va anar a parar a Portugal i el resto va anar a parar cap a Espanya. Bé, això eren els antecedents. Si tornem amb l'acord aquest que ja van fer, llavors Espanya tenia pues, el que és Fernando Po, el nom ja és portuguès, vull dir, venia d'allí, l'illa d'Annobón, i poder comerciar per aquella zona. Van fracassar a l'hora de voler anar allí, malalties, mala mar, perquè els que hi van anar per fer-se càrrec d'això venien d'Amèrica. Els nadius tampoc ja estaven massa d'acord en que vingués un altre allí, total que, bueno, ho van abandonar. Van abandonar, al cap d'uns anys s'hi van ficar els anglesos, que també necessitaven. Ells hi havien fet la proposta d'abolir l'esclavitud i el que necessitaven era que es complís i plotar en un lloc per poder tindre forces, poder amarrar els vaixells i tot per perseguir els que s'escapaven d'això, de la vigilància aquesta.
0: Els que continuaven fent tràfic.
1: Una anècdota curiosa, els vaixells normalment portaven algú a dintre, un home de palla, per dir-ho d'alguna forma, que era nord-americà. Posava la bandera nord-americana, aquell ja donava la imatge de nord-americà i aquests els anglesos no els tocaven. Tenien els seus acords amb les... Bueno, per allà, la part dels Estats Units. Es van posar allí i van durar uns anys fins que el 1845 Espanya va dir, això ens fa falta. I com que d'un tractat això era nostre, etc., doncs bueno, van anar allà, van discutir, els anglesos ja havia passat temps perquè la primera prohibició de l'esclavitud era el 1807 i d'alguna forma els demés hi havien anat signant acords, altra cosa és que els complissin, normalment no, però ja els havien signat i bueno, van cedir els territoris aquests i allí es va establir, diguem, Espanya ja de manera sèria i rondant per allà.
0: Estem parlant de Guinea, en aquest cas.
1: De Guinea, sí, de Guinea. Llavors, estan allí a Guinea, doncs bé, calia la comercialització dels productes d'allà. Per tant, es va crear la colonització. Tothom compara la colonització amb un taburet de tres potes. Taburet de tres potes sembla que s'aguanta, si en té quatre pot ballar i si en té dos cau. Tres és el número adequat. En aquest cas, les tres potes eren l'econòmica, la política i la ideològica. De l'econòmica hi anaven les empreses. Si anem mirant una altra cosa, aquí a Catalunya tenim poca afició a ser funcionari, mentre que a data del resto d'Espanya, doncs sí. Un jutge estava a Madrid, home, podríem anar a Cuba. Anar bé a Cuba, allà li anava la mar de bé, sobretot econòmicament, i quan havien acabat que les coses van malament, tornava a Madrid i se n'en tornava cap a, bueno, cap al jutjat que havia estat o un altre de semblant. Bé, hi ha hagut exemples posteriors que quan han deixat un càrrec també han tornat al seu origen. Aquí no, i un empresari o fa treballar el diner o el diner s'acaba i queda en res. La majoria d'empreses que anaven a Guinea eren d'aquí a Catalunya per a cultivar el cacau, que era semblant a cultivar el sucre. Evidentment que els processos eren diferents, però vull dir, molta mà d'obra i vale, i tenim un producte i d'aquest doncs, després l'hem de treballar. Aquesta era la primera pota. La segona era la política, d'acord, etc, però Espanya estava llavors liada amb la guerra amb Sidifni. I quan al polític no li anava bé el que es complís el tractat, trena l'exèrcit. L'exèrcit devia mirar l'altre exèrcit i si el podem guanyar, doncs endavant, i si no, pactarem amb algú. Faig un parèntesis, un exemple clar d'això va ser a la illa l'Espanyola, de que bueno, Espanya estava en guerra amb Anglaterra, no ho veia gaire clar, i els van ajudar els francesos. Clar, t'ajuden a canvi de. En el cas d'allí, de l'Espanyola, que ho poso com a exemple, va sortir a Haití, que va passar a França, i Espanya es va quedar a Santo Domingo. Bueno, aquest era el típic que es feia amb la part política, que també hi havia l'exèrcit per mantindre l'ordre allí dintre. Allà no hi van voler anar, l'exèrcit estava liat amb la guerra. També és una altra història de per què preferien la guerra que allí, però bueno, vull dir, és a part. I llavors hi van enviar la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil, n'hi van anar quatre, pocs. Van crear una guàrdia colonial dintre dels d'allí, voler triar-ne alguns i dir, home, tu faràs de policia i tal, bueno, pues millor que no treballar allà al camp i millor pagat. D'aquestos n'hi va haver un de curiós, tal Julián Ayala, va marcar ordre. I per altra banda, pues, la seva biografia està lliure per internet i és curiós. El títol és Un guàrdia civil en la selva. El títol ja és curiós. I aquest home, pues, bueno, alguna mesura que va fer va ser en un poble que estaven ell i els que l'acompanyaven i no el deixaven dormir els crios, pues, bueno, mort el perro, s'acabó la ràbia. Va matar tots els nens d'aquell poble, Mico Semej. Déu-n'hi-do.
0: D'acord.
1: I la tercera pota, la ideològica, hi van anar els claretians, els frares claretians. La seva missió era evangelitzar, etc. I de pas, doncs, bueno, s'havien de fer servir eines per poder convèncer els altres de que es fessin catòlics. Els claretians eren seguidors d'Antoni Maria Claret, part d'un carrer a Barcelona on van fer sant. Una anècdota, aquest home era bisbe de Santiago de Cuba, parlava a favor dels esclaus. Llavors que hi vaig posant alguns parèntesis, però vull dir, bueno, la història és la història, i estava per allà, parlava a favor dels esclaus i el van apartar. El van apartar perquè molestava, doncs, els d'allí. I el van posar de confessor d'Isabel II. Bueno, la raó del perquè els va, de que parlava a favor dels esclaus i això va suposar que l'apartessin, era de que parlava amb els esclaus queixant-se de que treballaven tant que no tenien temps d'anar a missa el diumenge. I bueno, això els esclavistes no hi estaven massa d'acord. Tornant allà a Àfrica, hi havia els claretians, la seva missió, doncs, era educar,
0: sí,
1: evidentment amb el cristianisme o amb el catolicisme, millor dit. I llavors què passa? El govern tenia un territori que s'havia d'explotar, repartia terres amb els que ho volien, els colonos que ho volien fer, que en fi, de colonos n'hi havia entre 300 i 500, bé, de colonos no, d'homes blancs, i llavors entre 300 o 500, el que més eren tots nadius. I a part d'uns esclaus que van venir alliberats d'Estats Units, que estaven a Libèria, uh-huh, i que alguns doncs, van anar cap allí, com que allò era Fernando Po, van dir fernandinos. I era una classe entre els colonos blancs i els natius negres. Aquests també eren negres, però tenien un altre tipus de cultura, etc. I llavors doncs, era una classe, diguem, entremig dels dos. Uh-huh. Bé, es repartien les terres, no petites, finques de 500 hectàrees i alguna de més gran. I després els nadius doncs, també els hi donaven algun terreny. Això ho feien uh-huh. els claretians que ho aconseguien, però s'havien de passar al catolicisme. I si no, doncs, no eren mereixedors pel que sembla d'això.
0: D'acord.
1: I bueno, tenien finques de 10 hectàrees, justet, justet, per poder mantindre amb apuros. Uh-huh. I, bueno, hi havia també alguna altra cosa, i era de, si aquí tenim una família catòlica i té una finca petita, hem trobat una altra família catòlica, una altra finca petita, aquests tenen un nen, aquests tenen una nena, si es casessin, podrien ser una tercera família catòlica, per tant, una tercera finca, uh-huh. que, com que són petits, de moment que la gestionin els pares de l'un i de l'altre. Una pràctica, si més no, curiosa. Uh-huh. Bé, això és la història d'allí, i llavors aquí és on se desenvolupa el Gerard.
0: D'acord, que és el protagonista.
1: El protagonista real del llibre. Uh-huh.
0: Que ve d'un poble fictici, en aquest cas.
1: Sí.
0: Que és
1: sí, Guineueta del Sió. El Sió és un riu que hi ha allí, sí, i aquest és...
0: El riu sí que és de veritat, sí.
1: Aquest és de veritat, sí. Uh-huh.
0: Us veu inventar el nom del poble per no buscar, entenc, sí. un poble, però bé, un poble situat a la Segarra.
1: Sí.
0: Perquè sou d'allà.
1: Sí, jo sou fill d'allí.
0: I aleshores, a partir d'aquesta història, aquest immigrant, en aquest cas, que per buscar-se la vida o per reflotar la seva família, se'n va en aquesta Guinea, que ens heu contextualitzat també, uh-huh. Per això, per fer-se un futur i per recuperar uns diners.
1: Sí, era el seu principal objectiu. Uh-huh.
0: Ho aconsegueix?
1: No.
0: Ai, ara no hem fet un spoiler, no?
1: Bueno,
0: a mitges.
1: Diríem que el llibre comença igual que acaba, per tant...
0: Per tant, ha... des del principi.
1: Sí,
0: perfecte.
1: Des del principi. Algú no li agradava de que vingués... Uh-huh. i se'n va preocupar d'una manera massa dràstica.
0: D'acord.
1: I no va poder venir. Mm-hmm.
0: Per tant, però la història parteix d'aquesta base real en la qual l'Àngel li ha hagut d'investigar.
1: Sí, bastant. Mm-hmm. Ha estat a Guinea també, només 15 dies. Mm-hmm. Era rata de biblioteca allà mirant i després per la tarda sortia a parlar amb gent d'allí, vaig conèixer gent, mm-hmm. alguns... Un guineà ha estat a casa 15 dies, home, va trucar, curiós, el telèfon és caríssim, però el WhatsApp és gratuït.
0: Clar.
1: Llavors em va trucar i li va dir, vine, que ja tens hotel. Uh-huh. Ell tot content, i jo ja tenia un informador, que tinc de casa i anàvem aixecant, preguntant, etc. Uh-huh. I aquestes doncs, són les fonts d'alguna forma. I un far de llegir.
0: Un far de llegir.
1: Sí, llibres d'història, que són densos, espessos, uh-huh. busquen un i, bueno, si això surt aquí i surt allà i surt amb un altre, deu ser cert. Si surt ja amb tres fonts diferents i, bueno, si a més t'ho corroboren els natius que han per allí, pues...
0: Encara més. Per tant, una cosa molt important sempre és la verificació de les fonts d'allò que...
1: Home, sí, perquè si no, pues, ja fora una cosa de ficció i no ho intentava. Uh-huh. O sigui, a mi em pesa més conèixer la història de Guinea, i has vist que m'he esplaiat poguent comentar sí. coses d'allà i allí, i el llibre torna a ser altra vegada el suport, uh-huh. per poder-ho explicar d'una altra forma, diguem, més planera i...
0: Per tant, la gent que s'acosti al llibre s'acostarà també en aquesta història de fons que ens ha explicat ara l'Àngel.
1: Perdó?
0: Que la gent que llegeixi el llibre s'acostarà també en aquesta història de fons, aquesta història de la colonització espanyola de Guinea, que ens heu contextualitzat
1: de
0: fa una estileta.
1: Quan faig més que fer promoció del llibre, dono xerrades amb centres cívics, on me criden i vaig. I si no, pues, també em busco amb centres cívics o així, i el que parlo pues, és ampliat el que m'està comentant aquí de la història, pues, en fi, un PowerPoint o qualsevol altra eina d'aquestes, i allò és on hi tinc la meva afició i és el que explico.
0: Àngel, a les comarques de Lleida o a la Segarra es coneix aquesta relació que pot haver entre immigrants d'allà i l'Àfrica?
1: Jo vaig estar preguntant en general, no de fer una enquesta, però vull dir allò, com parlava amb gent, i sempre em deien dues frases. Bueno, allò és una dictadura i allí la gent va tindre que venir per cames.
0: No, tothom, clar, parles de Guinea, tothom pensa en l'Obiang.
1: Llavors, són dues dades, evident, que les dues són certes, però em semblava pobre com per parlar la relació de Guinea amb Espanya. Va ser colònia 200 anys. I, el més curiós, va ser província espanyola 10 anys. I d'una província...
0: Que com les Canàries. Com les Canàries, que no són l'únic, encara ho són, en aquest cas. Són dues províncies, però m'agradaria que, clar, però són territoris africans.
1: Sí, pues va ser una província 10 anys, i d'una província, si l'únic que en sabem és que allí és de marxar per cames, i, en fi, potser era poca cosa.
0: D'acord. Per tant, us ha interessat explorar aquest vincle més per la banda del lloc d'origen que per la banda del lloc de destinació. És a dir, el lligam vos el teniu amb la Segarra.
1: Sí, però jo ja estava mirant de Guinea.
0: D'acord.
1: Perquè, així com t'he explicat moltes coses de Cuba, etc., i té un paral·lelisme, no la història en si, perquè són coses diferents, però bueno, hi ha coses semblants. Almenys la meva afició sí que té un paral·lelisme. Estudiar Cuba, estudiar el que és l'esclavitud, posar-li un suport per poder-ho comentar. Estudiar Guinea. Vaig començar a estudiar en Guinea. I com em van explicar la història d'allí dels orígens, era perquè jo l'altre li estava explicant, no, ara estic ficat en coses de Guinea, a veure què hi ha i tal. I aquí va ser quan... I tu saps que hi va estar a Guinea? Doncs no, i allà va començar.
0: I d'allà va començar, perquè clar, amb Guinea no, però a Sitges amb Cuba relaciona bastant, històricament.
1: Jo vaig llegir un llibre, i en fi...
0: No dic que sigui edificant, dic relació.
1: No en sortia cap.
0: Oh,
1: i vaig quedar parat,
0: eh?
1: Perquè bueno, jo vic a Sitges, però porto 15 anys només, i era el principi. I clar, quan sabia que hi havia esclavistes del Maresme i del Garraf, vaig dir, home, estic a Sitges, ho he de mirar. Vaig mirar un llibre d'aquí que parlava, en fi, de gent que havia anat allà, i comerciants, però esclavista cap. Ho vaig comentar i em van dir, home, i coneixes a fulano? Ah, sí, doncs mira, el seu revésavi. No fotis, sí, i així és. I, bueno, i la pregunta següent era, i com és que no ho posa el llibre? Diu, s'amaguen.
0: D'acord, però és a dir, el que jo estava preguntant és això, que relació amb Cuba Sitges en té.
1: Sens dubte.
0: Ja dic, més enllà de que sigui bona o dolenta, de que sigui edificant i de que els descendents no tenen culpa del que fessin els seus antecessors.
1: No, però si ho oblidem, al cap de 100 anys...
0: No, això és una altra història, sí.
1: Al cap de 100 anys a Guinea es feia el mateix. I si ho oblidem, doncs actualment, en fi, vull dir...
0: També hi ha un moviment ara mateix que està intentant recuperar aquests...
1: Sí, però vull dir, encobert, en fi, hi ha alguns treballadors que tenen un salari, doncs que...
0: Enteneu, per tant, que hem fet poca, o que fem poca difusió d'aquesta part de la memòria històrica, ara que es parla tant d'aquest concepte.
1: Bueno, hi ha que no hi està massa d'acord de publicar la memòria històrica, llavors no em ficaré ara jo amb coses d'aquest tipus. Personalment, m'agrada entendre-la, conèixer-la. No sóc historiador de professió, però m'agrada conèixer-la i, si puc, comentar-la.
0: Doncs Àngel, us preguntaré, i per què, no sent historiador, sent una persona que, diguem, que ha arribat al món de les lletres gran, per què us hi heu posat a fer un llibre? O fer un parell de llibres, en aquest cas, un de Cuba i de Guinea?
1: Bueno, tot té la seva anècdota.
0: Va.
1: Jo treballava vaig estar en una multinacional d'informàtica durant 22 anys. Això va ser el meu començament i la meva formació era d'enginyeria electrònica. Després d'allí vaig passar a una fundació perquè, bueno, vam sortir tots d'aquella multinacional perquè la van comprar i llavors, doncs, quan surten molts amb un perfil semblant, tens més dificultats, vull dir, canviant de sector. Bueno, vaig passar a una fundació, em vaig dedicar allí a coses de relació entre, o d'intermediari, no de producte, d'intermediar entre una empresa d'aquí i una empresa de fora. No hi havia internet i les comunicacions no eren tan fàcils i la informació tampoc era tan a l'abast. Llavors, poder estar allí al mig, doncs, bueno, ajudava a... treballava en projectes de la Unió Europea en aquest aspecte. Per altra banda, tinc afició a viatjar. El currículum diu que he estat a més de 60 països. És cert, alguns poca estona, però alguns, déu-n'hi-do. I aquí trobes que, almenys, per què aquest grup reacciona així? Suposo que no ho sé, però que un psicòleg, quan veu algú, també es deu pensar per què l'individu aquest fa aquestes coses. Bueno, pues, si trasladem lo de l'individu a lo d'un grup, per antropologia pots arribar-hi. Vaig estar a antropologia i una de les assignatures era l'esclavitud. Me la van explicar. Anècdotes d'això, bueno, la professora tenia relació amb Cuba i amb Brasil, pues ens la va explicar sobre exemples de Cuba i de Brasil. I a partir d'allí va ser quan, bueno, allò que et diuen, no, i de Cuba, sobretot, hi havia molts esclavistes i negres catalans de la part del Maresme i de la part del Garraf. Per una banda, pues clar, si un negre tracta amb coses de vaixells, pues suposo que aquí tenim més afició i més coneixement del vaixell i les aigües i com es mouen, que no, per exemple, Palència. Vull dir, bueno, terra endintre, molt endintre. I llavors, doncs, bueno, d'això ja em va néixer l'inquietud d'anar mirant, anar fent, m'estava jubilant, i vaig començar donant xerrades sobre l'esclavitud negra a Cuba, bueno, doncs, així, sense més. I vaig estar en un lloc, hi havia un president, una associació, sempre hi ha un president, jo sempre penso que parlen més de lo que fan, però bueno, és una manera de dir-ho. I em va dir, Àngel, per què no em fas un llibre d'això? Jo, que a vegades em perdo potser per comentar masses coses, paraula de president, per mi una ordre. I de seguida vaig dir, boig, però què acabes de dir? Si no en tinc idea, de juntar 3 anys vaig anar a l'Ateneu de Barcelona a fer un curs de narrativa per que les frases una darrere l'altra tinguessin un cert sentit. Sapigué qui era un narrador, sapigué com havia d'anar un diàleg, bueno, 3 anys vaig estar allí. I llavors, pues ja, perquè em venia d'allí que havia de fer un llibre pel mandat aquell del president que jo mateix m'hi vaig ficar. I bueno, després ja he trobat gust i després d'aquell, pues, bueno...
0: Ha vingut aquest.
1: Sí, i n'hi ha un altre aquesta mitja.
0: Anna, és la següent pregunta era aquesta. Que n'hi ha més i de què va el nou?
1: Sí, es pot saber.
0: A veure...
1: Els subtítols moltes vegades parlen més que el títol de qualsevol llibre, idea o cosa. El subtítol d'allí, d'aquest altre, que estic a mig fer, perquè el vaig començar abans que aquest, però quan me van explicar això vaig dir, no perdem temps, fiquem-nos aquí, l'altre pot anar seguint. L'altre és un xicot de la Segarra, es diu Lucisco, i diguem que el subtítol fora que allà on neixes hi ha unes circumstàncies de tota mena que t'afectaran a lo llarg de la vida, probablement. Bueno, aquest Lucisco va néixer a la Segarra, va néixer cap allà l'any 60, una mica abans, fill d'una família republicana, i la família no tenia massa diner. Bueno, no és una biografia meva ni molt menys, vull dir, me'n vaig apartar totalment perquè no vull estar explicant la meva vida així sense més, ho dic perquè hi ha coses que coincideixen, que l'edat, etc. I llavors aquest allí pues, li passa de tot. De tot, què hi podríem posar? Això que va passar a fulano, posat allí. En fi, aquest se li va morir el pare quan era al col·legi, es va tindre que fer càrrec de les terres perquè era l'únic baró de la família, i en fi, no en sabia, hi havia un cosí del... Aquest és totalment ficció. L'únic que hi ha, pues, que les anècdotes de lo que li passa amb aquest, ho he tret pues, de lo que li ha passat amb un altre, reservant la seva intimitat o, uh-huh. en fi, el que fos. Llavors, doncs, bé, li van passant coses. Sí, què volia dir? Que, com que no en sabia, llavors hi havia un cosí del seu pare que li explicava el que havia de fer. Farem això, farem allò, era el que li explico jo al lector, el que es pot fer quan te passen aquestes coses, no? O quines eines, quines coses es fan del camp, com es fa, com es cull el blat, què es fa, què passa després, on el vens, etc. Tot això. Hi va haver el tractor, va fer un canvi total la pagesia allà, i llavors em serveix també per explicar el fenomen del tractor, què fa, i com van sortir els d'allí, pues amb el tractor, uns, els que tenien diner, tenien liquidesa, vull dir, compraven tractor i les eines de darrere. Els que no podien. Llavors, amb el tractor feien el doble de... quan llauraven, el doble de terra. Per tant, la terra s'esgotava a la meitat. Lo que abans feien de sembrar any sí, any no, després ja podien sembrar cada any. Si sembres el doble, colliràs el doble, entre cometes.
0: I guanyaràs més.
1: I llavors guanyaràs també el doble. Després d'això hauràs de fer alguna cosa, perquè si no ho fas tu i dones les terres a que ho faci algú que tingui tractor, perquè si no amb els mulos no pots sembrar el doble, doncs hauràs de pagar allò. Si això et surt positiu, anem-hi. Si et surt negatiu, no ho facis. Vull dir, aquesta era la primera equació que calia resoldre. Tots els pagesos van dir anem-hi perquè rendeix, i doncs, molts, els que tenien tractors, preocupaven de treballar les terres de l'altre, que no ho tenia perquè no tenia liquidesa, però li estimava més sembrar el doble. I ara què farem? Doncs si no hi ha això, bueno, van començar a posar gallines, va ser tot un negoci al principi, n'hi havia tant que el preu va baixar, van passar pollastres, n'hi havia tants que el preu va baixar, van passar tocinos, és l'evolució dels pagesos de per allí. I al posar-los allí l'amenaça era la pesta africana, que n'hi havia, i et cremaven tot lo de dintre de la granja, vull dir, en fi. I això, doncs, hi va haver el suport de lo que ara és la Bonària, o sigui, de la fàbrica, per dir-ho d'alguna manera, de lo que és ara la Bonària, una empresa que va començar un veterinari, el veterinari és l'actual president, ja 80 i pico anys té, doncs va començar de veterinari per cuidar dels mulos, els cavalls i això del pagès. Però clar, després, com que això es va abandonar i ja tot era tocinos, gallines i pollastres, doncs bueno, el veterinari es devia reinventar i van muntar una cooperativa. Aquesta cooperativa atenia els pagesos, vull dir, que estaven per allà, s'associaven i formaven part de la cooperativa. Una granja, sigui de tocino, sigui de lo que sigui, necessita el que entra, el pinso, les cries petites i de més estris, que coses que es necessiten, inclús estris mecànics, per poder portar això endavant. I després la producció, treure-la. Un pagès que s'havia posat allí perquè no tenia diner per comprar tractor, tampoc tenia potència, diguem, econòmica,
0: per comercialitzar
1: ni l'altre. La cooperativa aquesta ho va fer
0: t'ajuda
1: per una banda i per una altra. I, bueno.
0: I aleshores la cooperativa que neix al poble de Guissona...
1: Sí, 6 quilòmetres de casa.
0: D'acord.
1: Sí, no, nosaltres hi vam arribar abans.
0: Doncs això és, diguem, el pal de paller d'aquest nou projecte, aquest nou llibre, que encara té...
1: està a mitges.
0: A dintre l'ordinador, perquè entenc que s'escriu amb l'ordinador, Àngel Guàrdia. Però d'entrada el que ara ha sortit, i que entenc que ha sortit allà i ha sortit aquí, també s'ha vist aquí i allà...
1: Sí.
0: És Entre la Segarra i Guinea Espanyola, más de 4.000 quilòmetres i una vida. Aquesta història que busca explicar aquesta part més o menys desconeguda d'una immigració que surt de les terres de Lleida i que se'n va anar, diguem, a buscar-se la vida en una Guinea que es va convertir en colònia després de la pèrdua de Cuba o en l'última època de l'existència de Cuba. Volíeu dir?
1: Sí, no, alguns van anar allà i venien de Lleida. De tots modos, la finca era cara i la gent de diner vivia a Barcelona.
0: Clar, no, bé, allà anaven els que treballaven.
1: Exacte.
0: Hi havia uns que treballaven i uns que vigilaven els que treballaven, però
1: sí,
0: clar,
1: sí.
0: Els que s'embrutaven les mans vivien a Barcelona, que no s'embrutaven les mans vivien a Barcelona, que són els que guanyaven més diners, no?
1: Uh-huh. I home, conèixer la cultura dels bubis, per exemple, o dels fang,
0: que són les tribus, bueno, que hi havia.
1: Es pot veure per aquí dintre.
0: Ho teniu tot aquí explicat. És aquest llibre, aquest segon llibre, com ens explicava d'Àngel Guàrdia Ferran, que es va publicar també ara pels vols de Sant Jordi, es va presentar en el seu dia també a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Àngel, moltes gràcies per haver-lo vingut a presentar.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Us esperem quan presenteu el nou, que m'heu dit que el subtítol explica moltes coses, però no m'heu dit ni títol ni subtítol del llibre de l'Ossisco.
1: Bueno, no, lo que no l'he posat encara, però era el que et comentava.
0: A veure, que ve.
1: Les circumstàncies que rodegen un naixement li marquen tota la vida.
0: D'acord. Doncs queda clar que amb aquest preàmbul ja podem començar a imaginar per on poden anar les coses. Àngel, repeteixo, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies també.
0: I que vagi molt bé. Sort.
1: Bueno.

Arribant a les 12, 11 i 58 minuts, menys de 2 minuts per les 12, recordem, avui a les 4, ple ordinari, el ple ordinari del mes de maig, amb alguns dels punts que us hem comentat ja aquest matí, en especial a veure què dona de si el debat sobre la declaració com a bé cultural d'interès local al conjunt del carrer Primer de Maig. A veure què ens surt d'aquest debat, el debat també sobre la plantilla municipal, aquestes 7 modificacions de crèdit que planteja el govern per tirar endavant alguns projectes, entre ells la remodelació de l'Hort de Can Fals, aquesta remodelació esperadíssima de l'Hort de Can Fals. I qui amb el ple municipal digui, mira, no m'acaba de fer, sàpiguen que la biblioteca aquesta tarda la conferència, perdó, demà la conferència de Joan García Targa sobre el projecte d'Esbatún. El que comença avui són els espectacles de l'IAP, aquest nou espectacle dels alumnes de l'Institute of the Arts Barcelona. Avui representació a les 7, demà també, divendres i dissabte, dues representacions. Demà a les 9 tornarem a ser aquí. El resum del ple municipal, com sempre, capitalitzarà el nostre programa de demà. Que passin un bon dimecres. Fins demà. Adéu-siau.

0: Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet. L'acord sembla que és a tocar, però les vagues de mestres i professors no s'aturen. Això deia ahir la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, en sortir de la reunió amb el Departament d'Educació.
1: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
0: I aquest mateix idioma es tradueix en això. El govern acceptaria pujar el sou de tots els mestres 40 euros al mes i no tanca la porta a augmentar aquesta quantitat a partir del 2029. Els sindicats en demanen més, un mínim de 60 euros al mes, però aquest matí, la consellera d'Educació ratificava aquests brots verds que veuen despuntar per una futura entesa.
2: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions.
0: Però malgrat que s'han avançat posicions, avui hi ha una nova convocatòria de vaga massiva i general a tot Catalunya de mestres i professors amb accions de protesta a les quatre capitals catalanes i també a Granollers. De seguida hi anirem perquè tenim gent a tot arreu. I a la tarda, no nova reunió negociadora. Diu Iolanda Segura que la seva voluntat és no aixecar-se fins que no hi hagi una millora de les condicions que permeti arribar a un acord. I això, per tant, comportaria desconvocar ja les vagues? En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell li ha preguntat del dret i del revés.
3: Per desconvocar les vagues hi ha marge?
4: Sí, hi ha marge,
3: Si avui s'arriba a un acord, es desconvoquen de demà, les vagues de demà.
4: Bueno, desconvocar definitivament dependrà de que surti la consulta.
0: No serà tan immediat, sembla, a jutjar per aquesta resposta de la portaveu sindical, que es puguin anul·lar l'altra meitat de vagues que encara hi ha previstes. Les protestes d'avui estan provocant problemes per circular en molts punts. Repassem, doncs, quins són els meus conflictius. Equip viari, Clàudia Serra, t'ho diràs?
5: Doncs l'AP7 és la via més afectada, està tallada en diversos punts. A Tarragona, a Torredembarra, en tots dos sentits de la marxa. Això afecta la via de Vilaseca al Vendrell. A Girona, a Salt, en tots dos sentits. Això afecta la carretera de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, també tallada la P7 a la Roca del Vallès, al Vallès Oriental, en tots dos sentits. Hi ha cua de Mollet a Cardedeu i a Lleida. La carretera afectada és la 2, tallada en tots dos sentits de la marxa. Per contra, ja s'ha reobert el tall que hi havia a la B10, a la ronda litoral de Barcelona, a l'alçada del port. Poc a poc va millorant la circulació en aquest punt. En general, però, la circulació és molt complicada en aquests punts on ara us explicàvem que hi ha talls. S'estan fent desviaments, però Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, a Torredembarra la 27 i la P2 i a Lleida la P2.
0: Catalunya al dia. Doncs déu-n'hi-do lo complicada que està la circulació aquesta hora per les protestes de mestres i professors. Posarem també el micròfon a la refineria de Repsol, a la Pobla de Mafumet, al Tarragonès. És una de les refineries que avui fan vaga en protesta convocada, una protesta convocada a tot l'Estat. Quim Balaguer, bon dia.
6: Bon dia, Estel. Un centenar de treballadors de Repsol han tallat accessos al complex des de primera hora, amb una reducció de la producció que el sindicat convocant, STR, xifra al voltant d'entre el 30 i el 40%.
0: I què demanen en aquest cas? Que els empenyen a protestar, doncs volen que la seva feina sigui considerada de risc i això comportaria que es poguessin jubilar abans.
7: Volem un coeficient reductor de jubilació, creiem que està justificat pel nostre sector, per dignitat nostra, pel nostre treball. Hem d'evitar que persones amb 66 anys i mig pugin torres de 30 metres en condicions penoses.
0: I un dia més parlarem de les conseqüències que a 27 de maig tinguem ja aquesta calorada. Avui toca els préssecs. Al sud del Segrià ja han començat a collir-ne les primeres varietats una setmana abans del que és habitual.
6: I la calor és alhora positiva perquè els pagesos que es dediquen a aquesta fruita perquè se n'ha disparat la demanda arreu d'Europa i, per tant, els preus han pujat.
8: El Regne Unit, Alemanya, França estan assolint unes temperatures altes. La venda és molt fluida i, com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és excel·lent.
6: També es freguen les mans al Penedès perquè les previsions de vendes del préssec d'Ordal són també molt bones.
0: També hi anirem a Subirats, concretament, per sentir els pagesos. I us explicarem què és la Roca City, res a veure amb la Roca Village, sinó amb el Roca dels Banys, que construiran un barri, un ecobarri, per ser més exactes, diuen, amb una trentena d'hectàrees entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat.
6: Hi haurà la nova seu corporativa de la companyia, a més d'espais per exposicions, un museu, oficines, comerços, hotels i cohabitatge.
0: I passarem també per Manresa. Avui s'hi fa un simulacre de selectivitat.
9: Sí, una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CL i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
6: És la Laia de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Forma part del centenar d'alumnes de Bages que participen en aquest assaig amb l'objectiu que puguin arribar més tranquils als exàmens.
0: Per la selectivitat de veritat, que serà aquí un parell de setmanes, del 9 a l'11 de juny. I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
0: Seguim amunt, amunt, amunt de temperatures, eh?
10: Doncs sí, rampa ascendent que, com dèiem, demà i demà passat toca sostre. Avui un palet més que ahir, 1 o 2 graus, i demà i demà passat és quan es desborden els termòmetres i podríem igualar rècords històrics en un mes de maig. Però si una cosa té aquesta calor de més a més insòlita és la seva persistència, perquè venim del 20 de maig i el que anunciem per dissabte, diumenge i dilluns, que és un descens de la temperatura, no és per dir que refrescarà, sinó perquè senzillament ja no estarem amb aquesta calor desbordant de demà o demà passat, i això vol dir que dissabte, diumenge i dilluns el que tindrem és altre cop una calor com la d'avui o la d'ahir.
0: Doncs fas bé de dir-ho perquè la gent no es pensi que hauran de tornar a posar el nòrdic.
10: No, de moment no, però també recordar que encara estem a la primavera
0: sí,
10: i que estem tenint unes temperatures pròpies de juliol o d'agost.
0: No? Sí, sí. Molt bé, gràcies, Francesc, bon dia.
10: Bon dia.
0: I en esports, Eudald Serra, bon dia també.
11: Bon dia.
0: Avui amb una clara protagonista, Alexia Putellas, no?
11: Sí, Alexia Putellas ha estat homenatjada aquest matí pel Barça en un acte institucional de comiat al Camp Nou després d'anunciar la seva marxa. La capitana blaugrana jugarà també aquest vespre a l'estadi Johan Cruyff, l'últim partit amb el Barça, davant la Real Societat, on també s'acomiadarà de l'afició. La tenista de Blanes, Marina Bassols, juga avui partit de la segona ronda de Roland Garros, cap a quarts de 4 hora d'aquí. Ho farà davant la russa Andrieva. A Tarragona, el Consell del Nàstic fa aquest migdia una valoració de la temporada que ha acabat, amb la decepció d'haver hagut de lluitar per la permanència. De cara a la pròxima temporada, s'espera que marxin la majoria dels jugadors i la contractació d'un nou director esportiu, i també saber si el tècnic Pablo Alfaro continuarà. I a Lleida, coneixerem el miracle de la Noli Les Borges Vall de Tenis Taula, que una temporada més ha tancat la Lliga, s'ha classificat per competicions europees i és l'únic equip que mai ha fallat aquesta cita.
0: Doncs vinga, anem per feina, que són la 1:07 ja. Comencem.
12: Catalunya al dia.
0: Clau per al sector de l'educació, mentre els mestres i professors del país fan una altra vaga general. Aquesta tarda reprenen les negociacions entre el departament i els sindicats i per primer cop sembla que les postures s'acosten. I per què? Doncs perquè Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents transversal, com demanaven els sindicats, però els representants dels treballadors rebaixen l'optimisme perquè consideren encara insuficient aquesta proposta del govern. Cristian Roldán, bon dia.
13: Bon dia, Estel. Doncs sí, Educació ha acceptat convertir els diferents complements que va anunciar la setmana passada en un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris. De fet, això explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, a Televisió Espanyola.
14: Anem a estudiar la possibilitat de treballar, és a dir, de convertir aquests complements singulars que volíem posar sobre la taula per incentivar aquesta carrera docent, d'acord, no? Si volem buscar doncs, a generar aquest consens majoritari, doncs convertim-ho en un altre complement lineal.
13: Els sindicats celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
15: Hauríem d'arribar a l'increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs, més o menys a aquest objectiu.
13: Les negociacions, com deies, es reprendran al Departament d'Educació avui a les 3 de la tarda.
0: I Yolanda Segura deia en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que no pensen aixecar-se de la cadira fins que no es pugui avançar clarament cap a un acord. Ara, si això després comportarà que es desconvoquin les mobilitzacions que encara hi ha previstes, això ja serà una altra cosa. Gràcies, Cristian. Bon dia.
16: Bon dia.
0: I malgrat aquest acostament, les mobilitzacions avui continuen.
17: Menys policia i més educadora! Menys policia!
0: A Barcelona, 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de la ciutat fins a arribar a la plaça de les Drassanes. Això ha afectat el trànsit de la Ronda Litoral. Ara sentíem la Clàudia Serra, l'equip viari, és una de les afectacions importants d'aquest matí, d'aquestes mobilitzacions de mestres i professors. Podem anar cap allà amb la nostra unitat mòbil, amb en David Mendoza i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
18: Hola, bon dia, Estel. Els sindicats des d'Ustec xifren en 15.000, per això la mobilització aquí a Barcelona. En tot cas, just ara som a l'equador d'aquest darrer cicle de mobilitzacions convocades pels sindicats fins a finals de curs, i els representants dels treballadors qualifiquen d'èxit la resposta a la vaga i a les mobilitzacions d'avui. A Barcelona, que els manifestants es troben ara mateix tallant el passeig Josep Carner, també l'accés a la Ronda Litoral, i parcialment la plaça Drassanes, perquè s'acaba de reobrir, o això sembla, l'accés a l'avinguda del Paral·lel. Els sindicats volen mantenir les mobilitzacions i aquests talls durant tot el dia, mentre durin les negociacions, i això vol dir també aquesta tarda. Entre alguns dels testimonis amb qui hem pogut parlar, mestres i professors, però es mostren molt escèptics davant la possibilitat d'arribar a un acord avui mateix.
19: Van avançant en els moviments, negociacions, però crec que costarà.
20: Jo no confio gens. És una mena de lluita cap aquí, cap allà, i no hi ha manera.
18: I més enllà del sou, diuen que el col·lectiu s'ha mobilitzat també per molts altres motius que consideren fins i tot més importants. Insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
21: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
19: Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
18: Aquí la concentració continua en marxa, ara preparant, explicant un dinar popular, i tot plegat ha transcorregut sense incidències.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sara Cañete, bon dia.
18: Bon dia.
0: És una de les manifestacions que hi ha programades avui a les quatre capitals catalanes, però hi havia també una acció de protesta a Granollers.

0: ha sortit de la capital del Vallès Oriental i que ha acabat a la Roca del Vallès, allà un grup de docents talla a aquesta hora la P7 en tots dos sentits de la marxa. Marta Vallès, des de la Roca, quina és la situació?
1: Autopista P7 completament tallada. Estem a l'alçada aproximadament del centre penitenciari de Quatre Camins. En aquest punt és on l'assemblea de docents del Vallès Oriental ha previst que passaran la jornada. Sortien del pavelló d'esports de Granollers a 11:15 del matí i després d'una llarga marxa per un camí de bosc hem aparegut al vell mig de l'autopista. Hi ha lones per fer ombra, servei de bar, música i un guió de diferents activitats, com ara actuacions i taules rodones. La Maria Oliver és de l'Assemblea de Docents del Vallès Oriental.
2: Estàvem determinades a tallar i a bloquejar el país perquè ja n'hem dit prou. Tallar el país, fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent, persones que ens faran taules rodones, gent que ha vingut a fer poesia, a tocar els seus instruments, a cantar, per dir alt i clar que realment això és un punt de no retorn.
1: A banda i banda de l'autopista, centenars de vehicles, entre els quals molts camions de gran tonatge bloquejats. Els docents no preveuen aixecar el tall abans de les 5 de la tarda.
0: I la P7, aquesta autopista que també té un altre tall, en aquest cas a Salt, per uns 1.300 manifestants, i la seva intenció és estar-s'hi com a mínim fins les 3 de la tarda. També tenim una unitat mòbil seguint-ho, amb en Josep Lluís Santiso i la Núria Peraire. Núria, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, aquí, tot i la forta calor, els ànims no decauen. S'han organitzat diferents activitats com un funeral de l'educació pública, tot per mantenir el tall, com a mínim, diuen, fins que comenci la reunió a Barcelona. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
4: Tenim energia perquè estem veient que estem arribant ja a petits acords, que esperem que vagin a més i aconseguim, si més no, una mica més per al decret d'inclusió.
5: Aquest curs m'han arribat dos nouvingudes de França sense saber parlar res de català ni de castellà. Llavors, no tenen recursos per a aquestes dues nenes.
3: La jornada de protesta ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona que ha acabat a tocar d'aquí on som. Hi havia unes 4.000 persones segons USTEC, unes 1.500 segons l'Ajuntament.
0: Així hem arribat a un quart de dues del migdia. A Lleida, els manifestants tallen des de les 11 del matí l'autovia A2. Allà hi tenim també una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, com va la Hola. Protesta en aquest punt?
6: Bon dia, Estel. Doncs mira, ara mateix hi ha un concert, una actuació de música en directe. Podeu sentir fins i tot com estan seguint aquest concert. Som a sota d'un dels ponts de l'autovia 2, una autovia que porta tallada des de les 11 del matí. Porten més de dues hores de tall en tots dos sentits. I com dic, estem en una zona amb ombra, on la gent està dinant aquesta hora amb entrepans, amb la nevera ben a prop, amb carpes, ben frescos, passant l'estona i, com diem, amb música en directe. Ens ho retratava la cap de la portaveu del sindicat USTEC, Rosa Aguilar.
7: A més, ens hem organitzat molt bé. Hi ha carpes per evitar la calor, s'han previst tenir begudes fresques, s'ha previst també fer una mica de barbacoa. És

0: Nou tall a la P7 aquí també, a Torredembarra, i amb una manifestació que, com sentíem a Lleida, també té un to clarament festiu, i l'estan seguint l'Albert Cots i la Clara Echevarria. Clara, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, som a peu d'autopista. La gent talla els dos sentits de la via. Calculem que hi ha més de mig miler de persones a aquesta hora. I han vingut molt preparats, amb carpes, cadires plegables, neveres amb begudes, música, instruments, tot plegat en un ambient molt festiu. També hi preparen paelles per a unes 300 persones per dinar. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
2: Creix molta xarxa, també et puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si ja les reivindicacions són suficients, si no, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
1: El tall està previst que s'allargui fins a la tarda i s'hi faran taules rodones sobre diverses qüestions, una actuació musical, entre altres coses.
0: Doncs són les manifestacions que hi ha en marxa a aquesta hora arreu del país, principalment a les quatre capitals catalanes, però amb ramificacions, com sentíem, a la Roca del Vallès o a Torredembarra, i amb els ulls posats, doncs, en aquesta reunió, novament, entre el Departament d'Educació i els sindicats, aquesta tarda a les 3.

0: I aquests són els treballadors de la refineria de Repsol a Catalunya, a Tarragona, a Catalunya, en aquest cas, equipats amb escuts d'inspiració romana, han bloquejat l'accés principal a la factoria en formació de tortuga. Avui hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat en una acció que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. I els treballadors de les refineries, en aquest cas, el que reclamen és un avançament en l'edat de jubilació, que se'ls tracti com a professió de risc perquè es puguin beneficiar d'aquestes condicions que els permeti treballar menys anys. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquí, a Tarragona, teniu dos centres productius i des de primera hora d'aquesta matinada, de fet, ja s'han fet bloquejos i accions de protesta.
1: Sí, des de primera hora de la matinada, un centenar de treballadors han tallat l'accés principal i han fet accions als accessos del polígon industrial de Constantí i també al pantalà del port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari STR, que és el convocant de la paralització, s'ha aconseguit un seguiment alt i reduir la producció.
2: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalà de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines...
1: La patronal no dona xifres, assegura, però, que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'Estat. Afecta 20.000 treballadors, 800 dels quals a les empreses de Tarragona, de Repsol i de Cesa reclamen un avançament en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
0: Gràcies, Manel. 10 minuts i 2 quarts a 2 del migdia.
3: Catalunya al dia.

0: Fa pocs dies parlàvem de com la calor ha accelerat la collita del cereal. Doncs bé, el mateix ha passat també amb préssecs i nectarines. Les primeres varietats ja s'han començat a collir al sud del Segrià en una campanya que arrenca amb bons preus impulsats per les nombroses comandes que arriben des dels principals mercats europeus. Des de Lleida, Estela Busoms, justament ajuda molt que a Europa les temperatures també estiguin disparadíssimes.
1: Bon dia. Sí, perquè incrementa molt el consum de la fruita d'estiu i hi ha molta demanda d'exportació. Això se suma a la gran qualitat dels préssecs i nectarines que es comencen a comercialitzar. Per tant, dos ingredients bàsics perquè l'arrencada sigui molt bona. Ho constata Josep Antoni Ortiz, que té finques a Massalcoreig, on ja es collen els primers préssecs paraguaians.
2: Que faci calor, que faci bon temps a Europa, perquè després el consum se multiplica i tot va bé.
1: Aquesta setmana al Carràs també començarà a collir préssecs Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de Jarc.
3: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció

0: que l'any passat. Vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: Des d'Unió de Pagesos, Carola Xut alerta que el procés de regularització d'immigrants encara es nota poc.
2: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
3: I els préssecs de l'Urdal també estan gairebé a punt de sortir al mercat, que es fa a la plaça del nucli de Sant Pau d'Urdal, a Subirats, cada cap de setmana d'estiu. Es preveu una bona producció, millor que la de l'any passat, gràcies a les pluges d'aquest principi d'any. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Ribó. Bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia.
3: Tot a punt als camps de presseguers de Subirats i Avinyonet?
4: Sí, està començant la recol·lecció perquè ara ja a principis de juny es puguin tastar els primers préssecs, que seran els d'aigua de carn groga. Després vindran els de carn vermella i els de vinya. Es preveu una campanya millor que la de l'any passat, com apunta un dels nou productors de préssec de l'Urdal, Josep Ràfols.
5: De moment aquest any es presenta bé perquè ens ha fet un bon hivern, ha fet unes pluges molt suaus i continuades, hi ha molta reserva d'aigua baix. El temps de la floració també va fer bon temps, han fecundat bé els fruits i en principi doncs es presenta bé.
4: La por que hi ha ara és que aquesta calorada que està fent sigui excessiva.
5: I ara sembla que vinguin aquestes calors que també són fora de mida i pot ser que també doncs ens afecti una mica, però en principi es presenta bé, estem contents.
4: A Sant Pau d'Urdal les caixes d'uns 4-5 quilos van des dels 6 euros i mig als més petits fins als 16 euros dels préssecs grossos. L'any passat se'n van vendre 600.000 quilos i aquest segurament se superarà.
3: Molt bé, doncs gràcies, Montse Gené Ribà. I el que també ha començat és la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de pressió per part dels pescadors, s'ha avançat també. Les previsions de la companyia líder del sector, que és la Brenca Balfagó, són bones. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
6: Hola, Estel, bon dia.
3: I fins quan es pesca la tonyina vermella?
6: Doncs mira, està molt regulat i com a molt ho podran fer fins l'1 de juliol. La seva pesca es fa a la zona de les Balears. Enguany, Balfagó, que és una empresa brenca líder en aquest sector, en pot capturar unes 4.000 tones superior al que va poder fer la campanya passada. Pere Vicent Balfagó és el copresident de la companyia.
7: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
6: La tonyina vermella, com dèiem, la pesca en el sud de Formentera, però és una espècie que viu i creix a l'Atlàntic Nord. Un cop pescada, es transporta fins aquí a la Costa Brenca.
7: Una vegada la tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a l'Ametlla de Mar, on estan doncs, durant uns mesos bondejades aquestes piscines davant de la costa de l'Ametlla de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
6: L'actual trini de pesca està vigent fins al 2028. L'any passat, Balfagó, que té més de 300 treballadors, la majoria a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, va facturar 119 milions d'euros. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor.
3: Doncs per ajudar-te a combatre aquesta calor que ja arriba i que es preveu llarga en aquest estiu intens, el comerç local s'ha incorporat a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una cinquantena d'establiments obriran portes durant l'estiu perquè qui ho necessiti s'hi pugui estar una estona i així refrescar-se. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
8: Bon dia. Tot i que oficialment la campanya dels refugis climàtics va de l'1 de juny al 30 de setembre, aquí a Sant Feliu de Llobregat ja hi ha establiments comercials amb l'adhesiu que els identifica com a espais on refugiar-se de la calor. El centre quiropràctic del David Cussó n'és un.
9: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
8: A més dels 400 refugis climàtics de la ciutat de Barcelona, la resta de municipis de l'àrea metropolitana aquest estiu n'hi haurà 319, 75 més que l'any passat i per primer cop també se n'obriran a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat. Una altra novetat de la campanya per protegir-nos de la calor és el cercador d'itineraris frescos que podeu trobar a la web de l'AMB. Té en compte el pendent dels carrers, l'ombra o les fonts d'aigua potable per definir els millors recorreguts quan fa tanta calor com aquests dies.
10: Catalunya al dia.

0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, oferien un servei de blanqueig de diners de la droga. Anem a la comissaria central dels Mossos d'Esquadra a Barcelona. Allà hi tenim en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: Quines pistes ha seguit la policia per descobrir aquesta xarxa?
1: Doncs mira, operaven amb 3 grans centres de distribució a Tarragona, Torredembarra i un altre a Granada. També tenien un centre de distribució a Alemanya. I la policia ha pogut acreditar que almenys proveïen 6 grans grups de narcotraficants. Tots tenien, i aquesta ha estat la clau, pressupostos d'aquesta organització. Marc Bayón és el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
2: Arribem a aquesta nota de distribució per investigacions que s'han desenvolupat durant anys i que, analitzant com s'aproveïen aquestes organitzacions, replicaven el mateix lloc en el que adquirien aquest producte. Això és una anomalia.
1: Els 4 detinguts no tenen antecedents, tenien una doble comptabilitat i la policia sospitava d'irregularitats, perquè cada setmana arribava un servei de recollida d'efectiu en furgonetes blindades i també pel volum dels camions que no paraven d'entrar, també setmanalment, en aquests polígons de Tarragona.
2: Hi ha una part d'aquest negoci que no encaixa. És aquí quan comencem a fer anàlisi en profunditat, anàlisi econòmic, intervencions, i veiem que no casa el que compren amb el que en aparença ven. Aquí és quan ja la investigació agafa una capa superior.
1: El servei de blanqueig de capitals el feien a través de 3 empreses propietat dels detinguts.
0: Parlem ara dels adolescents i del consum de drogues, concretament de tabac. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Això ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que és la CANFIC, i ho ha fet durant la setmana sense fum. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, aquest estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, en Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
4: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no? Pues ja està.
3: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
0: Senyals horaris de 2:15 a 2 del migdia. I ja hi ha sentència d'un judici que us vam explicar fa uns mesos. 16 anys de presó per un home que va calar foc a la seva parella després de ruixar-la amb líquid inflamable. Això va passar el novembre del 2022 a Artesa de Segre, a la Noguera. Lleida, Noelia Casellas, què diu el Tribunal de l'Audiència de Lleida que l'ha jutjat?
5: Bon dia, Estel. Del relat de la víctima i dels veïns conclou que l'home va provocar l'incendi i va posar en perill la vida de la seva parella, que va acabar amb cremades greus al 18% del cos. Tenien una relació molt conflictiva i aquella matinada la va ruixar primer amb alcohol i després amb acetona. Els magistrats descarten, però, l'intent d'assassinat perquè va ser el mateix acusat qui va ajudar la víctima a sortir de l'habitatge en flames. Fixen una indemnització de 120.000 euros per a la víctima i l'home té prohibit acostar-s'hi durant 17 anys.

0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions per ajudar a comprar-se un pis. Acta del 2026%, segons dades de l'Observatori del Col·legi Nuta. El CIA, per això, Sara Riera, bon dia.
1: Bon dia, sí, això explica una altra dada impactant, que és que gairebé la meitat de totes les compravendes d'habitatges que es fan a Catalunya es fan ja sense necessitat d'hipotecar-se. Fins ara, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, i des de fa uns anys doncs, s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. En Raquel Iglesias és vicedegana del col·legi.

0: Col·legi de Notaris ens explica que el nombre de les donacions que s'estan fent a Catalunya dobla ja les que es fan a Espanya, i aquí hi veu una cultura molt pròpia de buscar solucions.
1: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Solucions pels que entenen. Catalunya també és el líder a formalitzar poders preventius, la designació de persones de confiança perquè en gestionin el patrimoni en cas d'incapacitat. Per cert, que les parelles, de fet, han caigut en picat aquest any per por que els notaris les considerin fraudulentes.
2: Verda definitiva al nou ecobarri als terrenys de la fàbrica Roca entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat. Sense renunciar a la seva història industrial, aquest espai combinarà també l'activitat econòmica amb nous usos terciaris, el comerç i l'espai residencial. David Àngel, es tracta de la remodelació de 32 hectàrees on es faran més de 2.700 habitatges.
3: Bon dia. Entre el 40 i el 45% dels habitatges, 1.260 tindran algun grau de protecció. Al centre d'aquest ecobarri hi haurà un parc de més de 7 hectàrees. Roca fa una inversió de 250 milions d'euros. Miquel Àngel Monar és un dels directius de l'empresa de sanitaris.
4: Avui marquem un punt d'inflexió. L'aprovació definitiva del planejament obre una nova etapa, la de convertir els plànols en carrers, els espais en places i parcs i la visió compartida en una realitat tangible per als milers de persones. I, com sempre, volem ser un referent, en aquest cas, amb aquesta transformació urbanística.
3: En una visita sobre el terreny, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat el canvi de model urbanístic que representa aquesta iniciativa.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix, de millorar les condicions de vida, temporalment, parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
3: D'altra banda, Roca mantindrà la seu i adaptarà la fàbrica per fer-hi el centre d'innovació de l'empresa.

0: sembla la indústria esportiva que guanya pes a Catalunya amb una facturació de més de 1.200 milions d'euros? El nombre d'empreses i l'ocupació que generen ha crescut un 18% entre els anys 2018 i 2024, això segons el primer informe econòmic d'aquest sector que ha fet la PIMEC. La patronal de les empreses que es dediquen al comerç esportiu reclama una fiscalitat diferent per enfrontar-se al comerç online, al comerç telemàtic. Barcelona, Joan García.
1: Guanyen pes les activitats a centres i clubs esportius, les recreatives vinculades a la salut i les relacionades amb l'educació de l'esport. Són les fortaleses d'un sector que també té febleses. Cau el nombre d'empreses de comerç al detall per la concentració i, sobretot, la venda online. El president de PIMEC Esports, August Tarragó, fa aquest diagnòstic.
2: Hem d'enfortir el teixit empresarial del sector esportiu. Els punts de venda, tothom va a grans superfícies i el petit punt de venda està desapareixent.
1: La patronal ha presentat l'informe al govern. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha explicat que el moviment econòmic que genera el turisme esportiu beneficiarà el sector amb el retorn d'una part de la taxa turística.
3: Però hi haurà una part que ha de venir cap a esports, i així serà, entre 6 i 8 milions d'euros, dependrà una mica de com vagi la temporada, etc. Però bueno, aquests diners, al final, tornen al circuit d'esports.
1: El 58% de la població catalana fa esport, els que el practiquen amb regularitat i destinen més de 300 minuts setmanals. Ha augmentat un 23% el nombre global de persones abonades a gimnasos o a clubs esportius.
4: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
0: I també amb Marc Vidal. Marc, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Per repassar algunes de les notícies més vistes de la web i l'app del 3Cat Info i que avui passen per un esdeveniment molt important a la vida de qualsevol estudiant que vulgui fer un grau universitari, que és la selectivitat,
5: sí,
0: que serà d'aquí 15 dies.
5: El rellotge està en marxa, el tic-tac, no? I entenc que tothom ha estudiat moltíssim aquests dies.
0: O no,
5: d'entrada,
0: o no.
5: Sí, això va per barris, això. D'entrada, a les notes de tall a la universitat és interessant aquesta informació que trobareu al 3Cat Info en augment, és a dir, veureu com han canviat les notes de cada grau des del 2010. És interessant, veureu molts gràfics, sobretot per aquesta idea que hi ha graus que de cop es posen de moda, no? Mm-hmm. I per tant pugen moltíssim les notes de tall i graus que de cop desapareixen, no? Desapareixen del mapa, no, però vull dir que no estan tan sol·licitats,
0: sí, sí,
5: i per
0: sí.
5: tant la seva nota de tall canvia. Veureu que és una informació que porta moltíssims gràfics on podreu veure aquesta evolució i per tant és molt interessant. Busqueu això, les notes de tall a la universitat en augment a la web i la del 3Cat Info.
0: I en aquest sentit també tens una recomanació avui, un article interessant.
5: Sí, també de selectivitat. Com estudiar per la selectivitat? També ho trobareu a la portada de la web i l'app del 3Cat Info. Consells tècniques per evitar, per preparar els exàmens, no? I per evitar, doncs, això, quedar-se en blanc a l'últim dia. En fi, són coses bastant de sentit comú, que ja ho podeu imaginar. Sobretot, no anar en l'última hora, no? Fer un bon descans, fixar-se mini-objectius abastables com a curt termini i anar-los superant, en fi, tot el que ja ens podem imaginar, però aquí ho trobareu resumit i àmpliament i, per tant, molt interessant de consultar.
0: I sobretot els de Barcelona no pretendran en una biblioteca perquè estan tancades aquests dies perquè fan vaga.
5: Sí, sí.
0: Doncs mira, de seguida en parlarem de selectivitat també perquè al Bages, una mica també en la idea de tranquil·litzar els alumnes i dir, bueno, ja he passat per això com a mínim amb un assaig, fan un simulacre avui amb un centenar d'alumnes del Bages,
5: del a la Universitat
0: de Manresa, i fan una mena de selectivitat.
5: Doncs mira, com hauran pogut posar en pràctica tot això.
0: Efectivament.
5: Sí.
0: Va, fa un any de què parlàvem, Marc?
5: Mira, parlàvem del reconeixement del català a la Unió Europea. La Moncloa augmentava la pressió enmig de les maniobres del PP, en aquest cas doncs, per fer lobby en contra d'aquest reconeixement. Justament va ser dimarts que va haver una reunió de fa un any, i va haver una reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, on es va portar aquest tema a votació. Finalment, Espanya, però, va retirar aquesta votació perquè no es va arribar a produir, perquè tenien el temor de no superar-la. Se'n va tornar a parlar el juliol de l'any passat, però ha passat un any i el reconeixement del català a la Unió Europea continua allà on era, bloquejat bàsicament per l'oposició de grans estats com ara França, Itàlia o Alemanya.
0: Veus, està bé a fer memòria, perquè fa un any hi havia la sensació que ara sí que sí,
5: ara sí.
0: Ho reconeixen.
5: De fet, vam fer algun article també llarg en aquest sentit, de fins a quin punt era un pas històric, però, com et deia, continua on era, i per tant el català continua sense ser una llengua oficial a Europa.
0: Molt bé, Marc, gràcies.
5: Molt bé, adéu, bon dia.
4: Catalunya al dia.
0: 6 minuts, 3 quarts de 2.
6: Recordar-vos que els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar apagats. L'ús d'aquests dispositius està estrictament prohibit i comportarà l'anul·lació immediata de l'examen.
0: Doncs falten dues setmanes, com us deiem, per la selectivitat i els nervis ja estan molt, molt, molt, molt a flor de pell per milers d'estudiants. I per treure atenció, la Universitat de Manresa ha organitzat per primer cop un simulacre amb més d'un centenar d'alumnes del Bages que s'estan preparant per aquestes proves. La idea és que visquin tot el procediment per arribar més tranquils a aquest examen. I des de Manresa, Natia Dell, com ha anat?
7: Doncs mira, molt bé, a l'arribada, nervis controlats, podríem dir, perquè al final avui no s'hi juguen res, però els va bé per entrenar-se, per anar prenent mides. Hem parlat amb uns quants alumnes de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, de la FEDAC de Manresa i de la Salle també de Manresa.
8: Sí, una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CELE i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
9: No, avui no. El dia de la CELE ja sí que hi haurà nervis.
10: Més o menys podem intuir el que entrarà, el que no, com serà l'examen també, serveix bastant.
7: Sílvia Mas és la directora general junta de la U Manresa.
11: Amb la idea, sobretot, de conèixer una mica els procediments, tota aquesta part logística que afegeix tensió, que afegeix nervis.
7: I a la sortida ens deien això.
12: Anglès bé, castellà no tant, però bueno, no passa res.
13: Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inversa.
14: Fàcil del tot no era.
7: A l'entrada de l'aula, res de mòbils i aparells electrònics.
15: Que els hem de deixar a part perquè, si no, encara els poden fer servir doncs, intel·ligències o fer fotos.
7: I un cop a dins, els han advertit sobre la prova pilot que s'ha de fer amb detectors de freqüència per evitar que facin trampes amb controls aleatoris. I per acabar, una xerrada de la psicòloga Cristina Junyent.
16: Una organització realista, però sobretot el cuidar-se, el dormir bé, el descansar bé.
7: Si la prova pilot d'aquest simulacre de selectivitat funciona, la idea és repetir-ho.
0: Gràcies, Nadia Dell. I Josep Pallarès continuarà 6 anys més al capdavant de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona després de guanyar les eleccions al rectorat amb el 72% dels vots i superar clarament el candidat alternatiu, que era Domènec Puig. Ens ho explica en Manel Sastre.
17: La participació, però, ha estat molt baixa, del 25%. La pitjor dada, la dels estudiants, només han votat un 19% del cens. Pallarès és investigador del Departament d'Enginyeria Electrònica i ha basat la seva campanya en les millores en la docència, la formació per prevenir l'absentisme i la cerca de recursos econòmics per impulsar nous equipaments com la Facultat de Medicina.
0: La cursa Junts per Catalunya per elegir l'alcaldable a Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a les travesses. És la diputada al Congrés, a Madrid, Pilar Calvo. Jordi Corbalán.
18: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà al procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí, però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten: l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.

0: Seguim amb altres notícies. El centre de recerca IDOSCAT ha inaugurat una nova seu al Front Marítim de Barcelona que incorpora nous laboratoris en recerca d'intel·ligència artificial, ciberseguretat i comunicacions 6G. S'hi han destinat 10 milions d'euros i s'espera que, amb l'ampliació, s'augmenti un 50% la participació en projectes europeus. La Mireia Sala l'ha visitat.
1: Bon dia. Actualment s'està treballant en 30 projectes, com per exemple un gos robot que pot entrar en edificis en flames i si troba una víctima transmetre les seves constants vitals, o un dron per a rescats que pot localitzar el mòbil encara que sigui en zones de difícil accés a la muntanya o al mig del mar. També s'està treballant en un projecte per tenir una internet quàntica que faria més segures les comunicacions dels serveis essencials o un de mobilitat intel·ligent que permetrà que les ambulàncies arribin més ràpid al lloc dels fets. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància de la nova etapa de l'IDOSCAT.
2: Amb aquesta obertura d'aquesta nova seu d'IDOSCAT, fem un salt endavant com IDOSCAT, però fem també un salt endavant com a país, com a ecosistema de tecnologia, de recerca, justament amb aquesta voluntat de ser més permeables també en l'ecosistema tecnològic de la ciutat de Barcelona. I també amb aquests dos encàrrecs de país, amb l'objectiu de protegir millor les nostres infraestructures de telecomunicacions, un element essencial en els moments d'inestabilitat geopolítica que hi ha en el món.
1: Fins ara, IDOSCAT estava situat al campus de la UPC. La nova seu, el Front Marítim, té 2.000 metres quadrats.
0: Ara parlem de la línia ràpida de bus, la X1 de TMB, que travessa Barcelona des de la plaça de les Glòries fins a la plaça Francesc Macià, que s'allargarà a partir del setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal a tocar del Club d'Apolo. Les tres línies express de bus urbà transporten cada dia més de 260.000 viatgers. La intenció de l'empresa és crear-ne tres més aquest mateix any que donin servei a la Meridiana i també a la Marina del Prat Vermell. L'allargament de l'X1 reforçarà la intermodalitat amb la resta de transport públic i donarà servei a una àrea on, a més de la zona universitària, hi ha activitat econòmica i centres assistencials. Per la banda Besòs, s'estudia ampliar-ne també el recorregut fins a enllaçar amb l'estació de metro de la línia 4 de Llacuna. Sentim Laia Bonet, que és presidenta de TMB, que explica les virtuts de les línies ràpides de bus.
3: Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu, i que realment és una invitació per a aquells que tenen aquest servei a deixar el cotxe a casa i a utilitzar el transport públic.
0: Avui fa un any que va entrar en servei l'X3, entre Paral·lel i l'Avinguda Carrelet, a l'Hospitalet de Llobregat. Amb prop de 70.000 validacions mensuals, duplica les de la línia número 79 que va substituir. L'X2 enllaça el Prat amb la plaça d'Espanya de Barcelona en 25 minuts.

0: Ara us parlem del Museu de Matemàtiques de Catalunya. És a Tarragona i tanca el seu primer curs complet amb més de 17.500 visitants. El centre s'ha marcat el repte de fer més atractiva una matèria que molts alumnes, entre ells, per exemple, estudiants que d'aquí dues setmanes han de fer la selectivitat, consideren avorrida i complicada. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I han aconseguit l'objectiu que es proposaven en aquest Museu de les Matemàtiques?
1: A veure, jo el que sí que puc dir és que el Museu de les Matemàtiques de Catalunya és molt diferent al que ens trobem a les aules. Aquí les matemàtiques no només s'expliquen, també es toquen i s'experimenten. El delegat del museu a Tarragona, José Rey, ens ha explicat que la prioritat és que els estudiants i les famílies puguin descobrir les matemàtiques d'una manera més propera i divertida.
2: Creiem que al món hi ha les persones que els agrada les matemàtiques i persones que encara no saben que els agrada les matemàtiques i que potser visitant el Museu de Matemàtiques de Catalunya veuran aquesta experiència i potser si m'ho haguessin explicat així, ara sí que estic gaudint i això és el que busquem, no?
1: El museu està obert a les famílies els dissabtes a la tarda. Tot i això, la majoria de visitants són estudiants de Tarragona, Terres de l'Ebre, el Penedès i Lleida, des de quart de primària fins a batxillerat. Alumnes com els de l'Institut Berenguer d'Entença, de l'Hospitalet de l'Infant.
3: És com que faig les mates, però no sóc conscient de que les estic fent.
4: I que no és com el mateix de sempre d'un museu que s'ha d'estar en silenci, en podem riure, és més interactiu i fer activitats.
1: Aquest museu està ubicat a l'antic convent de Santa Clara, de titularitat municipal. La direcció fa temps que reclama l'ampliació de l'espai al mateix edifici per poder millorar la planificació d'activitats. No descarten marxar a una altra localitat del Camp de Tarragona si no es prioritza el projecte a la ciutat.
0: Molt bé, doncs gràcies, Ricard Boigas. Ens quedem amb aquesta frase que ara sentíem, que hi ha molta gent que no sap que li agraden les matemàtiques i potser un dels motius és que fins ara no s'han acabat d'explicar del tot bé. Per tant, és un greuge que esperem que aquest Museu de les Matemàtiques contribueixi a corregir.

0: L'amor també deixa rastre. Aquest és el lema de la 46a edició del Festival de Torroella de Montgrí. És el certamen dedicat a la música clàssica que se celebrarà del 31 de juliol al 21 d'agost, Estel Coletas.
1: L'edició d'enguany obrirà amb un monogràfic de Beethoven a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Una obertura majúscula per a una programació que la directora del festival, Montse Faura, cataloga com una constel·lació de llenguatges i èpoques.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. On Beethoven conviu amb Joan Magraner, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Una programació amb noms internacionals com l'English Chamber Orchestra o el debut de la soprano Nadine Sierra, i apostes singulars com la formació barroca Cantoria o l'homenatge a Pau Casals de l'Orquestra Simfònica del Vallès. A més, la cita consolida el seu arrelament local superant ja els 650 socis de joventuts musicals i manté un any més el vincle amb el cinema a través de la tercera edició de l'Inèdit Empordà.
0: I un altre festival d'aquest estiu a l'Empordà...

0: Pablo Alborán inaugurarà el 25 de juliol una nova edició del Festival Sons del Món Empordà per l'escenari principal a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà en aquest cas, i passaran també Joan Dausà, Fangoria o Niña Pastori. I a més, hi haurà Girona Clara Jordan, un parell de concerts protagonitzats per grans noms del panorama musical català.
1: Sí, dues cites inèdites que descrivi el director del festival, Xavi Pasqual.
2: Per un costat veurem per primera vegada, junts dalt d'un escenari, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, que hem batejat com una nit que es dirà el retrat d'una generació, i es tornen a unir després de 20 anys a l'Axe en Busto, que està en gira d'aniversari, els Gossos, que faran l'únic concert de tot l'any.
1: També passaran per aquesta 19a edició del festival Rosana, que torna als escenaris per celebrar els 30 anys de Lunas Rotas, Sergio Dalma o God Save the Queen, ja habitual d'aquest festival, que homenatjaran els 50 anys de Bohemian Rhapsody. A banda de la Ciutadella, també són escenari d'aquest festival quatre cellers de la Déu Empordà, on tocaran en un format més petit Carlos Núñez o Manu Guix. Les entrades ja estan a la venda.

0: Obert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-se en un gran centre d'exposicions ciutadanes, apte per formats immersius també. Òscar Callau, bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, el Govern té un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances d'accessibilitat i ventilació. Les obres d'aquest palauet catalogat com a bé cultural d'interès local es preveu que comencin d'aquí un any i estiguin enllestides a principis del 2030. 6 equips d'arquitectura s'han presentat per redactar el projecte amb l'encàrrec de transformar l'equipament del Passeig de Gràcia en un espai d'exposicions apte per grans mostres participatives i connectades amb la realitat social. La Generalitat, mentrestant, estudia si podrà obrir un espai expositiu temporal o bé organitzar mostres itinerants. Durant el 2025, el Palau Robert va registrar més de 284.000 visites.
0: Gràcies, Òscar. Bon dia.
1: Bon dia. 8 minuts.

0: Doncs Maria i també Montserrat entre les dones i Antonio i José entre els homes són els noms més comuns entre els 8 milions llargs de residents a Catalunya. Això ho revela l'últim estudi de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, que analitza els noms més freqüents entre la població. Amb Quim Balaguer, el regnat dels Antonios li queda poc.
1: Sí, està arribant al seu final. Per què? Perquè l'edat mitjana de les més de 83.000 persones que se'n diuen és de 62 anys. Per entendre-ho millor, entre el 1950 i el 1969 es van registrar gairebé 40.000 Antonios a Catalunya i del 2020 al 2024 només 407. Vaja, que en una vintena d'anys perdrà aquest privilegi per pura lògica vegetativa.
0: I les Maries, què passa amb elles?
1: Doncs, com els Antonios, hi ha més de 83.000 dones catalanes que porten aquest nom amb una mitjana d'edat més jove, 54 anys. Però en aquest cas, l'estadística demostra just el contrari que els Antonios. Després d'un fort descens, a finals del segle passat, les Maries han anat experimentant una certa recuperació les últimes dues dècades. En aquest cas, hi ha planter de Maries, que no de Maria, i poden aspirar a allargar el seu regnat. I sàpigues que 1.533 catalanes, us dieu Estel, i que som 9.241 entre Quims i Joaquims.
0: Doncs mira, l'Eudald Serra, però, deia que el seu...
2: Jo segur que no estic a dalt de tot del
0: no
2: cop.
0: No estàs dintre del rànquing, eh? Va, fins ara.

0: Esports.
1: Doncs 6 minuts i les dues del migdia en dediquem 5 a parlar d'esports. Au del Serra, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui amb un nom propi que destaca per damunt de tots i que tampoc no tindria un dels noms, de moment, més posats a Catalunya, que és el d'Alexia Putellas.
2: Segur que no, d'aquí uns anys
1: però
2: ja ho veurem.
1: Però temps al temps, també.
2: Exacte.
1: Són modes tot,
2: I més sent un personatge tan popular com és ella. Alexia Putellas, avui és el dia del comiat de la capitana blaugrana. Aquest matí, acte institucional de comiat, i aquest vespre serà l'acte esportiu. Aquest matí s'ha fet a la mateixa gespa del Camp Nou l'acte institucional de comiat, que ha durat poc més d'una hora. Alexia ha estat acompanyada de la seva família, la plantilla del primer equip del Barça femení, el president en funcions Rafael Juste, el president electe Joan Laporta, entre d'altres. També hi han participat Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir el Barça, i ha rebut missatges via vídeo d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o un dels capitans actuals del Barça, Rafinha. La capitana blaugrana ha reconegut que aquest ha estat la decisió més difícil de prendre.
3: És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
2: Tot i això, l'Exe també considera que ara era el moment de posar punt final a la seva etapa com a jugadora del Barça.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: La capitana blaugrana, que ahir va fer oficial que deixa el club després de 14 temporades, jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff aquest vespre a les 7, davant la Reial Societat, en el que serà el seu comiat davant de l'afició. El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre, el Johan Cruyff, el seguirem també en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio, fins més enllà de les 9, i el partit Barça-Reial Societat començarà a les 7 i també es podrà seguir per TV3.
1: Aquest partit entre Reial Societat i Barça correspon a la penúltima jornada de Lliga Femenina de Futbol, com també el partit Deportivo de la Coruña espanyol, que jugarà també aquest vespre.
2: Un partit que jugarà a partir de les 9 del vespre i que es podrà seguir per Esport 3. Ahir el Badalona va perdre per 0-4 davant el Reial Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós.
1: Mentrestant, pel que fa al primer equip masculí de l'Espanyol, el club ha fet oficial la renovació del central Leandro Cabrera per una temporada més.
2: Cabrera, que va arribar al club ara fa 6 temporades i mitja, ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits aquesta temporada i a l'assolir l'equip la permanència.
4: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
2: D'altra banda, el nou director general del club, Monchi, es reuneix avui amb el tècnic Manolo González per començar ja a planificar la pròxima temporada. Ho va explicar en la conferència de premsa de la seva presentació celebrada ahir.
1: En waterpolo aquest vespre es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, que enfrontarà dos equips catalans, són el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
2: El partit entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta començarà 8:45 i es jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Sentim primer el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte.
5: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
2: I ara el tècnic del Barceloneta, Xus Martín.
6: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
2: I d'altra banda, aquest vespre també a les 9 arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits entre el Sant Andreu i el Mataró.
1: En bàsquet a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona.
2: La penya va acabar guanyant l'Unicaja 95-74 després que el partit es reprengués a la segona part amb un 53-33 favorable ja als badalonins. És la cinquena victòria consecutiva de la penya a la Lliga ACB.
1: I a l'Hockey Lliga Masculina d'hoquei patins han quedat definides les semifinals del play-off pel títol.
2: Una la jugaran el Liceu i el Calafell, l'altra dos equips de la demarcació de Barcelona, el Barça i l'Igualada. Aquestes semifinals començaran divendres que ve i seran a un màxim de 5 partits.
1: Eudald Serra, gràcies, bon dia.
2: Que vagi bé.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Aquest cap de setmana se celebra la Festa de les Trementinaires, que des de fa 26 edicions difon aquest ofici ancestral, el de les Trementinaires, les dones que a mitjans del segle XIX anaven de poble en poble, de la vall de l'Avança i Tuixent, carregades d'herbes i d'olis essencials per guarir mals. S'hi faran cants i balls populars, cursos i tallers de plantes medicinals, aromateràpia, cosmètica artesana, i a més projeccions, itineraris botànics i la fira d'herbes remeieres i productes naturals. 26a Festa de les Trementinaires, de divendres a diumenge, a la vall de l'Avança i Tuixent. Fins demà a la 1 del migdia.

0: La justícia investiga si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, fiscals i policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Matí frenètic en la tempesta judicial contra el PSOE, amb la Guàrdia Civil entrant a la seu del Partit Socialista i amb el jutge imputant la gerent del PSOE i l'exsecretari d'Organització Socialista Santos Terdán en el que fins ara era el cas Leire, Joan Bota.
2: Seria una mena de guerra bruta socialista contra les investigacions en contra seu. Inicialment, el cas Leire investigava si aquesta exmilitant socialista havia conspirat per frenar investigacions contra el PSOE. Ara el cas escalaria per determinar si l'encàrrec en realitat sortia del mateix partit i en aquest cas saber amb quins diners es pagava.
0: Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats. Sembla que no tenim... Ara sí, digues, endavant, Dani.
3: Sí. Ja fa més de 5 hores que els agents de l'UCO són a la seu de PSOE al carrer Ferraz per demanar documentació que vincule el partit amb la suposada guerra bruta de Leire Díaz contra policies i fiscals, com ara pagaments a l'exmilitant socialista. És per això que el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional també ha ordenat l'entrada al domicili de Santos Cerdán i ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE a la gerent, a un exdirigent del partit, entre d'altres. El cas està sota secret de sumari, però el jutge considera que els delictes investigats són molt greus.
4: Doncs, mentrestant, Pedro Sánchez hi treu importància, nega irregularitats del partit, però promet madura si es demostra el contrari. Es multipliquen les causes judicials, però Pedro Sánchez es blinda, descarta convocar eleccions anticipades i diu que està justificat esgotar la legislatura.
5: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España, y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura.
0: De seguida, en aquest Catalunya migdia, tots els detalls i la reacció de l'oposició, encara amb la ressaca de tota la informació al voltant del cas Zapatero. Tot plegat al dia en què a Catalunya hi ha vaga general educativa a tot el país, tot i l'acostament d'ahir entre sindicats i govern.
2: Nova demostració de força de mestres i professors amb múltiples talls de carretera des de mig matí, manifestacions a diferents ciutats i un seguiment important de la vaga abans que les negociacions es reprenguin aquesta tarda.
0: Connectem amb Barcelona i també amb l'AP7 a la Roca del Vallès. Sara Canyete i Marta Vallès.
6: Sí, els sindicats demanaven una mobilització massiva i malgrat que el seguiment ha baixat respecte a les vagues anteriors, ho qualifiquen d'èxit i més tenint en compte, diuen, el desgast acumulat. Hi ha concentracions repartides per tot el territori i que volen mantenir en paral·lel a la negociació d'aquesta tarda. Els sindicats diuen que les converses amb el departament estan encaminades, però fan una crida a la prudència i veuen difícil tancar un acord avui mateix.
7: A la Roca del Vallès, la P7 s'ha convertit en un gran escenari on hi ha música, poesia i també reivindicació. Els docents s'hi han instal·lat per fer una demostració de força i diuen que no marxaran abans de les 5 de la tarda.
0: Però a banda de la Roca, els mestres i professors estan tallant ara mateix carreteres molt importants en diferents punts del país. Tenen la intenció de quedar-s'hi mentre duri la reunió d'aquesta tarda entre el departament i els sindicats. En aquest escenari avancem avui la informació del trànsit. Quina és la situació actual? Equip viari, Clàudia Serra.
8: Doncs aquesta hora segueix tallada en tots dos sentits la P7 a Torredembarra, afecta la via de Vilaseca al Vendrell, a Salt, la carretera està afectada de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, a la Roca del Vallès i a Cua de Mollet a Cardedeu, tallada també en els dos sentits la 2 a Lleida. En aquests punts i a les carreteres de l'entorn hi ha cues quilomètriques. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, Torredembarra, l'A27 i l'AP2 i a Lleida l'AP2.
0: Ja veieu que la situació és molt complicada per aquestes protestes dels mestres i professors. A la crònica internacional, mentrestant, ofensiva d'Israel per ocupar més territori al sud del Líban, el dia en què l'exèrcit israelià assegura també haver matat el nou líder militar de Hamas a Gaza.
2: Tot plegat mentre els Estats Units i l'Iran continuen negociant un acord de pau a l'Orient Mitjà.
0: De tornada a Catalunya, avui us explicarem també que la fins ara diputada al Congrés dels Diputats, Pilar Calvo, es presentarà a les primàries de Junts per Catalunya per tal de ser la cap de llista a les pròximes eleccions municipals a Barcelona.
2: S'enfrontarà com a mínim a l'actual cap cap del grup municipal, Jordi Martí, que també ha anunciat que vol ser alcaldable, això a l'espera d'altres possibles moviments, d'altres noms rellevants, com el de l'advocat Jaume Alonso Covillas.
0: I en temps de cultura, atenció al que us explicarem al Catalunya Migdia avui. Denúncia de llibreters d'arreu del món que diuen que grans empreses tecnològiques els estan comprant milers de llibres descatalogats, antics.
2: Ho farien per entrenar la intel·ligència artificial. El sector ho qualifica d'espoli i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic perquè després els destrueixen.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb una gran protagonista avui a la informació esportiva, Alexia Putellas.
9: Aquest matí s'ha fet l'acte de comiat institucional al Camp Nou d'Alexia Putellas. Deixa el Barça envoltada de família, amics, companyes d'equip, exjugadors i directius.
10: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
9: I aquesta nit, després del partit que juga l'equip al Johan Cruyff, que comença a les 7, es farà el comiat a l'estadi amb tota l'afició i un comiat que podreu seguir en un tot cost especial que s'allargarà una mica més fins al final d'aquest comiat.
0: Ja hem repassat la situació complicadíssima per les protestes de mestres i professors. Hi ha moltes carreteres tallades. S'espera que aquestes protestes, a més, es mantinguin durant les primeres hores d'aquesta tarda. Per tant, si podeu evitar els desplaçaments en cotxe, eviteu-los. I si els heu de fer, obligatòriament, doncs estigueu molt pendents de les nostres informacions per saber on estan els talls i quines carreteres hauríeu d'evitar. I a banda d'això, com sempre, el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Podria passar la crònica d'ahir i la d'abans d'ahir, no? Perquè continua la calor cada dia una mica més.
12: Cada dia una mica més i l'esglaó fort arriba demà i demà passat. Demà, per exemple, a Lleida Ciutat estan previstos 38 de màxima. Si s'enregistren els 36,5 de la més alta enregistrada mai en els últims 86 anys, que data del maig del 22, quedaria pulveritzada. És un exemple d'alguns dels valors que demà tindrem a Catalunya, no cal dir-ho, excepcionals. Falta un mes per l'estiu, estem a la primavera, però tenim una calor desbocada, desmesurada i, sobretot, preocupantment continguda, o més ben dit, regular, perquè el descens de temperatura previst per dissabte, diumenge i dilluns no és per refrescar, és per fer calor, però menys.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, gràcies, bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 8 minuts. Ja fa 5 hores que la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Els agents estan buscant documentació que demostraria si la direcció va finançar operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la principal hipòtesi de l'Audiència Nacional. Per això aquest matí el jutge Santiago Pedraz ha imputat la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del socialista Santos Cerdán, a qui, per cert, els agents també li han registrat el seu domicili. Anem a la seu del PSOE, com dèiem, al carrer Ferraz de Madrid. Allà hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia.
13: Hola, bon dia. Es tracta d'un operatiu múltiple que ha desplegat la UCO des de primera hora del matí i que té com a principal escenari la seu socialista del carrer Ferraz, on ara ens acumulem desenes de periodistes a l'espera que surtin els agents. Segons fonts judicials, han vingut per demanar documentació que puga vincular el partit amb la suposada trama de Leire Díez destinada a desacreditar fiscals i policies que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquestes peticions d'informació s'han estès a altres domicilis de persones implicades en el cas, com seria l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació a una filtració interna. Es tracta d'actuacions ordenades pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc d'una causa declarada secreta i que ha ampliat el nombre d'investigats. Són el mateix Santos Cerdán, la gerent del PSOE, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats vinculats situats a Cerdán i un altre agent de la Guàrdia Civil. Noms que s'afegeixen als que ja estaven imputats, com l'empresari Pérez Dolcet i a la mateixa Leire Díez, que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio s'ha mostrat sorpresa per l'operació.
14: No entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
15: ¿Pero existieron pagos?
14: No.
13: El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán al PSOE, entre ells el diputat Juanfran Serrado, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències i falsitat documental, entre d'altres.
0: Bé, doncs es multipliquen les investigacions judicials, però Pedro Sánchez s'enroca i es nega a convocar eleccions anticipades. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitja el PSOE, ni tampoc per la imputació de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Paula, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: L'entrada de la UCO a la seu del PSOE a Ferraz ha enganxat Pedro Sánchez al Vaticà, a Roma. Estava reunit amb el papa Lleó XIV. A la sortida d'aquesta reunió, Sánchez ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes, en aquest cas Leire.
9: Sí, Pedro Sánchez s'aferrava a aquesta audiència amb el papa per desviar el focus i rebaixar la tensió després de la imputació de Zapatero, però li ha esclatat avui aquest nou cas que impacta de ple al PSOE. Sánchez nega cap irregularitat i també defensa la gerent del partit, però promet madurar si es demostra el contrari.
5: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
9: I ha arribat a insinuar que la investigació d'avui pot acabar en res. Pedro Sánchez, a l'expectativa, mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni s'ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat fer-ho per interès general.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
9: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas i els informes policials, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
5: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
9: Però el president del govern espanyol hi arriben per totes bandes. El nou cas d'avui contra el PSOE se suma al de Zapatero. Demà comença també el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant ja la sentència contra l'exministre socialista Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
0: I mentrestant, el Partit Popular descriu la situació actual com a agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol, i més després de les darreres informacions que afecten el PSOE. Però els de Feijóo no jugaran encara la carta de la moció de censura perquè ara mateix la perdrien. El PP diu que ha sondejat Junts, que es manté tancat en banda. Però avui el PNB ha reptat Feijóo a presentar aquesta moció. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
16: Bon dia. Se li acaben els qualificatius al líder del PP per descriure la situació.
17: La situació de agonia política en la que estamos viviendo. El ambiente irrespirable.
16: Un Feijóo que pocs minuts després de saber-se l'operació de l'UCO ha tornat a dir als socis que si no es mouen són còmplices d'un govern que és un famer. El PP reconeix intents amb Junts per convèncer-los per la moció de censura. Els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueras, a TV3, Borja Semper, al matí a Catalunya Ràdio.
18: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
19: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
16: Però per al PNB la fórmula és una altra. Des del Senat, on es debatia avui una moció per reprovar el govern i exigir eleccions, una senadora llançava aquest missatge.
20: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
16: La via de la moció no és la d'Esquerra, diu Gabriel Rufián, que demana més transparència i avisa que exigiran eleccions només si...
21: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas
1: sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
16: Sobre el cas Zapatero també n'ha parlat Yolanda Díaz. De Sumar no li agrada, diu, però cal seguir defensa per frenar les polítiques que pugui fer la dreta.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre la situació política espanyola, sobre aquesta intervenció a la seu del PSOE, que continua a aquesta hora, i que estarem pendents de si continua o no a la segona hora del Catalunya Migdia, i també intentarem analitzar la situació política que es pot desencadenar després de totes aquestes operacions policials i judicials al voltant del PSOE i de Pedro Sánchez. Ara, però, faltant un minut per arribar a un quart de tres, estem molt pendents també de la protesta de professors i mestres que ara mateix tallen moltes carreteres principals a Catalunya. I és que avui és un dia clau pel sector de l'educació a Catalunya. Mentre els mestres i professors del país, com dèiem, fan una vaga general, aquesta tarda s'han de reprendre les negociacions entre el departament i els sindicats. I per primera vegada sembla que les postures s'han acostat. Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, que és el que demanaven els sindicats. Tot i això, els representants dels treballadors consideren que la xifra que proposa el departament és encara insuficient, Cristian Roldán.
21: Doncs sí, Educació ha acceptat substituir els diferents complements que va anunciar la setmana passada, el de cotutories, el de mentors de treball de recerca, o el dels professors de centres de màxima complexitat, per un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris i, de fet, en una entrevista a Televisió Espanyola, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostrava optimista.
22: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no?, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit. Tant han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar de estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
21: Els sindicats ara celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
23: Hauríem d'arribar a un increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs més o menys a aquest objectiu.
21: Com deies, Òscar, les negociacions es reprenen aquesta tarda a partir de les 3 i més enllà del sou, també sobre la taula hi ha diferents carpetes, com ara la dotació de personal, el pagament del deute dels estadis, que s'arrossega des del 2012, i el reforç de l'escola inclusiva.
0: Doncs tot i l'apropament i a l'espera del que passi la reunió d'aquesta tarda, la veritat és que els docents mantenen el pols contra el govern. Aquest matí hi ha hagut mobilitzacions i talls de trànsit arreu del país en una nova jornada de vaga general de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. A Barcelona, per exemple, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a arribar a Drassanes, on han tallat durant una estona la Ronda Litoral. Segons Educació, la vaga ha tingut un seguiment del 25% dels mestres, mentre que l'USTEC eleva el seguiment fins al 60%. Comencem per Barcelona, David Mendoza i Sara Cañete.
24: L'equador d'aquest darrer cicle de mobilitzacions convocades pels sindicats fins a

0: sindicatus s'ha mobilitzat per altres motius i insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
1: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
2: És el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
0: Dels resultats de la negociació aquesta tarda també en dependrà que les vagues, que ara mateix estan convocades fins al 5 de juny, es mantinguin o no.
3: Durant tot el dia, de fet, hem estat pendents dels diferents actes de protesta dels mestres i professors a tot Catalunya que han provocat talls a la xarxa viària, a més, en carreteres molt principals. Repassem les accions que, en molts casos, encara continuen a hores d'ara. Les repassem amb Marta Vallès, Clara Chavarría, Núria Peraire i Pere Joan Álvarez.
4: Aquí al tall de la P7, a la Roca del Vallès, unes enormes lones que pengen del pont de l'autopista miren de fer ombra. Mentre l'escenari que s'ha muntat sona la música i escoltem poesia, també hi ha molta, molta reivindicació i molta convicció que no hi ha marxa enrere. Maria Oliver, dels docents del Vallès Oriental.
5: La millor manera que se'ns ha acudit és organitzar-nos, tallar el país, fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent.
4: Els organitzadors de l'acte aquí a la Roca del Vallès diuen que no aixecaran la protesta de la P7 abans de les 5 de la tarda.
6: El tall a la P7 de Torredembarra ha començat cap a les 10 del matí. Calculem que hi ha més de mig miler de persones, tot plegat en un ambient molt festiu. També preparen paelles per a unes 300 persones. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
7: És molta xarxa, també et puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si hi ha les reivindicacions són suficients, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
6: El tall està previst que s'allargui fins la tarda, fent-hi taula rodona sobre diverses qüestions i una actuació musical, entre altres coses. Paral·lelament, també a les 10 del matí, però a Tarragona s'ha fet una manifestació amb unes 400 persones que després també tenien previst venir fins aquí.
8: A Girona, uns 1.300 manifestants tallen la P7 a Salt i la intenció és estar-hi com a mínim fins les 3 de la tarda quan comença la reunió dels negociadors a Barcelona. Els ànims no decauen, tot i la calor, hi ha ambient festiu. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
9: En tot moment, els mestres, per primera vegada, estem molt units, tots lluitem per l'humanitat mateix, estem tots cansats i penso que doncs, hem de gastar totes les energies que queden ara i a més en aquest final de curs, ara que veiem una mica la llum.
8: La jornada ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona.
10: Aquí a Lleida, mestres i professors tallen des de les 11 del matí l'autovia 2 al terme municipal de Lleida i són unes 500 persones que han sortit en manifestació des de l'Escola Oficial d'Idiomes a primera hora del matí i que han arribat fins a l'autovia, on, com dic, porten més de 3 hores tallant la circulació en tots dos sentits de la marxa. Per combatre la calor intensa, doncs estan a sota del pont de l'autovia i també porten neveres i a aquesta hora també molts d'ells menjant un entrepà.
3: Bé, doncs seguirem aquesta reunió a partir de les 3 de la tarda, a veure si hi ha més apropament o fins i tot algun acord entre el departament i els sindicats. A tot això, avui també hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat. El sector dona feina a 20.000 treballadors que reclamen un avançament en la seva edat de jubilació. L'aturada ha aconseguit reduir la producció de combustible i s'han fet bloquejos en els accessos a algunes plantes, com ha passat, per exemple, a la refineria que Repsol té a Tarragona. Manel Sastre.
11: Durant tot el dia, un centenar de treballadors han tallat l'accés a la refineria de la Pobla de Mafumet i també s'han fet accions al polígon industrial de Constantí i a l'accés del pantalà de Repsol al port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari ISTR, que és el convocant d'aquesta paralització, s'ha aconseguit mobilitzar més de 4.000 treballadors a tot l'estat amb un seguiment molt alt a les plantes i una notable reducció de la producció.
12: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalà de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines.
11: La patronal, però, no dona xifres. Assegura que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'estat, reclamant un coeficient reductor en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
3: D'aquí a 8 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
13: Catalunya migdia.
14: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment.

0: a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
2: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
3: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
2: I amb productes del territori.
3: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, va, comencem!
4: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
5: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Mira, mama, on està el fogar?
7: Demana un desig, corre.
6: Vull viure unes colònies així tots els estius.
8: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Catalunya migdia.
10: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Com dèiem, anem a la informació internacional. Israel intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit israelià assegura haver matat el nou líder militar de Hamas. Al sud del Líban ha fet una trentena de morts i vol ocupar encara més territori, Xavier Vilà.
11: En l'última violació de l'alto al foc, Israel informa de la mort del quart responsable del braç armat de Hamas des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 2023. Ja són més de 40 el nombre de comandaments de Hamas morts a la franja en aquest període, segons el recompte israelià. A l'altre front obert per Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiita de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès.
10: I tot això passa mentre els palestins de Gaza honoren avui, com sentim, en la festa del sacrifici, els familiars perduts pel conflicte.
11: Sí, els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions de l'Eid al-Adha, malgrat la duresa de la situació que viuen.
12: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
13: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
11: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
10: I de Gaza anem cap a Rússia, on s'aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili fora de Rússia. La justícia els podrà confiscar les propietats dins del país si en algun moment han criticat el govern o l'exèrcit rus. És un pas més en l'estratègia d'ofegar econòmicament els que han fugit. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
14: Bon dia. N'hi haurà prou, per exemple, amb haver qüestionat la guerra d'Ucraïna, les decisions de les autoritats o simplement per pertànyer a organitzacions que el règim ja ha designat extremistes o indesitjables, com ha passat amb ONGs ecologistes, del col·lectiu LGTBI o de l'oposició política. A més, la confiscació d'apartaments per valor de centenars de milers d'euros pot produir-se si et posen una multa administrativa i no la pagues, encara que sigui equivalent a 100 euros. El president del Parlament, Vyacheslav Volodin, justifica la nova llei per fer escarmentar els desagraïts.
12: Aparentment van perdre no només el cap, sinó també la consciència quan van marxar del país. Insulten els defensors, soldats i oficials. Intenten destruir l'Estat. I ara el tribunal podrà confiscar-los els béns situats dins de la Federació Russa.
14: La norma entrarà en vigor l'1 de setembre quan l'hagi firmada Vladimir Putin. Ara bé, el règim ja fa temps que mira de fer la vida impossible a les desenes de milers de russos que han abandonat el país des de l'inici de la guerra. S'han aprovat lleis per dificultar-los la supervivència econòmica a l'estranger o perquè perdin la ciutadania russa.
10: deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, més concretament a Barcelona, perquè la cursa a Junts per Catalunya per escollir alcaldable a la ciutat de Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a cap travessa. És la diputada al Congrés, Pilar Calvo. Jordi Corbalán.
7: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà al procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment, no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí, però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten: l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
10: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha quatre detinguts i dos investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, fins i tot oferien un servei per blanquejar els diners de la droga, Miquel Jarqué.
15: Eren empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Almenys servien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia troba albarans de la mateixa empresa en les entrades i registres a les diverses plantacions il·legals. Durant mesos vigilen els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida veuen que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadren amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entren als magatzems. A més, detecten una persona destinada cada dia a ingressar per caixer a diversos comptes d'entitats bancàries petites quantitats de diners per no deixar rastre. Marc Bairon és sotsinspector dels Mossos.
16: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
15: En aquestes entrades van decomissar més de 240.000 euros en metàl·lic, dues furgonetes, un turisme i una moto.
10: I d'aquestes drogues més dures, a una altra més tova. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors. I d'aquests, tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ho ha fet durant la setmana sense fum, Mònica Mas.
17: Sí, l'estudi també revela que 8 de cada 10 persones creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la Canfic, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
18: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
17: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers, perquè pensen que és menys perjudicial i els ajudarà a deixar de fumar.
18: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
17: Per revertir aquesta situació, el doctor Lozano proposa pujar el preu del paquet de tabac i dels vàpers i endurir les multes per fer publicitat encoberta. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
10: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per tal d'ajudar-los a poder-se comprar un pis. Aquest primer trimestre de l'any 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies tenen alguna, perquè els joves es puguin comprar un habitatge a Sant Riera.
19: Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja dobla les que es fan a Espanya.
20: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
19: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius. És la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat.
10: Una cosa més abans de la publicitat. A la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i de nectarina. És una setmana abans del que seria habitual, tot plegat perquè la calor ha accelerat la maduració de les fruites. Les altes temperatures, de fet, a tota Europa han disparat la demanda de fruita i també han fet pujar els preus d'aquesta mena de fruita, dels préssecs. Lleida, Estela Bussoms.
0: La collita ja està en marxa, per exemple, a finques de préssecs paraguaians de Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte, perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu. Aquesta setmana també comença la collita al Carràs, a les finques de Sergi Baluer de Jarc.
21: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
0: Si les pedregades no ho espatllen, Catalunya espera recuperar aquest any gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines.
10: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
22: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: I és que m'heu posat la pell de gallina.
9: Catalunya migdia.
10: Passant 5 minuts de 2:15. Quan s'arriba als 80 anys, es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas, que fa un evocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personals que van del 1944 al 2024, a Montse Camps.
29: Sí, ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a mudances, casaments, la mort dels pares, les estades a Eivissa o trobades amb amics.
30: Triar és difícil, eh? No tries el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
29: I cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tant íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia 30 anys.
30: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etcètera. Que és una cosa d'aquesta és difícil d'imaginar.
29: És un llibre que convida el lector a reconstruir a la seva manera el relat que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
30: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
29: Parcerisas, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina fregant plats i el peu de foto que diu tot s'acaba i cal endreçar, esbandir els anys com la cuina.

0: desastre mundial.
1: Aquesta que sentim, la Rosalia, ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha aconseguit 8 guardons. La cantant catalana s'ha endut els 8 premis als quals era finalista, com ara Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Bergany o Millor Cançó per La Perla, aquesta que sentim. El valencià guitarrista de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz. L'Acadèmia ha concedit el seu premi d'honor a Joan Manel Serrat. I d'uns premis als festivals. El Festival de Torroella de Montgrí es presenta aquest estiu sota el lema L'amor també deixa rastre, Òscar Callao.
2: El certamen de música clàssica ha convidat la soprano Nadine Sierra, l'English Chamber Orchestra o l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb una programació que passa per diferents autors i èpoques. Montse Faura n'és la directora.
3: En aquesta edició hem volgut situar al centre escoltar és evitar la simultaneïtat. Un espai on el temps no s'accelera ni es consumeix, sinó que recupera densitat, on les experiències no desapareixen, es desplacen, es transformen i persisteixen.
1: I d'un festival a un altre. Pensa tu. Pablo Alborán, que és aquest que sentim, inaugurarà el dia 25 de juliol la 19a edició del Festival Sons del Món Empordà. Per l'escenari principal, a la Ciutadella de Roses, hi passaran fins al 21 d'agost, entre d'altres, Joan Dausà, Fangoria, amb les Nancy Rubies, Rosana o Niña Pastori. A més, hi haurà dues nits inèdites on es retrobaran grans noms del panorama català. D'una banda, 20 anys després, es tornaran a unir a l'escenari Gossos i l'Exambustó. I de l'altra, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet protagonitzaran el que han batejat com el so d'una generació. I una cosa més abans dels esports. Atenció a aquesta notícia, perquè és d'aquelles que sorprèn. Llibreters de vell de tot el món, també catalans, denuncien que grans empreses tecnològiques compren milers d'exemplars descatalogats, molt vells, per entrenar la intel·ligència artificial. I després, un cop els han utilitzat, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic. Toni Noguera.
4: Una de les alertes ha saltat a la llibreria Fènix de Badalona. El seu propietari, Marçal Font, assegura que una misteriosa companyia canadenca li compra de forma massiva volums de no ficció, en català i amb poca sortida comercial. Són declaracions a 3CAT.
5: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra de 1, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit repartides en 5 minuts. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació. No és res de grans clàssics, cap de literatura.
4: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Xavier Vinaixa és especialista en intel·ligència artificial.
6: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
4: El procés és demolidor per als llibres. Un cop adquirits, els tallen al llom, els escanegen i els trituren per fer-ne pasta de paper. El gremi de llibreters de vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
1: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Molt centrada en el comiat d'Alexia Putellas.
7: Sí, avui s'ha acomiadat del club, al matí i a la nit de l'afició.

0: el nom del dia és Alexia Putellas, la capitana marxa del Barça després de 14 temporades al club.
1: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Aquest és un fragment del vídeo en què Alexia Putellas va anunciar ahir a les seves xarxes que deixa el Barça aquesta temporada. Ho va fer amb un vídeo llarg, amb la música de Magnòlies de Rosalia de fons. I avui ha estat el dia dels comiats. Al matí, al vespre, vaja, s'acomiadarà de l'afició i aquest matí Ruth Vilà s'ha acomiadat, ha fet el comiat més institucional.
3: Sí, en un acte a la gespa del Camp Nou, al costat de la zona de les banqueres, amb molt de sol que tocava aquella hora, que era 11:45. Alexia ha aparegut envoltada de la majoria de trofeus que ha aconseguit en aquests 14 anys al Barça i ha explicat molt emocionada la seva decisió i per què ara creu que és el moment. Com va dir en el seu moment Pep Guardiola i com sentíem en aquest vídeo, la migcampista ha insistit que l'exigència l'ha fet buidar-se.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: A la graderia hi havia tot l'equip i bona part de la directiva, també familiars, amics d'Alexia, exjugadores, un excapità del primer equip com Carles Puyol. També hem vist un vídeo, missatges d'exjugadors, d'exjugadores, de companys del primer equip actualment com Rafinha o Pedri. També hi havia famosos com els Estopa. I Alexia ha confessat en aquest acte que pensar a continuar al Barça podia esgarrar la seva trajectòria al club.
4: Amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
3: Una quarta Champions que també li ha servit per acabar totalment convençuda que les noves generacions amb futbolistes com Vico Serra Jordi, que s'han fet un fart de plorar aquest matí durant l'acte, estan preparades per fer que l'equip continuï guanyant títols sense Alexia.
4: Nosaltres, la meva generació, crec que hem mogut el món, però és que elles se'ls menjaran. Tot el que tenen dins, tota aquesta força, aquesta ambició i sobretot aquesta passió pel futbol, que és el que he intentat remarcar-los molt, que no la perdin mai, perquè quan estàs al pitjor moment, això és el que t'ajuda. Aquesta passió és el que t'ajuda a seguir movent-te.
0: I en tot aquest comiat, Ruth ha donat a Alexia alguna pista sobre per on passa ara el seu futur més immediat?
3: Doncs ha dit que encara no tenia decidit on jugarà la temporada que ve. De fet, ha dit que les vacances li vindran molt bé per acabar de prendre aquesta decisió tan important. I avui encara, per això, Laia, la veurem de curt, eh? Mm-hmm. Hi haurà partit de Lliga contra la Real Societat, el Johan Cruyff, a les 7 de la tarda. Recordo que ahir a mitja tarda mirava i quedaven bastantes entrades i que al vespre ja no en quedava ni una per vendre. Per tant, hi haurà molt de públic avui al Johan Cruyff per acomiadar Alexia amb la samarreta del Barça.
0: Doncs aquest partit serà a les 7 de la tarda, com diu la Ruth. Després del partit és quan hi hagi aquest comiat més oficial. Alexia, suposem que farà algun parlament i es dirigirà cap a l'afició, i tot aquest comiat i aquest partit, aquest partit del Barça que juga a les 7 de la tarda, el podreu seguir al Tot Costa, perquè al Tot Costa hi haurà una edició especial, s'allargarà més enllà de les 9 i el que calgui perquè pugueu seguir a Catalunya Ràdio tot el comiat d'Alexia Putellas. Però avui, a banda d'aquest partit del Barça contra la Real Societat, Maria Chesena es juga un altre partit. També juga l'Espanyol i ahir, de fet, ho va fer també el Badalona Gutmann.
5: Sí, el conjunt badaloní va perdre contra el Real Madrid per 0-4. L'equip blanc ha certificat amb aquesta victòria la segona plaça a la Lliga i, per tant, s'estalvia una ronda prèvia de la Champions de l'any vinent. Amb aquesta segona plaça ja decidida, l'atenció es concentra en el duel Barça-Real Societat del Johan Cruyff, perquè serà l'últim partit d'Alexia Putellas vestint la samarreta blaugrana. També podria ser un partit, l'últim partit, per Mapi, Ona Batlle i Marta Torrejón. El partit és a les 7 de la tarda, ja amb totes les entrades venudes, i es podrà seguir per TV3. I la jornada la tanca el duel entre el Deportivo i l'Espanyol, dos equips pràcticament empatats a la classificació. Els dos conjunts buscaran acabar amb bones sensacions de cara a l'última jornada de Lliga d'aquest cap de setmana.
0: I l'equip masculí d'Eco segueix treballant, estem parlant del Barça, segueix treballant per reforçar la davantera de l'equip de Hansi Flick, i a la llista de Julián Álvarez i João Pedro hi afegim un altre nom, Ramon Salmurri, que és el d'Anthony Gordon.
6: Extrem del Newcastle, de 25 anys, jugador que pot jugar tant a la banda com també de davanter centre. És una informació que explica avui el Mundo Deportivo. Deco va viatjar a Londres, on es va veure amb el representant de João Pedro per acostar postures. Per cert, Laia, que João Pedro va boig per venir al Barça. João Pedro és el davanter del Chelsea, però en aquesta trobada explica el Mundo Deportivo que també es va veure amb els representants d'Anthony Gordon, aquest extrem del Newcastle. El Barça explica aquesta informació, que treballa en una operació llampec per mirar de tancar la seva incorporació abans fins i tot de la celebració del Mundial. Deco valora el talent d'Anthony Gordon i, a més, destacant que seria una operació que a nivell econòmic no la situaria al nivell de Julián Álvarez, per exemple, o d'altres noms d'aquest perfil. En qualsevol cas, el que és evident és que Deco continua treballant amb l'objectiu prioritari, com va deixar clar també Hansi Flick, de reforçar la davantera de l'equip.
0: I un cop acabada la temporada, l'Espanyol comencen els moviments de despatxos. Avui, Sergi Andreu, s'ha fet oficial que Cabrera continuarà una temporada més.
7: La samarreta blanquiblava fins al juny del 2027, després que s'ha fet efectiva una clàusula de renovació inclosa en el seu contracte, que estava condicionada al número de partits que disputava o que hauria disputat aquesta temporada, i també a la permanència de l'equip. L'uruguaià, recordem-ho, és un dels capitans de l'equip i el juny farà 35 anys. El podem sentir als mitjans del club.
8: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta, que la verdad que es un tremendo honor. Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y nada, y siempre intentando estar a la altura.
0: I avui, Sergi, esteneu un nou capítol de l'Espanyol reservat, que ja expliqueu?
7: Doncs mira, centrem bastant el capítol en la figura de Monchi, intentem descobrir alguns aspectes de Monchi que no es coneixen tant, i ho fem amb una persona que és un empresari andalús, periodista, es diu Fede Quintero, i sobretot és amic íntim, personal de Monchi, ens explica moltes coses al costat de l'Eudald Serra, de l'Oriol Vidal, i rubricarem aquest capítol amb una entrevista al porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño, que va debutar aquest cap de setmana passat amb el primer equip a la Lliga.
0: I el Girona continua sense pronunciar-se sobre el futur de l'equip a la segona divisió, però un dia més, diversos actors relacionats amb el club sí que es manifesten a les xarxes socials, Eduard Solà.
9: El Girona de Futbol continua el període de reflexió per acabar de decidir el futur de la banqueta, amb les trobades que han de tenir, ja han tingut el director esportiu Quique Cárcel i l'encara tècnic Mitchell, i que s'hauria de prendre una decisió aviat per poder començar a planificar. Mitchell va ser un dels que va fer un comunicat fa un parell de dies. Ahir el van fer, per exemple, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, amb una carta adreçada al president, cos tècnic, jugadors i tota la família del Girona. Diu que, en nom de la ciutat, els vol traslladar un missatge d'agraïment, orgull i confiança, i destaca que han portat el nom de Girona arreu i que han fet que tota la ciutat se senti identificada amb el projecte, i que això ningú esborra, que ara toca afrontar una nova etapa, que hi haurà dificultats, però que està segur que tornaran a situar el Girona al cim més alt del futbol professional i que Girona estarà al seu costat. També ho va fer Ter Stegen, que només va poder jugar dos partits, però que s'acomiada donant les gràcies. Orgullós d'haver format part de la família del Girona, agraït de com ho van rebre, i que, tot i que al final no ha estat el que tothom volia, està convençut que el club té la força, la identitat i la gent per tornar a la màxima categoria. Acaba en català amb un sempre Girona.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: Os deseo muchísima suerte en Leipzig. Os vais a comer al Crystal Palace.
0: Doncs parlem de les eleccions del Madrid, però també d'això que sentíeu, el Rayo Vallecano, disposat a fer història.
11: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
12: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya, tuya.
14: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
18: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
17: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
19: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
20: Quina raó mou el teu món?
21: Lo futur del Pere.
22: Algun dia tenir el meu propi piset.
23: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
24: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
0: Seguim parlant de futbol. El Rayo Vallecano disputa la seva primera final europea de la història. S'enfronta al Crystal Palace a la final de la Conference League, Jan Ortuzar.
27: L'equip madrileny buscarà aconseguir el primer títol continental de la seva història davant un Crystal Palace en teoria superior. Això es veu a l'examinar el valor dels dos planters segons Transfer Market. El conjunt anglès costa 541 milions d'euros, mentre que la del Rayo costa tan sols 107 milions d'euros. Tot i això, l'entrenador dels vallecans, Íñigo Pérez, ha volgut destacar que la final va més enllà d'un tema merament econòmic i que representen tot el barri de Vallecas.
28: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
27: Íñigo Pérez s'ha convertit en l'entrenador més jove que disputa una final europea des de que Pep Guardiola ho va fer a la final de la Champions del 2009 entre el Barça i el Manchester United.
0: I a Madrid, els dos candidats a la presidència del Club Blanc continuen fent camí cap a les eleccions del diumenge 7 de juny. Aquest vespre, l'actual president, Florentino Pérez, presenta la seva candidatura i aquest migdia qui l'ha presentada ha estat Enrique Riquelme, que ha presentat Montse Raya les propostes dirigides al soci.
29: Riquelme té clar que els socis són els grans oblidats dels últims 20 anys a Madrid. Amb ell de president, diu que el club no es privatitzarà. Resoldrà el fet que, segons ell, els socis no tenen ara mateix prioritat per comprar entrades per al futbol ni per al bàsquet. I fa aquesta proposta.
30: Cuando hay un nivel de gasto general, no deportivo, tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio. Por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Es un impacto de 7 millones en las cuentas del club, donde los gastos generales absurdos corporativos dentro del club son muy superiores.
29: També proposa ampliar l'estadi Di Stéfano a 20.000 espectadors i convidar l'equip femení a jugar al Bernabéu partits importants. I vol un nou pavelló de bàsquet que pugui acollir concerts, això sí, sense molestar els veïns. Riquelme somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, etc. Florentino Pérez acusa Riquelme d'improvisar una candidatura, però l'alacantí diu que hi treballen des de fa 5 anys.
0: En bàsquet, Dani Pérez anuncia que aquest divendres juga el seu últim partit amb el Baxi Manresa, quan encara la temporada amb l'ACB contra el Madrid, en el nou Congost. I en waterpolo avui es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina a 8:45. El campió serà català, perquè David Ubach, aquesta final la juguen el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
31: Nit històrica del waterpolo català, per tant, en què dos equips de casa nostra lluitaran aquest vespre a la piscina Sant Jordi en el primer salt de la segona competició continental per aixecar precisament aquest títol. Les gracienques jugaran seran com a locals en aquest primer duel, on tots dos equips, Catalunya i Atlètic Barceloneta, buscaran el seu primer títol, ja sigui nacional o internacional. Tant Catalunya com Barceloneta s'han plantat a la final superant eliminatòries ben ajustades tant als quarts com a les semifinals. Javi Belmonte, el preparador del Cata, considera clau controlar el ritme de partit.
1: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
31: I ara ho dèiem, els precedents apunten a una final ben igualada, tal com recalca Xus Martín, el tècnic mariner.
2: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
31: I només mitja hora més tard que arrenqui el Catalunya Barceloneta, a les 9 a la piscina Pere Serrat tindrem el primer partit de la final de la Lliga entre el Sant Andreu i el Mataró, prevista al millor de 3 duels. Serà la reedició de la final de fa 2 anys, aleshores amb títol per a les mataronines.
0: Itàlia, 17a etapa amb un Jonas Vingegaard més líder, després de guanyar ahir en solitari, i avui teniu disponible ja un nou capítol de Ràdio Volta, amb una novetat important d'última hora, Jacques Vilalta.
3: Doncs amb una mirada posada al Giro masculí que domina Vingegaard i un altre al Giro femení que comença aquest dissabte, i atenció, ho farà amb la presència d'una ciclista catalana, Mireia Benito, convocada d'última hora per la baixa d'una companya.
4: No estava dins dels plans, no tinc la millor preparació, però sí que tinc moltes ganes de poder ajudar l'equip. Crec que portem un molt bon equip per aquest Giro, i bé, doncs aniré allà a donar el màxim suport possible a les noies. Estaré en figura totalment de gregària, així que bé, tinc moltes ganes de gaudir-ho amb elles i buscar el millor rendiment.
3: És una informació que us podem avançar a Catalunya Ràdio. A Ràdio Volta, també protagonisme per a Roger Drià, l'únic ciclista barceloní que serà present al proper Tour de França. Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I un apunt més de futbol. El Consell del Nàstic ha valorat avui la temporada que va acabar el cap de setmana passat. Hi ha hagut autocrítica, amb errors esportius i fins i tot tocs d'atenció a membres del Consell, Carles Vila.
5: El president del Nàstic, Lluís Fàbrega, es troba lamentable veure com s'ha hagut de celebrar haver aconseguit a l'última jornada de Lliga la salvació en lloc d'estar lluitant per l'ascens a la segona divisió. Ha deixat també entreveure una crítica a l'actitud i les formes que ha tingut, per exemple, l'empresari suec Fredrik Wester, que va abandonar el Consell tot just abans del partit contra l'Hèrcules i que té una part important de les accions de la societat esportiva. També ha deixat clar que cal ser més realistes pel que fa als objectius que es plantegen i que potser es van equivocar deixant marxar a Javi Sant, el director esportiu de la passada temporada.
6: Tenir clar que el Nàstic, per entitat i per club, és dels clubs que ha de lluitar per lo màxim, però sempre dintre de les seves possibilitats. Ara ha arribat un punt que en aquests últims 4 anys nosaltres hem posat tot i més per aconseguir això, per accelerar aquest procés. A partir d'ara ens plantegem, a partir de la propera temporada, doncs poder treballar amb uns altres baremos, amb uns altres baremos a nivell de pressupost, a nivell de disposició i, lògicament, a nivell d'objectius. No tan sols d'explicar-ho, sinó de que siguin reals.
5: Fàbregas no ha entrat a valorar possibles noms per ocupar la direcció esportiva, ni tampoc si Pablo Alfaro continuarà com a tècnic. També ha dit que hi ha propostes obertes pel que fa al futur de la Societat Anònima Esportiva, possibles projectes que podrien passar per canvis importants a les majories pel que fa als accionistes.
0: I un apunt més, Marta García.
7: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, convocat amb els Països Baixos per disputar el Mundial. Ronald Koeman ha donat la llista ara fa molt pocs minuts.
0: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva, el repàs que hem fet del dia, a les 7, tot costa especial amb el comiat d'Alexia Putellas. Més enllà de les 9, el podreu seguir tot a Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Catalunya Migdia.
8: Encedem la segona hora d'aquest Catalunya Migdia en què fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si, que no ha estat poc, aquest matí a Madrid. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE per demanar documentació en el marc d'una investigació per determinar si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, els fiscals o els policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol descarta convocar eleccions anticipades un cop més. Avui ha dit des del Vaticà, on tenia una audiència amb el papa Lleó XIV, que no pot fer-ho per motius partidistes i que preval l'interès general. Fa uns minuts hem tingut accés a la interlocutòria que justifica aquesta entrada a la seu del PSOE i de seguida us en donem els detalls. També hem repassat els diversos talls de carreteres que mestres i professors en una nova vaga avui a l'educació tenen encara obertes a aquesta hora i que estan a l'espera que a aquesta hora també reprenguin les converses entre el govern i els sindicats. Ara mateix hi ha cues quilomètriques a l'AP7 a Torredembarra, a la Roca del Vallès o a Salt i també a l'A2 a Lleida. Això entre altres punts. De seguida ho amplien també. I ens hem fixat en una organització que la policia ha desmantellat i que es dedicava a proveir de material altres organitzacions que s'encarreguen del cultiu de marihuana. Bàsicament, els subministraven adobs, ventilació, llums o sistemes de rec i els oferien també el servei de blanqueig dels diners obtinguts en el narcotràfic. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
10: Doncs desenvolupem això que estaves explicant. D'una banda, el PSOE va posar en marxa un grup per intentar boicotejar les investigacions que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez arran de la imputació de l'esposa del president del govern espanyol. Això és el que diu la interlocutòria a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, on el jutge assegura que s'haurien fet 4 pagaments de 4.000 euros al mes a l'exmilitant Leire Díez perquè intentés frenar les causes judicials. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
0: Bona tarda, sí. La trama arrenca, segons el jutge, dos dies després de la imputació a Begoña Gómez, l'abril del 24, i coincidint amb el procés de reflexió de Pedro Sánchez, diu el jutge que els imputats es van reunir a la seu del PSOE Ferraz per impulsar una operació per desactivar aquest cas de la dona de Pedro Sánchez, però també per destruir, diu el jutge, el procediment que s'havia obert contra el germà de Pedro Sánchez. Segons el jutge, en aquest escrit d'unes 90 pàgines, la trama la dirigia l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que encarregava les maniobres a Leire Díaz, a qui el PSOE, el partit, hauria pagat diversos viatges i també hauria cobrat com a mínim 16.000 euros a través del despatx de l'exdirigent socialista Gaspar Ferrías, també imputat avui. Per això, avui, la Guàrdia Civil en aquest registre a la seu dels socialistes buscava factures, correus, registres de visites que apuntalin el que apunta sobre aquesta trama i fins i tot s'havien d'emportar per ordre del jutge un contracte de la campanya publicitària de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024, encara pendents de saber, de veure quina relació té això amb aquesta causa.
10: Doncs és una informació que us anem explicant mentre anem llegint aquesta interlocutòria. Us n'oferirem detalls properament. Mentrestant, a aquesta hora s'han de reprendre les negociacions al Departament d'Educació per tal de desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. Les últimes hores el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, és el que demanen els sindicats, però la xifra d'entrada el sembla insuficient. Connectem amb el Departament d'Educació ara, Cristian Roldán.
11: Doncs tot just estan arribant els representants sindicals, però està clar que ho fan molt reforçats per l'èxit de convocatòria de les manifestacions que s'han fet avui arreu del país. Asseguren que els docents catalans s'han expressat un cop més i que ho han fet amb claredat. Damunt la taula, l'increment salarial continua sent el principal punt de fricció entre les dues parts. Des d'ahir, Educació ja accepta negociar un augment de salari lineal per a tots els docents, en comptes dels complements específics que defensava la setmana passada, però les xifres que proposa el departament i les que demanen els sindicats continuen força allunyades. Les principals incògnites recauen a saber si ara la Generalitat augmenta la seva oferta econòmica, en quant de temps també preveu aplicar-la i si aquesta acaba satisfent les demandes dels sindicats majoritaris. De fet, els representants dels treballadors no descarten sotmetre a votació noves protestes si la Generalitat no sabe augmentar les xifres i aquestes no acaben de convèncer els docents a la reunió d'avui.
10: I aquesta hora el que fem és connectar amb l'equip viari per saber com està la situació a les carreteres amb tots aquests talls que estan protagonitzant mestres i professors. Carmina Malagarriga.
12: Bon dia. Els talls es mantenen a la 2 a Lleida en tots dos sentits, també a la P7 entre Vilaseca i el Vendrell en sentit nord, el Vendrell i Tarragona en sentit sud, pel que fa al tram nord de la P7 entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord, a la Roca en sentit sud, de Riu de Llots de la Selva a Girona en sentit nord, de Girona a Vilablareix en sentit sud i a Sant Julià de Ramis en sentit sud. Tot i que hi ha previstos desviaments per aquests talls, hi ha retencions quilomètriques abans i després dels talls i també les vies alternatives a la P7, com ara l'N340 a l'entorn de Tarragona i tant l'N2, la C65, com la 2 a l'entorn de Girona.
10: Atenció també a això, la televisió estatal iraniana informa d'un primer pas cap a un possible acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Segons l'esborrany difós, les forces militars nord-americanes es retiraran de la rodalia de l'Iran i aixecaran el bloqueig naval als ports del país. A canvi, els iranians es comprometrien a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz als nivells anteriors a la guerra. Els vaixells militars no estan inclosos en aquest esborrany d'acord. D'aquest memoràndum d'entesa també s'han desprèn que l'Iran tindrà la gestió i la ruta del trànsit marítim a través de l'estret en cooperació amb Oman. En cas que s'arribi a un acord final en 60 dies, l'entesa haurà de ser aprovada en forma de resolució vinculant al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Com passa habitualment amb aquest tipus d'informacions, quan ha transcendit la notícia, hi ha hagut moviment als mercats. El preu del petroli està baixant. Ara se situa el barril de Brent al voltant dels $95. I un últim apunt. Brussel·les vol prioritzar les empreses europees per garantir les telecomunicacions. Proposa que estiguin en mans d'europees 2/3 de les freqüències que utilitzen els satèl·lits per enviar informació. Això pot limitar el negoci de les companyies nord-americanes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Forte.
13: Hola, bona tarda. La proposta de la Comissió Europea, de fet, veta la participació de companyies estrangeres per a les telecomunicacions d'ús governamental, utilitzades per a temes sensibles, com la seguretat i la defensa. Només per a les telecomunicacions d'ús comercial, com l'accés a internet dels mòbils o els ordinadors, sí que hi haurà una part oberta a empreses estrangeres, però com a màxim només podran ocupar 1/3 del conjunt de les freqüències dels satèl·lits. La vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen, ha defensat aquesta reordenació de l'espai radioelèctric.
14: Volem impulsar les capacitats europees en aquest sector, però alhora continuar oberts. Som molt transparents i molt justos amb la nostra proposta.
13: Amb això, Brussel·les busca diversificar el mercat de les telecomunicacions per satèl·lit. Ara mateix, la Unió Europea només té llicències concedides a 2 operadors nord-americans que expiren d'aquí un any.
8: Passen 7 minuts de les 3.
25: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
8: Des d'ara fins a les 4 amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
15: Què tal? Molt bona tarda.
8: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
16: Què tal? Què tal?
8: I l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
17: Molt bona tarda.
8: Tot bé?
17: Tot molt bé.
8: Xuita. Molt bé, escolta'm. Perfecte. El primer tema, a més, avui arriba, diguem que és especialment sucós.
15: Oh, i tant.
8: Perquè promet, sí, assegura... Espera, que encara no t'he saludat.
18: No, però és que ja t'avisa abans.
8: És que no t'he saludat.
18: No, però ja t'avisa abans, a veure com em presentes avui.
8: No, no, anava a dir que clar, avui has promès...
18: Una presentació. No, no, no.
8: Has dit que avui te l'havies preparat, realment. Que bueno, tenies, és el dia que, el primer dia, has dit, no. Apunteu-vos el dia.
18: Sí, però a veure com em presentes. Vull dir, ara m'hauràs de posar alguna categoria, vull dir alguna cosa, m'hauràs de dir...
8: Espera, primer... Alguna, primer
18: o passi en castellà, el elegido,
8: no,
18: saps?
8: Vull dir, no,
19: el multipremiat...
8: Cap problema, no, no, ara, no. Ara ho farem, ara ho farem. Ah, ho farem. Dir, primer canviem la sintonia.
18: Espero que t'hagis preparat alguna cosa, no?
8: I com cada dimecres, el comunicador multipremiat, encantat d'haver-se conegut i convidat... No, escollit, a la casita,
18: escollit.
8: A la casita de Bad Bunny.
18: Ah, molt bé.
8: Què? Santi Villas, bona tarda.
18: Hombre, què tal? Bona tarda. No, clar que me l'he preparat, perquè ara... Bueno, calla, que és que resulta que ara me n'he vaig donar compte, perquè tinc el mòbil que se'm mor cada 2x3, sí. I es veu que m'havia enviat un missatge, ho vaig veure ahir, per anar a la tarda a Catalunya Ràdio,
8: sí,
18: a parlar d'aquest,
8: sí,
18: tema.
8: Sí, sí, sí.
18: Jo, però avui... clar, jo no ho havia vist, perquè m'he de canviar el mòbil aquesta tarda.
17: Era mirar-les l'exclusiva.
18: Clar, i ara estàs de res em quedaré
8: malament. Estàs utilitzant ara l'antena per demanar disculpes als companys de la tarda que et van buscar perquè anessis el dilluns.
18: No saps la de missatges que tinc.
8: Et dic una cosa, ens van demanar permís? Ens van dir, teniu algun problema els del migdia que els de la tarda?
18: No, problema
8: el
18: tenia jo, que tinc un mòbil de merda.
8: I avui, quan ens has proposat això, dic, escolta'm, el Santi ens proposa això. Vosaltres no el veu fer al final, no? Perquè sento el programa bastant en diagonal i m'han dit, no el van fer.
18: Ja m'hagués tombat el tema, també.
8: Clar,
18: si ho hagués explicat en un altre programa, però quin tipus de cadena que és això, Mediaset?
19: No, o sigui, ens haguessis deixat per anar a la tarda.
18: No, és que no vaig
8: fer alguna cosa pitjor. O sigui, hagués tret 2 seccions per preu, o sigui, hagués cobrat 2 vegades la mateixa
18: no,
8: secció.
18: No, aquella devia ser gratis.
8: Oh, clar, sí, aquella era gratis.
18: Ah, no, estàs cobrant. Per cert, per una cosa et vaig a dir, ja us he dit a tots vosaltres, perquè aneu tocant el telèfon, ara que esteu aquí, que amb la mateixa música tireu tota secció.
8: Ai.
18: Vull dir, a mi em va dir aquesta que em va convidar,
8: que aquesta ja... que m'acomiades és la tarda de Catalunya Ràdio?
18: No, ja estic parlant de Bad Bunny.
8: Ah,
18: no,
8: perdó.
18: De Benito.
8: D'en Bat.
18: De Benito. Li em va dir i així mateix t'ho dic perquè ho tinguis clar i ho passis a les instàncies superiors necessàries i pertinents, que quan vas a la casita de Bad Bunny,
15: sí,
18: ja directament et puja el caché. Aquí t'ho deixo.
15: Però ja et donen un certificat.
18: No, no, no, no. Es veu que ja ets un altre tipus de persona, ja pots demanar més per col·laboració a Catalunya Ràdio, ja podrà el que sigui.
15: Molt bé, molt bé.
18: Vull dir-te que ara, de moment aquí, feu com vulgueu per acabar la temporada, els hi traieu una miqueta a cada un, no doneu a mi, no ho sé, perquè jo crec que entenc, ara obrir pressupostos, deu ser un
15: clar,
18: lío.
15: Està difícil, està difícil.
18: Encara no m'han acceptat les factures de fa 3 mesos, vull dir que m'arriba si no... l'altre dia un mes, però no, si cobrat, no he cobrat des de febrer.
15: A veure, som una ràdio un lío. Això, per què no ho has fet bé, tu?
18: Bueno, no ho he fet bé, ho he fet bé. Vull dir, tampoc, tampoc és... vull dir, no presento les factures tipus de Aldama, saps què vull dir? O sigui, estan clares, són quatre merdes. Bueno, manos. No. Bueno, no, és que a més no cal que pregunteu-me.
0: Exacte. No, primera pregunta.
15: No, l'Alícia t'està esperant.
16: Sí, l'Alícia vol fer la
18: llista. Clar, avui vaig a dir una cosa. Avui em dic una cosa. Avui està aquí preparada per entrar la consellera Paneque i no entra.
0: Totalment. Tu i jo piqui-piqui fes les
18: coses.
0: Bueno, primera pregunta. A veure, Santi Villas, venga, tu vas estar a la casita de Bad Bunny.
15: Però deixa'm posar una mica de context, perquè potser no tots els oients saben què és la casita de Bad Bunny. En els concerts de Bad Bunny hi ha una mena d'escenari més... exclusiu, podríem dir, que es diu La Casita, en el qual pots veure el concert pràcticament des de dins de l'escenari mateix, a tocar de Bad Bunny, i allà hi van convidats selectes.
18: Sí.
15: Gent famosa. Per exemple, els de Barcelona es va veure Lamine Yamal, mira, Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Alejandro Valde, Ferran Torres...
19: Tampoc, qui és tota aquesta
15: gent? Giró. Tota aquesta gent es va veure a La Casita.
18: Aquelles
15: de l'Espanyol.
16: Són enemics de l'Espanyol, bàsicament.
15: I també Santi Villas.
18: Bueno, i després va vindre Bad Gyal. Ja l'endemà,
15: sí, clar,
18: l'endemà,
15: però Bad Gyal va actuar.
0: Úrsula Corberó.
18: Sí, Úrsula Corberó. Sí, sí. I després, influencers.
15: Sí, sí.
18: Però, bueno, res a comparar amb el primer dia.
15: No, no, clar.
18: Si és que això era...
15: On estiguis tu, queda clar que és el primer.
18: Obrir la gira per Europa.
15: Clar.
18: També t'he de dir que jo era Marc Giró más uno. Más uno era jo.
15: No et van fer una convidada nominal?
18: Sí, després sí, però...
15: Però era, tu eres l'acompanyant.
18: Sí, però ja fa temps, que som acompanyant. Vull dir, no et penses que...
15: No passa.
18: Ara, pues a veure, dir, saps? Vull
15: no, també assumir-ho.
18: Som majordom Farrete.
0: La meva pregunta és, en quin moment...
18: Sí.
0: Bad Bunny pensa, jo vull convidar a Marc Giró i el seu acompanyant.
18: No, això jo crec que no deu funcionar així.
0: Ah.
18: O sigui, a mi em van trucar per si volia anar al concert.
0: Mm-hmm.
18: Jo he de dir que...
15: Hi ha bufetades per aquestes entrades.
0: Bueno, jo, per exemple, jo vaig perdre una quantitat d'hores...
15: A casa meva tinc dos que estaven desesperats de no haver-hi pogut anar.
18: Jo ja et dic que no he anat mai a tants concerts com a la vida. Jo a la vida meva vida personal... des de fa un any enrere, jo crec que he anat a un concert, atenció a la meva cultura musical, de Ole Ole, Mecano,
19: Ole Ole,
18: Mecano, Luis Miguel i Madonna, que va ser uno de Barcelona.
19: Ole Ole, esto es lo que yo he visto. Marta Sánchez o en Vicky Larraz?
18: Ole Ole a Marta Sánchez. Ja no, Vicky Larraz no.
19: Li felicitem l'aniversari, que ha fet 60 anys aquesta setmana.
15: Qui, Marta Sánchez?
18: Sí, és que de veritat. Sí, bueno, des que va fer lo de l'himne, la segueix. Clar. Bueno, total. Però ara només faig que pujar a Sant Jordi, al Palau Sant Jordi, amb una valla, més de tota la costa.
15: T'has habituat ja als grans escenaris.
18: La sala no sé quantos, a quan va l'aigua, tot. Vull dir, tot el dia amunt, això cap aquí, cap allà, el d'est, el de l'altre.
15: Tens una agenda molt, molt carregada.
18: Jo no he sent molt de
0: música
18: mai. Però
0: et contacten.
18: Bueno, et truquen i et pregunten si tu vols anar al concert. Jo vaig pensar, bueno, pues no ho sé, perquè, claro, jo els divendres me'n marxo. Cap a Barcelona. Yeah. Saps què vull dir?
0: Molt bé.
18: Llavors vaig pensar...
15: M'agrada molt aquest punt sobrat. Vols venir al concert de Bad Bunny, que hi ha bufetades per aquestes bufetades? L'argument
18: no
15: que és divendres i els divendres habitualment marxo.
18: Jo no me'n recordava ni que hi havia concert de Bad Bunny. O sigui, comencem per aquí.
15: Molt bé.
19: Però tu sabies qui era Bad Bunny?
18: Sí, home, sí.
19: Ah, vale.
18: Sí, sí, tu saps qui és Marta Sánchez. I
15: cadascú
18: té
15: el seu menjó.
18: Total, aleshores, clar, a mi em van dir que havia d'anar el dissabte. I vaig dir, avui dissabte. Pues dissabte ja m'han fotut el cap de setmana en l'aire.
15: Millor divendres.
18: Saps què vull dir? No, i jo vaig dir, bueno, pues ja d'això. I vaig dir, bueno, vale, pues venga, vale, pues anem dissabte. Bueno, pues anem dissabte, vale. I ja, pues jo havia d'anar dissabte. I aleshores, el divendres, a les 3 de la tarda...
15: Ui, que poca antelació, no?
18: Em van trucar i em van dir, no, ha de ser avui a La Casita. I jo automàticament vaig dir... Vaig sortir a la redacció, que hi ha castellano parlants, també, i vaig dir, tengo que ir a una casita, ¿esto qué es? I aleshores van començar a enviar vídeos. Esto, però vas a... I bueno, vaig notar jo Molt, sí, com sí. Que de repent jo era pues, la verge de Lourdes.
15: No, clar, hi ha molta gent que, hi ha molta gent que pagaria molts diners per estar al teu lloc.
18: Amb de plàstic, amb la meva cara i el meu cos, com a Lourdes...
15: Clar. Igual.
18: Pires d'aigua.
15: Clar. O sigui, hi ha molta gent que et donaria un dit de la seva mà per poder estar en aquesta visita.
0: O sigui que no sabem per què, no? En plan, algú va pensar que era bona idea que hi fossin.
18: A mi em van explicar que tu proposen gent i llavors ells trien qui sí, qui no.
0: Val.
15: Llavors ells són el sèquit de Bad Bunny, no?
18: Els bonis. M'imagino. I aleshores, pues, bueno, vale. Llavors em van dir, tens que estar entre les 7...
15: Això, quantes hores d'antelació?
18: A mi, entre les 7 menos cuarto i 7.
15: Molt bé.
18: Nosaltres vam arribar a les 8 menos 5.
19: I a quina hora començava?
15: Una hora tard.
18: Ja pensàveu que no hi havia ni casita, ni res. Això començava a les 8.
15: Oh. I vas arribar 5 minuts abans del concert,
18: 5 minuts.
15: Bueno, molt, la teva sobramenta.
18: La teva sobramenta és
15: tremenda.
18: Jo què sé, és que hi havia molta cua. Ja. O sigui, jo, clar, jo no m'ho imaginava. I clar, de sobte tu veies els pares tirant a les filles al mig de la costa de dalt de Montjuïc, els cotxes allà parat i les nenes corrent cap a dalt com a boges. Vaig pensar, però bueno, això deu ser importantíssim.
15: Oh,
18: bueno, i aleshores, pues ja està.
15: T'havies de vestir d'alguna manera diferent o era igual, lliure?
18: Jo em vaig vestir bé.
15: Sí, però no, però no perquè et donessin instruccions.
19: Defineix vestir bé.
18: Pues mira, em vaig posar un pantaló suec.
19: Què és un pantaló
15: suec? De l'Ikea.
18: Pues del Suècia.
19: Però què té? Té pinces.
0: Perquè és aquest estil així molt quadrat.
18: Un pantaló bo. Val. Un pantaló bo.
19: Molt bé, et
18: felicitem. I una camisa japonesa.
15: Molt bé.
18: Ampla, diguéssim.
15: Molt internacional, tot. Suècia i Japó.
18: Sí, no?
15: Molt bé.
18: Una barreja bona.
15: Eclèctic.
18: Bueno, i aleshores, clar, vaig pensar, ves així perquè allò serà una mica mini-short.
0: Sí.
18: Saps? Jo crec que allò serà una mica biquini, una mica samarreteta, tal.
15: Al·lèrgia a la roba.
18: Bueno, no, vull dir, una cosa com més de, pues, de caseta de
0: Puerto Rico.
18: Sí, clar. Bueno, de Puerto Rico, jo què sé. Vull dir,
0: de Puerto Rico, ell fa aquesta caseta és una rememoració d'una caseta portorriquenya.
18: I aleshores, fixa't tu què et diré, que jo vaig anar vestit així. Clar, jo quan vaig arribar allí vaig veure que allà hi havia pues, molt polièster.
15: Clar.
18: I aleshores, molta cosa com molt així com de...
15: Chandel.
18: No, sí, bueno, pues els jugadors del Barça posen una cosa d'Adidas, amb una samarreta que posa al darrere Valenciaga, tota l'esquena.
15: Sí.
19: Quin error.
18: Una cosa molt així. Mm. I fixa't tu què et diré, i t'ho vaig a dir a tu, que va arribar un moment que va

0: mitja, eh?
1: Que som les dues úniques persones, també et diré que nosaltres triplicàvem l'edat de tota la casita. Però no de la casita, fins i tot del constructor de la casita, vull dir, del que va posar el cipa. I nosaltres vam ser les dues persones que va, en les que va interactuar i va tocar el teixit, allò que va com encorbadet, que s'apropa com encorbadet a la gent, com una mica de tal. Després, he dit que la casita pues, també està, és mona, el que passa és com si estigués al clot, que mola el terra, diguéssim. Ah. Si passes al metro, però, tota l'estona...
2: Però hi ha catering, què té
1: a dintre? Sí, i llavors a dintre de la casita, tu entres a la casita. A veure, vés per parts. Tu entres allà, llavors et porten a la casita, entres a la casita, et presenten el mòbil, et donen una bossa i et posen el mòbil dintre de la bossa.
0: Perquè no agafis imatges ni gravis.
1: Perquè no agafis imatges ni agafes res, tot molt bé. També et diré que després, quan surts, semblava allò... Un concurs d'aquells del País Basc de trencapedres, perquè per treure l'alarma al imant aquell pobre home fotia uns cops que deien fotre el mòbil en l'aire. Bum, bum, bum!
2: Va, per això ara tens el mòbil fet espatllat, una merda.
1: No, jo no el vaig portar perquè com que no em va, me'l vaig deixar al cotxe. Dic, no, però em serveix de gaire. I aleshores tu entres allà i la casita pues, és pues, una casa que hi ha pues, un sofà, una taula, una barra de bar...
0: I durant el concert estàs allà o durant el concert estàs més a fora amb una mena de porxo per poder veure les...
1: A nosaltres la noia...
0: Però si estàs
1: taula...
0: dins el sofà no veus l'espectacle.
1: Hi ha una
0: no veus...
1: pantalla. Hi ha una tele.
0: La pantalla,
1: bueno, però
0: clar,
1: casa, la noia,
0: no?
1: La Paula, la noia que ens va portar, molt simpàtica, ens va dir, bueno, si quieren quedarse... Però clar, ens va veure dos abuelos.
0: Ah.
1: Clar, nosaltres no ens va, vull dir, no ens va veure. De... O sigui, ella va considerar que nosaltres baixar el cul fins a terra amb els genolls doblegats no ens tornaria a aixecar.
0: Perrear no perreraria
1: no.
0: Vosaltres.
1: I aleshores va pensar, bueno, pues aquestos que es quedin als sofàs. Uns sofàs grans, marrons, molt macos, color xocolate.
0: Molt bé.
3: Xocolat. I de càtering que hi havia?
1: Hi havia una barra, no hi havia menjar, eh?
0: Ah, beguda.
3: Ah, beguda.
1: Hi havia beguda.
3: Ah, vale.
0: Has de fer coixí, eh? Si no...
2: Clar, hi hauria d'haver-hi menjar portorriquenyo, mofongo i aquestes
0: coses. No, diu que no, només beguda.
1: Bueno, pues, potser n'hi havia menjar. Jo, com que vaig... Bueno, és que jo també et diré, semblava...
0: Que vas arribar tard.
1: Jo vaig arribar, que vaig entrar, que acabava de sortir Bad Bunny, perquè em vaig haver d'esperar que passés i sortís. Vaig veure passar cap a l'escenari. I aleshores jo vaig entrar i estàvem... Cuidado, eh? La Minja Mal, la nòvia...
2: La d'ara.
1: La d'ara, sí. La d'abans, no. La d'ara.
3: I et, us van saludar els jugadors del Barça?
1: No.
3: No.
1: És que no es deuen conèixer, ja.
3: Yeah.
1: Però bueno, jo tampoc, perquè jo vaig dir, però qui són? Jo vaig conèixer a Minja Mal. I deien, aquest és Gavi. Doncs pues jo, Gavi, Miliki, Fofito i Milquito.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: No sé qui són.
0: Tens sort que ara mateix no t'està soldant, per exemple, el meu fill. Perquè si l'Alícia si t'enveja per haver gairebé tocat Bad Bunny, el meu fill, saber que estàs a un mig metre de Bad Bunny... I, a més, a mig metre de la Minya Mal, Gavi, Lewandowski, Ferran Torres...
1: Ferran Torres no sé qui és. De la Minya Mal ens separava una tauleta que la gent deixava els mòbils i un bolso. Una tauleta que feia com aquest ordinador, un pam i mig.
0: Això sí que em fa enveja.
1: I després hi havia qui... Bueno, després hi havia un que es diu Lewandowski, perquè vaig entendre que li deien Lewandowski, Lewandowski, no te vayas, no te vayas, o que la tele cantava...
4: No creu? Bueno, no ho sé, no sé què penses tu, però
1: com
4: jo sempre...
1: Com un déu grec.
0: Jo, dir, físicament.
4: Cada vegada que el veig penso que és el Miquel Àngel del segle XXI.
1: Ui, ah, sí?
4: Que
1: sí, no m'ho va semblar.
4: En marbre de Carrara.
1: No. I després, no, Va, i després estàvem tots aquests, i aleshores arriba un moment que ell va baixar, que baixa, salta d'un escenari on va vestit amb traje, passa a l'escenari de la casita, que ja va amb bermudeta... I aleshores allà venen uns senyors i diuen va venir, i aleshores porten més gent, i aquí van portar més jugadors del Barça que no sé on estaven. Llavors va aparèixer uno que vaig conèixer perquè fa un anunci de paqueteria, Pedri.
0: Sí.
1: Fa com un anunci al Nadal de tienes que enviar este regalo o algo així. Bueno, aquest és veritat que si et quedes amb la cara...
2: Ni jo amb tota la meva maldat, hagués dit una cosa així.
4: Això m'ha sabut greu,
1: No.
0: És dels que ell va conèixer. Ell va conèixer Pedri perquè fa un anunci de paqueteria.
1: Jo després ja vaig veure, si aquest es diu Gavi, ja sabia que era Gavi, allà el tenia, amb un polet marrón, també molt bé.
3: I us van dir que no podeu tocar Bad Bunny?
1: No.
3: Això no us ho van dir?
1: No, això es veu que li diuen a la gent, a nosaltres no es va dir que deu pinta de tocons. Tant de que de pensar que no el tocaria, però ens va tocar ella a nosatres, que també nosaltres haguéssim pogut dir...
0: Home, perquè no toquen la camisa.
3: No, perquè quan et conviden a la casita et diuen tu pots ballar, i a més hi ha moltes càmeres que et graven, però com per la integritat de l'artista no el pots rotllo abraçar, tocar, tal, saps?
1: No.
0: Pensa una cosa, si l'abraça un... Tots s'hi abraonen, i per tant aquell home no pot seguir cantant, perquè deu tenir 30 o 40 persones a sobre.
3: Una imatge com de normalitat, d'aquella està cantant i tots ballant, com si estiguessin fent una festa a una casa portorriquenya, saps?
0: Veus?
1: Nosaltres estàvem més contra la paret. Jo he de dir també contra la paret, perquè vam pensar que nosaltres amb tot això no podem, vull dir, perquè clar... Allà hi havia ja va aparèixer una noia i un noi que es van fotre al perreo, que vaig estar a punt de recollir-los de terra, perquè arriben molt fondo, eh?
0: Sí.
1: O

0: Sí, arriba en fondo, fondo, ¿eh? Amb el que seria l'ojete.
1: Sí, sí.
0: Però toca terra, ¿eh?
1: Cool brut,
0: o sigui, jo vaig quedar, vaig quedar, vaig pensar...
2: Té mèrit, això, ¿eh? Té mèrit, ¿eh? No, no, no, no ho podíem fer, no, home, no, perquè després has de pujar, ¿eh?
0: Però es cuclilles, no, bueno, clar. Jo em quedo allà.
2: No, ja.
0: Bueno, i després, el que vaig passar molta d'això és molta estona, això també jo crec que m'ho agrairà la casita de venir, vaig estar tancant i obrint, tancant-me la porta, perquè la gent entrava i no tancava la porta.
2: Clar.
0: O sigui, el portero d'aquí no hi quien viva, no l'ha tancat tantes vegades...
2: Feia corrent d'aire, i feia corrent d'aire i havies d'anar tancant.
0: Home, la gent ve entrava a la porta oberta, torna a tancar la porta. O un altre cop, torna a tancar la porta. Vaig tancar molt la porta de la casita.
1: Ben fet.
0: I vaig veure una Coca-Cola, i aleshores sí... Va arribar un moment que llavors va aparèixer la Bad Gyal amb el nòvio.
2: Sí.
0: Molt bé, també, estàs, pues, també la conec, pues, bueno, almenys una alma amiga, vull dir, perquè jo del Barça, et dic, no ho coneixia ningú. I llavors va cantar, va tornar a venir Bad Bunny, pa aquí, pa allà, pa allà, pa aquí, pa allà, pa aquí, cap allà, i llavors ja quan va, se'n va anar. I van pensar, ara, deu ser quan ja es torna a anar a l'altre puesto. I es posa el gorro de llana o algo. I aleshores va venir un senyor... i se'n van dur, va dir, ja, i se'n van portar tots els jugadors del Barça. I al Barquia vam dir, seleccionados. Ens van fotre a la mateixa filera i ja me'n vam anar, amb els del Barça. O sigui, jo vaig sortir d'allà, pues, amb tu, vaig a dir, amb Pedri, Gavi,
2: Lewandowski,
0: Lamine Yamal, un altre també amb gorra, no sé... Ja, bueno, mira, perdona, m'hauria pogut posar la gorra així, no, avui?
2: No, sí, gorra cap enrere, vol dir la gorra. Molt bé.
0: I ja està.
2: Molt bé.
0: I també és veritat que un senyor... que li van fotre un rotllo a un senyor de Bad Bunny que ens havíem llegit al País el cap de setmana anterior.
2: Molt bé.
0: Que estava del País setmanal. I aleshores el pobre home ens va preguntar ¿qué canción les gusta más de Bad Bunny? Pues mira, cric, cric, cric.
3: Quina injustícia.
0: Vaig, després sí que ja, després ja me van sonar totes, però clar, vaig pensar, a veure si la de Nueva York no es diu Nueva York.
2: Clar,
0: jo no em sé el títol.
3: Pues sí.
0: A veure, és que molt malament.
2: La de Nueva York, i
0: ara,
2: ja està.
0: Després ja sí que ja, quan ja el dissabte me'n vaig anar cap a Berga, Bad Bunny al cotxe a tot.
1: Això passa com a
0: ja te puc fer Nueva York, ja te puc fer... la mudança,
3: molt
0: ja
3: bona.
0: Te puc fer... lo que tu vulguis. I ja
2: tienes
0: està.
2: Muchas novias,
0: tienes
2: y de aquestes coses, no?
0: I tal.
2: Titi
0: I,
2: me pregunto.
0: I, molt bé, i vaig trobar molt bé, vaig trobar un senyor bastant... Vaig trobar un concert, jo crec que no havia mai un concert tan, tan gran, vull dir, que allò és el Prestat Olímpic. Bueno, vaig trobar... Bueno, bé.
2: Repetiries a la casita? O una vegada vista
0: bueno,
2: ja prou ja?
0: Jo sí, jo a la casita.
2: Amb una
0: bueno,
2: plega de prou,
0: jo
2: eh?
0: També t'ho dic, o sigui, jo ara quan me conviden a concerts dic, bueno, on està el pàrquing, primera? Perquè jo aquella costa no me la penso fotre. Vull dir que jo tota aquella baixada de tota aquella gent allà, mare de Déu, és que em suïcido. Vull dir, és que no arribaries mai. I llavors jo demano que em deixin un pàrquing, llavors jo vaig amb el meu cotxe, que ha passat alguna cosa amb les colles de Zapatero.
2: No passa res, ara hi anirem, hi anirem.
0: Vale.
2: Però no és Zapatero, vull dir una altra cosa.
0: I vaig amb cotxe i llavors surto una mica abans, jo vaig al concert. Aleshores, demano el setlist, miro totes les cançons, les vaig seguint, i quan veig que en queden 3 o 4,
2: te'n vas.
0: Dic, mira, en aquesta... Em podeu venir a buscar? A veure, es veu un muchacho, una muchacha, em venen a buscar i vaig al cotxe, baixo...
2: És com el tribunero del Barça, que al minut, sí. Minut 85 ja marxa perquè, si no, ja embolica.
0: Bueno, és que
3: Santi, sisplau, a la propera convidem a mi.
0: És que jo saps què passa? Que hi ha tanta gent... Clar, jo veia... Bueno, jo només arribo a la casita, que em vaig posar de la casita a mirar d'això, van treure un en braços, eh?
2: Clar.
0: Gitat, el pobre, que s'estava morint. El portaven entre dos, com si fos un paquet... Però no havia ni començat.
2: Ja.
0: I vaig pensar que ja li falta l'aire. I aleshores pues, jo me vaig ficar cap a la paret.
2: Per si de cas.
0: I vaig esperar que vingués Bad Bunny a tocar-me la camisa. Però fixa't tu la gent com no té...
2: El poderío, eh?
1: La cosa distingida.
2: Ah.
0: Sí.
1: Clar. Però, o sigui, aquests tios maneguen.
0: Bueno, ja ho notes, ja. Clar, tu, clar, és que vull dir...
2: Van bermuda, però bermuda bona.
0: Van bermudeta, sí. És garrilleta, no et pensis, eh?
3: És garrillet, què vol dir?
0: Vull dir que té, és de bessonet fi. Saps què vull dir?
2: Sí, sí.
0: Home, jo el vaig tenir... Jo l'hagués pogut fer perreo, eh?
2: Perquè tenia
0: el perreo. I m'hagués pogut jo posar detrás i fer perreo. Perreo i...
1: I el que surt.
0: Perreo i tren. Vull dir, perquè...
2: Doncs,
0: no, una cosa... Bueno, doncs trobo que...
2: Molt bé.
0: Aquesta... Clar, jo he de fer coses que només hagi de preparar.
2: Clar, ja es veu. Vull mira, has arribat quasi de... dos quarts, és que haurien d'anar acabant.
0: Clar.
2: Perquè s'estan esperant a Madrid per explicar-nos tot l'embolic que tenim al PSOE. Home, tenim el PSOE, la Guàrdia Civil allà i la UCO dins de la PSOE.
0: Els de la UCO haurien d'anar a la casita.
2: Ah, bueno.
4: Ja hi has anat.
2: Però una altra casita.
1: Del Sánchez.
2: Sí, doncs aquesta és l'experiència de Santi Villas a la casita. Jo crec que no, ja està.
0: No, però molt bé, ha estat molt simpàtic tot. El vaig trobar molt llestet, aquest nen.
2: Molt bé.
3: És molt llestet.
0: El vaig trobar interessant, vull dir, un senyor que fa coses que estan bé. I bueno, i ara a veure, no, crec que hauré d'anar, vull dir, per baixar una mica el nivell a Maria del Mar Bonet o
2: algo. Per exemple.
0: Una cosa així, no?
2: És un altre estil, no és baixar el nivell, és un altre estil, totalment diferent.
0: Hauré d'anar al gòtic.
2: Santi Villas, gràcies i bona tarda. Falta, un minut per arribar a dos quarts. Una pausa i de seguida entrem en matèria.
4: Catalunya migdia.
5: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
6: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
7: Ostres.
6: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Celensau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
12: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
13: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
14: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
13: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
14: Fes del Palau el teu ritual.
15: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
4: Catalunya migdia.
16: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
17: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
18: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
17: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
19: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
18: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
17: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
2: Passen 2 minuts de 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre, el dia en què la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE a Madrid. De fet, fa 6 hores que és dins de la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. La policia busca documentació que aclareixi si el partit va pagar per les maniobres d'alguns dirigents destinades a frenar o a incidir en les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la hipòtesi del jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional i per això han declarat com a investigats la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del partit, Santos Cerdán. A la seu del PSOE, des de primera hora, hi tenim el Dani Sáenz de Aja. Dani, bona tarda.
21: Què tal, Òscar? Bona tarda.
2: 6 hores que fa que la Guàrdia Civil és aquí dins i, de moment, no hi ha cap indici ni cap pista que això estigui acabant.
21: No, hem tingut diferents moviments de cotxes, fins i tot de persones que podien ser els agents de la UCO que han entrat i sortit, però encara hi ha aquí muntat un dispositiu de seguretat de la Policia Nacional, custodiant la seu del PSOE al carrer Ferraz, a l'altra banda de la vorera, justament davant del despatx de l'expresident Zapatero, que recordeu ha estat just al davant de la seu del PSOE. Som encara moltíssims periodistes, càmeres de televisió, esperant a la imatge de la sortida, i bé, unes hores en què hem tingut temps de veure diferents imatges curioses, a banda de veïns, que ja és habitual aquí al carrer Ferraz, veïns que passen per davant, insulten, gent que passa amb el cotxe i apreta el claxon i també insulta. Hem vist també a un violinista que ha portat Hazte Oír i ha començat a tocar la sintonia o la música que tocaven els violinistes del Titanic mentre el barco s'afonava. Era una metàfora bastant clara. I també, ara, a última hora, un grup de mariachis, que també és un altre
2: clàssic, ja,
21: de les estampes típiques d'estos moments.
2: Bé, i mentrestant, hem tingut accés a Catalunya Ràdio a la interlocutòria del jutge. Què és el que sospita el jutge que ha provocat aquesta entrada, no només aquí, sinó també a casa de Santos Cerdán, per buscar documentació? Què és el que diu aquesta interlocutòria del jutge, Dani?
21: Doncs el que es dibuixa és una mena de clavegueres del PSOE, un grup organitzat per Santos Cerdán, el secretari d'organització del partit, en la que Leire Díez era la seva encarregada de buscar informació, de desacreditar les investigacions contra el Partit Socialista o les investigacions que afecten l'entorn de Pedro Sánchez i el Partit Socialista, un dispositiu que hauria començat al voltant de la imputació de la dona del president espanyol allà cap a l'abril del 2024. De fet, l'auto del jutge diu molt clar, diu Santos Cerdán, en tant que secretari d'organització del PSOE, hauria posat a disposició d'esta estructura criminal la pròpia estructura del partit. Des dels seus inicis va suportar el cost de l'activitat, va permetre reunions que el personal del partit atengués a funcions administratives d'este grup, van pagar bitllets d'avió, a través de les campanyes institucionals, campanyes publicitàries que feia el partit, per exemple, en les eleccions al Parlament de Catalunya, que això també surt a l'auto, s'haurien pagat de forma opaca a periodistes, en aquest cas... Bé, no sé si se sent també.
2: Insults a Pedro Sánchez, sí.
21: Perdó, és que m'he quedat parat.
2: Sí, fill de les quatre lletres, li estan dient.
21: Hauria d'estar acostumat, sí, ja, però... Bé, doncs, a la mateixa Leire Díez se la pagava de forma opaca a través d'empreses d'un dels dirigents socialistes, que també avui ha estat investigat, i a una altra periodista, la Patricia López, que va morir recentment, també se l'hauria pagat, apunta l'auto, a través de campanyes institucionals a una publicació en el marc de la campanya electoral del Parlament de Catalunya. Què feia aquest grup? Doncs es fixava objectius, com per exemple desacreditar el fiscal anticorrupció Alejandro Luzón, i ho feien a través de tentar a un altre fiscal, el fiscal Grinda, tentar-lo amb suborns o amb un ascens de lloc. També buscaven canviar la declaració de Carmen Pano, esta empresària que va afirmar que duia bosses de diners a Ferraz, és a dir, diferents operacions entorn a investigacions en marxa contra el Partit Socialista que s'haurien finançat, com diu l'auto, això creu el jutge, s'haurien finançat amb fons del PSOE.
2: Doncs això és el que diu aquest auto i veurem si això s'acaba confirmant o no. De moment el que està la Guàrdia Civil, algú que buscant informació, documentació en la seu del PSOE, a la seu del carrer Ferraz, i també, com dèiem, a la casa de Santos Cerdán, per tal de buscar aquesta documentació que avalaria o no tota aquesta teoria del jutge. Dani, et deixem pendent d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz, i si hi hagués qualsevol novetat, òbviament, ens demanes pas. Fins ara.
21: D'acord, perfecte. Fins ara.
2: Natàlia Ramon, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Què és el cas Leire? Perquè estem parlant molt de Leire, ja fa dies, aquesta que deien que si era la fontanera del PSOE, que en deien en castellà. Què és el cas Leire?
1: Doncs abans de res hem de dir que hi ha dos casos, o fins avui hi havia dos casos que s'entrellacen. Un és aquest que coneixem com el cas Leire, que investiga l'exmilitant del PSOE, Leire Díaz, per un suposat delicte de suborn i de tràfic d'influències per mirar d'influir en això, en els processos judicials que afectaven el PSOE. Aquesta causa està en un jutjat de primera instància de Madrid. I després hi ha un altre cas, que fins ara es deia cas CEPI, que investigava si a través d'aquesta entitat pública, que actua com una empresa inversora del govern, es van prendre decisions que comportaven comissions il·legals. I aquest cas el porta el jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional. Però a partir d'avui, probablement aquests dos casos quedaran tots dos junts, i el que estava en primera instància se'l quedarà també Santiago Pedraz. Ara, però, avui el jutge ha fet una peça separada per investigar si el PSOE era el que pagava a Leire Díaz per extorsionar jutges fiscals que portaven causes obertes de l'entorn de Pedro Sánchez. Per això, com dèiem, la Guàrdia Civil ha anat a la seu dels socialistes a buscar tota aquesta informació que ha sol·licitat el jutge i que, de moment, ja ha provocat la imputació de la gerent del partit, Ana Fuentes, i també en aquesta causa de l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán.
2: Perquè fins ara Leire Díaz sempre deia que havia fet el que havia fet per iniciativa pròpia, sense que ningú no li demanés. I el que sospita el jutge és que això no és així, sinó que hauria estat el PSOE o dirigents del PSOE els que l'haurien encomanat aquesta feina i fins i tot li haurien pagat un sou d'uns 4.000 euros al mes, el que diu el jutge. Exacte. Per tant, és un cas nou que s'afegeix a la llista dels que hi ha oberts al voltant del PSOE o al voltant de Pedro Sánchez.
1: Exacte, aquesta és una nova causa oberta. Aquesta setmana se suma al cas plus ultra, amb la ramificació que implica l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que finalment haurà de declarar 16 i 17 de juny, però és que, a més, demà comença el judici a Badajoz contra el germà de Pedro Sánchez, acusat juntament amb l'exsecretari general del PSOE d'Extremadura per un cas de tràfic d'influències a l'hora d'atorgar, us en recordareu, a David Sánchez una plaça de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. I encara el dia 9... Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, haurà de presentar-se davant del jutge Peinado, que li ha de notificar l'obertura de judici. El jutge li ha advertit que hi ha d'anar presencialment, no s'hi val que hi enviï l'advocat, i que si no ho fa podria prendre mesures cautelars per, diu, evitar el risc d'eludir la justícia. I encara, en l'últim punt, abans de l'estiu s'hauria de saber la sentència pel cas Mascaretes, que recordem-ho, manté a la presó l'exministre José Luis Ábalos i el seu col·laborador Koldo García.
2: Veja, doncs tots els casos que afecten o al Partit Socialista o a l'entorn de Pedro Sánchez. No sé com ho veieu tots plegats.
3: O negre. Negre, sobretot per Pedro Sánchez i pel PSOE. La roda de premsa que ha fet aquest migdia, més o menys, a Roma, em sorprèn la calma que destil·la, fins i tot estan en una jornada en què hi ha hagut un requeriment d'informació a la seu del PSOE, però rellevant que t'entri la UCO a la seu sempre és greu. Recordem què passava quan entrava la Guàrdia Civil a la seu de Convergència. El PSC s'afanyava a dir que Convergència era un partit corrupte. Segurament ara aquesta recepta no se l'estan aplicant. I també crec que hauríem de fer un exercici de política ficció, de pensar què diria Pedro Sánchez si Mariano Rajoy, José María Aznar o qui fos del PP, Alberto Núñez Feijóo ara mateix, fos l'inquilí de la Moncloa i estiguessin entrant agents de la UCO a la seu del PP, en aquest cas al carrer Gènova de Madrid. Em costa molt de veure, la veritat, com el president espanyol pot aguantar fins al final de la legislatura. Ell avui ha vingut a dir que si no convoca és perquè ell no pot afavorir els seus propis interessos partidistes.
2: Perquè, de fet, n'ha fet com broma, eh? Ha dit, alguns companys em demanen que avanci les eleccions perquè així tindré una majoria més folgada i podré governar amb més tranquil·litat.
3: És un missatge
2: de
3: fer paja i ja està.
2: Com que no puc prendre decisions per al meu interès particular, que és guanyar aquesta majoria absoluta, com deia ell, per això no les convoco. Ha fet un punt de broma, però bé.
3: Tots estem d'acord que si el CIS fos veritat, Pedro Sánchez hauria convocat eleccions fa temps, perquè el CIS diu que trauria més o menys, pràcticament estaria al voltant de la majoria absoluta més històrica de la història d'Espanya, i no ho està fent perquè segurament no li arriba. I ja veurem també què triguen els socis a deixar anar llast en relació amb el PSOE, perquè la setmana passada, per exemple, Gabriel Rufián va venir a dir que si això del Zapatero era veritat era una merda i que si no era veritat també era una merda. Són paraules textuals, no són meves.
2: O el diumenge el PNB va venir a dir-li que si aspirava a arribar al 2027 era irresponsable, va ser la paraula que utilitza
3: Víctor Esteban. Per mi això és especialment rellevant, perquè sabem que el partit més sòlid d'Espanya és el PNB i que quan el seu polze comença a girar cap avall, més aviat ja pots començar a encarregar una caixa de pi. I segurament Sánchez es troba en aquesta tessitura de pensar com aguanto jo fins al 2027 i com afronto una més que pràcticament la podem donar per feta, una derrota electoral l'any que ve, si és que hi arriba, que hi vol arribar.
2: Podem sentir un moment com Pedro Sánchez avui des de Roma, perquè avui Pedro Sánchez tenia una visita amb el Papa, Lleó XIV, i per tant estava prevista la compareixença que ha tingut. Ell esperava que fos per parlar sobre la visita del Papa i per tant per treure-li una mica de pressió, però òbviament totes les preguntes han anat pel que estava passant al carrer Ferraz i per la possibilitat que avanci eleccions. I ell, vaja, ben tranquil, com deia l'Oriol.
7: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
2: En canvi, Alberto Núñez Feijóo insisteix, l'ambient actual polític a Madrid és irrespirable.
0: La situació d'agonia política en la que estem vivint, l'ambient irrespirable.
2: En canvi, des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras desmenteix algunes informacions que diuen que el Partit Popular hauria parlat amb Junts de la possibilitat de presentar una moció de censura. Diu Nogueras que a ells, a Junts per Catalunya, de moció de censura ningú no els ha parlat.
5: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
2: Un altre dels partits que tothom mira, el PNB, diu una senadora que si el Partit Popular deixi d'especular amb una moció de censura, si la vol presentar, que la presenti.
22: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya, y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
2: I des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que diu que si hi ha sentència, llavors sí que demanaran eleccions.
23: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
2: Doncs aquestes són les reaccions que hi ha hagut avui, un cop s'han conegut aquestes actuacions de l'AUCO, la seu del PSOE.
24: Jo estic d'acord en aquest cas amb el que diu Gabriel Rufián, que fins que no hi hagi sentència, jo crec que hem de tenir molta prudència. Jo, per les informacions que anem coneixent tant, bueno, que hem conegut ja perquè hi ha hagut el procés, amb Ábalos, el cas de Begoña, i ara el cas de Zapatero, jo crec que aquests tres casos quedaran en no res. S'ha de veure aquest de l'Eire, que planteja, és veritat, més complexitats. Però, en tot cas, el que són ara mateix, quan la Natàlia feia aquest superbon resum de tot el que té en marxa, sembla que la veritat és que hi hagin d'haver sentències condemnatòries de tot plegat. I jo crec que hi ha una intenció d'acoso i derribo, perdó per l'expressió, cap al govern de Sánchez, i que segurament hi poden haver coses que acabin sortint acusatòries, o sigui, alguna cosa que sí que hi hagi una acusació, però jo crec que la majoria acabaran a no res d'aquí 4-5 anys després d'un embat de manera molt directa durant molts anys. I de tots aquests que deia la Natàlia, de veritat que jo crec que aquest últim, el de la Leire i Seppi, és el que podem veure que poden haver-hi coses més complicades. Ara, tant amb Ábalos com Begoña com Zapatero, jo no sé on hi ha les proves que poden portar a una condemna d'aquests dos casos. Ara, bueno, haurà quedat un embrutament molt gran d'aquesta legislatura i, per tant, una situació molt difícil en el que, evidentment, l'ambient és irrespirable perquè cada dia hi ha una notícia nova. Ara, bueno, no ho sé, jo són molts anys, vivint a Catalunya, i hem après tots moltes lliçons, i és, jo crec, esperar sentències.
25: Home, efectivament, hi ha un embrutament de la legislatura, que de cop i volta dones que, malauradament per elles, es dediquen a la prostitució, aconsegueixin durant el Covid un passe i es converteixin en assessores del ministre de Transports del govern d'Espanya, és embrutar. Que l'expresident del govern espanyol, Rodríguez Zapatero, de repent tingui una empresa a Dubai, és embrutar. Que Santos Cerdán, secretari d'organització del PSOE, de cop i volta sapiguem que tenia una empresa que es deia Servinavar, que cobrava comissions des d'abans de que Sánchez estigués al govern per obres en el govern de Navarra dirigit pel PSOE, efectivament és embrutar. I lo d'avui és encara pitjor, perquè avui no només s'està investigant l'ús de diner negre en el PSOE i de pagaments en efectiu, mentre aquell mateix govern feia lleis perquè una empresa o un particular no pugui fer anar diners en efectiu, sinó que el que avui s'està investigant és quines són les persones del PSOE que van rebre diners i instruccions per pressionar a policies, a jutges i a fiscals per tal de que no investiguessin aquestes coses que, com tu has dit, en un sentit diferent del que estic dient jo, embruten una legislatura. En realitat, què és el que jo crec que aquí està passant? El PSOE té una estratègia, que és dir, no, jo tot el respecte a la justícia, mentre que totes les seves terminals properes i no tan properes es dediquen a dir que això és un cop d'estat i és lawfare. O sigui, és un govern corrupte, és un govern que coacciona la policia i els jutges, tot presumptament, òbviament, però a sobre és un govern que el que fa és, de forma d'amagat, llançar a tothom per generar un clima de polarització que li permeti a Sánchez aguantar, i això és amb l'únic que jo crec que Sánchez no menteix, encara que crec que el d'avui a l'ambaixada espanyola a Roma és d'un cinisme difícilment tolerable amb un dirigent polític, amb una situació com la que ell està patint en aquests moments, en la que ell vol aguantar fins al final de qualsevol manera. O sigui, és una situació insostenible, però la que s'aguantarà, perquè Rufián, en aquests moments, amb el que ha dit avui, és el militant més disciplinat que té el Partit Socialista, i per tant no hi haurà cap dels socis que vulguin trencar.
2: Deixeu-me dir que l'únic que pot convocar eleccions és Pedro Sánchez. Sí, sí. És a dir, encara que apareguessin tots els seus socis de investidura demanant eleccions, no té per què, perquè a més l'única manera de fer-lo caure, si no convoca ell les eleccions, és amb una moció de censura. I amb una moció de censura s'ha de presentar un candidat alternatiu amb un programa de govern, i per tant implica votar a favor d'un altre. Per això dic que, però que no, no, si ara es posessin d'acord Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PNB, Compromís, etc., tots ells, per retirar-li el suport a Pedro Sánchez, això no implica que hi hagi eleccions. Ha de ser ell el que convoqui les eleccions, si no hi ha una moció de censura.
25: La moció de censura no hi serà, però només perquè tinguem totes les dades. Sánchez va ser investit amb 179 diputats, per tant, el que fa falta és que hi hagin 6 diputats, que poden ser d'un grup o de diversos grups, o diputats sueltos de diversos grups, que és un dels temes que es va plantejar al cap de setmana amb aquesta reunió que sembla que van tenir a Saragossa, el PNB i Junts, de que fossin diputats sueltos de diversos partits. O sigui, estem parlant, en realitat, de 6 escons. En tens un que ja dic que ell ho votaria, que és Coalició en Canària, te'n falten 5.
24: Te'n falten 5, que seran molt difícils d'aconseguir, perquè és
25: impossible.
24: Difícil alinear-se amb gent que diu i repeteix en dia d'ahir, com l'expresident Aznar, el que puede hacer que haga, el que puede hacer que haga, que és bàsicament una crida a un petit sollevament que, si et sembla cínic el que avui ha dit Pedro Sánchez, a mi em sembla antidemocràtic que revisqui aquesta frase de la vergonya a l'expresident Aznar. I és veritat el que tu dius de l'embrutament de la legislatura. Ara, aquesta desconfiança cap als jutges i aquesta idea d'una guerra entre poder legislatiu i poder judicial, perdó, poder executiu, hi ha un punt en què jo crec que hi ha un punt que està justificat, i aquest cap de setmana, per exemple, amb Zapatero, hem conegut tot el cas Zapatero a través de filtracions judicials. Les mateixes filtracions judicials que van portar a carregar-se el fiscal general de l'Estat. Per tant, sí, es pot entreveure a partir de molts jutges, Peinado entre ells, que hi ha un embat contra aquest govern. I això també embruta les legislatures.
25: Hem de recordar que el fiscal general de l'Estat ha estat condemnat per el Tribunal Suprem perquè va utilitzar...
24: Per una pràctica absolutament comuna en la justícia.
25: Va utilitzar el seu càrrec amb tal de perseguir amb un adversari polític de qui l'havia nombrat per aquell càrrec, que és Pedro Sánchez.
24: No,
25: en teoria no. En teoria no, és una sentència judicial del Tribunal Suprem. Jo ja entenc que anar dient per la vida que és l'Ofer està molt bé, però clar, quan apareix la UCO, li fot la mà al clatell a Rodrigo Rato a la porta de casa seva i el fica en un cotxe de la policia, no ens sembla l'Ofer. Quan Bárcenas entra a la presó, no ens sembla l'Ofer. Quan els consellers de la Comunitat Valenciana del PP entren a la presó, no ens sembla l'Ofer. Quan els consellers de la Comunitat de Madrid del PP entren a la presó, no ens sembla l'Ofer. I dic especialment el cas de Rato, perquè és el mateix que està fent el cas Zapatero. És exactament el mateix jutge. És la mateixa persona. Per tant, el que no podem establir és una categoria a la que algú, perquè té una ideologia determinada, que és o amic de l'independentisme o d'esquerres, ens sembla que té dret a fer el que li doni la gana i a trincar, i en canvi els altres, perquè són persones que no creuen en l'esquerra i no són independentistes, aquests són sospitosos de tot.
24: I en això estem absolutament d'acord.
25: Això és el missatge que s'està llançant en aquests moments per part de moltes terminals mediàtiques properes en aquest govern.
24: No, no. Jo el que dic és que crec que després d'uns quants anys hem d'haver pres tots una lliçó, que és tenir certa prudència a l'hora de fer grans afirmacions i de demanar certes dimissions. I el que jo plantejava del fiscal general és que no és tan comú que s'acusi algú i se'l tregui del seu lloc de feina per una pràctica que és habitual a la justícia, que és les filtracions.
25: No,
24: i que, per tant,
25: és que no és una filtració. Perdona, el que va fer aquest home no és una filtració. Aquesta persona va cometre un delicte, i ho afirmo, no és presunto, és un delicte condemnat molt pitjor, que va ser no complir la seva responsabilitat de confidencialitat i filtrar una informació d'un ciutadà particular només perquè era la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid a Moncloa, a fi efecte d'intentar destruir Isabel Díaz Ayuso.
24: La filtració d'aquest cap de setmana de Zapatero és de manera directa per atacar el Partit Socialista. I, per tant, és una pràctica habitual la filtració de documents judicials.
25: Jo sempre celebro discrepar amb tu, però el que estàs dient, amb tot el meu respecte i amb tota l'educació del món, és no conèixer quina és la funció que té la Fiscalia General de l'Estat. jo dic amb tota la consideració del món, de veritat.
24: Sí, sí, és que si vols ens posem a discutir la sentència del fiscal general i com...
25: No. Jo la respecto totes, les que...
24: No, jo, evidentment, la respecto i no crido al sollevament.
25: I les que fiquen a la presó amb uns i els altres. Però només dic una cosa, és evident que en el passat els governs del PP i actualment els governs del PSOE han intentat sempre que una cosa fonamental, que és la separació de poders entre el legislatiu, l'executiu i el judicial, hi hagués un poder que era un poder preeminent, en aquest cas el poder executiu. Això ja passa amb el legislatiu, perquè òbviament Moncloa, i és igual que sigui Sánchez, que fos en el passat Rajoy, manen sobre el que passa al Congrés, i per això és el president del govern qui decideix que sigui Francina Armengol o abans qui fos, sí, sí. I tal. En el tema judicial, tal com és aquest país, amb el nivell de corrupció sistèmica que pateix Espanya amb tots els seus nivells a l'administració, malauradament, que hi hagi una justícia independent, en aquests moments és algo fonamental, perquè per la gent que ja té una certa edat com jo, això té una pinta de Tangentopolis a la italiana molt, molt semblant.
24: I per això, com creiem en un poder judicial independent, és intolerable que Aznar repeteixi la frase el que puede hacer que
25: haga. No, perquè...
24: No,
25: I Aznar no és un càrrec del seu partit. Aznar, com Felipe, és només un expresident del govern. No és un senyor que faci mítings
24: totalment
25: pel PP.
24: Però jo no faria bandera de que el PP hagi lluitat gaire per la independència judicial.
25: Però si m'has escoltat, t'acabo d'explicar què és el que hi ha d'uns i dels altres.
3: No, només has de mirar la composició del poder judicial o quan es vol canviar la cúpula. Sí, es va canviar després de molts anys caducat i és evident que els partits hi van tenir alguna cosa a dir i segurament és el gran acord per la porta del darrere que han arribat el PSOE i el PP en aquesta legislatura, per no dir segurament l'únic que hi ha hagut. I en certa manera amb el que dieu és veritat que els corruptes sempre són els altres i també és veritat, i jo estic super d'acord amb tu, Alicia, amb la qüestió de que veient tot el que ha passat els últims anys és millor esperar la sentència abans de prendre qualsevol decisió. El tema està que hi ha decisions que no poden esperar les sentències perquè les sentències triguen molt. Si s'hagués hagut de prendre una decisió definitiva sobre Jordi Pujol i la seva família hauríem esperat 12 anys. I també és veritat que això dels indicis a vegades va per barris. Quan es feia circular, també a través de jutges, que Carles Puigdemont i els seus amics havien anat a Rússia a pactar la independència de Catalunya, Gabriel Rufián li va faltar temps per anar a dir que eren uns senyorets que anaven a fer de James Bond. Quan hi ha un problema de Rodalies, en el cas d'Òscar Puente surt Gabriel Rufián a defensar el ministre Puente més que alguns diputats del seu partit, i quan es tracta de Zapatero, de Pedro Sánchez, surt Gabriel Rufián a defensar abans el PSOE que alguns presumptes companys de viatge. Vull dir que al final tothom fa anar els sumaris i les filtracions dels sumaris com els interessa, perquè és una manera molt efectiva de fer mal. És molt més efectiu una fotografia d'un collaret d'una caixa forta fora de context de José Luis Rodríguez Zapatero
2: i sense saber el valor real.
24: Exacte.
2: Perquè a través d'una foto és impossible saber si és bo o dolent.
3: Jo tinc amics que tenen Rolex en el front.
2: Per això.
3: I diuen, mira com s'assembla. I no passa res.
2: Bé, doncs en tot cas, tot just acaba de començar això, perquè insisteixo que els agents encara són a dins de Ferraz, per tant encara estan fent aquesta investigació, aquest escorcoll, i buscant aquesta informació i aquests documents per intentar, doncs, reblar la tesi que defensa el jutge en el seu escrit. Per tant, en els pròxims dies segur que seguirem pendent d'aquesta operació i de totes les altres, perquè a més demà, insistim, comença també el judici al germà de Pedro Sánchez d'Extremadura. Oriol Marc, Alicia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
25: Que vagi
3: molt bé.
2: Una mica de publicitat per arribar a les 4, que en tenim pendent, i després, com sempre, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
9: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
10: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
12: I després a la meva mare, Olot.
11: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
13: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
13: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
16: Tota comunitat necessita un cor.
17: Un cor? Per què?
16: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
17: I reforçar la identitat?
16: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
17: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: En connexió amb el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Sitges, Ràdio Maricel us ofereix l'àudio de la sessió ordinària de ple municipal d'avui.

0: Bona tarda. Comencem el ple ordinari del mes de maig. Comencem en el primer punt del dia, que és l'aprovació de l'esborrany de l'acte número 5 de la sessió extraordinària del ple de data 15 d'abril de 2026. Alguna observació? No? Doncs la donem per aprovada. Passem al punt número 2, que és l'aprovació de l'esborrany de l'acte número 6 de la sessió ordinària del ple de data 29 d'abril de 2026. No hi ha cap observació? Doncs la donem per aprovada. El punt número 3 és l'aprovació de la rectificació anual de l'inventari general de béns i drets corresponents a l'exercici pressupostari 2025. Es signa alguna observació o alguna pregunta sobre aquest punt? No? Doncs això ho hem de votar. Per tant, vots a favor del punt número 3? Vots en contra? Abstencions. El punt número 4, que és l'aprovació de la constitució del Registre Municipal de Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de Sitges. Senyal una consulta en aquest punt? Doncs si no, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions. Moltes gràcies. Passem ara als punts de la regidoria d'Hisenda i Contractació, que són uns quants. Comencem pel punt número 5, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 07CE/26 i 04SC/26 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Per parlar d'aquest punt, el regidor d'Hisenda, senyor Oliver. Endavant.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Iniciem, com diu, aquest primer punt d'un total de 7 punts que presentem modificacions de crèdit. Aquest primer punt presentem una modificació de crèdit de 334.206 euros, que es divideixen per una banda una modificació de crèdit extraordinari de 127.000 euros per mobiliari, per comprar mobiliari per l'escola d'adults, l'escola de música i el patronat. I per una altra banda, en forma de suplement de crèdit, sol·licitem dintre d'aquest punt 206.000 euros per dedicar 73.205 euros a les despeses derivades de l'informe per la contractació del servei de redacció d'aquell informe necessari per la modificació del POUM. Si recorden vostès, estem parlant d'aquella de la aturada de llicències hoteleres que vam aprovar amb aquest ple. Estava condicionada, estàvem obligats a encarregar un estudi i aquest estudi s'ha encarregat, però s'ha tingut de fer en partides vinculants per un import de 73.205 euros. El que sol·licitem ara és de reposar aquest import, el mateix import que ha costat l'encàrrec. I per una altra banda, una altra partida molt important de 133.401 euros per dedicar a les nostres escoles i llars d'infants. Per una banda, 19.460 euros per manteniment de les llars d'infants, concretament per atendre, per arreglar unes goteres a la Moixiganga, 25.000 euros per manteniment d'edificis, és a dir, manteniment d'edificis, el que estem sol·licitant és aquesta quantitat de 25.000 euros per poder ampliar el servei que dona Tegar i que aquest se'n cuidi de la jardineria dels patis i dels recintes escolars i de les llars d'infants. I dos partides més pel mateix import de 44.470 euros pels contactes de gestió de les llars d'infants. Aquí es tracta de suplementar el crèdit que arrastrem del pressupost prorrogat per poder licitar el nou contracte. Gràcies.
0: Moltes gràcies, regidor. Paraules en aquest punt? Senyor Rubí. No, sí, senyor, no, senyor Gilabert també. Senyor Rubí, endavant.
2: Moltes gràcies, il·lustríssima. Bona tarda a tothom i als companys que avui m'acompanyen. Des de Fets per Sitges votarem a favor d'aquesta modificació de crèdit perquè entenem que hi ha actuacions que són necessàries per al municipi i que no poden esperar. Parem de reforçar recursos per a l'educació, les llars d'infants, centre d'adults i també de dotar equipaments públics com el patronat. Quan es tracta de millorar serveis públics i equipaments per a veïns i veïnes, nosaltres hi serem. També considerem necessari avançar en la redacció de la modificació puntual del POM perquè Sitges necessita planificació, rigor tècnic i visió de futur. Ara bé, votar a favor no vol dir donar un xec en blanc del govern, sinó continuarem exigint transparència, priorització i una millor planificació econòmica perquè els recursos públics s'han de gestionar amb responsabilitat i pensant sempre en l'interès general de Sitges. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bien, Vox se va a abstener en este punto, en primer lugar, porque como hemos manifestado en reiteradas ocasiones, son cuestiones que ya se han hablado por parte del Gobierno municipal y que siempre se traen a pleno y se van a hacer de manera efectiva tarde. Pero tarde y encima con cuestiones que son, por lo menos, discutibles. O sea que la modificación del POM no es porque ustedes tengan una idea, sino porque tienen que encargar un estudio que va a costar 73.000 euros. Y estos 73.000 euros que vamos a tener que al final aprobar una modificación de POM cuando llegue, que sea la que hayan establecido los técnicos, no el criterio político que hayan mantenido ustedes. Y lo del funcionamiento de los centros docentes y las escuelas de hogares infantiles, de hecho, realmente ya clama al cielo, porque llevamos dando vueltas a este asunto. Recuerdo al principio de la legislatura que esto se iba a municipalizar y que encima el ayuntamiento iba a gestionarla de manera directa. Hemos hecho estudios, hemos hecho comisiones. ¿Cuál es el resultado? Ninguno, aún es más. Hasta día de hoy, después de estos grandes anuncios que hace el Gobierno municipal, ni siquiera está el contrato de licitación, que ya tendría que estar. Esto lo que supone continuamente es más gasto para el ciudadano de Sitges, una mala y deficiente gestión y una nula efectividad.
0: Muchas gracias, señor Tubau.
4: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer de tot, una salutació als docents que s'han manifestat avui a les mobilitzacions que hi ha hagut arreu del país. I bé, fer-li saber al govern que nosaltres avui finalitzem les aprovacions aquestes que els hem, el suport que els hem anat donant amb aquestes modificacions de crèdit. Creiem que amb tres plens ja n'hi ha hagut suficient doncs, per anar portant el més urgent i a partir d'ara doncs, anirem contínuament negociant punt per punt qualsevol de les modificacions. Creiem que ja ha passat prou temps, creiem que s'ha de posar una altra marxa i bé, fins ara nosaltres doncs, havíem anat aprovant tots els punts i a partir d'ara doncs, anirem negociant punt per punt. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. No sé si hi ha algunes paraules. Ah, senyor Bielsa.
5: Bona tarda, gràcies, alcaldessa. Nosaltres des de Junts per Sitges farem una intervenció conjunta, com ja vam fer en el darrer ple amb els punts de les modificacions de crèdit. Bé, un cop més, i com ja els hi vam dir el passat ple, el nostre vot, ja els hi dic i els hi avanço, tornarà a ser no a aquestes modificacions, però no és un no el que va dintre d'aquests dictàmens, és un no a la seva manera de governar, a la seva manera de fer. Igual com els hi vam dir en el passat ple, vostès no van ser capaços d'aprovar un pressupost i ara pretenen, per la porta del darrere, aprovar aquest pressupost. No han negociat res amb nosaltres. Els hi vam reclamar el passat ple, bueno, disculpin, sí, amb el regidor Martínez vam parlar del punt del Palau del Rei Moro. Nosaltres li vam dir que estàvem disposats a aprovar-lo, així li vam transmetre. Vam veure els pressupostos, ens va explicar les obres que s'hi volien fer i nosaltres ja estàvem d'acord, però nosaltres li vam dir com podíem coincidir amb altres punts que eren les altres modificacions que podem estar-hi d'acord, però nosaltres li vam dir que no creiem que era la manera i que nosaltres demanàvem que anés separat el dictamen. Això, pel que hem vist, no pot ser. A més, va barrejat amb el punt del patronat, que creiem, no sé si la paraula és correcta, però és que és enfotre's en aquest punt del patronat, veient el resultat que va tenir després de la inauguració per Sant Jordi, les deficiències que té aquest equipament. Encara ara anuncien per les xarxes que properament hi faran visites guiades. Jo, miri, quan nosaltres després fan aquests vídeos que diuen Junts, diu que no, sí que diem que no, i ho tornem a repetir, però diem que no aquesta manera que vostès tenen de governar, de vendre fum, de portar el dia a dia d'aquesta gestió. Vostès creuen que per molt que donguin aquests diners o aquestes aportacions, que al final podríem dir aquestes engrunes, entitats, a col·lectius, poden estar contents? Vostès creuen, per exemple, si entrem a aprofundir una mica, presidents de les entitats de Prado i Retiro, poden estar contents veient que vostès com a ajuntament inauguren aquest equipament, que no compleix res, que no hi ha accessibilitats, que posen un timbre per trucar? Escolti'm, aquestes entitats porten patint molts anys, tots les utilitzem. A part dels que som socis, la resta els utilitzem. Entitats del poble, partits polítics, i fem actes, i anem, les necessitem. No tenim altres equipaments, doncs acompanyem-les de veritat. I el que els exigim que elles han de complir, que sigui el primer l'Ajuntament que ho compleix amb els seus equipaments, perquè és una falta total de respecte. En les obres aquestes que estan fent aquests anys, que si per posar un exemple de detall, vostès allà es van permetre posar un timbre perquè la gent truqués, m'imagino, i sortiria algú a posar una rampa o ajudar a accedir-hi. Doncs ara, per exemple, al Saló Teatre del Casino Prado, per posar-los un exemple, un detall, les baranes de les llotges les tenen que pujar 20 centímetres. Unes llotges que no sé quan... Vostès se'n van a qualsevol teatre de Barcelona? Sí que em diran que aquest teatre ja tenia llicència o té llicència des del primer dia. Però és que això és ridícul. I llavors vostès fan això i no ho compleixen. Doncs torno al que els deia abans. Vostès es pensen que si repartim diners, o millor han dit engrunes a les entitats i col·lectius, compren el silenci o el vot d'aquesta gent. Però la realitat és una altra. El problema no som l'oposició, el problema són vostès. Vostès que no tenen un pla de mandat, vostès que no tenen un rumb, vostès que no tenen cap gestió. Aquest és el problema real que té Sitges. I pretenen venir aquí ple rere ple, que llavors l'oposició constantment el rescatem o els hi paguem la seva festa. Doncs com ja els hi vam dir el ple passat, per aquest camí a Junts per Sitges no ens hi trobaran. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Bielsa. Per contestar, jo només vull contestar amb el tema urbanístic. El tema de, no és un estudi lo de la modificació, o sigui, és la redacció de la modificació del POUM prèvia per un tema importantíssim i clau pel futur de Sitges, per la proliferació que tenim amb el tema d'habitatges turístics, d'apartaments turístics. Penso que urbanísticament hem de fer aquesta aturada i aquesta suspensió, i aquesta modificació és una modificació importantíssima que afectarà evidentment ara i el futur de Sitges pel nostre criteri polític per millorar, evidentment, i per tant s'ha de fer un estudi rigorós, vull dir, s'ha de fer una modificació rigorosa del POUM, però tenim en compte que és una acció de la qual ens sentim orgulloses perquè precisament és per aturar la proliferació que tenim actualment en l'àmbit d'habitatges turístics, d'apartaments turístics, de massificació turística, i això urbanísticament s'havia d'aturar. Fem una suspensió i tenim un any, i en un any evidentment hem de dir què farem, i per tant aquesta modificació s'ha de fer de manera molt rigorosa perquè és molt important pel futur de Sitges. No sé si la senyora Gasulla volia dir alguna cosa.
6: Sí. Jo me n'alegro que Vox aposti pels models de municipalització. Me'n sorprèn una mica, però me n'alegro moltíssim. En qualsevol cas, sí que li recordo que en la comissió per aquesta tasca de municipalització es van arribar a dos acords. L'aposta clara per la millora de les condicions de les educadores i del servei de les llars d'infants, cosa que es manifesta en aquesta nova licitació, per cert, en diferents millores, una aplicació de les noves taules retributives del personal docent, establiment d'una retribució per objectius per valor de 42.000 euros, una incorporació d'un administratiu a mitja jornada, la incorporació de suport educatiu, etc. I a banda d'això, òbviament, nosaltres apostem per la municipalització. Malgrat tenim en aquests moments doncs, aquesta, diguéssim, aquesta poca predisposició, per no dir-ho d'alguna manera, per part dels òrgans de control de l'Ajuntament. En qualsevol cas, aquest govern no renunciarà a la municipalització, però sobretot no renunciarà en cap dels models de gestió a la millora de les condicions d'aquest servei. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Oliver.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. No, només breument agrair al senyor Rubí el seu vot a favor. Ho entenem que no és un xec en blanc i ens emplacem per futurs plens i futures propostes a treballar conjuntament. El senyor Gelabert del POM ha contestat la senyora alcaldessa sobre les llars. Només completar el que acaba de confirmar la regidora d'Educació amb comissions, amb estudis. Aquesta ha estat la millor solució actual. No era l'aposta de l'Ajuntament, però és la millor solució que assegura mantenir i incrementar la qualitat del servei, que la té, i donar les condicions laborals i salarials que les treballadores es mereixen. El senyor Tobau, prenem nota, gràcies pel seu vot a favor, prenem nota del seu comentari i treballarem en cas de que considerem necessàries de noves modificacions. Una les negociarem amb vostè. I per acabar, el senyor Bielsa ve lamentar un cop més el seu no. És la millor manera que tenim de

0: és el que en aquests moments està doncs, aquest sector, bàsicament. Però a banda d'això, bé, com bé sap, aquesta licitació no s'ha aturat, sinó que va tenir doncs, aquesta suspensió temporal prevista a la llei de contractes per revisar diferents aspectes econòmics i ho faríem una altra vegada. Sap per què? Perquè nosaltres caminem per aquest reconeixement de les millors de les condicions de les educadores. És més, van ser elles les que van començar a detectar errades que nosaltres no acabàvem de veure. I el que van fer és fer la revisió i es faria tantes vegades com sigui necessari, perquè som un govern responsable que apostem per la qualitat d'aquest servei que és vital per nosaltres, més enllà del soroll que alguns vulguin fer. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Només per repetir. El problema més greu que té Sitges és l'habitatge amb diferència. No és una rampa, ni un timbre, ni un no sé què. El problema greu que té Sitges és l'habitatge. Fer una suspensió no és dels habitatges d'ús turístic, igual si no s'ha entès bé, és una suspensió de les llicències d'obres, d'activitats i d'usos turístics. I va encaminat precisament perquè el problema més greu que hi ha Sitges és l'habitatge que tothom ha de marxar. Si proliferen apartaments turístics, UTS, hotels que són apartaments però no són hotels, però sóc un pis, però sóc un... Això és el que per això hem d'aturar. I sí, és una modificació de planejament urbanística complexa, molt complexa, perquè evidentment qui vol fer tot això no, bàsicament ho fa per guanyar diners i per tant utilitzarà tots els recursos possibles per mirar-se amb lupa que ho fem bé. Per tant, s'ha de fer molt ben fet, però tornem-hi. El problema greu que tenim a Sitges és l'habitatge i hem de fer el que sigui perquè la gent no hagi de marxar de Sitges i el que sigui perquè l'habitatge que es faci sigui per residir a Sitges i pels habitants de Sitges. Senyor Oliver, per tancar? Sí? Doncs molt bé, doncs passem a la votació. Recordem que estem amb el punt número 5, aprovació, expedient, modificació de crèdit número 07CE/26 i 04SC/26 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vots a favor?
2: 11 vots a favor.
1: Vots en contra? Abstencions. Moltes gràcies. Passem al punt número 6. És l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 08CE/26 i 05SC/26 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Senyor Oliver.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Aquest punt d'ordre del dia, aquesta modificació que presentem és per un import de 609.000 euros i inclou diferents partides que afecten a la brigada municipal o són o inclou inversions acordades amb la brigada. Per una banda, els hi passo a detallar tot seguit, per una banda, mitjançant crèdit extraordinari, sol·licitem 45.000 euros per fer front a la necessitat de reformar la nau de Proelles per adequar-hi uns vestuaris per la brigada. Les següents partides són en forma de suplement de crèdit, això vol dir que són partides existents que demanem que s'incrementin els imports. Per un costat, 165.000 euros per a millores a la via pública, entre d'altres, la substitució de la passarel·la de fusta al Parc dels Eucaliptus, l'actuació al carrer de l'Hort Gran per la millora del paviment de les parets del pont sota de les vies. Un altre paquet important és de 346.591.000 euros, atès la necessitat d'incrementar els equips que fan el manteniment de parcs i jardins. Parlem de Tegar per atendre nous barris com el de nous barris que ara passen s'han de mantenir per part de l'Ajuntament com la Plana. 30.000 euros també per fer les despeses derivades de la compra d'una mini retroexcavadora per la brigada i finalment 22.476 euros per actuacions de millora amb els parcs infantils, actuacions de millora independent del manteniment ordinari. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora Alonso.
2: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Oliver, gràcies per portar aquest punt. Agraeixo que s'hagi portat després de tant de temps el pressupost i la reclamació que des del Margalló hem estat fent per fer el canvi de les passeres del Parc dels Eucaliptus de l'urbanització de Garraf 2. També els podia comentar una cosa, imagino que em contestarà el regidor encarregat i no vostè. 165.000 euros en passeres, lletres per la rotonda d'entrada i sortida de Sitges i Parking Mar, més el pas sota vies del carrer d'Orgran. Perfecte. Voldria saber si ja tenen preparats els plecs per fer la licitació de les passeres, perquè entenc que des del moment que jo ja ho vaig reclamar l'any passat s'ha tingut temps, espero que aquesta modificació de crèdit quedi aprovada i estaria bé que s'hagi fet ja la feina i aquests plecs ja estiguin preparats per poder demanar la licitació. També voldria saber, si us plau, amb aquests 22.400 euros que hi han previstos d'aprovar per possibles millores a les actuacions dels parcs municipals, dels parcs infantils municipals, a mi és que em grinyola una mica la xifra, perquè o és molt poc el que vostès tenen previst millorar amb 22.000 euros o tenim molts parcs infantils. Deu ser la segona, perquè com a les botigues de Sitges només tenim un, imagino que deu ser per això. Voldria llavors, sisplau, perquè la partida és ínfima, voldria sisplau llavors que ens expliquessin en què consisteixen aquestes actuacions de millora i que em confirmi, que veig que la senyora regidora Guiu estava sentint amb el cap que estan preparant els plecs, que ens ho confirmin, sisplau, gràcies. I quina data tenen prevista que surti. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Rubín.
4: Sí, moltes gràcies. Nosaltres votarem favorablement d'aquesta modificació de crèdit.
1: Perdó. Bueno, anava primer la senyora García. Endavant. Sí.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres també ens abstindrem en aquest punt, com ho farem a la resta de modificacions de crèdit, no perquè no creiem que aquestes inversions són necessàries, perquè sí que ho són, de fet arriben tard i s'aprovaran ja a pocs dies del mes de juny i per tant molt tard, sinó perquè neguem les seves maneres de governar. Algun altre grup ja els ha dit, però de la mateixa manera nosaltres, en coherència amb el nostre posicionament en el debat del pressupost, neguem la major i per tant neguem les seves maneres de governar i ens abstindrem en totes les modificacions de crèdit, entenent que potser són inversions necessàries, però la quantificació la podem posar en dubte, però en qualsevol cas nosaltres ens abstindrem a totes les modificacions de crèdit.
1: Moltes gràcies, senyor Rubí, ara sí.
4: Sí, moltes gràcies. Com he dit abans, nosaltres votarem a favor, perquè inclou unes actuacions que afecten directament el dia a dia dels veïns i les veïnes i perquè creiem que el manteniment del municipi no pot quedar mai en segon terme. Parlem de substituir la passera de fusta del Parc dels Eucaliptus aquí al Garraf 2, on ho hem demanat reiteradament moltes vegades, com també ho ha fet el partit del Margalló. De millorar el pont sota les vies del carrer Orgran, les parets, de renovar i dignificar parcs infantils, i ja que calen força la renovació i dignificar-los, de reforçar les brigades municipals, de comprar la mini retroexcavadora, com ha comentat el senyor Oliver, i d'adequar uns vestuaris dignes per als treballadors de la brigada municipal a la nau de les Provilles. I això és municipalisme real, no són grans titulars ni grans eslògans, és arreglar allò que la gent utilitza cada dia, és intentar tenir els carrers més cuidats, els parcs més segurs i els espais públics en millors condicions. I permetre dir una cosa per clara, perquè crec que hi ha un missatge important a molta gent, no? Que mentre alguns només parlen de fer grans projectes i fotografies, nosaltres defensem aquelles petites coses que fan funcionar un poble, no? Mantenir els parcs, arreglar els carrers, cuidar els espais públics i donar eines dignes als treballadors municipals, que tampoc penso que no és tant. Perquè el municipalisme de veritat no es fa des dels despatxos, és trepitjar el carrer, copsar el que diu la gent i escoltant sobretot els veïns. Nosaltres som a l'oposició i ho continuem sent amb un esperit crític i exigència, però també entenem que quan hi ha actuacions positives per al municipi, tot i que a vegades poden arribar molt tard, com és el cas, s'han de saber reconèixer. I per coherència, compromís i responsabilitats amb Sitges, avui el nostre vot amb aquest punt serà favorable. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyor Gilabert.
6: Muchas gracias, alcaldesa. Y lo de mi intervención anterior sobre un punto de una modificación de crédito. No me voy a extender en lo que he dicho anteriormente, que lo reitero, pero no me voy a extender. Pero sí que es cierto y la ciudadanía tiene que tener conocimiento de esto. De hecho, ustedes vienen obligados por la Ley de Haciendas Locales a que remitan el presupuesto antes del 15 de octubre. Y como muy tarde se debería haber aprobado el 31 de diciembre. Si ustedes hubieran cumplido los plazos legales, ¿sabe lo que ocurriría? Que podrían haber traído todas estas modificaciones de crédito para este año, en noviembre, en diciembre o a más tardar en enero. Y no, que el próximo lunes, ya es el mes de junio, estamos aprobando cuestiones que serían necesarias que se hubiesen aprobado anteriormente. Esta es la realidad. Y esto es indiscutible. Ustedes trajeron unos presupuestos tarde, de hecho ya incumpliendo los plazos preceptuados en la Ley de Haciendas Locales, que luego no se aprobaron porque ustedes, por lo visto, tenían un pacto que al final no se cumplió. Al final aquí en Sitges siempre pasa lo mismo, rancunias y traiciones. Y al final lo que sucede es que estamos aprobando a mitad de año cuestiones que deberían estar aprobadas a principio de año. En el peor de los casos, el mejor de los casos sería al final del año pasado. Por lo que, insisto, su gestión es muy mala, y hay que decirlo así, es muy mala. El Gobierno Municipal de Sitges tiene una mala gestión. Lo que ocurre es que hay cuestiones que si un partido es responsable no puede votar en contra porque Sitges no es su Gobierno Municipal. Sitges es su gente, su paisaje, su alma, que son cuestiones que espero que ustedes no las hagan mal del todo.
1: Moltes gràcies. Més paraules? No? Senyor Bielsa.
7: Sí, tornant un moment al punt, bueno, la modificació de crèdit del punt anterior, no, el que volíem comentar-li abans, senyora Gasulla, quan lo de les llars d'infants, no creiem nosaltres des del nostre grup que vagi d'errors, no? Sinó al final va d'uns diners, no? Va d'uns diners que vostès no havien previst per unes millores de les treballadores. Quan la nostra regidora en comissions els havia fet arribar, els havia fet dir que això no estava incorporat i vostès ja deien que això estava incorporat i així és que van tenir que retirar la licitació. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Oliver.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Jo breument per agrair a aquells grups que han mostrat o han anunciat el seu vot a favor o la seva abstenció envers dels que aboguen pel no per sistema. Només reconèixer i agrair que per sobre d'equilibris polítics o interessos de cada un dels grups són capaços i els hi agraïm de recolzar projectes concrets i modificacions concretes que afavoriran els nostres ciutadans i ciutadanes. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Hi ha un segon torn de paraules. No? Doncs passarem a la votació. És el punt número 6. Perdó? Ah, si n'hi havia... només una advertència, igualment, que ho saben seguríssim, però perquè també va el públic ho sàpiga. Tot el que aprovem aquí, aquestes modificacions de crèdits, estan actives al cap d'un mes i algú més. Vull dir que demà no es pot començar una licitació. Però, si vol contestar la senyora Guiu.
8: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs sí, era això. I sí, evidentment que ho tenim tot preparat. De fet, teníem l'increment de partida pressupostària per aquest any per arreglar la passera. El tema és que ja la brigada ja no pot arreglar-la, que és la feina que ha estat fent la brigada. I per això doncs, demanem aquest suplement de crèdit. I referent a les millores de parcs infantils, també és un suplement. Ja tenim una partida de 25.000 i el que hem demanat és una part proporcional del que demanàvem per aquest any i, evidentment, també pels tràmits interns de la casa. Per això només demanem una part proporcional, que són els 22.000. Per tant, seran 25.000 més 22.000, uns 50.000 per poder fer manteniment.
1: Moltes gràcies, senyora Gasulla. No hi ha rèplica perquè ja hem fet els dos torns, no? Ah, perdó, doncs un moment, que contesta la senyora Gasulla.
0: Sí, per contestar el senyor Bielsa. Jo crec que potser no l'han informat bé de què estem parlant. És a dir, el punt anterior, que se l'ha oblidat. O sigui, aquí el que fem és, donar que no s'ha pogut aprovar el nou pressupost del 2026, el que es fa és incorporar, perquè no era crèdit suficient, incorporar crèdit suficient per poder bastir el nou contracte de gestió de les llars d'infants. És a dir, no sé d'on treu aquesta afirmació. I torno a repetir, el que estem buscant en aquesta nova licitació és que s'eliminin aquestes diferències que hi ha entre els salaris, que s'arrosseguen des de fa molts anys i sobretot es fa des d'aquesta perspectiva. I més enllà del que vostè ha dit, no acabo d'entendre, el que fem és incorporar més diners, si vol jo parlo amb la senyora Tubau i li aclareixo, incorporar més diners pel nou contracte que puja en gairebé 250.000 euros més al llarg de l'any. I això és el que es fa. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem al segon torn, ara sí. Senyora Alonso.
2: Vale. Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Guiu, li agraeixo les respostes, però en realitat no m'ha acabat de contestar el que jo l'he preguntat. Jo l'he preguntat si tenien previst els plecs, m'ha dit que sí. L'he preguntat per quan tenen previst llançar-los. Sé perfectament, no necessito que la senyora alcaldessa m'ho digui, que són 30 dies des del moment de l'aprovació. Llavors la meva pregunta és si avui estem a 27 de maig, el 27 de juny surten els plecs? Per quan us tenen previst? Això, aquesta era la meva pregunta. Quina data, si ja la tenen prevista, ja que els tenen fets? I segon, tampoc m'ha contestat, afegint aquests 22.400 euros sobre els 25 que ja teníem, aquesta partida total, més o menys d'uns 50.000 euros, m'agradaria saber quines són les millores que tenen previst realitzar els parcs infantils. Si posaran més tobogans, si no, si posaran un tartan al terra, això és el que vull saber. I concretament, que és el que es farà a l'únic parc infantil que tenim a les botigues de Sitges, que és el parc dels eucaliptus. Gràcies.
1: Senyor Bielsa.
7: Sí, gràcies, alcaldessa. Llavors, sí, senyora Gasulla. I llavors, per què fan una licitació si no tenen el crèdit suficient? El que queda més clar és que tots són nyaps. No menteixin més, una licitació la que la van tenir que aturar perquè no contemplava aquestes millores de les treballadores i no hi ha res més. Moltes gràcies.
1: És difícil d'entendre algunes coses, potser per això costa una mica, però bueno, si no la senyora Gasulla pot tornar a explicar. No sé si la senyora Guiu vol contestar, però de totes maneres ja ho sé que ho sap, ara s'aprova, passa un mes, després s'ha de publicar. I pot passar una setmana, tres dies, quatre, deu, no li podrà dir exactament si començarà el 28, el 29 o el 31. És impossible, perquè s'aprova, passa, s'ha de publicar, passen uns dies. A vegades doncs, és un mes i deu dies, o un mes i cinc dies. Ara estava tot preparat perquè això estava ja preparat pel pressupost, perquè hi havia la partida, però fins que no tens la partida i publicat i tot perfecte, no es pot començar la licitació i de seguida... No sé si volia contestar alguna cosa més del tema dels jardins d'infants.
8: Sí, dels parcs infantils en tenim 38 al municipi de Sitges. Un d'ells, evidentment, és el de les botigues. El que hi ha són informes dels diferents parcs i el que farem és, en funció de les urgències i prioritats, hi ha una llista i aquest any començarem. Vull dir, amb això no pensem que ja arreglem tots els parcs infantils. No, començarem a arreglar tots els parcs infantils. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyora Gasulla.
0: Micro obert. Ara. Doncs es fa una nova licitació, senyor Bielsa, perquè s'ha acabat el contracte. I no podem estar sense contracte. Entens? Vull dir, estem fora de pròrrogues, que vostès a vegades el que fan unes afirmacions sense demanar ni preguntar. Per una altra banda, torno a repetir, per què incrementem en aquesta xifra en el nou contracte? Era la que estava previst en el pressupost del 2026 i amb el contracte vigent que està marcat per el pressupost del 2025 prorrogat no podem abastir. Per això portem a modificació, és molt fàcil d'entendre, per això portem a modificació amb aquest increment per la part proporcional del que quedarà de curs quan s'implanti el nou contracte. Que el que pretén el nou contracte, torno a repetir, és assegurar l'equitat salarial i evitar les desigualtats, l'equiparació salarial. I aquesta és la realitat, es posin com es posin. Vostès poden fer les lectures esbiaixades que vulguin, però els convido a fer una cosa molt simple. Parlin vostès amb els representants de les educadores, amb les representants de les educadores, amb les directores de les llars d'infants. Parlin vostès amb elles. Els convido que facin aquesta lectura, no amb una persona, sinó amb elles. I els explicaran segurament amb molta més expertesa que no pas jo. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Ara sí que hem passat els dos torns. No sé si el senyor Oliver volia dir alguna cosa. Doncs passem a la votació. És el punt número 6. Aprovació, expedient, modificació de crèdit, número 08C/2605SC/26, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vots a favor?
9: Vots a favor.
1: Vots en contra.
9: 4 vots en contra.
1: Abstencions.
9: Sí, abstencions. El punt queda aprovat.
1: Moltes gràcies. Passem ara al punt número 7. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 09C/26 i 06SC/26, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Senyor Oliver.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquest punt setè, que és el tercer d'aquest bloc de modificacions de crèdit, sol·licitem una modificació de 198.561 euros per dos projectes. El primer, de 150.000 euros, és l'adequació i transformació del pati interior del patronat. Bàsicament, els hi vam explicar a informatives, es tracta d'aquest mur de contenció de quan sortim al pati del patronat a mà dreta, aquesta patologia sobrevinguda que no coneixíem quan es va realitzar el projecte. I juntament amb aquest mur s'aprofitarà per arranjar el pati. I 48.400 euros per la rehabilitació del Palau del Rei Moro, aquest segon mitjançant crèdit extraordinari. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt, senyor Gilabert. Senyora García.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres també ens abstindrem en aquest punt. Tot i que, com explicava el regidor Oliver, doncs, l'estat del patronat jo crec que va més enllà d'un mur de contenció del pati exterior, va molt més enllà, per tant, l'estat en el que es troba doncs, requeriria d'una inversió molt més elevada que aquesta que vostès avui aprovaran.
1: Moltes gràcies. Senyor Gilabert.
10: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, en primer lugar, esto es otra muestra más de la mala gestión, porque dirán ustedes que no se han dado cuenta de que ha surgido una patología en el patronato. Pero esto lo podían haber tenido conocimiento desde hace mucho tiempo. Aún es más, es que yo estoy convencido de que ustedes tenían conocimiento desde hace cuanto menos más de 4 o 5 meses. Estoy convencido. No sé lo que dirán ahora, pero realmente son muestras constantes de situaciones en las cuales ustedes hacen gala de una mala gestión. Yo entiendo que ustedes lo que intenten es a veces rectificar al resto de regidores de la oposición, pero no lo consiguen. Mira, ahora mismo, me ha dicho la señora Gasulla, doña Carmen, me dice, usted se ha equivocado con la traducción porque Jardín Infants no son hogares infantiles. Mire, se lo voy a explicar. Jardín Infants, en el concepto como traducción, sería guardería. El problema es que hay una diferencia entre guarderías y hogares infantiles. Que no confunda usted con los centros de educación para los niños que están bajo tutela menores de 18 años. No lo confunda, porque la traducción del catalán al castellano es hogares infantiles, hogares de infantes. Usted incluso lo puede mirar. ¿Qué es la diferencia con la guardería? ¿Sabe cuál es la diferencia con la guardería? Las guarderías no hacen una labor educadora. En los hogares infantiles y en los hogares de infantes, sí. ¿Pero qué ocurre? Que este gobierno tiene a veces algún matiz que quiere corregir a regidores de la oposición, equivocándose el propio gobierno, porque no tienen argumentos y su gestión es, y lo vuelvo a reiterar, no mala, nefasta. O sea, este gobierno es un gobierno de mala gestión, es un gobierno que no se ponen de acuerdo entre ustedes y que al final pasan cosas como las que pasan con los hogares infantiles, Jardín Infants, o con la doña Carmen, los quiera denominar. Pero esa es la realidad. En este caso, ¿qué hubiese sucedido
6: si se hubiesen aprobado los presupuestos? ¿Estos 150.000 estarían reflejados o no estarían reflejados? Eso es lo que les pregunto. Lo que sí que es cierto es que claro que lo sabían. Y ahora dicen que hay una patología de carácter arquitectónico en la cual no se podía prever y por eso se tiene que hacer esta modificación de crédito. Pero no nos hagan tragar con ruedas de molinos, porque de hecho lo que es patente es la mala gestión del gobierno municipal. Ahora bien, como entendemos que todas estas cuestiones son necesarias, por eso nos abstendremos.
1: Més paraules, senyor Bielsa.
11: Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, vostè veia, em deia abans que si parlàvem si d'un timbre, si d'un accés a un equipament, de què vol que parlem, si és el que porten vostès al ple? Ara parlem d'una paret, una modificació de crèdit per fer d'una paret, d'un equipament que ja van inaugurar. O de què volen que parlem? Si de xapa i pintura, als parcs infantils, de canviar papereres, o si això és el que vostès porten al ple? Si vostès són els que governen i porten aquí l'ordre del dia, si vol, bueno, parlem d'una altra cosa, però ens haurem de tenir els punts que vostès porten. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Ah? Més? Com? Sí, sí, sí. Ah?
11: Que li deia que votaríem en contra d'aquesta paret. Moltes gràcies.
1: Quina sorpresa. Bé, per respondre la primera, només una cosa. Si respectés la llengua catalana, que és el que hem de parlar aquí, no hauríem d'estar parlant d'hogares infantils ni coses d'aquestes. Per tant, jo li demanaria que parlem amb la nostra llengua, no? Això estaria bé, perquè no hauríem de parlar d'això. Doncs jo també. Doncs vinga, endavant, per respondre.
0: Bueno, no farem aquí un debat filològic, però jo li diré simplement, senyor Gilabert, és que l'ha fet malament la traducció i li diré per què. Perquè vostè ha fet una traducció literal d'un servei que ho ha explicat molt bé, el tema de les guarderies, però són escoles bressol, per tant, escoles infantils, per no entrar en aquests matisos. Per tant, no juguem amb el ChatGPT, que ja ens coneixem, eh? No, escoles infantils.
1: Per respondre, senyor Oliver, no sé si ha de respondre, senyor Oliver, que tenim un altre torn de paraules. Endavant.
3: Sí, he de respondre molt breument a l'alcaldessa, agraint un cop més a tots els grups que facilitaran aquesta modificació i fent una breu defensa del patronat. Caram, és d'aquells projectes dels quals més orgullosos estem com a govern. Haver tornat aquest equipament públic a la vila de Sitges és d'aquelles coses que creguin que més feliços estem, més orgullosos estem. Tot i aquestes patologies que els hi hem repetit i els hem explicat un cop i un altre. No tornaré a parlar de guano, de coloms, de roques. Continuarem portant aquest ple, ja només, però continuem amb aquest ple portant modificacions de crèdit per tornar aquest equipament a la ciutadania. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Tenim un altre torn, no, de paraules? O ja m'he despistat jo? Sí? Ja no recordo. Sí, senyor Gilabert. No, cinc, no. Eh? No, no. Per això, però segon.
6: Alcaldesa. Bueno, de hecho, yo entiendo que todo lo que viene en los puntos no habla de escuelas Bressol, habla de llars d'infants. Y precisamente la traducción es correcta, no de las escuelas Bressol, habla de llars d'infants. Pero bueno, no voy a entrar en cuestiones de matices. Lo que sí que es cierto es que no se ha contestado a mi pregunta. Si se hubiesen aprobado los presupuestos, ¿esta partida de 150.000 estarían incluidos en los presupuestos, sí o no? Esa es realmente el quid de la cuestión y, de hecho, de lo que estamos discutiendo. Yo entiendo que sí que estarían. Lo que ocurre es que ahora mismo, en base a su mala gestión, los tienen que introducir como modificación de crédito de una obra que ya se ha realizado. Y como la tienen que enmendar, pues ahora realizan una modificación de crédito de 150.000 euros.
1: ¿Més paraules? No. ¿Vol respondre amb això? És que les modificacions de crèdit no són només per quan hi ha pressupost. Es poden fer durant tota la legislatura, evidentment, totes les modificacions i quan surten doncs, coses com una paret que es cau o qualsevol cosa extraordinària, no estava en el pressupost, evidentment, no? Entenc que és el que volia respondre el senyor Oliver. No estava, l'obra valia el que costava, obres al jardí, et surt una patologia diferent i s'ha de fer una ampliació de crèdit i això evidentment que no estava i per això es porta aquesta modificació de crèdit. No sé si hi ha alguna paraula més. No? Doncs passem a la votació. És el punt número 7. Aprovació, expedient, modificació de crèdit número 09C/26 i 06SC/26 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vots a favor. Vots en contra.
12: 4 vots en contra.
1: Abstencions. La Eva?
12: 6 abstencions.
1: Ah, vale.
12: El punt queda aprovat.
1: Moltes gràcies. Passem al punt número 8. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 10C/26 mitjançant crèdit extraordinari. Senyor Oliver.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquí es sol·licita amb aquest punt 8è una modificació de crèdit de 61.900 euros, que això ens ve de la regidoria de tradicions i festes, i és per l'atorgament de les subvencions nominatives per als personatges de Carnaval. I això, no sé, jo els hi avanço per si podem estalviar al públic avui ens acompanya debats més o menys recurrents. És una subvenció nominativa que no va en pressupost i que s'otorga, sol·licita aquesta partida ara que coneixem quina entitat portarà els personatges de Carnaval. No anava en pressupost, com ho recorda l'alcaldessa. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Gilabert.
13: Esta, de hecho, yo considero que es el único punto que traen que es correcto. No, el otro no es correcto, porque el otro, ya le digo yo, que realmente han hecho aquí un juego de naipes, un juego de engaños. Esta es correcta, porque es cierto que no se podía saber si se hubiesen cumplido los plazos legales y hubiesen traído el presupuesto antes del 15 de octubre, no se sabría quién iba a realizar esta actividad. Por lo que entiendo que nosotros vamos a votar a favor en este punto, porque este punto tiene todo el sentido y es un punto correcto. De hecho, siempre dicen que un reloj estropeado por lo menos dos veces durante las 24 horas da bien la hora. Este es el momento que el reloj estropeado ha dado bien la hora.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyor Oliver? No? Doncs passem a la votació. És el punt número 8. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 10C/26 mitjançant crèdit extraordinari. Vots a favor.
12: Dotze vots a favor.
1: Vots en contra.
12: Cap vot en contra.
1: Abstencions.
12: Abstencions.
1: Moltes gràcies. Passem al punt número 9. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 07SC/26 mitjançant suplement de crèdit. Senyor Oliver.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, presentem aquí una important modificació de crèdit de 880.000 euros que sol·licita per mitjançant suplement de crèdit per executar el projecte executiu de reurbanització i adaptació de l'hort de Can Fals. De fet, ens estem avançant d'alguna manera, ja que el punt 14 de l'ordre del dia porta a aprovació el projecte bàsic i executiu d'aquesta reforma de l'hort de Can Fals que ens presentarà la regidora Carme Gasulla. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Rubí.
4: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges nosaltres votarem favorablement aquesta modificació de crèdit, perquè entenem que el projecte de l'Hort de Can Fals és una actuació estratègica per al municipi, perquè quan es tracta de recuperar espais emblemàtics, generar espais verds i millorar la qualitat urbana del centre de Sitges, nosaltres hi som. Parlem d'una inversió important, però també d'una aposta de futur. Adaptar aquest espai com a parc climàtic, espai de convivència i refugi urbà en un context on els ciutadans han de ser cada vegada més la ciutat més habitables i més resilients. A més, aquest projecte té un valor afegit molt important i és la recuperació d'un espai històric que durant massa anys ha estat degradat i desaprofitat. Nosaltres fa temps que defensem que Sitges no només ha de créixer, sinó també ha de saber recuperar i dignificar el que forma part de la seva identitat. Per això avui votarem a favor d'aquesta modificació pressupostària, perquè és coherent amb l'intervenció que farem posteriorment sobre el projecte executiu i amb una manera d'entendre el municipalisme basada en la recuperació del patrimoni, els espais públics i la qualitat de vida dels sitgetans i les sitgetanes.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Gilabert.
10: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Desde el Grupo Municipal de Vox también vamos a votar a favor por la recuperación de este espacio que hace años que se reclama dada la situación en la que se encontraba. Es cierto que utilizan ustedes aquí una nomenclatura como si fuese un espacio climático que va a hacer realmente en verano va a hacer o se va a evitar el calor. Lo que hacen son espacios de sombra, que es lo que van a hacer realmente ustedes. Ustedes utilizan una nomenclatura y una terminología para dar una imagen de lo que ustedes quieren dar, una imagen de lo que dicen que es su prioridad. Pero si bien es cierto que este es el Hort de Can Fals necesita poner a disposición, se necesita poner a disposición de la ciudadanía de Sitges y al mismo tiempo una remodelación, y en este momento también me gustaría felicitar a las alumnas que han colaborado en la redacción de este plan. Y tal como hay veces, doña Carmen, que con usted soy crítico, le quiero decir que aquí usted ha hecho una buena labor implicando a las estudiantes en la elaboración de este plan.
1: Muchas gracias. Per respondre, senyor Oliver.
14: Sí. Bé, agrair un cop més, ho faré a tots els punts, als partits que facilitaran l'aprovació. I, senyor Gelabert, aquest és un exemple d'un projecte, d'una modificació de crèdit, que de fet és el 50% de l'import estimat projectat, que no està en pressupost i que ens veiem obligats aquí. Aquest no val, no ho conti vostè com la segona vegada que un rellotge fet malbé dona l'hora. No, aquí no. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyora Alonso.
2: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Gasulla, parlem dels refugis climàtics, parlem de l'Hort de Can Fals, parlem de que una altra vegada li torno a parlar de les botigues de Sitges, en allà no tenim arbres, no tenim refugis climàtics. Sí, bé, és cert que vostè en el ple anterior em va comentar que hi ha uns projectes diferents per tot el municipi i penso que em va comentar un que estava a les botigues de Sitges, però és que nosaltres a les botigues de Sitges no volem més obres, estem farts d'obres, no volem marquesines, nosaltres el que volem és un arbre, la copa d'un arbre, que és la cosa més ecologista i sostenible del món, i no ho tenim. Deixi'ns de construcció, deixi'ns de marquesines, posi'ns arbres al passeig, ho estem reclamant, encara estan a temps, no ho fan. Ja no sé com demanar les coses, sí, se'ls omple la boca a tots amb el canvi climàtic, amb els projectes del Sitges 2040 o 2050, no me'n recordo, marquesines, però a les botigues de Sitges no hi ha res. Cada vegada tenim menys espai pels veïns, cada vegada tenim menys espais per poder fruir, parcs infantils amb ombra, només tenim un, ja que estic aquí, ja que aprofito els meus minuts que tinc d'intervenció per demanar, sisplau, que els eucaliptus del parc dels eucaliptus es cuidin perquè estan en molt mal estat. Senyora Gasulla, Només això, projectes per les botigues, no necessitem d'aquest tipus, el que necessitem són arbres amb ombra. Gràcies.
1: Més paraules? Senyor Gilabert.
10: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bien, sí, señor Oliver. Yo siempre lo he dicho, que las modificaciones de crédito tienen una función, que precisamente es aquello que no ha sido previsible y que no pueda ir en un presupuesto, esa es su función, precisamente, para una mejor gestión. Sí, por eso, si usted se fija, el Grupo Municipal de Vox vota a favor de las modificaciones de crédito que no eran previsibles y que realmente son las que cumplen su función, y las que considera que son necesarias, pero que realmente tenían que haber ido en el presupuesto, se abstiene, sí. Pero precisamente de los puntos que hay hoy, es la segunda vez que ustedes aciertan. Porque como he dicho anteriormente, un reloj en 24 horas hay dos veces que aunque no funcione, da la hora exactamente.
1: Moltes gràcies. Per respondre, senyora Gasulla.
0: Sí, moltes gràcies. Contestaré la senyora Alonso, li vaig comentar, no?, que hem fet un projecte a través de la Diputació, un estudi de parcs climàtics, a través d'una valoració i una diagnosi, i d'aquesta diagnosi doncs, en van sortir doncs, 19 parcs a Sitges, estem parlant de parcs, després si vol li parlo d'arbres, de 19 parcs afegint a més a Can Robert i l'Hort de Can Fals, que són els projectes, Can Robert pràcticament està acabat i Can Fals és el que intentarem aprovar avui. I d'aquest van sortir doncs, aquests 19 parcs climàtics que reuneixen les condicions perquè ho siguin, és a dir, que reuneixen doncs, aquests elements que els experts consideren que són els correctes. I d'aquests 19 n'hi ha un a les botigues i un al nucli del Garraf. Parlo del Jardí de Can Ferratges, Can Girona, Can Miladrac de Sitges, Jardins de Terramar, Can Bota, Facundo Bacardí, Creu Roja, Sant Jordi, Rocar, Vinyet, Eucaliptus, Plaça Catalunya, etc. És a dir, és un estudi que és molt més ampli. Amb un total de pressupost valorat aproximat per tal d'adaptar-los a parc climàtic d'uns 492.000 euros aproximadament. Això, com té raó el que diu, no eximeix d'anar reflotant, anar refent doncs, la plantació d'arbres. Pel que a mi m'arriba i em consta és que aquestes obres que s'estan fent en el passeig de les botigues també inclouen la plantació d'arbres. Per tant, sí, sabem que hi ha camí per fer, però en qualsevol cas jo li descric el projecte que nosaltres portem des d'Acció Climàtica. Moltes
1: gràcies. Abans de tancar, només dic que durant molts anys, i amb molta raó, les botigues de Sitges s'ha dit que aquí a l'Ajuntament no es feia cap inversió a les botigues de Sitges. En aquesta legislatura serà amb diferència el període que més inversió s'ha fet a les botigues. Moltíssima. Hem fet molta inversió. Ara que fem inversió, vostè diu no volem més obres. Estem fent Riera Vallbona, el passeig de les botigues, la nostra part, que és on hem plantat arbres i precisament està ja finalitzada l'Almiteco que estan fent, esperem que acabin aviat, els aiguamolls de la platja, les passeres, ara que estàvem dient, o sigui, mai a la vida s'havia fet tanta inversió en les botigues com s'ha fet aquesta legislatura. I per sorpresa vostè ara diu no facin més obres. Jo crec que és important, era un deute que teníem amb les botigues, és clar que sí, i encara es pot continuar fent moltíssim més. Però no em pot negar que és la vegada que s'han invertit més diners en les botigues amb diferència de qualsevol legislatura. Bé, doncs passem a la votació, que estàvem amb el punt número 9. És aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 07SC/26 mitjançant suplement de crèdit. Vots a favor. Vots en contra.
15: Cap vot en contra.
1: Abstencions.
15: 9 abstencions, el punt queda aprovat.
1: Moltes gràcies. Passem ara al punt número 10. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 08SC/26 mitjançant suplement de crèdit. Senyor Oliver.
14: Gràcies, senyora alcaldessa. Parlem aquí d'una modificació de 99.275 euros que ve de la regidoria de drets socials. I això es demana en aquesta partida per dotar de crèdit suficient les aplicacions pressupostàries de serveis socials bàsics i centrals com són el Servei d'Intervenció Socioeducativa, el SIS i la CALA, el contracte d'atenció a les persones sense llar,
3: o les prestacions socials per persones amb pensió no contributiva. També inclou una partida important per millorar el servei local de teleassistència. I aquí hi ha increments i en algun cas alguna una dotació per la licitació que ha de millorar el servei. Gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Paraules en aquest punt. Senyor Gilabert.
6: Muchas gracias, alcaldesa. Entiendo que esto sí que debería haber ido en el presupuesto y que estamos en una situación de que requiere los servicios sociales una intervención inmediata. Inmediata porque Sitges a día de hoy sus calles nunca se había visto tantas personas sin hogar y en la calle como nunca. Y de hecho eso es una gestión que el gobierno municipal ha, desde el punto de vista de Vox, ha hecho dejación de funciones. Nosotros no consideramos mal todas aquellas partidas que vienen en este punto. Ahora bien, también les digo, ya les adelanto, desde el Grupo Municipal de Vox solicitamos que todas estas ayudas se tengan en cuenta el principio de prioridad nacional.
1: ¿Alguna paraula més? ¿No? Doncs, si no hi ha més paraules, passem a la votació. És el punt número 10. Aprovació, expedient, modificació de crèdit número 08SC/26 mitjançant suplement de crèdit. Vots a favor.
16: 11 vots a favor.
1: Vots en contra.
16: Cap vot en contra.
1: Abstencions.
16: 9 abstencions. El punt queda aprovat.
1: Moltes gràcies. Passem a l'últim punt de la regidoria d'Hisenda, que és el número 11. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 11C/26 mitjançant crèdit extraordinari. Senyor Oliver.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, arribem a aquest setè punt de l'ordre del dia dedicat a les modificacions de crèdit i aquest darrer punt sol·licita la creació, la vinculació de partides del Departament de Drets Civils per atendre la publicació d'un llibre en memòria LGTBI, concretament el que és important remarcar és que aquí no estem demanant diners, acudir al romanent per pagar aquest projecte, sinó un traspàs intern entre fons de la mateixa regidoria. És un, el que diem, un traspàs entre partides per vinculació. La regidoria disposa d'aquests diners, de 9.600 euros per atendre aquest projecte i el que demana és que es puguin vincular i la despesa es pugui traspassar per atendre aquest llibre de memòria LGTBI que durà a terme l'associació Sitges Colors. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Gilabert.
6: Muchas gracias, alcaldesa. Nosotros votaremos en contra, ya sé que alguna asociación quiere publicar un libro, pues que esa asociación se pague la publicación del libro. Yo no entiendo por qué el Ayuntamiento de Sitges tiene que subvencionar a entidades que, por cierto, van de la mano de su gobierno para que publiquen libros. Esa es la realidad y yo entiendo que aquí seré el único, pero le voy a decir una cosa. Es lo que piensa muchísima gente y gran parte de la ciudadanía de Sitges.
1: Moltes gràcies, senyor García.
17: Gràcies, alcaldessa, regidor, regidores, bona tarda. Bé, nosaltres no hem intervingut en cas de les modificacions de crèdit que s'han passat fins ara, però sí que volem fer una intervenció conjunta sobre aquestes modificacions de crèdit. Avui han portat vostès a aprovació un nou bloc de modificacions de crèdit i el nostre grup vol ser molt clar. No bloquejarem el funcionament de l'Ajuntament, però tampoc podem avalar un model de gestió que s'ha convertit en la norma d'aquest govern. Totes les actuacions que avui han proposat, educació, drets socials, manteniment urbà, cultura, projectes urbanístics, són necessàries. I ho són perquè els serveis tècnics així ho acrediten, però el problema no és el contingut, el problema és el mètode. Estan governant Sitges sense pressupost i això els aboca a una cadena interminable de modificacions de crèdits finançades en romanent. El romanent és una eina útil, però no pot ser el substitut permanent d'un pressupost que no arriba. No pot ser que les subvencions anuals, mobiliari, manteniment ordinari o estudis urbanístics es declarin inajornables per una manca de planificació i, sobretot, una pèrdua de confiança del nostre grup en vostès. Avui aquest ple acaba d'aprovar més de 2,1 milions d'euros de romanent en drets civils, cultura, urbanisme, educació, llars d'infants, etc., perquè no hi ha pressupost. I aquesta és la prova més clara que Sitges està funcionant a base de pedaços i no de planificació. Això no és eficiència, això no és planificació i això no és governar amb visió de futur. El nostre grup vol que Sitges avanci i per això hem facilitat l'aprovació d'aquestes modificacions, però també volem deixar clar que aquest model s'ha d'acabar. Per responsabilitat institucional, el nostre vot ha estat una abstenció activa i facilitadora, però també per responsabilitat política exigim al govern que posi ordre, criteri i planificació en la gestió econòmica municipal. Sitges no pot continuar funcionant a base d'urgències inventades. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Oliver.
14: Gràcies, regidor García. Bé, jo agrair-li aquesta i tots els cops que el seu grup s'ha abstingut i ha facilitat i facilita l'aprovació. Bé, jo crec que el seu grup i aquest govern ha estat un exemple de negociar fins al darrer dia i d'intentar arribar a un acord de pressupostos que finalment no vam poder tirar endavant. I per una altra banda, no puc evitar de pensar i de compartir amb vostè i amb tots els presents la bona notícia de que la Generalitat de Catalunya, el president Illa, disposi i la Generalitat disposi de pressupostos properament. I també recordar que, caram, corregeixin, però no sé si la modificació de crèdit que es va facilitar per tirar endavant aquests mesos sense pressupost era de 66 milions d'euros amb una única modificació. Cada administració segueix la seva pauta i la seva manera de fer, però no som els únics que hem de tirar endavant els nostres projectes i treballar-ho amb les eines de què disposem. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Gilabert.
6: Muchas gracias, alcaldesa. Si no me equivoco, en este punto, aparte de una subvención para la edición de un libro de una asociación, también va las retribuciones básicas, la modificación y la actualización de retribuciones básicas, si no lo han editado correctamente, si no lo han editado mal, porque usted esto no lo ha explicado. Pero no lo ha explicado y yo entiendo si lo ha hecho a propósito o realmente se ha descuidado. Porque ¿a quién se le ocurre poner en el mismo punto la actualización de las retribuciones de los funcionarios y la subvención a una asociación? No tiene ningún sentido y va en el mismo punto según consta en el expediente que ustedes nos han facilitado, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que deberían ir separados porque son dos cuestiones totalmente distintas. Pero aparte de eso, nosotros votaremos en contra.
1: Moltes gràcies. Ara l'explica aquest segon punt, que és una donació de compte. El que votem no és això, això és una donació de compte. Endavant.
14: Sí, és una donació de compte, com diu l'alcaldessa, José Antonio, i el que estem fent aquí, si es fixa vostè, és d'informació i de promoció turística de la regidoria de turisme. I el que es fa aquí, bàsicament, és preveure... S'ha creat per decret i ara es dona compte de la previsió de que la regidoria de turisme pugui tenir un reforç administratiu. Aquest és el procediment, no té res a veure i és una dació de compte. És preveure la incorporació d'una administrativa. Ens pot estranyar més o menys, però és un tema molt tècnic. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Ja hem fet els dos torns, no?, de paraula. Doncs passarem a la votació. És el punt número 11. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 11C/26 mitjançant crèdit extraordinari. Vots a favor?
16: 11 vots a favor.
1: Vots en contra?
16: 5 vots en contra.
1: Abstencions?
16: 5 abstencions. El punt queda aprovat.
1: Moltes gràcies. Repeteixo com ha dit el regidor Oliver, moltíssimes gràcies a aquells grups que us heu abstingut, heu votat a favor en tots aquests punts, perquè tot i les crítiques de que anem tard, de que no està bé, de que no hi ha pressupost, de que... però alguns també han dit que són punts importants

0: D'aquest punt, senyor Martínez, endavant.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, a l'expedient de desestimació de recurs hi havia dos recursos presentats, un del CIT i un altre d'una treballadora municipal. El del CIT finalment ha desistit com a conseqüència de la negociació que hi ha hagut amb ells i l'acord en el que hem arribat, i és per això que es procedeix a proposar només la desestimació d'aquesta treballadora amb els fonaments exposats a l'expedient. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor García.
2: Sí, alcaldessa, molt ràpid. Senyor regidor, el que recurs aquesta treballadora ja no està en aquest ajuntament. Li van preguntar i va dir que donaria resposta i no l'han rebut. Aquesta plaça es perd, o en cas d'aquesta treballadora tornés a l'ajuntament demà, quin lloc tindria per incorporar-se? Gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt.
3: No, simplement, gràcies, bona tarda a tothom. Senyor Martínez, simplement per aclarir, perquè no hem acabat de... És a dir, entenem el contingut del punt, eh? Per tant, aquí estem aprovant dues resolucions amb una que vostès entenen que és favorable per la negociació i l'altra que no, perquè és tal com se'ns va explicar informatives. Ho dic per també que quedi clar exactament el contingut d'aquest punt. Moltes gràcies.
0: Senyor Martínez.
1: Sí, doncs, senyor... És un punt en el qual hi ha els dos recursos, un que és el que desestimem, que és el del CIT, i l'altre que és el de la treballadora, un que es desestima, que és el del CIT, i l'altre que és el de la treballadora municipal.
0: No, ho explico bé perquè no està molt aclarit. Hi havia dos recursos a l'RLT, dos. Un dels sindicats i un d'una treballadora. Val? El dels sindicats, ells han dit, ens retirem, ens en anem, per tant ja no està aquí. I queda aquest recurs d'aquesta treballadora, que és el que nosaltres portem, és un desestiment del seu recurs. Això és el que ha quedat, potser perquè al principi es parlava de dos, perquè sí, hi havia un del sindicat, però el sindicat finalment s'ha retirat i per tant queda només el de la treballadora.
1: I comentar al senyor García, doncs, que aquesta plaça s'ha convertit, per tant, en el cas de que la treballadora es volgués incorporar, es podria incorporar si hi ha una plaça vacant laboral de la mateixa categoria.
0: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? Alguna observació més en aquest punt? No? Doncs passem a la votació. És el punt número 12, eh? Aprovació de la resolució de recurs. Estem fent una resolució d'un recurs de reposició a l'acord plenari de data 11 de març de 2026 pel qual s'aprova la relació de llocs de treball. Vots a favor.
4: 10 vots a favor.
0: Vots en contra.
4: 4 vots en contra.
0: Abstencions.
4: 7 abstencions. El punt queda aprovat.
0: Moltes gràcies. Passem ara al punt número 13, que és l'aprovació inicial de la primera modificació de 2026 de la plantilla de personal municipal vigent. Senyor Martínez.
1: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, després de sentar-nos amb els sindicats, dir que l'expedient de la plantilla municipal doncs, s'ha tornat a treballar, s'ha negociat amb els representants sindicals i s'ha arribat a un acord amb els mateixos. I els acords principals són els següents. Finalment no es convertirà la plaça d'oficial en una plaça de tècnic d'espais verds. Un altre acord amb el que hem arribat és que quan la cap d'educació jubili i la seva plaça quedi vacant, aquesta situació es portarà a la mesa general de negociació per veure conjuntament quina és l'opció més necessària i adequada per transformar aquesta plaça segons quin servei de l'Ajuntament sigui més necessari. I com deia, aquests acords són fruit del diàleg i del treball conjunt entre l'Ajuntament i la representació sindical per arribar a acords dins del que són els serveis municipals, i n'estem molt orgullosos i orgulloses d'haver pogut doncs, tenir aquesta negociació i arribat a aquests acords. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt, senyora García.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyor Martínez, poden estar vostès molt orgullosos, però ells continuen desconfiant de vostès, eh? I així ho han dit de manera, literal, no? Per tant, vostès porten a aprovació aquesta plantilla una altra vegada perquè han arribat a un

0: d'acord, han signat un acord a canvi de que respectin reivindicacions que fa la brigada. Per tant, vostès han entès que finalment hi havia reivindicacions que feien que eren absolutament legítimes i vostès doncs, no han tingut més remei que acceptar determinades coses, no? Perquè aquest any es compleixen 2 anys de l'estabilització, també han aconseguit els contractes relleu, 5 persones que es podran acollir, doncs, en concret 2 persones de la brigada i 3 administratives que es podran acollir en aquest tipus de contractes. Per tant, aquestes eren les reivindicacions dels treballadors que vostès han entès finalment doncs, que les havien d'acceptar sí o sí. I per tant, repeteixo, malgrat aquest acord, doncs, ells continuen desconfiant de vostès i nosaltres doncs, no donarem suport, però tampoc votarem en contra, sinó que ens abstindrem.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Rubí.
2: Moltes gràcies. Volem explicar el sentit de la nostra posició respecte a aquesta modificació de plantilla que avui es porta a aprovació. En el dictamen del ple passat vam votar en contra perquè enteníem que el plantejament que es feia comportava una pèrdua efectiva de places vinculades als oficis de la brigada, especialment a l'àmbit de jardineria. En aquell moment advertíem que s'estava afeblint progressivament l'estructura del personal d'oficis municipal i que això podia acabar repercutint en la qualitat dels serveis públics i de la capacitat operativa del propi ajuntament. Avui, amb aquest dictamen que porten a aprovació, observem que hi ha una rectificació parcial d'aquell plantejament inicial. Ara recull expressament que una de les places vinculades a la promoció interna d'oficial de jardiner finalment no es convocarà per promoció interna atès que no és possible per jubilació. I això políticament i organitzativament és important. Perquè nosaltres defensem que els oficis de la brigada són essencials, mantenen el coneixement tècnic acumulat, garanteixen capacitat de resposta immediata i formen part de l'estructura bàsica del manteniment de l'espai públic de Sitges. També volem remarcar un altre aspecte positiu que desencalla amb aquesta aprovació, la possibilitat d'activar finalment el contracte de relleu del personal laboral. Aquesta era una reivindicació sindical coherent i necessària, especialment per equiparar les condicions amb el personal funcionari i facilitar el relleu generacional dins de l'Ajuntament. Per tant, reconeixem que hi ha avenços i rectificacions respecte al dictamen del ple passat. Ara bé, ens abstindrem perquè continuem pensant que aquesta feina es podia haver fet millor des del principi, amb més planificació, amb més consens i amb una aposta més clara per preservar i reforçar les places estructurals del servei municipal. Des de nosaltres, des de Fets per Sitges, continuem defensant una brigada municipal forta, professionalitzada i amb una estabilitat de futur.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Seré breve, señor Martínez. De hecho, entiende cómo no se pudo votar a favor en el anterior pleno. Porque es cierto que se ha hecho ahora una rectificación, pero eran rectificaciones que se tenían que hacer para poder aprobar este punto y para poder ser consensuado. Ahora bien, le tengo que agradecer una cuestión, que ha sido la rapidez con la que ha actuado, que ha sido solamente un pleno de diferencia entre el anterior y este. Aquí, señor Martínez, tendría que tomar nota para que siempre las cuestiones que se puedan subsanar y se puedan rectificar sean de esta manera, con esta celeridad.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyora Gallardo.
4: Moltes gràcies. Bé, nosaltres comencem anunciant que ens abstindrem també en aquest punt i ho farem perquè és evident que hi ha hagut aquests avanços que cal reconèixer, però sobretot un reconeixement a la feina, a la pressió sindical i a aquesta negociació dels treballadors i treballadores d'aquesta casa. En primer lloc, perquè finalment vostès han acceptat, com s'ha dit, els contractes de relleu i sincerament també hem de dir que no entenem com fins ara s'havien negat, quan bé, en moltíssimes administracions això es du a terme, entenem que estem parlant d'una eina que al final és útil i que és necessària, que permet, perquè tothom entengui això del contracte de relleu, que aquells professionals que encara en la part final del seu tram de vida laboral doncs, puguin fer aquest mètode de treball, però sobretot també entenem que aquesta és la part interessant, una oportunitat perquè entrin nous professionals a l'Ajuntament. Per tant, evidentment, això es va per la plantilla, es va per la transmissió de coneixement i per garantir el futur i la renovació d'aquesta casa, com hem comentat també amb els sindicats, no? I evidentment valorem també positivament que després dels processos d'estabilització marcats fora de la voluntat d'aquest govern hi hagi la possibilitat de fer aquestes promocions internes, perquè hi ha gent que porta anys treballant i que mereix perspectives professionals, estabilitat i el reconeixement que permetrà això. Ara bé, senyor Martínez, dit això, nosaltres no li podem donar llum verda i també li demanem que sigui una mica prudent a l'hora de dir que se sent orgullós, perquè la realitat de la gestió dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament continua sent preocupant. Nosaltres crec que això podem qualificar-ho com a una calma tensa. Hi ha una calma tensa aquí i hi ha molta desconfiança que a més els representants del principal sindicat d'aquesta casa no tenen cap problema que nosaltres verbalitzem en nom d'ells que així és a dir, hi ha molta desconfiança. És evident que hi ha hagut un esforç de bona voluntat per part d'ells i ara el que ells estan esperant és que vostès compleixin els compromisos adquirits i nosaltres evidentment sincerament esperem que ho facin i per això avui farem aquesta abstenció. Per acabar, nosaltres creiem que aquí fa falta molta més estabilitat de la que hi ha, confiança, que no hi hagi fuita de talent i de persones que decideixen anar a treballar a altres ajuntaments i una direcció clara en matèria de personal que hem trobat a faltar. I a més també, malgrat que va vinculat d'alguna manera al punt anterior, continuem tenint dubtes importants, continuem qüestionant, per exemple, aquesta modificació que han fet a la regidoria de turisme, perquè entenem que és una regidoria que hauria de ser absolutament estratègica en un municipi com el nostre i en canvi el que vostès fan és despullar-la una mica, no? No ens ha deixat clar tampoc què és el que passarà amb el cap del Departament d'Educació, són compromisos. Bé, esperem també veure com resolen els compromisos pendents amb la brigada, perquè hi ha molts d'altres a banda d'això que ha explicat, perquè és un altre focus de preocupació i sabem que s'han emplaçat a després de Santa Tecla, però veurem si vostès són capaços de complir tots aquests compromisos. Però hi ha una cosa que no podem deixar de dir en l'aprovació d'aquest punt i que és important que Sitges sàpiga. Aquest Ajuntament ha tingut o té més de 200 demandes actives de treballadors amb vostès, que no entenem molt bé com pot ser que vostès siguin capaços de generar aquest conflicte laboral permanent, en molts casos totalment evitable, no? Perquè al final acaben perdent l'Ajuntament, vol dir que acabem perdent tots, que acabem pagant diners i que acaben dictant-se a favor dels treballadors, no? Per tant, això són advocats, són temps, és indemnitzacions i sobretot, i el més important, és neguit pels treballadors, no? Per tant, senyor Martínez, jo crec que orgull vostè no em pot sentir perquè la situació no és plaent pel que fa a moltes de les persones d'aquesta casa. Bé, ja està, reconeixer un cop més la feina dels sindicats, esperant que vostès tinguin la voluntat real i ferma de complir els compromisos, els que s'aproven en aquesta modificació i els que hi ha previstos en els propers mesos. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyor Martínez, si vol contestar.
5: Sí, primer de tot donar les gràcies per poder doncs, tirar endavant aquest dictamen als grups que s'abstindran o votaran a favor. Comentar doncs, que evidentment, doncs, respecto totes les intervencions, com no podria ser d'altra manera, dir que el més important avui doncs, és que després d'aquesta negociació, com deia el senyor Gilabert, després del ple del mes d'abril, doncs, ens vam posar mans a l'obra i vam estar treballant i el fruit és el que portem avui. Per tant, seguirem treballant com hem fet fins ara amb els representants sindicals, buscant punts de trobada, buscant acords, perquè doncs, diguem-ne que aquests acords doncs, siguin beneficiosos, com sempre busquem, per l'organització. I bé, sí que també volia comentar doncs, que sí que també s'està treballant en el contracte relleu, comentar que en aquest cas som, diguem-ne que estem predisposats a sentar-nos i a treballar-hi. Hi ha molts ajuntaments que no s'està treballant aquest tema, per tant estem també doncs, sí, orgullosos també de poder dir que estem treballant en el contracte relleu i que properament doncs, tindrem més notícies i anem avançant. I simplement, doncs, bueno, com deia, agrair a tots els grups que avui... Doncs, donarem suport a aquest dictamen i des de agrair també a les companyes de la regidoria de recursos humans també la feina que fan, així com tots els representants sindicals i a tots els treballadors de la casa, com no podria ser d'altra manera. Gràcies.
1: Moltes gràcies. No sé si hi havia un altre segon torn de paraules. Senyor García, endavant.
6: Sí, alcaldessa, disculpi, el primer torn no trobava la documentació, per això no he demanat la paraula. Però sí, aquesta modificació incorpora la lògica de creixement professional per als treballadors existents. Reforça l'àmbit de serveis a les persones, treball social, igualtat, tecnifica l'àmbit de medi ambient i residus, especialment rellevant davant les obligacions de la llei 7/2022, i reforça el servei de platges de cara a la temporada. I el que és més important encara, ha estat negociada la representació sindical de l'Ajuntament, que per tant felicitem els representants dels treballadors i treballadores. Malgrat això, nosaltres abstindrem per facilitar l'aprovació d'una proposta raonable sense renunciar a plantejar dubtes i mancances. Trobem a faltar personal qualificat a urbanisme o a patrimoni, o com veurem més endavant en aquest mateix ple, existeix encara un cert desgavell al Departament de Tesoreria i Intervenció, que acaba de presentar un informe demolidor sobre els riscos de la gestió d'ingressos per una mala planificació de personal. En definitiva, el nostre grup s'abstindrà per facilitar l'aprovació d'una modificació que millora la carrera professional dels treballadors municipals i reforça àmbits de serveis necessaris. Però volem deixar constància que aquesta RLT no resol alguns dels problemes estructurals més urgents de l'organització municipal i esperem que la propera modificació es corregeixi. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? No? Senyor Martínez? Molt bé, doncs passem a la votació. És el punt número 13, aprovació inicial de la primera modificació de 2026 de la plantilla de personal municipal vigent. Vots a favor?
7: 10 vots a favor.
1: Vots en contra?
7: Cap vot en contra.
1: Abstencions?
7: Onze abstencions. El punt queda aprovat.
1: Moltes gràcies. Passem ara a la regidoria d'Acció Climàtica, Transició Energètica i Espais Naturals. El punt número 14, que diu el següent: aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. Senyora Gasulla, endavant.
8: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Com bé diu, avui portem a aprovació doncs, un projecte molt especial per Sitges, com és aquest projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. I és especial no només per la recuperació i la millora d'un espai emblemàtic del nostre municipi, sinó perquè representa una manera d'entendre la ciutat, una ciutat que escolta, que cuida el seu patrimoni i que construeix futur amb la participació de la seva gent. L'Hort de Can Fals és molt més que un espai públic, és un lloc de trobada, de passeig, de convivència, de memòria compartida, i amb aquesta reforma volem recuperar-lo i dignificar-lo, fer-lo més accessible, més amable, més viu, perquè sigui no només un espai central per a la vida social i cultural de Sitges, sinó també un refugi climàtic on l'entorn amable i respectuós amb la història ens aculli i ens protegeixi. Però si aquest projecte té un valor afegit és perquè incorpora la mirada dels infants. Vull destacar especialment la participació dels nens i les nenes de les escoles, molt particularment de l'escola Miquel Utrillo, que han treballat aportant idees, sensibilitats i una manera de mirar l'espai públic que sovint els adults oblidem. De fet, ells mateixos van exposar les seves aportacions tant en una junta de portaveus com en una sessió informativa oberta doncs, a tota la ciutadania. Exposicions que, per cert, almenys a qui us parla, ens van emocionar per la seva implicació, el seu compromís i la seva naturalitat i expertesa. Quan fem partícips als infants a la construcció del poble no estem fent només un exercici pedagògic, estem enviant un missatge molt potent. Sitges també és seu. La seva veu compta i molt. I que el futur del municipi es construeixi amb ells i amb elles, la veritat és que ens agrada molt i els donem les gràcies a tot cor. També vull donar les gràcies a tots aquells que al llarg dels darrers anys han aportat propostes, idees per recuperar Can Fals. Des del grup Nou Horitzó en el seu moment, de la mà de la Beli Artigas, Biodiversitat Sitges de manera molt especial, també a les tècniques del nostre Ajuntament que han fet possible que avui portem aquest projecte en aquest plenari. Gràcies Anna Cevillo, gràcies Imma Robert. Aquest projecte parla de reforma urbana, sí, però també parla de comunitat, de participació i de respecte pel nostre entorn i les noves generacions. El projecte proposa adaptar el Jardí de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic, seguint el Pla Clima Sitges 2050 i transformar-lo després d'anys d'infrautilització. Els objectius principals quals són rehabilitar l'espai actual, millorar la accessibilitat, revaloritzar el patrimoni de Can Fals i el seu entorn, recuperar elements històrics com la font o les terrasses, mantenir l'amfiteatre com a espai d'activitats, crear espais d'estada, incorporar jocs infantils, integrar el manteniment posterior a l'execució, execució que en principi durarà aproximadament 8 mesos. S'ha redactat a través de la contractació d'una empresa en concret, Arriola i Fiol Arquitectes, per redactar aquest projecte bàsic i executiu, i l'empresa és una empresa amb trajectòria professional molt reconeguda en aquest tipus de projectes, però sempre sota la supervisió dels nostres tècnics, i la documentació que tenen vostès al seu abast doncs, inclou doncs, tot aquest estudi que abans comentava de programació dels parcs climàtics a Sitges per part de la Diputació de Barcelona, la fitxa de parcs i jardins per part de l'entitat Biodiversitat Sitges, l'estudi històric de Can Fals del Consorci de Patrimoni de Sitges, la presentació amb les propostes d'actuació del partit polític fets per Sitges abans Nou Horitzó amb l'assessorament de Beli Artigas, les fitxes de la modificació del PEPAC, del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del Català de Sitges. També explica doncs, aquest procés participatiu de la mà tant de les escoles com d'aquesta participació ciutadana que hem obert amb la sessió informativa. Els organismes que han estat implicats en aquest projecte amb la seva validació és des de la COTEPAS fins al Departament de Festes, la taula d'Albert Urbà, la mateixa Diputació de Barcelona i el Consorci del Patrimoni. I permetin per acabar una reflexió ja més de caire personal. De vegades quan parlem de transformació urbana sembla que només parlem d'obres, de paviments, de mobiliari i de pressupostos, però la política municipal, la que es fa des de la proximitat no va només d'això. Va de decidir com volem viure junts, va de crear espais que facin sentir orgull a la gent, que generin convivència, records i oportunitats. Transformar un espai públic és en el fons transformar també una petita part de la vida quotidiana de les persones. És pensar que els infants que hi jugaran, en la gent gran que hi passejarà, les famílies que compartiran estones, en les converses, en les festes i en els moments que encara han de venir. Que els nens i nenes hagin format part d'aquest projecte ens recorda també una responsabilitat important. No construïm només des del present i per al present, sinó també per al futur. El futur sempre té més sentit quan es construeix escoltant. I crec sincerament que aquesta és una de les coses més nobles de la política, deixar espais millors dels que ens van trobar. No per lluïment, sinó perquè cada racó que cuidem parla del model de poble que defensem. Un Sitges més humà, més amable, més compartit i més pensat per a les persones. Per això avui no aprovem només un projecte o una reforma. Avui fem un pas més endavant en la manera com volem continuar fent créixer Sitges, amb sensibilitat, amb participació i amb orgull del que som. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
0: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Gasulla, nosaltres hi votarem a favor d'aquest punt. De fet, volem felicitar a les nenes de l'Utrillo que han participat en aquest projecte i que ens van presentar en una junta de portaveus. Vostès ho qualifiquen d'un espai amable i un refugi climàtic, amb aquest llenguatge esquerrà que normalment solen tenir. Nosaltres creiem que és la recuperació d'un espai emblemàtic al centre de la vila, però en qualsevol cas entenem que és una operació, diguem-ne, una inversió doncs, necessària. Farem seguiment de l'obra perquè l'empresa compleixi amb els terminis establerts, però en qualsevol cas, repeteixo, per vostès és un espai amable, no sé exactament què vol dir amable en un espai, és el llenguatge que vostès tenen, però és la recuperació d'un espai emblemàtic que nosaltres doncs, estem a favor i per tant hi donarem suport.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyor Rubí.
2: Moltes gràcies. Nosaltres votarem a favor d'aquest projecte perquè creiem sincerament que és una bona notícia per al municipi, perquè a més representa una manera d'entendre Sitges que compartim profundament. I permeti-me que comenci recordant una mica d'història, com vostè abans, senyora Gasulla, ha esmenat. No? L'any 2019, quan des de Nou Horitzó ens presentaven a les eleccions municipals, es va organitzar un debat entre les diferents candidatures a l'alcaldia on cada formació havia de presentar una proposta de futur per Sitges. En aquell moment la majoria de partits parlaven de les smart cities, de grans conceptes tecnològics i de la digitalització urbana. Nosaltres vam decidir posar el focus en una altra prioritat, recuperar l'hort de Can Fals, perquè enteníem i continuem entenent que abans de parlar de grans eslògans, Sitges havia de recuperar espais emblemàtics, històrics i centrals que portaven massa anys degradant-se davant els ulls de tothom. I avui és just reconèixer persones que van ajudar a impulsar aquella mirada. Volem donar les gràcies personalment a la Bèlia Artigas, activista i defensora incansable del patrimoni sitgetà, que arran de converses amb nosaltres ens va transmetre la idea i la necessitat de posar aquest espai al centre del debat públic. Gràcies a la seva sensibilitat i col·laboració vam poder presentar l'any 2019 una proposta molt semblant a la que avui ens presenta la regidora Carme Gasulla. I ho diem sincerament, encara que arribi tard, ho valorem molt positivament. De fet, hem votat favorablement a la partida pressupostària inicial perquè enteníem que aquest projecte havia de començar a caminar. I volem recordar que aquesta proposta tampoc no surt del no-res. Podran veure al YouTube, que encara el podran trobar, que nosaltres en el seu moment ja vam fer ressò a les xarxes socials a l'entrevista de la companya Sílvia Pérez del Canal Blau, on explicava públicament aquella proposta de remodelació de l'Hort de Can Fals que defensaven ja fa 6 anys. Mentre altres parlaven de Smart Cities i grans eslògans, nosaltres, el 2019, vam defensar recuperar l'Hort de Can Fals perquè Sitges també es construeix protegint la seva història, els seus jardins i els seus espais emblemàtics. I avui, gràcies a molta gent que ho ha defensat durant aquests anys, aquest projecte començarà a ser una realitat. Per això, avui ens alegra veure que moltes sensibilitats diferents han acabat confluint en una mateixa direcció. Ens alegra la implicació de l'Escola Miguel Utrillo, dels nens i nenes, que han aportat idees i il·lusió, de persones compromeses com la Bèlia Artigas i de tota la gent que durant anys ha defensat que aquest espai i que també la convicció política partirà endavant aquest projecte. Perquè al final governar també és això, és saber escoltar, saber recollir idees que venen de la societat civil, de les escoles, de les persones compromeses amb el patrimoni de convertir-les en realitat. I el més important és que avui fem un pas per recuperar un espai que feia massa anys que estava en decadència. Nosaltres ho hem anat denunciant reiteradament perquè l'Hort de Can Fals no podia continuar abandonat al mig del casc antic. Aquest projecte, a més, no és només una reforma física. El mateix expedient parla de dignificar un espai històric i emblemàtic de Sitges i convertir-lo en un espai intergeneracional de cohesió social i de refugi climàtic. I aquesta és precisament la idea de la vila que compartim, una ciutat que protegeix el seu patrimoni, que genera espais de convivència i que pensa també en la qualitat de vida de les persones. Per això avui votarem convençuts a favor d'aquest projecte i ens permetrem, com hem fet altres vegades en aquest procés d'exposició pública, fer arribar alguns suggeriments de millora i en l'ús de l'espai. Esperem que aquesta vegada sí, l'Hort de Can Fals es converteixi definitivament en una realitat que Sitges es mereix.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Nosotros, como somos consecuentes con nuestras acciones, vamos a votar a favor, ya que hemos votado anteriormente a favor y no tendría ningún sentido hacer una modificación de voto de lo que se ha votado anteriormente y votar con un voto distinto en lo que viene ahora a aprobación. Nosotros estamos de acuerdo, y reitero un poco lo que he comentado anteriormente, aparte del lenguaje este que utilizan ustedes, que lo que van a hacer será un espacio en el que haya sombras. Entendemos que es necesario y estamos de acuerdo con el proyecto. Estamos de acuerdo con el proyecto porque entendemos que es acertado el anfiteatro que se quiere realizar para las actividades que se quieren realizar y porque es un concepto en la cual se puede llevar a cabo estas actividades de carácter intergeneracional. Es cierto. Ahora bien, nosotros nos reservamos el derecho de presentar algún tipo de alegación en toda la exposición pública, en todo el periodo de exposición pública en el que va a estar este proyecto. Aunque ya le digo que de entrada estamos de acuerdo y vamos a votar a favor.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Tubau.
9: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, una mica, doncs, seguint quan escoltava amb el regidor Rubí, doncs quan explicava que el 2019, doncs, quan van demanar un projecte, ell, doncs, bueno, en aquell moment Nou Horitzó parlava de l'Hort de Can Fals, doncs recordo que nosaltres també l'Hort de Can Fals ha estat important, vale? Perquè creiem que és un lloc emblemàtic al centre de la vila que pateix i ha patit molta decadència durant al llarg dels anys. Creiem que no s'ha fet feina, creiem que ha estat d'alguna manera abandonat de la mà de Déu. Però bé, al final hem trobat un projecte transformador que ens agraden aquest tipus de projectes, ens agrada com s'ha portat a terme aquest projecte. Nosaltres, des de Guanyem Sitges, quan hi hagin aquest tipus de projectes, votarem sempre a favor. I li vaig dir a la regidora Gasulla, dic, ostres, al principi estàvem una mica expectants, però al veure com ha començat a caminar, la manera en què s'ha fet, com s'ha fet, amb qui ha comptat, doncs ha sigut un projecte que ens ha acabat convencent. Per tant, el nostre vot serà a favor. I tornant a quan parlava abans el regidor Rubí de l'Horta Can Fals del 2019 a través de Nou Horitzó, nosaltres volem fer també una referència que nosaltres el 2019 vam apostar per l'habitatge. El 2015 també creiem que feia falta habitatge. El 2011, a les primeres eleccions que ens presentaven, també creiem que feia falta habitatge. I sí, l'habitatge fa falta, és necessari. Anem ràpid perquè cada vegada la situació és més complicada, està marxant gent, surten titulars a l'Eco que posen els pèls de punta i bé, emplaço tothom doncs a treballar, a remar i a tirar endavant. Carme, felicitats pel projecte.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Roig.
10: Sí, gràcies. Entenc que parlem de l'hora de Can Fals, no? No és un debat sobre l'habitatge avui, però bueno. No, més que res, fora conyes, felicitar a l'alumnat de l'escola Miquel Utrillo i a la mateixa escola, per una banda per impulsar aquest projecte i per l'altra també per treballar per un alumnat conscient i proactiu amb la millora del municipi. També agrair a tota la ciutadania que després s'ha sumat o ha anat treballant per fer-lo realitat. I aquí també, no? que la regidora ha estat hàbil d'agafar el guant. No? Mai sabrem com hagués anat aquest projecte si la proposta vingués d'aquest govern, potser encara estaríem esperant, però volem recordar, no?, que aquest projecte no estava recollit a la proposta de pressupost d'aquest any, i aquesta és una mostra de la manca de planificació i de que es va fent segons bufa el vent i segons el que caigui, segons quina taula. Però tot i que creiem que teníem que posar de manifest aquesta manca de full de ruta al govern municipal, repetim i ens reafirmem amb total convenciment gràcies a tothom que ha impulsat aquest projecte per millorar el poble de Sitges.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyora Tubau.
11: Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes les persones que ens escolten. Doncs bé, avui porten aprovació inicial d'aquest projecte bàsic i executiu de l'adaptació dels jardins de l'Horta Can Fals com a parc climàtic. És evident que és un projecte molt important per Sitges, és un projecte molt necessari i és un projecte que fa molts i molts anys que s'està esperant i que les 21 persones que estem aquí representant al poble de Sitges, doncs ens hi sentim identificades. Nosaltres, quan vàrem començar a revisar aquestes més de 580 pàgines del projecte tècnic, ens va preocupar un punt que ens deia: hem de dignificar aquest espai, actualment força degradat i infrautilitzat per la sensació d'inseguretat que dona la seva configuració actual. Hem de fer un espai accessible. Molt preocupant que parlem d'un espai com Can Fals, com l'Hort del Can Fals, que és un pulmó al centre de Sitges, i que el propi projecte tècnic l'hagi de recollir així. Ho recull com un espai força degradat i infrautilitzat. Què hem estat fent durant aquest temps? Ens preocupa i ens preocupa moltíssim. Un altre dels temes que alhora també volem dir que sí que ens felicitem doncs pel fet d'haver fet que aquest projecte sigui participatiu, que s'hagi comptat amb infants, que s'hagi comptat amb entitats vinculades amb tot el tema de la biodiversitat, i tot això doncs el que fa és enriquir-lo i millorar-lo. però també doncs, tenim dubtes i tenim algun dubte pel que fa al propi projecte sí i com es protegeix el que significa un jardí o un hort d'una masia catalana i tot aquest jardí romàntic que en el seu principi va ser l'inici d'aquest espai de Can Fals. Tenim dubtes que no hem pogut resoldre. És evident que segurament tindrem temps per fer-ho. Tenim molt clar que hi ha elements que queden ben protegits, com és la part dels xups, i també tenim clar doncs, el tema del sistema de pèrgoles i les glorietes del xiprès, tot això es recupera. L'aspecte de l'amfiteatre doncs, també està molt bé, però hi ha altres dubtes que ens preocupen una mica. Revisant aquest document hem vist que, per exemple, hi ha alguna mirada que no hem vist recollida. És possible que, com que és un projecte tan extens, potser se'ns ha passat per alt. Però sí que hem vist que, vull dir, incorporem la mirada dels infants, incorporem aquest aire de la necessitat de protegir la biodiversitat, evidentment incorporem la necessitat de refugis climàtics, però no hem estat capaços de trobar en quin lloc queden recollits els itineraris segurs necessaris quan es dibuixa un espai públic amb perspectiva de gènere, perquè com qualsevol espai públic doncs, també és necessari aquesta mirada de perspectiva de gènere i la trobem a faltar. Volem deixar aquesta reflexió aquí damunt. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Només abans de passar la paraula a la senyora Gasullà, només per quan diuen que això no estava planificat i que era una cosa com si hagués sortit així de bolet, que fa molt de temps que ho està treballant. A l'inici d'aquesta legislatura vam descriure 27 projectes, es dèiem els 27 pels 27, i el número 17 justament era executar el pla director d'Albert i els parcs climàtics de Can Robert i de l'Hort de Can Fals. De Can Robert ja està gairebé finalitzat, que està quedant molt bé, i ara portem a aprovació el que vam dir a l'inici de la legislatura. Senyor Gasullà, endavant.
12: Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies per les paraules tan amables que hem rebut, tot l'equip d'Acció Climàtica, i estic segura que els nens de l'escola també ho agrairan moltíssim. Jo sí que voldria començar, sembla que avui és el tema de que les dretes i les ultradretes facin de filòlegs. Aleshores jo li contestaré que entenem nosaltres per un espai amable, senyora García. Des del punt de vista urbanístic és un espai respectuós amb l'entorn, amb les persones, que propicia pertrebació social, humana, contacte. Això és que per nosaltres el punt de vista urbanístic és el que és. Que no li agrada el concepte? Mala sort. Però per nosaltres és això, no pretén ser una volada dels comuns, sinó que és un concepte que contínuament es fa servir en arquitectura. De fet, recullo expressions que apareixen també en el projecte. En relació amb algunes de les observacions que ha fet el senyor Rubí, efectivament és un projecte de molta gent, no és només un projecte d'una escola, un projecte d'un arquitecte, sinó és un projecte que ha agafat tot aquest relleu de totes aquestes contribucions. Aquí agafo també l'afirmació que fa la senyora Tubau, que li preocupava molt que el mateix projecte parlés d'aquesta sensació d'inseguretat en la diagnosi. Doncs per això fem la intervenció, faltaria més. És en el moment que hem passat a formar part del govern, hem agafat doncs, aquest guà i ens hem posat a treballar, perquè és un espai que fa aproximadament 20 anys va tenir una intervenció i s'ha anat degradant al llarg dels anys, i per tant la diagnosi que es fa doncs, se li posa remei. Si vostè vol doncs, encallar-se en que això és molt preocupant, doncs efectivament, com és molt preocupant, li posem remei. És una obvietat bastant senzilla d'entendre. Després, en referència també a qüestions vinculades amb els itineraris segurs i la perspectiva de gènere, jo crec que vostè, senyora Tubau, li dic amb tot el respecte, vostè ha anat a buscar a veure què trobava. No? Llavors, aleshores, afortunadament, tots els projectes urbanístics actuals es fan sempre des de perspectiva de gènere. És a dir, és gairebé obligatori. Per tant, jo no sé què és els dubtes que vostè té, però estarem encantades de rebre aquestes al·legacions, aquests dubtes en format d'al·legacions, un cop es publiqui, saben vostès que tenen un mes d'exposició pública, perquè la nostra voluntat és incorporar tot allò que sigui viable i positiu. I no és en absolut un projecte contra ningú, al contrari, pretén enriquir-ho tot el que sigui possible. Per tant, aquests dubtes que vostè TT, doncs estarem encantades de rebre, com deia, aquesta mancança o aquests dubtes que vostès diuen. I ja per acabar, doncs ha passat per moltes mirades, i mirades tècniques, ho dic perquè no, ni jo sóc arquitecta ni urbanista, sinó sóc en aquests moments la representant política que porta el projecte en nom de govern a la seva aprovació. Per moltíssimes mirades. La mateixa Comissió Territorial de Patrimoni doncs, va fer aquesta valoració entenent que, tot i no ser un vecín i no hi ha cap element diguéssim, que estigui inclòs en aquests supòsits que habitualment la comissió informa, doncs, va validar i va aplaudir el projecte. I això no ho diu la regidora, ho diu els components de la COTEPAS, com el mateix consorci ha dit, que per cert, avui hem rebut bones notícies. Avui mateix ens han comunicat que justament la Diputació posarà la primera pedra, no, en aquest sentit figurat, per tirar endavant el projecte de recuperació de la Masia. Ens arriba aquesta s'ha comunicat que es fa l'encàrrec per la rehabilitació i consolidació de Can Fals i això és una oportunitat per completar el projecte del jardí amb el de la Masia i connectar el cap de la vila amb la Ribera. I aquest inici d'aquest projecte també agraeix a l'Ajuntament tota la documentació que els hem pogut passar. Per tant, és un projecte que enriqueix Sitges i que crec que totes ens hem de felicitar. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Segon torn de paraules. Senyora Alonso.
13: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que en un principi no anava a fer alguna argumentació, però com el senyor Tubau m'ha donat una miqueta de peu perquè veig que ell parla d'habitatge quan no és el punt d'habitatge, doncs jo continuaré parlant del refugi climàtic a les botigues de Sitges, que en part sí que té a veure amb aquest punt. Aprofito per dir que agraeixo també moltíssim com als meus companys de govern i d'oposició a tots els alumnes i professors de l'Escola Miguel Utrillo que van venir a presentar-nos al projecte amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i amb molta empenta, així que amb moltes felicitats. Volia comentar una cosa que s'ha dit abans. Vostè, senyora alcaldessa, m'ha dit que s'han fet moltes inversions al barri de les botigues i que jo m'estava queixant d'un parc climàtic que està previst de construir-se no sé quan, però que es construirà segur al barri de les botigues. I és casualitat que l'únic parc climàtic de les botigues es construeixi a l'únic parc on hi ha arbres a les botigues de Sitges, que és el parc dels eucaliptus. Tenim altres àrees on es podrien fer un parc climàtic, però han triat aquest espai. També volia dir-li que si ens posem a repassar les actuacions que ha fet aquest Ajuntament, no només a l'any 2027, sinó des de que vostè està al govern amb aquesta legislatura, el 2023, obres que hagi fet aquest Ajuntament, en realitat només ha estat el petit tram de rehabilitació del passeig marítim des de Rosamar fins al Port Ginesta, que són uns 225.000 euros, i poca cosa més. La resta del passeig marítim és ministerial. Les obres que s'estan fent a Vallbona és d'un promotor privat. Les obres dels aiguamolls estan aprovades sine die. I així podrien continuar, amb la qual cosa, sincerament, la restauració de la Riera de Vallbona, 83.000 euros també per part de l'Ajuntament, però que està adjudicat, però que no es pot fer l'actuació perquè hem arribat tan tard com sempre, que ara resulta que com ja han edificat uns animalets, hem de passar tot l'estiu una altra vegada, vale, amb aquest risc d'incendi que tenim al barri de les botigues i sobretot a totes les franges perimetrals de Sitges, perquè es va arribar tard. Amb la qual cosa, diguin les coses com són. A Sitges, a les botigues de Sitges estan fent moltes obres, però no són de l'Ajuntament, són de promotors privats. I aprofito per dir que aquestes obres no les controla bé l'Ajuntament. Així, realment, que hagi fet l'Ajuntament, només hi ha 225.000 euros d'inversió pública municipal des de l'any 23 fins a dia d'avui. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Jo entenc que a vostè segurament això de l'Hort de Can Fals li interessa molt poc. Estem parlant del projecte de l'Hort de Can Fals. Li contestaré tot això que ha dit en el torn de precs i preguntes, que és quan s'han de fer els precs i preguntes d'altres temes. Ara estem en un projecte importantíssim que hem agraït moltíssim a tota la gent que ha col·laborat i que per tant no ha de passar desapercebut com és l'aprovació inicial d'aquest projecte bàsic i executiu. No sé si volia afegir alguna paraula més. Estàvem amb el senyor Rubí. Pensava que només n'hi havia una paraula. Senyor Rubí, endavant.
2: Sí, bàsicament el senyor Tubau, en carinyo, 2019 no sé el que aportava. Jo crec que em sembla que en aquell acte, no sé si estava la senyora Eva Martín, a l'acte de presentació de les dels projectes dels candidats, era vostè, no? Jo no recordo el que aportaven vostès. Jo me'n recordo, sí? O dos mandats. Vull dir, el que sí que hem fet nosaltres, senyor Tubau, és que no he tingut capacitat de governar com vostès 4 anys en el seu moment, no? Vull dir, és una realitat. Sí, no ho sé, bueno, és la realitat que vostès van tenir. I l'altre és que nosaltres des de 2019 no hem canviat. Nosaltres l'habitatge l'entenem com que ha de ser l'Ajuntament el promotor i el gestor de l'habitatge i dels terrenys i de l'edifici. És la gran diferència, la transversalitat que tenim nosaltres i que des del 2019 nosaltres hem tingut clar, molt clar, quin és el model d'habitatge que volem per a aquest poble. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Alguna aportació més sobre l'ordre que em fals? Senyor, bueno, només hi havia una paraula, després n'han aixecat dos, ara n'hi ha 4. Senyor Tubau i senyora Tubau, i entenc que ja no hi ha ningú més amb aquest segon torn. Senyor Tubau, endavant.
9: Gràcies, senyora alcaldessa, per al·lusions. Ostres, dir que, parlant de Nou Horitzó, no? Dir que Nou Horitzó no va governar, recordo que va governar amb una nova majoria, un govern de molts partits, molt de dretes, i que tots recordem quines polítiques feia en aquell moment. I després, senyora Alonso, ostres, no em digui a mi del que haig de parlar i del que no haig de parlar. No m'ho digui, perquè precisament qui no tenia dret a parlar en aquest torn era vostè, que ha fet ús del segon torn de paraula quan en el primer torn no ha parlat, d'acord? I el ROM ho deixa ben clar, que si no es parla en el primer torn, el segon torn queda anul·lat.
1: Molt bé, senyora Tubau, per tancar aquest segon torn de paraules.
11: Gràcies. Bé, senyora Gasulla, nosaltres insistim, tornem a insistir que el projecte tècnic de l'Hort de Can Fals comença dient que s'ha de dignificar un espai actualment força degradat i infrautilitzat. És que és molt greu que un projecte tècnic comenci així. Jo no sé com ho veuen, vull dir, ha portat 3 anys governant, no, senyora Gasulla? Vull dir, suposo que en algun moment podria haver iniciat aquest projecte. Per altra banda, tornem a insistir, vull dir, els espais patrimonials ens continuen preocupant i ens continuen preocupant una mica, perquè hi ha a vegades hi ha en algun render que veiem xipresos i en alguns renders que no. I pensem que si volem recuperar en si tot allò que significa aquell jardí romàntic d'aquesta masia de Can Fals, doncs és important saber com es definirà el projecte definitiu. I escolti, veig que pel que vostè i el Tom el que ens ha respost, entenem que els itineraris que recullen doncs la seguretat amb mirada gènere, doncs suposem que és que no estan incorporats i per tant doncs caldrà incorporar-los. En aquest sentit, nosaltres, malauradament, doncs, després d'haver escoltat a vostè, doncs, ens abstindrem. Ens abstindrem perquè parlem d'una aprovació inicial amb moltes ganes de poder votar en el seu moment doncs, afirmativament, però ara mateix, davant dels dubtes que a més plantejarem en al·legacions, ens abstindrem. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Gasulla, per tancar.
12: Ara, molt bé. Sí, contestaré en primer lloc a la senyora Alonso. Miri, l'estudi, fer un parc climàtic no és una cosa qualsevol, és a dir, es fa a través de tot un seguit de previsions, d'estudis, de paràmetres, des de mapes de calor fins a temps de distància a peu respecte al conjunt dels espais avaluats, ha de ser un corredor, es fan fitxes determinades vinculades, per exemple, a elements d'accessibilitat, de mobilitat, és a dir, no és qualsevol cosa.
8: També pensava com vostè, li haig de dir, i la veritat és que ha estat una sorpresa que realment no, les fitxes que es fan de cadascú són molt completes i per això es va decidir que es fes d'aquesta manera. És a dir, no es fa un parc climàtic o un refugi climàtic en qualsevol lloc, com dèiem, aquests paràmetres. En relació amb alguns comentaris que he sentit, jo, senyora Tubau, vostès poden presentar... Jo estic esperant les seves al·legacions, de veritat. Les estic esperant perquè continuen insistint en un discurs que és una pena, perquè insisteixen en que l'espai està molt degradat, efectivament. Què han fet vostès en 3 anys? Doncs preparar aquest projecte, que ha durat exactament 3 anys. Portem 3 anys treballant en aquest projecte i per fi el portem a aprovació. El que no sé és què han fet vostès fins ara. Moltes gràcies.
14: Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. És el punt número 14, que és l'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. Vots a favor.
7: Disset vots a favor.
14: Vots en contra.
7: Cap vot en contra.
14: Abstencions.
7: 4 abstencions. El punt queda aprovat.
14: Moltes gràcies. Doncs passem ara al punt, la regidoria d'urbanisme, al punt número 15, que és l'aprovació de la declaració de bé cultural d'interès local, un BECIL, al carrer 1 de maig de 1838. Abans he comentat amb la planificació que es va fer a inici de legislatura de 27 projectes i aquest també era un d'ells, era el número 14, justament, que era tramitar el BECIL del carrer 1 de maig dins del procés de revitalització de l'oci nocturn i compartíem entre turisme i urbanisme. Per tant, ara passaré la paraula al senyor Ripoll i després en l'àmbit urbanístic la faré jo mateixa. Senyor Ripoll, endavant.
15: Molt bona tarda. Avui portem a aprovació la incoació de la declaració del carrer 1 de maig com a bé cultural d'interès local. Es tracta d'un acord de govern que des de Verds en Comú van plantejar des de l'inici del mandat i que compartim plenament amb la resta del govern municipal, perquè considerem que representa un pas important al reconeixement de la història contemporània, social, cultural i turística de Sitges. I ho dic així perquè creiem sincerament que aquesta proposta va molt més enllà d'un debat urbanístic o administratiu. El que avui es planteja és un reconeixement institucional a un espai emblemàtic de la vila, un espai que forma part de la memòria col·lectiva de generacions de sitgetans i sitgetanes i que ha contribuït durant dècades a construir la identitat oberta, tolerant, diversa i cosmopolita que Sitges projecta al món. Abans de continuar, també voldria fer un agraïment especial a Roland Sierra per l'elaboració del primer informe que va obrir el camí a tot aquest procés. Crec que és just reconèixer la feina feta i el rigor d'un document molt complet que ha ajudat a fonamentar i posar en context aquesta proposta. El carrer 1 de maig no és només un carrer vinculat a l'oci nocturn, està en un espai de convivència, de relacions socials, de cultura popular i de projecció turística. És part de la història viva de Sitges. Per això aquesta proposta posa especialment l'accent en el valor etnològic, ambiental i material del carrer. No es protegeixen façanes o elements arquitectònics, sinó una atmosfera urbana, una manera de viure, l'espai públic i un patrimoni contemporani vinculat a la cultura de l'oci mediterrani i a la història social de la vila. I aquesta és probablement la part més rellevant del BECIL que avui es planteja. Preservar el caràcter propi del carrer, el seu ambient, la seva identitat i la seva continuïtat històrica. Per això la proposta planteja reconèixer el carrer pels seus valors genològics i ambientals, limitar les actuacions que puguin alterar la percepció i l'ambient urbà, preservar l'ambient social i festiu, garantir la continuïtat de l'espai públic i la seva morfologia històrica, i també posar en valor en aquells casos que es consideri pertinent elements identitaris com retolacions històriques d'alguns locals. També vull deixar molt clar que aquesta declaració no comporta cap modificació urbanística immediata. No modifica POUM, no es canvien els usos, ni s'alteren classificacions de sòl ni paràmetres urbanístics. I a la mateixa fitxa tècnica s'estableix que és plenament compatible amb el planejament actual. Això és important entendre-ho. Estem davant d'una figura de protecció patrimonial emparada per la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, no davant d'una modificació urbanística. Urbanísticament, l'única conseqüència directa és la incorporació del carrer al PEPAC. A partir d'aquí, qualsevol obra, rehabilitació o reforma haurà de comptar amb l'autorització i valoració corresponent del COTEPAS i existirà també el deure de conservació per evitar la degradació del conjunt. Des del punt de vista turístic, aquest BECIL ens obre la porta a futures accions de posada en valor del carrer, senyalització interpretativa, itineraris culturals i patrimonials o iniciatives de divulgació vinculades a la història de l'oci nocturn i de la vida social sitgetana. I pel que fa als usos, aquest BECIL també ens dona un marc de futur per poder estudiar regular determinats aspectes vinculats a l'activitat, la imatge urbana o la preservació de l'ambient característic del carrer, ja sigui a través d'una futura modificació del pla d'usos, de noves ordenances o altres instruments municipals. També és important remarcar que la catalogació de, com a BECIL pot facilitar l'accés a línies d'ajut i subvencions de la Generalitat o la Diputació per actuacions de conservació, restauració o millora de l'espai públic i del patrimoni, així com eventuals avantatges fiscals previstos a les ordenances municipals. Per tant, el que es fa avui és començar a caminar. Volem seguir l'exemple d'altres ciutats que han sabut reconèixer espais vinculats a la seva vida social, cultural i nocturna com a part del seu patrimoni i la seva identitat urbana. Espais com Carnaby Street a Londres o la zona del Tubo a Saragossa formen part de la identitat turística i cultural de les seves ciutats, no només per la seva arquitectura, sinó pel que representen social i culturalment. Creiem que el carrer Primer de Maig té aquesta mateixa dimensió. I aquesta dimensió contemporània del carrer és especialment important, perquè no estem parlant només d'un espai vinculat al passat o a la memòria històrica de Sitges, sinó d'un carrer que continua formant part de la identitat social, cultural i turística de la vila encara avui. De fet, hi ha un episodi recent que així ho exemplifica. El paper que aquest carrer va tenir durant la pandèmia, quan Sitges va acollir la prova pilot internacional d'oci nocturn l'any 2021. Aquell assaig va convertir la vila en un referent europeu de la reobertura segura de l'activitat cultural i nocturna i va tornar a situar el carrer Primer de Maig com un espai simbòlic de la identitat contemporània de Sitges. I avui ens acompanyen aquí representants de l'oci nocturn, els quals conjuntament amb el gremi agraeixo, i també part de regidors que hi havia en aquella època, doncs, el treball que es va fer aleshores. Per tot això demanem el vot favorable dels grups municipals, perquè creiem que aquesta és una proposta positiva per Sitges, una proposta que suma, que reconeix, que dignifica i que protegeix una part fonamental de la nostra història contemporània, social i turística. I perquè, en definitiva, creiem que preservar la identitat pròpia de Sitges és també una manera de preservar el futur de Sitges. Moltes gràcies.
14: Moltes gràcies, regidor. Només un apunt en l'àmbit urbanístic, perquè com deia el regidor, això no transforma cap modificació, però sí que recordem que això, el desembre del 2017, es va fer un pla de millora urbana que va ser una mica un inici de com preservar aquest carrer. En aquell pla de millora urbana del desembre del 17, des d'activitat precisament, es van limitar, i encara estan, és el pla d'usos que limita algunes activitats, i en aquell pla de millora urbana, en aquell moment ja es va dir que es destacava que el carrer Primer de Maig com un element clau en la identitat històrica i funcional de Sitges, consolidat tradicionalment com un principal eix d'oci nocturn. Reconeixia en aquell moment ja el seu valor simbòlic, social i turístic, així com el renom de la marca associada al carrer. O sigui, el pla de millora urbana el que va fer sobretot és que des d'aleshores qualsevol establiment que tanca, si ha de tornar a obrir, només pot ser un bar musical. Penso que va ser un pas endavant important. Ho sabem, que hi ha restaurants i hi ha altres que no són bars musicals, però és que són anteriors al 2017. I si la llicència no s'acaba, diguem, es pot tornar a obrir, però en el cas de que s'extingeix una llicència o que qualsevol bar musical tanca, només pot obrir un bar musical. Penso que aquell va ser un pas important ja per començar a preservar aquest carrer. Després, amb tota la insistència també dels actuals es diu explotadors, és que el nom sona molt raro, però és els establiments que estan amb la insistència de sobretot millorar aquest carrer, de posar-lo en valor, es va insistir per fer-lo un BECIL. I com deia el regidor, que ell ho ha deixat anar així al PEPAC, però per qui no sàpiga el que és el PEPAC, no, que és el Pla Especial de Protecció Patrimonial. Ho dic perquè ara aquest carrer forma part d'aquest pla especial on estan edificis, cases, portes, finestres, arbres, és a dir, tots els elements que des de Sitges es creuen que són patrimoni històric nostre. Per tant, és molt important que el Primer de Maig ara estigui dins del PEPAC, i esperem que això també ajudi a vitalitzar-ho i ajudi a l'oci nocturn seguríssim, i ens anem adaptant als nous temps, perquè també ens hem d'adaptar en els nous temps. Bé, ara passarem la paraula a cadascú de vosaltres. Senyora García, endavant.
0: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor regidor, deia vostè que era un espai emblemàtic i que amb això doncs volien preservar el caràcter propi, però sota el meu punt de vista jo crec que s'ha permès la proliferació de locals amb activitats que nosaltres qüestionem, però en tot cas un espai emblemàtic però molt deteriorat, no li sembla? Creu vostè que d'aquesta manera recuperarem l'essència del que va ser aquest carrer? sincerament, amb, vull dir, amb el cor a la mà, jo penso que van tard i molt malament. Aquest carrer tots coneixem els problemes que té, problemes greus d'inseguretat, d'incivisme sobretot, especialment problemes nocturns, i per tant vostès creuen que d'aquesta manera recuperaran l'essència del que va ser el carrer? Jo penso que no, jo penso que no, i repeteixo, considero que van tard i malament.
14: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gilabert.
3: Muchas gracias, alcaldesa. Esto es una medida que se tenía que haber tomado hace tiempo. De hecho, Vox incitó y habló incluso con ustedes para que se tomase en consideración que se declarase Bicil la calle del 1 de mayo de 1838. Es cierto. Pero les voy a decir una cosa. Yo soy optimista. Yo soy optimista y desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de Barcelona provincia que vengan a la calle del 1 de mayo, que vengan a la calle del pecado, que Sitges continúa siendo Sitges y que Sitges volverá, sobre todo a partir del año que viene, a ser lo que nunca debió de ser, que es el mejor referente del ocio nocturno.

0: Memòria Col·lectiva de Sitges. Ha estat durant dècades un espai centrat de la vida nocturna, de trobada social i d'obertura al món, i això forma part indiscutible de la identitat de la vila. Ara bé, també volem situar el debat en el context actual. Sitges ha anat perdent progressivament espais d'oci i de socialització al conjunt del municipi, no només en aquest carrer. Aquesta transformació no és menor, respon a canvis en els hàbits, a pressió normativa, a canvis econòmics i a un model d'oci que desplaça i concentra, amb la consegüent pèrdua de diversitat d'espais. En aquest context, ens preocupa que la resposta institucional sigui una declaració patrimonial que, a la pràctica, no protegeix el que existia, sinó el que hi ha avui. I el que hi ha avui, cal dir-ho clarament, té una composició molt diferent del carrer històric que es vol abocar. Hi ha edificis construïts en les darreres dècades i d'altres amb múltiples reformes que no han preservat l'estètica original. Si parlem dels negocis, alguns no tenen activitat i d'altres no guarden relació amb l'oci nocturn. La pròpia fitxa que presenten reconeix que no hi ha edificis d'especial interès arquitectònic. I això és rellevant, perquè el BECIL que es proposa no es fonamenta en la conservació d'un patrimoni edificat coherent, sinó en una interpretació difusa i en la memòria d'un model d'oci. També volem remarcar que la figura del BECIL s'ha aplicat històricament al nostre municipi de manera individualitzada, edifici per edifici. De fet, Sitges supera àmpliament els 400 BECILs, tots ells basats en elements concrets i identificables. Mai s'havia plantejat fins ara la declaració d'un carrer sencer amb aquesta formulació, i això mereix com a mínim una reflexió sobre el precedent que es crea. Finalment, hem detectat que la fitxa presenta errors formals i de redacció, amb frases incompletes i camps no acabats. Entenem que un expedient d'aquesta naturalesa hauria de tenir un nivell de rigor tècnic més elevat abans d'arribar a aprovació. Per tot això, el nostre grup optarà per l'abstenció.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest primer torn. Senyor García.
2: Gràcies, alcaldessa. El nostre grup votarà a favor d'aquesta declaració i ho fem convençuts, però no podem deixar passar aquest moment sense dir algunes coses que cal dir. El carrer 1 de març de 1838, el carrer del Pecat, que és com tothom el coneix, no necessita que cap administració li expliqui què és o què ha significat per la societat sitgetana. Fa dècades que existeix, que resisteix i que representa alguna cosa molt important per a Sitges, la llibertat, la diversitat i l'oci sense complexos. Una manca que molts municipis d'aquest país envegen i que nosaltres, de vegades, sembla que no sabem prou bé valorar. Per tant, benvinguda sigui aquesta declaració com a bé cultural d'interès local. Ja tocava. De fet, ja tocava fa anys. Però aquí venen els matisos i són importants. No n'hi ha prou amb una placa i un expedient administratiu. Mentre avui declarem patrimoni aquest carrer, els locals que el fan viure pateixen traves burocràtiques, llicències eternes, legislacions que s'interpreten diferent cada any i una pressió normativa que no ha desaparegut. Declarar un carrer bé cultural d'interès local sense garantir les condicions perquè els seus establiments puguin funcionar amb seguretat jurídica és, en tots els respectes, una operació de màrqueting institucional. Preguntem, doncs, a l'equip de govern, aquesta declaració, quines garanties concretes aporta als titulars dels locals, quines obligacions assumeix l'Ajuntament més enllà de comunicar l'acord a la Generalitat, quin pressupost hi ha per protegir, promoure i mantenir viu aquest patrimoni que avui diem que estimem tant? Perquè el patrimoni immaterial no es conserva en fitxes de catàleg, es conserva en política municipal valenta, en ordenances clares, en llicències àgils i en la voluntat real de defensar un model d'oci que ha fet de Sitges el que és. El carrer del Pecat ha sobreviscut a molt, ha sobreviscut a èpoques molt més difícils que aquesta, però no pot sobreviure a la indiferència disfressada de protecció. Votem sí, però exigim que aquest sí significa alguna cosa més. Gràcies.
1: Moltes gràcies. No sé si... Ah, perdó, senyor Gallardo.
3: Moltes gràcies. Nosaltres també volem parlar del carrer del Pecat, senyora alcaldessa. Votarem favorablement perquè és evident que el carrer del Pecat forma part d'aquesta història que s'està dient, que és emocional, que és social, que és transgressora, tots els qualificatius que vulguin posar i al final és Sitges, sobretot. No? Ha estat una marca internacional, malauradament creiem que potser ara no tant, ha estat identitat i per suposat també a economia i la vida d'aquest poble i per tant una part molt important, fonamental de Sitges. Però mirin, precisament perquè ens ho creiem, perquè sabem que el que ha representat el carrer del Pecat, el carrer 1 de maig, també hem de dir que aquesta declaració arriba tard, arribar molt tard.

0: senyor regidor. I a més, la pregunta, més enllà també de compartir els qüestionaments sobre com s'ha elevat aquest dictamen a ple, és inevitable. Quants dels establiments que van construir el carrer del Pecat continuen vius? No volem dir amb els mateixos propietaris, però sí amb la mateixa ànima o amb la mateixa activitat, no? Quants locals històrics, quants negocis emblemàtics, quanta gent que va fer gran aquest carrer encara hi és? I aquí em permeto donar l'enhorabona per avançat a la Míriam Morató, que és representant de la família Morató de Las Vegas, que dilluns celebrarà 70 anys. Per tant, mereix un grandíssim aplaudiment, perquè crec que no ha resistit ningú més com Las Vegas. Però també tenim el Damià i l'Andrés, que representen segurament la part més nova del carrer del Pecat, que són empresaris que han vingut amb moltes ganes, que s'han trobat amb la resistència d'allò que és la crosta d'un poble, no? Dels que venen de fora, que volen fer activitat aquí, però que han tingut moltes ganes de formar-ne part i que s'han trobat cada dia moltíssims problemes. Però no hi ha gaire cosa més, el carrer del Pecat era moltes, moltes, moltes més coses que això. Els donem en qualsevol cas les gràcies a tots els representants que avui estan aquí. I els volem dir que ho estan passant malament moltes vegades, que ho han passat malament, que han demanat, han reclamat, han demanat moltíssim, que avui suposo que estaran contents, però efectivament amb aquesta declaració no n'hi ha prou. El govern avui diu que aquest carrer és patrimoni cultural de Sitges i nosaltres hi estem d'acord, però durant anys hem vist com aquest patrimoni es degradava, s'ha també aquí, perdia la seva activitat, perdia identitat i perdia al final aquesta essència, no? I això és el que ens preocupa i la pregunta és clara. Nosaltres volem dir-los, a part de tot això que vostè ha dit en la seva intervenció, què protegirem ara exactament amb aquest becil? Perquè no ho tenim clar. És a dir, el dictamen parla reiteradament d'un actiu que no es pot perdre i com a eix nocturn potent, perfecte, però aleshores la pregunta és què hem fet tots aquests anys per preservar-lo de veritat? Perquè nosaltres fa temps que reclamem, l'alcaldessa ha donat una explicació, però fa molt de temps que reclamem una revisió del pla d'usos, una reflexió rigorosa, valenta, un treball com a poble per definir què volem que sigui Sitges i per això no depenem ni de ministeris, ni de Barcelona, ni de res de tot això, depenem de nosaltres, no? I sincerament ens costa entendre alguns arguments que apareixen en aquest expedient, senyor Ripoll. No podem entendre que justifiqui aquesta declaració parlant de la prova pilot de la pandèmia, que la vam gaudir tots molt, que va estar molt bé, i tampoc podem entendre que parlin només de les subvencions. Home, tinguem una miqueta més d'alçada, perquè està molt bé, ja ho sabem, que necessitem subvencions, que necessiten recursos afegits per promocionar el carrer, però aquest, en un cas de la declaració del Becil, d'una declaració patrimonial, entenem que no pot ser un argument principal. El patrimoni no volem que es protegeixi perquè pugui haver una subvenció. És que a mi em va trontollar una mica tot això, eh? És a dir, que està molt bé que això ho faciliti. Bé, per tant, nosaltres volem acabar la intervenció amb una pregunta clau, reiterant de nou l'agraïment a les persones que avui ens acompanyen aquí, els que mantenen encara l'activitat d'oci nocturn. Becil sí, però ara què? Què passarà quan tanqui el proper local d'oci nocturn, senyor Ripoll? Què permetran que obri en un espai que avui declarem bé cultural d'interès local? Perquè si no definim model, si no protegim també l'activitat de la qual no n'ha parlat, l'essència i la funció que han fet únic aquest carrer, correrem el risc que un dia només protegim, doncs això, que també s'ha dit, una placa, mentre desapareix doncs, definitivament l'ànima que li donava sentit. I això, doncs sí que serà irreversible com altres coses que han estat a les seves mans. Esperem sincerament, de veritat, ho esperem de veritat, que el carrer del Pecat tingui més fortuna, molta més, que altres becils d'aquest poble, que avui malauradament estan coberts amb tanques, no puc evitar dir-ho. Club de Mar, el Kansas, Becins, no s'enfadi, senyor Ripoll, però és que hi ha coses que a les seves mans ens fan patir una mica. Dit això, benvingut al becil al carrer del Pecat, moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Ripoll.
2: Intentaré ser molt breu. En primer lloc vull agrair el vot favorable dels grups que han entès la proposta com el que és, un reconeixement cultural identitari d'un espai emblemàtic de Sitges, també per suposat la feina dels tècnics a l'expedient, i respondre també a tots els grups que expressen dubtes o consideren que arribem tard. Bé, nosaltres hem treballat, quan hem arribat a govern, doncs és quan hem portat el becil. Segurament molts de vostès saben molt millor que jo com ha evolucionat aquest carrer, perquè també han tingut responsabilitats durant tots aquests anys. Jo no puc respondre per el que s'ha fet abans, jo no puc viure anclat al passat. Sobre la pregunta que em feien, senyora Eva, i també en resposta a Junts, doncs jo estic convençudíssim que si vostès porten propostes en aquest plenari i són per un bé comú, doncs es debatran i segurament es portaran endavant. Què permet aquest decil? Doncs ordenar millor els usos, protegir l'ambient urbà, regular la imatge i elements identitaris, impulsar ajuts i inversions i desenvolupar eines de revitalització. Això és una primera pedra, és una eina. És una eina pel futur. Per poder, vostè ha preguntat, quan tanqui un bar que es podrà obrir? Això no és nou d'ara, segurament ho sabrà millor que jo. El pla d'usos actual ja contempla que només es poden obrir pubs i bars musicals. I simplement, doncs, per tancar, doncs, tornar a agrair el vot favorable i les intervencions. Gràcies.
1: Segon torn de paraules. Señor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, señor Ripoll, por su observación. Aunque le tengo que hacer yo también otra observación. Usted ha dicho que todas las alegaciones o todas las observaciones que realicemos, que las planteemos, que se nos harán, se le darán curso y que se nos aprobarán. ¿No es verdad? ¿O no es del todo verdad? Y voy a hacer un inciso en ese punto. Cuando Vox presenta algo en este pleno, exceptuando dos grupos municipales, se los puede personalizar, en la persona del Nacho Rubí y la señora Eva García, son los únicos que, según su criterio, votarán a favor o votarán en contra. ¿Por qué? Porque están las cámaras y se van a tirar el rollo de que el resto de grupos, que a Vox no. ¿Pero qué pasa? Vox también presenta alegaciones por escrito. También. ¿Qué ocurre cuando se presenta por escrito y no están las cámaras delante y no hay teatro? Sí que me aceptan alegaciones, como ocurrió en el mercado. En el mercado, que es lo más reciente. Podría decir de algunas más. En el mercado, que hay una memoria, solamente dos grupos municipales presentaron alegaciones, que fue el grupo municipal de Fetsch-Persiche y el de Vox. Y el de Vox presentó una serie de observaciones que eran tan razonables que vienen recogidas hasta en la memoria las observaciones que formuló el grupo municipal de Vox. Señor Ripoll, yo le agradezco mucho lo que ha dicho, pero que la gente sepa que cuando a la gente no le ve, considera que lo que propone Vox es razonable. Cuando no están delante de las cámaras, exceptuando la valentía que tienen a veces el señor Rubí y la señora García. Dicho lo anterior, yo entiendo como usted que es un punto de partida la protección mediante becil de la calle del 1 de mayo de 1838, más conocida como la calle del pecado. Y yo entiendo que a partir de aquí seremos todos los ciudadanos de Sitges los que tengamos que hacer algo para que no se deteriore, porque yo no voy a decir que está deteriorada, no lo voy a decir. No voy a decir ninguna observación de carácter negativo, porque considero que es uno de los espacios lúdicos que tienen alma, que todavía conserva el alma, y que realmente lo tenemos que potenciar todos los ciudadanos de Sitges. Y yo a la Administración le diría muchas veces que el tema de las subvenciones y todas estas cuestiones que le gusta mucho a la izquierda, digo, no se preocupen tanto por las subvenciones, pero no les molesten. No molesten a los, que yo le diría a usted que no quería decir explotadores, a los gestores de los establecimientos lúdicos. No les molesten, no les molesten. Déjenles hacer y acepten todas sus iniciativas y todas las cuestiones que ellos proponen. Porque así, precisamente dejando en libertad a la iniciativa privada y más a la iniciativa de los locales de ocio nocturno, es como se potencia el ocio nocturno, siempre teniendo en cuenta la libertad del resto de personas.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Tubau.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Volem aprofitar per posar sobre la taula una realitat que va molt més enllà d'aquest expedient. A Sitges s'estan perdent espais d'oci, de trobada i de socialització. No parlem només d'activitat econòmica, sinó de vida comunitària, de relacions socials quotidianes i d'espais que han format part de la identitat viva de la vila. Aquesta pèrdua és progressiva i afecta diferents punts del municipi, no només el carrer del Pecat. En aquest context, sorprèn que la resposta sigui una declaració patrimonial global que no afronta aquesta problemàtica, sinó que presenta el carrer actual com una continuïtat directa del seu passat. Com ja hem dit, el carrer que es vol protegir ha canviat substancialment respecte de la seva etapa històrica d'oci nocturn. De totes maneres, i en coherència amb la resta de vecins de Sitges, la nostra proposta seria, en tot cas, protegir els 5 edificis centenaris que encara conserven la particular estructura de casa de pescador i incloure'ls individualment al catàleg. Serien els números 9, 11, 12, 13 i 14 del carrer que tots reconeixem i recordem, com a Quims, Prisma, el Blues, el Titos i Fèlix. És una qüestió de rigor, de protegir allò que realment té valor i amb la figura adequada. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? No? Doncs per tancar, només, senyor Ripoll, si li sembla. El senyor Ripoll ha dit una cosa que estic absolutament d'acord. Aquí dos partits polítics, Partit Socialista, Junts per Sitges, abans Convergència i Unió, van governar durant molts anys aquest poble i és curiós que ara diguin que van tard. Aquí fa anys que el primer de maig ha anat canviant i és molt curiós que moltes coses diuen van tard, van tard, van tard. Recordar-los, per si abans no ho han entès, que el pla de millora urbana es va fer el desembre del 2017. En aquell moment jo mateixa era regidora d'activitats i vam precisament limitar que només es poguessin obrir bars musicals. Perquè si no es pensen que actualment el Titos o el Prisma està tancat. Si no hagués hagut aquesta limitació del 2017, actualment aquí n'hi hauria seguríssim un súper o un restaurant segur o una hamburgueseria, seguríssim. Tots aquests locals que han quedat tancats, és veritat, és perquè només es pot obrir un bar musical. Per tant, aquell primer pas ja va ser molt important i el d'avui, d'aquesta declaració que estem fent, doncs és el següent pas. I en absolut jo diria que aquest és un carrer absolutament segur. No m'agrada que parlin de que és insegur, de que és lleig, de que està... És un carrer segur. Una altra cosa és que en els voltants, com en qualsevol lloc d'oci nocturn, pugui haver inseguretat i per això nosaltres ara precisament hem aprovat diverses vegades la instal·lació de càmeres de videoprotecció precisament per protegir més aquest espai. Però és un carrer segur, és dels pocs carrers, per no dir gairebé l'únic carrer pla que dona al mar, per tant és un carrer preciós, al matí us el recomano perquè és un carrer preciós que dona al mar directament, i que és un carrer on es socialitza. És clar que hem canviat, és clar, tots hem canviat, evidentment, i el primer de maig també ha anat canviant, i l'oci ha anat canviant. Avui en dia la gent el primer de maig doncs, va a ballar zumba o sevillanes, o va a parlar allà amb la gent, o vas a ballar amb un altre, vas a fer coses, vas a socialitzar, que és això el que volem que segueixi fent i que és tan necessari també per la societat sortir i socialitzar. Per tant, nosaltres ho defensem, és clar que sí, com aquest vecil, farem tot el que calgui, si cal preservar algun edifici, doncs endavant, clar que sí, qualsevol proposta serà benvinguda. De què servirà això? Doncs, per exemple, que no es converteixin en tot d'habitatges d'ús turístic on la planta baixa sigui on s'entreguen les claus. Podria ser, també hi ha hagut demanda d'aquestes i hem dit que no. Això és el que s'ha de, això és el que s'ha de preservar. I després ens anirem adaptant a les necessitats i a les demandes de la societat actual. Però cal agrair, com hem dit també, a tots els establiments que avui en dia s'ho estan treballant i s'estan esforçant al màxim, val a dir, evidentment, que això no treu, que han de complir amb la normativa igual que tothom altre, no? Això no treu, però evidentment que se'ls ha d'ajudar i acompanyar el màxim possible. Nosaltres pensem que per nosaltres és un orgull dir que tenim, que el primer de maig dir que tenim un carrer que és un bé cultural d'interès local, doncs és un orgull, és clar que sí, i per tant, per això nosaltres el defensem. Doncs passem a la votació. És el punt número 15, que és l'aprovació de la declaració de bé cultural d'interès local del carrer 1 de maig de 1838. Vots a favor.
5: Vint vots a favor.
1: Vots en contra.
5: Cap vot en contra.
1: Abstencions.
5: Una.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Un aplaudiment per vosaltres també. Molt bé, passem ara al punt número 16. Després d'aquest punt farem una pausa, si de cas, que és l'aprovació definitiva de l'expedient de mutuació demanial intersubjectiva de la parcel·la 2R del Pla Especial Urbanístic d'Usos i Ordenació de l'Àmbit d'Equipaments de Cal Antoniet a favor del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d'un nou centre d'atenció primària de Sitges. Aquest títol tan terrible bàsicament és que és l'últim tràmit, diguem, de la sessió que fem per la construcció del CAP. Això, si recorden, fa un temps per Junta de Govern Local es va aprovar inicialment aquesta sessió, que aquí en aquest plenari es va donar compte, i avui portem aquesta aprovació. I ja que abans hem agafat aquests 27 projectes, 27 pels 27, doncs aquest també era un. És el número 3, que era consolidar i executar la construcció d'un CAP de Sitges. Esperem que la Generalitat corri el màxim possible. La qüestió és que el punt aquest bàsicament és per l'últim tràmit d'aquesta sessió que hem parlat en repetides ocasions. Paraules en aquest punt? Senyor Rubí.
6: Moltes gràcies. Nosaltres, des de Fet per Sitges, votarem com no favorablement amb aquest dictamen, perquè entenem que avui aquest plenari té l'obligació d'estar, com ha comentat a l'alçada, d'una necessitat estructural que ens manca. No? I ho diré amb molta claretat, Sitges necessita un nou CAP. No és una qüestió d'estètica ni una necessitat d'un, i és una necessitat de servei públic. El centre actual fa temps que ha quedat limitat per la realitat demogràfica i assistencial del municipi, i Sitges ha evolucionat molt durant aquests darrers anys, tant en població resident com en pressió estacional. I això obliga els administradors a adaptar els equipaments públics amb aquesta nova realitat. Per tant, aquest acord no s'ha d'interpretar únicament des del punt de vista patrimonial urbanístic. És el que avui fem és facilitar, intentem amb el nostre vot, les condicions perquè la Generalitat pugui desenvolupar una infraestructura sanitària imprescindible per al present i el futur de la vila. I des i sí, no sé. Està virtual. Escucha. Aquest expedient acredita que existeix un emplaçament adequat amb capacitat suficient i amb una planificació urbanística compatible amb el futur equipament sanitari. Però també volem dir que aquest acord no pot quedar-se amb una simple declaració d'intencions. Ara cal un compromís polític, pressupostari i executiu per part de les administracions competents. La ciutadania no entendria que després d'anys parlant de la necessitat d'un nou CAP, aquest projecte tornés a quedar encallat entre tràmits, terminis o burocràcia. Per això, avui també fem, com ha dit la senyora Batllessa, una crida al Departament de Salut i al Servei Català de Salut perquè acceleri el desenvolupament del projecte i estableixi un calendari realista i executable. Nosaltres sempre hem defensat aquesta necessitat. Ho vam incorporar al nostre projecte polític perquè considerem que la qualitat dels serveis públics defineix també la qualitat d'un municipi. I quan parlem de qualitat de vida no només parlem d'un espai públic o d'una activitat econòmica, parlem també de salut, parlem d'atenció primària. Parlem de garantir que els professionals sanitaris puguin treballar amb les condicions adequades i que la ciutadania arribi un servei dimensionat a la realitat de Sitges. També creiem important destacar que aquest és un projecte que hauria d'anar més enllà de les sigles polítiques, que quan un municipi necessita una infraestructura essencial, el que correspon és actuar amb responsabilitat institucional i una visió de futur. Per això nosaltres votarem afirmativament, per responsabilitat i per coherència, i perquè entenem que el nou CAP és una inversió estratègica per al municipi i que Sitges necessita institucions capaces de planificar el futur i d'anticipar les necessitats reals de la ciutadania. El nou CAP no és només una infraestructura sanitària, és una decisió de model de municipi, un model que aposta pels serveis públics dimensionats, moderns i preparats per donar resposta als reptes dels propers anys. Per això votarem que sí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyor Gilabert.
7: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. El grup municipal de Vox votarà a favor. Votarà a favor respecte a l'expediente de mutació demanial de la parcel·la. Abrevio, porque el título es muy largo, pero abrevio hasta. Pero quiero hacerle un inciso a este respecto. Ya hace más de un año y medio que Vox presentó una moción, hizo aquí una exposición respecto a que un CAP ya se quedaba corto. Y precisamente ya mencionó que realmente lo que necesitaba Sitges era un CUAP, que era un CAP más grande, con servicio de urgencia, servicio de 24 horas y con algunas prestaciones que no presta un CAP, pero que sí que los prestan los CUAP. Ustedes me lo denegaron, pero escuché no hace mucho, no quiero recordar que era 2 o 3 meses, una intervención que usted mencionó, lo del CUAP. Usted lo mencionó. Lo que no entiendo es, o usted cogió la idea del Grupo Municipal de Vox, que fue la que expuso lo del CUAP, o sea, usted lo que hace es las ideas que expone Vox, usted las niega aquí, pero luego, cuando hace intervenciones, las utiliza, que fue así. Estaban todos delante y todos lo vieron como Vox. Lo que propuso fue que realmente se hiciese un QAP en lugar de un CAP. De hecho, en cualquier caso, que por cierto, la Generalitat, en ninguna de sus partidas, en los presupuestos que han pactado ustedes con los socialistas, no hay ni un solo euro que vaya directamente a Sitges como tal. Ni un solo euro que vaya a Sitges como tal. Estamos a tiempo todavía de que usted mantenga la idea que ya le propuso Vox en su momento y que realmente lo que se establezca en este terreno es un QAP.
1: Més paraules, senyor Tubau.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com no pot ser d'altra manera, votarem a favor, però bé, continuem doncs, insistint doncs, en les lluites, amb les lluites que estan per un cap de 24 hores, per més drets pels treballadors i treballadores, i bé, creiem que és una bona notícia, però hem de seguir apretant, pels drets de tots i totes. Moltes gràcies.
1: Més paraules, senyor Roig.
8: Sí, gràcies. Bona tarda un altre cop. Per una banda, bueno, sembla que hi hagi gent que ha inventat la sopa d'all sempre. Sí, sempre. Ells, ningú més ha parlat del QAP mai a la vida. Els únics són ells. I amb això tots els temes, i és ridícul ja això, perquè portem temps, és ridícul el que s'ha dit en aquest ple, no la persona que ho ha dit.
1: No interrompi, sisplau, eh? Vinga.
8: No falto el respecte a les persones, intento no fer-ho. He dit que és ridícul l'argument que s'ha donat aquí, que no és ridícul a ningú. Seguim, amb el tema aquest, el del QAP, ho hem parlat tots, ho hem analitzat, hem vist si feia falta un, dos, amb quin model, en quin format, això s'ha parlat, s'ha debatut, per tant, bueno, si algú es vol posar medalles, adelante. I després, donem recolzament en aquesta sessió de terreny per la construcció d'aquest CAP, QAP o el que sigui, un servei, un espai per millorar el servei als sitgetans i a sitgetanes, i que és una aposta de municipi i també, com s'ha dit, no? Que no hi ha una dotació en el pressupost de la Generalitat que, si tot va bé, s'aprova en breu, però sí que hi ha uns compromisos per escrit que s'ha de prioritzar i que és un tema que està sobre la taula de seguiment del pacte del Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana. No? Per tant, posar de manifest que hi ha una voluntat més enllà de Sitges de que això es faci realitat i reivindicar aquest punt en aquest moment. La modificació urbanística o la cessió del terreny en aquests moments, doncs tots coneixem, no? Sempre ens agrada que voldríem que anés més ràpid la burocràcia o els procediments urbanístics sobretot, però bueno, dir que anem tard i malament en aquest sentit, crec que anem tard i malament per l'un històric, però entenc que són els passos que s'han de donar i que a poc veurem fet realitat aquest cap. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Mangorgon.
9: Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, és evident que Sitges necessita reforçar urgentment l'atenció primària i nosaltres no posarem pals a les rodes en aquest sentit. Dit això, també voldríem ser honestos i clars amb la ciutadania i creiem que el que s'aprova avui no és exactament un nou CAP, tal com s'està venent políticament. Vostè, senyora alcaldessa, ens parla de consolidar i executar un nou CAP, però és que si anem al web de l'Ajuntament, parla de consolidar i executar l'ampliació del CAP com a projectes. Per tant, vostès venen a haver de modificar el que és realment, que és una ampliació del CAP ja existent. La mateixa visita de la consellera el 2025 també parla d'això, d'una ampliació del centre d'atenció primària. Per tant, el que es planteja és una ampliació o una concentració del model actual al mateix entorn on ja tenim un CAP existent. I l'equipament és més gran, sí, això és veritat, millor dimensionat, probablement també, però continua responent a un model centralitzat i aquí és on nosaltres sí que diferenciem de model doncs, amb el govern. Des de Junts per Sitges creiem que el futur sanitari del municipi hauria de passar per tenir dos CAPs diferenciats i distribuïts territorialment, doncs, capaços de donar servei de manera més propera i equilibrada, ja que la vila doncs, ha crescut molt i continuarà creixent. Sitges ja no és el mateix que era fa 20 anys, no? Té barris allunyats entre si, a més sabem tots que tenim una gran pressió assistencial i una població envellida i a més una, doncs, una gran visita elevada durant tot l'any, no només en el període d'estiu, sinó un turisme, jo diria ja, durant tot l'any, no? Per això doncs, creiem que per nosaltres el debat hauria de ser sobre model sanitari, però com deia, no posarem pals a les rodes, és evident que això doncs, és beneficiós per Sitges. I també volem remarcar en la línia que deia abans el senyor Rubí, no? Que al final el que avui s'aprova és una cessió gratuïta d'un solar municipal valorat en crec que 1,8 milions d'euros a la Generalitat. Per tant, creiem que és legítim també doncs, exigir compromisos clars, calendari, inversió real i garanties d'execució, que ja he vist que en els informes doncs, hi era, no? Els 30 anys, etc., però en qualsevol cas que s'executi. I esperem que aquest projecte no quedi encallat durant anys i que la Generalitat compleixi també amb els terminis previstos, i ja que els veïns i veïnes doncs, masses vegades han vist visites als terrenys, comunicats i anuncis i fotos, i per tant doncs, que finalment s'acabi doncs, materialitzant. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Per posar en context, expliquem una mica l'històric, perquè és veritat. El 2011, en aquell moment, de la Generalitat de Catalunya, que governava Convergència i Unió i va fer aquelles retallades enormes, recordem, és quan es va tancar el CAP, el 2011, perquè jo vaig anar a manifestar-me, me'n recordo perfectament. És quan es va tancar el CAP i tot l'àmbit nocturn. Des d'aleshores, molts hem anat demanant, exigint, com deia el senyor Roig, el del CUAP, m'agrada que ara Vox ho hagi copiat, perquè nosaltres, doncs, l'esquerra fa molts anys, ara com Vox és més nou, s'ha enterat que existeix això del CUAP. Hem fet molts estudis de demanar quanta gent teníem per reclamar, hi havia una plataforma que encara hi és, entenc, que reclamava sobretot que s'obri les 24 hores al CAP, fa moltíssims anys que s'està perseguint que s'obrin 24 hores, que s'ha d'ampliar. Han passat tants anys que clar, les condicions han anat canviant, evidentment, i fins i tot el sistema sanitari ha anat canviant. Quan finalment es va decidir en la legislatura passada aquest terreny serà, pot ser possible perquè aquí es faci el CAP, és quan es va començar a fer aquesta tramitació d'aquesta sessió. Dir que actualment la Generalitat ja està treballant amb el pla funcional, no comencen des de zero. Ells estan treballant amb aquest pla funcional, que vol dir doncs, totes les, com serà exactament aquest CAP. Què ens van dir ells en el moment? Que precisament, com han passat tants anys, doncs, el sistema sanitari en algunes coses canvia i ells, hi ha molts llocs ja que actualment no es fa un sol CAP, sinó que es diferencia. Amb un CAP es fa s'atén precisament a la gent que ve malalta, puro i duro, diguem, i amb un altre doncs es fa molta més la comunitat sanitària, que això des de salut pública ho coneixen molt bé, es fa a la CIR, que és l'atenció a la salut sexual i reproductiva, tot el que és materno-infantil, tot això es fa en un altre edifici. Quan van arribar aquí a Sitges i van veure que l'edifici actual del CAP està bé, perquè és, encara que és antic, s'ha conservat molt bé i el vam ampliar, van decidir de dir, doncs farem els dos, és clar que sí, farem un nou edifici gran i aquest també, perquè actualment l'assistència sanitària doncs, es desenvolupa d'aquesta manera. Per tant, dit això, nosaltres seguirem reclamant, és clar que sí, i el CUAP ho hem reclamat moltíssimes vegades. Els problemes, és veritat, és amb els professionals, que no hi ha professionals també, no és només, que també passa el mateix amb l'horari nocturn. Però penso que és importantíssim que això tiri endavant. Com s'ha dit, pressupost, no pressupost, vostè deia, a mi sempre m'han dit de la Generalitat que el CAP de Sitges està dins del PIS, que és el Pla d'Infraestructures Sanitàries, per tant, això té que anar endavant i evidentment que hi estarem a sobre, com no pot ser d'una altra manera, perquè si ens anem molt enllà, això sí, quedarà petit, és veritat, per tant, hem d'estar reclamant perquè es vagi tirant endavant i és una necessitat urgent que tenim de fa moltíssims, moltíssims anys, per tant, aquest és un pas ja definitiu, però com repeteixo, de la Generalitat el pla funcional ja l'estan treballant perquè nosaltres així ens l'han informat. No? Hi ha un segon torn de paraules? Senyor Gilabert.
7: Sí, muchas gracias, alcaldesa, pero tengo que decir que usted está faltando la verdad de manera grave. Yo no digo ya la ridiculez del Partido Socialista, porque de hecho ya todo es ridículo, y más en el día de hoy que parece que descubran el Orinoco. O lo han descubierto. Pero bueno, sentado lo anterior, yo recomiendo a todos los ciudadanos que echen un vistazo al pleno del 25 de septiembre del 2024, en el cual este humilde regidor reclamó para Sitges un CUAP. ¿Sabe cuáles fueron sus palabras? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Que no, que Sitges no necesitaba un CUAP, que Sitges lo que necesitaba era un CAP y era un nuevo CAP.
10: Pleno del 25 de septiembre del 2024. Lo pueden observar todos los ciudadanos de Sitges en vídeo. En esta legislatura, el único grupo municipal que ha hablado sobre un QAP ha sido el grupo municipal de Vox. Insisto, y la propuesta que se le hizo el 25 de septiembre del 2024, o sea, señor Roig, no diga que es una ridiculez, porque en esta legislatura, que ya llevamos 3 años, ningún otro grupo municipal ha hablado respecto a que lo que necesita Sitges es un QAP. Y usted, alcaldesa, lo que dijo es que no, que un QAP no. Luego, y a mí me sorprendió, cuando usted lo que dijo en unas declaraciones es que sí, que probablemente nosotros, a ver si con la Generalitat, pero nos han dicho que un QAP no. O sea, daba por bueno la petición de un QAP. Pero el que propone un QAP es Vox. Y sus palabras, ¿sabes cuáles fueron? Que no, que un QAP no, que lo que necesitaba Sitges era un nuevo QAP. Yo, de hecho, he aprovechado y no quería tener ninguna polémica con ningún grupo municipal. Yo lo que he dicho es que lo que se va a aprobar ahora, lo que se va a aprobar ahora, precisamente es el expediente de mutuación de manial intersubjetiva de la parcela de la que va, donde va a tener que ir el nuevo QAP. Como solamente lo que se aprueba ahora es una cuestión de carácter urbanístico, y no, todavía no se construye nada, y estamos a tiempo, lo que realmente usted lo que debe insistir es para que lo que se construya ahí, que ya va a haber un CAP, que ya va a haber un CAP, porque no es que se elimine el otro, ya va a haber un CAP, es que se construya un QAP. O en que entre los dos, realmente, lo que se forme allí o lo que se construya allí, sumando los dos, sea un QAP que permita atender urgencias médicas, servicio de radiografías, servicio de 24 horas. Eso es lo que realmente necesita Sitges. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. De hecho, ahora lo que se aprueba es una cuestión meramente de carácter urbanístico. Y también le recomiendo, aparte de a todos los ciudadanos de Sitges, a usted misma, alcaldesa, para que se vea en el pleno del 25 de septiembre del 2024, para que vea lo que usted dijo.
1: Moltes gràcies, senyor Tobau.
4: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. No, si al final Vox, que són els que van en contra, els que es cargarien la sanitat pública, etcètera, etcètera, ens hauran de donar lliçons a nosaltres. Bé, no, només una dada. Avui, aquesta tarda, hi havia la trobada de la Plataforma per la Sanitat Pública del Garraf. Val? Ens estan dient que falta més implicació per part de Sitges. Només és, aprofitant que parlàvem d'aquest punt, pues dir-ho que si podem assistir-hi, si podem anar-hi, més que res que estan fent molt bona tasca amb el tema del segon hospital i bé, només deixar-ho dit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? No? Sí, al setembre seguríssim que jo vaig dir un QAP no. Per què? Perquè abans de que existís Vox, ja es va parlar del QAP. I per què? Perquè la plataforma de la gent que defensava 24 hores, un QAP, perquè tothom ho entengui, és un centre d'urgències. I a nosaltres ens van dir, és que no necessites urgències, necessites un CAP nou perquè no hi caps. Vostè segurament no deu anar-hi molt al CAP, però el CAP ha quedat absolutament petit. Després, quan tinguem aquest gran CAP, si es pot fer un QAP, fabulós, un QAP és d'urgències. I precisament quan ens vam començar a queixar que no hi havia les urgències a la nit, vam demanar un QAP i ens van dir un QAP aquí a Sitges, doncs no pot ser, però sí, reclameu el CAP, que ha de ser més gran, funcional i tot. I fa moltíssims anys, senyor, com li dic, vostè no hi era i per tant ho entenc que no ho sàpiguen, però un QAP és un centre d'urgències, és que és així, centre d'urgències d'atenció primària, i a més només hi ha un o dos metges, una infermera i no sé què, és petit, el que necessitem nosaltres és un CAP, és el que necessitem. Per això, evidentment, seguríssim que al setembre jo vaig dir no, perquè he anat infinites vegades a la Generalitat a demanar QAPs, atenció primària de nit, el que fes falta. I el QAP sempre era que no, perquè primer tinguem un CAP. Vagi a parlar amb els sanitaris del CAP i a veure el que li diran, que és el que necessitem. No sé si volies comentar alguna cosa. No, sabíem que avui hi havia precisament, avui que ens coincidia amb el ple amb la plataforma aquesta i pel que sigui i ens proposem ja estar-hi molt més a sobre, si no. Doncs passem a la votació, si no hi ha més paraules. És el punt número 16, aprovació definitiva de l'expedient de mutuació de manial intersubjectiva de la parcel·la 2R del Pla Especial Urbanístic d'Usos i Ordenació de l'Àmbit d'Equipaments de Cal Antonyet a favor del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d'un nou centre d'atenció primària de Sitges. Vots a favor.
5: S'aprova per unanimitat.
1: Moltes gràcies. Farem ara una paradeta de 10 minuts. Moltes gràcies.

Bona tarda, reprenem el ple ordinari. Ens trobem ara en l'apartat de les propostes d'acord, de les mocions. Sí que demanaria que, ja que portem més de 3 hores ja de ple i atenent que hi ha 4 o 5 preguntes del públic, que si podem anar amb un ritme una mica més ràpid que el que hem anat fins ara, perquè per tots els expedients doncs, hem estat gairebé més de 3 hores i ara ens queden encara 4 propostes, més totes les donacions de compte, més els precs i preguntes de tots els grups municipals i al final és la part del públic. Per tant, intentem entre tots poder

0: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Intentaré ser el més breu possible. Estem parlant en nom del col·lectiu 870, a petició d'aquest col·lectiu. Presentarem aquesta proposta d'acord a la qual es suma el grup de Guanyem i també el grup del PSC Sitges. En moda de recordatori, el grup Molsumo Flotilla va sortir a Barcelona el passat 15 d'abril amb diferents objectius, format per una flotilla civil amb finalitats humanitàries, i va ser interceptada en aigües internacionals per forces militars israelis. Ja d'entrada, segons les informacions conegudes, es va fer una intervenció per part del govern israelià amb ús de drons, vaixells de guerra, abordatges, embarcacions diferents, que representa una vulneració del dret internacional una vegada més. Després, les fotografies distribuïdes pel Glom al Sumo Flotilla, després de la revisió i l'assistència mèdica de les persones que van ser detingudes, mostren indicis de possibles maltractaments i tractes degradants contra civils desarmats. No estem parlant simplement de política, sinó que estem parlant de vides humanes. I per tot això, a petició del col·lectiu 870 i en nom del grup municipal Verds en Comú Podem, però també del grup municipal de Guanyem i del PSC, proposem al ple de l'Ajuntament de Sitges l'adopció dels següents acords. En primer lloc, condemnar l'actuació del govern d'Israel contra la missió humanitària global Sumo Flotilla 2026, així com la intercepció d'embarcacions civils en aigües internacionals, fet que constitueix una greu vulneració del dret internacional i un atac contra una iniciativa civil d'ajuda humanitària. En segon lloc, sol·licitar al govern de Catalunya, al govern de l'Estat i a la Unió Europea que, en cas que encara no s'hagi produït, adoptin les mesures diplomàtiques, jurídiques, humanitàries necessàries per garantir l'alliberament immediat de les persones detingudes, així com el rescat, la protecció i l'assistència a totes les persones i embarcacions de la missió humanitària Global Sumo Flotilla 2026 que es trobin en situació de risc, a la deriva o pendents de ser auxiliades. En tercer lloc, denunciar l'abandonament de les obligacions de rescat per part de la Guàrdia Costera grega, així com la manca d'actuació efectiva de la Unió Europea davant d'uns fets produïts en aigües internacionals. En quart lloc, exigir a les Nacions Unides un posicionament clar davant la vulneració del dret internacional, així com la condemna de l'actuació d'Israel i l'adopció de mesures efectives per garantir l'arribada d'ajuda humanitària a Gaza i posar fi al setge il·legal sobre la franja. En cinquè lloc, demanar als governs que han condemnat aquestes vulneracions del dret internacional que actuïn en conseqüència i impulsin les accions jurídiques necessàries davant l'acord penal internacional i els organismes internacionals competents. Sisè, instar l'Ajuntament de Sitges a través de la Regidoria de Drets Civils i conjuntament amb el col·lectiu 870 a organitzar una xerrada de col·loqui amb representants d'entitats i ONGs que hagin acompanyat o donat suport a la flotilla, com ara Open Arms, Greenpeace o altres organitzacions vinculades a la defensa dels drets humans i l'ajuda humanitària. En setè lloc, valorar la possibilitat que el municipi de Sitges col·labori amb alguna d'aquestes entitats esmentades i doni suport a futures edicions de la flotilla en cas de que s'organitzin noves missions humanitàries. I en vuitè lloc, traslladar aquest acord a les entitats del Consell de Cooperació i Solidaritat de Sitges, a Glom al Sumo Flotilla, Open Arms, Greenpeace Espanya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups del Congrés dels Diputats, a la presidenta de la Comissió Europea i al secretari general de les Nacions Unides. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Gasulla, gràcies per la presentació d'aquesta moció, que el Partit Popular, evidentment, votarem en contra. Però m'agradaria fer-li alguna pregunta, perquè, escolti'm, aquesta flotilla, a què van anar? A què van anar? A què van anar? Perquè és que no ho saben ni ells. Jo vaig veure el senyor Netanyahu per la tele molt nerviós. Estava molt nerviós perquè arribava la flotilla. Déu nos en guard. Tothom nerviós perquè arribava la flotilla. Perquè, escolti'm, digui'm una sola cosa que hagin aconseguit. Una. Una. Perquè si no han aconseguit res, perquè no han aconseguit res, perquè han tornat. I en tot cas, quan tornaran a anar? Si és que volen fer algun servei, alguna ajuda humanitària, quan tornaran a marxar? O és que ja han aconseguit el teatre que volien? Perquè quan un va en una missió humanitària, de debò, no les que surten per les xarxes socials ni les que es fan selfies en els vaixells de festa, quan un va a una missió humanitària, de debò, porten un cargament amb medicines, amb aliments i amb ajuda humanitària, de debò. Aquí no s'ha vist absolutament res, ni aliments, ni res, ni menjar, ni medicines, absolutament res. Això sí, festa contínua, 24/7. Saltant en els vaixells, tots recordem a la primera flotilla amb l'Ada Colau, saltant de felicitat, diguem una mica estranya aquesta felicitat constant 24 hores també, però bueno, és igual. Sigui. I després parlant de tortures i vexacions. Però escolti'm, cap informe més.

0: mèdic. Cap informe mèdic. Al contrari. Al contrari, surten somrient i fent-se selfies i a l'Instagram, cada 4 hores una història a l'Instagram. Home, no sé on estaven, però cobertura en tenien. Per tant, escolti'm, ni vexacions, ni tortures, ni cap informe mèdic. És que estaven tan malament que van arribar a un hotel. Home, sí que estan malament, senyora Gasulla. Mira, això és una presa de pèl i és que és un teatre i una paròdia absolutament absurda. El problema és que és amb els diners de tots els espanyols, perquè malauradament l'avió, perquè tornessin, perquè no tornen amb el vaixell també, doncs no, els espanyols hem hagut de pagar a l'avió perquè aquesta gent que feien teatre, que van estar un mes i pico fent teatre de vacances al Tamar, o no sé on estaven, doncs els espanyols els hem hagut a sobre de pagar l'avió de tornada. Per tant, ja està bé de tonteries, ja està bé de teatre, que treballin i no tinguem nosaltres que pagar també les vacances d'aquestes persones que durant 5 setmanes han estat, doncs, com deia, 24/7 de festa contínua i ni tortures ni vexacions. Escolti'm, no hi ha cap informe mèdic i no hi ha cap blau, cap morat que se'ls hi hagi vist. Per tant, ja està bé de comèdia, ja està bé de tonteries.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Rubí.
2: Moltes gràcies, il·lustríssima. Nosaltres des de Fets per Sitges explicarem les dues, com són molt semblants des del nostre punt de vista des del municipalisme. Faré una intervenció que serà d'aquesta proposta de corrida que vostè presentarà sobre Cuba i Trump. Nosaltres volem justificar la nostra abstenció, no? I ho fem des del respecte absolut a totes les sensibilitats polítiques i humanitàries que avui es plantegen en aquest plenari. Entenem perfectament que són debats legítims i que responen als posicionaments ideològics que mereixen tot el nostre respecte democràtic, però nosaltres som una formació estrictament municipalista i amb un perfil propi. I això significa que intentem centrar la nostra acció política sobretot en aquelles qüestions que ens afecten directament al dia a dia als veïns i a les veïnes de Sitges. I en aquestes competències on aquest Ajuntament pot tenir una incidència real o efectiva. Creiem que el plenari municipal ha de prioritzar els debats vinculats als serveis públics, a l'espai públic, a l'habitatge, a la seguretat, a la mobilitat o a les necessitats socials del nostre municipi. I precisament per coherència amb aquesta manera d'entendre la política municipal, en aquelles mocions que entren principalment en l'àmbit de la política internacional o de posicionaments geopolítics supramunicipals, acostumem a mantenir una posició d'abstenció. Això no és un tema de desinterès i tampoc de manca de sensibilitat. És simplement coherència amb el nostre compromís municipalista i amb la voluntat de mantenir el focus polític a Sitges, que és el que la ciutadania ens ha situat per estar avui en aquest plenari. Per tant, reiterant el nostre respecte a totes les opinions expressades, avui des de Fets per Sitges ens abstindrem amb aquesta proposta d'acord i amb la següent, que parla de Cuba i de l'administració Trump. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Ginebert.
3: Muchas gracias, alcaldesa. Señora Gasulla, me ha decepcionado profundamente. De hecho, porque esta moción ya está fuera de tiempo. Porque lo que es noticia, que yo entiendo que usted lo debe haber ocultado para que así se sume el Partido Socialista, que es el que gobierna en Euskadi con el PNV. La noticia ha sido los altercados que los miembros de la flotilla han creado en el aeropuerto de Bilbao. Esa es la noticia mundial. Yo entiendo que usted, hasta el gobierno de Israel, le ha pedido explicaciones qué ha ocurrido con aquellos individuos que querían asaltar sus fronteras, que cuando los devuelve, ¿por qué han sido noticia mundial? Hasta el gobierno de Israel ha pedido explicaciones. Mire, ha quedado reflejado cuando regresaron a España, tal como ha dicho correctamente, que es un coste que hemos tenido que sufragar todos los españoles, el carácter violento, el carácter que no tiene ningún cariz de ayuda humanitaria y realmente que lo único que buscan es hacer un proselitismo barato, un conflicto que lo trajeron aquí a un aeropuerto español y que la intervención de la Ertzaintza se tuvo que emplear con métodos de fuerza por una razón muy sencilla, porque de hecho iban con un carácter violento y les daba igual cualquier puerto o cualquier aeropuerto como pasó en Bilbao. Esta es la realidad. No nos traigan aquí cuestiones de carácter internacional, porque Sitges tiene muchos problemas. Y esos problemas son de los que nosotros nos tenemos que ocupar. Yo entiendo que se pueden aportar mociones que afecten a la Generalitat o incluso que afecten al Gobierno de la Nación, porque va a repercutir en la vida de los ciudadanos de Sitges. Pero no nos traigan cuestiones de carácter izquierdista, que realmente lo que ustedes lo que están defendiendo es a unos colectivos que están nutridos de exterroristas, de antiguos. De hecho, uno de los detenidos en Bilbao había sido condenado a 8 años de prisión por ser miembro de la banda terrorista ETA. Esto es también es un hecho incontrovertido. Y al mismo tiempo de personas que lo único que buscan es desestabilizar Occidente. Nosotros, como ya se imagina usted, vamos a votar en contra. Pero le agradecería, sobre todo, que presentasen mociones que afectase a los ciudadanos de Sitges o a los ciudadanos de Cataluña, pero no nos traigan cuestiones que realmente es un manifiesto que luego, con el transcurso del tiempo, como es en este caso, queda patente que realmente ni tienen razón, y esto sí que es de un carácter ridículo, que se ha sumado un partido que está siendo acusado de recibir a esos mismos miembros de la flotilla a golpes de porra.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Tuau.
4: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres, òbviament, no repetirem ja el que ha dit la Carme abans, ja que també en som proposants, però avui, donat que hi ha públic aquí, nosaltres no farem intervencions a les mocions, i bé, volíem dir-ho i així anar una mica més ràpid. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gallardo.
5: Gràcies, alcaldessa. No, simplement, donat que vostès no han tingut a bé habilitar aquest espai ni posar un ventilador i posar els pingüins que faciliten una mica que la temperatura no sigui tan elevada en aquest saló de plens, i per respecte a les persones que avui ens acompanyen, nosaltres tampoc farem intervencions en aquestes mocions ni en els propers punts, i per tant només mostrarem la nostra posició de vot. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? No? Afegir que com a govern tampoc farem parlaments, posicionaments, sinó directament la votació. Endavant, senyora Gasulla.
6: Sí, la veritat és que no volia intervenir, però és que ho posen molt difícil. Ho posen molt difícil. A mi em sembla d'una frivolitat extrema que avui ens diguin que tenen calor, que no podem parlar de temes internacionals i que parlin de què anaven a fer. Doncs miri, senyora García, entre d'altres coses, van a denunciar amb una funció humanitària, doncs els decenis d'impunitat per les constants atrocitats comeses per Israel contra la població palestina, inclosos el genocidi de la Franja de Gaza i l'apartheid i la seva ocupació il·legal, doncs, a tot el territori palestí. I la seva funció és portar subministraments extremadament limitats a una població que majoritàriament s'ha vist obligada a desplaçar-se. Aquesta és la seva funció. També li faré arribar un nom, Itamar Ben-Javir. Sap qui és aquest senyor? Doncs aquest senyor és el ministre israelí de Seguretat Nacional, que el mateix Netanyahu ha criticat per la seva virulència amb imatges demostrades. I li donaré una altra dada, Amnistia Internacional, que és la que acredita les tortures a les quals han estat sotmeses. Jo ja no diré res més, però realment fora màscares. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Un segon torn de paraules? No? Doncs passa. Senyora García.
0: No, jo tampoc no anava a intervenir, però clar, és que repeteixo, senyora Gasulla, a part de parlar-me del primer ministre israelià, em pot contestar el que jo li he dit? Què han anat a fer si no és a fer teatre i a fer-se selfies, a fer-se fotos per Instagram? Què han anat a fer? Missió humanitària zero. On estaven els aliments? On estaven els medicaments? On estava la festa? Sí, ja ho hem vist tots, 24-7 hores de festa. Escolti'm. Preses de pèl les justes. Només reitero, lamento com a espanyola, com a catalana, com a espanyola, haver pagat l'avió de tornada d'aquesta gent, perquè jo no diré el que diu molta gent, jo no ho diré, però sí que hi ha molta gent que diu se'ls haguessin pogut quedar una mica més de temps, no? Això és el que diu la gent.
1: Molt bé, moltes gràcies, senyor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Yo simplemente para finalizar. Los que están realmente en la zona para garantizar la paz y los que están en misión humanitaria, y desde aquí no quiero desperdiciar para mostrarles desde Sitges, nuestra solidaridad, son los cascos azules del ejército español, entre otras naciones. Por lo que yo creo que realmente lo que se tiene que reconocer es la labor humanitaria que hacen miembros de nuestro ejército y no estas flotillas que realmente lo único que buscan es hacerse la foto y hacer simplemente proselitismo de carácter ideológico.
1: Moltes gràcies. Passem a la votació. És el punt número 17, proposta d'acord del grup polític municipal de Verds en Comú Podem, a la que s'hi adhereix el grup polític municipal de Guanyem Sitges, de denúncia, i entenc que també s'ha adherit el Partit Socialista, de denúncia de l'actuació d'Israel i de suport a la Global Summit Flotilla. Vots a favor?
7: Vots a favor.
1: Vots en contra.
7: Dos vots en contra.
1: Abstencions.
7: Cinc abstencions. La moció...
1: Passem ara... Gràcies, perdó. Passem ara al punt número 18, que és la proposta d'acord del grup polític municipal de Verds en Comú Podem, a la que s'hi adhereix el grup polític municipal de Guanyem Sitges per l'aixecament de bloqueig dels Estats Units contra Cuba i en rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. Per parlar d'aquest punt, senyora Gasulla...
6: Molt bé, moltes gràcies. Sí, doncs aquesta proposta d'acord doncs, parla d'una situació que pateix Cuba des de fa molts anys. Aquest bloqueig que s'ha accentuat en els darrers mesos amb aquest bloqueig energètic. Cuba viu asfixiada. El càstig col·lectiu al qual està sotmès el poble cubà des de fa anys en aquesta guerra econòmica plantejat per Estats Units ha arribat al límit de la supervivència amb aquest nou bloqueig energètic total imposat pel Donald Trump en un intent de fer caure la situació el govern en una situació que és absolutament extrema. L'Organització Mundial de la Salut ha dit que hi ha un retard en aquests moments de 100.000 intervencions quirúrgiques, que hi ha més risc de propagació de malalties infeccioses, hi ha col·legis que han hagut de tancar, mentre el turisme, principal font d'ingressos, doncs, ha reduït. El darulls de civils al carrer, cada vegada més nombrosos, una conseqüència d'aquesta nova crisi de bloqueig energètic que ha fet el govern Trump, que no s'està de dir que pot prendre Cuba quan li doni la gana, però que ja caurà sola, com va dir, no fa gaire. Per aquest motiu, el grup de Verds en Comú Podem, també amb l'acompanyament del grup municipal de Guanyem com a del PSC Sitges, proposa l'adopció dels següents acords. En primer lloc, manifestar el rebuig al bloqueig econòmic, comercial i financer que els Estats Units mantenen contra Cuba, així com la recent ordre executiva que pretén imposar un bloqueig energètic total, una política contrària al dret internacional i als principis de sobirania dels pobles. En segon lloc, donar suport a les resolucions de l'Assemblea General de Nacions Unides que exigeixen l'aixecament immediat i incondicional d'aquest bloqueig. En tercer lloc, instar el govern d'Espanya i les institucions europees a defensar el respecte al dret internacional i a oposar-se activament a les mesures coercitives unilaterals amb els efectes extraterritorials com la llei Helms-Burton, que perjudiquen també els interessos europeus. I en quart i darrer lloc, traslladar aquest acord al Ministeri d'Afers Exteriors del govern d'Espanya, a les institucions de la Unió Europea, al Consolat dels Estats Units i a l'Ambaixada de Cuba a Espanya com a mostra de solidaritat amb el poble cubà i amb la defensa de la seva sobirania. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt, senyora García.
0: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyora Gasulla, aquesta tampoc no és una moció en defensa dels drets humans, com vostès intenten fer veure. És un exercici de propaganda ideològica al servei d'una dictadura. I vostès fan el de sempre, assenyalar les democràcies occidentals mentre blanquegen règims autoritaris com és la dictadura de Cuba en aquest cas. Miri, els cubans pateixen talls constants d'electricitat, col·lapse dels serveis públics, escassetat d'aliments, medicaments, salaris miserables, infraestructures degradades, manques de llibertat econòmiques. I això és el resultat de dècades de dictadura comunista. No és el resultat de l'acció de cap president dels Estats Units. No s'equivoquin, perquè jo no l'he vist en cap moment en aquesta moció defensar en els pobres cubans que malauradament viuen des de fa dècades, des de fa més de 60 anys en mans de dictadors comunistes. Per tant, diguem les coses pel seu nom, no facin més demagògia, no facin més populisme, perquè el que estan fent no és defensar els drets humans, sinó fer una apologia ideològica absolutament desgraciada i lamentable.
1: Senyor Gilabert.
3: Muchas gracias, alcaldesa. Sí, Cuba tiene un problema. ¿Sabe cómo se llama el problema de Cuba, señora Gasulla? Comunismo. Eso es el problema que tiene Cuba. Comunismo es el problema que tiene Cuba. Y usted hace un juego de palabras que de hecho es totalmente falso, porque usted lo que quiere es que se visualice a Donald Trump con el bloqueo a Cuba. Si es mentira, si Cuba tiene un bloqueo desde hace muchísimos años, ¿o es que Obama no mantuvo el bloqueo? ¿Kennedy no bloqueó Cuba? Oh, no, Kennedy aún es más. No solamente el bloqueo, es que organizó hasta una invasión. ¿Se recuerda que era el presidente con la invasión de Bahía Cochinos? John Fitzgerald Kennedy. No es una cuestión del presidente actual de los Estados Unidos. Es una cuestión del régimen comunista que tiene Cuba. Por eso tiene todas estas situaciones económicas. Por eso lo de los cortes de luz. ¿Usted me puede decir que tiene que ver un bloqueo energético para que haya cortes de luz? ¿Me lo puede decir? ¿Cortes de luz desde cuándo? ¿Desde cuándo hay cortes de luz en Cuba? ¿Sabes desde cuándo hay cortes de luz en Cuba? Desde hace más de 20 años y desde más de 30 años hay cortes de luz en Cuba. De hecho, usted está haciendo aquí otra demagogia que en lugar de atacar realmente cuál es el problema. Y el problema del régimen cubano se llama comunismo. Y hasta que no se erradique el régimen comunista, los cubanos van a tener problemas.
1: ¿Más palabras? Senyora Alonso, encara que... Sí, endavant.
8: Gràcies, senyora alcaldessa, gràcies, senyora Gasulla. Sé que per torn no em pertoca, però al marge de lo que ha exposat la senyora Gasulla, jo no anava a fer cap intervenció perquè hi ha molta gent esperant, però senyor Gilabert i senyora García, jo li dic, com a descendenta directa de cubans, el tema toca molt. I no és només el bloqueig americà ni el bloqueig ara de Trump, d'Obama, de Kennedy, de tots. És que realment és un poble que està ofegat. Però també li haig de dir una cosa. De Cuba surten uns metges i han sortit uns metges preparadíssims que ara estan aquí treballant. I de Cuba han sortit uns grans arquitectes que estan a Espanya i a la resta d'Europa treballant. També li dic una cosa, m'ofèn molt i sobretot personalment perquè considero que estan fent unes declaracions que estan completament fora de lloc, o sigui, estan fent una demagogia, realment vostès no coneixen el problema de Cuba i Cuba no té talls de llum des de fa 20 ni 30, fa 50 anys que tenen talls de llum, vale? I encara i així tiren endavant. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Gasulla. Perdó, senyora Pérez.
9: Gràcies, senyora alcaldessa. Disculpi les persones que estan aquí aguantant la calor. No pensava intervenir avui perquè hem delegat la nostra intervenció amb la senyora Gasulla a adherir-nos en aquesta moció, però és que no puc deixar d'intervenir. El que passa a Gaza i el que passa a Cuba és fruit del capitalisme que està sagnant les nostres terres. D'acord? I per què votem aquestes mocions, aquestes dues mocions? Només amb dues paraules, drets humans, cosa que vostè no sap el que volen dir.
1: Moltes gràcies. Senyora Gasulla.
10: Sí, jo tampoc, com deia abans, tampoc volia intervenir, però és que ho posa molt difícil. Estem parlant de 10 milions de persones que no poden esperar ni un minut més. És un país que està sense combustible, sense electricitat, que amb apagades de més de 20 hores al dia, superant les apagades que ja tenien, però és que encara més, la mateixa Assemblea General de la ONU, que ja s'ha pronunciat en 33 ocasions exigint el final d'aquest bloqueig, va ser justament l'octubre passat quan va obtenir 165 vots a favor del desbloqueig i només 7 en contra. I per això nosaltres el que demanem és que s'apliqui el que decideix l'Assemblea de Nacions Unides en favor del poble cubà. No estem a favor de cap dictadura ni estem a favor de defensar cap règim. El que volem és defensar les persones, cosa que no veig amb les seves declaracions. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Hi ha un segon torn de paraules. Senyor Gilabert.
3: Muchas gracias, alcaldesa. Es curioso, ¿no?, que ustedes que no pensaban intervenir sobre una moción que ustedes hacen suya y digan que no quieran intervenir. Yo creo que aquí el único que tiene una posición razonable del resto de partidos políticos es el señor Rubí, que de hecho ya lo ha manifestado desde el primer momento, que él no entra en estas cuestiones. Pero es que ustedes quieren ocultar la realidad. Quieren ocultar la realidad. Y el problema de Cuba no va a ser el bloqueo. Cuba, de hecho, de hecho, ha estado durante muchos años con este bloqueo. Y Cuba, de hecho, con la ayuda de los partidos comunistas, de los países comunistas, de hecho, podía tener una cierta supervivencia el régimen, no los ciudadanos. Todos los ciudadanos de Cuba, todos son anticomunistas. Lo que pasa es que no tienen el valor, si no se pueden ir, y no están precisamente, que les sonará a alguno de ustedes, si no están controlados por los CDRs, que son los Comités de Defensa del Barrio, que son los espías que tienen el Partido Comunista para controlar a todos los...
1: Moltes gràcies. Ja hem acabat el temps. No sé si cal tancar, senyora Gasulla. No? Doncs passem a la votació. Recordem que estem en el punt número 18, que és la proposta d'acord del grup polític municipal de Verds en Comú Podem a la que s'hi adhereix el grup polític municipal de Guanyem Sitges per aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i en rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. Vots a favor?
7: Divuit vots a favor.
1: Vots en contra?
7: Dos.
1: Abstencions?
7: Una. La moció queda aprovada.
1: Moltes gràcies. Passem ara al punt número 19, que és la proposta d'acord del grup polític municipal de Vox sobre la prioritat nacional en l'accés als serveis públics. Per defensar aquesta proposta, senyor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. España está padeciendo una transformación en todos los aspectos que se puede evidenciar en todas las situaciones en las que vivimos. Hay saturación de todos los servicios públicos, tanto de carácter sanitario como en las prestaciones que se están percibiendo por la mayor parte de los ciudadanos que requieren de un subsidio, así como la saturación de los servicios sanitarios. Lo que propone Vox es algo muy sencillo y que está teniendo recepción en los gobiernos que se han ido pactando. De hecho, recientemente los presupuestos en la Comunidad Valenciana han adoptado el principio de prioridad nacional. Y el principio de prioridad nacional es muy sencillo. Es prioridad en el acceso a los servicios públicos y a las ayudas públicas a los ciudadanos de nacionalidad española. Es totalmente legal y es totalmente constitucional. Que nadie invoque el artículo 14 de la Constitución porque no saben ni siquiera lo que están diciendo y si no ya entraremos en esa cuestión. Así como hay sentencias del Tribunal Constitucional que avalan todo eso. Pero es tan sencillo cuando se habla de que se está produciendo discriminación y no se produce discriminación cuando una persona quiere opositar a ser secretario o interventor municipal. Uno de los requisitos que es tener la nacionalidad española. ¿O no se está discriminando cuando una persona quiere opositar a ser juez? ¿Cuál es uno de los requisitos? Tener la nacionalidad española. De hecho, el sujeto del artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad entre ciudadanos de nacionalidad española, precisamente es los españoles. Por eso nosotros consideramos que es importante que tengan prioridad en acceso a las viviendas públicas, a los servicios sociales y a todas las prestaciones públicas los ciudadanos de nacionalidad española y que no queden relegados a la cola ante la situación que se está viviendo en nuestro país. Aún es más, como se puede observar, esto no es una problemática que sea ajena a Sitges. La portada del semanario Eco de la semana pasada ya lo decía, que el 45% de los residentes del centro son extranjeros y el 35% en total de los residentes en Sitges son extranjeros. Y pone un reportaje de personas que son de Sitges de toda la vida que han tenido que irse de Sitges. Y nosotros lo que pedimos es algo tan sencillo como que tengan prioridad los ciudadanos de nacionalidad española en el acceso a esos servicios. Es así de sencillo. Por lo que yo rogaría a la secretaria que los acuerdos los pudiese leer ellas por lo extenso que son.
1: ¿Hi ha alguna paraula en aquest punt? No? Sí? Senyora García, endavant. Perdó. Com? Ah. No ho he entès. Secretària, endavant.
7: Les propostes que es proposen al ple són les següents. Primero, que el Pleno del Ayuntamiento de Sitges acuerde establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda. Segundo, que el Pleno del Ayuntamiento de Sitges acuerde garantizar la prioridad nacional de los españoles en todas las políticas de vivienda, para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda. Tercero, que el Pleno del Ayuntamiento de Sitges acuerde instar al Gobierno de España y a la Generalitat de Cataluña a adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público de acuerdo con la normativa vigente y asegurando un uso adecuado de los recursos públicos. Cuarto, que el Pleno del Ayuntamiento de Sitges acuerde instar al Gobierno de España a revisar y, en su caso, modificar o derogar el Real Decreto 180/2026 de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español. Quinto, que el Pleno del Ayuntamiento de Sitges acuerde instar al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público de prestaciones y pensiones, promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de seguridad social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva queden reservadas a los españoles. Y sexto, que el Pleno del Ayuntamiento de Sitges acuerde dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España y a la Generalitat de Cataluña.
1: Moltes gràcies. A veure, és evident que amb una junta de portaveus haurem d'aclarir això, perquè en un moment que es va dir que la secretària llegís els acords era perquè el proposant no parlés, diguem, no expliqués. Ara aquí hem fet les dues coses, ha explicat de tot i després ha dit que llegeixi els acords. Vull dir, si volem arribar a un acord, entenc que amb una junta de portaveus doncs arribem a un acord, però ens ha sorprès que demani que parli la secretària quan altres vegades no s'ha fet. I si alguna vegada es va dir que és veritat, però es deia en el sentit de, per abreviar una mica, vam dir que cadascú no expliqués tant la moció i que parlés. Igualment, demanem amb la propera junta de portaveus aclarim aquest fet. Hi ha paraules en aquest punt, senyora García?
0: Gràcies, senyor alcaldessa. Entenc que el fet de llegir la secretària no ha canviat el temps doncs, que si l'hagués llegit el regidor. Però bueno, en qualsevol cas, la moció aquesta que presenta el grup de Vox, en el primer punt, senyor Gilabert, relativo a la prioridad nacional en ayudas sociales y servicios públicos, nosotros compartimos que los recursos públicos no son ilimitados y que es razonable que el arraigo real, la vinculación con el territorio y la contribución al sistema tengan peso a la hora de acceder a determinadas ayudas estructurales. No se trata de una cuestión de origen, sino una cuestión de arraigo, de esfuerzo y de compromiso con la sociedad que sostiene esos recursos. En relación al punto 2 de la vivienda, nosotros llevamos tiempo defendiendo que el acceso a la vivienda pública debe priorizar a quienes tienen un arraigo real y duradero en el territorio, porque no puede ser igual quien acaba de llegar que quien lleva años trabajando, cotizando y construyendo su proyecto de vida aquí en España. Y eso, por tanto, afecta tanto a españoles como a extranjeros plenamente integrados y arraigados en nuestra sociedad. Nosotros defendemos criterios como años de empadronamiento, trayectoria laboral, vinculación familiar, arraigo social y situaciones de vulnerabilidad reales. En relación al punto tercero de la sostenibilidad del sistema sanitario, compartimos plenamente la necesidad de garantizar la sostenibilidad de este sistema sanitario. La sanidad pública debe estar ordenada, evitar abusos y garantizar que el derecho ordinario a estas prestaciones sanitarias esté vinculado al cumplimiento de la ley. En relación al punto cuarto de derogar el Real Decreto 180/2026, sí que consideraremos necesario revisar las políticas impulsadas por Pedro Sánchez que favorecen procesos de regularización masiva tan perjudiciales para nuestra sociedad y generan además el efecto llamada. Y en definitiva, señor Gilabert, nosotros no vamos a aceptar ni el descontrol migratorio promovido por el sanchismo, ni tampoco propuestas incompatibles con el Estado de Derecho. Defendemos una inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo. Ni puertas abiertas a todos los inmigrantes, ni la deportación sistemática de todos los inmigrantes. Para nosotros, prioridad sitxetana.
1: Ya más palabras, señor Roig.
11: Sí, gracias. També havíem parlat de no intervindre, però hi ha discursos que crec que s'han de contrarrestar i s'han de debatre i no deixar que quedin a l'aire i es treballin. Primer de tot, per aquesta i per la següent proposta d'acord, dir que l'Ajuntament de Sitges es fan propostes d'acord, no mocions. Entenc que encara que és un tacticisme això es rectificarà o es farà rectificar, perquè en altres ocasions, per menys, s'han tirat enrere algunes propostes d'acord. Entenc que tant el títol d'una com l'altra parla de moció, per tant espero que rectifiqui per aquesta banda. I dit això, des del PSC votarem en contra d'aquesta proposta d'acord. Per una banda perquè ve de Vox i això sempre ho hem deixat clar, però sobretot perquè no resol cap problema real de Sitges i en canvi busca dividir a la ciutadania entre els de dins i els de fora, i això és profundament injust però també irresponsable. La proposta de Vox parteix d'un relat basat en la por i en la confrontació social. Vol fer creure que la crisi de l'habitatge, la saturació dels serveis públics o les dificultats econòmiques dels veïns tenen una causa principal, la immigració. Però això és fals. I és fals perquè els problemes estructurals que tenim venen de molts anys de retallades, manca d'inversió, especulació immobiliària i precarització laboral. És molt fàcil assenyalar el més vulnerable. És difícil, el difícil és plantar cara als interessos econòmics que sí que s'estan enriquint mentre la gent treballadora hagi nascut aquí o a fora, té cada vegada més dificultats per viure dignament. Des de l'esquerra defensem una idea molt clara: els drets socials no poden dependre de l'origen, sinó de la necessitat i del compliment de la llei. La sanitat, els serveis socials o l'atenció bàsica no són premis, són drets humans i eines de cohesió social. Cap ajuntament pot situar-se per sobre dels principis constitucionals i convertir els serveis públics en un sistema de discriminació institucional. També convé desmuntar algunes mentides. La majoria d'ajudes públiques, habitatge social, prestacions, ajudes econòmiques, exigeixen empadronament, arrelament i una situació administrativa regular. No és cert que qualsevol persona sense papers tingui accés automàtic a totes les ajudes. I encara més, la població immigrant contribueix massivament al sosteniment dels serveis públics. Milers de persones migrants treballen, cotitzen i ocupen sectors essencials. Sense aquesta aportació, el nostre sistema de pensions i molts sectors econòmics tindrien problemes encara més greus. Segons dades de la Seguretat Social, els treballadors estrangers aporten cada any milers de milions en cotitzacions i diversos estudis econòmics indiquen que en termes generals aporten més al sistema del que reben en prestacions, especialment perquè és una població més jove i activa laboralment. El problema real no és la persona migrant que treballa i vol tirar endavant la seva família. El problema és qui especula amb l'habitatge, qui converteix pisos en actius financers i qui fa negoci amb la precarietat. Per això sorprèn molt sentir parlar de la prioritat nacional. Aquí no diu res quan els fons voltors estrangers compren habitatge protegit a preu de saldo o la seva prioritat nacional quan es venen centenars de pisos a grans fons d'inversió internacionals. On és la seva defensa del país quan aquests fons expulsen les famílies dels barris i disparen els lloguers?
1: Més paraules en aquest punt? No. Per tancar el primer torn, senyor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Coño, señor Roch, usted es espectacular, ¿eh? Espectacular por no decir otra cosa que roza la ridiculez. Para empezar, usted acaba de aprobar una moción en el punto anterior que sabe cómo la encabezan. ¿Sabe cómo la encabezan? Museo para el aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba. Y usted lo que está alegando es que aquí se ha presentado una moción, como hacen la mayoría de grupos y no propuestas de acuerdo. Ahora mismo usted lo acaba de hacer. Y segundo, escúcheme que aprenderá. Que es lo que tienen que hacer los socialistas y más los socialistas en el día de hoy, que está demostrado que es el partido más corrupto de Europa.
1: Un moment, que s'havia tallat, que el anava a demanar una mica de respecte i volgut.
3: Yo aquí he hablado de la prioridad nacional. Usted está ya identificando a un tipo de inmigrantes. Ya está identificando un tipo de inmigrantes. Yo lo que hablo es de prioridad nacional, de prioridad los españoles en el acceso a las políticas públicas y a los servicios públicos y a la vivienda pública. Eso es lo que estoy hablando. Y me da igual que sea un ciudadano que venga de X país o de X país, que tenga tanto dinero o menos dinero. Me da absolutamente igual. Pero en los servicios públicos y en el acceso a la vivienda, lo que tenemos que proteger es a nuestros ciudadanos. Porque si no, se dan situaciones como las que viene reflejada en el eco de Sitges. Porque los que se tienen que ir de Sitges precisamente son ciudadanos que son de Sitges de toda la vida y que tienen que irse a otras poblaciones porque no tienen el respaldo de las políticas públicas ni hay la prioridad para ellos. Eso es lo que pide Vox. Es algo muy sencillo. Y señora García, claro que nosotros aquí no habla en ningún momento de repatriación. No habla en ningún momento. Nosotros podríamos hablar de repatriación y podríamos hablar de remigración. cosa que también hacen ustedes cuando les interesa. Pero a la hora de pactar políticas siempre tienen que descafinar, pero también las pactan, ¿eh? Porque los presupuestos de Extremadura, de Valencia, ¿qué han recogido? El concepto de prioridad nacional. Y lo ha recogido el Partido Popular, aunque luego lo quiera descafeinar. ¿Cómo que no es verdad? Ha quedado reflejado. El Partido Popular lo que no puede es jugar a una cosa y luego jugar también a la contraria. Y quiere estar a los dos lados. Estamos en una encrucijada y España en su totalidad necesita políticas valientes, políticas de servicio a los ciudadanos. Y esas políticas de servicio a los ciudadanos necesitan que tengan unas prioridades. Y una de ellas es que esa prioridad se aplique a los ciudadanos de nacionalidad española, que son los que tienen que recibir esas ayudas y esos servicios públicos, igual que el acceso a la vivienda pública y protegida.
1: Molt bé, moltes gràcies. Segon torn, un minut. Senyora García.
0: Gracias, señora alcaldesa. Señor Gilabert, no se equivoque de enemigo. El Partido Popular no es su enemigo. Tendría que tener usted presente que si no fuera por el Partido Popular, ustedes no gobernarían en ningún pueblecito de toda España ni en ninguna comunidad autónoma. Lo que pasa es que ahora les toca gobernar. Han vivido durante muchos años el golpe en el pecho de hacerse los matones, pero ahora les toca gobernar. Ahora les toca gobernar. Mire lo que ha pasado hoy en el Ayuntamiento de Cartagena, por ejemplo. Ahora les toca gobernar y ahora sabrán realmente lo que se puede hacer y lo que no. Y las proclamas de deportaciones masivas que no hacen ni Donald Trump, evidentemente no las va a hacer un tal Santiago Abascal.
1: Señor Tubau.
4: Portem mitja hora aquí amb una moció que no s'aprovarà, que s'estan dient bestieses i avui crec que el protagonisme ha de ser pel públic. Si us plau, acabem ja amb les bestieses i anem ràpids a votació. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Tubau, totalment d'acord. Senyor Roig.
11: Doncs jo acabaré la intervenció i crec que no és una bestiesa, crec que hi ha relats que s'han de combatre. Jo tinc molt clar, després del que he dit dels lloguers, que no li és igual d'on venen. Vostè és la guineu vestida d'ovella sempre per protegir els que més tenen i assenyalar els que menys tenen. Sempre igual. O quan recolzen guerres i invasions que després generen crisis humanitàries, refugiats, inestabilitat econòmica, que també acabem patint aquí. Augment de preus de l'energia, inflació, tensions socials, també és això. La cohesió social no es defensa sembrant odi entre treballadors, es defensa garantint l'habitatge digne, els serveis públics forts i oportunitats per tothom. I nosaltres no acceptarem que es faci política convertint el veí més vulnerable en un enemic com fan vostès.
1: Moltes gràcies, senyor Gilabert, per tancar, perquè entenc que no hi havia més paraules, per tancar.
3: Para finalizar brevemente le diré que es al revés, señora García. El Partido Popular no podría gobernar si no apoyase Vox. De hecho, nosotros llevamos gobernando en muchos municipios, por ejemplo, el más cercano es el de Castellón, que gobierna el Partido Popular gracias a Vox. Y allí realmente lo que se hace es aplicar las políticas de Vox. Son ustedes los que cuando les interesa gobiernan con el Partido Socialista, que es lo que tendrían que hacer, porque ustedes critican al Partido Socialista y en la provincia de Barcelona el Partido Popular gobierna en más de 5 municipios con el Partido Socialista. Luego se echarán los trastos a la cabeza, pero gobiernan con ellos, ¿eh? Gobiernan con ellos y pactan todas las políticas. Y señor Roig, usted confunde básicamente prioridad con exclusión. Esta moción y la prioridad nacional no excluye a nadie. Lo que habla es de dar prioridad, que no es lo mismo que excluir. Prioridad no es lo mismo que excluir. Por eso lo que yo entiendo, y será una de las cuestiones que al final irán aceptando todos, porque será una demanda de los ciudadanos, que los servicios y las ayudas públicas se apliquen con prioridad.
1: Mai de la vida. Vinga, doncs anem a votar. Número 19, proposta d'acord del grup polític municipal de Vox sobre la prioritat nacional en l'accés als serveis públics. Vots a favor.
7: Un vot a favor.
1: Vots en contra. Abstencions.
7: Dues abstencions. La moció no queda aprovada.
1: Moltes gràcies. Passem ara al punt número 20, que és la proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per exigir a la Generalitat de Catalunya el compliment immediat de la interlocutòria del TCJ de 29 de març de 2026 sobre l'execució provisional de la sentència relativa al règim lingüístic a les aules. Senyor Gilabert.
3: Sí.
1: Un moment.
3: Muchas gracias, alcaldesa. Seré breve. Seré breve. Simplemente es una cuestión de derecho y es una cuestión para que en todas las aulas y desde aquí, desde Sitges, tenim de fer un posicionament clar en favor del dret. I tenim de recolzar la sentència, a l'auto, en aquest cas, la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Perquè, sobretot, els nens de les nostres escoles puguin parlar amb les dues llengües. De fet, el que consagra aquesta sentència, i a l'auto és per l'execució d'aquesta sentència, és que les dues llengües que siguin d'immersió siguin el català i el castellà. I aquí es vull fer una reflexió. Jo defenso personalment, perquè ja sé el que em diran, defenso personalment també la llengua catalana. El que passa que jo defenso la meva llibertat en expressar-me tant en català com en castellà. Jo per això en els plenaris utilitzo les dues llengües. Avui he utilitzat el castellà i amb aquesta moció utilitzo el català. Vostès volen fer del català una llengua que sigui de partit, una llengua ideològica. No n'hi ha més nefast que la intervenció que es va fer l'altre dia, que va vindre aquí l'expresident Torra, que va, per defensar el català, va penjar una bandera estelada. Clar que el català cada vegada anirà menys. Per què? Perquè el jovent i tota la gent el que fa és identificar el català amb una postura ideològica. I això és el que vostès tenen de mandar. Perquè si vostès fan el mateix i es queixen moltes vegades de que el català va menys, i fan el mateix, no es preocupin que el català irà menys. Jo el que defenso aquí és una sentència, l'execució d'aquesta sentència i la llibertat de tots els ciutadans de Catalunya per poder-se expressar i perquè el Departament d'Educació utilitzi les dues llengües, que són les dues llengües oficials, tant el català com el castellà.
1: Alguna paraula en aquest punt? Senyora García.
0: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el Partit Popular hem presentat conjuntament amb el grup de Vox aquesta moció, per tant la donem per defensada. Doncs és el nostre posicionament fonamental, el nostre ADN nuclear com a Partit Popular. Defensem sempre el bilingüisme i per tant la donem per defensada i evidentment la votem a favor.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Rubí.
2: Sí, moltes gràcies, il·lustríssima. M'alegro molt, senyor Vox, senyor Gelabert, disculpi, que l'hagi defensat en català, però avui no li votarem. Jo, fets per Sitges, no li votaré a favor d'aquesta moció. I ho fem des d'una posició clara, serena i profundament, com ho sap vostè, municipalista. Nosaltres defensem la llengua catalana com un element fonamental de la nostra identitat, de la nostra cultura i també de la cohesió social del nostre poble i del nostre país. El català forma part de la història de Sitges, de la seva manera de ser i de la seva realitat social i cultural. I precisament per això creiem que les institucions hem de protegir-les, preservar-les i fomentar-les amb normalitat i, com vostè ha dit, amb respecte. Això no significa en cap cas anar en contra de la llengua castellana, a la qual respectem absolutament com a llengua cooficial i com a patrimoni compartit amb milions de persones. Nosaltres no entenem la llengua des de la confrontació ni des de la divisió, però tampoc podem donar suport a mocions que plantegen aquest debat des d'una visió que nosaltres considerem excessivament ideològica, amb massa ideologia i allunyada de la realitat social i entenem que hi ha d'acutiva educativa del nostre municipi. Des de Fets per Sitges defensem la convivència, el respecte institucional i la protecció de la llengua catalana com a eina de cohesió i d'identitat col·lectiva. I també volem deixar clar que creiem que el model educatiu i lingüístic és un debat que requereix consens, serenor i responsabilitat, no confrontació política constant. Per coherència amb els nostres valors municipalistes, culturals i en defensa de la identitat pròpia de Sitges i, com no, de Catalunya, avui votarem en contra d'aquesta proposta d'acord. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? No? Doncs, senyor Gelabert.
3: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Senyor Rubí, aquesta moció no va en contra de ningú, ni va en contra del català. Aquesta moció és perquè es compleixin les resolucions judicials, bàsicament. Aquesta és la qüestió. És perquè es compleixin les resolucions judicials. I per una qüestió que té de quedar molt clarament, molt clara, que és el català no és enemic del castellà i el castellà no és enemic del català. Això és el que té que quedar clar. Les dues són llengües espanyoles, dues llengües hispàniques que es tenen de defensar i tenen de conviure en els espais públics i sobretot a l'escola. Per això jo els demano que s'aprovin els següents acords. Exigir a la Generalitat de Catalunya el compliment immediat de l'auto de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 29 de març del 2026, cessant en l'aplicació dels preceptes del decret 91/2024 afectats per l'execució provisional acordada per aquest tribunal. Instar el Departament d'Educació a dictar de forma urgent les instruccions necessàries a tots els centres educatius públics i concertats per garantir l'efectiu compliment de la resolució judicial i evitar qualsevol pràctica que mantengui la marginació del castellà com a llengua vehicular. Tercer, rebutjar expressament qualsevol coacció, pressió o represàlia contra professors, alumnes o famílies que exercissin els seus drets lingüístics o reclamin l'ús del castellà en l'àmbit educatiu, recordant que les famílies no poden ser sancionades per defensar els drets dels seus fills. 4. Advertir a la Generalitat de Catalunya que qualsevol conducta de resistència, retardament o frau en l'execució d'aquesta resolució judicial suposa un grau atac a l'estat del dret i a la tutela judicial efectiva. 5. Expressar el compromís de l'Ajuntament de Sitges amb la llibertat lingüística, l'oficialitat efectiva del castellà i el català i la protecció de totes les famílies enfront de qualsevol forma de discriminació ideològica o lingüística. 6. Reconèixer la labor de l'Assemblea per una escola bilingüe en la defensa judicial i cívica dels drets lingüístics de les famílies catalanes, així com l'actuació en favor del compliment efectiu de les resolucions dictades pels tribunals. I 7. Donar trasllat dels presents acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la consellera d'Educació i Formació Professional, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Assemblea per una escola bilingüe i a tots els grups parlamentaris amb representació en dita càmera.
1: Tenim encara un segon torn, tenia els 3 minuts, ha utilitzat els 3 minuts que li tocaven. Tenim un segon torn d'un minut cadascú? No? Doncs ho tanquem aquí. Passem a la votació. El número 20, proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per exigir a la Generalitat de Catalunya el compliment immediat de la interlocutòria del TCJ de 29 de març de 2026 sobre l'execució provisional de la sentència relativa al règim lingüístic a les aules. Vots a favor?
12: 2 vots a favor.
1: Vots en contra?
12: I 9 vots en contra. La moció no queda aprovada.
1: Moltes gràcies. No havia vist els dos. Molt bé, doncs llegirem les donacions de compte, que són unes quantes, les llegirem així tot seguit, perquè són unes quantes. Intervenció general, el número 22... Donar compte dels informes definitius número 26-2026, 33-2026, 38-2026, 97-2026 i 40-2026 de control financer emesos per la intervenció general d'acord al Pla Anual de Control Financer 2025. Número 23. Donar compte de l'informe 07-2026 que emet la intervenció general en compliment de l'establiment als articles 218, 15 i 28 relatius a les resolucions i acords adoptats per la Corporació Municipal, contraris a les objeccions formulades per la intervenció general, acords adoptats amb omissió de tràmit de fiscalització prèvia i resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos al llarg de l'exercici 2024 i de l'informe 08-2026 en compliment de l'establert a l'article 27.2 del Real Decret Llei 424/2017. 24.24. Donar compte de l'informe 106-2026 que emet la intervenció general per donar compte al ple informe resum anual de l'Ajuntament de Sitges dels resultats del control intern que s'estableix a l'article 213 del text refós de la llei reguladora de les agendes locals dut a terme en l'exercici 2025. Punt número 25. Donar compte de l'informe de la intervenció municipal número 94-2026 de morositat, d'acord a l'article 4.3 de la llei 15-2010, corresponent al primer trimestre de l'exercici 2026 de l'Ajuntament de Sitges i els seus ens dependents. Número 26, donar compte de l'informe de la intervenció municipal número 104/2026 de l'execució pressupostària corresponent al primer trimestre de l'exercici 2025 de l'Ajuntament de Sitges i els seus ens dependents. Per part de la Secretaria General, el número 27, donar compte de l'informe número 2/2026 d'inventari de béns, drets i obligacions dels municipis de més de 20.000 habitants, exercici 2023, a més per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. El punt número 28, donar compte al ple de l'Ajuntament dels decrets d'alcaldia i dels decrets emesos pels regidors
13: i regidores delegats entre l'1 i el 30 d'abril del 2026. Número 29, donar compte de les actes de la Junta de Govern Local següents. L'acte número 15 del 20 d'abril de 2026, l'acte 16 de 27 d'abril del 2026, l'acte 17 de 5 de maig de 2026 i l'acte 18 de l'11 de maig de 2026. Fins aquí les donacions de compte. Ara passaríem al torn de precs i preguntes, que no sé com ens hem, com hem quedat. Abans de finalitzar el ple hi ha un torn de tots els grups polítics que tenen cadascú 6 minuts per fer precs i preguntes al ple, però per unanimitat de tots els grups, per el que estic llegint, no? Entenc, tots renuncien per deferència a que hi ha força gent esperant i per tant donaríem per acabat aquí el ple, no sense abans, perquè el ple s'acaba quan s'acaba aquest moment, no sense abans acomiadar el nostre interventor, el César Romero, perquè avui és l'últim dia que estarà entre nosaltres i li volem agrair moltíssim la feina que ha fet i li desitgem tota la sort i encerts possibles i li agraïm de veritat molt la seva feina. Moltes gràcies. Ells poden marxar o vol... Sobre els precs i preguntes... Ah, perdó, que ens doni un plaç d'entrega dels precs i preguntes i quina persona... com que faran les preguntes tal com les fan normalment per escrit amb instància, com fan normalment per instància la pregunta que sigui, si és serveis urbans a serveis urbans, si és acció climàtica amb acció climàtica, qui sigui. O alcaldia, doncs les envien a alcaldia. Doncs les envien a alcaldia.
2: És que com això m'ho conec, que ens deixin un plaç perquè evidentment no les tinc preparades, les vull argumentar bé, vale? I que ens tinguin doncs, un dia que no sigui avui immediatament perquè les tinc que preparar i no tinc temps. I l'altre és això, un email, una instància, no? Dirigida a vostè.
13: Alcaldia. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, interventor, i ara passarem als precs i preguntes del públic. Moltes gràcies. Bé, per les preguntes del públic, com les han fet per escrit, farem sempre tal com ho fem per ordre d'arribada. Es dirigeixen aquí en el micròfon que hi ha. Han de dir el seu nom, si venen en representació propi o en representació d'algú, han de dir amb qui venen perquè queda gravat i si no, encara que a vegades ens coneixem, si no diuen el nom no queda gravat. La primera intervenció que tenim és del senyor Pau Simó. Exactament, Pablo Ramón Simó Tarroc, tal com surt aquí. Així ho diu el DNI. Endavant, digui el seu nom igualment i si ve propi o en representació d'algú. També dir-los que disposen de 3 minuts per exposar. Disposen de 3 minuts per exposar el seu cas. Nosaltres contestem, però no hi ha rèplica. Sí que sempre diem que qui vulgui després quedar-se i parlar amb qualsevol de nosaltres pot quedar, però no hi ha rèplica del que nosaltres contestem. D'acord? Doncs endavant, senyor Simó.
14: El meu nom és Pau Ramon Simó Tarroc i sóc el president del Club Bàsquet Sitges. Bona tarda a tothom, senyora alcaldessa, regidores, regidors i resta de membres aquí presents. En representació de la gran família del bàsquet Sitges, que tinc l'honor de presidir, us volem agrair que ens heu dedicat aquests minuts per poder posar en veu les nostres reivindicacions. En primer lloc, voldríem agrair també a tots els partits polítics tingut reunions presencials com els que no, pel temps i l'interès mostrat. No volem passar per alt la feina ben feta dels regidors d'Educació i d'Esports, senyora Carmen Gasulla i senyor Daniel Martínez, tant en la coordinació de l'àmbit municipal educatiu com la gestió i planificació de la neteja i manteniment de les pistes de Miguel Utrillo. Tots sabem dels beneficis que comporta la pràctica de l'esport, sobretot en l'etapa infantil i juvenil, tant com a complement a l'educació acadèmica com a l'impulsor d'estils de vida saludables. Però per tal d'això funcioni cal que hi hagi els mitjans adequats per poder-lo practicar. No es poden suspendre entrenaments perquè les pistes estiguin molles i s'hagin de replegar dos equips en una mateixa pista per poder entrenar. No és normal que hagin de reduir el temps dels entrenaments per poder donar cabuda a tots els equips. Tot això per culpa de la falta d'espai, la falta de pistes al pavelló. I és aquí on vostès, com gestors d'aquest municipi, tenen quelcom a dir, o més ben dit, a fer. Només els demanem que la mateixa aprovació i sensibilitat que van mostrar en les rondes d'entrevistes que vam tenir la comparteixin plegats per a poder fer realitat els dos projectes promesos i desitjats, que són el cobriment de les pistes de l'escola Miguel Utrillo, el nou pavelló poliesportiu municipal.

0: que confessen, no ho sé. És per això que us preguntem que si realment existeix voluntat ferma d'execució. Ens digueu quins són els terminis d'ambos projectes. Moltes gràcies i aquí he acabat.
1: Moltes gràcies. Donem la paraula al senyor Martínez, regidor d'Esports, per donar resposta.
2: Bé, bona tarda a tothom, primer de tot. Gràcies Pau, gràcies al club per fer la pregunta. Primer de tot donar-vos les gràcies també per la bona voluntat que heu tingut sempre, pel respecte sempre que ens hem reunit i la vientesa que hem tingut durant el poc temps que porto aquí al consistori. Sobre els dos projectes, en relació al projecte de cobriment de les pistes del Miquel Utillo, simplement dic que estem a les esperes de rebre la versió definitiva del projecte de naturalització de l'escola. Com sabran, aquest és un projecte que va conjuntament amb l'escola Miquel Utrillo, amb el club i amb la regidoria de projectes i obres i l'educació, en la qual totes les parts volíem que estiguessin implicades i totes es sentissin còmodes amb el nou espai. En base a això, estem a l'espera de la recepció definitiva del projecte final fet per l'empresa Milanta, una empresa de confiança de l'escola Miquel Utrillo, l'han proposat ells i ells han sigut partícips d'aquesta renaturalització, que tenim l'assegurança de que serà en breus aquesta entrega. La voluntat d'aquest govern és portar a aprovació el projecte del cobriment de les pistes més naturalització del Miquel Utrillo en els propers plens, a una brevetat el més aviat possible, que això ens permetrà continuar avançant amb la creació d'aquest projecte i amb els futurs passos que se'ns portin. Esperem que això sigui molt en breus. Perquè fa el projecte del nou pavelló municipal, aquest està definit pel govern i sobretot per la regidoria de projectes i obres com de les actuacions de màxima prioritat i estratègica bàsica. Jo els hi puc parlar des de el dia que jo vaig entrar, des del dia 19 de desembre, els tècnics de projectes i obres ho tenen com a prioritat, com a punt d'estratègia i com a punt bàsic per poder avançar aquesta vida esportiva i vida completa dels clubs esportius. És per això que ho tenim com a prioritat tirar endavant el que serien els plecs per fer el concurs d'idees, aquest concurs d'idees necessari per poder fer la confecció del projecte. Això dins de l'equip ho tenim posat com a marge de que sigui abans de la finalització de l'any 2026, que puguem haver tirat el concurs d'idees endavant i poder començar amb la redacció del projecte. És un projecte que tardarà més que les pistes per un tema temporal, però si més no ja estem treballant en ell i estem mans a l'obra. Així que gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Passem ara a la següent pregunta, que és la Concepció Montserrat Miret Oliva. Endavant, encara que he dit el nom, ha de dir, i si ve vostè sola o ve en representació. Espera, que no s'ha connectat bé el...
3: Vinc en representació del carrer Artur Carbonell, avinguda Artur Carbonell, que aixequin la mà els que venen amb mi, sisplau. Vull dir, venim uns quants que tenim darrere famílies i altres comerços que no han pogut venir perquè estan treballant i restaurants i tal. Perquè ara hem intentat ajuntar-nos a tot el que és el carrer avinguda Artur Carbonell. ¿Vale? Bueno, es queda clar que parlo en nom de molts veïns, no parlo només per mi sola, i no entenem com persones que estan per gestionar que la vida dels ciutadans sigui més fàcil i agradable siguin capaços de maltractar-nos posant en risc la nostra salut i modus vivendi. Perquè aquí hi ha gent gran que viu allà, que està a sobre d'uns containers que s'han posat malament i gent que té els negocis que es guanyen la vida i que el poden perdre hasta la feina. ¿Vale? Vivim en un carrer que ja està per si supertensionat i estressat. És una de les entrades a Sitges, on s'apleguen els principals comerços d'alimentació del poble. A sobre, ara ens han castigat en dues bateries de contenidors sense tenir en compte les normes bàsiques i recomanacions d'ubicació correcta que s'estudia a la carrera. A ple sol tot el dia, motivant que es puguin fer cucs i altres plagues perilloses per la salut pública, a 2 metres de comerços amb portes que s'obren constantment, un d'ells d'alimentació i l'altre d'higiene de persones, que inclús durant la pandèmia estava obert perquè era qüestió d'higiene, plantes baixes habitades i balcons de primer pis enganxats als contenidors. Han convertit un carrer principal en la que hi entra tota la gent que ve en tren com a l'abocador de Sitges. ¿Vale? Estem aquí com a veïns afectats per

0: aquesta mala decisió. Si la primera ubicació estava equivocada, el canvi al cap de pocs dies encara ha sigut pitjor. Volem una solució ja, vull dir, no, una solució ràpida, igual que se'ls ha fet amb els altres ciutadans. Ens estimem Sitges, molt, vull dir, moltíssim. I ens sentim avergonyits quan sentim parlar del nostre poble actualment perquè l'estem matant d'èxit. Després de reunir-nos amb vostès, amb alguns de vostès, hem arribat a la conclusió que volem una solució ara mateix, que seguirem lluitant fins que els canvin ja o fins que hi hagi noves eleccions, no deixarem de fer actuacions, ho sentim molt, però seguirem així perquè volem un canvi ja, com es va fer amb l'altra ubicació que s'havia fet ara. I la pregunta és, hi ha ciutadans de primera o de segona aquest poble? I per si tot és provisional, per què no han esperat a tenir el projecte tal com mana i s'ha fet un canvi, simplement buidant i netejant sovint la ubicació antiga, que no es netejava mai? Ja està, ja he acabat.
1: Moltes gràcies.

0: Per respondre, regidora de Serveis Urbans i regidora de Mobilitat. Endavant.
1: Hola, bona tarda. Ui, ara, perdó. Bona tarda i gràcies per haver vingut. Ens hem reunit en diferents ocasions. No tornaré a explicar, com molt bé han explicat vostès, la situació que tenim en aquest carrer, que és la quantitat de gent que hi passa i els eixos comercials que n'hi ha. Aquest carrer ha canviat moltíssim. I davant d'aquesta realitat, també m'agradaria recordar que en aquest carrer durant un temps hi havia dues bateries. Una estava a la part superior i l'altra estava a la zona de Can Julià. Per diferents obres que n'hi han hagut en el carrer, doncs els contenidors, les bateries de contenidors que estaven a Can Julià es van moure i es van acabar a Can Perico. Què va succeir en aquesta situació? Doncs que va quedar una sola bateria de contenidors a la part superior del carrer, a l'alçada d'Illa de Cuba. De tots és conegut les queixes de veïns, de veïnes i de negocis. És més, i també ho dic, de l'oposició, que també ens ho han tret aquí al ple, de fotos de desbordaments, de saturació i de problemes veritablement greus que teníem amb aquesta part de dalt. Llavors, vam fer els anàlisis, els tècnics, perquè sempre direm el mateix i li hem traslladat, vam fer els anàlisis pertinents i al final vam haver de prendre una decisió amb urgència de forma provisional, que és el que sempre hem traslladat. Per què és provisional? Perquè, i després comentarà el regidor de mobilitat, hi ha un pla de mobilitat de que aquest carrer s'ha de canviar. S'ha de canviar. Tenim, com he comentat, molta població que camina, és l'entrada de Sitges, hi ha molts negocis, hi ha molta gent que està visquent, les voreres, els carrers són molt estrets, hi ha una doble circulació de vehicles i s'ha de fer un projecte i analitzar els canvis que s'han de fer. Li van traslladar l'altre dia que s'està fent un estudi, que en un mes tindrem ja resultats, i el que sí que li van traslladar és que en un mes faríem una reunió amb tots els veïns i veïnes del carrer i amb tots els negocis del carrer i entre tots decidirem quines seran les ubicacions d'aquestes dues bateries al carrer, perquè el que sí que és cert és que és una necessitat per la recollida domiciliària de tots els veïns.
0: Senyor Martínez.
2: Sí. Bé, com ha dit la regidora d'Imatge i Vida Pública, la senyora Guiu, doncs, en la seva intervenció, Sitges té aprovat un pla de mobilitat que s'està implantant i que s'està duent a terme, no? durant ja i s'ha d'anar implementant en el temps. I aquest pla de mobilitat el que contempla és una reordenació del carrer Artur Carbonell i el seu entorn. El que provocarà serà que sigui de sentit únic de pujada, i dir que des de la regidoria de mobilitat s'ha encarregat un estudi que d'aquí un mes el tindrem i una vegada el tinguem doncs podrem iniciar les actuacions necessàries, com deia, provisionals, per tal de regular l'espai, fer-lo més agradable i amb espais més amplis. Aquest fet de que siguin els espais més amplis doncs ajudarà a endreçar tot el que és el carrer, eixamplarà les voreres, fet que també permetrà separar els contenidors dels edificis i a més alhora podrem també diguem-ne que treballar per decidir on es col·locaran exactament. Aquesta actuació el que provocarà, com no podria ser d'altra manera també, és que hi hagi una mobilitat més segura. Per tant, ja s'ha encarregat aquest estudi, estem esperant que ens arribi i un cop ens arribi doncs ja ens reunirem amb la regidoria corresponent, també policia i urbanisme també, i llavors ens posarem mans a l'obra.
0: Gràcies. Deixeu-me dir una cosa. Hem parlat diverses vegades amb diversos de vosaltres. No ens neguem a canviar-ho. No ens neguem. Estem oberts a canviar-los de lloc. Estem oberts a canviar-los de lloc. Però primer de tot dir-vos, problemes en contenidors n'hi ha a tot arreu. A les botigues, hem tingut a la Bassa Rodona. Ara mateix n'hi haurà una obra al passeig de Vilanova i s'hauran de canviar uns contenidors. I tindrem queixes dels veïns que els hi tocarà al davant, perquè els hi tocarà al davant, evidentment. Per tant, problemes amb els contenidors és normal que n'hi ha a tot arreu. Que aquest carrer, en el llarg dels anys, ha augmentat moltíssim, no només el trànsit de persones, de vehicles, sinó també de residus, i per això hi ha tants desbordaments, és un carrer que realment ha canviat, és veritat. que el que li diuen del pla de mobilitat, que a més és que ho hem de fer, perquè hi ha un pla de mobilitat que deia que això tenia que ser d'una direcció, vull dir que això ho haurem de fer, hi hagin brosses o no hi hagin, ni que no hi hagin contenidors al carrer aquest, perquè està aprovat, aquest pla de mobilitat està aprovat perquè aquest carrer sigui de direcció única i les voreres es facin més amples. Què vam dir nosaltres? Que quan això es faci, però no quan es faci l'obra, que evidentment trigarà molt de temps, sinó quan es faci provisional, que de fet la policia ens ha dit, si voleu ho fem demà mateix provisional, però és veritat que necessitem que almenys ens passin aquest informe, quan fem això ens reunim tots i quedem a on posem els contenidors. Ens reunim, no, mireu el que has dit, quan canviem, posem direcció única al carrer, posem, perquè l'hem de fer, la direcció única al carrer es posarà i aleshores parlem. I com sempre hem dit, i això i els he dit, estem disposats a canviar, tot i que és una decisió absolutament tècnica, pura i durament tècnica, però estem oberts, per això ho dic, estem oberts a parlar. Hem de canviar la direcció única, canviem la direcció única i parlem d'on posem els contenidors, no tenim cap ni un de problema. Per què? Per què canviaran els contenidors? Entre altres coses, perquè al ser direcció única també el camión de la brossa canviarà, també canviarà. Bueno, igual es posaran a l'altra vorera, es poden posar a la vorera del davant. No digueu que es posin a la vorera del davant perquè hi ha més ombra, pues es poden posar a la vorera del davant, si quan sigui direcció única. Amb algun lloc han d'anar. Ho enteneu? Algun lloc, com tots els contenidors, es netegen exactament igual que tots els contenidors. És més, és possible que aquests es netegin més perquè estan al centre. A l'Ave Maria, us ho dic a l'Ave Maria, que quan l'Ave Maria es va queixar, us recordo que quan l'Ave Maria es va queixar molt no va sortir cap veí a dir que l'Ajuntament estava... Tothom ho va sortir... us va semblar molt bé que es traiessin. Per què s'ha tret els de l'Ave Maria? Per què s'han tret els de l'Ave Maria? Us ho dic perquè s'han tret? O no us interessa? Doncs és igual, no us ho dic. Escolteu-me una cosa. A l'Ave Maria s'ha tret perquè ells van venir a denunciar que les persones que hi ha a dins d'aquest equipament són persones amb una discapacitat física i psíquica greu que els afectava el soroll. I per això, i com és un canvi provisional, doncs per això provisionalment es van traslladar. Igual que era provisional lo de l'Ave Maria, però és veritat. No, perquè s'han de posar, evidentment, clar que s'han de posar, i si demà els canviem al davant es tindrà que tornar a fer una obra, almenys per posar-los, això no et dic que no. Per això estem dient que quan canviem el sentit únic, el pla de mobilitat diu que aquest carrer ha de ser sentit únic, aleshores és quan entre tots decidim on els posem, i ho decidim entre tots i totes, i els tècnics també. No, les obres de canviar el sentit únic. Sentit únic vol dir fer-lo molt més petit al carrer. No, sentit únic. Ara passarem a l'altra pregunta i després us quedeu tot el rato que voleu i podem seguir parlant. Però ara, tal com he dit, no hi ha rèplica. Després es podem quedar tot el rato que vulgueu, de veritat, tota l'estona que vulgueu. Senyor Carlos Espinós, digui en nom de qui ve i faci la seva aportació aquí en el micro, sisplau.
3: Hola, bona tarda. Us felicito, això és el que hauríem de fer tots. Sincerament. Però en serio, eh? Senyora alcaldessa, senyor regidors, parlo en nom dels veïns de la Llevantina. Soc el president de la Llevantina, em dic Carles Espinós i ja em coneixeu, perquè he passat per aquí diverses vegades. Fa més d'un any que advertim, documentem i denunciem una situació que vostès coneixen perfectament i que, malgrat això, han decidit ignorar. El canvi de trànsit imposat pel govern municipal, sense participació, sense motivació tècnica i sense escoltar ningú, ha convertit el barri en una pista de curses. Cotxes i motos que venen al mirador circulen a velocitats desmesurades, fent soroll a hores intempestives i posant en risc constant els veïns. Tot això ho van advertir abans. Tot això ho hem reiterat després. I la resposta de l'Ajuntament ha estat sempre la mateixa. Res. Al gener del 2025, un vehicle va enderrocar un mur. La seva solució, una pastilla reductora que no redueix res. Els cotxes passen pel costat. Al gener de 2026, al maig de 2026, un vehicle entrant derrapant en un revolt. La reunió sol·licitada al maig de 2025, que la vaig sol·licitar jo com a president de la Llevantina, va tenir resposta al desembre i l'alcaldessa va tenir a bé no presentar-s'hi. I pel que fa als requeriments formals entregats pels veïns, documentats, prioritzats i registrats, sap vostè quants s'han atès? Cap ni un. No hi ha cap matís possible. Tots han estat ignorats. Per tant, formulo la pregunta que vostès fa un any que eviten. Quina responsabilitat pensa assumir aquest Ajuntament quan, no sí, sinó quan, es produeix un accident greu a la Llevantina a conseqüència directa d'una decisió municipal que fa més d'un any que saben que és perillosa, ineficaç i rebutjada pel barri? No he terminat. Aquesta intervenció té rèplica seva, però no té contrarèplica meva. Per això li demano que la seva resposta, si és que la vol fer, eviti repetir afirmacions que no s'ajusten a la realitat per a generar una atmosfera de preocupació que mai ha existit. No digui, si us plau, perquè he rebut un mail de contestació al mail que jo he fet arribar a tots els caps de partit, jo he rebut el mail de contestació. No digui, si us plau, que hi ha hagut una atenció elevada, diverses reunions o un alt nivell d'implicació tècnica. Després d'un any i mig, el que ha fet l'Ajuntament o la Llevantina és res. O sent molt generós, res plus. Aquest plus és pràcticament inexistent i ve de la mà dels tècnics. I sobre els requeriments dels veïns, cap atès. Aquí no hi ha plus ni interpretació possible. Li demano, doncs, que no ompli la seva resposta de paraules buides, perquè la impressió que transmeten és que la seva prioritat no és el barri, sinó sortir als mitjans i de cara al públic com si haguessin fet quelcom i mantenir entretant la cadira el màxim temps possible mentre la Llevantina continuem patint les conseqüències d'una decisió mal plantejada, mal executada i pitjor gestionada.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per donar resposta li donarà el regidor de mobilitat, però sí que abans li vull dir, no hi ha contrarèplica perquè ho diu el ROM, d'acord? No hi ha rèplica, contrarèplica perquè ho diu el ROM, no perquè jo ho vulgui. No hi ha rèplica. I li vull dir claríssimament, no és cap disculpa, li vull dir claríssimament que ens hem reunit bastantes vegades, sobretot els tècnics, moltes vegades amb vostè, moltíssimes, i està escrit. I el dia que vostè es va reunir amb mi aquí, que m'ha dit i vostè no va estar, vostè em va veure, aquell dia va venir el conseller de Justícia, li vaig presentar personalment perquè venia aquí i vaig tenir que atendre un conseller i em vaig disculpar perquè no podíem. Per tant, ho diguem. I ara passarem la pregunta al senyor regidor.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda, senyor Espinós. Li agraeixo la seva pregunta com a president de l'Associació de Veïns de Llevantina sobre la reordenació de la mobilitat i la implantació dels sentits únics en diversos carrers de l'urbanització i que em permet reiterar els motius tècnics de seguretat i legals que justifiquen aquesta actuació. En primer lloc, aquesta decisió no és arbitrària ni improvisada. La conversió en sentit únic dels carrers de la Sardana, Roc Florit, Corral d'en Fals, Tenis i Creu Roja respon a criteris tècnics elaborats pels serveis de mobilitat i validats per la policia local. La situació anterior el que generava eren problemes de seguretat viària. En segon lloc, d'una banda, molts d'aquests carrers tenen una amplada suficient per mantenir el doble sentit de circulació, aparcament i pas segur de vianants alhora. Això el que provocava era que hi havia conflictes constants i dificultat en la mobilitat. També, d'altra banda, comentar-li que els vehicles estacionats incorrectament obstaculitzaven sovint el pas dels serveis d'emergències com els bombers i també el bus de la línia 3. Aquesta situació podia provocar i provocava retards i riscos innecessaris. També cal destacar que la situació de la situació dels, de, dels vianants, que en molts trams, doncs, a més, al ser les voreres estretes, obligaven les persones a caminar pel mig de la calçada. I amb el sentit únic, el que ha passat és que s'han reduït aquestes maniobres conflictives. Es fan els moviments dels vehicles més previsibles i es millora també i s'ha millorat també la seguretat dels vianants. Dic que aquesta reorganització ha permès ordenar millor l'estacionament i habilitar espais de suport per a visites i necessitats puntuals dels veïns. Aquesta situació s'emmarca dins del Pla de Mobilitat Urbana de Sitges, com hem comentat també en un punt anterior, aprovat pel Ple Municipal i validat per la Generalitat de Catalunya. Per tant, no es tracta d'una mesura aïllada, sinó d'una acció coherent amb la planificació general de mobilitat del municipi. L'Ajuntament, a més, exerceix les competències que li atribueix la legislació vigent en matèria de trànsit i seguretat viària. També és important recordar que aquesta zona està configurada com a zona 30 i això significa que el límit de velocitat és de 30 km per hora, una mesura que està demostrat que redueix considerablement la gravetat dels accidents en entorns residencials. Finalment, l'Ajuntament té l'obligació d'ordenar i senyalitzar correctament la via pública i això és precisament el que s'ha fet en aquest projecte. Ara bé, la responsabilitat de la conducció és sempre personal, del conductor. Infraccions com excés de velocitat, la conducció negligent, qualsevol conducta imprudent depèn exclusivament de qui condueix el vehicle. L'administració pot establir normes, senyalització, mesures correctores, però no pot ser en cap cas responsable dels comportaments incívics i il·legals de tercers. Per aquest motiu, la policia local continuarà fent seguiment i vigilància a la zona per garantir el compliment de la nova configuració viària i dels límits de velocitats establerts. I com no pot ser d'altra manera, estic a la seva disposició per qualsevol aclariment i per si ens hem de tornar a trobar.
0: Moltes gràcies. Li proposo, mire, li proposo, senyor Espinós, li proposo que ens trobem allà mateix, in situ amb tots els veïns. Ens trobem allà amb tots els veïns, no només amb vostè la representació. Fem una jornada amb els veïns, tots allà in situ, i ho expliquen. D'acord? Fem una reunió allà. Tenim bastanta idea, però fem-la allà. La última persona que ha de parlar, no sé si tinc bé el nom, perquè tinc dos noms, no sé si és Jordi Teixeiro o Juan Rafael Alonso Vázquez. Perdó, doncs endavant. Si pot dir el nom i si ve en representació i la seva consulta. Sí.
4: Bona tarda, el meu nom és Jordi Teixeiro, veí de Garraf i representant de la propietat del Riquis, del carrer Sant Pau. El nostre propòsit és aconseguir la seva reobertura recuperant el patrimoni material i immaterial d'aquest local que representa Sitges des de l'any 64. Per descomptat, complint sempre amb tota la normativa vigent i reobrir un espai segur, accessible i de qualitat. Amb la llicència d'obres otorgada, l'edifici del Riquis disposa d'una sortida d'emergència que dona a Can Fals, que actualment compleix la normativa, en estar en la mateixa quota. Aquesta baixarà 65 centímetres pel nou projecte i resoldre aquesta diferència de cota dins del local és inviable, ja que la rampa no es podria, perdríem la pista de ball i no es podria, quedaria en mig local inutilitzat. Sol·licitem en aquest Ajuntament confirmi expressament que la necessitat de la rampa deriva exclusivament del projecte municipal de Can Fals, que modifica la seva cota i que, en conseqüència, es tracta d'una actuació imputable a l'obra pública, i confirmi que el projecte del parc incorpori de manera expressa com a partida del pressupost municipal l'execució i finançament de la rampa, per ser conseqüència directa de la rehabilitació del parc. Per concloure, vull traslladar en aquest ple que fa mesos que treballem per recuperar el patrimoni material i immaterial del Riquis amb un equip tècnic local qualificat i així retornar a Sitges aquest local emblemàtic. En aquest sentit, sol·licitem que aquest Ajuntament es pronunciï sobre si considera compatibles la reforma de Can Fals i la reobertura del Riquis i si es treballa en aquesta línia, confiant que acompanyi aquest esforç a la col·laboració institucional que la situació requereix. Bona tarda.
0: Moltes gràcies. Bé, com vostè, com li hem comentat, era una pregunta com a molt tècnica, però tot i així la regidora competent del tema de l'obra de Can Fals li pot donar resposta.
5: Sí, moltes gràcies. A més, vostè ha estat des de l'inici del ple, la qual cosa té molt de mèrit, no per la resta, però té molt de mèrit. I, de fet, hem estat parlant amb els tècnics al llarg del dia una mica perquè el que vostè està presentant en nom de la propietat és una al·legació, en tota regla, que evidentment els mecanismes de l'al·legació, nosaltres escoltem aquí sense cap problema el seu comentari, les seves peticions, però el mecanisme formal quan es fa una aprovació d'un projecte executiu, aprovació inicial, és obrir l'exposició pública i llavors es presenta al·legació. Ja li avanço, per aquesta al·legació té tots els visos de que pugui ser acceptada, perquè efectivament si aquesta cota, com diu vostè, de la rampa, hem fet la consulta, aquest desnivell acumula més dels 17,5 centímetres, nosaltres ho resoldrem durant l'execució de l'obra. En aquest sentit poden estar tranquils, que el procediment és aquest, és en via al·legació i per tant en el moment que s'exposi el projecte... Doncs, també fem el reconeixement a aquesta tasca que vostès fan de recuperar un local emblemàtic que tots recordem en aquesta casa. Moltes.
0: Sobretot estiguin amatents que no passi el plaç, que les al·legacions tenen aquest plaç concret, o sigui que de seguida que puguin entren l'al·legació i la tenim en compte. Doncs molt bé, aixequem aquí el ple i s'ha finalitzat. Moltes gràcies. Com?

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Sotheim's el 14 de juliol. Segons la companyia, es tracta del dinosaure més valuós que s'ha ofert mai en una subhasta. Aquest T-Rex, de 67 milions d'anys d'antiguitat, fa 12 metres de llargada i uns 4 metres d'alçada, unes mides similars a les d'un autobús urbà. L'arqueòleg Eudald Carbonell considera, en declaracions a 3cat.info, que un exemplar d'aquestes característiques hauria de quedar en mans de l'Estat per garantir-ne la conservació i facilitar-ne la investigació científica.
2: Un exemplar de dinosaure rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
1: L'exemplar es va obtenir després d'una excavació entre els anys 21 i 23 en un jaciment de l'oest de l'Amèrica del Nord. Els paleontòlegs expliquen que els terrenys eren especialment complexos perquè conservava molts fòssils barrejats de fauna i flora prehistòriques. Abans de la venda, el públic podrà veure el tiranosaure exposat a les galeries de que té l'empresa a Nova York.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat.info. Un país per voltar. El turisme a 3cat.info. Amb Fèlix Martín.
3: Avui a Un país per voltar visitem l'Observatori Fabra de Barcelona. I anem per conèixer el patrimoni arquitectònic i científic d'aquest edifici d'estil neoclàssic amb un punt modernista de principis del segle XX. S'hi fan visites diurnes, escolars, nocturnes i també sopars a l'aire lliure en un mirador privilegiat. Nosaltres hi hem anat de dia, amb la Mireia Sala.
4: A través d'un jardí amb magnífiques vistes de Barcelona, entrem a l'Observatori Fabra, inaugurat el 1904. Alfons Puertas Castro és meteoròleg del centre i s'encarrega de les visites. Ens guia per la porta principal. A la planta baixa hi trobem el museu, situat en una única sala circular al voltant de la columna que subjecta el telescopi.
5: Hi ha una part de l'observatori que és com un enorme dònut. El telescopi principal, el que ara veurem, descansa sobre una columna que travessa tot l'edifici sense contacte físic amb l'edifici. Quan caminem, pujant i baixant escales, aquestes petites vibracions, a través de l'estructura de l'edifici, podrien arribar al telescopi i molestar l'astrònom en el cas que estigui fent una observació, si el telescopi estigués col·locat sobre el sostre directament.
4: En l'espai que envolta la columna s'hi exposen instruments antics de les tres seccions de l'observatori, l'astronòmica, la meteorològica i la de sismologia. Entre ells hi ha el telescopi privat del primer director de l'observatori, de principis del segle passat, o estris utilitzats per mesurar terratrèmols i el clima.
5: Aquí tenim l'espai noble. El que molta gent no s'espera trobar a l'observatori són un seguit de sales amb decoració, amb mobiliari, amb il·luminació d'aquella època, de ben bé principis del segle XX, que s'ha conservat en molt bon estat fins avui. Ara som a la sala de juntes de l'observatori.
4: Des de la sala de juntes s'accedeix a la biblioteca, que també conserva l'estil de principis del segle XX, i el primer telescopi que hi va haver, que ara ja no es fa servir perquè al cel de Barcelona hi ha massa llum.
5: Aquest és el telescopi petit de l'observatori, el que actualment ja no es fa servir, malgrat que està en molt bon estat. És com una peça de museu enclavada al lloc original i que es mostra als visitants. Podríem dir que és un disseny de finals del segle XIX, comprat, adquirit i transportat aquí des de França a principis del segle XX i en molt bon estat de conservació ben entrat al segle XXI.
4: Veiem ara el telescopi gran, que se situa sota la cúpula de l'edifici. Per mirar pel telescopi cal obrir part de la cúpula.
5: L'ull s'ha de col·locar en aquell petit forat, en aquella peça s'anomena ocular, i per posar l'ull allà es fa servir aquesta escala. Sense moure'ns d'aquí, veiem aquella finestra quadrada, és el final del segon tub del telescopi, que té dos tubs en paral·lel. Allò era una càmera de fotos, ja l'any 1904. El telescopi original és doble, visual i fotogràfic.
4: Però la majoria d'observacions es fan des d'un telescopi situat al Montsec, que té un cel molt més fosc que el de Barcelona. Des d'allà s'observen asteroides i meteorits.
5: L'Observatori Fabra està especialitzat en cometes i asteroides, que són petits objectes del sistema solar que orbiten al voltant del Sol entre els planetes. N'hi ha moltíssims d'aquests, cal vigilar-los, calcular les seves trajectòries, recalcular-les, perquè amb la influència gravitacional dels planetes pateixen oscil·lacions i ser capaços, per exemple, de preveure impactes en planetes dels asteroides.
4: En la visita també es descobreixen els diferents instruments de la secció de meteorologia situats al jardí, amb explicacions de per què serveix i com funciona cadascun. I per acabar, una curiositat. L'Observatori Fabra no és un organisme públic, sinó que pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, amb seu a la Rambla. Els baixos de l'edifici els han llogat al Teatre Poliorama i amb les entrades venudes es contribueix al finançament de l'Observatori.
0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
1: Esports. 5 minuts fins les 9, Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. Dos noms estan destacant per sobre de la resta durant tota la tarda d'avui dimecres. Són els d'Alexia Botellas i els de Xavi Pasqual.
0: 3CAT Info.
6: Anem a pams. Tenim en joc encara el Barça Reial Societat de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Minut 92 i mig de partit, 2-1 guanya el conjunt blaugrana. Però el resultat no serà el més recordat d'aquesta jornada. D'avui el que serà recordat serà el comiat d'Alexia Botellas al club blaugrana davant els seguidors del Barça, el Johan Cruyff, després de 14 temporades al primer equip. Alexia Botellas ha sortit de titular, però ha estat canviada al minut 80. I les mateixes jugadores del Barça i tot el Johan Cruyff ha estat rendits a la figura d'Alexia Botellas, que, com diem, marxa del Barça després de 14 temporades al primer equip. Les seves companyes li han fet un passadís, i un passadís que també han fet a dues jugadores més que també marxen quan finalitzi la temporada, a Ona Batlle i a Mapi León. Totes tres jugadores han marxat molt emocionades cap a la banqueta. Aquests últims minuts del partit, i també un homenatge que se li retrà a Alexia Botellas un cop finalitzi el partit, els podreu seguir a Tot Costa de Catalunya Ràdio i també a TV3. Però aquest homenatge que és a punt de fer-li a Alexia avui no és el primer. Aquest matí se n'ha fet un d'institucional. S'ha fet al Camp Nou i la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que ha resultat ser el moment ideal per posar el punt final a la seva etapa al Barça.
7: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
6: En l'acte, Alexia ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o d'un dels capitans actuals com és Rafinha.
0: 3CAT Info.
6: I el Futbol Club Barcelona, d'altra banda, ha fet oficial que l'entrenador del equip de bàsquet, Xavi Pasqual, ha comunicat al club que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el de Dubai, amb un contracte per 3 temporades.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: Mentrestant, el Barça intensifica les negociacions per Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. A les últimes hores, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a un acord amb el jugador que ha prioritzat l'oferta del Barça al davant d'altres que tenia. Ara, Deco ha de negociar amb el Newcastle pel traspàs, que es podria situar en 70 milions d'euros. Tot i que es tanqui el fitxatge d'aquest jugador, el club no descarta altres operacions a la davantera, com serien les de Julián Álvarez, João Pedro, Rashford o Bardaggi. Mentrestant, el central de l'Espanyol, Leandro Cabrera, ha valorat la seva continuïtat per una temporada més.
8: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta, que la verdad que es un tremendo honor.
6: Cabrera ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits i a l'assolir l'equip la permanència. Tornant a la Lliga Femenina, avui també juga l'Espanyol, d'aquí un minut i mig mal comptat, que visita el Deportiu de la Corunya a les 9 del vespre. I també d'aquí un minut ha de començar el partit del Rayo Vallecano contra el Crystal Palace anglès en la final del Conference League que es disputa a Leipzig, Alemanya.
0: 3CAT Info.
6: En waterpolo, doble cita entre equips catalans. D'una banda, tenim en joc el partit entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, que disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Ara mateix falten 3 minuts per arribar al descans. Domina el Catalunya per 8 gols a 6. Aquest partit s'està jugant a la piscina Sant Jordi a Barcelona i la setmana vinent es disputarà el partit de tornada a la de l'Atlètic Barceloneta. També avui, en aquest cas a les 9 del vespre, d'aquí 30 segons arrenca la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. Es tracta d'una sèrie final al millor de 3 partits, ja que vam parlant de tennis, perquè tenim en joc el partit de la blanenca Marina Bassols, que s'està enfrontant el número 8 del torneig de Roland Garros, Mirra Andreeva. El primer set l'ha guanyat de sols per 6-3, però està perdent en el segon per 4 jocs a 0.
0: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 9. Acaba la recerca d'informació que una desena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han fet a la seu central del PSOE a Madrid. Els hi ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga si la direcció del PSOE va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez continua, però, rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant els documents, doncs, a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i reitera els socis de Sánchez que l'han fet caure. Acaba sense acord la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors surten decebuts de la trobada i asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació que la conselleria ha de destinar a l'escola inclusiva. La conselleria es compromet a portar els compromisos per escrit a la reunió de demà. Israel continua bombardejant el sud del Líban i ordena noves evacuacions, incloent-hi part de la ciutat de Tir, una de les més grans del país. Mentrestant, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza en un atac israelià en què també van morir la seva dona i dos fills. La Casa Blanca nega que hi hagi un esborrany d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, com ha difós la televisió estatal iraniana. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que hi pot haver entesa en les pròximes hores o dies, però que totes les opcions continuen sobre la taula. I el poeta i traductor Francesc Parcerisas publica Fer-ne 80. El llibre fa un recorregut autobiogràfic a través de 80 fotografies del seu últim àlbum de fotos, la majoria amb imatges quotidianes.
1: Esports. A l'estadi Johan Cruyff és a punt de començar un acte de comiat del Barça, Alexia Putellas, que ha jugat avui el seu últim partit com a blaugrana, un partit que ha acabat amb un triomf per 2-1 sobre la Reial Societat. També s'ha acomiadat Mapi León i Ona Batlle. El Barça, d'altra banda, fa oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescissió del seu contracte. I la tennista de Blanes, Marina Bassols, s'està enfrontant a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. El primer set l'ha guanyat Bassols per 6-3, perd en el segon per 5-0.
0: I ens falta el temps. Calor canicular aquests últims dies de maig. Si avui les temperatures han fregat els 37 graus a les Terres de l'Ebre, demà se n'esperen 38. La calor serà molt intensa arreu, amb valors que rondaran els 35 graus a l'interior i els 33 també al litoral. I tot en un dia de sol amb algun ruixat puntual a la tarda al Pirineu.
2: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 9. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga. Fa tot just mitja hora que ha acabat la recerca d'informació que una desena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han fet a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, durant 12 hores. Els ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que considera que la direcció dels socialistes va pagar i coordinar una operació perquè es destruïssin les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Anem, doncs, en directe cap a Madrid i tenim la nostra companya Paula Brujats. Molt bona nit.
3: Sí, pel pàrquing, amb 7 cotxes de paisà i després de 12 hores de registre, els investigadors de la Guàrdia Civil han sortit de la seu dels socialistes a Ferraz i s'emporten la documentació que els ha demanat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Han fet còpies d'arxius informàtics dels implicats a la trama, han bolcat els correus electrònics de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, també de la gerent del partit Ana Fuentes i de l'exdirector de comunicació, Jon Antolín, entre d'altres directius, i s'emporta també la Guàrdia Civil al llibre de visites a Ferraz dels últims 4 anys. El que vol demostrar el jutge amb tots aquests documents és que existia una trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar investigacions judicials obertes contra el govern espanyol i contra el Partit Socialista i que l'exmilitant socialista Leire Díaz executava les ordres que li donava Cerdán i que cobrava diners del partit per fer totes aquestes maniobres. Com a mínim 16.000 euros hauria cobrat aquest exmilitant socialista, diu el jutge Pedraz, però investiga altres pagaments del partit que, segons l'investigació, s'haurien camuflat a través d'empreses pantalla i també a partir de factures falses que ara estan sota investigació.
0: Gràcies, Paula. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més al PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm. No convocarà eleccions anticipades. Diu que ni el cas que esquitxa el PSOE ni la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero són motius suficients per acabar la legislatura abans d'hora. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis de govern perquè deixin caure a Sánchez, una exigència que de moment no ha tingut resposta. Tornem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
2: L'entrada de Luco a Ferraz ha enganxat Sánchez del Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV i a la sortida ha promès mà dura si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes en el cas Leire.
4: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
2: Mentre augmenta la pressió per part de Feijóo perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura.
5: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
2: Sánchez ni s'ho planteja, no canvia de guió. Diu que seguirà fins l'estiu del 2027 i ho argumenta.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en res. I després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
4: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
2: Feijóo, però, no vol presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
2: Esquerra descarta la via de la moció i Gabriel Rufián avisa que exigiran eleccions només si...
8: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
2: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. Està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos i la seva dona està a les portes d'anar a judici.
0: El jutge Santiago Pedraz, que ha ordenat l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, també ha demanat als socialistes informació sobre la campanya del PSC a les eleccions al Parlament de fa 2 anys. La petició inclou la documentació que el partit va entregar a la Sindicatura de Comptes sobre contractes i despeses de la campanya. En un comunicat, el PSC es compromet a posar els arxius a disposició de la justícia i insisteix que sempre ha respectat la legislació electoral i ha actuat amb transparència. Alguns partits de l'oposició al Parlament, però, reclamen a Salvador Illa que comparegui a la cambra per aclarir-lo. És, per exemple, el cas del PP, de Vox i de Junts, que, per boca de Mònica Sales, ha instat a la resta de grups a exigir al president que doni explicacions.
9: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Juntaires i Populars també volen que Illa expliqui al Parlament el contracte que la Generalitat va firmar amb l'empresa Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. Fonts del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties i que no tenen cap contracte amb Huawei, sinó una unió temporal d'empreses.
10: 3Cat Info.
0: 9 i 9 minuts. La reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació per abordar les millores laborals que reclamen mestres i professors ha acabat sense acord. Els sindicats asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació destinada a l'escola inclusiva, mentre que el Departament es mostra confiat en fer, en la reunió de demà, una proposta per escrit que satisfaci totes les parts. Departament d'Educació, Maria Costa. Avui tampoc hi ha hagut acord, malgrat les posicions ahir s'haguessin acostat. Dit d'una altra manera, segons lamentaven els sindicats, el dia de la marmota. Els sindicats demanen un cop més que les propostes quedin per escrit i continuen havent dues grans carpetes obertes. D'una banda, conèixer quin és l'increment retributiu definitiu que s'acabarà consolidant el 2029. El govern proposa que l'increment acabi sent d'uns 350 euros al mes, que sortirien del complement nou que ha afegit i de l'augment del 30% del complement específic. Els sindicats, però, volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant als prop de 450 euros. D'altra banda, hi ha la carpeta de l'inclusiva, de l'escola inclusiva, en què es negocia quants efectius s'incorporaran al curs vinent i els propers. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, insisteix que les xifres demà han de quedar plasmades a un paper perquè tot plegat no sigui un brindis al sol.
11: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: El govern, però, defensa que ha fet la feina, que ha fet els deures, que avui ha mogut fitxa i es compromet demà a portar-ho per escrit. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
12: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i UGT, qui van signar el pacte inicial, a entorpir les negociacions. Segura diu que si el futur pacte acaba incorporant més dotacions, deixen entredit l'acord que ells mateixos van establir.
10: 3CAT Info.
0: Israel continua bombardejant ciutats del sud del Líban i ha ordenat noves evacuacions, inclosos alguns barris de Tir, una de les ciutats més grans del país. Els últims atacs de l'aviació israeliana han causat almenys 3 morts, entre ells un soldat de l'exèrcit libanès, segons ha denunciat Beirut. Aquestes morts se sumen a la trentena de víctimes d'ahir, quan Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah, malgrat l'alto al foc pactat amb el govern del Líban. La guerra xiïta, però, ha reivindicat nous atacs contra tropes israelianes. I en paral·lel, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza, Mohamed Oded, en un bombardeig israelià, tot i l'alto al foc a la franja, com dèiem. En l'atac va matar també la seva dona i els seus dos fills. És el quart responsable del braç armat de Hamas mort des de l'inici de l'ofensiva l'octubre del 2023. Oded va ser elegit per al càrrec a principis de mes, després que Israel també matés el seu predecessor. Aquestes morts han coincidit amb una de les principals jornades de celebració musulmana, la Festa del Sacrifici, en què moltes famílies han recordat les víctimes de la guerra. Durant les oracions mostraven determinació a defensar la seva terra.
13: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
14: Estem practicant els rituals de la Festa del Sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
0: I la Casa Blanca nega que hi hagi un esborrany d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, com ha difós la televisió estatal iraniana. El president nord-americà, Donald Trump, afirma que no estan contents amb el plantejament de Teheran, però que continuaran negociant amb l'objectiu d'arribar a un acord i acabar amb la guerra, que demà farà 3 mesos que va començar.
15: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
0: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que hi pot haver entesa en les pròximes hores o dies, però que totes les opcions de moment continuen sobre la taula. Avui mateix, la televisió estatal iraniana ha informat d'un esborrany d'acord, segons el qual les forces militars nord-americanes es retirarien de la rodalia de l'Iran i aixecarien el bloqueig naval als ports del país. I, a canvi, els iranians es comprometen a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, als nivells anteriors de la guerra. Un cop ha transcendit la notícia, el preu del barril de petroli Brent ha baixat i se situa al voltant dels $93.
10: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Avui hem tingut un dia de calor intensa arreu del país, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre i a l'àrea de Ponent, on les temperatures s'han enfilat avui fins als 36,6 graus a Vinebre, la temperatura més alta registrada fins avui a Catalunya en aquest any. I aquesta situació ben segur que demà se superarà, perquè s'esperen valors de fins a 38 graus. Tot això en un dia de sol, amb algun núvol inofensiu a l'àrea del Pirineu i unes temperatures càlides que, a banda de les Terres de l'Ebre, destaquem, per exemple, Girona, que ha arribat als 35 graus de temperatura màxima. Si avui ha fet calor, demà encara en farà més. Tot això amb un matí que serà assolellat. A la tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu i no descartem algun ruixat dispers de poca importància. I sense cap mena de dubte, demà hem de parlar de les temperatures màximes, que ben segur que en algunes contrades tendiran a batre rècord de temperatura màxima en un mes de maig. S'espera Girona 36 graus, a la Catalunya central al voltant dels 35-36 graus. A la façana costanera poden superar clarament els 30, cap a Ponent els 37, i com dèiem, a l'interior de les Terres de l'Ebre poden arribar a tocar la xifra dels 38. Tant dijous com divendres són els dos dies amb el pic màxim de calor d'aquest període, unes temperatures que afluixaran de cara al cap de setmana, però no desapareixerà la calor intensa, continuarà ben viva, però no tan extrema. I el que sí que tindrem durant el proper cap de setmana seran ruixats de tarda al Pirineu.
10: Info. Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
18: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 10. Com sempre, a aquesta hora saludem en Marc Güell. Bona nit.
19: Hola, bona nit.
10: L'aposta.
0: Marc, avança'ns de què ens parlareu al Catalunya Nit d'avui.
19: Doncs avui d'entrada haurem d'anar fins a Madrid, on la Guàrdia Civil ha escorcollat la seu del PSOE durant 12 hores per recollir informació pel cas Leire, una trama que presumptament pretenia maniobrar en causes judicials. També explicarem la derivada que ha tingut en el PSC, perquè el jutge Pedraz també apunta al finançament de la campanya del PSC a les eleccions del Parlament de fa 2 anys. Tenim diversos casos, per tant, sobre la taula que esquitxen els socialistes, ho estem veient aquests dies, i posarem ordre i context i ho farem amb en Raül Flores, el cap de política de Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Un dia més, també hem estat pendents del Departament d'Educació. Demà sembla que hi haurem de tornar perquè encara no hi ha acord entre el govern i els sindicats de mestres i professors, tot això en una nova jornada de vaga, i s'han emplaçat a continuar negociant demà al matí. I avui amb en Miquel Jarque, company de la secció de Societat, parlarem d'una operació policial contra el narcotràfic. No és una operació qualsevol, perquè per primer cop és una organització que proporcionava material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats. Amb en Miquel Jarque explicarem bé doncs, com funcionava tota aquesta trama. I avui, a les 11, per tant, a la segona hora del Catalunya Nit, també parlarem de Paul McCartney.
20: Let's play Down South Snippet, then.
21: Okay. It was a good way to get to know you.
19: Als seus 83 anys, Paul McCartney avui ha fet un directe de TikTok per promocionar el seu nou disc, que publica divendres. Per tant, Txell, no posis aquesta cara, s'adapta als nous temps a Paul McCartney. Ha deixat que els espectadors escoltessin algunes de les cançons, i a més també ha respost preguntes que els fans enviaven pel xat, com per exemple sobre la seva relació amb Ringo Starr, company d'aventures als Beatles, i que també col·labora en una cançó d'aquest nou àlbum de Paul McCartney. Es veu que continuen en contacte. Doncs bé, podrem sentir a partir de les 11 què és el que ha explicat. I avui també sabrem qui és Justin San. Xavier Vilà, company de la secció d'Internacional, avui ens porta una nova entrega de l'espai Personatges que hauríeu de conèixer. Avui aquest xinès, que és molt ric, té només 36 anys, ha triomfat en el camp de les criptomonedes, però també, atenció, s'ha menjat el plàtan més car del món. Haureu d'escoltar bé en Xavier Vilà.
0: El plàtan més car del món.
19: Sí, sí, ben atenta, a partir de les 11, per saber de què es tractava. I si ets fan de Tintín, no et perdis avui també al final del programa.
0: Doncs no ens ho perdrem, us escoltem com sempre a partir de les 10. Moltes gràcies, Marc.
19: Que vagi bé, bona nit.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més qüestions. La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadaments improcedents i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o bé a l'estranger. El centre barceloní d'H&M afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part de la marca de moda i els sindicats temen que al futur es torni a anunciar tancaments de botigues. El 2024 van acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I els fabricants de motos Torrot de Sal, el Gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat.

0: més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
1: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveia de material de cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
2: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
1: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven en magatzems. I el Port de Barcelona licitarà per 98 milions d'euros la construcció d'un gran nus viari per distribuir els tràmits de vehicles cap a la part sud del recinte. Serà la gran rotonda elevada sobre l'antiga desembocadura del Llobregat que connectarà amb els futurs accessos de licitació i l'ha d'aprovar ara el Consell de Ministres i Calendari d'Obres, que serà de 3 anys i mig. El Consell d'Administració del Port també ha aprovat avui un augment de capacitat de moviments de líquids a granel amb l'autorització per fer 3 nous punts d'atracada al moll de l'energia. I quan s'arriba als 80 anys es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas, que fa un abocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personal que van del 1944 al 2024. Ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a mudances, casaments, la mort dels pares, les estades a Eivissa o bé trobades amb amics.
3: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
1: I cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tant íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia tot just 30 anys.
3: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura, i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etcètera, que és una cosa d'aquesta és difícil d'imaginar.
1: Un llibre que convida el lector a reconstruir la seva manera de relat, que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
3: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
1: Parcerisas, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina i fregant els plats i amb el peu de foto que diu tot s'acaba i cal endreçar es bandir els anys com la cuina.
4: Esports.
1: Sergi Andreu, bona nit.
5: Bona nit. Estem molt pendents a aquesta hora del que està passant a la gespa del Johan Cruyff a la ciutat esportiva del Barça. Allà hi ha jugat el Barça. Ha guanyat 2-1 la Reial Societat en el penúltim partit de Lliga, però el que és destacable és el comiat que es fa a aquesta hora a jugadores com Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Un comiat que està seguint el tot costa en aquesta hora i que podem sentir ja algunes de les declaracions, com per exemple d'Alexia.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
5: D'altra banda, encara en clau blaugrana, el Barça

0: El masculí ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. Es tracta del davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous, és a dir, demà mateix, el jugador arriba a Barcelona per firmar el seu nou contracte amb el Barça i passar la revisió mèdica. En aquestes últimes hores, el director esportiu Deco ha arribat a un acord amb el jugador que ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros, tot i l'arribada de Gordon. El club no descarta operacions per Julián Álvarez o Joao Pedro. I en bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posa fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és Dubai, amb un contracte per 3 temporades.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Connexió amb l'exterior, es porta en joc waterpolo, doble cita entre equips catalans. El Catalunya i l'Atlètic Barceloneta disputen l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es juga a la piscina Sant Jordi de Barcelona i el partit l'està seguint el David Ubach. David, com va?
2: Doncs ara mateix, clar, col·laboració en aquest partit, acaba a prova de retallar distàncies l'Atlètic Barceloneta. Ara mateix, els primers compassos de l'últim quart, 7-29 perquè s'acabi el partit, Catalunya 12, Atlètic Barceloneta 8, ha aprofitat el conjunt mariner el refús d'un penal que havia aturat la portera del Catalunya, Laura Ars, en un partit en què, tot i que l'Atlètic Barceloneta ha començat dominant, a partir del segon parcial, sobretot amb un 6-3 i amb el 3-1 del tercer quart, el Catalunya ha agafat la davantera, ha arribat a dominar de fins a 6 gols amb el 12-6, ara però parcial de 0-2 de l'Atlètic Barceloneta, que a més ataca per continuar doncs, reduint aquest desavantatge que té l'equip de Xus Martín en aquesta eliminatòria, que recordem-ho, avui és el partit de nada, d'aquí una setmana a la Sant Sebastià, dimecres vinent viurà la tornada. 7-10 pel descans, Catalunya 12, Atlètic Barceloneta 8.
0: Gràcies, David, i tornarem d'aquí una estona. Tornem al futbol per explicar-vos que l'Espanyol, el club, ha fet oficial avui la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de rescisió de renovació del seu contracte. La clàusula de renovació del seu contracte, no pas de rescisió. Estava condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinats de partits. Sentim l'uruguaià.
3: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
0: Encara en clau perica, ja teniu al web i a l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat. És el podcast sobre l'actualitat blanquiblava. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada ja en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal, el periodista de TV3, i analitzem la figura de Monchi, amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero, i a més conversarem també amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño.

0: Són 9:15, repassem els principals titulars d'aquesta hora. Acaba la recerca d'informació que una desena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha realitzat a la seu central del PSOE a Madrid. Els ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga si la direcció del PSOE va orquestrar una trama per mirar de torpenidar procediments judicials contra els cercles pròxims a Pedro Sánchez. I Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia. El PP parla d'agonia i reitera als socis de Sánchez que l'han de fer caure. I acaba sense acord la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors surten decebuts de la trobada i asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació de la conselleria que ha de destinar a l'escola inclusiva. La conselleria es compromet a portar els compromisos per escrit a la reunió de demà. I fins les 10 en punt, que començarà el Catalunya a nit, també us explicarem altres notícies, com per exemple que la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis, un comportament que explica, en part, perquè la meitat de les compravendes a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. O que el centre de recerca IDOSCAT ha inaugurat una nova seu al Front Marítim de Barcelona que incorpora nous laboratoris en recerca d'intel·ligència artificial, ciberseguretat i comunicacions 6G. S'hi han destinat 10 milions d'euros i s'espera que amb l'ampliació s'augmenti un 50% la participació en projectes europeus. O que un dels tiranosaures rex més grans i complets que s'han descobert sortirà a subhasta a Nova York per un preu estimat d'entre 20 i 30 milions de dòlars. El fòssil s'ha batejat com a Gus i es tracta del dinosaure més valuós que s'ha ofert mai en una subhasta. I en esport, Sergi Andreu, què destacarem?
1: Doncs que l'estadi Johan Cruyff s'ha acabat ara mateix l'acte de comiat d'Alexia Putellas, que ha jugat avui el seu últim partit com a blaugrana. Un partit que ha acabat amb el triomf del Barça per 2-1 davant de la Reial Societat i que també ha servit per acomiadar Mapi León i Ona Batlle.
0: I el temps, calor canicular aquests últims dies de maig. Si avui les temperatures han fregat els 37 graus a les Terres de l'Ebre, demà se n'esperen 38. La calor serà molt intensa arreu, amb valors que rondaran els 35 graus a l'interior i els 33 al litoral. I tot en un dia amb sol, amb algun ruixat puntual a la tarda al Pirineu. Dos quarts i tres minuts de 10. Els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han sortit de la seu central del PSOE a Madrid després de 12 hores buscant informació. Els ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que considera que la direcció dels socialistes va pagar i coordinar una operació perquè es destruïssin les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Anem, doncs, cap a Madrid. Paula Brujats.
2: Pel pàrquing amb 7 cotxes de paisà i després de 12 hores de registre, els investigadors de la Guàrdia Civil han sortit de la seu dels socialistes a Ferraz i s'emporten la documentació que els ha demanat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Han fet còpies d'arxius informàtics dels implicats a la trama, han bolcat els correus electrònics de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, també de la gerent del partit Ana Fuentes i de l'exdirector de comunicació, Jon Antolín, entre d'altres directius, i s'emporta també la Guàrdia Civil el llibre de visites a Ferraz dels últims 4 anys. El que vol demostrar el jutge amb tots aquests documents és que existia una trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar investigacions judicials obertes contra el govern espanyol i contra el Partit Socialista i que l'exmilitant socialista Leire Díaz executava les ordres que li donava Cerdán i que cobrava diners del partit per fer totes aquestes maniobres. Com a mínim 16.000 euros hauria cobrat aquest exmilitant socialista, diu el jutge Pedraz, però investiga altres pagaments del partit que, segons l'investigació, s'haurien camuflat a través d'empreses pantalla i també a partir de factures falses que ara estan sota investigació.
0: L'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE augmenta la pressió a Pedro Sánchez, que té diverses investigacions judicials obertes sobre el seu nucli més directe. Aquestes investigacions judicials i alguns judicis imminents marcaran els últims mesos de la legislatura espanyola. Ho repassem amb el cap de política a 3CAT Info, Raül Flores.
3: Fa gairebé un any esclatava el cas Cerdán, el primer gran torpeda contra la línia de flotació del PSOE.
4: El Partit Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él.
3: Santos Cerdán era el número 3 de Pedro Sánchez i un dels seus homes de confiança. Cerdán ha passat diversos mesos en presó preventiva i està a l'espera del judici per un cas de cobrament de comissions il·legals al costat del seu predecessor al càrrec, l'exministre José Luis Ábalos, i el seu antic assessor, Coldo García. Els socis van demanar explicacions a Sánchez, al PP la dimissió, però fa un any d'això i el president resisteix encara a la Moncloa. Però més enllà del cas Cerdán, l'últim any, Sánchez ha vist com el Suprem condemnava el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets oficials. Ha vist com el Suprem jutjava Ábalos per la compravenda de mascaretes durant la pandèmia, quan era ministre, un cas del qual d'aquí poques setmanes sabrem ja la sentència. I ha vist també com el jutge Juan Carlos Peinado ja ha deixat a un pas del judici a la seva parella Begoña Gómez.
4: Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
3: Begoña Gómez ha de passar pel jutjat d'aquí menys de dues setmanes, però abans, aquest dijous mateix, hi passarà el germà de Sánchez. Demà comença el judici contra ell per prevaricació i tràfic d'influències. Però el segon gran torpeda contra el govern espanyol esclatava la setmana passada.
5: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
3: És el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge investiga l'expresident espanyol per tràfic d'influències i el situa com el cap d'una trama que s'hauria beneficiat del rescat estatal de la companyia aèria Plusultra. I només una setmana després del cas Zapatero, esclata la investigació al PSOE per suposadament haver pagat a la seva antiga militant, Aleire Díaz, per bloquejar totes aquestes investigacions judicials. Sánchez acumula tots aquests fronts als jutjats. Els socis li demanen explicacions, però ningú no trenca relacions. Junts i el PNB li han demanat eleccions, però la decisió és només de Pedro Sánchez i els incentius per fer-ho només són dos: millorar resultats electorals, cosa que ara per ara sembla molt difícil, o evitar quedar-se sol al Congrés sense suports, cosa que ara tampoc li està passant.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat al jutjat del Vendrell, ell que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació per abordar les millores laborals que reclamen mestres i professors ha acabat sense acord. Els sindicats asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació destinada a l'escola inclusiva, mentre que el Departament es mostra confiat a fer que la reunió de demà una proposta per escrit que satisfaci totes les parts. Departament d'Educació, Maria Costa.
8: Avui tampoc hi ha hagut acord, malgrat les posicions ahir s'haguessin acostat, dit d'una altra manera, segons lamentaven els sindicats, el dia de la marmota. Els sindicats demanen un cop més que les propostes quedin per escrit i continuen havent dues grans carpetes obertes. D'una banda, conèixer quin és l'increment retributiu definitiu que s'acabarà consolidant el 2029. El govern proposa que l'increment acabi sent d'uns 350 euros al mes, que sortirien del complement nou que ha afegit i de l'augment del 30% del complement espanyol. Pacífic. Els sindicats, però, volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant als prop de 450 euros. D'altra banda, hi ha la carpeta de l'inclusiva, de l'escola inclusiva, en què es negocia quants efectius s'incorporaran al curs vinent i els propers. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, insisteix que les xifres demà han de quedar plasmades a un paper perquè tot plegat no sigui un brindis al sol.
9: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
8: El govern, però, defensa que ha fet la feina, que ha fet els deures, que avui ha mogut fitxa i es compromet demà a portar-ho per escrit. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
10: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
8: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i UGT, qui van signar el pacte inicial, a entorpir les negociacions. Segura diu que si el futur pacte acaba incorporant més dotacions, deixen entredit l'acord que ells mateixos van establir.
2: Doncs bé, els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet doncs, a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60% segons els sindicats i de prop del 30% segons el departament. Les protestes de mestres han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 o a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTECA Tarragona.
11: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer, i bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
2: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat davant dels milers de conductors que s'han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren en cotxes sota les altes temperatures. I en paral·lel també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha plegat fins a 16.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a les 7.000.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: El govern francès entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com les que van denunciar la setmana passada. Hi ha una llista negra de personal docent i d'extraescolars encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
12: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
13: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
12: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
14: El moviment MeToo per la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
12: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
2: Dos detinguts a Palafrugell i Corçà al Baix Empordà per tinença de pornografia infantil. Un d'ells estava subscrit a diverses plataformes des d'algunes de les quals visualitzava contingut en directe. Clara Jordan.
15: és el detingut de Palafrugell, que té 34 anys. Tenia molt material arxivat, algunes amb imatges molt dures, on hi havia fins i tot nadons. A banda, estava subscrit a diverses plataformes a través de les quals visualitzava el material en directe. A més, havia fet diversos pagaments per poder mantenir relacions sexuals amb una menor, tot i que la trobada no es va arribar a produir, i havia intentat crear contingut de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial, però no ho va aconseguir perquè no tenia les autoritzacions necessàries. Pel que fa al detingut de Corçà, de 60 anys, se li va trobar també molt material de contingut pedòfil. L'investigació va començar arran d'un avís que va arribar a la policia des d'una associació que col·labora amb Google per detectar les descàrregues d'aquest tipus d'arxius i s'ha allargat un any.
2: 3:15.
7: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
16: El temps de cara a les properes hores continuarà molt suau arreu del país després d'un dia molt càlid en el qual Vinebre ha marcat la temperatura més alta en el que portem d'any amb 36,6 graus. I aquesta matinada, doncs, tornarà a ser càlida a la façana costanera i ben segur que l'àrea de Barcelona tornarà a ser tropical, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. I tot això amb un dijous que s'espera molt càlid arreu del país. Ja de bon matí ho notarem, amb aquest sol que lluirà intensitat des de primera hora del dia a tot arreu, i de cara a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, dels quals no es descarta alguna feble precipitació, sobretot entre l'àrea de l'Alta Ribagorça, sector dels Pallars, àrees de l'Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès i el Berguedà. Uns ruixats de poca importància, perquè el que realment serà important aquest dijous serà aquestes temperatures pràcticament desfermades, màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a totes les comarques de l'interior, des de Girona ciutat, passant per l'àrea de la Catalunya central, Depressió central i Terres de l'Ebre. Atenció a l'àrea de Ponent, perquè poden arribar als 37 o fins i tot 38 graus i s'esperen valors de 38 graus en el cas de les Terres de l'Ebre, concretament a Tortosa. Una calor que toca sostre dijous i divendres, i a partir del cap de setmana afluixarà, abandonarà les cotes tan altes o tan extremes i arribarem a calor intensa, màximes que de cara al cap de setmana rondarien els 35 o 36 graus.
7: 3CAT Info.
2: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest trimestre del 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència? El 13% de les famílies en tenen perquè els joves es puguin comprar un habitatge. Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja dobla les que es fan a Espanya.
17: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres als despatxos notarials a Catalunya tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
2: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que és la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat. Més qüestions. El Centre de Recerca IDOSCAT ha inaugurat una nova seu al Front Marítim de Barcelona que incorpora nous laboratoris en recerca d'intel·ligència artificial, ciberseguretat i comunicacions 6G. S'hi han destinat 10 milions d'euros i s'espera que amb l'ampliació s'augmenti un 50% la participació en projectes europeus. La Mireia Sala l'ha visitat.
18: Actualment s'està treballant en 30 projectes, com per exemple un gos robot que pot entrar en edificis en flames i si troba una víctima transmetre les seves constants vitals, o un dron per a rescats que pot localitzar el mòbil encara que sigui en zones de difícil accés a la muntanya o al mig del mar. També s'està treballant en un projecte per tenir una internet quàntica que faria més segures les comunicacions dels serveis essencials o un de mobilitat intel·ligent que permetrà que les ambulàncies arribin més ràpid al lloc dels fets. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància de la nova etapa de l'IDOSCAT.
19: Amb aquesta obertura d'aquesta nova seu d'IDOSCAT, fem un salt endavant com IDOSCAT, però fem també un salt endavant com a país, com a ecosistema de tecnologia, de recerca, justament amb aquesta voluntat de ser més permeables també en l'ecosistema tecnològic de la ciutat de Barcelona. I també amb aquests dos encàrrecs de país, amb l'objectiu de protegir millor les nostres infraestructures de telecomunicacions, un element essencial en els moments d'inestabilitat geopolítica que hi ha en el món.
18: Fins ara, IDOSCAT estava situat al campus de la UPC. La nova seu, el front marítim, té 2.000 metres quadrats.
0: I YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, ha decidit, doncs, passar a l'acció. En un comunicat, ha assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran aquesta etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de continguts que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era petita. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, pensen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. I, a banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar d'IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada. Més qüestions. Un dels tiranosaures rex més grans i complets que s'han descobert sortirà a subhasta a Nova York per un preu estimat d'entre 20 i 30 milions de dòlars. El fòssil, batejat com a Gus, serà la peça estrella de la subhasta d'història natural de la casa Sotheby's el 14 de juliol. Segons la companyia, es tracta del dinosaure més valuós que s'ha ofert mai en una subhasta. Aquest T-Rex, de 67 milions d'anys d'antiguitat, fa 12 metres de llargada i uns 4 metres d'alçada, unes mides similars, doncs, a les d'un autobús urbà. L'arqueòleg Eudald Carbonell considera en declaracions a 3CAT Info que un exemplar d'aquestes característiques hauria de quedar en mans de l'Estat per garantir-ne la conservació i facilitar-ne la investigació científica.
20: Un exemplar de Tiranosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
0: L'exemplar es va obtenir després d'una excavació entre els anys 2021 i 2023 en un jaciment de l'oest de l'Amèrica del Nord. Els paleontòlegs expliquen que el terreny era especialment complex perquè conservava molts fòssils barrejats de fauna i de flora prehistòriques. A banda de la seva venda, el públic podrà veure el tiranosaure exposat a les galeries de Sotheby's a Nova York. Més qüestions. El Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per a formats immersius. El govern destinarà un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances en matèria d'accessibilitat i ventilació. Es preveu que les obres d'aquest palauet, catalogat com a bé cultural d'interès local, comencin d'aquí un any i estiguin enllestides a principis del 2030. 6 equips d'arquitectura s'han presentat per redactar el projecte i la direcció de les obres, amb l'encàrrec de transformar el Palau Robert de Passeig de Gràcia en un espai museístic i d'exposicions apte per grans

0: La programació que la directora del festival, Montse Faura, cataloga com una constel·lació de llenguatges i èpoques.
1: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. On Beethoven conviu amb Joan Magraner, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
0: Enguany la cita aposta per noms internacionals com l'English Chamber Orchestra, The Tallis Scholar o el debut de la soprano Nadine Sierra, a banda d'apostes singulars com la formació barroca Cantoria o l'homenatge a Pau Casals de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Tot plegat sota un lema que no vol entendre l'amor des del sentimentalisme.
1: No com una idea sentimental, sinó com una manera d'entendre allò que rumean després d'una experiència artística veritable, allò que es modifica i ens modifica, allò que continua actuant dins nostre molt després que l'última nota hagi desaparegut.
0: Les entrades surten a la venda aquest dissabte amb preus que es mouen en una forquilla d'entre els 28 i els 60 euros.
2: Esports.
0: Sergi Andreu, bona nit.
3: Bona nit. El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. Es tracta del davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per firmar el nou contracte amb el club blaugrana i passar la revisió mèdica. En aquestes últimes hores, el director esportiu Deco ha arribat a un acord amb el jugador de 25 anys que ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club no descarta fer més operacions a la part ofensiva per Julián Álvarez o João Pedro. Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, al matí, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: I al vespre la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Reial Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia ha vestit la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. En acabar el partit, el públic l'ha homenatjat i acomiadat amb una gran ovació.
5: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i

0: celebrant aquest magnífic equip.
1: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Putellas. A banda de Putellas, també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixen l'equip al final d'aquesta temporada. I encara en clau blaugrana, Xavi Pascual també deixa de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte. D'aquesta manera posa fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és Dubai, amb un contracte per 3 temporades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte, que estava condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinats de partits. Sentim l'uruguaià.
3: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
1: Encara en clau perica, ja teniu al web i a l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat blanquiblava. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada ja en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. Analitzem la figura de Monchi amb un dels homes de confiança, l'amic íntim i empresari periodista Fede Quintero, de Monchi, i conversem també amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. A aquesta hora s'està jugant la final de la Conference entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres. El partit ha començat a les 9 hores del descans, de moment amb empat a 0. Es disputa a Leipzig, a Alemanya. I a aquesta hora també s'ha acabat ja el partit de waterpolo entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. És l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es juga a la piscina Sant Jordi. David Ubach en té més detalls.
4: El partit d'anada de l'històrica final de l'Eurocup femenina de waterpolo entre Catalunya i Atlètic Barceloneta s'ha saldat amb un triomf de les gresenques per 14 gols a 9. Una renda de 5 gols que el Catalunya s'endurà en el partit de tornada de dimecres vinent, que no és ni de bon tros definitiva, però sí que deixa prou encarada l'eliminatòria després d'un partit en què les marineres han arrencat dominant, però després s'han vist superades per les gresienques amb un parcial que ha arribat a ser de fins a 6 gols favorable al conjunt de Javi Belmonte. A l'últim quart, l'Atlètic Barceloneta ha sabut resistir per aturar aquesta sagnia en contra, tot i que s'han topat amb una immensa Laura Ars a la porteria del Catalunya, que ha deixat en poca cosa els intents de capgirar, o si més no, reduir la renda desfavorable per a l'equip de Xus Martín.

0: Una nova investigació judicial pressiona encara més Pedro Sánchez. Ara és el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional qui creu que el PSOE hauria pagat per frenar causes contra el partit i el govern. Té indicis que l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, era el comandament d'aquesta trama que hauria començat l'endemà de la imputació de la dona de Sánchez. El president espanyol avui era a Roma de visita amb el papa.
1: Si hemos demostrado algo, es que somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Això és el que ha dit des de Roma. Tot plegat es deriva d'una altra investigació que hi havia oberta sobre presumptes comissions de Leire Díez. I encara més, Pedraz apunta també al finançament de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament d'ara fa 2 anys. Amb el cap de política Raül Flores, mirarem de repassar les diferents causes contra l'entorn de Sánchez que ara mateix s'investiguen als jutjats.
2: Catalunya nit.
3: Es mantenen les vagues per demà a les escoles del Maresme i del Vallès Oriental i el Vallès Occidental després d'un nou fracàs en les converses entre els sindicats i el Departament d'Educació. Demà hi haurà una nova oportunitat per a l'acord.
0: Una operació policial revela com part de l'economia submergida ja es nodreix de derivades del narcotràfic instal·lat a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats. En total, haurien mogut 80 milions d'euros.
3: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
4: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
5: I ara tot l'aplaudiment del Johan Cruyff per una Alexia emocionada que té el micròfon a la mà i que ara li tocarà dir algunes paraules.
6: I després de Només hi ha una reina, Alexia Putellas.
0: L'estadi Johan Cruyff acomiada Alexia Putellas després del partit d'avui amb la Reial Societat i després de 14 temporades vestint la samarreta del Barça.
7: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada de culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.

0: 83 anys, a punt de fer-ne 84, Paul McCartney ha presentat el seu nou disc en un directe a la xarxa social TikTok. A les 11 repassarem part de la conversa que ha tingut amb els seus seguidors, en què ha explicat, per exemple, la relació que manté amb l'únic altre Beatle viu, amb Ringo Starr.
1: Parlem molt per videotrucada, i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
2: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Avui una nova entrega, més pressió per al govern espanyol per part de l'Audiència Nacional, que assegura que la direcció del PSOE hauria dirigit i pagat una estructura per boicotejar i fer descarrilar les causes judicials obertes contra Pedro Sánchez. El jutge Santiago Pedraz apunta que l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, dirigia la trama que va finançar el Partit Socialista i que s'hauria activat quan la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, va ser imputada. Anem en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: El cas, Paula, l'hem sabut a primera hora del matí, quan ha començat un escorcoll de 12 hores de durada, acabat fa poc, a la seu del PSOE, a Madrid, eh?
1: Sí, ha acabat fa poc més d'una hora i havia començat abans de les 9 del matí. La desena d'agents de la Guàrdia Civil han sortit fa poca estona de Ferraz en cotxes de paisà pel pàrquing i s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas, bàsicament factures, còpies d'agendes i també tots els correus de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, de l'actual gerent del partit o de l'excap de comunicació Jon Antolín, documents que pel jutge que assegura que existia una trama liderada per Cerdán, finançada pel PSOE i que es dedicava a extorsionar jutges i fiscals per boicotejar causes judicials contra el govern de Sánchez i contra el Partit Socialista, i el jutge apunta com a mínim 20 reunions de la trama a la seu dels socialistes amb aquest objectiu.
0: L'Audiència Nacional apunta, per tant, a una maquinària que dirigia Santos Cerdán. Qui més en formava part?
1: Sí, Cerdán era, segons el jutge, el cervell del grup i va reclutar l'exmilitant socialista Leire Díaz, que executava les operacions i el PSOE li pagava a canvi de fer-ho. Aquesta és la tesi del jutge. Diu que Díaz va cobrar com a mínim 16.000 euros del partit a través d'empreses pantalla i de factures falses, i que també se li van pagar viatges per fer totes aquestes feines. Fins ara el que sabíem és que Leire Díaz sempre n'havia desvinculat el partit. Ella diu que anava per lliure i que totes les maniobres que feia eren per escriure un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
2: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: Però ara el jutge diu tot el contrari del que defensa Leire Díaz i té sota la lupa 180.000 euros que haurien sortit del PSOE. Per això avui ha imputat la gerent del partit, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Sarrías, per haver camuflat suposadament a través de la seva consultoria alguns d'aquests pagaments a Leire Díaz, i s'imputa també dos advocats i un guàrdia civil com a còmplices de la trama, a més de Santos Cerdán i Leire Díaz, tots vuit per organització criminal, per suborn i per altres delictes greus, diu el jutge.
0: Doncs mirem una mica enrere com hauria començat aquesta trama.
1: El punt d'inflexió és la imputació de la dona de Pedro Sánchez el 26 d'abril del 2024, i coincidint, recordareu, amb aquells 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez, el grup es reuneix a Ferraz i s'activa a fons la maquinària. L'objectiu és obstaculitzar la feina del jutge i la policia pel cas Begoña, però també destruir, i això és literal del que llegim als missatges, altres causes com la que afecten el germà de Pedro Sánchez. S'ha de netejar tot i sense límits, és el que diuen alguns dels missatges entre els implicats en aquest cas.
0: I com pretenien fer, o com volien fer, aquesta pressió, aquesta extorsió sobre jutges, fiscals i policies?
1: Doncs segons el jutge, tot s'hi valia, des d'intentar comprar fiscals fins a amenaçar investigadors de la Guàrdia Civil, i posa el jutge exemples d'intents de suborn, com l'oferta de 300.000 euros al fiscal Grinda perquè influís en l'arxivament d'algunes causes, o els donés draps bruts del fiscal anticorrupció, o posa un altre exemple, els 50.000 euros que la trama hauria ofert a l'empresària Carmen Pano a canvi que negués que havia portat bosses de diners a la seu del PSOE.
0: Entre la documentació que s'ha emportat la policia hi ha el llibre de visites de la seu del PSOE, les entrades i sortides, per tant, de tothom qui feia alguna visita a la seu del Partit Socialista, i aquí hi ha aparegut un nom que de seguida ha cridat l'atenció, i és el de l'expresident del Barça, de Sandro Rosell.
1: Si el jutge vol saber si Rossell va anar a Ferraz, quan, amb qui i el motiu de la visita. Vol saber, per tant, si va col·laborar amb la trama, ja que el fiscal Grinda, que ara explicàvem que era un dels possibles afectats pel cas, el vincula amb aquest intent de suborn. A part de Rossell, però, apareixen altres noms en aquesta llista. El jutge assenyala fins a 26 persones més, com l'excomissari de la policia Villarejo o l'exnúmero 2 del Ministeri de l'Interior amb el PP. El jutge vol saber si van anar a Ferraz, amb qui van anar i quins dies, per veure doncs si estaven vinculats amb tota aquesta trama que s'investiga.
0: Doncs gràcies, Paula. Una altra jornada ben llarga. Bona nit.
1: Bona nit, una abraçada.
3: Hem d'explicar també que el jutge Pedraz posa en el focus també a la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament d'ara fa 2 anys. Sense argumentar-ho, l'instructor ha ordenat recopilar-ne tota la informació. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals. Ara bé, Junts, el Partit Popular i Vox demanen ja a Salvador Illa que doni explicacions sobre el tema davant de la cambra. Àlex Giralt Robert.
4: Sí, el jutge Pedraz ho vol saber tot de l'última campanya del PSC a Catalunya. Ha demanat la documentació íntegra que els socialistes van presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb la cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i sosté que col·laborarà amb la justícia. Des de Junts, Mònica Sales ha reclamat una compareixença d'Illa i ha instat els seus socis parlamentaris a unir-se a la petició.
5: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
4: El PP i Vox també han reclamat al president que aclareixi els fets a la cambra catalana. A més, aquests tres partits volen que ell expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. Fonts del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties.
3: Gràcies, Àlex. El cert és que són diverses ja les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Ara en farem un repàs, però el president del govern espanyol es manté ferm i avui ha tornat a negar que convocarà eleccions anticipades. Es manté ferm en aquesta posició. Diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora. I pel que fa a la investigació que afecta l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, avui li ha reafirmat el seu suport. Des del Partit Popular, però, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha tingut cap resposta. A Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
6: Bona nit. Pedro Sánchez San Roque, a l'entrada de l'UCO a Ferraz, l'ha enganxat al Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV i a la sortida ha assenyalat que no veu cap raó per convocar eleccions anticipades ni pel nou cas que esquitxa el PSOE ni per la imputació de Zapatero i que seguirà fins a l'estiu del 2027, una decisió que justificava amb aquests arguments.
7: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
6: I és que el president espanyol fins i tot ha insistit que les investigacions poden acabar en no res. I després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
7: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
6: Per Feijóo, la situació és agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol.
8: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma immediata.
6: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Sentim Míriam Nogueres a TV3 i Borja Semper al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre la taula ni s'ha treballat res.
10: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
6: I Esquerra manté el seu no una moció de censura a la qual només donaria suport si es comprova un finançament il·legal del PSOE. Gabriel Rufián.
11: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hi hauria proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos eleccions.
6: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez, ja que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos.
0: Sens dubte, la notícia del dia, aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, que ha augmentat la pressió a Pedro Sánchez, que té diverses investigacions judicials obertes sobre el seu nucli més directe. De fet, són les investigacions que va intentar frenar, segons l'Audiència Nacional, aquesta trama que lideraria Santos Cerdán. Ho volem entendre, posar-hi una mica de context amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona nit.
12: Bona nit, Manel.
0: D'entrada, quins són els principals casos que hi ha al voltant de Sánchez? Perquè anem sentint coses ja des de fa mesos i és molt fàcil perdre.
12: Doncs mira, de casos oberts als jutjats que afecten el nucli de Sánchez, en destaquem d'entrada tres. El primer esclatava fa just un any. És el cas Cerdán.
7: El Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él.
12: Santos Cerdán era el número 3 de Pedro Sánchez i un dels seus màxims homes de confiança. Cerdán està a l'espera del judici per un cas de suposat cobrament de comissions il·legals al costat del seu predecessor al càrrec del partit, l'exministre José Luis Ábalos, i també de l'antic assessor d'Ábalos, de Coldo García. Els socis van demanar en aquell moment explicacions a Sánchez, al PP directament la dimissió, però ja fa un any de tot això i el president resisteix a la Moncloa. Però el segon gran torpeda contra el govern espanyol esclatava fa tot just una setmana.
13: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
12: És José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge Manel investiga l'expresident espanyol per tràfic d'influències i el situa com a cap d'una trama que s'hauria beneficiat del rescat de la companyia aèria Plus Ultra. I només una setmana després del cas Zapatero esclata el tercer. Aquesta investigació al PSOE per suposadament haver pagat a l'antiga militant Leire Díaz per bloquejar totes aquestes investigacions judicials.
0: Aquí, per tant, tenim tres casos oberts a molt pes polític, ja veurem com acaben, però n'hi ha d'altres d'oberts també al voltant de familiars de Pedro Sánchez.
12: Sí, i el més imminent és el judici al seu germà, que comença demà mateix a Badajoz. Demà comença el judici contra ell, contra el germà de Sánchez, per prevaricació i per tràfic d'influències, per la plaça que va guanyar de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. L'altre cas és el de la seva parella, el de Begoña Gómez.
7: Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
12: El jutge del cas, Juan Carlos Peinado, sonarà segur perquè en parlem molt sovint, sí. D'aquest jutge, ha citat a Begoña Gómez el 9 de juny a una vista prèvia abans del judici i l'adverteix, a més, que si no hi va, hi acabarà prenent mesures perquè acabi seient davant seu el dia 9 de juny. Loco qüestiona, ho vam saber dilluns, les sospites del jutge i diu que no hi ha cap indici d'ingressos opacs ni tampoc de moviments sospitosos. Però a banda d'aquests casos, el seu ex número 3, l'exministre José Luis Ábalos, espera sentència pel cas Mascaret abans de les vacances d'estiu. I recordem, per exemple, que en l'últim any el Suprem també ha condemnat el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets oficials i l'Audiència Nacional té oberta una peça separada i secreta sobre els pagaments a metàl·lic del PSOE.
0: Pedro Sánchez insisteix molt en els temps de la justícia, els temps de la política. El que és indubtable és que ha estat una legislatura molt moguda i li queda un any i tothom es fa una pregunta que és difícil de respondre, però que també ens plantegem aquí amb veu alta si és que acabarà Pedro Sánchez o no aquesta legislatura.
12: El mateix Sánchez diu que sí. De fet, avui insistia des de Roma després de veure el Papa. El PP el pressiona per dimitir, ho sentim pràcticament a diari, però tampoc presenta cap moció de censura perquè, entre d'altres coses, no té prou suports al Congrés perquè puguin tirar endavant. Els socis pressionen amb diferents forces, però cap d'ells acaba de trencar, i el botó de les eleccions només depèn de Pedro Sánchez. Li surt a compte avançar un any de eleccions si la majoria de les enquestes que anem coneixent, tret del CIS, diuen que no podrà aconseguir majoria per poder seguir a la Moncloa, i els socis seguirà suposant-los menys costos mantenir el suport a Sánchez que no pas forçar eleccions? Venen setmanes intenses per anar respondent totes aquestes preguntes.
0: Segur. I després hi ha l'interès general, eh? Però segur que aquí hi ha moltes càbales i ja veurem el que triguen a arribar sentències fermes.
12: Anys. En molts d'aquests casos, anys. Alguns són imminents, mascaretes, i d'altres poden ser més ràpids, però tots aquests que hem estat parlant, aquests més gruixuts, poden trigar anys.
0: Clar, perquè això sí que seria el que marcaria la diferència, però ja diem que els tempos aquí són mirant molt enllà un any de legislatura. Gràcies, Raül.
12: Gràcies, bona nit.
3: Doncs bé, per acabar amb tot aquest bloc de crònica política, hi posarem una mica de llum, si més no una certesa, i és l'origen d'aquesta paraula que avui hem utilitzat molt, és la paraula escorcollar, i ho fem, com sempre, de la nostra companya d'assessorament lingüístic, Olga Clapés.
14: Aquesta setmana la paraula és, sens dubte, escorcollar, probablement relacionat amb el germànic esculcan, que vol dir explorar, espiar, vigilar, i originàriament devia voler dir examinar fins al corcoll, el pinyol, el moll de l'os a fons. I relacionats amb aquest concepte de furgar, tenim altres verbs per referir-nos a aquesta acció de buscar de forma minuciosa. Tenim rastrejar, de seguir el rastre, però és que rastre ve de rastrum, rasclet, per la idea de passar el rasclet i no deixar res sense analitzar. I del rasclet saltem a un altre estri, la pinta, i arribem a pentinar, verb que també es fa servir, amb el sentit de sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga.
15: Catalunya nit.

0: Ha hagut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país, totes les vies de comunicació rellevants han estat tallades.
1: I és que avui tampoc hi ha hagut acord, malgrat que ahir les posicions s'haguessin acostat. Els sindicats han demanat un cop més que les propostes quedin per escrit. I continuen havent dues grans carpetes obertes. D'una banda, saber quin és l'increment retributiu del sou que s'acabarà consolidant d'aquí 3 anys. El govern proposa que la pujada acabi sent d'uns 350 euros al mes, que sortirien del complement nou que va afegir i de l'augment del 30% del complement específic que es cobraria en 3 anys. Els sindicats, però, volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant als prop de 450 euros. D'altra banda, hi ha la carpeta de l'escola inclusiva, en què es negocia quants efectius s'incorporaran al curs vinent i els propers. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
2: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: Tot i això, el govern defensa que ha fet la feina, que ha fet els deures, que avui han mogut fitxa i es compromet demà a portar-ho tot per escrit. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Segura diu que si el futur pacte acaba incorporant més dotacions, es deixarà en entredit l'acord que aquests dos sindicats van establir amb el govern.
4: Bé, el resultat d'aquesta reunió que s'ha fet a la tarda, al matí els mestres i professors havien tornat a sortir al carrer.
5: Menys policia i més educadora! Menys policia!
4: La jornada de vaga que avui convocava a tots els mestres i professors de Catalunya ha tingut un seguiment del 60%, segons el sindicat USTEC, i d'un 30%, segons la conselleria. S'han fet talls en carreteres i vies principals, com ara l'autopista P7 i l'autovia A2, que han durat hores. Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat davant els milers de conductors que s'hi han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota les altes temperatures.
6: Hem tallat la P7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
7: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
8: És el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
9: Tenim energia perquè estem veient que estem arribant ja a petits acords, que esperem que vagin a més.
10: Aquest curs m'han arribat dos nouvingudes de França, sense saber parlar res de català ni de castellà. Llavors, no tens recursos per a aquestes dues nenes.
11: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem, perquè hi ha molta diversitat a l'aula i llavors no podem arribar a tots els nens.
4: Fem ara una pausa per la publicitat. 4 minutets i haurem arribat a 11:15 de la nit.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
15: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
16: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Estàs confonent correlació amb causalitat.
18: No,
17: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
18: Unilla. Ja ho sé.
17: Que és
18: lo mateix que la IA.
17: Que tots els pobres siguin delinqüents.
19: La nit mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
20: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
21: El

0: 40% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
1: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
2: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
3: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, si obligues, que cantes somrient sempre.
2: Amb Ricard Ostrell.
4: Em van passant coses.
3: Sí.
5: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som
2: 3CAT. Som 3CAT.
6: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com avui ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tractaria d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Però, com diem, tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Donald Trump sembla ara que no té pressa per tancar un acord de pau.
1: Bé, això és el que diu, però ja saps que cada cop costa més de creure que el que diu i el que pensa potser no és el mateix. Sí. Avui hem vist un Donald Trump amb cara de cansat i amb menys energia que d'altres vegades. Ha estat una reunió del seu gabinet amb la presència de càmeres a la Casa Blanca i un Donald Trump que ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
2: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
1: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit en que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
3: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
1: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Doncs déu-n'hi-do, per ser només en un vespre no està malament. Gràcies, Oriol. Sí. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
4: En l'altre front de combats que se'n deriva d'aquesta anomenada guerra d'Iran, Israel ha ordenat avui a la població del sud del Líban que abandoni les seves cases i que vagi cap al nord del riu Sagrani, que considera que és la nova línia de demarcació. Vicent Mifsud, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat.
5: Sí, de fet, els atacs de l'aviació israeliana no s'han aturat des d'ahir al sud del país, malgrat que hi ha un altofoc, recordem, pactat amb el govern libanès. Almenys 3 persones han mort, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que ahir Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah.
4: I mentrestant, Vicent, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza en el bombardeig israelià d'ahir la nit.
5: Sí, tot i que a la franja hi ha un alto el foc també, Israel assegura que continuarà atacant els líders i militars de Hamas. De fet, Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies de Hamas. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel el mes passat. En l'atac d'ahir també van matar la dona del comandant i els seus 2 fills.
0: I mirem ara cap a l'Àfrica perquè Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals, això sí, mortal. Anem cap a Burkina Faso. Elia Borràs, bona nit. Per què ha tancat la frontera Uganda?
6: Bona nit. Doncs ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però avui han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
7: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
6: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus.
0: El líder de l'Organització Mundial de la Salut ha demanat un alto al foc per poder controlar la malaltia. Elia, què hi passa a la zona?
6: Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.

0: El govern francès ha entonat el mea culpa per no haver fet prou per evitar els abusos sexuals a menors en centres educatius. L'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància dels abusos, com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí, bona nit.
1: Bona nit. L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Édouard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
2: Une liste noire, ça veut dire que nous aurons...
3: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
1: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals, i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
4: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no m'ha assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
1: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.

0: Passen 7 minuts de 2:15, dia sí, dia també. Expliquem conseqüències de la crisi de l'habitatge i avui hi afegim aquesta, i és que està disparant les donacions de pares a fills. Rafael de Ribot.
1: Doncs sí, en el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners a una segona o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
2: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: El nombre d'aquest tipus de donacions que s'estan fent a Catalunya ja dobla les que es fan a la resta de l'Estat. Més dades que ens ofereix el Col·legi Notarial. Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que és la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En només 5 anys, els poders otorgats s'han doblat.

0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
1: Hi veuen indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, a qui també investiguen. Per aquests fets, el Suprem ja investiga també l'exalcalde del municipi, Fèlix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia per valor de més de 30.000 euros. Fonts d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica.
2: El fabricant de motos elèctriques Turrot de Salt, el Gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa.
1: Això, tot i les contínues reestructuracions de personal dels darrers anys, la plantilla de menys de 50 persones té problemes per cobrar el sou. L'advocat de la Intersindical, que representa els treballadors, Xavier Sánchez, diu que la situació ha afectat la salut dels empleats.
3: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció, més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
1: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot.
0: La calor ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià.
1: Una campanya que arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus, derivada de la forta onada de calor que travessa el continent. Sergi Balué és responsable de fruita dolça de la JARC.
4: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció unes 400.000 tones.
2: I la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el Partit Popular i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
5: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
6: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
5: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
7: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
8: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
5: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
9: Catalunya nit.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
14: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
13: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
16: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
17: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
16: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure. El crim de Capbona a Lleida.
10: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
17: Per darrere espera i pam, pam, pam.
16: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
9: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Setze minuts i arribarem a les 11 de la nit. Us expliquem que avui s'ha anunciat una subhasta que tindrà lloc a Nova York, als Estats Units, amb la venda d'un tiranosaure, que és un dels tiranosaures rex més grans i complets descoberts fins ara. Cèlia Forment, bona nit.
18: Bona nit.
0: Què té d'especial aquest dinosaure?
18: Doncs es tracta d'un T-Rex, batejat com a Gus, que és un exemplar de 67 milions d'anys, que la casa de subhastes Sotheby's calcula que podria vendre's entre uns 20 i uns 30 milions de dòlars. És una xifra rècord per un dinosaure. El fòssil fa gairebé 12 metres de llargada i uns 4 metres d'alçada fins als malucs. Són unes mides molt similars, perquè ens en fem la idea, a les d'un autobús urbà.
0: Enorme. Escolta, on el van trobar?
18: El van descobrir en un jaciment a l'oest de l'Amèrica del Nord, en una zona molt rica en fòssils. Fa 67 milions d'anys aquell territori era molt diferent. Hi havia grans planes humides, rius, boscos tropicals, on convivien dinosaures gegants com el Triceratops, diguem-ho bé, que, per cert, eren les preses del T-Rex.
0: I què és el que més sorprèn als científics d'aquest exemplar?
18: Sobretot el seu estat de conservació. Té unes dents molt ben preservades i gran part de l'esquelet s'ha conservat complet. De fet, els paleontòlegs expliquen que van necessitar 3 anys d'excavacions per recuperar-lo. I una curiositat, el T-Rex tenia una de les mossegades més potents de la història animal. S'ha trobat a la part del maluc, que és capaç de triturar ossos amb molta facilitat. Això ens dona més idea de com era la vida d'aquests éssers vius aleshores.
0: Escolta, Cèlia, però a la força hi ha d'haver debat científic sobre això, no? Vull dir, una troballa com aquesta, subhastada a Sotheby's, com si fos una qualsevol altra cosa, una joia, un quadre, no? Que això deu tenir un valor científic incalculable.
18: Sí, de fet, l'arqueòleg Eudald Carbonell defensa que fòssils d'aquest valor científic haurien de quedar sota propietat pública per garantir-ne la recerca i la conservació. Nosaltres aquesta tarda hem pogut parlar amb ell i el que defensa és que no hi ha aquesta necessitat d'acabar en col·leccions privades.
19: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no podran anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
18: Així que la llei aquí a Espanya diu això, que si hi ha una troballa doncs ha de passar en mans de l'Estat perquè llavors es pugui fer tota aquesta investigació històrica o científica. Per cert, el rècord actual el té un exemplar anomenat Apex. És un estegosaure i es va pagar una suma de gairebé 45 milions de dòlars, 44,6, a finals del 2024. En aquella ocasió, el fòssil havia sortit a la venda en un rang inicial entre 4 i 6 milions de dòlars en aquesta mateixa casa de subhastes.
0: Per tant, amb un preu de sortida molt inferior del que s'especula amb aquest T-Rex, veurem qui se l'acaba emportant entre 20 i 30 milions d'euros de dòlars d'especulació, de sortida d'entrada. Doncs a veure si li podem seguir la pista. Gràcies, Cèlia.
18: Bona nit.

0: Aquests dies és a Barcelona Nathan Fowkes. El nom potser no us diu res, però si sabeu que ha fet el fons de pel·lícules animades com Shrek, El gat amb botes i El príncep d'Egipte, la cosa canvia. Hem parlat amb ell i, entre altres coses, ens ha dit que aprofitem el que té de bo la intel·ligència artificial i que el més important per als artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Valèria Obereda.
1: Nathan Fowkes ha vingut per participar avui en una xerrada a l'Escola de Dibuix i Còmic Josso i al cap de setmana condueix un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto, de la mà de la plataforma Nonstop. El seu objectiu és traslladar als joves que participin en el taller la importància de transmetre emoció amb el seu treball. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Number one, you decide the purpose.
3: El més important és el propòsit. Què és el que volem fer amb aquella imatge? I la segona part és l'emoció. Implica que amb cada traç, amb cada gra de pintura, estem creant la qüestió i l'emoció adequada. I si fem tot això bé, la nostra audiència, totes les seves preocupacions desapareixen durant dues hores i poden gaudir de la nostra obra.
1: En relació amb la intel·ligència artificial, Fowkes recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
3: Anybody. Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en dos segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
1: Recorda que quan va començar als anys 90, ell feia servir pintura acrílica i ha hagut d'adaptar-se a molts canvis.
4: La història que us expliquem a continuació és una de les moltes relacionada amb la intel·ligència artificial que encara ens sorprenen perquè no ens les podíem imaginar. I resulta que llibreters catalans i, de fet, llibreters d'arreu del món denuncien que les grans tecnològiques estan comprant milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després, diuen, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i, de fet, alerta del risc de perdre un patrimoni bibliogràfic gràfic únic. Montse Pujol, bona nit.
5: Bona nit.
4: Com s'ha descobert això?
5: Doncs mira, és el resultat d'una investigació conjunta entre l'experta en IA, en intel·ligència artificial, Xavier Vinaixa, i el llibreter Marçal Font, que han dut a terme conjuntament des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar, de sobte, comandes anòmoles d'una empresa estrangera, sembla que al final era de Canadà, que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar alerta. Ho explica el propietari de la Fènix de Badalona, el Marçal Font.
6: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 7 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era el de temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
4: Per tant, d'entrada, la sensació que hi ha un comprador atípic al darrere, però s'acaba revelant com una cadena industrial, això.
5: Sí, exactament. Les editores compren els llibres, això expliquen ells, els envien a una planta on els tallen el llom, n'escanegen les pàgines i, finalment, trituren els volums per convertir-los en pasta de paper. Tot, afegeix Marçal Font, per entrenar models d'intel·ligència artificial amb text humà abans que la xarxa s'ompli definitivament de text generat per la mateixa IA.
4: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
5: Sí, i a més, els experts, en Xavier Vinaixa, que és expert en IA, explica que un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes.
7: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
5: I el gremi de llibreters de Vell, davant d'aquesta situació, ja ha denunciat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
4: Clar, el que no s'acaba d'explicar és per què després aquesta destrucció, no? Vull dir, com a
5: Exacte.
4: Mínim, preservar aquests exemplars.
5: Sí, sí, però que... per això parlen d'espoli, sí, i de que sí, sí, pot deixar un contingut buidíssim.
4: De la desaparició d'aquest patrimoni. Avui, de fet, també hem sabut que YouTube, en aquest intent d'identificar la mà de la intel·ligència artificial, detectarà i marcarà automàticament tots els continguts que creï o que es creïn amb intel·ligència artificial. La plataforma fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, però... davant la sensació que se n'estan anant de mare, ha decidit passar directament a l'acció.
5: Exactament. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era petita. A partir d'ara, per tant, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la intel·ligència artificial no afectarà, diuen, en els seus algoritmes de recomanació.
4: Per tant, necessitem una tecnologia per etiquetar els vídeos de la intel·ligència artificial perquè el sistema no s'acaba de creure que l'humà sigui prou honest, amb
5: sí,
4: això.
5: Sí. Precisament Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar d'IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada.
4: Déu-n'hi-do, doncs és el nostre dia a dia ja, la intel·ligència artificial, i que avança aquest ritme vertiginós, així que en continuarem parlant. Gràcies, Montse.
5: Bona nit.
4: Bona nit.
0: 6 minuts i arribarem a les 11. Sergi Andreu, bona nit.
8: Bona nit.
0: Avui, dia de comiats, entrem en el món de l'esport amb un nom propi destacat, el d'Alexia.
9: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
8: Ha estat un comiat doble avui el d'Alexia, gran protagonista del dia, perquè al migdia li han fet un homenatge al Camp Nou, un homenatge, diríem, més institucional, al costat d'exjugadors del Barça, de familiars, institucions. I al vespre, el Barça, el Johan Cruyff, ha guanyat 2-1 en la penúltima jornada de Lliga a la Reial Societat, i aquest partit ha servit, que de fet és l'últim d'Alexia amb la samarreta del Barça, després de 14 temporades, ha servit perquè rebés un bon bany de masses i es pogués acomiadar de l'afició amb el públic del Johan, que per cert avui, més enllà d'Alexia, també han dit adeu Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixen l'equip.
0: Sí, jugadores importants, sí, sí. Importants i que han quedat una mica eclipsades, eh?
4: Sí, és veritat, eh? aquest comiat... Avui es feien diversos comiats.
8: Sí, sembla aquests dies que són dies de molts comiats, em fa l'efecte. Sí, sí. Vull dir que hi ha diferents noms que van dient adéu a les seves trajectòries. N'hi ha un altre, mira, que aprofito ara per dir-lo, que és el de Xavi Pascual, entrenador del Barça, de bàsquet, que deixa de ser l'entrenador de l'equip quan acabi ara la temporada. Se'n va cap a Dubai, farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, va arribar al novembre d'aquest any passat, del 2025, i per tant ha decidit de dir adéu al Barça de bàsquet.
4: Molt bé. Dues sortides, almenys, una entrada?
8: Una entrada.
4: Vinga, anem-hi.
10: Two players get excited about seeing baller playing in the Premier League for Newcastle United, and this is...
8: Aneu-vos familiaritzant amb aquesta veu. Aquesta veu és la del nou fitxatge del Barça. Es diu Anthony Gordon i és un davanter del Newcastle, 25 anys. Ha estat rapidíssima, sí, la seva contractació.
0: Sorprenent, eh? Sorprenent.
8: Sí, sí, Deco va marxar fa res, dos dies a Londres, i demà el jugador arriba a Barcelona per signar el contracte i passar revisió mèdica. Anthony Gordon és el primer fitxatge del Barça masculí de futbol de cara a la propera temporada. I si em deixeu acabar amb un parell, sí, de resultats, sí, perquè avui s'han disputat un parell de partits de waterpolo, doble cita entre equips catalans, i em sembla prou destacable. D'una banda, el Catalunya ha guanyat 14-9 l'Atlètic Barceloneta en l'anada de la final de l'Eurocup femenina, que és la segona competició europea, i avui també ha arrencat la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. És el millor de 3. El primer partit se l'han dut el Sant Andreu per 10-8.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Bona nit.
4: Adéu, bona nit.

0: Mena, quina calor.
1: Calorada.
0: Sí, el tema és si més que avui o què, perquè això d'avui ja semblava límit.
1: Avui sí, no? Avui estem d'acord que ja estàvem tocant sostre.
0: Avui sostre, però sempre...
1: Si no, pensava que no tenies límit, tu, amb la calor.
0: Exacte, no, avui hi ha límit, però els rècords estan per superar-los, no sé. Néstor Gómez, bona nit.
2: Hola, molt bona nit. Doncs, com dèiem, aquesta és la cançó d'Arrels de Gràcia, Quina calor. I no han tocat sostre. És a dir, el sostre el tocaran entre demà i demà passat amb unes temperatures que estaran fora de si, podríem dir, per aquest mes de maig. Tindrem temperatures caniculars, d'aquelles que es donen a mitjans del mes de juliol, a mitjans del mes d'agost, però en aquests darrers dies del mes de maig. Avui la temperatura ha arribat als 36,6 graus a Vinebre. Ha estat la temperatura més alta del que portem de 2026. I demà més calor arreu del país. Màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a Girona, a la Catalunya central. S'esperen 37 graus a poblacions com Tremp, Lleida, Tarragona, Tàrrega, també a Móra d'Ebre. I atenció, perquè a Tortosa es poden assolir els 38 graus. De manera que pugem una mica més el termostat de cara a la jornada de demà, en un dia que serà assolellat de cap a cap, sobretot a les comarques de l'interior. Si bé a la tarda apareixeran alguns núvols a l'àrea del Pirineu i caurà algun ruixat dispers i aïllat, però la notícia de demà seran les temperatures molt altes a l'oest de de Catalunya i aquesta calor que encara continuarà, és a dir, demà toquen sostre i el sostre durarà dos dies, dijous i divendres. A partir del cap de setmana baixen, però no tornarem a valors normals ni de bon tros. Simplement abandonarem la cota tan alta de temperatures perquè durant el cap de setmana de calor en farà i molta.
0: Una abraçada des d'aquí a Tortosa, eh? Tot Tortosa, 38.
1: Molts ànims.
2: Sí. Déu-n'hi-do.
0: Si cal, obrim l'estudi, eh? Obrim l'estudi demà als tortosins cap aquí. En fi, moltes gràcies, Néstor. Bona nit.
2: Gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimecres 27 de maig del 2026. Ple municipal ordinari avui a partir de les 4, que entre d'altres dictàmens portarà a aprovació 7 modificacions de crèdit que han de possibilitar des de l'inici del projecte de reforma de l'Hort de Can Fals o l'atorgament d'ajuts per Carnaval a Prado i Retiro fins a reformes al Palau del Rei Moro o al pati del Patronat, tot passant per la compra de mobiliari pel Centre de Formació d'Adults o l'Escola Municipal de Música i millores vinculades al contracte de les llars d'infants municipals. El ple que també debatrà la declaració del carrer 1 de maig com a bé cultural d'interès local, probablement amb més valor simbòlic que pràctic. Ahir que en conversa amb l'alcaldessa van aparèixer alguns titulars. El més important de manera immediata, atenció veïns del carrer Sant Honorat i voltants, perquè a partir del 16 de juny, del dimarts 16 de juny, començaran les obres de rehabilitació del Pont de la Via, del popularment conegut com a Pont dels Ocells. I no serà una obra menor, perquè obligarà fins i tot a treballar en horari nocturn i a inhabilitar l'actual pàrquing, que es convertirà en espai per a tota la maquinària necessària per l'obra. O sigui, que si sou dels que aparqueu al pàrquing del carrer Sant Honorat, comenceu a pensar en un indret alternatiu, perquè a partir del 16 de juny, repetim, obres al Pont dels Ocells. El gran gruix de l'obra haurà d'estar enllestit abans de l'inici del curs escolar, però és evident que caldrà armar-se de paciència perquè l'obra és necessària, perquè aquest pont necessita quelcom més que maquillatge. Segon titular, és possible, probable i esté bastant coll avall, pel que sembla, que el d'enguany pot ser el darrer any del festival Jardins de Terramar a Terramar. Bàsicament perquè la peça de terreny on hi ha l'escenari és terreny privat de clau hotelera i la propietat vol desenvolupar un projecte d'hotel. Aquesta història ja estava escrita el dia en el qual es van escollir els Jardins de Terramar per celebrar el festival Jardins de Terramar. Ara, aprofitant que també finalitza el contracte amb l'empresa que l'organitza, ja es comença a buscar un nou emplaçament. No serà tasca fàcil perquè el festival, a més de música, ha venut un entorn, com el dels Jardins de Peralada, i aquest entorn, almenys a Sitges, no té substitut equiparable.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: El 27 de maig, avui que hi ha vaga de mestres, tot i que sindicats i Generalitat estan acostant posicions, diu La Vanguardia Educació ofereix una pujada per tots els docents que els sindicats veuen insuficient i diu l'Ara que Educació i sindicats acosten posicions. Per fi parlem el mateix idioma, deia en aquest cas la representant de la USTEC. I afegim aquí, bé, és una derivada que ens porta a l'escola, en aquest cas la concertada també fa vaga avui, eh? Però aquest és un, diguem-ne, aquest és un moment bonic. Ahir l'Escola Pia publicava un missatge titulat Gràcies, Josep, dedicat a Josep Riambau. El missatge diu el següent. Avui dimarts 26 de maig és un dia d'aquells que quedaran marcats al calendari de la nostra escola, barrejant la tristesa del comiat amb la gratitud més sincera. Després de molts anys de dedicació, en Josep Riambau deixa al capdavant l'administració del centre. Darrere de cada factura de la gestió diària de mil i una gestions que sovint no es veuen, sempre hi ha hagut en Josep. La seva taula ha estat durant anys un punt de referència per mestres, famílies, proveïdors i companys. Tota la comunitat educativa ens unim avui per dir-li gràcies, Josep, gràcies pels anys de feina invisible però imprescindible, pel teu compromís i per haver format part d'aquesta gran família. Ara toca tancar l'ordinador, descuidar-se dels papers i començar una nova etapa plena de temps lliure, descans i nous projectes personals. L'escola sempre serà casa teva. Que et vagi molt bé, Josep, dedicat a Josep Riambau, que s'ha jubilat de l'Escola Pia. Per tant, dins de tot aquest munt de notícies vinculades a l'escola, doncs moments bonics com aquest, després de molts anys de feina, rebre l'agraïment de tota l'Escola Pia, Josep Riambau, que jubilava ahir dimarts 26 de maig. Avui que s'ha fet clar a les 6 hores i 52 minuts, el sol sortirà a les 6 i 24, el sol es pondrà a un quart de 10 i es farà fosc a les 9 i 48 minuts. El dia s'allargarà 1 minut i 28 segons, tindrem 14 hores i 50 minuts de sol i 9 hores i 9 minuts de foscor. Després els farem referència a tota la informació vinculada al ple municipal del mes de maig, avui a partir de les 4 de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sitges en directe a través de Ràdio Maricel, de Canal Blau i també del canal de YouTube de l'Ajuntament de Sitges. Però més enllà d'aquesta informació de l'agenda, dues més. Una, avui comencen les representacions d'un nou espectacle dels alumnes de l'Institute of the Arts a Barcelona, en aquest cas Head Over Heels. Vindria a ser la traducció de potes en l'aire. Una vibrant celebració, ens diuen, de l'amor i la identitat, amb l'actuació dels estudiants de graduat de teatre musical, dirigits per Tània Acevedo. Atenció, perquè hi ha en total 6 representacions d'aquest espectacle. Una avui dia 27, una altra demà dia 28 i el divendres dia 29 i el dissabte 30, dues representacions de l'espectacle, o sigui que en total 6 representacions. Avui a les 7 de la tarda, demà a les 7 de la tarda, divendres a les 2 de la tarda i a les 7, i el dissabte a les 2 de la tarda i a les 7. L'espectacle, com els dèiem, es titula Head Over Heels, a l'auditori de l'IAP, de l'escola IAP. Estem parlant l'antic centre de disseny, per tots aquells que encara tinguin, no tinguin més o menys... 10 euros l'entrada per adults, 5 euros l'entrada infantil, espectacle que es comença a representar avui. I al Cinema Prado, les pel·lícules de les quals en varen parlar el passat cap de setmana, per un costat, Calle Màlaga, a partir de 6:15 de la tarda, i a les 8, La mujer más rica del mundo, Calle Màlaga, la història d'aquesta mare que viu a Tànger, que ha de respondre a un desig de la seva filla, un desig, una reclamació, li falten diners i vol vendre la casa, i la mare no vol deixar casa seva. Una història segurament molt equiparable a tantes que es viuen arreu del país. I a l'altre costat, La mujer más rica del mundo, inspirada a l'hereva de la casa de perfumeria i cosmètica L'Oréal, la pel·lícula, una de les pel·lícules que més èxit ha tingut a la cartellera francesa, La mujer más rica del mundo, avui al Prado, a partir de les 8 del vespre. A l'agenda dels dies que ens han de venir, ahir vàrem parlar amb ell. Demà a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a partir de 6:45 de la tarda, en Joan García Targa parlarà de les darreres novetats en les excavacions del projecte Esbatún a la península de Yucatán, un model de ciutat maia. Demà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol. El divendres a les 6, una peça del mes del tot singular. Això només podia venir d'una mentalitat tan singular com la de Rusiñol. La peça del mes de maig és un vestit de torero pertanyent a la col·lecció de Rusiñol. Un vestit de torero que presentarà el tècnic de cultura i graduat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Alejandro Fernández. Jaqueta, armilla, pantalons i funda, un vestit de torero com Déu mana, amb una història personal i d'amistat al seu darrere. La peça del mes d'aquest mes de maig, a partir de les 6 de la tarda, el divendres dia 29. I el divendres dia 29 s'inaugurarà, s'està muntant ja al Mercat Vell, l'exposició Catifa 75 anys fent veïnatge, aquesta exposició que organitza la Comissió de Corpus amb la col·laboració del grup d'estudis sitgetans i a l'Escola de Grallers. Descobrirem, ens diu la nota de premsa, com van anar evolucionant primer amb dissenys individualitzats per cada façana, fins a unir-se entre veïns per fer un disseny col·lectiu i únic, l'evolució del disseny de les catifes de Corpus en commemoració dels 75 anys fent veïnatge. Recordaran, fa 2 anys parlàvem del segon tram, ara tercer, del carrer Jesús. L'any passat parlàvem del primer tram del carrer Jesús i aquest any el 75è aniversari del primer tram del carrer Major. Per tant, d'alguna manera, aquesta exposició vol resumir tants anys de tradició fent catifes. Això serà el divendres. El dissabte es presentarà el cartell de les barraques 2026, dissabte 30 de maig a les 11 del matí a l'edifici Miramar. Per tant, un dia també assenyalat per saber el roster de les barraques d'aquest any, com sempre pels vols de Festa Major. El dissabte, qui vulgui anar a veure el patronat, es programen dues visites guiades, una a les 5 i l'altra a 6:15, i recordar que el diumenge és diumenge de l'Aplec de la Trinitat, el diumenge dia 31, Aplec de la Trinitat, i el diumenge dia 31 també es tancarà, per un costat, el Sitges Fotomatch, i també serà el darrer dia de l'exposició de Marga Miret al Miramar. Per tant, també tots aquells que encara els quedin per veure espais expositius del Fotomatch o que encara no hagin anat a veure l'exposició de la Marga Miret, fins aquest diumenge dia 31, tenen temps de fer-ho. Ple municipal avui. El ple del mes de maig. Alguns dels destacats de l'ordre del dia del ple, com els comentàvem, hi ha 7 modificacions de crèdit. Tornem a recordar, com que aquest any no hi ha pressupost aprovat, diguem-ne que aquelles coses, per explicar-ho fàcilment, aquelles coses que s'han de fer a cop de modificació de crèdit, perquè, òbviament, es va amb un pressupost prorrogat i aquest pressupost, precisament pel fet de ser prorrogat, no contempla algunes actuacions que es volen fer i, per tant, s'han de fer a partir de la modificació de crèdit. Moltes coses. Es començarà el projecte de reforma de Can Fals. El projecte de reforma de Can Fals té un cost d'1.760.000 euros, i el ple municipal d'avui posa sobre la taula una modificació de crèdit de la vora d'uns 800.000 euros, 800 i una miqueta més, per començar ja les obres a Can Fals. Hi ha uns 200.000 euros per al mobiliari de l'ampliació del centre d'adults, de l'escola d'adults, al carrer Sant Honorat, al segon pis del carrer Sant Honorat. Hi haurà, òbviament, nous espais per a l'escola d'adults, mobiliari per a aquests espais i també millores en les condicions de les treballadores de les llars d'infants. Hi ha també una modificació de crèdit destinada a l'aportació per Carnaval, per Prado i Retiro. Hi ha modificació de crèdit també per petites reformes al Palau del Rei Moro, quantificades en uns 48.000 euros. El Palau del Rei Moro necessitaria més, però com a mínim d'entrada es contemplen aquests 48.000 euros. I també hi haurà una nova modificació de crèdit que segur que generarà, doncs, mal que sigui, un petit debat, perquè el patronat necessitarà encara una miqueta més de diners, perquè el pati del patronat, que no està acabat, hi ha un talús que s'ha d'arreglar, i l'arranjament d'aquest talús val a la vora d'uns 150.000 euros. Per això, precisament, el dia de Sant Jordi no es podia accedir al pati del patronat, perquè encara no està acabat, queden pendents obres. Per tant, aquests 150.000 que aniran pel pati del patronat. El ple que posarà sobre la taula l'aprovació de la plantilla del personal municipal. Saben que la plantilla no és la RLT, la famosa RLT és l'acrònim de relació de llocs de treball, o sigui, el document que posa negre sobre blanc l'organigrama municipal, els llocs de feina de l'Ajuntament. La plantilla, d'alguna manera, ho posa en la vida real. Aquests llocs de feina, aquests treballadors i la partida pressupostària que sustenta aquest lloc de feina. S'havia aprovat la RLP, la RLT, no s'havia aprovat el pressupost, però, esclar, si no s'aprova el pressupost, bé, s'ha de fer alguna cosa per encaixar les modificacions, bé, sigui les que marca la llei d'augment de retribucions econòmiques, el que sigui. Per tant, avui s'aprovarà la plantilla després d'haver estat acordat amb els sindicats de l'Ajuntament. No, almenys aquesta és la intenció. Un altre dels temes que avui es posaran sobre la taula és, com li preguntàvem ahir l'alcaldessa, i és quelcom que té un punt de, gairebé diríem, més de simbòlic que no tant de pràctic, per bé que en la pràctica això també comportarà que determinades accions no es puguin fer al carrer Primer de Maig, determinades actuacions, perquè el ple posarà sobre la taula avui la declaració de bé cultural d'interès local del carrer Primer de Maig. Per tant, es vol que tot el carrer estigui protegit, i des del punt de no només ja del significat que va tenir en el seu dia, sinó des del punt d'evitar determinades actuacions en el futur. Com saben vostès, ahir també s'explicava, l'Ajuntament en el seu moment va blindar el carrer de poder-se convertir en un carrer de petits establiments de restauració, sinó que l'únic que es dona ara són llicències de bar musical, però les que es van donar ja estan donades, i a partir d'aquí es vol protegir, com els dèiem, diferents actuacions de futur que puguin malmetre l'esperit del carrer. Pel que fa referència a les propostes d'acord a les mocions, bé, doncs, dir-los, hi ha dues mocions de Verds en Comú amb el suport de Guanyem, una de denúncia de l'actuació d'Israel i de suport a la Global Summit Flotilla, i una altra per l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i en rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. Aquestes dues mocions que arribaran al ple municipal d'avui, vostès diran, però escolta'm, què té que veure? La vida és així. Aleshores, n'hi ha una altra del grup municipal de Vox sobre la prioritat nacional en l'accés als serveis públics. Aquest assumpte de la prioritat nacional, que Vox ho ha anat portant a diferents eleccions autonòmiques, la darrera informació sobre aquest aspecte ve de l'acord entre el Partit Popular i Vox a València per aprovar els pressupostos de la Generalitat Valenciana pel 2026. En aquest sentit, el senyor José María Llanos, que és el síndic de Vox a València, ho ha dit ben clar. Per tant, no trobem millor manera de definir-ho que el del propi representant de Vox a la Comunitat Valenciana. Prioridad nacional es exactamente eso. Los españoles primero en las ayudas sociales y de acceso a la vivienda. Aquesta és la prioritat nacional que s'ha posat sobre la taula en diferents eleccions a parlaments autonòmics. La proposta de Vox avui en el ple municipal és sobre la prioritat nacional a l'accés als serveis públics. I ens en queda encara una de moció, també des de Vox, per exigir a la Generalitat de Catalunya el compliment immediat de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 29 de març del 2026 sobre l'execució provisional de la sentència relativa al règim lingüístic a les aules. I aquesta eterna dialèctica sobre el castellà i el català i la seva presència a les aules. Alguns dels punts del ple municipal, com els dèiem, que començarà avui a partir de les 4 de la tarda. Algunes informacions abans. No saludem a Ricard Vila, de Biodiversitat Sitges, per parlar d'aquest, diríem, statement, d'aquesta declaració que va fer Biodiversitat Sitges el passat 21 de maig. Doncs en uns moments parlarem amb Ricard Vila. Apareix avui en més d'un mitjà la informació de la desarticulació d'una banda criminal que es dedicava a crear programes informàtics dissenyats per cometre estafes a través d'internet. Part d'aquesta banda criminal tenia branques a Sitges i a Barcelona. Estem parlant d'una banda internacional. Aquesta investigació, diu el digital El Caso, va començar l'any 2022 i varen participar els agents de la Policia Nacional, coordinats per l'Europol, conjuntament amb la unitat de cibercrim de Hannover. Bé, els agents varen descobrir que els sospitosos es dedicaven a lucrar-se amb el que es coneix com crime as a service, és a dir, el crim com a servei. Un model de negoci on els delinqüents comercialitzen eines, infraestructura, inclús coneixements a altres delinqüents que encara no tenen tanta experiència. Es pot dir així, eh? Tu contractes algú perquè t'ofereixi un programari informàtic per poder delinquir. Per tant, un delinqüent contracta a un altre delinqüent o un programa informàtic per delinquir. Aquesta xarxa, com els dèiem, internacional, es dedicava a crear programes informàtics dissenyats per cometre estafes a través d'internet. I com diu aquesta mateixa informació, els investigadors varen realitzar diverses entrades i registres simultanis a Catalunya, concretament a Barcelona i Sitges, i a França, a les ciutats de Nice i París. Els agents varen detenir tres homes acusats de ser els suposats autors dels delictes d'estafa agreujada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Federació Empresarial del Gran Penedès ha presentat la 22a edició del seu índex de competitivitat comarcal. Pel que fa referència al Garraf, l'informe diu que el Garraf consolida la seva millor posició històrica, però la manca de sòl productiu, l'encariment de l'habitatge, bloquegen el salt cap a l'economia del coneixement. Per tant, l'informe ho diu textualment així, eh? El Garraf ha protagonitzat un dels salts emprenedors més notables del sistema comarcal català, passant de la 39a posició el 2009 a la quarta posició actual. Els residents mostren una disposició creixent a crear activitat pròpia en serveis avançats i economia digital. Però aquesta vitalitat, repetim, quarta posició a totes les comarques de Catalunya pel que fa a l'emprenedoria. Aquesta vitalitat conviu amb una posició 29a en innovació tecnològica formal. No hi ha manca d'iniciativa, hi ha innovació difusa i no institucionalitzada. El problema és l'absència d'un ecosistema articulat, o sigui, incubadores, transferència tecnològica, xarxes de cooperació, o sigui, molts emprenedors en capacitat, però poca infraestructura per, diguem-ne, gestionar i organitzar tant de talent. Això per un costat, i després tindríem l'assumpte del sòl, perquè la pressió residencial ha exhaurit l'espai que hauria d'acollir indústria lleugera i espais de treball avançat. Sense sòl, no hi ha sòl, eh? L'emprenedoria migra o opera sota mínims. L'encariment de l'habitatge amenaça d'expulsar el talent jove i les classes mitjanes que nodreixen qualsevol ecosistema productiu divers. Per tant, les amenaces per la productivitat del Garraf venen donades perquè hi ha manca de sòl per empreses, i el sòl dedicat a vivenda és un sòl que té un preu tan alt que no permet viure aquí. I, per tant, se'n va la gent amb talent del Garraf perquè aquí no hi pot viure. Ho diu l'informe de competitivitat comarcal de la Federació Empresarial del Gran Penedès.

xarxa de Llars amb Suport, un projecte orientat a fomentar la vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual en entorns comunitaris i normalitzats. L'operació s'ha pogut formalitzar gràcies a un acord de compra en condicions favorables i a un finançament social a llarg termini concedit per l'Institut Català de Finances. La compra dels pisos ha suposat una inversió aproximada de 850.000 euros assumida a través d'un préstec a 15 anys amb condicions avantatjoses. Amb aquesta adquisició, la Fundació redueix la dependència del mercat de lloguer i reforça l'estabilitat i la sostenibilitat futura del servei residencial, garantint la continuïtat del model d'atenció que desenvolupa des de fa anys a Sitges. El director de la Fundació Ave Maria, Jordi Cerzuela, ha destacat que aquest pas ens permet garantir estabilitat i continuïtat a un projecte que posa les persones i a la seva autonomia al centre. Els habitatges d'una habitació i adaptats a les necessitats de cada resident formen part d'un model d'atenció centrat en la persona amb suport professional, flexible i personalitzat. El projecte busca potenciar l'autonomia personal, la presa de decisions i la participació activa en la vida comunitària, facilitant que cada usuari pugui desenvolupar el seu propi projecte vital amb el màxim nivell d'independència possible. I ahir els comentàvem que es presentava al Prado el projecte de cultura emprenedora a l'escola, les cooperatives, les 5 cooperatives que presenten les escoles de Sitges. L'escola Miquel Utrillo crea la cooperativa Unilímpics i ha elaborat productes esportius. Una part dels diners de la venda d'aquests productes aniran destinats a la Fundació Mona de rescat de primats. L'escola Maria Usó ha posat en marxa Espel Magic Cap, una cooperativa mitjançant la qual han dissenyat i creat capses de fusta amb espelmes i jocs solidaris. El benefici de la venda anirà a Dona Males, una associació que lluita contra el càncer infantil i d'adolescents. Sabem el que salvem és el nom de la cooperativa de l'Escola Agnès de Sitges. El seu alumnat ha fet espelmes i coixins solidaris per col·laborar amb l'Associació d'Amics per a la Defensa d'Animals del Penedès. L'escola Esteve Barratxina ha fet polseres, punts de llibre, totebacs, imants, pots amb espelmes i postals de Sitges dins de la cooperativa Barratxina Handmade, o sigui, fet a mà. Ja ho saben que els acrònims anglesos ara són norma. I destinarà part dels beneficis també a l'associació Dona Males i, finalment, l'Escola Pia, que donarà part dels diners recollits amb la venda de most de la cooperativa Mòstics a aquesta mateixa associació. El projecte culminarà dijous 11 de juny en el marc del Mercat dels Dijous, la Fira d'Emprenedoria al Parc de Can Robert, a partir de les 9 del matí i fins 1:15 del migdia. Minuts. El passat 21 de maig se celebrava el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. Coincidint amb aquest dia, l'Associació Biodiversitat va publicar a les xarxes socials el seu perfil d'Instagram aquest, dèiem, aquesta mena de manifest, aquesta mena de declaració titulada Desnatura Sitges 2000. Diu textualment: avui celebrem el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. Sitges, amb aproximadament un 65% del seu territori inclòs a la xarxa Natura, veu com cada any que passa manca una gestió dels seus espais naturals protegits. L'únic espai natural amb una gestió activa és el Parc del Garraf, integrat a la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, però amb amenaces i problemàtiques presents, com són les activitats extractives, les canteres, o futurs plantejaments de macroprojectes a la parcel·la de Vallcarca amb impactes evidents a l'entorn protegit. Per altra banda, diu aquest mateix comunicat de biodiversitat, no hi ha cap pla de gestió a l'espai marí Costes del Garraf, on s'observa un retrocés i transformació dels hàbitats litorals i marins com accions perjudicials, com són els dragatges, la massificació o la contaminació. A dia d'avui veiem una draga a Port Ginesta provocant contaminació acústica, lumínica i ambiental a les veïnes del barri i als diferents ecosistemes de tota la zona. I per últim, els dos espais protegits de la xarxa Natura més amenaçats i abandonats per part de tothom: l'espai natural dels Colls i Miralpeix, sense gestió i amb manca de recursos per a ficcions de restauració ambiental, i l'espai natural de la desembocadura de la Riera de Ribes, en majúscules, estat crític i sense un pla de gestió ni mesures de recuperació de l'hàbitat. De fet, cada setmana que passa apareixen més impactes que amenacen el seu delicat territori

0: equilibri ecològic. Portem anys avisant d'una regressió molt important d'aquests ecosistemes i d'una baixada de la seva biodiversitat, però ningú se'n fa càrrec. Perdem paisatge, biodiversitat i resiliència pels propers embats de l'emergència climàtica. Sense rumb i a la deriva. Així de clar, explícit i contundent es mostra Biodiversitat Sitges pel que fa referència a la gestió i a la cura que tenim dels espais inclosos a la xarxa Natura 2000. Ricard Vila, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal, Ricard? No sé si us ho veu pensar molt abans d'escriure o això us va sortir així de cop.
1: No gaire, no ens ho vam pensar gaire a l'hora d'escriure això, perquè ja fa molts anys que veiem aquesta situació i n'estem cansats. Fa molts anys que lluitem perquè es protegeixin aquests espais i se'ls doni el valor que requereixen, i veiem que no hi ha canvis, que no hi ha gestió, que no s'inverteixen recursos, amb la importància, no?, que tenen tots aquests espais, la biodiversitat, etc.
0: Anem una miqueta per parts, però per fer un genèric. Hi ha hagut algun moment en aquests darrers anys en què, no sé si dir, teníeu més esperances o us semblava que estava encarrilada la situació pel que fa referència a la convicció a l'hora de posar en marxa polítiques per a la gestió d'aquests espais?
1: A veure, sí que anys enrere estàvem més esperançats en que poguessin haver-hi canvis i en el context que vivíem de crisi climàtica, de sequeres, tot apuntava que s'invertirien recursos en canviar aquestes zones, en restaurar-les, en gestionar-les, etc. Però cada cop passen els anys i veiem que hi ha una gestió nula d'aquests espais naturals, molt poca regulació i que seguim igual, tot i això.
0: En algun moment hi va haver un cert compromís pel que fa referència a dotació econòmica, pel que fa referència a algun pla, alguna planificació per posar en marxa en algun d'aquests indrets?
1: Fa uns anys, que també ho vam estar lluitant molt, es va fer una petita restauració a la Piera de Ribes, que es va extreure la canya americana, i es va replantar amb algunes espècies autòctones típiques d'espais de ribera mediterrània. Però tot això amb inversions sempre en els espais naturals i etcètera, sempre els recursos econòmics sempre han de ser el mínim, no? I això també ens fa una certa llàstima, no? Que s'inverteixi el mínim que s'hagi d'invertir i després no hi hagi un seguiment en aquests manteniments d'aquests espais o un seguiment també en aportacions de recursos, etc.
0: Entenc, Ricard, que ara que hem comentat per la Riera de Ribes, des d'aquella actuació no s'ha fet res més. Recordo que es va col·locar també aquell cordó perquè, diguem-ne, hi hagués una mica de capteniment per part de les persones que s'acostessin a la Riera de Ribes, però estem parlant de fa uns quants anys, aquella escala que primer es va col·locar, que després es va treure, però després d'aquella actuació per treure la canya americana, no s'ha fet res més allà?
1: No, està molt abandonat aquest espai que des de fa molts anys Biodiversitat Sitges, diguem que té un alt valor ecològic aquest espai, que evidentment s'està perdent a passes agegantades perquè hi ha molts impactes, en aquell hi ha molta presència, molta massificació, etc. I, per exemple, coses senzilles que es poden fer és, com per exemple, el manteniment d'un pal i corda que està totalment ara amb les cordes per terra, el cartell informatiu de la flora i fauna que pot viure en aquests espais està també molt, molt degradat, i no es fan ni aquests petits canvis de manteniment d'un espai que és xarxa Natura 2000 i que té molt valor, i que ho podríem explicar, tots els valors ecològics que té aquest espai en biodiversitat, els podríem explicar aquí i podríem estar una bona estona.
0: Ho pregunto perquè esclar, definiu i diria que en tot el vostre comunicat, l'únic moment en què hi ha majúscules literals és quan parleu de la Riera de Ribes i una situació d'estat crític.
1: Sí, està en un estat molt, molt, molt crític. Hem vist nosaltres que som especialistes en el medi natural, etcètera, i som d'aquí Sitges, i observem aquest espai des de fa molts, molts anys, la fauna i flora que ocupa, l'estat de l'aigua, de la vegetació, d'aquests ambients de llacunes litorals, i veiem com bueno, està en regressió totalment la població i la diversitat d'espècies d'aus. Està baixant en picat. Mai s'ha sabut, per exemple, quina població ictiològica de peixos, etcètera, que hi ha dins l'aigua. No ho hem sabut mai. Que, per cert, fa poc un company nostre, l'Eric Motes, va fer una fotografia d'una tortuga de rierol a la riera, que és una espècie amenaçada, i que estava allà a la riera. I res, però és que veiem això, que s'està baixant la biodiversitat i els serveis ecosistèmics que fa aquesta riera s'estan veient molt perjudicats per aquesta manca de gestió i de tot.
0: Per tant, perquè tothom ens entengui, més enllà d'aquest mínim manteniment que ja reclameu, allà què s'hi hauria de fer per intentar d'alguna forma protegir més i evitar aquesta degradació que comenteu?
1: Doncs, mira, es poden fer moltes coses, no? Des de a part que ja s'han fet, estudis del seu estat ecològic i de les amenaces, s'han fet ja molts estudis. El que passa que necessitem que aquests estudis passin després a accions, no? Que és el que ens passa aquí a Sitges, que això mai passa, no? Queden projectes de restauració en paper, no? O coses que s'han de fer i queden sempre sobre paper mullat. Allà, per exemple, tenim el Golf Terramar, tenim l'hotel allà a tocar, tot això amb restauració, per exemple, de la vegetació, extracció d'espècies invasores. Es va fer una plantació allà a la riera d'una espècie, per exemple, ornamental, tipus un arbust ornamental, es va plantar allà al mur que toca el passeig a la riera, es va plantar això, i ara està també totalment, que no es pot, evidentment, no és legal, però a sobre està deixat, han caigut tot allà sobre plantes, per exemple, com la salicòrnia, que és espècie protegida, també està, això està ocupant espai. S'ha de fer un pla estratègic per disfrutar, que també es pot disfrutar aquests espais, però s'han de fer accions per disfrutar aquest espai, per exemple, de manera menys massificada. Per exemple, la massificació d'aquest espai, només demanem, el que passa aquí també molt a Sitges, és que hem pensat que les platges són com la piscina, no? de casa nostra, les piscines particulars, dels turistes, dels sitgetans, i no, són espais naturals. I la massificació, per exemple, afecta moltíssim a les espècies d'aus, etc. I això podríem parlar també del sistema hidrològic, de l'aigua que arriba aquí, consums d'aigua, ocupació de l'espai d'aquest, que és una riera, o no és una rambla, que està ocupada per molts privats, i que això impacta també bastant.
0: No anem massa lluny d'aquí. Colls mira el peix. I no sé si en els darrers anys, perquè és clar, havíem parlat, però la memòria, o els anys passen molt ràpid, havíem parlat de determinades actuacions als Colls mira el peix, però fa molts anys enrere, no sé si de desbrossament, d'intentar, però no sé si de fa molt de temps els Colls mira el peix si ha fet alguna cosa o no.
1: No. S'ha fet res. Sí que algun cop s'ha parlat de que s'ha de fer això també, un pla de restauració i de gestió dels usos, però no, és un lloc que que
0: a l'esquena de tothom,
1: Que no, a l'esquena de tothom, que no s'hi va, i si no veig les coses que passen, no passa res, no? Vull dir, si no ho veig, i aquí és un espai que també és que té un valor molt, molt, molt important, perquè tenim una vegetació característica de zones rocoses litorals, tenim cales, això és una continuació entre el mar i l'espai aquest terrestre, i també està molt massificat, sense senyalització dels camins que haurien de ser durs perquè la gent ho pugui disfrutar, però no pot ser que la gent pugui anar per tot arreu, es pugui fer moltes activitats com, pesca recreativa, ancoratge dels vaixells recreatius a qualsevol platja i a qualsevol lloc, a prop de les roques, on nidifiquen, per exemple, espècies, no nidifiquen, però on hi descansen i s'alimenten espècies com el corb marí emplomallat, que també és una espècie molt amenaçada, i totes aquestes activitats recreatives de vaixells, de pesca, ho afecten, i s'ha de regular l'ús d'aquest espai, perquè és que si no la degradació és cada cop més gran, més gran, més gran, i cada cop costa més que les accions que es puguin dur a terme en algun moment, si passa, és que recuperin aquests espais de forma favorable.
0: Aquesta ha de ser una responsabilitat compartida per més d'un municipi, entenc?
1: Sí. Aquí els Colls i Miralpeix, gran part pertany a Sitges, al municipi de Sitges, però també gran part a altres, del municipi veïns, Ribes, Vilanova, etc.
0: No ens movem d'aquest àmbit, perquè l'Espai Marí Costes del Garraf també forma part de la xarxa Natura 2000 i també sou molt crítics davant... Bé, no sé si d'alguna manera el litoral està... És allò que torna cada any, però no sé si torna amb el debat que vosaltres us agradaria que tornés, sinó en el debat en el qual està ancorat des de fa molt de temps, que és el de la situació de les platges del litoral, els projectes existents o no existents, el paper de les administracions en tot això. No sé si aquest és un debat que suposo que considereu necessari, però que està arraconant algun altre debat que també considereu igual d'important.
1: L'espai marí és el que et deia, no? que es poden comentar moltes coses, hi han molts impactes en l'espai marí i no sé quin debat et refereixes que es pugui obrir més, però digues.
0: Sí, em refereixo que vosaltres no sé si podeu pensar que tot aquest debat sobre les platges està evitant el debat sobre l'ecosistema entès com un global, no?
1: Exacte, mira, és que aquí a l'ecosistema marí, tant les platges que s'hi porten, es fan moltes activitats d'ús, jo el que volem recordar des de Biodiversitat Sitges, que per molt que siguin platges urbanes, props de casa, són espais naturals. Sí? Tenim els Colls i Miralpeix, per exemple, que és un espai que no s'hi ha construït, tot i que també hi ha molts impactes i, per exemple, el que dèiem, guinguetes, vaixells, etcètera, però les platges urbanes també són espais naturals i veiem moltes coses que no lliguen en poder que una platja actuï com un espai natural. En cap platja de Sitges actua com a espai natural. O sigui, que passin les coses que han d'haver-hi, perquè una platja o el mar, etc., hi ha espècies, hi ha serveis ecosistèmics de fixació de sorra, de moviment de sediments, d'oxigenació de l'aigua, de tot, que estem fent que aquestes coses deixin de funcionar. I en aquest tema, per exemple, l'Ajuntament fa uns anys va encarregar un estudi dels ecosistemes marins, són marins, o sigui, hi ha posidònies, hi ha cimodopees, hi ha coralls, etc. No? I va fer un estudi important de la Universitat de Barcelona, del CSIC, etc., on van mapejar tots aquests ecosistemes i quines espècies hi havia i què passava. Per això també va quedar, nosaltres, la idea d'aquest estudi, pensàvem que era després gestionar aquests espais. Però no, es queden en estudis, que després això es queden en un paper, i no s'actua i es regulen els usos de l'espai marí, que té aquesta importància.
0: Però, esclar, preguntaria a partir d'aquí, la taula del litoral ha servit per posar això de manifest, aquest debat, per exemple?
1: El que veiem és que les taules que s'han format, que és la taula d'Albert Urbà, del litoral,
0: el Consell de Medi
1: Ambient, no estem gaire contents amb els resultats, perquè és una taula que reuneix, en teoria, entitats locals, científics, experts en el tema, i que es posen sobre la taula tots aquests temes i amenaces, usos, regulacions, etc., però que també queden en res, no? Queden normalment en res.
0: No sé, és a dir, la proposta que l'Ajuntament ha fet, per exemple, al Ministeri sobre poder mantenir Kansas Picnic Club de Mar, això ha anat a parar a la taula del litoral? Se n'ha parlat d'això?
1: Sí, tant. Sí.
0: És a dir, que...
1: Això és... Sí, digues.
0: No, et deia, en aquest sentit hi ha hagut temes que s'han posat a debat en la taula del litoral, però enteneu que moltes d'aquelles qüestions que en el seu moment van ser motiu d'estudi no s'han pogut acabar materialitzant amb una proposta en concret, en pressupost, etc.
1: Exacte. Això ja s'ha comentat moltíssimes vegades, que el litoral, Sitgetà, ja el tema... ocupar amb infraestructures, passejos, espigons, etc, que això el que van a ocupar són les platges de Sitges. El que era platja la vam ocupar, no? I amb edificis com aquests que comentes. I clar, això el que ha fet és que les platges, la dinàmica litoral, deixi de funcionar, no? I tot i així, Sitges no ha tingut mai platges llargues, enormes, de sorra, eh? Però tot i així, també és això, hem ocupat aquest espai i hem fet que aquest espai natural deixi de funcionar. Deixa de funcionar i aleshores surten tots aquests problemes. Ara, en aquest context, es poden, bueno, s'ha de repensar bé, bueno, ja també, és el que et dic, estudis n'hi ha moltíssims, exemples n'hi ha moltíssims, de com s'ha d'actuar en aquests espais i com millorar-los, no?
0: Deixa'm preguntar-t'ho així. No tens a vegades la sensació, com poden tenir alguns dels oients, que ens passem la vida repensant?
1: Sí. Aquí ens passem la vida repensant, i el que m'agradaria també dir és que el que ens crida l'atenció és que projectes, que aquí a Sitges no s'han fet projectes, per això et dic, en els últims anys de restauració de cap espai natural, ni de gestió, ni de res, i veus exemples d'altres municipis veïns, no me'n vaig més lluny a Vilanova, no? En una platja, han embalissat una zona molt, molt important, a Ribarroges, per la protecció d'una fauna, d'una flora, que viuen a les platges, i que és

0: és que la pressió turística, mira, el que sabem
1: sí, eh?
0: També és que la conservació de la biodiversitat fa turisme.
1: Uh-huh.
0: I genera turisme més de qualitat, etcètera. No? La gent, si t'hi fixes, quan escolles un lloc per viatjar, viatja en llocs on hi ha biodiversitat, on hi ha protecció. Tothom vol anar a les uh-huh. Illes Balears, a la Costa Brava, que a Costa Brava i Girona també, podríem dir, nombrosos projectes que fan de protecció del mar, del litoral, etc. I no és que no vulguin turisme, no és aquí Sitges que, ah, mira, aquí Sitges volem turisme pel desenvolupament econòmic i els altres pobles de Catalunya, del litoral, no. No volen turisme, no volen...
1: No és en absolut incompatible una cosa amb l'altra, eh?
0: Exacte, no, totalment. No és gens incompatible, sinó que jo crec que ens afavoriria moltíssim fer projectes de restauració ambiental, protecció dels espais naturals que tenim aquí en aquest valor, potenciaria moltíssim, bueno, això, el turisme, i etcètera, i moltes coses més.
1: Per tant, enteneu que aquí hi ha hagut manca de què? De convicció per tirar endavant determinats projectes, encara que des del punt de vista polític el missatge de la sostenibilitat i del medi i de la cura del territori hagi estat molt present. Creieu que no hi ha hagut prou convicció per tirar endavant determinats projectes que sobre el paper i arran de tots els estudis que s'han fet s'haguessin pogut tirar endavant?
0: Sí, és que no sabem si és convicció,
1: yeah.
0: Ganes, és que no sabria com dir-ho, però faltar... Sí, bueno, ganes de treballar i canviar les coses, no? Perquè...
1: En aquest mapa el que està millor és el Parc del Garraf?
0: Sí, perquè hi ha la Diputació de Barcelona que es dedica a la gestió d'aquest espai, que hi ha moltes mancances també de massificació, etcètera, no? Activitats com dèiem, l'activitat extractiva de les canteres, que ja fa molts anys que dura i que és un greu problema, bueno, perquè és un impacte molt, molt, molt gran. Sabem que el 2029 s'acaba la concessió d'aquestes canteres, però també sabem que

0: volen donar una pròrroga de molts anys. I el que, és que el que volem reivindicar des de Vídeos de Sitges és que aquests espais s'han de restaurar ambientalment, completament, i ajudar a fer aquesta integració al futur parc natural marítimo-terrestre que s'està dibuixant, que s'està planificant. Perquè tot i això, pensa que tot això que estem dient avui, hi ha un context de crisi climàtica on estem patint molts desastres climatològics, sequeres, sequeres, inundacions temporals, i que la ciència fa molts anys que parla, fa molts anys que parla, i que es parla d'això, de sequeres, d'augment de les temperatures, que això ens afecta directament a tota la població. I tu, no, el que ens sembla molt estrany és que tu vagis totalment en contradirecció del que diu la ciència. Això és el que veiem generalment, no? Que es va contra la ciència o no s'actua en res i ja està.
1: Clar, ha passat una setmana des d'aquest manifest. Heu tingut algun feedback per part d'algun responsable?
0: Sí, ens va parlar l'alcaldessa del poble de Garraf, per exemple, que estan farts de les activitats de les canteres.
1: Sí.
0: I que ja és un sense viure allà perquè no poden més dels sorolls, de la contaminació, etc. I que ens van demanar que els ajudéssim, però és que nosaltres també fa anys que també, bueno, reivindiquem aquest espai, que seria molt molt molt greu, bueno, donar aquesta pròrroga. I tema allà al Vallcarca, per exemple, que s'està parlant de fer macroprojectes d'aquests urbanístics, etc, que no entenem de cap manera.
1: Des del punt de vista de representants polítics, heu rebut algun input arran d'aquest article?
0: No, que va,
1: no.
0: Que va.
1: Que va, que va.
0: No.
1: No. Decebuts?
0: Sí, molt decebuts.
1: Sí, molt decebuts.
0: Molt decebuts. Sí.
1: Ho dic perquè d'aquí un any hi haurà eleccions municipals i no sé si de nou, no diré allò de que us vindran a buscar, però és probable que en algun moment algú de biodiversitat, un, dos, tres, quatre, hagin de parlar de la situació actual dels espais naturals que ens envolten, que són els mateixos que han estat tota la vida, però que viuran una situació probablement també més complexa. I no sé, aleshores, si com a organització tindreu aquell pensament de dir, bé, què fem ara, si esteu tan decebuts a aquestes alçades?
0: Nosaltres seguirem lluitant, sigui amb ajudes, sigui sense ajudes, sigui com sigui. Nosaltres, per molt decebuts que estiguem, seguirem lluitant per la protecció d'aquests espais, perquè ens els sentim nostres, són de tothom. I nosaltres no ens frenarà per molt que estiguem decebuts, i políticament necessitem gent valenta i que entengui el context ambiental al que estem i com ens afecta a totes les persones, no? Perquè la protecció de la biodiversitat i dels espais naturals està ja demostradíssim, no? Que repercuteix directament en la salut de les persones, en la qualitat de vida i sobretot també en l'economia, el que estàvem comentant. I necessitem gent que aquest model que s'ha fet durant tants anys aquí a Sitges ja canvi, perquè potser ja està desfasat.
1: Desnatura Sitges 2000. Aquest és l'article, aquest és la declaració, en el fons, que va publicar Biodiversitat Sitges el passat 21 de maig, Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, sobre com està l'estat de la qüestió en alguns dels espais que formen part de la xarxa Natura 2000 al nostre municipi. Ricard, vols afegir alguna cosa més?
0: No, per ara em sembla que no ens deixem res.
1: Doncs ens sembla que ha quedat...
0: Ah, bueno, mira, una
1: digues,
0: cosa.
1: Digues.
0: Ara sí que afegeixo una cosa.
1: Vinga.
0: Sé que feu de vegades l'apartat de zones verdes i jardineria,
1: sí,
0: etc. amb l'Edu.
1: Sí.
0: Si un dia em voleu parlar amb mi, que ja li vaig demanar permís amb l'Edu Arnal,
1: sí,
0: podem parlar de la jardineria pública.
1: Oh, i tant.
0: que m'interessa.
1: No costa gens. També, com ho diria això, amb un esperit, diguem-ne, alineat amb l'esperit crític de l'Edu, probablement?
0: Sí, molt probablement.
1: Ja m'ho sembla. Sí, sí. Doncs, en un moment en què tornem a tenir l'Edu Arnal, doncs en Ricard Vila l'incorporarem a la conversa. Ricard, gràcies, una vegada més.
0: Perfecte, gràcies.
1: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
0: Adéu-siau.
1: Bé, doncs deixem exposat aquest molt decebuts de Biodiversitat Sitges amb la gestió dels espais naturals de la xarxa Natura 2000 i dues qüestions afegides. El que deia en Ricard Vila, que hi ha una quantitat d'estudis molt gran, però d'aquesta quantitat d'estudis difícilment després es passa a l'acció, es materialitzen. I segona, perquè ens veiem a venir que ens ho diríem, perquè molts de vostès també ho deuen pensar a casa. Ens passem la vida pensant i repensant i recontrapensant. Doncs bé, en Ricard Vila de Biodiversitat Sitges també ho creu, que arriba un moment que donem voltes i voltes i voltes i voltes i hi ha determinades accions que es poden fer. Doncs hem volgut intentar estirar una miqueta més del fil d'aquest statement, com els dèiem, d'aquesta declaració que Biodiversitat Sitges va publicar el passat 21 de maig. Què tenim avui, després del repàs dels principals titulars dels diaris? L'Hora d'Europa amb en Joan Totoseus i en Joaquim Millán, i després la història explicada en llibre, Guinea Espanyola. Per tant, anirem una miqueta enrere en el temps. Àngel Guàrdia, sitgetà que per Sant Jordi va publicar Entre la Segarra i la Guinea Espanyola, més de 4.000 quilòmetres i una vida. En conversa amb Joan Totoseus a partir d'aquest llibre, en què hi ha molt, evidentment, d'Àngel Guàrdia i també tot un bocí d'evolució històrica d'aquesta part de la Terra que en el seu moment va tenir, per mort de les circumstàncies polítiques, etc., un vincle amb l'estat espanyol. I amb Àngel Guàrdia i en Joan Totoseus arribarem a les 12 del migdia.

27 de maig del 1931, Francesc Macià visitava Sitges, tal dia com avui de l'any 1931. O sigui, fa 95 anys. Tal dia com avui del 1861, es fundava el Casino Primero de Sitges, el lloc de reunió de la gent de la Palla i antecessor de la Societat Recreativa El Retiro. 27 de maig del 1928 moria el fabricant de calçat Pau Benzet i Moles. 27 de maig del 1948, coincidint amb la Diada de Corpus, s'estrenava la nova custòdia parroquial, que va substituir a la desapareguda durant la Guerra Civil. I un 27 de maig del 1989, tal dia com avui, es presentava la història anecdòtica del Cau Ferrat de Miquel Utrillo. I les nostres efemèrides musicals comencen amb una veu, però avui gairebé més que la veu, que sí, perquè Anna Belén compleix avui 75 anys, ens importa molt aquesta versió que l'any 1993 i a l'LP Veneno para el Corazón va interpretar. És un dels boleros més macos mai escrits, és maca la música i la lletra té una... té una potència extraordinària. I el cas és que el seu autor era enginyer agrònom. Per tant, com bé diem, això de les vocacions molt sovint no té sempre un lligam directe amb les professions. L'home que va composar també Sabor a mi, Álvaro Carrillo, va composar pels vols dels anys 60 La mentira. Nascut a San Juan de Cacahuatepec, a Oaxaca, a Mèxic, aquesta peça fonamental del bolero llatinoamericà que comença dient «Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar». Un bolero històric amb una veu que avui celebra el seu 75è aniversari. I com els dèiem, la versió és tan maca, tan maca, tan maca, que passen els anys i es manté tan fresca com el primer dia.

passat a la història amb el Se te olvida, però originalment el bolero es titula La mentira. I com els dèiem, un dels grans boleros de la història de la música, degut al mestratge d'Álvaro Carrillo, en aquesta veu tan maca d'Anna Belén, que en van fer una versió meravellosa. Tal dia com avui de l'any 2016, Barack Obama visitava el monument a la pau d'Hiroshima. No va demanar perdó al president dels Estats Units, però sí que va pronunciar en veu alta unes paraules prou eloqüents. La mort va baixar del cel, tal dia com avui del 2016. Tal dia com avui de l'any 1930 es va completar, probablement, el gratacels que passa per ser el gratacels més bonic de tot Nova York, el Chrysler Building, 27 de maig del 1930, una joia de l'Art Deco que ara viu uns dies molt difícils perquè no hi ha manera de vendre'l. I ningú el vol comprar, entre altres coses, perquè està construït sobre un terreny que té propietari i, per tant, es paga lloguer. I el preu del lloguer del terreny és un disbarat. Bé, avui fa anys que es va completar el Chrysler Building. Tal dia com avui es va inaugurar el Golden Gate de San Francisco. L'any que ve, per tant, farà 90 anys. Avui en fa 89. El pont, segurament el pont penjat més popular i més icònic del món, mesura 2.737 metres, o sigui, com si anessin del Cap de la Vila fins al Cap de Grills, fins a la platja del Cap de Grills, 2.737 metres, en fa 27 i mig d'amplada i les seves torres s'eleven a 227 metres d'alçada. De l'enginyer Joseph Strauss i Charles Ellis, el Golden Gate s'inaugurava tal dia com avui del 1937. Tal dia com avui del 1931, Auguste Piccard arribava a l'estratosfera en Globus. Una càpsula pressuritzada va enviar al científic a 15.971 metres d'alçada i el 18 d'agost del 1932 arribaria als 16.200 metres d'alçada. Una bogeria, Auguste Piccard, que va morir l'any 1962. Tal dia com avui de l'any 1941, l'armada anglesa enfonsava el Bismarck, el cuirassat, la joia de la corona dels cuirassats alemanys. El va trobar el 8 de juny del 1989 Robert Ballard, l'home que va descobrir el Titanic també. L'explorador Robert Ballard el va trobar gairebé íntegre a 4.791 metres de profunditat a l'oest de Brest. I avui fa anys, 2009, triplet del Barça, la final de la Champions a Roma, el Barça contra el Manchester United. Eto'o, Messi, Guardiola d'entrenador, en fi, 2009, fa 4 dies. Resulta que no soy de la estatura de tu vida. Una veu maquíssima per començar i una veu maquíssima per acabar. De Moon River de Henry Mancini se n'han fet 1.000 versions. Una que va arribar a número 1 de les llistes de vendes tal dia com avui, aquesta d'Andy Williams.

0: La cançó de la pel·lícula Desayuno con Diamantes, com els deien, mil versions d'aquest clàssic de Henry Mancini, però aquesta, d'Andy Williams, va arribar a número 1 a les llistes de vendes. Amb Andy Williams tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Agustí, Sant Agustí de Canterbury, que també és Sant Juli, Sant Bru, Sant Hildebert i Sant Eutropi. Pels que tinguin ja una certa edat, aquesta defunció ens porta una mica lluny de Sitges, però d'una sitgetana que va néixer el 9 d'agost del 1936. La comunitat del monestir de Sant Benet de Montserrat ha comunicat la mort de la germana Eulàlia Sanahuja i Milà. La mort es va esdevenir el dissabte 23 de maig, després es diu en la necrològica d'un episodi d'accident vascular i d'un progressiu empitjorament funcional i cognitiu. En els darrers dies, l'Eulàlia Sanahuja va créixer en el context difícil de la Guerra Civil i la postguerra, experiències, ens diuen des de Montserrat, que deixaren una petjada profunda a la seva sensibilitat humana i espiritual. Fou filla del Salvador i la Dorotea, com els dèiem, nascuda a Sitges el 9 d'agost del 36, en una família molt arrelada a la vida de la vila marinera. Des de jove participà activament en la vida parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla, especialment a la catequesi i a les tradicionals celebracions populars i religioses de Sitges. El 18 d'octubre del 1962 trucà a les portes del monestir de Sant Benet de Montserrat, vestir l'hàbit benedictí el 13 d'octubre del 1963 i feu la professió solemne el dilluns de Pentecosta del 1968. La necrològica que la comunitat del monestir de Sant Benet de Montserrat ha dedicat a la germana Eulàlia Sanahuja i Milà, sitgetana, nascuda el 1936. Bé, tota Europa viu una cúpula de calor que no és una onada de calor, però que pot acabar convertida en una onada de calor. Nosaltres, encara gràcies, tal com estan les coses, no podem parlar d'onada de calor, però per descomptat que París i Londres, o Londres, que està vivent unes temperatures extraordinàries. La primera pàgina d'alguns diaris, per exemple, en el cas de La Vanguardia, fa referència a Londres. Europa resigna la calor extrema amb una imatge del pont de Westminster. Per cert, que aquest pont de Westminster ja no esperaríem d'explicar coses, però si aquí estem parlant dels ponts i els viaductes de la R2 Sud, el Garraf, a Londres tenen els ponts que travessen el Tàmesis en un estat que els informes tècnics diuen que o aquí es gasten milions de lliures o els ponts tenen un problema estructural molt greu, no tant pels vianants, però sí pel trànsit. A Londres, a la capital, en plena capital. Bé, doncs, Europa viu aquesta cúpula de calor, nosaltres, però, 24 graus de temperatura amb un 65% d'humitat. Previsió per les properes hores, doncs una miqueta més de calor, si convé. I bon temps i bon sol durant tot el que ens queda de setmana.
1: Hola, molt bon dia. Aquest dimecres es lleva amb un ambient de nou força assolellat en el conjunt del territori, només, això sí, a diferència dels darrers dies, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts que són merament decoratives, i això sí, que es mantindran al llarg de tota aquesta jornada. Per tant, una jornada marcada per l'anticicló, amb aquesta, doncs, bonança meteorològica, i que, això sí, de cara a la tarda pot generar alguna nuvolada a punts del Pirineu, però que creiem que difícilment acabarà en forma de ruixat, en forma de precipitació. Per tant, en principi, només esperem algunes nuvolades que, com a molt, deixin el cel mig o puntualment molt ennuvolat en aquest sector del país. El més destacat serà, de nou, un altre cop, la temperatura, que de nou s'enfilarà fins als 30 graus a molts punts de l'interior i fins als 35 en àrees concretes de Ponent, del Prepirineu de Lleida, com la Conca de Tremp, o ja fins i tot a l'interior de la Vall de l'Ebre. Tot plegat a l'espera de que de cara a aquest dijous i divendres les temperatures encara es puguin enfilar més i s'assoleixin valors de fins a 37 o 38 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: s'hi acosta, però vaja.
1: És potent, eh?
0: No.
1: És potent.
0: Carai, tu poses Camilo Sesto al costat de Bisbal.
1: Sí, però...
0: I com diríem en català, empalideix. Empalideix. S'hi acosta, però vaja.
1: Cadascú amb el seu estil.
0: Home, és... Agafes aquella cançó i em fas gairebé la còpia idèntica. Bé, David Bisbal, que acaba de treure aquesta versió d'aquest clàssic de Camilo Sesto, Vivir así es morir de amor. De amor no sé si morirem, però ara es veu que avui han entrat a la seu del PSOE per la investigació del cas...
2: De la Leire, de Leire Díez.
0: L'anava a dir perquè ja m'he perdut.
2: Que està relacionat amb la història del Santos Cerdán. També es veu que estan registrant de nou el domicili de Santos Cerdán.
0: Ui, nois.
2: Sí.
0: Com diu en Pito, mare de Déu.
2: No té res a veure amb el Zapatero.
0: No, no, ja és una altra cosa.
2: Tot i que es veu que, clar, hi ha una certa connexió amb el cas del Zapatero, perquè el Zapatero hi van arribar a través de Koldo, també, que també hi estava per allà al mig. I el cas de Leire Díez, també hi ha Koldo pel mig. Per tant, en el fons...
0: Ja ho saben, que en aquesta vida sempre hi ha gent que està pel mig.
2: Sí.
0: Sempre.
2: Per bé i per mal.
0: Per bé i per mal. Sempre hi ha gent que està pel mig. En fi... que els, ahir ho apuntàvem i cada vegada hi ha més articulistes que recomanen, ei, si cregui més o menys, que recomanen l'encíclica del Papa. Altrament, perquè diguem-ne que diu coses o es fica en terrenys o es fica en pensaments que els anteriors papes no s'hi ficaven d'una manera tan explícita. Avui Josep Ramoner, de la contraportada de l'Ara, per exemple, enceta el seu article... un article titulat El Papa, a qui li agrada pensar, amb aquest text de la primera encíclica del Papa Lleó XIV, que l'ha escrit un papa, però el podria escriure qualsevol pensador i li donaríem, eh? Diu, el menysteniment de la veritat condueix lentament però inexorable cap al totalitarisme, per al qual, com va escriure la filòsofa Hannah Arendt, els súbdits ideals són les persones per a qui ja no existeix la distinció entre el fet i la ficció, és a dir, la realitat de l'experiència i la distinció entre el que és vertader i el que és fals, és a dir, les normes del pensament. El menysteniment de la veritat condueix lentament però inexorable cap al totalitarisme. Això ho diu el Papa en un paràgraf dels molts que val la pena... llegir. Ahir que La Vanguardia convidava Iñaki Gabilondo, que Gabilondo té 83 anys. 83. I deixa reflexions magnífiques, eh? Parlava del que està passant a l'entorn de Pedro Sánchez, també de com alguns mitjans ja gairebé han travessat tots els estadis d'un procediment judicial i han arribat a la sentència final, però Gabilondo, que va dir que això fa molt mal olor, que huele mal, però diu de Sánchez, i és interessant aquesta forma de definir, hombre de mucha determinación y afortunado por contar con unos aliados a la altura de la afición del Athletic o el club de fans de Rafael en Moscú. En el sentit de gent irredenta que no s'arronsa davant de res. Los que le acompañan difícilmente le van a dejar de acompañar. Això és el que diu Gabilondo, passi el que passi, que va rememorar també la nit famosa del 23F, quan ell estava a Televisió Espanyola i es va batejar davant de la càmera la nit del 23F. I explicava, diu, a mi no em van preguntar allò de que si sortia bé per càmera o no sortia bé, perquè altra feina tenia a explicar. I diu que l'estudi, que era un estudi allò rònec, al capdavall hi havia una porta... I és clar, diu, ell veia aquella porta i pensava, diu, potser en algun moment s'obre la porta i entra un militar aquí i a veure què fem. I reconeix també que la nit del 23F, al plató de Televisió Espanyola, qui primer el va acompanyar van ser les dones d'informatius. Victoria Prego, Rosa Maria Mateo, varen ser les primeres que el van acompanyar en aquesta taula en una nit tan tensa com la nit del 23F. En fi, històries passades en un moment en què el periodisme també està en debat a tot arreu. Vinga, anem a fer un repàs dels diaris, que els titulars d'avui no fan referència, òbviament, en la premsa, a aquest titular de primera hora del matí, del qual en parlarem demà, perquè això, i com poden adonar-se, és una roda d'aquelles que no para. Enmig de tot plegat, de la calor de Gabilondo, de tot plegat, Alexia Putellas, que ahir, diguem-ne, va oficialitzar allò que ja era un secret a veus, amb un vídeo de prop de 5 minuts.
1: Més de 5 minuts.
0: Més de 5 minuts.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És complex, això, dels comiats ara, perquè també dona aquella sensació de que t'has d'acomiadar a veure qui fa el comiat més intens.
1: Sí.
0: I és clar, és difícil, això. Per què? Perquè arriba un moment que ja hem de suposar que tothom sent els colors com el sent, eh? Però és clar, hi ha tanta dosi emocional aquí ficada, però al cap i a la fi, com deia en Joan, bé, te'n vas, i professionalment te'n vas a un altre club.
2: I ara, és un comiat perfecte per algú que deixa el futbol. Per tant, no és un comiat perfecte.
1: Hi ha aquest doble raser, no? Dit així, vull dir, hi ha qui entén perfectament que Alexia pugui posar punt i final a la seva etapa al Barça.
2: Correcte.
1: I hi ha qui,
2: però aleshores no apel·lis.
1: Ho critica o ho censura en el sentit que tant amor pel Barça i marxes.
0: Mm-hmm. Bé, és un vídeo carregat d'amor. Està,
2: sí,
0: tan carregat d'amor que, com diuen...
2: Però no marxes de casa si t'estimes tant la casa, saps? És a dir, amb perdó...
0: No sé.
1: Ho entens, Vicenç?
2: Home.
0: O sí que ho entenc. Però...
2: Que em sembla perfecte que marxi, però no apel·lis a allò que no practiques.
0: Diguem-ne que hi ha tant d'amor que queda en un segon pla la marxa a un altre club de futbol.
2: Diu la Carola que discrepa perquè no. Pots estimar molt i necessitar marxar.
0: Això és veritat. Jo estic d'acord amb la Carola ara.
1: Sí, de fet jo ho anava a apuntar ara, és allò, t'estimo molt però marxo.
0: Però sí que és veritat, uh-huh, que el vídeo carrega tant d'allò des que era petita, de quan anava a Barça, el seu avi, tot la
1: és
0: família,
1: a dir,
0: tal. Bueno,
1: potser s'entén des del punt de vista, tampoc m'atreveixo a dir professional, o sí, perquè cerques nous reptes i noves experiències, però és que és evident també que hi ha aquí un rerefons econòmic. Crec que Alexia...
2: És que se'n va a on li pagaran molt més,
0: sí,
2: que aquí.
0: Sí, però no només deu marxar per diners.
1: No, jo crec que no, però que el rerefons econòmic hi és, i que això...
0: Avui a les 11 s'aturen totes les programacions perquè hi ha una roda de premsa.
1: Sí, sortirà...
0: D'Alexia Putellas.
1: Hi haurà un primer comiat amb Rafa Juste, amb el president, i després a les 7, en el partit que juga el Barça contra la Reial Societat, doncs hi haurà el comiat més social, diguem-ho així.
0: Alexia se'n va, el Barça perd la seva reina.
1: No serà la única,
0: la seva primera.
1: No serà l'única, que marxarà.
0: Hi ha morts que ofeguen, diu la Carola.
1: Sí, amors que maten, sí, sí.
0: Sí.
2: Però veus, ahir va haver dos comiats a Can Barça, i se n'ha parlat ben poc. El de Sergi Fernández i el de Pablo...
1: Sí, però...
2: Bueno, els
1: sí,
2: dos jugadors del Barça d'hoquei.
0: Sí, home, però no tenen la rellevància.
2: No, però aquests dos pleguen de l'esport.
0: Aleshores
2: se'ls va fer un acte, un petit acte emotiu al Palau.
0: Però mirin què ha passat en Guardiola. I tots aquells que diuen que es va passar 4 anys aquí, va dir que s'havia buidat, i en canvi a Manchester no s'ha buidat, no ha pagat per estar 10 anys i tot allò.
1: Perquè, evidentment...
0: És mal que mata.
2: Sí que s'ha buidat a Manchester, per això torna a plegar.
0: Doncs ell va dir que... Ell diu que està cansat,
1: sí,
0: però que estava ple...
2: Ah.
0: Estava ple de... Com ho va dir? De felicitat, va dir de... Alguna cosa així,
2: Avui hi ha un article de Martí Pere Arnau parlant d'això.
0: Del què? De la plenitud i de la...
2: I de la buidor, sí.
1: I va dir una frase molt Guardiola.
0: Ara.
1: Diu, si algun dia vaig pel món i algun afeccionat del Manchester City em veu, que vingui i m'abraci, diu.
0: Això va dir? Veus?
1: Sí, sí.
0: Clar, per això...
2: Per això,
0: l'altre costat de la balança, aquells que diuen, això no ho diu del
1: Barcelona.
0: Barcelona, no ho diu això de Barcelona. Vinga, anem pels titulars i prou. A la crònica judicial, això és com una comèdia d'Alfonso Paso. Portes que s'obren...
1: Ben rapideta, Joan?
0: Sí.
2: Sí, perquè... no sé què explicar-vos.
0: Doncs no expliquis.
2: És la UCO, aquesta vegada. Saben que aquí hi ha com una competició entre la UCO i la UDEF. La UCO és la de la Guàrdia Civil, la UDEF és la de la Policia
0: Nacional.
2: Mira,
0: gràcies. Això ara ens ho has facilitat molt.
2: perquè clar, a veure qui entra més llocs
0: i ara i qui descobreix més coses.
2: I això mateix, pues ara aquí és la torna a ser la UCO.
0: Després d'haver-nos passat el dia especulant sobre l'origen de les joies.
2: Hi ha un meme boníssim.
0: L'origen de les joies, si són de veritat, si no són de veritat, si són de veritat, diu què que, valdrien...
2: Diu que passaran per un taxador, eh?
0: Home, esclar.
2: Bé,
0: és que s'ha de fer. És que és però, veritat clar. Que mirant les fotografies, home, un especialista molt especialista segur que ens pot dir alguna
2: sí,
0: cosa.
2: Sí, sens dubte.
0: Però a través d'unes fotografies d'aquestes que apareixen en els mitjans és difícil poder...
2: Hi ha un meme taxar. que agafa un discurs de Zapatero doncs en un congrés del PSOE, eh?
0: És carregat, enjoiat de dalt a baix, que sembla cartrones.
2: Sí. Perdó, però és que...
0: No, és que això de la intel·ligència artificial, un dia algú
2: matarà tots.
0: Un dia algú prendrà mal. Perquè a part està ben fet.
2: Està molt ben fet.
0: Està tan ben fet, Zapatero enjoiat de dalt a baix. Fa un efecte davant de... Bueno, és igual. Total, que la cosa està d'aquesta manera. Anem directament a l'esport?
1: Sí, si vols,
0: doncs
1: sí.
0: Doncs vinga, anem directament a l'esport.
1: Bé, doncs el comiat d'Alexia Putellas...
0: Què
1: no,
0: dius?
1: No es parla d'una altra cosa, eh? Adeu al Barça després de 14 anys. Avui, com dèiem, a les 11, comiat en companyia del president Rafa Juste i a les 7, l'últim partit de la Lliga que enfronta el Barça i la Reial Societat per fer doncs, el comiat davant de tota la facció.
0: Ara anem a ser justos, com hem de ser-ho. Mm-hmm. Els professionals diuen que Alexia Putellas ha elevat el sostre de com estaven les coses.
1: És que ningú li nega la
0: no,
1: seva...
0: No, però ho dic perquè quedi clar, eh?
1: Tot i que també les males llengües parlen de la seva mala relació amb Aitana. Ah. Que hi ha aquí una miqueta de coseta. Hi ha una miqueta de coseta.
0: No, en totes les cases.
1: Sí.
2: Ma, clar, ha estat la seva successora a les pilotes d'or.
0: Vull dir, vostès a casa seva escolten, mira en Pitu i en Vicenç, mira que bé.
1: I el que no veuen.
0: I el que no veuen.
1: Clar, que no veuen.
0: Doncs això. Bé.
2: Jo ho veig.
1: Alexia no serà, de fet, l'única jugadora que marxi a acabar la temporada. Compte perquè...

0: ni un àpice la seva decisió i té ja la seva marxa decidida a Dubai, però parlen i apunten les informacions a un canvi en l'estructura de la secció del Barça de bàsquet, i això comportaria l'adeu de Navarro i Mario Bruno. Comencem per aquí i a partir d'aquí busquem nou secretari tècnic, busquem entrenador. Ahir que parlaven fins i tot algunes informacions de Željko Obradović. Željko Obradović, que dubto per com és Željko Obradović que duri ni dos minuts, tal com està la secció ara mateix, eh? Però vaja, és una de les opcions que apunten les informacions.
1: O voldré dir que la secció canvia com un mitjó.
0: És que ha de canviar com un mitjó. És que ha de canviar com un mitjó. Començant pel responsable directiu, director esportiu i entrenador, evidentment, i la confecció de l'equip. El Barça està competint amb gegants econòmics com Dubai, com els grecs, com els turcs.
1: En canvi, veus, amb la mentida, Grimau, que va haver de marxar com va marxar.
0: Sí.
1: I no li han anat gens malament,
0: sí,
1: les coses.
0: Està en un equip turc, diria.
1: Sí.
0: Han patit, crec que van salvar la categoria. Però bé, està content. Evidentment que la vida no s'acaba al Barça, vull dir, Peñarroya també li estan anant bé les coses
1: Partizan. Que Turquia és una plaça difícil.
0: És plaça complicada, una vida, perquè ja es viu al bàsquet també amb un excés de passió.
2: I Belgrat.
0: Sí, Belgrat també. Partizan, déu-n'hi-do, però ha reconduït la situació. Molt bé, perfecte. Per entrenadors, Manolo González seguirà com a entrenador de l'Espanyol, així ho va confirmar ahir el nou secretari esportiu, Monchi. I què més? Avui hi ha la final de la Conference League, la tercera competició europea de UEFA. Es juga a Leipzig i enfrontarà amb el Rayo Vallecano i el Crystal Palace avui a partir de les 9. Per tant, el Rayo, que podria entrar a la història si guanya el que seria el seu primer títol europeu. Ahir es va acabar de jugar el partit entre el Joventut i l'Unicaja. Òbviament va guanyar Joventut 95-74, i avui parlem de tenis. En partit de segona ronda, Roland Garros, Rafa Hoddar, que és una miqueta l'atractiu que té el tenis ara mateix, el tenis espanyol, amb l'absència d'Alcaraz, s'enfronta a l'australià James Duckworth a partir de les 3 de la tarda.
1: Avui, que com els dèiem, a les 11, roda de premsa de l'Alexia Putellas, avui partit de comiat de l'Alexia Putellas, el Johan Cruyff, és el darrer partit,
0: és el darrer partit de Lliga, sí.
1: Del Barça. Dues per acabar. Una que ens semblava que d'un assumpte que ja estava acabat, però no ho està. L'Eix Diari publicava ahir que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas d'eutanàsia de Noelia Castillo. Recorden? Aquella noia a l'Hospital Sant Camil a la qual se li va practicar l'eutanàsia fa uns quants dies.
2: Em deixes que et digui, sí, que encara que és un drama tot plegat, pot ser una bona notícia.
1: Sí?
2: Perquè si els hi tomben...
1: S'entrarà una...
2: Home, clar, i prou.
1: Diu l'Eix Diari que el Tribunal Europeu de Drets Humans analitzarà si l'estat espanyol va vulnerar el dret a la vida de la jove i les garanties judicials del seu pare. La Fundació considera que la decisió és una fita que li hagin acceptat, ja que el Tribunal inadmet la gran majoria de recursos que rep. El cas arriba a Estrasburg després que el Tribunal Suprem i el Constitucional rebutgessin els recursos presentats per la família. I dedicat als aimants dels cotxes, d'aquells cotxes que no es podran arribar a comprar mai, hi ha una polseguera a Itàlia, i a Mòdena especialment, perquè ahir Ferrari va presentar el seu primer cotxe elèctric. És un cotxe que va amb 4 motors elèctrics, un a cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, que va de 0 a 100 en 2 segons i mig, que arriba als 310 km per hora, però bé, que val 640.000 euros, però que no ha agradat. No poc, no. Gens. L'ha dissenyat l'exdirector en cap de disseny d'Apple, que va deixar l'empresa l'any 2019, dissenyador anglès, Johnny Ive, i no ha agradat gens. I estan les xarxes plenes de memes dedicats a aquest cotxe. I Ferrari ha baixat a la borsa perquè el cotxe no ha agradat, perquè s'entén que no respon a l'esperit de Ferrari, s'entén que Enzo Ferrari es deu estar sacsejant a la tomba després d'aquest cotxe que sembla més un cotxe oriental elèctric que no altra cosa.
2: Saps què deia Enzo Ferrari? Que els compradors d'un Ferrari pagaven el motor i el xassis venia de regal.

0: Bé, doncs aquí en tenen 4 de motors, però com que, bé, com diuen els detectors dels cotxes elèctrics, són 4 motors de rentadora. Bé, doncs, un drama que ens queda, un drama de gent rica, 640.000 euros, 640.000 euros. Pito, gràcies, Joan, gràcies.
1: Adéu-siau. Gràcies, Vicent.

0: Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
1: Problemes?
0: Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
1: Ja ho sap que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
0: De debò?
1: Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
0: Quina bona notícia!
1: Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
2: Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas. El mes.

0: Xavi Casas ha punxat a Patxar, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Vinga, dos minuts passen de 11:15 d'aquest matí de dimecres 27 de maig. La sintonia que ens porta al nostre espai mensual de l'Hora d'Europa amb Joaquim Millán. Joaquim, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que des d'Eurolocal doncs ens acosta tots aquests temes europeus, en el que és probablement un dels espais amb més solera del matí amb nosaltres, ja, eh?
1: Bueno, o ser pedigrí, digo així, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A part que, entre altres coses, vull dir, entre pitos i flautes, allò que mig en broma, mig en risa, però que ja portem 20 anyets, vull dir que déu-n'hi-do. I jo penso que, a més, fa poc que estàvem parlant tu i jo i constatàvem que és el mitjà de comunicació que dedica un espai a temes europeus, poder jo també últimament internacionals i globals, que està en antena des de fa més temps de qualsevol mitjà de comunicació en aquest radiofònic a nivell català i a nivell estatal. Vull dir, no hem trobat un altre que porti 20 anys en antena, no? Per tant, doncs, bueno, no està malament, no està malament.
0: Doncs ja anem parlant, anem fent una mica de barrila, tot i que el món està canviant més que nosaltres, em sembla, però bé.
1: I més ràpid. Nosaltres, com que ens veiem una vegada cada mes, dius, bueno, quin tema toquem, perquè hem passat tantes coses en 30 dies abans, ens era més fàcil el programa. Ara hem de triar, estàvem parlant, bueno, de què parlem avui, perquè hi ha tantes coses que no saps.
0: Sí, però ara hi pensava, és veritat que els últims mesos sí que ja han passat moltes coses, aquest mes no han passat tantes dintre de tot, perquè
1: les hem normalitzat, no? Que ara
0: això és veritat. El
1: tram i dius, bueno, vale, quin ha dit, ja no li fem ni cas, no? Vull dir que realment, doncs, perquè ara mateix estaríem parlant de l'alto el foc, però ara pensem, bueno, quan ho veiem en tornarem a parlar.
0: Ja d'això, sí.
1: Perquè, clar, l'alto el foc i després paguem quatre bombassos a la nit, a no sé on i tal, clar, dius, bueno, ja ho veurem, no? Per tant, jo crec que ho hem normalitzat i fins a cert punt pensem, bueno, quan passin les coses en tornarem a parlar, no?
0: Doncs entrem en aquest punt en el nostre primer convidat, que és Pau Solanilla. Pau, bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Amb Pau, que parlàvem, ara ho hem consultat el juliol de l'any passat.
2: Correcte.
0: Vam parlar amb Pau Solanilla. Clar, el món ha donat unes quantes voltes, oi? Des del juliol de l'any passat. I cada cop estem una miqueta més desorientats, no, Pau?
2: Bueno, jo ho sentia,
0: sí.
2: I bueno, des del juliol han passat moltes coses i semblava que el darrer mes no havien passat tantes, no?
1: Sí, correcte.
0: Per contrast,
2: és una percepció, perquè al món no deixen de passar coses. Ja des de fa uns anys estem en un món hiperaccelerat. Una cosa és l'opinió publicada o les coses que es publiquen, que és on es posa el focus mediàtic, però en el món continuen passant coses molt importants i algunes no ens donem ni compte. Evidentment, doncs la hiperreactivitat de Trump i les guerres i els conflictes evidentment domina l'agenda mediàtica, no? Però per posar-vos un exemple que ens afecta i no som conscients és el col·lapse de molts governs i d'estats en el Sahel, per sota d'Argelia i el Marroc, que ho tenim aquí a tocar a casa nostra, no? Van sortir les tropes franceses, van arribar els mercenaris russos, i hi ha una ofensiva dels islamistes radicals que està col·lapsant la regió, i això pot tenir un efecte molt important de desestabilització a tota la regió. I això no està en els diaris, pràcticament, no? Vull dir, ho tenia a tocar. També, per posar-vos un exemple, en el món de les empreses hi ha tota una reconfiguració de les cadenes de subministre, que això afecta a la indústria, no només al petroli, que també, però totes les cadenes de subministre degut als conflictes s'estan reconfigurant, i mantenir la competitivitat i la productivitat de les empreses és un repte en el món, en el món d'avui, no? I després, doncs, tenim a casa nostra, doncs, diguem-ne, aquesta, diguem-ne, l'interreacció d'Europa als reptes en un món que ha canviat, i Europa està formatejada per un món que ja no existeix, no? I que ens interpel·la a fer coses d'una forma diferent, i a 27 és difícil.
0: Europa tenia un sentit en un determinat món, aquest món que va emergir de la postguerra mundial i que i aleshores aquell món el que comentaves ja ha deixat de ser i Europa de buscar la manera de ser alguna cosa en aquest món.
2: Efectivament, i de fet podria sonar com una contradicció el que diré, però per mantenir els valors europeus, que són els nostres foundations, no? Els nostres, la cimentació de la nostra societat, per mantenir la nostra forma de vida i els valors, hem d'aprendre a ser molt més transaccionals i menys declaratius. Què vull dir amb això? Que crec que ja ho he dit alguna vegada, en Josep Borrell deia Europa és un herbívor en un món de carnívors, no? Uh-huh. Bueno, doncs no hem de deixar de ser herbívors, però de tant en tant sí que hem de mossegar i defendre els nostres interessos estratègics per mantenir els nostres valors i el nostre estil de vida. Perquè acabar, diguem-ne, sent irrellevants, tenint la raó, doncs no ens porta la melancolia i el desastre, i el declivi. Llavors hem de maridar els nostres valors i els nostres drets fonamentals amb una estratègia una mica menys declarativa i més transaccional, i això significa anar més ràpid en algunes de les coses que estan passant en el món, no?
1: Joaquim, de fet ja ho havíem parlat en algun programa, Joan, que dèiem la Unió Europea és massa lenta per un món que va massa ràpid, vull dir, això de fet ens quedem a vegades a contrapeu, encara no hem decidit no sé què, però ja ha passat una altra cosa que ens supera, i a vegades anem una mica, com deia el Pau, a remolc, justament perquè 27 no és tan fàcil gestionar quan els 27 volen ser tots molt importants, etcètera, etcètera, però que en aquest món actual global, poder... no sé si algun dels 27 seria, com deia ara el Pau, rellevant de veritat en aquest top 5 de lo que és en aquests moments el món global. I segona cosa, que m'agradaria veure el Pau què en pensa, és que tot això que ell diu està bé, però també ens ha passat una altra cosa, que és les regles del joc han canviat. És a dir, nosaltres encara no tenim una ànima, però a més juguem amb unes regles de joc que també han canviat, és a dir, l'ànima ja la nostra queda una mica desubicada de l'ànima que ara en aquests moments doncs, tenim en aquest món global, però a més les regles de joc a les quals estàvem acostumats doncs, també han canviat. I com ho fem això, no? Per no trair-nos una mica en aquesta ànima també, no? Pau, aquest és una mica un problema, no?
2: Mira, la primera cosa, jo crec que tens raó, aquí hi havia un concepte fa unes dècades que es parlava de la cooperació reforçada en el si de la Unió Europea, no? És a dir, avançar 27 és molt difícil i segurament hi hauria d'haver una avantguarda de països. Per exemple, l'euro és un exemple, no? L'euro no el van adoptar tots els països de la Unió Europea. Hi va haver un grup que va fer una cooperació reforçada en matèria monetària, que és l'euro, i ha funcionat molt bé. Doncs això segurament ho hem d'aplicar a altres polítiques, com la política de defensa i d'altres, no? Les polítiques socials, etcètera, cooperacions reforçades. No? Un grup de països que vol avançar més ràpid i junts, perquè com hi ha una frase aquestes setmanes que corre per les xarxes, que hi ha dos tipus de països a Europa, els que són petits i els que són, encara no s'han enterat que són petits, no? I llavors, doncs, tots són petits per aquest món. Llavors, s'ha de fer una cooperació reforçada. És l'única forma d'operar d'una forma coherent i tenir una mida mínima en el món. I la segona és que el món després de la Segona Guerra Mundial, Europa va construir el seu desenvolupament sobre una aliança transatlàntica, des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista del comerç, des del punt de vista de les relacions polítiques, l'aliança Estats Units-Europa. I això està trencat completament. Llavors, Europa ha de reconstruir la seva estratègia d'aliances. I ho està fent, Ha fet l'acord de Mercosur que portava 27 anys bloquejat, l'acord de lliure comerç amb la Índia, s'ha fet un fa uns anys amb Canadà... Bueno, però s'ha anat molt, molt ràpid, perquè el nostre aliat tradicional, no només amb temes de seguretat, també en temes de comerç, ha desaparegut. Llavors, jo crec que els dos vectors immediats són cooperacions reforçades i noves aliances en el món.
0: Pau, Alemanya i França se n'han adonat ja que són petits i que, per tant, necessiten aquesta cooperació reforçada. Aquesta una. I segona, el Regne Unit tornarà?
2: Mira, començo per la darrera. Uh-huh. El Regne Unit jo crec que tornarà. Ara, serà una font de problemes sempre. Perquè perquè s'han adonat exactament el primer. No? S'han adonat que són massa petits però tenen una tradició i un orgull, que els altres ja sabeu aquesta expressió anglesa que es diu overseas, no? Nosaltres som overseas, estem més allà del mar, no? És una illa continent, ells consideren que és una illa continent. Saben que no tenen més remei que tornar. Més que la Unió Europea, jo crec que ells estan pensant en l'espai econòmic europeu, perquè la integració política serà més complicada, però tornaran. Tornaran perquè bueno, ja ho estan veient, els problemes que genera, no? I serà d'una forma o una altra inevitable. I la primera em deies...
0: França i Alemanya.
2: França i Alemanya. Sí i no. Som conscients que són en aquests moments dos, continuen sent el motor d'Europa, però són motors que estan gripats. França és el gran malalt d'Europa. No és capaç d'encetar unes reformes estructurals que la societat francesa no les sap digerir i és el gran malalt d'Europa. I Alemanya ha entrat en un declivi industrial important que intenta compensar-ho. Ha vist la indústria de defensa com la gran esperança per reindustrialitzar Alemanya. I han fet una aposta per l'any vinent, per exemple, d'augmentar 28% el pressupost de defensa, que és més que el faran Regne Unit i França alhora. Això pot despertar, és incondicional, pot despertar un cert recel del rearmament alemany a Europa, que hem vist al llarg de la història, que ha generat algunes contradiccions i monstres, no? Llavors estem en un terreny una mica de clarobscurs, la indústria de defensa és una oportunitat per reindustrialitzar, però alhora genera altres contraindicacions i fantasmes del passat. Llavors aquesta cooperació franco-alemanya, bueno, serà complicada sota el meu punt de vista.
0: D'acord.
1: Sí, bueno, de fet és una mica l'eix aquest en l'època que es deia de París-Bonn, que ara seria París-Berlín, té la seva consistència, però és veritat el que diu el Pau, que en aquests moments França és una mica, ell deia el gran malalt, però és veritat, és un país que tira cap a fora perquè els problemes interns no els acaba de resoldre, no? I llavors, doncs, bueno, totes aquestes a vegades, bueno, que el Macron fa molt bé, no? Vull dir, tot aquest tema una mica de gran França cap a fora, per vendre una mica aquest poderío, aquesta encara poder França una mica...
0: La grande.
1: Sí, exacte, la grande francesa i tal, i que, bueno, de moment aquí a Europa la comprem perquè tenim aquesta històrica encara, però que a fora, pues, vale, muy bien, però la realitat la coneixen, no? Jo crec que amb també el tema de la Gran Bretanya, que dèiem abans, el Regne Unit, de fet, ara hi ha hagut un pacte, que és un pacte significatiu, que és que un acord que s'ha arribat amb la Comissió Europea i per tant amb la Unió Europea, que per exemple ells recuperaran la possibilitat que els seus joves puguin participar en els programes de mobilitat europea, bàsicament els Erasmus Plus, a partir de l'any vinent, 1 de gener del 2027. Per què? Perquè s'han donat compte que 6 anys fora els seus joves també han perdut oportunitats i competitivitat. Per tant, d'alguna manera és un reconeixement implícit de que la Unió Europea té certes coses que són un benefici, per exemple la mobilitat, que potser la veiem també molt naturalitzada a la gent jove, i per nosaltres és un gran què, perquè ara podem fer coses que abans eren impossibles o abans generaven molta problemàtica logística, administrativa i a vegades d'impossibilitat, no, econòmica, no? Per tant, això és una. Com diu el Pau molt bé, jo crec que tornaran, però tornaran, jo crec, des d'un altre punt de vista. També hem de veure Europa, a veure, si ho torneu, quines línies vermelles també posarem la Unió Europea, no? Perquè si no també acabar fent Europa a la carta, que pot ser una possibilitat, és un problema de futur immediat, no? De totes maneres, no sé si Pau estàs d'acord amb mi, el Regne Unit darrerament, en tots els problemes que hem tingut aquest any que estàvem dient, no? Quasi bé, d'una manera més conscient o inconscient, s'ha posicionat amb els paràmetres i una mica amb les estratègies europees. Vull dir, no ha estat molt fora de la amb poder en alguna cosa, sí, però la majoria de vegades no.
2: Correcte, sí. La política, diguem, pragmàtica del dia a dia, que és la política del sentit comú, doncs ha fet que coincidim, Regne Unit i la Unió Europea, coincidim en alguns plantejaments, sobretot vinculats a les guerres, no? A Mig Orient i particularment la darrera a Iran. No? Ara bé, com tu bé dius, doncs el Regne Unit s'apropa a la Unió Europea més per interès que per un convenciment, no? Que per un alè de pertany a la família europea, i això, bueno, com deia abans, és molt transaccional, no? Bueno, doncs parlem-ne, és com deia abans, no? Bueno, mantenim els valors europeus i hem de ser més transaccionals. Vale, som-hi, ara no fem el canelo, vull dir, no ens creiem ara que torna Regne Unit i obrim els braços i el fill però torna a la família europea, perquè no serà així, és per un interès legítim, però molt pragmàtic. No? Uh-huh. El repte està en que la Unió Europea sàpiga maridar, i torno al punt, idealisme i realisme. No? Ni podem ser purament realistes i bascular cap a la política del més fort, que va contra els valors europeus, la solidaritat, una comunitat de destí. Ara tampoc ens podem quedar només amb els valors dels pares fundacionals i no moure'ns d'aquí, que de fet la Unió Europea no és que no s'hagi mogut, els ha traït, per exemple, amb els anus i a Gaza, no? Uh-huh. És a dir, la Unió Europea s'ha de respectar a si mateixa i fer-se respectar en el món. I no es pot fer respectar en el món si no es respecta a si mateixa.
1: D'acord. Coherència interna. Jo crec que coherència interna amb aquests valors que deies tu abans, aquesta ànima, aquests valors, digui-lo com vulguis, però, fundacionals del seu moment.
0: Amb un punt pragmàtic.
1: Sí, clar.
2: Amb un punt pragmàtic, efectivament. Uh-huh. Que no, és que el punt mig és, tornem, diguem-ne, uh-huh, els millors anys... I cal recordar als oients, i sobretot a les generacions més joves, els millors anys de la Unió Europea, que llavors es deia Comunitat Europea, va ser els grans pactes del centre-dreta, que llavors es deien cristianodemòcrates, amb el centre-esquerra, que eren els socialdemòcrates. Uh-huh. I això va garantir prosperitat econòmica i desenvolupar l'estat del benestar. Ningú podia imposar l'agenda. Només un acord transversal des de la coherència, des de la centralitat, no centralitat política, sinó de la centralitat, diguem-ne, de les polítiques, no?, del sentit comú, va fer que Europa donés el salt més gran de prosperitat compartida. S'hauria de reivindicar això, i això requereix un punt de pragmatisme i uns valors forts, no? És a dir, que la història ens ensenya una mica el camí, però clar, el món està molt més polaritzat i radicalitzat i no ho podem fer amb les mateixes eines i formes que ho vam fer en aquelles dècades. Mm-hmm. Hem d'introduir una mica d'innovació, no?, institucional i política.
0: Una darrera, Pau. Rússia, anava a dir, quin és el paper de Rússia? Rússia és encara el gran manipulador?
2: Bueno, Rússia és una fàbrica de manipulació, ja diguem, té una escola de la Unió Soviètica que és molt sofisticada, no? Uh-huh. Vull dir que sí que ho és. Ara, a mi m'agradaria, i jo durant uns anys vaig viatjar molt a l'època de la joventut, vam crear el Consell de la Joventut de Rússia quan va col·lapsar la Unió Soviètica. Rússia és una gran desconeguda per a Europa i pels dirigents europeus, no? Més enllà dels titulars i això. A Rússia se l'ha de conèixer, se l'ha d'estudiar, s'ha de gestionar amb una certa intel·ligència, no? I Rússia manifesta d'alguna forma, sobretot la guerra d'Ucraïna, la dramàtica guerra d'Ucraïna, és una demostració del rebuig a un model i a uns valors d'Occident, ja no d'Europa, d'Occident. Mhm. I si us fixeu, la Xina mai s'ha posicionat en contra de la guerra d'Ucraïna o s'ha posicionat en contra de la guerra en general, però no ha bloquejat a Rússia, ni tampoc ha recolzat a la Unió Europea, a Europa. No? És a dir, ja li està bé que hi hagi una gran potència com Rússia que confronti amb Occident. Llavors, jo crec que hauríem de ser intel·ligents per pensar el dia després del Putin. Que Putin no serà etern. Ens complica la vida, ens complicarà els propers anys.
0: Per tant, no és Putin,
2: sinó... Però quina és l'estratègia d'Europa cap a Rússia a mig termini? Això està per fer.
0: No és tant, per tant, Putin com un conflicte de valors.
2: Correcte. Efectivament, l'esclava. Jo crec que és això. Uh-huh. Hi ha un conflicte de valors que va més enllà de l'autocràcia o la dictadura de Vladimir Putin. Mhm. Uh-huh. I això està molt impregnat i el nacionalisme rus dels darrers anys que ha alimentat en Putin i companyia ho accelera. Això hem de tenir una mirada a mig pla, és a dir, com podem tendir ponts, no amb el règim de Putin, que és impossible, que no es pot, uh-huh, sinó amb la societat russa. Què podem fer per comprendre els uns als altres i arribar a un projecte, no diré compartit, no? Però un equilibri que podem viure de forma pacífica a Europa.
0: Però
2: no és fàcil.
0: Això amb Putin serà impossible, és a dir, això ja s'ha de pensar en després de Putin.
2: El dia després, sí, correcte, sí. El dia després.
0: Doncs,
2: de fet, les mesures econòmiques que s'han pres, hem vist que són ineficients, uh-huh, i també incoherents, perquè hem continuat comprant gas rus als europeus. Vull dir que, no?
0: Correcte.
2: Hem tingut aquest punt de pragmatisme.
0: I perquè en el seu dia, per exemple, Röder estava on estava, oi?
2: Correcte.
0: O sigui, i ara els hi ha fallat l'Orban i veure. Per això és un joc d'equilibris complicat, però bé, que tampoc li està sortint tot a Putin com ell volia.
2: Efectivament, però jo crec que el missatge pels oients és no pensem que el futur ha de ser necessàriament pitjor. Ah, és a dir, podem fer-ho diferent, i aquest és el missatge que deia. Estem en un moment complicat, però el futur no està escrit i el podem construir entre tots.
0: El que va ser, Pau, és que si agafem un marge temporal, jo què sé, dels últims 5 anys, jo diria que estem pitjor, i això fa que gairebé psicològicament tots acabem en un punt de depressió, de dir, ai,
2: bueno, però la nostra obligació és dir-li a la gent: reconstruïm la idea de progrés, mirem el futur amb optimisme, només amb l'optimisme, no l'optimisme només de la també amb la voluntat, amb la intel·ligència. El futur no està escrit que ha de ser pitjor.
0: Pitjor.
2: El que passa que és evident que estem en un moment difícil.
0: Difícil, sí,
2: però
0: per això.
2: Podem fer-ho, tenim les eines i tenim la capacitat, l'energia i la intel·ligència. Ara necessitem algunes coses més,
0: doncs,
2: de les que estem fent.
0: Ho comprem i ens quedem amb aquest missatge optimista. Sabem que ho has de deixar. Pau Solaninha, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per aquests coneixements i per aquests consells.
1: Gràcies, Pau. Ens veiem aviat.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs sempre acabem, quan després de donar-li moltes voltes a les coses, sempre acabem amb aquest missatge d'optimisme. Aquest...
1: Jo crec que ens fa mal acabar amb aquest pessimisme tan...
0: Perquè quan analitzes la realitat...
1: Bueno, però jo, mira, és el mateix que a vegades jo els dic als joves avui en dia, quan vaig a fer xerrades de mobilitat i oportunitats de la gent jove, que els dic, mira, esteu en la poder, en el moment més complicat d'un jove dels últims darrers temps, l'habitatge, els sous que hi ha, com integreu, com us integreu en el món laboral, també, a vegades, moltes vegades, també, què estudio, perquè hi ha tantes coses que la gent jove doncs, no sap què estudiar, per a què dedicar-se, totes les coses van tan ràpides, canvien la intel·ligència artificial, però jo els dic, esteu en el moment més complicat, però també sou la generació que teniu més recursos, l'Erasmus, el voluntariat, l'Odissea, sí. no sé què, és a dir, sou la generació que teniu més recursos en un moment
0: no
1: més complicat.
0: Si no tens expectatives...
1: Ja, però per això jo els haig d'animar i, escolta, aneu als recursos,
0: en
1: els
0: extrems. I en el rebentem-ho tot.
1: És evidentment, per això s'ha d'evitar això, perquè el rebentem-ho tot tampoc és la solució. De fet, no, no és la millor alternativa.
0: Però el rebentem-ho tot fa que, com a mínim, tothom pateixi. I no només jo.
1: Sí, ja, però bueno, aquest tampoc ha de ser, teòricament no hauria de ser el missatge. El missatge és dir...
0: Com a societat no, però com a persona individual, bueno, moltes vegades, oi?
1: Que aquest és una mica també el problema que tenim els últims temps en general, que hem anat a lo col·lectiu, a poder ja ens rellisca una mica i anem, què hay de lo mío, no? I aquesta famosa tan frase, què hay de lo mío, pues, suposo que s'està instal·lant i fa aquests pensaments més col·lectius que suposa, doncs, bueno, tindre aquestes idees i treballar-les conjuntament, com deia el Pau amb altres temes transaccionats, tal, costa més, no només a nivell europeu, sinó inclús a nivell local.
0: Doncs introduïm en aquest moment de la conversa la Gemma García. Gemma García, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: La Gemma García és responsable del Europe Direct de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, que precisament doncs, orienta i aconsella amb tot de programes i de possibilitats que, entre altres coses, estan també orientades a aquests joves desorientats amb els que fèiem referència ara amb el Joaquim. No, Gemma?
2: Sí, efectivament. A veure, dins de les orientacions estratègiques de mandat de la Diputació de Barcelona i de la Direcció de Relacions Internacionals, doncs tenim aquest eix primordial i estratègic que és la divulgació i la sensibilització europea. I llavors, en aquest sentit, doncs la Diputació de Barcelona té aquest centre d'informació, Europe Direct Barcelona, que ho posa a la disposició de la ciutadania per resoldre qualsevol consulta relacionada amb la Unió Europea, amb els seus projectes, iniciatives, polítiques, etc. No?
0: Què us arriba i què resoleu, Gemma?
2: Sí, a veure, bueno, volia dir Digues. I destacar que aquest centre de Europe Direct Barcelona forma part d'una xarxa de centres que la Comissió Europea té repartits arreu dels 27 estats membres. Formen part més de 400 centres d'informació ciutadana. No? Ho dic perquè és interessant veure que la Comissió Europea i la Unió Europea posa aquest èmfasi i aquesta importància a arribar a la ciutadania, no? a que estigui informada. Perquè no sé si heu parlat del tema de la desinformació, no? Que és un perill bastant acuciant. Uh-huh. I la gent jove està molt exposada a aquesta desinformació. No només a les fake news, a la desinformació en general, que és molt perillosa.
1: De fet, llavors, acabàvem amb vosaltres... això. De fet, acabàvem la conversa amb el Pau, amb el Joan, parlàvem justament d'aquest tema.
2: Uh-huh. Sí, no, és que és un tema que ens preocupa les institucions catalanes, però és una preocupació a nivell global i a nivell europeu. Llavors, per aquest motiu té aquest sentit de ser aquesta xarxa de centres d'informació de la Comissió Europea. O sigui que aquí a Barcelona teniu una petita Comissió Europea per ajudar-vos a resoldre aquestes consultes sobre viatjar, treballar, estudiar, resoldre preguntes en general sobre la Unió Europea. I em preguntaves quin tipus de consulta. Mira,
0: correcte.
2: L'altre dia ens va arribar una consulta d'un noi que volia marxar a treballar a Alemanya i volia acabar els seus estudis allà i com havia de fer per poder anar a treballar a Alemanya, no? Llavors, bueno, nosaltres sí que és veritat que nosaltres sobretot orientem i els diem on poden rebre la informació acurada de totes les seves consultes. Tot el que podem nosaltres resoldre directament ho fem, evidentment, però després nosaltres també el que fem és vehicular i articular on pot la gent agafar, treure informació oficial i acurada de la seva consulta. Nosaltres, aquest noi en particular, el vam adreçar al SOC, perquè, a veure, hi ha un servei a la Generalitat de Catalunya que gestiona EURES, que EURES és una iniciativa de la Comissió Europea per poder anar a treballar a qualsevol estat membre i de l'Espai Econòmic Europeu també, i t'ajuden pues, a resoldre els teus problemes, que és el que has de tenir en compte, fins i tot et gestionen contractes laborals, assegurances, etc. Hi ha
1: de fet, un tema, només que perquè la gent que ens segueix, quan tu has dit SOC, perquè la gent ho sàpiga, és el Servei d'Ocupació de Catalunya, que depèn del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Ho dic perquè a vegades Brussel·les, pensem que Europa pensem que està a Brussel·les i no només és Brussel·les.
2: No. Hi ha moltes coses que es gestionen des d'aquí. De fet, tots els fons estructurals es gestionen a nivell estatal i l'Estat el que fa és repartir-ho a través de les comunitats autònomes. Nosaltres estem gestionant el Fons Social Europeu, estem gestionant els fons estructurals, bueno, Catalunya, vull dir, en aquest sentit, en la nostra comunitat autònoma. I està descentralitzat. Els programes europeus, LIFE, l'Horizon, els programes europeus sí que estan centralitzats i es gestionen des de Brussel·les. Però tot el que són fons estructurals i fons socials europeus o fons de cohesió es gestionen des dels països i, en aquest cas, en Espanya, a través de les seves comunitats autònomes. Llavors, aquest servei d'EURES pues, està gestionat pel SOC, que molt bé ha dit el Quim Millan, és el Servei d'Ocupació de Catalunya, que està al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. Vale?
0: Per tant digues. Endavant, digues, Gemma.
2: No, després també el que fem també és ajudar a facilitar dades i a saber com introduir-te i entendre bé les pàgines de les diferents iniciatives que té la Unió Europea desplegades. No? Ens va venir un altre jove que bueno, tenia problemes d'accedir a la pàgina Discovery EU, que és, no sé si us en recordeu, de l'antiguo Interrail, saps?
0: Sí. I tant. En què funciona?
2: Bueno, ara es diu Discover EU, descobre la Unió Europea.
0: Li han canviat el nom.
2: Sí, l'han canviat el nom, però bàsicament és el mateix. És que els joves els hi posen una plataforma perquè puguin viatjar amb moltes facilitats per arreu dels 27 estats membres i conèixer la Unió Europea.
0: Correcte.
2: Escolta, és una iniciativa fantàstica, eh? Uh-huh. O sigui, aquestes coses jo sempre, bueno, com gran europeista que soc i em considero, doncs, crec que hi ha un ventall, sobretot pels joves, la Unió Europea posa molt l'accent a les persones joves i desplega tot un ventall de recursos tant per afavorir el treball o viatjar o estudiar arreu de la Unió Europea que són molt interessants. Bueno, molt interessants.
1: Ara, per exemple, tothom associa l'Erasmus, l'antic Erasmus, que ara és l'Erasmus Plus, només que tu pots fer intercanvi universitari, però això ja no és així des de fa molts anys. Ja. I això a vegades encara em torbo gent que tu saps, Gemma, que com que jo no aniré a la universitat no podré fer un Erasmus. No, hi ha diverses categories d'Erasmus. Hi ha la universitària i acadèmica com tota la vida, que sempre existeix i assistirà, però, per exemple, ara tenim moltes escoles, inclús a Sitges aquí, que hi ha intercanvis a secundària, encara que siguin d'uns pocs dies, però això són, ja és una prèvia a el que poden ser després, en altres moments de la teva vida formativa o acadèmica, altres categories del mateix Erasmus, no? Com ara també inclús a primària fer algun Erasmus online amb els nens de 5è i 6è de primària.
2: Vull dir,
1: això és fantàstic, perquè això abans no passava, no?
2: Efectivament, o sigui, aquest programa europeu, l'Erasmus Plus, ho ha ampliat no només el que deies tu, el cicle universitari, que és el que coneixem tots, no? I el que ha quedat a la memòria, sinó que ho pots traslladar a primària i a secundària, perquè els intercanvis entre diferents països, entre les persones de diferents països o els alumnes de diferents països, enriqueix molt. També hi ha un Erasmus pels professors, pels docents.
1: Correcte.
2: També existeix un Erasmus per joves emprenedors. Això tampoc existia. I, a veure, és una manera... O sigui, et faciliten que el jove emprenedor que té idees fresques pugui anar a conèixer una empresa que ja té un llarg recorregut i amb una bona experiència i intercanviar coneixements.
1: O l'Erasmus esportiu, que també és una altra categoria.
2: També.
1: O l'Erasmus Mundus, que és justament després el postgrau o l'àmbit del màster que puguis fer fora de la Unió Europea, també és una altra.
2: Fora de la Unió Europea. Sí, sí, és que...
0: El que passa, Gemma, és que tots aquests programes que ens esteu comentant tu i el Joaquim existeixen, però no sé fins a quin punt a les persones potencialment interessades, els receptors d'aquests programes, tenen coneixement d'aquests programes. Vosaltres feu difusió a partir de les preguntes i s'entén perfectament, i per tant, doncs, qui s'adreça a vosaltres, doncs, rebrà l'orientació correcta per poder-hi accedir, però no sé fins a quin punt podria ser que faltés una tasca prèvia de difusió de determinats programes a nivell, doncs, això, de potencials receptors, sigui escoles, instituts, universitats, el que sigui, és a dir, o fins i tot a l'aspecte aquest que has comentat ara de l'Interrail. Clar, jo em vaig quedar a l'Interrail de quan jo era jove, però clar, doncs hi ha encara determinats buits d'informació, de traslladar aquesta informació als interessats perquè hi puguin accedir, que no siguin ells els que proactivament s'hagin d'adreçar a una institució perquè els orienti.
2: Mira, sí que és veritat que aquest pas previ s'hauria de fer, i nosaltres, en la mesura del que podem, ho fem. Perquè la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, té un catàleg de servei que es diu Divulgació Europea i Foment de la Participació Ciutadana en el Projecte Europeu. Això és un catàleg de servei adreçat als municipis, però nosaltres el que, a través d'aquí, els donem recursos econòmics i materials per fer arribar tota aquesta informació a la seva ciutadania. És a dir, nosaltres, per exemple, subvencionem simulacions del Parlament Europeu a centres, a centres educatius. Podem finançar tallers sobre la Unió Europea a col·legis i a instituts. Participem en fires universitàries per també donar a conèixer tots aquests programes. I com et deia, és la vocació europeista de la Diputació de Barcelona fa molts anys enrere.
1: De fet, la Diputació de Barcelona, Gemma, deixem-ho aquí dir, porteu ja quants, 20 anys amb una oficina a Brussel·les, és a dir, ha sigut més de 20, doncs imagina't, un grapat d'anys, quasi com el nostre programa.
2: Pues sí, no, des de 1998 tenim oberta una oficina de la Diputació de Barcelona que representa els 311 governs locals de la província. De fet, fins fa poc era l'única administració local que tenia representació a la capital europea, a Brussel·les. Des de fa poquet, doncs també té representació a l'Ajuntament de Barcelona, que per cert compartim despatx, però vull dir que érem pioners en aquest sentit, no? I ja et dic, o sigui, nosaltres també fem projectes pilots sobre tallers d'alfabetització mediàtica i de desinformació als instituts, i també fent un altre taller dels valors europeus. O sigui, que nosaltres ja anem fent el xup-xup. I el colofó de tot això és que tenim aquest centre de la Comissió Europea instal·lat aquí a la Diputació de Barcelona per a sobre donar informació a la ciutadania.
0: D'acord.
1: De fet, aquests recursos que tu deies, vull dir, justament, parlaves de recursos pels municipis, perquè has parlat de serveis per la ciutadania, després has parlat de recursos pels municipis, d'aquests pels municipis, concretament, ja des de fa 2-3 anys, l'Ajuntament de Sitges presenta un programa i ja d'alguna manera obté aquests recursos per fer algunes de les accions que tu has esmentat, a les escoles, als instituts, amb la gent jove, vull dir, per tant, vull dir, això arriba al territori, que també és important.
2: He
1: parlat de Sitges perquè estem a Sitges, però és Sitges, Masquefa, Gavà, Sant Boi, Olivella, Cubelles, i clar, tota la província de Barcelona és com una taca d'oli que gràcies a aquests recursos molts municipis que no s'ho podrien plantejar doncs, per pressupost o per recursos tècnics o de recursos humans, perquè no són, per exemple, Olivella és un municipi petit, no ho podria fer, però el poder tindre aquest recurs ho pot fer, no? I per tant la ciutadania, inclús poblacions petites, tenen accés a aquesta informació i tenen accés a aquests serveis d'una manera molt més propera, no?
2: Exacte, perquè no hem d'oblidar que els governs locals lideren aquesta innovació democràtica, no? I per la seva proximitat a la ciutadania. Llavors, els ajuntaments que són grans o mitjans perdó, i que tenen experiència en afers europeus, doncs poden plantejar-se doncs participar en xarxes europees, projectes europeus, però els petits municipis que fan una tasca encomiable i molt important, doncs tenen aquesta finestra d'entrada, aquesta porta d'entrada als afers europeus a través de la sensibilització i la divulgació europea a la seva ciutadania. Uh-huh. I això és una manera de democratitzar i legitimar el seu paper. Saps?
0: Es demanen molt aquests recursos o encara hi ha marge de millora per entendre'ns?
2: Nosaltres sempre estem millorant els recursos perquè fa una tasca d'anàlisi una vegada s'han valorat i s'han fet tots els recursos. Demanem també als ajuntaments i als municipis que ens diguin la seva opinió i sempre hi ha una tasca de millora, sempre, de l'acte de llei. I sempre hi ha marge, evidentment. Sempre hi ha marge per millorar i per anar sumant i fer créixer aquest tema. No?
0: Sí, però la pregunta anava més orientada en el sentit de si els municipis ja en són conscients. Joaquim ara ja ens parlava Olivella, Sitges, Gavà, d'acord, però anava a dir la província de Barcelona són 311 municipis, oi, que has dit, Gemma?
2: Sí.
0: D'aquests 311 és una majoria que no utilitzen aquests recursos? No.
1: La veritat és que no, és una llàstima i és una pena, però però la taca d'oli, jo crec que... A veure, una altra cosa... La taca d'oli, tu creus que s'incrementa? Tu creus que heu detectat en els últims temps que hi ha més petits municipis o mitjans municipis que s'apunten al carro de dir doncs vaig a demanar el recurs aquest, no?
2: En el tema, sobretot, de l'àmbit de sensibilització i divulgació europea, sí. Perquè ha sigut un creixement progressiu. Vale, en aquests últims anys, perquè és que és cert que la ciutadania ens legitima i llavors hem de tenir una ciutadania informada, ben informada i amb una informació contrastada i veraç. I apropar Europa a la ciutadania és molt important. Llavors, els municipis han vist aquesta necessitat molt clarament i han anat progressivament i exponencialment creixent en la demanda. I com dius, Quim, aquesta taca d'oli, aquesta capilaritat ha anat creixent, efectivament, sí, sí.
1: Bueno, jo el que des de fora he constatat, i per això volia també que ho confirmessis, però a mi m'ha donat aquesta sensació de que bueno, és un recurs que a vegades, com dèiem abans, no? I potser el Joan deia, clar, com arribem? Perquè a vegades la gent, o els municipis, o la ciutadania, no es coneixen els recursos que tenen a vegades a l'abast. És cert, però això també hi ha aquesta responsabilitat de divulgació que tu dius, de sensibilització que tu dius, que es fa a tots nivells, a la Diputació en aquest cas i altres institucions, però jo també apel·lo una mica de que també la ciutadania també ha de fer el seu pas, no? Quan realment vol una cosa, els mossos, jo ho veig molt clar, quan volen una cosa, la troben, la troben fàcil, perquè, clar, vull dir,
0: sí, però si no la coneixes...
1: generació digital, ho troben, però si vull viatjar, o vull anar a tal lloc, a veure, busco recursos, busco tal, si volen, ho troben, no? L'altra cosa és que si els hi facilitem, molt millor, i si això això entre les escoles, que és una mica el que per mi és fonamental, és a dir, aquesta informació, els joves han d'entrar a les escoles. Si ells ja quan tenen primària en sap, saben que han fet no sé què d'un Erasmus que han connectat online, que a secundària pues, quatre alumnes d'aquella classe han anat a Estònia i quatre d'Estònia han vingut amb professors i no sé què, i a secundària tornen a fer-ho a tercera, a quarta, no sé què, i a l'universitat, i agafen una dinàmica que és el que hem de sembrar, aquesta
0: però,
1: dinàmica.
0: Però Joaquim, si no coneixen
1: no, això està clar, està clar,
0: una
1: està
0: cosa, no la demanaran.
1: No la demanaran, això és evident, però que jo també apel·lo una mica que, entre altres coses, que si no hi ha aquell ciutadà que, que a mi no m'han informat, bueno, tu també tens una mica, pots informar-te també si vols, no? Ara, jo crec que entre una cosa i l'altra, jo crec que s'ha fet una feina bastant important els últims temps, perquè cada vegada més tots en el nostre entorn més immediat ja coneixem algú que o s'ha anat a treballar, o que ha fet un voluntariat, o que s'està plantejant fent un Erasmus, o que ja ha tornat d'aquest Erasmus, o que no sé què, o que ha fet el Discovery European Union, que és l'actual Interrail. És a dir, ja no és aquella excepcionalitat de, ai, conec algú que ha fet, oh, uau, no, conec algú, ah, sí, jo també conec algú, un cosí, una germana, un veí, algú de la classe. És a dir, i això, per mi, que porto anys amb aquest tema, per mi és aquella satisfacció de dir, bueno, estem arribant a molta més gent del que s'estava arribant fa un temps, no? Vull dir, aquesta és una mica la sensació, en aquest cas, abans parlàvem de percepcions negatives, aquesta és una percepció, almenys jo des d'aquest punt de vista, positiva que tinc, no?
0: Gemma.
2: Sí, i per ampliar el que està dient el Quim, que estic totalment d'acord amb ell, jo crec que, a veure, la Diputació de Barcelona, evidentment, treballa amb els seus clients, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, són els 311 municipis de la província. Però ara també la Diputació de Barcelona i la Direcció de Relacions Internacionals treballa directament amb la ciutadania. I sortim al carrer per informar a la gent sobre la Unió Europea i per tots aquests recursos que té.
0: Sí.
2: Els centres educatius per fer-ho també. I participant en aquestes fires també de universitàries, o sigui, que anem fent el xup-xup aquest, no? O sigui, no. Pedra i ser gota malaia. I nosaltres ho tenim molt present, és una de les nostres prioritats fer arribar a la Unió Europea i tota la informació contrastada a la ciutadania. O sigui, que treballem a través dels nostres municipis, però treballem també directament amb la ciutadania, que és molt important.
0: Doncs si un membre d'aquesta ciutadania ens està escoltant ara mateix i diu, ostres, doncs jo voldria tenir més informació d'alguna de les coses que heu parlat ara, sigui en els trens o siguin els Erasmus, com es pot adreçar informació de servei a Europe Direct Barcelona?
2: Doncs mira, nosaltres tenim una pàgina web ja instal·lada a la pàgina de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, però és molt senzill, que s'hi posa Europe Direct Barcelona, anirà directament amb aquesta pàgina i tindrà a la seva disposició un telèfon de contacte, una adreça de correu electrònic per consultar, o pot venir presencialment aquí al carrer Zamora 73, a l'edifici Bogatell de la Diputació de Barcelona, que és on tenim aquest centre d'informació ciutadana de la Unió Europea. Es pot adreçar també físicament. Pot escollir aquests tres tipus de via per consultar-nos el que sigui.
1: Inclús hi ha un quart, que és aquells que estiguin habituats a l'àmbit de les xarxes socials. Teniu un Instagram superactiu, que vull dir, jo a vegades m'entero de coses per vosaltres, que ho sàpigues, això que quedi entre nosaltres, ara que no ens escolta ningú. Bueno, ens escolta gent, evident, però vull dir que no ens escolten els que ens han d'escoltar. I per tant, jo us ho puc dir, que realment, jo a vegades, mira, m'entero d'això perquè el teniu superactiu i està molt bé, perquè a més és informació actualitzada. I parlant de la gent jove, que bàsicament xarxes socials la majoria estan, poder massa, allò que seria un altre debat, quant de temps haurien d'estar en xarxes socials, tenen aquesta informació just in time, en el moment, en temps suficient, a més, moltes vegades amb informació per, com deia molt Joan, on m'adreço, vale? Aquesta informació és molt guai, però on m'adreço ràpidament en les notícies que feu sempre, poseu aquell enllaç perquè la gent pugui clicar i pugui arribar a la informació o a la persona destinatària per fer la pregunta o interessar-se més d'aquell programa o d'aquella acció que s'està fent en aquells moments, que jo trobo també molt interessant. I mira, aprofito per donar-vos felicitar-vos i donar-vos les gràcies, perquè realment a vegades intentes fer les coses i no les fas, no, dius, bueno, penses que les fas bé, però que quan arriba el destinatari final no ho troba fàcil. Jo haig de dir que molt fàcil, per tant, en aquest sentit també s'agraeix.
0: Doncs
2: ens alegrem molt i agraïm aquestes situacions, perquè hi ha molta feina.
0: Doncs, bàsicament, el resum de tot plegat seria la, els recursos existeixen, el problema és posar a vegades la, en contacte aquests recursos amb els seus potencials receptors. Però bé, per fer-ho, entre d'altres coses, doncs hi ha aquesta oficina Europe Direct Barcelona de la Diputació de Barcelona, amb tot aquest gran catàleg de serveis adreçats, per una banda, als municipis, els 311 municipis de la Diputació de Barcelona, però també directament a la ciutadania, a través de diversos contactes, des del telèfon, a la pàgina web, al correu electrònic i fins i tot doncs, aquest servei de xarxes socials que es fa a través de l'Instagram. Gemma García, responsable de l'Europe Direct Barcelona de la Diputació, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Moltes gràcies, Gemma. Ens veiem aviat.
2: A tu. Fins a reveure.
0: A reveure.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Joaquim, doncs hem fet... Bé,
1: hem fet de tot avui,
0: Sí, avui sí. Avui hem parlat una miqueta de...
1: Inclús hem fet un servei, com deies tu, bueno, doncs mira, a través d'avui d'aquest programa hem fet també un servei de difusió.
0: Perquè, bàsicament, el missatge és aquest, és a dir, moltes vegades les coses existeixen,
1: Totalment d'acord.
0: Però si no les coneixes...
1: Inclús a vegades aquella frase de, ostres, si ho hagués sabut abans, o si m'ho haguessin dit, ara ja estic fora de plats, o a vegades estic ja no... Per l'edat no em toca, etcètera, o ara mateix doncs, ja s'ha acabat una mica el recurs.
0: I no tothom està pendent de les coses com podem estar.
1: Evident. Per això dic que bueno, es fan esforços, però és veritat que a vegades doncs, no sé si són suficients o no, però és veritat que sense allò de quina llàstima si ho hagués sabut, hagués pogut accedir.
0: Doncs un mes més. Joaquim Millán des d'Eurolocal, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I fins al mes que ve.
1: Fins al mes que ve, clar que sí.

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. Jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit.
1: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
0: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Doncs continuem estirant el fil dels, de la presentació de llibres locals o d'autors locals pel Sant Jordi d'enguany. Hi ha passat temps des de Sant Jordi, però encara hi ha alguns que s'han presentat i que s'estan presentant, i alguns dels quals encara no havíem tingut l'ocasió de parlar-ne. I un d'ells és Entre la Segarra i Guinea Espanyola, Más de 4.000 quilòmetres i una vida, de Àngel Guàrdia Ferran. Àngel, bon dia.
1: Bon dia.
0: És un llibre, és una novel·la, una història basada en fets reals.
1: Sí, sí, sí.
0: Pel que comenteu, entre la Segarra, que és la comarca lleidatana,
1: exactament,
0: oi? I la colònia espanyola de la Guinea. Expliqueu-nos una miqueta d'on neix aquest llibre.
1: Bueno, aquest llibre tot té una història.
0: Tot té una història.
1: Jo n'havia escrit un altre, tractava sobre l'esclavitud negra a Cuba.
0: Sí.
1: Aquell llibre em va servir per de suport per poder explicar l'esclavitud. O sigui, la meva afició era d'història, de conèixer pues, coses que a vegades se'n parla poc. I de l'esclavitud, que em van dir que hi havia molts esclavistes i negres d'aquesta zona i del Maresme, vaig estar mirant i no en trobava cap. Em van dir, home, és que els amaguen. A partir d'allí em vaig posar a mirar per internet i bueno, vaig anar trobant informació, i al final pues, bueno, vaig generar la novel·la, que era el suport. Els d'allí, quan ve la independència, ja la veuen vindre, ells i diners pues, cap aquí. Venien, i el diner venia un camí tot curiós. Anava de l'Havana a Chicago, de Chicago a Londres, de Londres a París, de París a Barcelona i de Barcelona a la butxaca de l'amo, per dir-ho d'alguna manera. Podríem dir que era diner negre, no ho sé. Vale. Fet això, va ser a finals del segle XIX, i feia una mica, bueno, una mica uns quants anys, que hi havia hagut el Pla Cerdà i estava dissenyat, fet, etc. Alguns dels que venien doncs van comprar una parcel·la, van ser el seu bloc, no hi havia

0: podria fer una plantació allà a Guinea, perquè hi havia bastanta facilitat per aconseguir terres. Les donava, pràcticament les donava el govern a qui volgués fer, sempre i quan les fes rendir. Llavors alguns van anar allà. La història aquesta jo vaig estar comentant, bueno, tot això vaig estar comentant amb un company, em va dir, home, s'has quinat a Guinea? Jo, no, tal, bueno, pues, fulano, no ho coneixia, no ho coneixia de res, vaig anar mirant informació i em vaig trobar, pues, amb una família on el patriarca de la família tenia aquelles virtuts, entre cometes lo de virtuts, de per allà aquella zona. Vivia més del que era desitjable, jugava cartes sobretot quan hi havia begut, amb la qual pues, normalment perdia, i li agradaven potser les faldilles que no eren pas de massa prop de casa. Bé, amb tot això la família va anar tirant avall i un dels fills va dir, pare, jo me'n vaig, treballaré fort, faré diner, tornaré, pagarem les deutes i tornarem a ser els que érem abans. I aquest se'n va anar a Guinea. Abans va tindre que fer uns quants contactes a Barcelona i bueno, va anar a Guinea i, i l'home, doncs, escolta, si jo no he estat mai a l'Àfrica, jo no sé de cacau, no sé, no et preocupis, això ja t'ho faran tots els capatassos que ja en saben i tu simplement mano dura com els braceros. Els braceros eren els empleats que tenien allà, normalment venien de Guinea, perdó, de Guinea, no de Guinea, de Nigèria i d'aquella zona. I bueno, el llibre aquest pues, tracta d'això.
1: Sí, això que ens heu explicat, encara que sigui l'argument, entenc, del llibre, és una història que vau conèixer. Una història real que havíeu conegut.
0: Bueno, més aviat buscant informació.
1: Buscant informació, i, sí.
0: Coneixia algun personatge, més que no els de la història, sinó els descendents. Algú no el vaig arribar a conèixer.
1: D'acord.
0: Bé, si tornem altra vegada a Guinea, doncs allí era l'època de la colonització. Val a dir que és realment curiós la història de Guinea relacionada amb Espanya. Va arribar de casualitat. O sigui, el 1777 es va fer un acord entre Espanya i Portugal. A Portugal li feien falta o li feien gràcia uns territoris que hi havia per la zona d'Uruguai. En aquell temps Uruguai era molt més gran cara. E incorporar-los a Brasil. Aquell lloc era un lloc que estava al costat del mar i anava bé perquè era l'època, 1700 i algo, d'emple auge de tota l'esclavitud. I llavors el volien per tindre els vaixells, poder-los guardar allà, etc. Amb els vaixells passa una cosa, cada viatge, perquè sigui rentable, doncs hi anaven uns 450-500, excepte un que sembla ser que en va portar 800 i pico d'esclaus dintre. Imagineu-vos com anaven. Bé, feien això, però la captura de l'esclau, els primers doncs, els enganxaven allí a la costa mateix, perquè no sabien de què anava, però a mesura que es van anar enterant, anaven tirant cap dintre, i llavors ja es feia més difícil, la captura era més minsa i total pues, s'havien d'esperar un temps fins que feien la càrrega per poder posar el vaixell. Aquesta càrrega normalment es guardava, igual que ara els containers al port, es guardava en algun lloc a prop del mar, amb un, es deia la factoria, de fet era un magatzem, i ells els anaven posant i quan ja teníem tot el del vaixell pues, es carregava. Llavors li feia falta aquell territori i va proposar en aquell temps, doncs, a Espanya de passeu-nos aquest territori, nosaltres passaríem la illa de Fernando Poo, la de Annobón, i poder comerciar la costa d'Àfrica. Això ja ve de temps enrere. Portugal rondava molt per allà, per Àfrica, en temps d'Enrique el Navegante, i Espanya, pues, bueno, també en aquell temps encara anava baixant la seva força, però encara era molt potent, i temps enrere doncs, encara ho era més. Havien anat pactant d'altres coses, com l'acord d'Alcassovas, curiós perquè van fer, abans de que Colón trobés Amèrica, van fer una ratlla que passava per les Canàries i d'aquí cap amunt per tu i d'aquí cap avall per mi el que trobem. Quan es va trobar Amèrica, doncs, la part d'Espanya era de Texas amunt, la part de Portugal era de Texas avall, no hi estaven d'acord, bueno, van tractar amb el papa, que també tenia el seu poder, Alexandre VI, nascut a Jàtiva, i d'altres coses de la seva biografia que s'aparten, però realment curioses. I aquesta ratlla, que era horitzontal, es va anar fent amb una ratlla vertical. Conclusió, Brasil va anar a parar a Portugal i el resto va anar a parar cap a Espanya.

0: Bé, això era els antecedents. Si tornem amb l'acord aquest que ja van fer, llavors Espanya tenia pues, el que és Fernando Poo, un nom ja és portuguès, vull dir, venia d'allí, l'illa de Annobón, i poder comerciar per aquella zona. Van fracassar a l'hora de voler anar allí, malalties, mala mar, perquè els que hi van anar per fer-se càrrec d'això venien d'Amèrica. Els nadius tampoc ja estaven massa d'acord en que vingués un altre allí, total que bueno, ho van abandonar. Van abandonar, al cap d'uns anys s'hi van ficar els anglesos, que també necessitaven. Ells hi havien fet la proposta d'abolir l'esclavitud i el que necessitaven era que es complís i portar en un lloc per poder tindre forces, poder amarrar els vaixells i tot per perseguir els que s'escapaven d'això, de la vigilància aquesta.
1: Els que continuaven fent tràfic.
0: Una anècdota curiosa, els vaixells normalment portaven algú a dintre, un home de palla, per dir-ho d'alguna forma, que era nord-americà. Posava la bandera nord-americana, aquell ja donava la imatge de nord-americà i aquestos els anglesos no els tocaven. Tenien els seus acords amb les... Bueno, per allà la part dels Estats Units. Es van posar allí i van durar uns anys fins que el 1845 Espanya va dir això ens fa falta i com que d'un tractat això era nostre, etc., doncs bueno, van anar allà, van discutir, els anglesos ja havia passat temps perquè la primera prohibició de l'esclavitud era el 1807 i d'alguna forma els demés hi havien anat signant acords, altra cosa és que els complissin, normalment no, però ja els havien signat i bueno, van cedir els territoris aquests i allí es va establir, diguem, Espanya ja de manera sèria i rondant per allà.
1: Estem parlant de Guinea, en aquest cas.
0: De Guinea, sí, de Guinea. Llavors, estan allí, a Guinea, doncs bé, calia la comercialització dels productes d'allà. Per tant, es va crear la colonització. Tothom compara la colonització amb un taburet de tres potes. Taburet de tres potes sembla que s'aguanta, si en té quatre pot ballar i si en té dos cau. Tres és el número adequat. En aquest cas, les tres potes eren l'econòmica, la política i la ideològica. De l'econòmica hi anaven les empreses. Si anem mirant una altra cosa, aquí a Catalunya tenim poca afició a ser funcionari, mentre que a data del resto d'Espanya, d'un sí. Un jutge estava a Madrid, home, podríem anar a Cuba. Anava a Cuba, allà li anava la mar de bé, sobretot econòmicament, i quan havien acabat que les coses van malament, tornava a Madrid i se n'en tornava cap a bueno, cap al jutjat que havia estat o un altre de semblant. Bé, hi ha hagut exemples posteriors que quan han deixat un càrrec també han tornat al seu origen. Aquí no, i un empresari o fa treballar el diner o el diner s'acaba i queda en res. La majoria d'empreses que anaven a Guinea eren d'aquí a Catalunya per a cultivar el cacau, que era semblant a cultivar el sucre. Evidentment que els processos seran diferents, però vull dir, molta mà d'obra i tenim un producte i d'aquest doncs, després l'hem de treballar. Aquesta era la primera pota. La segona era la política, d'acord, etc., però Espanya estava llavors liada amb la guerra amb Sidi Ifni. I quan al polític no li anava bé el que es complís el tractat, tren a l'exèrcit. L'exèrcit devia mirar l'altre exèrcit i si el podem guanyar, doncs endavant, i si no, pactarem amb algú. Faig un parèntesis, un exemple clar d'això va ser a la illa l'Espanyola, de que bueno, Espanya estava en guerra amb Anglaterra, no ho veia gaire clar, i els van ajudar els francesos. Clar, t'ajuden a canvi de. En el cas d'allí, de l'Espanyola, que ho poso com a exemple, va sortir a Haití, que va passar a França, i Espanya es va quedar a Santo Domingo. Bueno, aquest era el típic que es feia amb la part política, que també hi havia l'exèrcit, per mantindre l'ordre allí dintre. Allà no hi van voler anar, l'exèrcit estava liat amb la guerra. També és una altra història de per què preferien la guerra que allí, però bueno, vull dir, és a part. I llavors hi van enviar la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil n'hi van anar quatre pocs, van crear una guàrdia colonial dintre dels d'allí, allò triar-ne alguns i dir, home, tu faràs de policia i tal, bueno, pues millor que no treballar allà al camp i millor pagat. D'aquestos n'hi va haver un de curiós, tal Julián Ayala, nom, en fi, va marcar ordre. I per altra banda, pues, la seva biografia és, està lliure per internet i és curiós. El títol és Un guàrdia civil en la selva. El títol ja és curiós. I aquest home, pues, bueno, alguna mesura que va fer va ser en un poble que estaven ell i els que l'acompanyaven i no el deixaven dormir els crios, pues, bueno, morto el perro, s'acabó la ràbia. Va matar tots els nens d'aquell poble, Mico Semej. Déu-n'hi-do.
1: D'acord.
0: I la tercera pota, la ideològica, hi van anar els claretians, els frares claretians. La seva missió era evangelitzar, etc. I de pas, doncs, bueno, s'havien de fer servir eines per poder convèncer els altres de que es fessin catòlics. Els claretians eren seguidors d'Antoni Maria Claret, part d'un carrer a Barcelona on van fer sant. Una anècdota, aquest home era bisbe de Santiago de Cuba, parlava a favor dels esclaus. Llavors que hi vaig posant alguns parèntesis, uh-huh, però vull dir, bueno, la història és la història, i estava per allà, parlava a favor dels esclaus i el van apartar. El van apartar perquè molestava, pues, els d'allí. Uh-huh. I el van posar de confessor d'Isabel II. Bueno, la raó del perquè els va, de que parlava a favor dels esclaus i, el va, i això va suposar que l'apartessin, era de que parlava amb els esclaus queixant-se de que treballaven tant que no tenien temps d'anar a missa el diumenge. I bueno, això els esclavistes no hi estaven massa d'acord. Tornant allà a Àfrica, hi havia els claretians, la seva missió, pues, era educar,
1: sí,
0: evidentment amb el cristianisme o amb el catolicisme, millor dit. I llavors què passa? El govern tenia un territori que s'havia d'explotar, repartia terres amb els que ho volien, els colonos que ho volien fer, que en fi, de colonos n'hi havia entre 300 i 500, bé, de colonos no, d'homes blancs, i llavors entre 300 o 500, el que més eren tots nadius, i a part d'uns esclaus que van venir lliberats dels Estats Units, que estaven a Libèria, uh-huh, i que alguns, pues, van anar cap allí, com que allò era Fernando Po, van dir fernandinos. Era una classe entre els colonos blancs i els natius negres. Aquests també eren negres, però tenien un altre tipus de cultura, etc. I llavors, pues, era una classe, diguem, entremig dels dos. Uh-huh. Bé, es repartien les terres, no petites, finques de 500 hectàrees i alguna de més gran. I després els natius, pues, també els hi donaven algun terreny. Això ho feien els claretians, que ho aconseguien, però s'havien de passar al catolicisme. I si no, pues, no eren mereixedors, pel que sembla, d'això.
1: D'acord.
0: I, bueno, tenien finques de 10 hectàrees, justet, per poder mantindre amb apuros. Uh-huh. I, bueno, hi havia també alguna altra cosa, i era de, si aquí tenim una família catòlica i té una finca petita, hem trobat una altra família catòlica, una altra finca petita, aquests tenen un nen, aquests tenen una nena, si es casessin podrien ser una tercera família catòlica, per tant una tercera finca, uh-huh, que com que són petits, de moment que la gestionin els pares de l'un i de l'altre. Una pràctica, si més no, curiosa. Uh-huh. Bueno, això és la història d'allí, i llavors aquí és on se desenvolupa el Gerard.
1: D'acord. Que és el protagonista
0: real del llibre. Uh-huh.
1: Que ve d'un poble fictici, en aquest cas.
0: Sí.
1: Que és
0: sí,
1: Guineueta del Sió.
0: El Sió és un riu que hi ha allí, sí, i aquest és...
1: El riu sí que és de veritat, sí.
0: Aquest és de veritat, sí. Uh-huh.
1: Us veu inventar el nom del poble, per no buscar, entenc, sí, un poble, però bé, un poble situat a la Segarra.
0: Sí.
1: Perquè sou d'allà.
0: Sí, jo sou fill d'allí.
1: I aleshores, a partir d'aquesta història, aquest immigrant, en aquest cas, que per buscar-se la vida o per reflotar la seva família, se'n va en aquesta Guinea que ens heu contextualitzat també, per això, per fer-se un futur i per recuperar uns diners.
0: Sí, era el seu principal objectiu.
1: Ho aconsegueix?
0: No.
1: Ai, ara no hem fet un spoiler, no? A mitges.
0: Diríem que el llibre comença igual que acaba, per tant,
1: des del principi.
0: Sí,
1: perfecte.
0: Des del principi. Algú no li agradava de que vingués, i se'n va preocupar d'una manera massa dràstica.
1: D'acord.
0: I no va poder venir.
1: Per tant, però la història parteix d'aquesta base real en la qual l'Àngel li ha hagut d'investigar.
0: Sí, bastant. Ha estat a Guinea també, només 15 dies. Era rata de biblioteca allà mirant. I després, per la tarda, sortia a parlar amb gent d'allí. Vaig conèixer gent. Alguns, un guineà ha estat a casa 15 dies. Home, va trucar. Curiós, el telèfon és caríssim, però el WhatsApp és gratuït.
1: Clar.
0: Llavors em va trucar i li va dir: vine, que ja tens hotel. Ell tot content, i jo ja tenia un informador, vaig tindre a casa i anàvem aixecant, preguntant, etc. I aquestes doncs són les fonts d'alguna forma, i un far de llegir. Sí, llibres d'història que són densos, espessos, busquen un, i bueno, si això surt aquí, surt allà i surt amb un altre, deu ser cert. Si sortia amb tres fonts diferents, i bueno, si a més t'ho corroboren els natius que han per allí, pues...
1: encara més. Per tant, una cosa molt important sempre és la verificació de les fonts d'allò que...
0: Home, sí, perquè si no, pues, ja fora una cosa de ficció i no ho intentava. O sigui, a mi em pesa més conèixer la història de Guinea, i has vist que m'he esplaiat podent comentar coses d'allà i allí, i el llibre torna a ser altra vegada el suport per poder-ho explicar d'una altra forma, diguem, més planera. I
1: per tant, la gent que s'acosti al llibre s'acostarà també en aquesta història de fons que ens ha explicat ara l'Àngel.
0: Perdó?
1: Que la gent que llegeixi el llibre s'acostarà també en aquesta història de fons, aquesta història de la colonització espanyola de Guinea, que ens heu contextualitzat.
0: De fet, quan faig més que fer promoció del llibre, dono xerrades amb centres cívics, on me criden i vaig. I si no, pues, també em busco en centres cívics o així, i el que parlo, pues, és ampliat el que m'està comentant aquí de la història, pues, en fi, un PowerPoint o qualsevol altra eina d'aquestes, i allò és on hi tinc la meva afició i és el que explico.
1: Àngel, a les comarques de Lleida o a la Segarra es coneix aquesta relació que pot haver entre immigrants d'allà i l'Àfrica?
0: Jo vaig estar preguntant en general, no de fer una enquesta, però vull dir allò, com parlava amb gent, i sempre em deien dues frases: bueno, allò és una dictadura i allí la gent va tindre que venir per cames.
1: No, tothom, clar, parles de Guinea, tothom pensa en l'Obiang.
0: Llavors, són dues dades, evident, que les dues són certes, però em semblava pobre com per parlar la relació de Guinea amb Espanya. Va ser colònia 200 anys. I el més curiós, va ser província espanyola 10 anys. I d'una província...
1: Que com només... les Canàries. Com les Canàries, que en el fons l'únic que encara ho són, en aquest cas. Són dues províncies, però em refereixo que, clar, però són territoris africans.
0: Sí, pues va ser una província 10 anys, i d'una província, si l'únic que en sabem és d'aquell és de marxar per cames, i, en fi, potser era poca cosa.
1: D'acord. Per tant, us ha interessat explorar aquest vincle, més per la banda del lloc d'origen que per la banda del lloc de destinació. És a dir, el lligam vos el teniu amb la Segarra.
0: Sí, però jo ja estava mirant de Guinea.
1: D'acord.
0: Perquè, així com t'he explicat moltes coses de Cuba, etc., i té un paral·lelisme, no la història en si, perquè són coses diferents, però bueno, hi ha coses semblants. Almenys la meva afició sí que té un paral·lelisme. Estudiar Cuba, estudiar el que és l'esclavitud, posar-li un suport per poder-ho comentar. Estudiar Guinea, vaig començar estudiant Guinea, i com em van explicar la història d'allí dels orígens, era perquè jo l'altre li estava explicant: no, ara estic ficat en coses de Guinea, a veure què hi ha i tal. I aquí va ser quan: i tu saps que hi va estar Guinea? Doncs pues no, i allà va començar.
1: I d'allà va començar, perquè clar, amb Guinea no, però a Sitges, amb Cuba, relaciona bastant. històricament.
0: Jo vaig llegir un llibre i, en fi,
1: no dic que sigui edificant, dic relació.
0: No en sortia cap.
1: No en sortia cap.
0: Oh, i vaig quedar parat, perquè bueno, jo vic a Sitges però porto 15 anys només, i era el principi. I clar, quan sabia que hi havia esclavistes del Maresme i del Garraf, vaig dir, home, estic a Sitges, ho he de mirar. Vaig mirar un llibre d'aquí que parlava, en fi, de gent que havia anat allà, i comerciants, però esclavista cap. Ho vaig comentar i em van dir, home, i coneixes a fulano? Ah, sí, doncs mira, el seu revésavi. No fotis, sí, sí, i així. I, bueno, i la pregunta següent era, i com és que no ho posa el llibre? Diu, s'amaguen.
1: D'acord, però és a dir, el que jo estava preguntant és això, que relació amb Cuba Sitges en té,
0: sens dubte.
1: Ja dic, més enllà de que sigui bona o dolenta, de que sigui edificada i de que els descendents no tenen culpa del que fessin els seus antecessors.
0: No. Però si ho oblidem, al cap de 100 anys...
1: No, això és una altra història, sí.
0: Al cap de 100 anys a Guinea es feia el mateix. I si ho oblidem, doncs actualment, en fi, vull dir...
1: També hi ha un moviment ara mateix que està intentant recuperar aquests...
0: Sí, però vull dir, encobert, en fi, hi ha alguns treballadors que tenen un salari doncs que...
1: Enteneu, per tant, que hem fet poca, o que fem poca difusió d'aquesta part de la memòria històrica, ara que es parla tant d'aquest concepte.
0: Bueno, ja que no hi està massa d'acord de publicar la memòria històrica, llavors no em ficaré ara jo amb coses d'aquest tipus. Personalment, m'agrada entendre-la, conèixer-la. No sóc historiador de professió, però m'agrada conèixer-la i, si puc, comentar-la.
1: Doncs, Àngel, us preguntaré, i per què, no sent historiador, sent una persona que, diguem, que ha arribat al món de les lletres gran, per què us hi heu posat a fer un llibre? O fer un parell de llibres, en aquest cas, un de Cuba i de Guinea.
0: Tot té la seva anècdota.
1: Va.
0: Jo treballava... Vaig estar en una multinacional d'informàtica durant 22 anys. Això va ser el meu començament, i la meva formació era d'enginyeria electrònica. Després d'allí vaig passar en una fundació, perquè bueno, vam sortir tots d'aquella multinacional perquè la van comprar, i llavors doncs, quan surten molts amb un perfil semblant, tens més dificultats, vull dir, canviem de sector. Bueno, vaig passar a una fundació, em vaig dedicar allí a coses de relació entre, o d'intermediari, no de producte, d'intermediar entre una empresa d'aquí i una empresa de fora. No hi havia internet i les comunicacions no eren tan fàcils i la informació tampoc era tan a l'abast. Llavors, poder estar allí al mig, doncs, bueno, ajudava a... treballava en projectes de la Unió Europea en aquest aspecte. Per altra banda, tinc afició a viatjar. El currículum diu que he estat a més de 60 països. És cert, alguns poca estona, però alguns déu-n'hi-do. I aquí trobes que, almenys, per què aquest grup reacciona així? Suposo que no ho sé, però que un psicòleg, quan veu algú, també es deu pensar per què l'individu aquest fa aquestes coses. Bueno, pues, si trasladem lo de l'individu a lo d'un grup, per antropologia pots arribar-hi. Vaig estar antropologia i una de les assignatures era l'esclavitud. Me la van explicar. Anècdotes d'això, bueno, la professora tenia relació amb Cuba i amb Brasil, pues ens la va explicar sobre exemples de Cuba i de Brasil. I a partir d'allí va ser quan, bueno, allò que et diuen, no, i de Cuba, sobretot, hi havia molts esclavistes i negres catalans de la part del Maresme i de la part del Garraf. Per una banda, pues clar, si un negre tracta amb coses de vaixells, pues suposo que aquí tenim més afició i més coneixement del vaixell i les aigües i com es mouen, que no, per exemple, Palència. Vull dir, bueno, terra endintre, molt endintre. I llavors, doncs, bueno, d'això ja em va néixer la inquietud d'anar mirant, anar fent, m'estava jubilant, i vaig començar donant xerrades sobre l'esclavitud negra a Cuba, bueno, doncs, així, sense més. I vaig estar en un lloc, hi havia un president, una associació, sempre hi ha un president, jo sempre penso que parlen més de lo que fan, però bueno, és una manera de dir-ho. I em va dir, Àngel, per què no em fas un llibre d'això? jo que a vegades em perdo potser per comentar masses coses, paraula de president per mi una ordre. I de seguida vaig dir, boig, però què acabes de dir si no en tinc idea de juntar... 3 anys vaig anar a l'Ateneu de Barcelona a fer un curs de narrativa per que les frases una darrere l'altra tinguessin un cert sentit. Sapigué qui era un narrador, sapigué com havia d'anar un diàleg, bueno, 3 anys vaig estar allí. I llavors, pues, ja... perquè em venia d'allí que havia de fer un llibre pel mandat aquell del president que jo mateix m'hi vaig ficar. I, bueno, després hi he trobat gust i després d'aquell, pues, bueno...
1: Ha vingut aquest.
0: Sí, i n'hi ha un altre que està a mitges.
1: Anna, és la següent pregunta era aquesta, que n'hi ha més i de què va el nou?
0: Sí, es pot saber.
1: A veure.
0: Els subtítols moltes vegades parlen més que el títol de qualsevol llibre, idea o cosa. El subtítol d'allí, d'aquest altre, que estic a mig fer, perquè el vaig començar abans que aquest, però quan me van explicar això vaig dir, no perdem temps, fiquem-nos aquí, l'altre pot anar seguint. L'altre és un xicot de la Segarra, es diu Lucisco, i diguem que el subtítol fora que allà on neixes hi ha unes circumstàncies de tota mena que t'afectaran a lo llarg de la vida, probablement. Bueno, aquest Lucisco va néixer a la Segarra, va néixer cap allà l'any 60, una mica abans, fill d'una família republicana, i la família no tenia massa diner. Bueno, no és una biografia meva ni molt menys, vull dir, me'n vaig apartar totalment perquè no vull estar explicant la meva vida així sense més, ho dic perquè hi ha coses que coincideixen, que l'edat, etc. I llavors aquest allí pues, li passa de tot. De tot, què hi podríem posar? Això que va passar a fulano, posat allí. En fi, aquest se li va morir el pare quan era al col·legi, es va tindre que fer càrrec de les terres perquè era l'únic baró de la família, i en fi, no en sabia, hi havia un cosí del... Aquest és totalment ficció. L'únic que hi ha, pues, que les anècdotes del que li passa amb aquest, ho he tret pues, del que li ha passat amb un altre, reservant la seva intimitat o, en fi, el que fos. Llavors, doncs, bé, li van passant coses. Sí, què volia dir? Que, com que no en sabia, llavors hi havia un cosí del seu pare que li explicava el que havia de fer. Farem això, farem allò, era el que li explico jo al lector, el que es pot fer quan te passen aquestes coses, no? O quines eines, quines coses es fan del camp, com es fa, com es cull el blat, què es fa, què passa després, on el vens, etc. Tot això. I va haver el tractor, va fer un canvi total la pagesia allà, i llavors em serveix també per explicar el fenomen del tractor, què fa i com van sortir els d'allí, pues amb el tractor uns, els que tenien diner, tenien liquidesa, vull dir, compraven tractor i les eines de darrere, els que no podien. Llavors amb el tractor feien el doble de, quan llauraven, el doble de terra, per tant la terra s'esgotava la meitat. El que abans feien de sembrar any sí, any no, després ja podien sembrar cada any. Si sembres el doble, colliràs el doble, entre cometes.
1: I guanyaràs més.
0: I llavors guanyaràs també el doble. Després d'això hauràs de fer alguna cosa, perquè si no ho fas tu i dones les terres a que ho faci algú que tingui tractor, perquè si no amb els mulos no pots sembrar el doble, doncs hauràs de pagar allò. Si això et surt positiu, anem-hi. Si et surt negatiu, no ho facis. Vull dir, aquesta era la primera equació que calia resoldre. Tots els pagesos van dir anem-hi perquè rendeix, i doncs, molts, els que tenien tractors, preocupaven de treballar les terres de l'altre, que no ho tenia perquè no tenia liquidesa, però li estimava més sembrar el doble. I ara què farem? Doncs, si no hi ha això, bueno, van començar a posar gallines. Va ser tot un negoci al principi, n'hi havia tant que el preu va baixar, van passar pollastres, n'hi havia tants que el preu va baixar, van passar tocinos, és l'evolució dels pagesos de per allí. I al posar-los allí l'amenaça era la pesta africana, que n'hi havia, i et cremaven tot lo de dintre de la granja, vull dir, en fi. I això pues, hi va haver el suport de lo que ara és la Bonària, o sigui, de la fàbrica, per dir-ho d'alguna manera, de lo que és ara la Bonària, una empresa que va començar un veterinari, el veterinari és l'actual president, ja 80 i pico anys té, doncs va començar de veterinari per cuidar dels mulos, els cavalls i això del pagès. Però clar, després, com que això es va abandonar i ja tot era tocinos, gallines i pollastres, doncs bueno, el veterinari es devia reinventar i van muntar una cooperativa. Aquesta cooperativa atenia els pagesos, vull dir, que estaven per allà, s'associaven i formaven part de la cooperativa. Una granja, sigui de tocino, sigui de lo que sigui, necessita el que entra, el pinso, les cries petites i de més estris, que coses que es necessiten, inclús estris mecànics, per poder portar això endavant. I després la producció, treure-la. Un pagès que s'havia posat allí perquè no tenia diner per comprar tractor, tampoc tenia potència, diguem, econòmica
1: per comercialitzar
0: ni l'altre. La cooperativa aquesta ho va fer
1: t'ajuda
0: per una banda i per una altra. I, bueno,
1: i aleshores la cooperativa que neix al poble de Guissona,
0: sí, a 6 quilòmetres de casa.
1: D'acord.
0: Sí, no, nosaltres hi vam arribar abans.
1: Doncs això és, diguem, el pal de paller d'aquest nou projecte, aquest nou llibre, que encara té...
0: està mitges.
1: A dintre l'ordinador, perquè entenc que s'escriu amb l'ordinador, Àngel Guàrdia. Però d'entrada el que ara ha sortit, i que entenc que ha sortit allà i ha sortit aquí, també s'ha vist aquí i allà...
0: Sí.
1: És entre la Segarra i Guinea Espanyola, més de 4.000 quilòmetres i una vida. Aquesta història que busca explicar aquesta part més o menys desconeguda d'una immigració que surt de les Terres de Lleida i que se'n va anar, diguem, a buscar-se la vida en una Guinea que es va convertir en colònia després de la pèrdua de Cuba o en l'última època de l'existència de Cuba. Volíeu dir?
0: Sí, no, alguns van anar allà i venien de Lleida. De tots modos, la finca era cara i la gent de diner vivia a Barcelona.
1: Clar, no, bé. Allà anaven els que treballaven.
0: Exacte.
1: Hi havia uns que treballaven i uns que vigilaven els que treballaven, però
0: sí,
1: clar,
0: sí.
1: Els que s'embrutaven les mans vivien a Barcelona, que no s'embrutaven les mans vivien a Barcelona, que són els que guanyaven més diners, no?
0: I home, conèixer la cultura dels bubis, per exemple, o dels fang,
1: que són les tribus, bueno, que hi havia.
0: Es pot veure per aquí dintre.
1: Ho teniu tot aquí explicat. És aquest llibre, aquest segon llibre, com ens explicava d'Àngel Guàrdia Ferran, que s'ha publicat, es va publicar també ara pels vols de Sant Jordi, es va presentar en el seu dia també a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Àngel, moltes gràcies per haver-lo vingut a presentar.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Us esperem quan presenteu el nou, que m'heu dit que el subtítol explica moltes coses, però no m'heu dit ni títol ni subtítol del llibre de l'Ocisco.
0: Bueno, no, lo que no l'he posat encara, però era el que et comentava.
1: A veure, que
0: les circumstàncies que rodegen un naixement li marquen tota la vida.
1: D'acord. Doncs queda clar que amb aquest preàmbul ja podem començar a imaginar per on poden anar les coses. Àngel, repeteixo, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies també.
1: I que vagi molt bé. Sort.
0: Bueno.

Arribant les 12, 11 i 58 minuts, menys de 2 minuts per les 12, recordem, avui a les 4, ple ordinari, el ple ordinari del mes de maig, amb alguns dels punts que us hem comentat ja aquest matí, en especial a veure què dona de si el debat sobre la declaració com a bé cultural d'interès local al conjunt del carrer Primer de Maig. A veure què ens surt d'aquest debat, el debat també sobre la plantilla municipal, aquestes 7 modificacions de crèdit que planteja el govern per tirar endavant alguns projectes, entre ells la remodelació de l'Hort de Can Fals, aquesta remodelació esperadíssima de l'Hort de Can Fals. Si qui amb el ple municipal digui, mira, no m'acaba de fer, sàpiguen que la biblioteca aquesta tarda, demà la conferència de Joan García Targa sobre el projecte d'Esbatún. El que comença avui són els espectacles de l'IAP, aquest nou espectacle dels alumnes de l'Institut of the Arts Barcelona. Avui representació a les 7, demà també, divendres i dissabte, dues representacions. Demà a les 9 tornarem a ser aquí, el resum del ple municipal, com sempre, capitalitzarà el nostre programa de demà. Que passin un bon dimecres. Fins demà. Adéu-siau.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà a Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.